0: fuerte para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. No ha detallat, però, si suspendrà temporalment els aranzels que els Estats Units apliquen a alguns productes colombians. Una petició que Adela Espriella havia fet a Donald Trump per alleujar els empresaris afectats pel terratrèmol que el mes passat va deixar més de 300 morts a Colòmbia.
2: Esports. El Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació en la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta Lliga de Campions.
1: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
2: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
1: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
6: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
7: Petonets?
5: No.
6: Ah, vale.
5: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
12: Transportistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig explicar un dia.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Ja hi tornem a ser.
16: Onzena temporada del Tot Costa.
17: Por qué? Por qué?
15: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
16: Nova temporada amb els vells clàssics.
17: No sé si són muy simpáticos. No sé.
13: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
18: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
19: Déu us guard!
20: I visca!

0: La Renaixença.
1: El bisturí, us semblarà una exageració, però ja es feia servir a l'edat de pedra, 8.000 anys abans de Crist. Evidentment que no eren bisturís com els que tenim ara, tan afilats, però es feien servir uns ganivets de sílex, es feien forats al crani, sabeu això?
2: Sí, per exemple,
1: per deixar escapar els dimonis que et provocaven mal de cap, que molta confiança has de tenir amb el tio que et forada el cap.
3: I molt mal de cap t'ha de fer perquè te'l foradin amb una pedra, va.
1: Sí.
3: I després com els hi tapaven el forat? Amb un tap de suro els hi posaven o com?
1: No ho sé. Havies d'anar sempre dret. No podies posar mai de cap per baix.
3: Si feies així, passava tot.
1: No ho sé. Els experts diuen que més de la meitat dels que els hi feien trepanacions cranials sobrevivien, eh? Vull dir que...
2: Què dius?
1: I t'està operant un tio que va vestit amb una pell de cèrvol i que s'ha rentat les mans allà al riu, que potser hi ha una llúdriga morta al costat, eh? Hòstia, els romans són els que van perfeccionar l'acer i llavors amb la metal·lúrgia, no?, i tot això comencen a fer bisturís més sofisticats, eh? De fet, a Pompeia s'han trobat estuixos de quirúrgics amb bisturís molt semblants als actuals.
4: Vull dir, bisturí!
1: Bisturí, què crides?
4: És un clàssic, Peyu. Eh? A les pel·lícules d'operacions sempre hi ha el metge que comença... Bisturí!
1: Sí. Això
4: m'agrada
1: també...
4: molt, a mi, això.
1: Hòstia, pels metges, si ens escolta algun metge, el bisturí, ja ho saps que el farà servir, el bisturí, no?
4: Sí,
1: en una operació...
3: És de l'ABC del
1: hòstia,
3: de l'operar.
1: Porta-te'l, no?
4: Porta-te'l de casa.
1: No sempre, que abans de començar sempre... Bisturí!
4: Bisturí!
1: Tornau, quan fas un concert, no surts a l'escenari i vas fins al micro, llavors, guitarra! Ja la portes, la guitarra.
5: A vegades es fa, eh?
1: Es fa, això?
5: Hi ha de mis pijos que ho fan, jo no, perquè sóc modest.
1: Veus?
3: Però, hòstia, tu modest ets, eh? Sí.
1: Vull dir que jo trobo que el bisturí l'has de portar, les gasses, el desfibrilador, que no saps en quin moment el faràs servir, però el bisturí és claríssim que el faràs, porta'l.
2: Però no comencen tallant, Peyu, hi ha uns preliminars, hi ha unes coses, coneixem-nos una mica.
1: Li fas un petonet amb el senyor Calvado.
3: Una mica de petting, abans de treure el tumor.
1: S'ha de portar el bisturí.
4: El metge ha d'entrar en el quiròfano amb el bisturí penjat a l'orella.
3: Ara ho dius.
1: A l'orella?
4: A l'orella. Com els fusters i qui porten el llapis, doncs igual, però amb bisturí.
3: A mi em donaria confiança, eh? I amb bata blava, en comptes de blanca, blava.
6: I el bisturí a l'orella, l'estetoscopi que hi ha penjat al coll i poder ser fumant.
1: Fumant?
2: Durant l'operació.
6: Amb el mica de cendrer allà al costat.
1: Home, això dona molta confiança, eh? Escolta, ara tot fa molt riure, però penseu que a l'edat mitjana el bisturí normalment el feien servir els barbers, sabeu això? Podies anar-te a afaitar la barba i podies aprofitar perquè et traiessin un petit bulto o que t'arrenquessin un queixal.
2: Això ho vaig aprendre a Sweeney Todd.
1: Eh?
2: A Sweeney Todd.
1: Què és Sweeney Todd?
2: No, home, no l'has vist.
1: La pel·lícula.
3: És una barbaria.
2: No, la pel·lícula no. L'obra de teatre.
1: Ah, no. Jo no he vist.
3: Vols dir Sweeney Todd?
1: En general no he vist res, jo. Bé, abans de l'anestèsia, als segles XVIII i XIX, el que es valorava d'un cirurgià no era la precisió de l'operació, sinó la velocitat, perquè, clar, li estaves tallant les cames en viu. El bon cirurgià era el que era capaç d'amputar una cama en menys d'un minut, per exemple. Que ha de quedar molt mal que et tallin la cama sense anestèsia, eh?
2: Home, però si ho fan, que ho facin en un minut.
1: Per ben afilat que estigui el bisturí, no? I després que no agafis qualsevol merda, perquè les tècniques escèptiques d'abans, diguéssim, tampoc... Hòstia, vull dir que en el segle XIX, abans el bisturí anava d'una operació a una altra i no el desinfectaven, eh?
4: Si passa una mica d'aigua, sota l'aixeta,
3: ja està. Potser el devien bullir una mica.
1: I el metge també solia presentar-se amb un davantal blanc ben tacat de sang, que això era senyal d'experiència.
6: Home, això era molta confiança. Molta confiança. Home, i tant.
3: Això és com un mecànic quan el veus ben tacat. Això és que és bon mecànic.
1: Tacat de sang. La gala aquella que fan cada any, allò que fan per la sida del doctor Cloquet.
3: No, contra la sida, Peyu. La gala és contra la sida, no per la sida, no.
1: Què he dit jo?
3: Has dit per la sida. Jo diria contra la sida, perquè s'entengui que l'objectiu de la gala és anar
4: ben apuntat.
1: Saps que fan anar vestits de vermell allà? La gent hauria d'anar blancs, tots tacats de sang.
3: People in red.
1: Mira, no hi he anat mai allà.
5: Jo hi vaig tocar un cop.
1: Què dius ara?
5: A People in Red.
1: Ah, sí? I anaves vestit vermell?
5: Anava vestit vermell, i tant. Una americana vermella de lluentons.
1: Mira. Doncs,
3: així és com vas tu un dimarts al migdia, normal, no?
5: Ja. Ah, sí, no, és que no anava especialment vestit per allà. Anava com venia de casa.
6: Sorties del súper, no?
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. Un veritable home del temps. Però no com en Francesc Mauri o en Tomàs Molina, sinó la persona que configura el tic-tac de les agulles del rellotge. Ell es dedica a reparar i a donar corda a rellotges i carillons públics de campanars, mercats, despatxos o estacions de tren de Catalunya. Però si la Renfe arriba tard, no li tingueu en compte que no és culpa seva.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Bartomeu Rocabert.
2: Bravo, bravo.

0: Bartomeu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Una infusió i una poma.
0: Infusió i poma?
1: Sí.
0: Hòstia, esmorzar molt sa, no?
1: Sí, s'ha d'estar sa per poder treballar bé.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que és molta pressió, això dels rellotges.
1: Home, sí. Perquè tot funcioni bé i vagin a l'hora, no com el que tribun aquí, que no funciona.
0: Ja comencem malament, hòstia. Tenim un rellotge aquí penjat. Que, sí. Això quin rellotge és? Un rellotge de pèndol, no?
1: Sí, un rellotge de corda, de pèndol.
0: I se li ha de donar corda.
1: Sí, perquè vagi, sí.
0: No se'n cuida ningú aquí. Joel, tu ets el que et queda

0: bueno, té diversos despatxos, té uns rellotges mecànics del segle XVIII, i llavors vaig a mantenir-los perquè estiguin a l'hora i perquè vagin bé.
1: I això cada quan es fa, diguéssim?
0: Aquests cada setmana.
1: Cada setmana.
2: Quina feinada. Sí.
0: Molta, molta.
3: Doncs gairebé no deuen anar, no?
0: Sí, funcionen tots.
3: Que d'anar cada setmana... Bueno,
0: és, una feina com una altra. Cada setmana, un dia a la setmana, està dedicat a l'Ajuntament de Barcelona.
4: I li revises també els de pulsera?
0: No, els de pulsera. Jo no el veig, l'alcalde.
4: No el veus?
0: No l'he vist mai, eh?
4: Ah, no?
0: No. Jo fa 30 anys que me'n cuido dels rellotges de l'Ajuntament i no he vist mai cap alcalde.
5: Aviam si no n'hi ha cap.
4: Aviam si es fa.
1: Ai, mare. Ai,
0: només estan a la tele.
4: Ai, coi.
0: No els... Bueno, jo vaig molt d'hora, eh? Vaig abans de les 8.
1: Ui, no. No veuràs mai abans de les 8. Què dius?
0: Bueno, precisament per no molestar. Jo vaig a la meva feina, vaig d'on corda, miro que tot estigui correcte, els reviso, que tot estigui bé, i un cop ja a les 8 ja més o menys jo ja me'n vaig.
1: Hòstia.
4: Home, això em canvia la vida.
1: El què?
4: Sapigar que hi ha algú que cada setmana va a l'Ajuntament de Barcelona a posar bé els rellotges, sí. Jo m'aixecaré un dimarts dient, ara hi deu algú arreglant els rellotges de l'alcalde de Barcelona. Sí, sí, aquestes coses...
1: Home, i més rellotges, no?
0: Si hi ha rellotges, algú altre s'ha de cuidar. Primer de muntar-los, de mantenir-los i que funcionin. Si no, no va per ordre de màgia.
1: Quin és el que et fot més gràcia ara dels que estàs portant al manteniment, diguéssim?
0: A veure, també hi ha el rellotge el de la Catedral de Barcelona, que també és un rellotge mecànic, també del 1800 i pico,
1: sí.
0: I que està funcionant, que és el que dona les campanades cada hora, cada quart i tot, està funcionant i és un rellotge molt emblemàtic.
1: Sí.
6: És pepino, que digueu en termes rellotgístics, no?
0: Bueno, no és... No, pepino...
6: Ah, no,
0: aquest terme no l'utilitzem.
1: D'acord. Escolta, hi ha una pregunta que te l'he de fer, Bartomeu. Ets una persona puntual, entenc.
0: Sí, molt.
1: Sí.
0: Molt.
1: T'agrada arribar a l'hora als llocs.
0: M'agrada sempre arribar superpuntual.
1: Bueno, perquè si no et deus endur unes bromes dels teus amics, no?
0: Clar, llavors dius, ostres, com a rellotger, haig de demostrar que vaig a l'hora.
1: I aquests rellotges mecànics, als despatxos de l'alcalde, per exemple, com és que es manté això encara, no? És curiós.
0: Bueno, perquè, esclar, és un tipus de, no sé, de disseny del despatx i tot, i tenen aquest rellotge posat allà a sobre, i estan...
5: És una peça històrica.
0: Única.
1: Sí.
0: Un rellotge anglès.
6: Anglès, eh?
0: Sí.
6: Els bons són els anglesos, eh?
0: No, anglesos o francesos.
4: No et facis el llest.
5: Estàs fent preguntes que no pots fer.
6: Bueno,
2: Despolta-li.
1: En queden dues.
4: Aquest tio pot anar fent el que vol.
2: De veritat.
6: Molt bé, acabarem bé, tu i jo.
5: Els francesos, eh? Si vull un rellotge, me l'haig de comprar francès.
0: Depèn de quin tipus. Els rellotges que siguin rellotges d'aquests grossos, francesos. Si són rellotges de pulsera, són els suïssos els millors.
4: Jo això ja ho sabia, Joel.
1: Els suïssos.
2: I els de cucut?
0: Els de cucut són d'Alemanya, de la Selva Negra.
2: Sí. Encara vist aquest estiu.
1: Se'n fan encara de cucuts.
0: Molts, sí. Doncs a veure quan en fan molts.
1: Sí?
6: A mi em posa molt nerviós els rellotges de cucut. Jo no puc, tot. Em sembla una tonteria. Francament, sense ofendre, eh?
2: No preocupis, eh?
6: Foten uns sustos, estàs allà
0: treballant... Hi ha gustos per tot. Hi ha gent que li agrada que canti cada quart d'hora i n'hi ha que no. I segurament n'hi haurà que cantin i n'hi haurà que no, que només marquin l'hora.
4: Amb el sort en tenia un, i el primer dinar que vam fer familiar, em vaig aixecar, li vaig quedar per de l'aga a l'ocell. Es va acabar cucut, eh?
0: Va quedar mut, ja.
4: Va quedar mut, aquell cucut, eh?
1: Escolta, també... Digues.
5: No, Peyu, sisplau, tu ets el presentador, eh?
1: No, que segur que la pregunta era ben interessant.
5: No, anava a dir, el més ben parit de Catalunya de rellotges és el de la Catedral de Barcelona.
6: Sí, que és interessant, sí.
0: Bueno, és un dels rellotges més interessants o més antic que estigui funcionant.
5: Ja.
0: Que estigui en marxa, perquè de rellotges n'hi ha de més antics, però molts estan en museus que no funcionen.
1: Funcionant, el més antic de Catalunya, quin és?
0: Jo el que porto és aquest.
1: Aquest.
0: Que el mantinc jo.
1: Sí.
0: Que segurament potser en deu haver-hi algú altre més.
1: I llavors mantens també, portes els rellotges dels ferrocarrils de la Generalitat, no? D'algunes estacions de ferrocarrils.
0: De ferrocarrils, però els de la cremallera de Núria.
1: Ah,
0: vale, no, ni de Renfe, ni
1: Renfe
0: de...
1: Renfe no ho portes tu,
6: no,
1: eh?
6: No, ja perquè... es nota, perquè...
0: No, jo no ho toco, no ho toquis.
1: No, si el rellotge de Renfe va bé, el que no va bé és el tren. El rellotge, en principi...
0: Bueno, no tots, eh?
1: Ah, no, també?
0: No.
1: Això ho fas, tu, quan vas pels llocs i fixes amb els rellotges?
0: És un defecte
1: professional. Com has fet aquí, has vist que el nostre no anava bé?
0: Sí, és un defecte professional que tinc. Quan veig un rellotge, el miro sempre.
1: Què és? Quina característica ha de tenir un rellotger? Què és el que... No? Per ser rellotger, hòstia, és un tio observador, un tio pacient...
0: Bueno, sí, pacient, sí, com a ofici, per poder desmuntar el rellotge, desmuntar-lo tot, saber com van totes les peces, per llavors tornar-ho a muntar i poder, bueno, fer una reparació de qualsevol rellotge.
1: Vols fer una pregunta, Joel?
6: No, he exercit el meu dret, Peyu, si et sembla.

0: Sí, tanquem dues.
1: I quedaràs content d'aquesta pregunta, eh? Senyor Rocabert, l'onomatopeia dels rellotges és tic-tac. És tic-tac, sí, dels mecànics. Se suposa que imita la busca dels segons. Noti que he fet servir la paraula busca, eh? Felicíti'm, sisplau, perquè no tothom...
2: O agulla, és busca o agulla.
1: No, però busca és més de professional.
2: Bueno, és més professional.
1: Doncs jo li volia preguntar si no li sembla un error aquesta onomatopeia, perquè hauria de ser tac-tac o tic-tic, perquè... Tic-tac no té sentit perquè tots els segons sonen exactament igual.
2: No, no, tic, no és veritat.
3: Ep,
2: no
3: és veritat. Ep.
1: O sigui, fa tic i després tac.
2: Sí.
0: És així?
1: M'ho està dient de veritat, això?
2: Sí, sí.
0: Què dius ara?
2: La roda d'escape i l'engranatge de l'escape en si, quan salta la roda, sí, fa el tic una vegada i la segona fa el tac.
1: Que és més apagat, el tac.
2: Bueno, sí, perquè es toca de llocs diferents de l'engranatge.
0: Sona diferent, Joel.
2: Sona diferent.
1: He quedat ben bé com un idiota, eh?
0: No, no, ha semblat una tonteria, però ha resultat ser interessant al
1: gràcies,
0: final.
1: Gràcies, gràcies.
0: Ho ha arreglat l'entrevistat.
1: Sí, no jo, ara.
0: Bartomeu, escolta'm, quin és el rellotge més car que ha passat per les teves mans? El més valuós dels que has reparat tu?
2: O... Bueno, a veure, algun Rolex o alguna cosa d'aquestes, si he fet alguna reparació. Però a veure, és una... col·laboració d'alguna persona que conec o algo, perquè jo no els arreglo, els rellotges de pulsera.
0: No.
2: M'he especialitzat en rellotges d'aquests grans i llavors ja no tinc eines suficients per poder fer aquests rellotges.
4: El portes a la dreta? Però,
0: sí, és veritat.
2: Sí.
4: Com és això?
2: Bé, no sempre l'he portat aquí, m'ha agradat sempre portar-lo aquí.
4: Ja.
2: I és... bueno, m'he acostumat aquí ja...
4: No, no,
5: per què? Que s'ha de portar a l'esquerra, el rellotge? Bueno,
2: el rellotge normalment es porta a l'esquerra.
1: Sí. Per què?
4: Per donar la corda.
2: Sí, tens la botoneta.
0: A mi una vegada em van fotre una bola que em van dir que els que el porten a la dreta són els conductors de rali, perquè així quan canvien de marxa es miren l'hora. I vaig pensar, vols dir que prou feina tens portant el cotxe com per parar de mirar l'hora.
1: Quina edat tenies quan et vas creure això?
0: 17-18.
5: I en Zanini portava aquella de multiplicar, també, més a més, per saber la velocitat que havia d'anar.
0: Bartomeu, el del canvi d'hora, què, això? No hauríem d'anar a acabar... Què passa ara? Un segon, Bartomeu.
2: Si sona algú.
6: Telèfon.
2: Ah, val.
0: Un moment. Sí, mama, no pots trucar ara a mig programa, eh?
6: Oh, bueno, perquè he sentit que entrevistàveu aquest home dels rellotges.
0: Ah, sí, bueno, però és que no pots trucar.
6: Com que he vist que aquest any tenies el telèfon aquí sobre la taula, eh?
0: Ja, sí.
6: He pensat, truca, com serà, que no l'agafi.
0: Perdoni, eh? Escolta, truca al final del programa, mama, si vols, però ara a mig...
6: Escolta, pregunta-li, aviam, si a les Canàries...
0: Mama, escolta, no, és rellotger de Barcelona, aquest senyor. De les Canàries no sap.
6: Bueno, i què? He cansat de rellotges,
0: sí, sí.
6: De les Canàries.
0: Mama,
6: aviam si se m'entén.
0: Mama, penja, de veritat.
6: Ai, deixa'm.
0: Bueno,
6: deixa'm fer la pregunta. Fai la pregunta i penjo.
0: Fes pregunta. Sí, aviam, digues, perdoni, eh? Aviam, pregunta.
6: Aviam, és a dir, quan canvien l'hora,
0: sí,
6: normalment diuen, quan siguin les 3, llavors seran les 2.
0: Sí.
6: I llavors tu aquí a Catalunya, a les 3, tires el rellotge enrere
0: les dues.
6: I poses les 2.
0: Sí, senyora.
6: Però a Canàries van una hora menys.
0: Sí.
6: Llavors, quan aquí arriben les 3, allà encara són les 2.
0: Sí.
6: I tu en aquell moment poses el rellotge a les 2,
0: sí,
6: també.
0: M'entens? Sí.
6: Llavors, hi ha una hora, un cop l'any, que tant aquí com a Canàries són les 2.
0: Sí.
6: Perquè ells, fins que no arriben les seves 3, diguéssim, no deuen canviar l'hora.
0: S'entén,
6: no?
0: S'entén. S'entén, mama.
6: Si
0: ara t'ho contesto de seguida. Adéu. Sí, gràcies. Adéu. Adéu.
6: Adéu.
0: La pregunta és oportuna, però quan aquí són les 3 i llavors posa el rellotge a les 2?
2: Allà quan és les 2 posen la 1.
0: Ah, sí?
2: Clar.
0: Ho fan...
2: Ah, és automàtic.
0: Doncs no.
4: No esperen a les 3.
0: No. Ells no esperen a les 3 a canviar-ho.
2: No, no. Canvien el moment que es canvia.
0: Clar. O sigui, la canviem tots al mateix moment, sí, sigui l'hora que sigui.
1: És que si no seria...
0: Clar.
1: Bueno.
2: No, perquè tot està unificat. A Europa tot està unificat, que quan es canvia l'hora es canvia tota Europa igual.
0: Ah, d'acord.
2: Llavors, perquè així, pels avions, trens...
0: Clar.
2: Totes les comunicacions que hi ha entre països siguin la mateixa hora, que hi hagi la mateixa diferència d'hora entre un país i l'altre, que sigui constant.
0: I això té sentit seguir-ho fent a dia d'avui, per tu, o no?
2: A veure, jo no crec que tingui cap sentit, però això és una cosa política, no és res més. Si els polítics no es posen d'acord
4: no
2: amb res,
4: sentit.
2: Com s'han de posar d'acord amb allò de l'hora?
0: No.
1: Home, algun en deu tenir perquè ho vulguin seguir fent, pels polítics, dic.
4: No té sentit,
1: no,
4: perquè és política. La política
1: això,
4: no
1: ve de... quan, això no ve de quan el Franco volia tenir la mateixa hora que el Hitler o no sé quines històries.
2: Bueno, això sí, però aquí es va posar a unificar l'hora d'aquí d'Alemanya.
0: Sí.
2: Però no té res que veure en que hi hagi el canvi o no hi hagi el canvi. El canvi es va unificar a tota Europa igual. El que sí que aquí anem a 2 hores del sol, quan només n'haurien d'anar-hi a 1. I això ja són coses d'ells. Però el que és el canvi d'hora, quedar-nos amb una hora o una altra, és molt complicat. Igual que dir, quina hora ens quedarem si no es fa canvi? A la d'estiu o a la d'hivern? Uns diuen, no, jo vull la d'estiu. No, i l'altre, jo vull la d'hivern. Llavors ja constarà posar-nos d'acord en no fer el canvi, i llavors a quina hora ens quedem per no fer el canvi?
5: Hòstia, això va decidir uns i els altres a creure.
1: Un referèndum hem de fer.
7: Molt democràtic.
5: Un referèndum. Només un referèndum de l'hora i ens fotran d'hòsties.
2: Sí.
5: Ens fotran d'hòsties.
1: Clar. Per l'acostum, vindran. Ah, sí.
0: És, un, és trobar un terme mig, mitja hora d'un i mitja hora de l'altre.
7: Sí, home, no, però no pots anar amb mitges.
0: No,
2: no, no, no. Escolta, això és una hora sincera.
0: Bartomeu, hi ha relleu professional en l'ofici de rellotger? Hi ha futur?
2: Bueno, en el meu cas, no, jo sóc l'última generació que sí? porto oh, i ara haig de buscar algú perquè continuï el que jo estic fent, perquè si no, tots els rellotges que jo porto, què passarà?
0: Clar, clar.
2: I
0: clar,
2: es quedaran clar. Sense funcionar.
0: Perquè home, hi ha futur amb els rellotges mecànics, ni continuaran havent.
2: Home, amb la feina que jo faig, hi ha futur, perquè bé, jo me la guanyo clar. La vida. Clar, clar, clar. Que hi ha futur.
7: Si però no tens relleu...
2: Jo ara, aquest moment, no.
1: Doncs aprofita per fer una crida aquí, per trobar un aprenent, un nano jove amb ganes.
5: Bartomeu, què guanyes al mes, més o més, per saber-ho?
2: No ho sé. Depèn, és molt relatiu. Pot ser que un mes guanyi molt i un altre mes no guanyi un duro.
0: Ah, el perquè... mes del canvi de l'hora fot una hòstia a l'Ajuntament. No, una factura aquell mes.
1: Jo l'he vist i ha vingut amb un cotxarro, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Però no portes pas un Rolex, això no és pas un Rolex.
2: No.
0: Quina marca és, això?
2: És un Tissot.
0: Tissot.
1: Collons.
0: És normalet, un Tissot,
2: sí.
0: O no?
2: Sí. Home,
0: és bo. Per què el Rolex, un rellotge, aquests rellotges que valen 300.000 euros...
4: Són joies.
0: Això què, això?
2: És una joia.
0: Una joia.
2: Però vull dir, no és un rellotge. A veure, et donarà l'hora millor un Casio de 10 euros sí. que un Rolex de 3.
0: És veritat, això, no?
1: Sí. És una inversió, Peyo.
0: O sigui, no. Un Casio te dona més bé l'hora que un Rolex?
2: Sí.
0: Aquest seria el titular, no?, de l'entrevista.
1: Ja, ja el tenim, ja el tenim.
7: Ja anava ben equivocada.
0: Clar, clar, clar. Mira.
2: Dona l'hora, però a veure, és el que menys és l'hora. Portes un Rolex o portes un Patek Philippe o un... qualsevol marca d'aquest.
4: Se'n roben tants i tants a Barcelona d'aquests rellotges.
1: Home, normal.
0: Per mi encara se n'haurien de robar més, trobo.
2: Perquè aquí es gasta 100.000 euros.
0: Et queda una pregunta, Joel.
1: Efectivament, i la vaig a fer. I és molt ràpida. Ara que estem veient que realment hi pots guanyar la vida amb això, vostè té algun competidor, algun arxienemic que opti també a reparar els mateixos rellotges pepinos que repara vostè?
0: Una empresa estrangera, per exemple.
1: Vostè s'està disputant el negoci amb algú o és un monopoli seu, això?
2: No és un monopoli. Ja, aquí a Catalunya ja som 4 o 5 que ens dediquem a fer aquest ofici. Però, bueno, més aviat els competidors fan coses noves i no restauren rellotges antics, com jo també puc fer. Jo faig restauració i instal·lo també coses.
1: Sí, acabes de dir que ets el millor, amb molta elegància.
0: Sí, ho ha dit. És el millor.
5: Home, falta de l'Ajuntament de Barcelona.
0: És el millor i no ho està desmentint. Està fent així amb les espatlles com de sisos.
4: Home, per això seu en aquest escó.
0: Ara, aquí només portem els millors.
4: Els millors.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Bartomeu, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és emperesí. Emperesí. A. Emperesí. Es diu de les plantes quan es panseixen per culpa de la calor o la manca d'humitat.
4: És veritat que des que vaig posar els geranis al costat de la vitroceràmica de la cuina se m'ha ben emperesí.
0: B. Emperesí. Dona de l'emperador i que al mateix temps és sobirana de l'imperi.
5: Em vaig fotre un fart de plorar quan vaig veure la pel·lícula aquella de Sí, l'emperesí.
0: O C. Emperesí. Fer agafar parès a algú, cansar-se, fatigar-se.
7: Aquest estiu volia anar a veure la final de la Mundial, del Mundial de Nova York, però al final em vaig emperesir i mira tu, em vaig quedar a casa.
0: Mm. A, B o C, Bartomeu?
2: Diria que l'A.
0: Diries que l'A, eh?
1: No, jo... Sí?
7: No, pensa tu.
4: Això no es pot fer, eh?
0: Doncs,
7: hem viscut tantes coses aquest estiu.
0: Sí, noi.
7: Sí, tu.
0: Doncs era la C, Bartomeu. Emperesí, fer agafar peresa a algú, cansar-se, fatigar-se. Sortejarem la llangonissa entre la gent que ens ha vingut a veure avui de públic a la Renaixença. Ara, quan canviem l'hora, sabrem amb qui hem de pensar.
4: Sí. I tant.
0: Amb el Bartomeu, no?
5: Hosta, el trucarem.
0: Truca'l.
5: Jo et trucaré, Bartomeu.
2: Cap problema.
0: Truca'l. A les 3 quina hora s'havia de posar? Sí.
2: O a les 2.
0: Sí, és veritat.
5: Ah, un
2: l'avança i l'altre la retrasa.
0: El teu pare viu a Canàries?
5: Viu a Canàries, el meu pare.
0: I com ho fan allà?
5: Allà ho fan una hora de més tard. Tot el que al revés que ha dit en Bartomeu.
0: No m'ho crec. Bueno, escolta, Bartomeu, gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
2: De res, a vosaltres.
1: Bravo!
8: Tens una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: que parlarem de la música d'ascensor avui, Arnau.
1: No.
2: De dentista.
1: No, home, no. A veure,
2: el meu dentista posa una música sempre.
1: Doneu-li uns segons.
0: A veure quin dentista vas, perquè amb aquesta música, filla meva...
2: No vaig amb aquesta música.
3: Però doneu-li una oportunitat. No.
2: Gràcies.
4: Això és Manzini, això.
3: Ei!
0: El coneixes, tu, Fel?
2: Uau!
0: Manzini, eh? Manzini. Ho has llegit al guió o ja ho sabies?
4: De petit, que ja a casa es deia comprar molts discos d'en Manzini.
0: En Manzini, eh? Musa Manzini,
1: un baixista i guitarrista sud-africà.
0: Sí.
1: De fons sona la seva peça All This Love, publicada l'any 2000, i aquí el sentim interpretar la part solista amb el baix elèctric, amb aquest so càlid i atractiu.
0: Aquest senyor tocava el baix.
1: Sí, això que sents fent la melodia.
0: Sí.
2: És un baix.
3: És càlid, sí.
0: Recordeu que avui dediquem el capítol al bisturí, eh?
1: Ja hi arribarem. En Musa Manzini va ser una figura molt respectada dins del jazz sud-africà, amb un estil que barrejava amb naturalitat el jazz, el funk, ritmes llatins i elements de la música contemporània.
0: Sí.
5: Tot el que trobava, tot.
0: Jazz. Tot.
2: Malauradament per ell, el que el va fer famós justament no va ser la música, precisament.
0: Oi.
1: No, l'any 2018 va haver de passar pel quiròfan per extirpar-se un tumor cerebral que havia desenvolupat.
0: Mare de Déu.
1: Sí, i tot plegat era molt delicat. El tumor en qüestió estava situat en una zona relacionada amb el moviment.
2: Imagineu-vos, si per a qualsevol això ja és l'horror més gran, imagineu-vos per una persona que fa servir el micromoviment de les seves mans per tocar el seu instrument.
0: Diu que toca el baix i se li han de moure bé els dits, en principi.
2: Havia de tenir molta precisió.
0: Sí.
1: L'equip mèdic va decidir-li fer una craniotomia.
0: Què?
1: Sabeu què és, no?
0: Sí,
2: han fet alguna, no?
0: El crani.
3: Tota la vida, eh?
1: Sí, és l'extracció temporal d'un fragment dels ossos del crani per poder intervenir el cervell.
3: T'obren la tapa del cap.
0: Sí, treuen la tapa del cap.
1: Però ho van fer amb en Musa Manzini conscient.
0: Què dius ara?
1: Sí, per evitar lesions.
2: Clar, sempre es fa conscient.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar.
3: Cuita la cirurgiana, tu.
0: No impressiona, perquè...
2: Tinc un amic meu que li van obrir el cap, i ho sé, sí.
0: No t'impressiona, perquè l'estar per sobre els ulls no ho veus.
3: Ah, clar, no ho veus.
0: No passa res.
3: No ho veus.
0: Si t'ho fessin...
1: Però no notes alguna coseta?
0: Home, algú deus... No sé.
2: Home, com
0: et deuen a dormir. Et deuen fer com l'epidural, però de les celles en amunt.
2: És horrible, eh? Com? Realment...
1: Bé, per evitar lesions en alguna part del cervell que pogués limitar els seus moviments, van tenir la pensada d'operar-lo i d'extirpar el tumor mentre ell tocava la guitarra.
0: Què dius?
2: Sí. Per veure que funcionés tot. I, de fet, hi ha una imatge que fa posar els pèls de punta. Per qui ens escolteu a la ràdio, busqueu-la, però per qui ens veieu, la podem veure.
1: La tenim.
0: A veure, tenim el senyor. Mira, l'estan operant i està tocant la guitarra.
2: En Manzini estirat aquí amb el cap completament obert, tocant la guitarra perquè tot funcionés.
0: Sí.
4: Fuà. Jo, quan em van operar de fimosis, vaig demanar de tocar la guitarra. Van dir que no.
0: L'has de tocar, clar, home.
4: Manera, hauries de tocar aquí darrere.
0: Clar.
4: No fer. Però...
1: Què vols dir?
0: De veritat.
1: Bé, doncs, mentre el doctor feia anar el bisturi sobre el seu cervell, en Musa Manzini anava tocant i així podien assegurar-se que no tallaven cap connexió que no poguessin tocar.
0: Bé.
1: Amb aquest mètode tan peculiar van aconseguir extirpar un 90% del tumor que tenia sense malmetre les seves capacitats interpretatives.
0: 90%, eh?
2: I l'altre 10%?
1: Ah. Bé.
0: Convergència.
2: A donar per culo la resta de la vida.
3: Has pujat una mica el percentatge?
2: Sí. Era un 3.
1: Sí, us haig de dir que en Musa Manzini, malauradament, va acabar morint. Però tanmateix ens va deixar aquesta bonica història com a testimoni. Mira. A continuació, escoltarem una cançó que gairebé semblava una profecia, Renaissance Song, la cançó del Renaixement, i que va publicar el seu disc de debut l'any 2000.
2: Arnau Bro, ja la podries haver traduït com la cançó de la Renaixença.
0: Li has dit Arnau Bro?
2: Sí, és que som molt amics, Arnau i jo.
3: Fa poc Renaixença, això.
0: Sí, però és molt jove, la Laia.
2: Arnau, estimat.
0: Digue-li en Joel, que en Joel encara no sap quin any has nascut, Laia.
2: Ah, ho hem de dir, no ho hem dit.
1: Arnau Car.
2: Arnau
1: Car.
2: No, Ger.
0: Saps quin any va néixer la Laia, Joel?
3: No, ara tinc por.
2: Va, prova-ho. I així canviem, que si em
3: fareu dir. Ets de després de les Olimpiades.
2: Hòstia, sí.
3: Jo no m'ajuro això.
2: Molt després.
0: De les de París, quasi bé, fill.
2: Molt després. Les de París, quan van ser?
0: No,
2: les de París ja hi era. 2004.
3: Però ja està.
2: Però ja està, ja està. No cal, seguim. És tan petit.
3: Tu peia ja calvejaves, jo també.
0: 2004, jo ja no tenia ni cabells.
3: Jo ja calvejava molt.
2: Bueno, això el que deia, que ja ho podries haver traduït com la cançó de la Renaixença.
1: Doncs bé, Renaixement o Renaixença, sigui com sigui, gràcies a l'operació, en Musa Manzini va poder prolongar la seva vida durant uns quants anys més.
0: Molt bé.
1: Aquesta peça que sentirem a continuació, la cançó de la Renaixença, sentireu altra vegada el baix com a instrument solista, una aposta on el músic sud-africà va destacar especialment. Fixeu-vos que el so del baix elèctric en tessitura aguda a vegades es pot ens pot recordar el de la guitarra clàssica, però naturalment amb un timbre doncs, més gruixut i amb força més cos.
0: Més baix.
1: Més gruixut i amb força més cos.
3: No ho he dit bé. Gruixut és gruixut.
0: Sí. No,
1: música,
0: sí.
1: Mestre.
5: A veure. Hòstia, és que és gruixut, sí.
2: És molt aquí, és molt agut, això.
1: Pensa que no és més baix, justament. Està tocant en tessitura aguda. El baix està tocant en... Jo, si no, no està fent de baix, però...
0: Si no m'ho haguessis dit tu, hagués dit guitarra, aquí.
1: Però per això hi sóc, per dir-t'ho.
0: Gràcies. Són les infermeres, les que canten.
3: Sí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Us vull parlar del Robert Liston, que Liston és un cirurgià escocès del segle XIX, que es va fer molt famós per la velocitat amb què feien el bisturí. Era com el d'Artacan dels metges, saps? Sí, algunes fonts asseguren que el bo d'en Robert era capaç de d'amputar una cama en menys d'un minut.
2: Mira.
1: Té un cas molt sonat que els historiadors diuen que es pot haver exagerat una mica, però que, escolta, que quan sona una cosa és que potser alguna cosa hi ha, de veritat.
2: Ara.
1: Poseu-vos en situació.
3: Vale.
1: Som al segle XIX. A punt d'amputar una cama a un pacient.
2: Hòstia.
3: Perfecte.
2: Silenci.
4: Sí. Al segle XIX hi havia aquestes màquines...
1: Mira, noi, si hem de posar així, això és per ambientar i no? Està bé.
2: No hi havia ni anestèsia, aquestes màquines no hi eren.
1: No.
2: Però fan bé.
5: Ah, hòstia. Bisturí!
3: Bisturí!
5: Gasses!
3: De res!
1: Hòstia, noi, de veritat, de veritat.
5: He dit gasses!
3: De res!
5: Que em donis les gasses, collons!
3: Ah, val! Sí, gasses! Aquí les té.
1: Senyor cirurgià! Se salvarà el meu marit, doctor? Contesti, Llors, jo és que no puc quedar vídua. Se salvarà quan li hagi tallat la cama o no?
4: Impossible, senyora.
1: Què vol dir? Què vol dir?
4: Impossible, senyora. El que hem de mirar és que a part del seu marit ja no es mori ningú més.
1: Ara sí que no el segueixo, eh?
4: Això ho hem de mirar.
1: Què vol dir?
2: Mira, ja us ho explico jo, que aquesta operació... Vaig a fer-vos el recompte. Això és real, eh?
4: Sí.
2: El pacient a qui li amputaven la cama...
1: El meu marit.
2: Sí. Mor per infecció.
1: Què vols dir?
2: Mort per infecció. En el moment de fer el tall, el Robert Liston aquest, el metge, també li va tallar els dits al seu ajudant.
1: No! Pobre Xuri.
2: Que també va acabar morint per infecció de les ferides.
6: Clar, normal.
2: I un senyor que mirava l'operació, en veure l'escena tan impactant, va morir d'un atac de cor.
1: O sigui,
2: estem parlant d'una amputació d'una cama amb un pacient i tres morts.
1: I tot això en un minut, eh?
2: 300% de mortalitat va tenir l'operació. És el rècord històric.
6: Si hi ha carnissers que no són així d'eficients.
2: No. Anem a disseccionar el bisturí, Joel. Mira, mai millor dit. Mira, sí. El bisturí. T'agrada el bisturí?
5: Mira, m'agrada sobretot el nom.
2: El nom.
5: Bisturí. Bisturí. És, no, bisturí és exactament el nom que ha de tenir el bisturí.
2: Què vols dir?
1: D'on te l'has tret, aquest?
5: Perquè la pròpia paraula ja punxa.
2: És veritat.
5: Bisturí.
1: Bisturí.
5: Bisturí. Sí. Tu compareu, per exemple, amb destral. Destral. Oh. És una cosa contundent.
2: Sí, el que passa que sí.
5: Destral, una cosa brutal.
2: També és el mateix.
1: Bisturí. Destral.
5: No, però en canvi digues bisturí, com la destral.
3: Bisturí.
5: És el que era, home.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Un bisturí a una illa deserta, no sé quin servei pot fer.
5: Home, evidentment, i tant. Imagina, per exemple, que t'has d'operar tu mateix d'apendicitis.
2: Hòstia.
1: Ah, mira.
5: Que tens allà l'apendicitis i t'has d'operar. Doncs necessites un bisturí. O pel que sigui et dona per fer-te jueu en aquell moment. De dir, mira, em vull convertir al judaïsme,
3: ah, mira,
5: ara.
3: Com en Fel.
5: Mira, com en Fel, per exemple.
2: Quan estàs perdut és quan et venen les preguntes i quan et venen les coses rares, eh?
5: Ah, no, tu no et pots tallar el frenillo amb una petxina.
2: No.
5: Una mica, allò és una marranada. No.
4: Vaig estar a punt, jo, eh?
1: És igual.
2: De veritat, eh? Sort que hi ha la
5: pàrrega. I després, ja saps que això és una obsessió meva, Peyu, després et pot ser molt útil per afaitar-te. Vale? Perquè ja n'hi ha prou, reivindico sempre, dels nàufrags que arriben a l'illa deserta i es deixen anar.
2: No.
5: Es deixen anar...
2: Cuideu-vos.
5: Amb la barba de
7: qualsevol sempre esteu relacionant la depilació amb la higiene. Hem de treure la targeta lila, o què passa?
5: No,
7: bueno, home,
5: escolta, no sabia que hi havia... Peyu, no m'havies avisat d'això de la targeta lila, eh?
2: Jo tampoc ho sabia.
5: Igual m'ho hagués pensat, eh?
2: Escolta, és que la pel·lícula aquella del Tom Hanks va fer molt mal.
5: Ah, Àngela Maria.
2: Era ell que feia una mica...
5: Res,
2: no, aquesta sí que l'has d'haver vist.
7: Aquesta sí que l'he vist.
5: Aquesta mira la que acaba parlant amb una pilota.
2: Sí, amb el Wilson.
5: T'acaba caient millor la pilota que el Tom Hanks.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: No, Joel.
3: Home, no.
2: Bisturí no,
5: Calma.
6: Bueno.
5: Deixem divulgar una mica, Feu.
6: No, jo et dono la raó, vull dir que tot és provar-ho.
5: És que més em donaràs la raó perquè tu ja t'agrada, això, també. El dolor i el plaer són dues cares de la mateixa moneda.
2: I a mi només m'interessa una cara, Joel.
5: Sí, i no és la creu, eh?
2: No.
5: No sé per què rius, però no té cap sentit, la broma.
2: Bueno, sí que n'hi ha que els agrada que els lliguin amb una creu i els hi posin latigassos.
5: Sí, fins i tot hi ha gent que té parafílies religioses. Sí. I no passa absolutament res. Jo sóc igual que tu, a mi no m'agraden els espavientos raros, ni que em fotin mal, però hi ha gent que li agrada una mica de dolor al sexe, que vol dir, una mica de dolor. Es veu que segreguen més endorfines.
2: Mira.
5: Tot i que jo crec que si jugues amb un bisturí, el que segregaràs segur és sang.
2: Sang.
5: Això sí. Sang per un tubo.
2: Aneu al tanto.
5: Però clar, jo no sóc expert en BDSM.
2: BDSM, eh?
5: BDSM.
2: Això ho he vist alguna vegada a internet.
5: Ai, bandido.
3: Mires
5: Ai, bandido.
2: Clar, no, però et surt com a categoria.
5: Sí, al diari ara et surt el BDSM.
1: Quin algoritme més raro que tens.
5: Efectivament, Mercè, BDSM són les inicials de bondage, disciplina, sadisme i masoquisme, tot i que també podrien ser les inicials de bastant degenerats, segurament malalts.
2: Bueno.
5: Podrien ser també aquestes.
2: Respecte, que tenim molts oients sadomasoquistes.
5: Ah, sí? Doncs una abraçada, bueno, una abraçada, no, una hòstia en tota la cara.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: És el que els agrada. Se li ha donat el que li agrada.
5: Home, per l'amor de Déu. En fi, en cas de conflicte...
2: Bueno, però només els agraden el terreny sexual, entenc. Vull dir que quan fan un sopar familiar...
5: Són una colla de covards.
2: Quan es troben, es fan dos petons igual, que igual. No es foten hòsties quan es troben amb la tieta.
5: No el reconeixes, eh?
2: Vale.
5: Podria ser qualsevol d'aquí.
2: D'aquí, sí. En Fel Feixeda.
6: Sí, no, és que jo en soc d'aquest.
5: No, sí, fa tota la cara. Sí.
2: Tu t'agrada una mica.
6: A mi una bona llesca de pa sec...
5: Pel com?
1: Què diu?
2: Deixem-ho, que ja havíem faltat la categoria.
1: Què diu?
2: No, perdona, estàvem a arma.
5: Arma de conflicte.
2: Sí, home, veure, sí, el bisturí, aquí.
5: Fel, calma't, sisplau. Sí, és bastant evident la utilitat en cas de conflicte. Un bisturí no deixa de ser un ganivet molt petit, però tremendament esmolat.
2: Sí.
5: Llavors ho podríem deixar aquí, però no. Perquè voldria parlar d'una cosa que és poc coneguda, que és l'esgrima de quiròfan.
2: Eh?
5: La gent no sap el que és l'esgrima de quiròfan.
2: Què és l'esgrima de quiròfan?
5: No saps el que és l'esgrima de quiròfan.
2: No sé què és l'esgrima de quiròfan.
5: M'ho acabo d'inventar, però és molt interessant a la vegada. L'esgrima de quiròfan és quan dos cirurgians tenen un problema entre ells, tenen un pique, una desavinença...
2: T'estàs inventant, això,
5: però? Sí, vale. Però és interessantíssim. El resolen amb un duel de bisturis.
2: Ah, sí.
5: Un li diu a l'altre: ei, cirurgià, aquest quiròfan és massa petit pels dos. Llavors, l'altre li tira el guant a la cara, de làtex, en aquest cas. Clar, que això és el símbol del repte, no?
2: I fàstic, un guant de làtex a la cara.
5: I el desafia un duel de bisturis.
2: Sí.
5: I llavors comencen lluiten a lluitar així, molt petitet, tot...
2: Molt perillós, eh? Molt perillós.
5: Sí. I el que guanya ha de cosir l'altre. Ja tot queda a casa, ja estan allà a quiròfan mateix, ja li coseixen la ferida i adéu.
2: I els que són mala gent, que ho fan amb bisturis que han tocat pacient infecciós.
5: Ah, no, llavors... Això també ho feien al meu barri. Jo, quan tenia alguns anys, venien amb la xeringa, dame-lo todo lo que tienes, i li donaves todo lo que tienes.
1: Tant.
0: Utilitat metafòrica.
5: Què?
2: Es pot fer servir com a metàfora el bisturí,
5: sí,
2: també.
5: Sí, però m'ho puc inventar o no?
2: Sí.
5: Jo
3: mai, tant.
5: No, doncs no m'ho invento, no m'ho invento. A veure, el món metafòric, el bisturí, és sinònim de precisió. Tota la vida, per exemple, el conseller de Sanitat ha agafat el bisturí.
2: No? Sí.
5: El conseller de Sanitat ha fet unes retallades quirúrgiques,
2: sí, que ho diuen,
5: amb el bisturí. Això no
1: ho
5: hem d'entendre...
1: Ho fan molt.
5: Sí, però no ho hem d'entendre literal. No ens hem d'imaginar que les retallades, diguéssim, les fa...
2: No saps com es diu el conseller...
5: El Boi Ruiz... Per posar un cas de conseller que va fer retallades...
2: D'acord.
5: No les va fer, literalment,
2: perquè a la d'ara no saps com es diu, Joan.
5: No en tinc ni punyetera idea, Peyu. Però si no és una pista...
2: No te la donaria, perquè...
6: Tampoc la saps.
3: No el sap ningú.
5: En tot cas, no és que s'hagi posat ell a fer les retallades, sinó que és una manera de dir que les ha fetes amb molt de cuidado.
2: D'acord.
5: En tot cas, tu, quan sentis a la ràdio o a la tele...
2: Sí.
5: El conseller ha fet retallades quirúrgiques, saps què has de fer, no?
1: Sortir al carrer.
5: T'has de fer d'una mútua i portar els nens a la concertada.
2: Bravo.
3: Molt bé.
5: Bravo.
0: Propaganda del segle XIX.
1: T'agrada la música que sona?
3: Quina música? No sento res.
1: T'emocionen els crits d'aquests infants que juguen?
3: Però quins infants? No n'hi ha pas. Què dius, bossa?
1: Si tu tampoc els sents, és hora de visitar Audiometria Tàpia.
8: Jo em vaig quedar sort a la guerra, però gràcies a Audiometria Tàpia torno a sentir com canten els ocells.
3: Què? Quina gerra està plena d'ocells?
8: Jo tenia un tap de cera i Audiometria Tàpia me'l van treure. Ara he fet un xiri pasqual i el tinc al costat de la moreneta.
3: Com dius? Que la dona d'en Pasqual ara va de moderneta?
1: Si ets sort com una tàpia, vine a Audiometria Tàpia.
9: Audiometria Tàpia.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Tenia un gos que s'assemblava molt amb aquest gos que surt.
3: Què li passa als ulls?
1: És un brat alemany.
3: Va fumar.
2: Sembla que s'hagi cardat un parell de canelos.
1: Jo allà vino. És un brac alemany que es diu Dungui, que té 2 anys, i és d'en Ferran de Tortosa.
2: Mira.
1: És un gos que li encanta l'aigua, però això sí, sempre que toqui de peus a terra, eh?
2: El meu avi,
1: si no, té por.
2: El meu avi feia el mateix, mentre tocava de peus a terra. Bé, ara un dia es va envalentonar i va anar ell per un cantó i va aparèixer el banyador per l'altre.
1: Ai.
6: Hòstia, però...
2: No, però viu. Ah. Viu. Bueno, no, és mort, però no es va morir aquell dia.
10: Doncs parlant d'aigua, en aquest capítol n'hi haurà de sobres. perquè pugem a bord d'un enorme transatlàntic nazi, l'MV Wilhelm Gustloff. Oh.
2: Avui passegem el gos pel port de Gotenhafen, Alemanya nazi, actual Gdynia, Polònia. Som a 30 de gener de 1945.
11: Quina por.
2: Sí, noi. Bueno, són nazis, eh?
11: No, clar que...
12: Hi ha molts d'aquest programa.
2: Molts nazis, aquest programa?
12: Sempre. Aquest programa és un programa de nazis, eh? Bàsicament, fet coses de nazis, eh?
2: Ah, sí?
12: Què
7: vols dir?
5: Juri, que hi ha gent que no entén les ironies. La gent aquesta que té la, no, això de l'Asperger.
7: Què? És veritat.
2: Voleu callar?
7: És veritat.
2: Comencem en un context interessant. Els nazis tenen la guerra perduda.
5: Ah, mira, comencem amb bones notícies.
2: Sí, senyor. Sí. Ara que siguin conscients que la derrota és imminent, fa que el passeig que farem a bord del transatlàntic MV Wilhelm Gustloff sigui menys esplendorós del que hauria estat anys enrere. En el seu dia, el vaixell era una arma propagandística nazi. Era una meravella de la mecànica i del luxe. Igual que anys enrere els nazis feien el fachenda amb el zapalí aquell, recordeu, el Hindenburg?
5: Home, sí. I tant,
2: eh? Sí. Doncs ara farden de, bueno, del vaixell, no?
7: Però el zapalí aquell vam acabar fatal, eh?
12: Ui, sí, va acabar, sí, molt malament, allò.
2: Vam dedicar-li un capítol, el capítol dedicat al botó de la primera temporada, i vam passejar... Bueno, hi ha certs paral·lelismes. O sigui, de la mateixa manera que el zapalí, doncs el transatlàntic també té unes dimensions enormes i desprèn luxes pels quatre costats.
7: Sí, està bé.
2: La diferència entre les dues màquines...
12: Sí, és que una vola i l'altra no.
5: Molt ben dit, Juri. Sí. Bravo.
2: És la diferència bàsica entre un zapalí i un vaixell, sí.
12: El que vola, per qui no ho sàpiga, és el zapalí.
2: Sí, senyor. Sí.
12: Llavors, el vaixell no vola.
2: No vola.
12: Flota.
2: Flota.
12: Costa molt de fer
7: també
12: volar el vaixell.
7: També el podem fer volar, eh?
12: Costa molt.
7: Pels aires.
12: S'ha provat.
2: Bé, més enllà d'aquest detall tècnic que ha especificat en Xuriguera,
12: sí,
2: gràcies.
12: Sí, per això hi soc.
2: L'única diferència entre aquell zapalí i el transatlàntic és el públic a qui va adreçat. El Hindenburg estava destinat als rics, mentre que el Wilhelm Gustloff està pensat per les classes populars. Ah. És com la Renfe dels barcos. Sí. Pot anar-hi tothom,
7: dic. O sigui que no funciona mai.
2: Bueno, justet, també, sí, ja ho veureu. El transatlàntic es va inventar amb l'objectiu de fer creure als alemanys que els dirigents nazis es preocupaven pel benestar de tota la seva ciutadania. Mm. Tota la seva ciutadania nazi, esclar, eh? L'altre, doncs els hi era igual, l'altre. Per això aquesta obra mestra de l'enginyeria, el transatlàntic, no fa distincions de classe. A diferència d'un transatlàntic com pugui ser el Titanic, no?, que estava pensat, sí, perquè el gaudissin els rics, aquest és per totes les classes socials.
5: Aba, aquí no ens hem d'imaginar uns milionaris menjant llagosta, no, amb Leonardo DiCaprio, no, intentant-se lligar la nana aquella...
2: No. Bé, el transatlàntic aquest, com us deia, és molt més igualitari que el Titanic. És per tots els alemanys, sense excepció. Si més no, de cara a la galeria, eh? Al cap i al fi és una arma de propaganda nazi. Aviam, és evident que un oficial nazi, doncs, tindrà millor tracte que un ciutadà normal.
12: Això és evident.
5: Home, evident.
2: Però, bueno, una mentida se li ha escapat a Hitler, no és el pitjor que va fer, tampoc.
12: No.
2: El fet és que tot això que us hem explicat està molt bé, però actualment ha canviat. A dia d'avui, el Wilhelm Gustloff fot bastanta misèria.
5: Ah, o sigui que tota aquesta tabarra que ens acabes de fotre no serveix absolutament de res, eh? No.
7: Sí, però, bueno, escolta, Joel, això ho fa sempre, vull dir que hi aniràs acostumant.
2: Era per posar context. Ara, heu de saber d'on venim.
5: Sí, home, però
2: si no, llavors la gent vota qui vota. Hem de saber d'on venim.
7: Exacte.
2: S'ha de posar una mica de context.
5: Ves al gra, home.
2: Anem al gra, anem al gra. Bé, ja sabem que era un vaixell de luxe. Doncs, com que els nazis tenen la guerra perduda, ara s'han vist obligats a convertir aquest transatlàntic de luxe en un vaixell de salvament. Ah. El fan servir per evacuar les ciutats atacades per l'Exèrcit Roig.
12: Mira que són bons.
2: Sí. Veus? Aquesta situació provoca un panorama angoixant. Hem pujat amb en Dungui, el nostre gosset, eh?, al vaixell... I ens hem trobat que, tot i que el Wilhelm Gustloff té una capacitat pel transport de persones enorme, hi ha una mica d'overbooking.
5: Bueno, però quantes persones? Dona dades, peio dades.
2: Els números.
5: Números.
2: Sí, aviam. El vaixell té una capacitat per portar 1.500 passatgers.
5: Ojo, bona màquina.
2: És gros, això.
5: Bona màquina. Sí. El Titanic en portava moltes més.
2: Això també és veritat.
5: Sí, sí.
2: El Titanic eren 2.400, perquè us feu una idea.
5: Sí, sí.
2: I aquí estem parlant de 1.500.
5: Bueno,
2: però, com us he dit, hi ha una mica d'overbooking.
6: Això passa sempre, peio. Passa sempre l'overbooking. A les companyies aèries també passa això.
2: Sí, és veritat.
6: No. I això hauria de passar als teatres, també.
12: Sí, sí,
6: hauria de fer els teatres.
12: Sí, senyor.
2: Si n'hi queven 400...
6: 800 persones allà dins.
5: Sí. La gent, ja. La gent a la falda.
6: A la falda,
5: de
6: i dreta, i a sobre l'escenari. Sí, sí, gent al camerino t'hauries de trobar.
2: Doncs, en aquest cas, l'overbooking... Bueno, és gros, eh?
12: És gros?
2: Vull dir que hi queven 1.500 persones,
12: sí,
2: i han fotut...
7: 2.000.
2: 10.000 paios.
5: Home, què fas, home, nazi?
2: 10.000.
5: Què feu, nazi?
2: Pitjor que l'oca de Banyoles.
5: Jo devia semblar la Patum de Berga el dia aquell, que estan allà enxubats, tots suats.
2: Bé, el nostre gos, en Dungui, està ben angoixat en aquest vaixell. Ja sabeu que a ell l'aigua li agrada només si toca de peus a terra, i aquí no és el cas. Segon... Hi ha una segona cosa que el fa preocupar, que és, bueno, la gent. Ai. Perquè només va pujant que gent i gent i gent. Clar. Sembla que siguem en una caixa de llumins, eh? No hi cabrem, eh? És
12: terrible. Capità! Capità High Hitler!
2: Què?
3: Hitler, que no podem pujar ningú més al vaixell. Estem a rebentar, capità.
4: No ens hi podem negar. No ens hi podem negar. Si deixem aquesta gent a terra, l'exèrcit roig els massacrarà com si fossin rates, eh? Ja. I això en els millors dels casos.
2: Té raó, eh? Té raó. Deixar la gent a terra ferma és condemnar-los. L'exèrcit roig està cometent tota mena de barbaritats amb la població alemanya. No els poden deixar.
1: Deixeu-nos embarcar, capità! Per favor!
5: Ai, pobre.
1: No volem que els soviètics ens massacrin!
3: Ja. Capità, què faig amb aquesta dona?
1: Sisplau!
3: És que no hi cap ni una agulla.
1: Gràcies, capità!
4: No, capità sóc jo, no li diguis amb ell. Ah,
1: li dic a vostè.
4: Ah, com que miraves a l'altre, aquest és un soldat.
1: És que sóc una mica guenya, aquesta hora, ja.
4: Ens va, pujar. Però tu sola, eh?
1: Sí, no.
4: No em vinguis amb merdes de tota la família.
1: No, no, només el meu marit.
4: No!
1: El meu marit no pot deixar aquí.
2: Finalment, després de carregar 10.582 passatgers, el vaixell surt del port i s'endinsa a les aigües del mar Bàltic. Són les 12 en punt del migdia. Ja som a alta mar.
5: Aquesta música.
2: El nostre gos, en Dungui, està pres pels nervis. Entre la tripulació també hi ha nervis, eh? En aquest cas, per una amenaça que els ronda. Saben que hi ha submarins soviètics a prop. La possibilitat que els hi fotin un torpede és ben real.
3: Capità! Hi Hitler, capità.
5: Hi Hitler.
3: Què fem?
4: Cada com es diu Hi Hitler?
3: Home, sí, és, la, bueno, és el que té el nazi.
2: Això es deia.
4: És el que té el nazi. Com ho diu cada pregunta?
2: No, però això ho feien, eh?
3: Ja, però que no pot estar
2: tot el dia, eh? Per gana que tinguessis, què hi ha per dinar Hi Hitler?
3: M'he de comentar.
4: No, jo estic
1: abans i després, sí,
4: no, jo estic a favor.
3: M'he de comentar.
1: Frase, sí.
2: Vinga, va,
3: jo faig els personatges com calen.
2: Vols fer-lo?
1: No, no, jo he d'anar a dinar, saps?
2: Va.
3: Vinga. Que el mar està ple de submarins soviètics.
2: Ara,
3: mira que ens fotran un torpedo a menys que canta un gallo.
2: Hi ha un detall important en el tema dels capitans. Resulta que al transatlàntic que viatgem hi ha quatre capitans.
5: Quatre capitans?
2: Quatre.
5: Mira com el Barça.
2: Ah, sí? Hi ha quatre capitans al Barça.
5: També.
2: I quin mana dels quatre?
5: El Araujo, imagina't com està la cosa.
2: En una situació tan tensa, tenir tanta gent manant pot crear conflictes a l'hora de prendre decisions, no?
1: Home, a veure, quatre homes manant alhora... Què, Laia?
7: Com la història de la humanitat.
2: Doncs mira, no aneu desencaminades. Els capitans fa estona que discuteixen aviam què s'ha de fer.
13: Hi Hitler.
3: Hi Hitler.
13: Com a capità que sóc, ordeno que naveguem a prop de la costa.
5: Hi Hitler. Hi Hitler. Doncs jo, com a capità que sóc, dic que hem d'anar per mar oberta. Eh?
4: Doncs jo, com a capità que sóc, no penso dir Hi Hitler. Vull que naveguem amb els llums apagats per evitar que els submarins soviètics ens puguin veure.
5: Hi Hitler. Hi Hitler.
2: Un desgavell, nois.
5: Sí.
2: Tothom hi diu la seva i no es posa d'acord ningú. I encara hi ha un altre capità donant la seva opinió.
7: Doncs jo, com a capità, que també sóc, vull navegar amb els llums encesos, perquè està nevant i no en veig tres dalt d'un burro.
2: Què? Tres, tres.
7: Nois, no em feu bullying, sisplau, eh? Xinutxano, hem rentobat la temporada, xinutxano, dues setmanetes...
2: Que està fent d'home, està fent d'home, sí, sí, és fàcil.
13: Es feia el tonto.
7: No en veig tres dalt d'un burro.
2: Ara, estem davant d'un panorama esperpèntic. Els capitans s'esbatussen entre ells mentre els passatgers s'amunteguen els uns a sobre els altres. Perquè us feu la idea, el panorama, sapigueu que s'ha buidat la piscina interior del vaixell i s'ha reconvertit en una sala d'infermeria. Ara és plena de malalts i d'infermeres. Entre uns i altres hi ha 400 persones, tu, dins la piscina, eh?
5: Però disculpa'm, 400 persones a la piscina?
2: Molt apretats.
5: Molt olímpic ha de ser,
2: No, no, és gros.
5: Com l'Espí Cornell, pel moment.
2: La piscina és el lloc on es fa més evident que hi ha superàvit de passatgers. Però a tot el vaixell passa el mateix. Hi ha gent a les escales, a les habitacions, a les cabines. És evident que si hi ha una desgràcia, aquí lleparà tothom. Avancem ara fins a les 9 del vespre. Ha caigut la nit i en aquests moments estem navegant amb els llums apagats, tal com volia en Fel, tot i que no veiem ben res.
4: M'agrada que foteu cas al meu personatge.
5: No, mira, no, però li anem fotent cas a aquest nano i ens menjarem un iceberg, eh?
2: Sí, de fet, s'està canviant d'opinió cada dos per tres. El desconcert és tan gran que el vaixell va canviant de rumb cap a la costa i cap a l'interior constantment. I va encenent i apagant els llums una vegada i una altra. Tot per culpa del desgovern que hi ha entre els quatre capitans. Cap vol baixar del burro.
5: No baixo del burro.
2: Mira, ara, per exemple, ara un dels capitans decideix tirar pel dret i engega els llums.
5: Oita. Ara anem bé.
2: Fa molt fred. Heu de saber que som a menys 18 graus. Cau molta neu.
5: Res.
2: Com que encem els llums, ho podem veure, perquè...
5: No, ja t'ho he dit, que anàvem bé.
1: Ara ens hi veiem.
5: No cal mirar-ho, ja t'ho he dit, que anàvem bé.
2: Veiem la neu, però això també significa que els soviètics ens veuen a nosaltres.
1: Home,
2: encenent els llums del vaixell, s'ha transformat en una diana gegant situada enmig del mar.
1: Però
2: i un dels submarins soviètics ho aprofita. Obre foc i dispara quatre torpedes contra el transatlàntic.
5: Ai, madre.
2: Tres toquen l'objectiu. Ai, ai.
5: Un, dos, tres.
2: Un dels torpedes impacta a la piscina on hi ha la infermeria i mata a tothom.
1: Oh,
2: a tothom.
1: No.
5: Els 400
4: i pico. Els guionistes han anat pel bot gros, eh?
2: S'ha mort el socorrista i tot.
4: Però una mica de números. 385. Tothom.
5: Mare de Déu.
2: Socorrista, és raro que l'hagin enganxat parat, hòstia.
5: No, No, que no, que després quan han d'actuar.
4: Sí. No, Sant Hilari, que ets tu,
2: Sí, però la majoria de ratos estan parats. No.
5: A mi em va salvar la vida d'un socorrista. A Galícia, sí, ja us Galícia? Explicaré. Sí, sí, a Galícia.
2: No, explico,
5: no,
2: expliques ara.
5: No, Mar Atlàntic. El problema és que després... jo m'anava tirant la mar enrere, m'anava xuclant.
1: La ressaca.
2: Se t'enduia el mar cap a
5: Mar Atlàntic. Llavors el meu pare es va tirar per salvar-me
2: sí.
5: I el problema va ser per salvar el meu pare.
2: Clar.
5: Clar, el socorrista primer em va salvar a mi, sí. I, però quan ja m'havia salvat, el meu pare estava a tomar pel sac.
2: I llavors va haver d'anar a buscar el pare.
5: Pobre socorrista, va acabar cansat. La meva àvia li va demanar un pernil. O sigui, li va demanar l'adreça i li va portar un pernil.
4: S'agraeix que la teva àvia li havia demanat un pernil al socorrista.
2: A més a més. Oiga, ya que ha salvado a mi nieto y a mi hijo...
5: Deme un jamón,
2: por favor. Bueno, com heu sentit, eh? Tothom mort a la piscina, eh? A més, va entrar en aigua per totes bandes amb els forats que han fet el buc. És un desastre, la gent corre per allà. Per favor!
4: Que se salva! Que
5: jo primer!
2: Regáleme un jamón, por favor!
5: Hitler.
2: En Dungui està ben acollonit, com tothom. Ni ell ni ningú toca terra i hi ha tanta aigua coberta que tots flotem. El vaixell s'està enfonsant, es decanta de costat, cosa que fa que l'aigua entri a les cabines i ofegui a tothom.
7: No!
2: A més, el fred ha congelat les portes, així que la gent queda atrapada sense poder sortir, nois.
4: Obriu!
5: Obriu!
2: 9.343 morts. Perquè us feu una idea de la bestiesa que és, tingueu en compte que el Titanic en va morir 1.503. 5 vegades menys. Cuidado, eh? 9.343 morts. És veritat que eren nazis, eh? Que us sapigueu, això, també.
12: Bueno, són persones, eh?
5: Sí. Són persones,
2: sí, sí, sí. Mira, parlant del Titanic, anem a veure... Farem una pregunta a algú del públic per veure si el nostre gos, en Dungui, sobreviu o no. Qui respon, Mercè?
1: Estic aquí amb la...
7: Judit.
1: Judit, d'on ets?
7: De Torelló.
2: Judit, de Torelló. Quin any es va enfonsar el Titanic? A, 1902, B, 1912 o C, 1922?
7: La B.
2: La B, 1912. En Dungui és viu!
5: Bravo! Mira el Dungui, que content.
2: Hem tornat en Dungui a Tortosa una mica traumatitzat. Si li feia respecte a banyar-se a llocs on no toqués de potes a terra, ara directament té pànic a l'aigua, per poc profunda que sigui. Mal menor pel que podia haver passat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Cals... Ui, merda, el telèfon. No m'hi acostumo, aquest telèfon aquí, ara. Mira. Un segon. Sí.
14: Nen?
2: Mama, escolta, ja has trucat un cop avui,
14: bueno,
2: eh?
14: Bueno, no passa res, eh? No em cobren pas per la trucada.
2: Bueno,
14: tant
2: que...
14: Plana.
2: Sí, què vols? Ràpid, que tinc gent.
14: Ja tens la samarreta de la Diada d'aquest any?
2: La samarreta? No m'ha pagat comprar-la.
14: Aquest any torna a ser groga, eh? Compra-la.
2: Sí, home, sí. Ja l'has comprada, tu? Ja la tens, tu?
14: Jo no.
2: Ah, llavors què, tu?
14: A mi no m'agraden, perquè les fan d'aquest teixit, que de seguida sents la pudor de suat.
2: Això és veritat.
14: Són d'aquestes samarretes de com d'anar a córrer.
2: Sí que és veritat, mama, sí que les fan d'aquest...
14: Les haurien de fer de cotó.
2: Bueno, però així la gent les pot aprofitar i se les posa per anar a córrer després, saps?
14: Això, mira, en Salvador Illa, que se la posi, eh? No sé si torna a córrer després d'allò que li va passar a les cames.
2: No ho sé, mama. No, en tot cas, si torna a córrer, no conto que es posi aquesta samarreta, precisament. Vull dir que en deu tenir d'altres, no...
14: Ja no hi ha polítics guapos que corrin, eh? Polítics forts. Oi, com aquell d'abans, d'Esquerra.
2: Quin d'Esquerra? En Pere Aragonès era guapo.
14: No, home, no. D'abans d'en Pere Aragonès.
2: L'Oriol Junqueras, dius?
14: Collons, vols que corri l'Oriol Junqueras?
2: No sé, és que no sé qui vols dir, mama. De veritat que no sé qui vols dir.
14: Aquell calvo, aquell del waterpolo.
2: Ah, el Raül Romeva, vols dir tu. Ah, aquest sí.
14: Oh, que era guapo.
2: Sí que ho era, sí que ho era.
14: Això sí que és un polític.
2: Sí que ho era.
14: Un tio que en un moment donat li pugui fotre un cop de puny al president d'Espanya i el deixi estès a terra.
2: Bueno, mama, sisplau.
14: Mira, algun dia m'havia quedat asseguda al sofà mirant el canal Parlament.
2: Mira, està bé.
14: I quan el veia amb ell, oh, una calor, una cosa.
2: Mama, escolta, penjo, vale? Que tinc gent aquí, val?
14: Quins braços
2: sí,
14: que fot, eh?
2: Sí, sí, era molt guapo. Adéu.
14: Ara imagina't l'altre.
2: Mama, per favor, adéu, adéu, adéu.
14: Adéu,
2: adéu, ara sí. Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
15: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls, com ara els mitjans per als quals treballen, el seu perfil ideològic o, en ocasions, el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Fernando Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels professionals.
2: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA. Enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per la vaga dels docents.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem.
1: Els nous contractes de treball hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns o els criteris per modificar els horaris. La normativa aprovada pel govern espanyol també preveu que es detalli en què consisteixen els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix.
3: Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
4: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data.
1: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat al Barça per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exblaugranes Lionel Messi i Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les exblaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
1: Carlos Ortega amplia el contracte com a entrenador del Barça d'handbol fins al 30 de juny del 2031, quan es complirà una dècada des que va arribar a la banqueta blaugrana. Ha guanyat 3 Champions, entre altres títols, en només 5 temporades.
3: En ciclisme, 4th triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan. El balear Enric Mas segueix líder amb 2:06 sobre l'austríac Gal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Encuriosida pel tema d'avui.
1: Mira, acabo de rebre un missatge del WhatsApp del programa.
0: Què diuen?
1: Em fa molta gràcia perquè cada oient té el seu negociat. I llavors l'Adela ens escriu i diu: avui felicitem a les Núries, Meritxells, Adrias... i a mi també, moltes gràcies.
0: Eva, felicitats.
1: Per tant, com que deu ser Santa Adela, escolta'm, felicitats també a les Núries, a les Meritxells, als Adrias i també a les Adeles.
0: M'encanta que la gent ja hagi establert aquesta confiança extrema amb nosaltres, que obro WhatsApp per dir que em doni la gana. Que em surti la papitilla, Endavant. Apunteu al 677-3877-19. Ja sabeu que és el nostre número de WhatsApp, vies de contacte, com sempre, obertes. De seguida us ho recorda en Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Diana Gaza i la Lídia Discípio. I si avui és dimarts, torna l'habitual dels dimarts, la cupletista de Catalunya. Un fort aplaudiment per la gran Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Ai, mira, molt feliça, ben trobada. I a més, avui just és el dia de les Mares de Déu trobades. Per això tot aquest reguitzell de santes.
0: Ah, amiga.
1: Ah, mira, sí.
2: Avui és el dia de les Jaizas, les Núries, les Meritxells, les Roca, la Maria Assumpta, que és la patrona de Palafolls. Doncs avui totes les veges trobades, és el Mare de Déu trobades, és el seu dia.
0: Tu com tens tot aquest coneixement històric?
2: Mira, que sóc fundadora de l'Opus Gai, llavors nosaltres a l'Opus Gai
0: tenim
2: a rajatabla el santoral. Per cert, una dedicació molt especial a totes les persones que estan malaltetes, que ens estan escoltant, i si la nostra solució les arregla el dia... doncs feina feta.
0: Mira, tinc una cosa. Em consta que alegrem el dia, que acompanyem. Ahir, per exemple, vàrem fer un tema de psicologia i em va frapar tot el feedback que vam rebre a través de les xarxes socials de com ajudem. Ja us avanço, la setmana que ve, amb l'Helena Puigguitart, que la tornarem a tenir, tornarem a l'inici, de dir, en una era que parlem molt de salut mental, ens omplim la boca parlant de salut mental, però quan necessitem un professional de la salut mental al nostre voltant? Com triar-lo? Com escollir-lo? Quines especialitats hi ha? Tornarem, com diu el Fran Domènech, a posar les estovalles del tema, no? Perquè a vegades parlem molt evolucionadament de salut mental, però, ostres, comencem des d'un inici.
2: I no tinguem por, nena, de dir-ho públicament, si necessitem aquesta ajuda, perquè abans s'amagava, totes aquestes coses antes s'amagaven, nena.
0: Però dic una cosa, anar a teràpia ho necessitem tots.
2: Tots.
0: Que els que hi anem estem més a prop de solucionar-ho que els que no.
2: Ara.
0: Això és diferent.
2: Si tothom anés a teràpia, aniria el món millor, nena.
0: Avui no parlem de teràpia, això serà dimecres que ve amb l'Helena Puigguitart. Avui, una solució interessant i curiosa que em consta que molts dels nostres oients es pregunten: avui, com carai es gestiona la circulació? Com es gestiona tot el trànsit d'una ciutat o d'un país? Quines eines es fan servir? Per on comences? És a dir, tu tens un foli en blanc, Brigitta, tu per on començaries? És a dir, va, me'n vaig al centre de la ciutat i poso aquí un semàfor... i després el del costat, en línia recta, amunt, avall...
2: Jo és que tinc tantes preguntes, nena. El primer que diria és que el paviment estigui en condicions. El primer.
1: Bona.
0: Si tenim un paper en blanc, com comencem a construir tota aquesta gestió de la circulació? Qui ho pensa? Qui ho dissenya? Quin tipus d'enginyers, enginyeres hi ha darrere? I després, com es fa funcionar una xarxa de semàfors, no? Què passaria si de sobte tot deixa de funcionar? Quines normes regeixen si ens trobem que un semàfor no funciona?
2: Ja ha passat amb l'apagada de l'any passat.
0: Ah, amiga, clar, i després passa el que passa. S'adapta aquest entramat als embussos? I encara més, com sempre, perspectiva històrica. Des de quan tenim aquesta gestió de la circulació? Quan es va posar el primer semàfor de la història? On va ser? I, per cert, hi ha zones del món on no hi ha semàfors, una d'elles a Catalunya. Com s'ho fan? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes, les té l'Eugeni Rico. Un aplaudiment per l'Eugeni. Eugeni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: L'Eugeni Rico és el cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Eugeni, totes aquestes preguntes les podem resoldre, no?
3: I tant.
0: Així m'agrada. T'imagines que em diu que no?
2: Bueno, estava molt nerviós perquè, pobret, voleu que doni una dada històrica?
0: Ai.
2: Perquè una servidora és històrica.
0: Però no deixis amb el cul a l'aire, l'Eugeni,
2: no,
0: eh?
2: No, perquè, pobret, a més, és guapo. No el
0: Escolta.
2: Veieu, eh?
0: No.
2: Però té els ulls igual que dos semàfors.
0: Oh! Vermells.
2: Vermells. No, volia dir que el primer semàfor, nena, jo me'n recordo el de Barcelona, perquè clar, jo vaig estar a la inauguració.
0: A quin any va ser això?
2: Va ser el 29, amb l'excusa de l'Exposició Universal del 29, i llavors l'alcalde Aiguader, que era guapo i bon alcalde. Ara costa més de trobar bons alcaldes. Guapos en n'hi ha, eh?
0: Amic teu, clar.
2: Sí. Llavors l'alcalde Aiguader, junt amb el president Macià, van inaugurar el primer semàfor que estava a la Corilla entre Balmes i Provença.
0: Això no ho sabia, jo.
2: Ara el tenim.
0: Oh, em sembla fortíssim.
1: Sí, digues, tant. Fran. No, això, que és història de la ciutat de Barcelona.
2: És que jo hi era a la inauguració, em va fer una il·lusió, nena.
0: A més, vas inaugurar-ho tu, no?
2: No, jo era molt discreta, era molt joveneta. Penseu que vaig néixer el 1905.
0: Clar, quants anys tenies, aleshores?
2: El 1905, i va ser el 29.
0: 34, no?
2: Sí, ja, jo ja era vídua dos cops, nena. És que, bueno, ja ho sabeu, allò dels homes. Llavors... va ser molt maco, però és que només havien 6 cotxes per aquell semàfor.
0: Clar, feia poc servei, diguem-ne, eh? A tot això, Eugeni Rico, informació de servei. A veure, com està el trànsit de la ciutat de Barcelona avui, per exemple?
3: Bueno, avui ha sigut...
0: Home, avui complicat,
3: sí,
0: clar.
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: clar.
3: Avui ha sigut un dia complicat. Primera, perquè començaven les escoles i al final doncs és un factor que condiciona bastant la mobilitat i després per les manifestacions que hem tingut, no?, també, a primera hora del matí, que, doncs, evidentment, tenen la seva afectació en el trànsit.
0: Mira, en aquest cas concret, amb la vaga de mestres a tota Catalunya, quan passen aquestes coses, no?, es pot preveure algunes coses, algunes alteracions estan com previstes, però d'altres s'han de gestionar sobre la marxa. Com es prepara això? És a dir, hi ha una gent al centre de control de dir si això passa establint diferents escenaris? Com es munta tot un dispositiu en casos excepcionals?
3: Bueno, des del centre de control, doncs, des d'on gestionem la mobilitat, doncs, i des d'on controlem totes les càmeres de trànsit, doncs estem alerta de quins són els punts conflictius, estem en constant comunicació amb Guàrdia Urbana, també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Servei Català de Trànsit per les vies que doncs, van més enllà del municipi d'Eurovi de Barcelona, i a partir d'aquí fem una feina coordinada per tal d'intentar minimitzar l'impacte, doncs, que aquests esdeveniments poden tenir en la mobilitat de la ciutat.
0: Eugeni, també teniu estudiat, jo què sé, a Barcelona, de 7 a 9 és l'hora més complicada. A Falset, en canvi, és a tal hora. És a dir, hi ha un estudi també de franges horàries que afecten
3: més? Sí, evidentment, a Barcelona tenim dues franges horàries que són especialment més problemàtiques sobretot en quant a la circulació de vehicles, que és l'hora punta del matí, que va aproximadament entre les 7 i les 10 del matí, i després en tenim una altra que és més atenuada a la tarda, perquè doncs, el trànsit és més laminat, doncs, que pot anar aproximadament entre les 4, les 6... Sí.
0: Aquella hora, nen, agafa la ronda, saps? Agafa la ronda, vés a fer una sèrie de, entre cometes, en català incorrecte, recados.
2: Ara, al doctor Rico li volia preguntar perquè el tema de les causes meteorològiques, quan has dit tu aquestes adversitats, si ara, per exemple, un aiguat i esperant tots els semàfors, això també ho teniu previst?
0: Home, clar que ho tenen previst, no? Diguem que sí, Eugeni.
3: Sí. Evidentment, els semàfors tenen els seus propis sistemes de seguretat. Més d'un 80% dels semàfors tenen bateries pròpies, doncs, que ens garanteixen que segueixin funcionant
0: a cada semàfor?
3: Unes determinades hores, sí. Si recordeu l'apagada que vam tenir el maig de l'any passat, doncs gran part dels semàfors van seguir funcionant malgrat l'apagada durant unes hores determinades, perquè, doncs, si hi ha alguna incidència d'aquest tipus, doncs,
0: puguem garantir
3: un mínim d'hora, sí. Són bateries de reserva que segueixen garantint que els semàfors funcionin.
0: Mira, primera cosa que m'ha après, Brigitte?
2: Ui, espera, que
0: els semàfors es carreguen com els mòbils, saps què vull dir? Eugeni, si et pregunto així, quants cotxes es mouen a diari a Catalunya, a Barcelona, a Rodalies, això teniu estudiat també?
3: Bueno,

0: ho tenen tot controlat
1: i
0: diuen,
1: ah, mira, la Carota avui ha arribat una hora més tard.
2: Digue'm on tens la càmera, que així saludo, tu. Escolta.
3: S'ha saltat un semàfor.
2: Home, no, no crec que tinguin càmeres que puguin veure els ciutadans en concret.
4: No, no, no.
2: Ah. Això és per un tema de privacitat, sí, sí, no? Imagino, no, no. També.
4: Evidentment, totes les càmeres compleixen... totes les normatives de seguretat.
2: No poden fer un zoom per veure si m'estic maquillant.
3: Per les nits, nen, els amants i aquestes coses.
2: Oh. Escolta'm, Eugeni, quin és el problema de trànsit més difícil d'anticipar?
4: Bueno, al final són aquestes incidències, doncs, que, com per exemple, bueno, avui sí, sabíem que hi hauria la manifestació, no? Però a vegades doncs, es produeixen incidències de trànsit per accidents, sobretot, que, clar, no són previsibles, i que això sí que doncs, fa que haguem d'actuar d'una manera, ràpida i reactiva per minimitzar l'impacte. Per exemple, dijous passat, no?, vam tenir malauradament un accident molt greu a la Ronda Litoral, amb una víctima mortal, que va ser el conductor del camió, i que va tenir una repercussió molt gran també doncs, a la mobilitat de les rondes, i que al final la mobilitat de les rondes, quan hi ha problemes d'aquests, acaben impactant en el global de la ciutat. No?
2: Uh-huh. Ara estava pensant, clar, els accidents són imprevisibles, per això són accidents, però sí que és veritat que deveu tenir estudiat, per exemple, a l'estiu, no?, més avaries de vehicles, perquè jo a l'estiu... m'influ a veure gent a la Ronda, a la P7, a la B23, amb el cotxe aturat per culpa de la calor. Bueno, això, nena, ho teniu estudiat, també, estacionalment?
3: I que ho hem parlat també, la solució, per culpa de que no es fa el manteniment dels vehicles, te'n recordes?
2: Això és un altre. Però estacionalment també teniu detectat quina és l'època de l'any amb més incidències, en aquest sentit?
4: Normalment, a l'estiu hi poden haver més incidències puntuals, com bé apuntes tu, però també és veritat que la mobilitat disminueix a l'estiu.
2: La lies menys, saps? Allò si ja t'escolfa el cotxe.
4: No. O sigui, una incidència d'aquest tipus, doncs, el mes d'octubre, doncs pot tenir molta més repercussió en la mobilitat que el mes d'agost, també per franges horàries, no?
2: O sigui,
4: quan es produeix, doncs, dintre del curs escolar, o sigui, el curs escolar marca molt un llindar en el que la mobilitat doncs, es complica més, no? I si es produeix doncs, en hora punta, doncs llavors és quan tenim problemes seriosos.
2: De seguida sabrem com carai comencen a planificar tot aquest sistema, aquesta gestió de la circulació. Avui parlem de gestió de circulació, com sempre, i podeu dir la vostra. Línies obertes, Fran.
3: Sí, mira, el diu el telèfon del directe, el dic, però em consta que els oients se'l saben de memòria, el diuen a l'hora de dinar, a sopar, el comenten amb la gent que es troben als ascensors, el 93-201-7474.
2: Avui fa mal temps, 93-201-7474.
3: Perquè el tenen incrustat. Ja, perquè forma part del nostre imaginari. Que no pots trucar? No, perquè si truco hauré de parlar baixet a la feina.
2: Perquè estic treballant.
3: O, escolta'm, està mirant el meu superior i llavors em posarà mala cara. Tenim un telèfon de WhatsApp. Quin és el telèfon de WhatsApp, Brigitte?
5: Ai, 677, a veure si ho dic bé, nena, que fa molt temps. Sí? 37?
2: No.
5: 677. 38, 77, 19.
3: Ara. Efectivament, el 677.
5: Número,
2: Quasi.
3: 38, 77, 19. Aquest és el telèfon on ens podeu escriure. Avui que parlem de circulació i de moviment, doncs mira, una pregunta molt clara a tots els nostres oients. Quants quilòmetres feu cada dia? Mm. Els podeu fer en cotxe, els podeu fer en moto, els podeu fer en bicicleta o els feu a peu, també, perquè mira...
2: Que hi ha gent que diu, no, jo visc a la ciutat de Barcelona, per tant no faig quilòmetres. Epa, si vius al Paral·lel i treballes a la zona universitària, ja fots quilòmetres,
3: Això, sí. Mira, fem una cosa, no m'envieu les passes.
2: Això fa el meu senyor. Li dic, avui quants quilòmetres hem fet caminant?
3: El teu senyor, pobre.
2: 6.000 passes. Dic, però què m'estàs explicant, em passes? Que t'he dit quilòmetres, no diguis passes.
5: Això també ho feu les mares, quan parleu per mesos. O sigui, una cosa per l'altra,
3: Quants quilòmetres feu al dia? Per cert, hem rebut... Mira, acabo de rebre un WhatsApp del Xavi Pérez Esquerdo.
2: Epa! Ai, el Xavi, que he de parlar amb el Xavi.
3: No, diu, avui que parleu sobre circulació, diu, a mi m'agrada fer un experiment quan sóc al cotxe.
2: A veure.
3: Atenció a veure què en penseu. En el moment en què el semàfor es posa verd, em quedo aturat 5 segons.
2: Però ho veus? No
3: sabeu la quantitat de pitades i d'insults que rebo. És brutal.
5: Home. 5 segons. Xavi.
2: Però si tu pots mesurar, la dècima de segon és el temps que triga un taxista a pitar-te des de... Un taxista, dic els habituals de la carretera, A pitar-te des que s'ha posat verd fins que tu arrenques.
3: Però això és sociologia extrema.
2: Home, clar, la gent que està molt acostumada a anar a la carretera, diguis Xavi, taxistes, repartidors, clar, tenen uns temps de reacció superiors als teus.
5: Poca paciència, nena, i hi ha molt d'odi, també.
2: Bueno, això també, però ja no acusem a cap col·lectiu, Per això ens passa a tots,
5: No, per cert, el doctor Rico, quan és taronja s'ha d'accelerar?
4: Mai.
2: Antònia, què hem de fer quan és taronja? Doctor Rico, com diu ella.
4: Hem d'extremar la precaució. Quan és taronja hem de frenar.
5: No, és per un nebot.
2: Sí, clar.

0: tu deus apretar gas a fondo. Gas a fondo quan veus taronja.
1: Jo tinc un comercial que es diu Oriol, que acaba d'escriure, que fa 200 quilòmetres cada dia.
0: Ostres, 200 quilòmetres. I sempre els mateixos, Oriol?
1: L'Oriol, ja li demanarem quin trajecte fa. De moment 200, eh? De moment 200. L'Oriol guanya.
0: Apunta, Brigitte, té, dona un paper.
2: 200 quilòmetres, no, si tinc.
0: Ves apuntant, un 200 quilòmetres és la, Oriol, la fita 200, més llunyana. Sí. Tu quants en fas, Brigitte, per venir a la solució?
2: Nena, jo vinc amb servei públic, però vinc amb el meu xofer, nena, no ho sé jo això. I a vegades vinc amb cavall tirat per una calesa.
0: Servidora de vostès, 30 quilòmetres. Va, per començar, a veure, Eugeni, què és exactament un centre de control de mobilitat?
3: Bueno, és el centre des del que nosaltres estem alerta de tot el que passa en la mobilitat de la ciutat i la gestionem i actuem per tal, doncs, de mantenir aquest sistema de mobilitat complex que ha de servir a tots els modes de transport, perquè Barcelona és una ciutat molt complexa, a diferència d'altres ciutats. Barcelona té una multimodalitat, això vol dir molt alta, això vol dir que hi ha molts desplaçaments a peu, hi ha desplaçaments en bicicleta, hi ha desplaçaments en transport públic, que aquí tenim el tramvia, no només hem de pensar en els busos urbans i interurbans, sinó que també tenim el tramvia, tenim el vehicle privat, uh-huh. Tenim la distribució de mercaderies, és a dir, hi ha una multimodalitat amb cadascuna d'elles molt particular i s'ha de gestionar tot des d'allà.
0: Quants centres de control hi ha? N'hi ha un per ciutat o per capital de comarca?
3: Depèn. Nosaltres a Barcelona en tenim un. Hi ha ciutats, doncs, que en tenen més d'un.
0: Uh-huh. Més d'un, eh?
3: Depèn de l'extensió que en tinguin les ciutats.
2: Sí.
0: Per cert, sé que esteu trucant al 93-201-7474 i ens esteu fent preguntes molt concretes, tipus, per què dura 20 segons el semàfor del carrer Urgell? No, això no us ho podrem respondre, perquè l'Eugeni no és l'encarregat de posar els tempos en aquestes coses, sinó que ell ens parlarà més a com s'organitza tota aquesta xarxa. Una pregunta que ens han fet diverses persones, que l'aglutinem en nom del Nil, que diu com es calcula el temps dels semàfors per als peatons? És a dir, es calculen primer els temps dels semàfors que necessites per fer fluir el trànsit i després s'otorga als peatons o es fa la inversa?
3: Nosaltres sempre hem de garantir que un vianant tingui temps suficient de creuar des d'una vorera fins a una altra.
2: Ui, no dona, nen.
0: I home, a veure, també no has d'anar una mica alegria, tu, eh?
2: Nena, no dona.
0: Depèn de quina situació no tinguis. No, quan vas, alguna vegada que et passa alguna cosa o gent amb mobilitat reduïda, clar, és diferent. Però deixem explicar l'Eugeni, va.
3: Aquesta és la primera premissa que tenim. O sigui, sempre hem de garantir que de vorera a vorera hi hagi temps suficient per poder creuar. I a partir d'aquí, en funció dels diferents modes que interactuen en aquella determinada cruïlla, doncs es fa els repartiments.
0: Quan dius temps suficient, clar, sí. No és el mateix temps que necessito jo,
3: no.
0: Que el que necessita la meva iaia de 96
2: una
0: anys, no?
2: Exacte.
0: Quina és la persona tipus que fem servir?
3: Quan es calcula aproximadament uns 0,8 metres per segon de velocitat de creuament.
0: Mm-hmm. 0,8 metres per segon.
3: 0,8 i un metre per segon.
2: Sí, nen, però entre els que es passen el semàforo en vermell i nosaltres ens incorporem a la calçada, no ens dona temps. Pots estirar una mica més?
0: Això és feina teva? Seria feina teva, Eugeni?
3: Bueno, clar, nosaltres fem totes les programacions semafòriques.
2: Estira una miqueta el temps, nen.
0: La pregunta que jo feia és a dir, com es comença a parir un sistema d'aquests? És a dir, tenim un full en blanc, d'acord? Jo agafo aquí la ciutat per no posar Barcelona, d'acord? No. Agafo Mataró. Per on començaries de Mataró? Es començaria pel centre, el casc històric, es començaria per les diagonals, per les transversals, per les verticals... Com ho fas?
3: Al final, els semàfors i les cruïlles no són sistemes aïllats. O sigui, nosaltres, quan fem les programacions semafòriques, agafem un sector, que pot agafar, doncs, no sé, 30 o 40 cruïlles, i a partir d'aquí, doncs, el que hem de garantir és que totes aquestes cruïlles funcionin d'una forma sincronitzada.
0: D'acord.
3: Llavors, s'estableix, doncs, un punt inicial, és igual el que sigui.
0: És igual?
3: Sí.
0: Val.
3: I llavors, a partir d'aquí, el que és important és mirar que no hi hagi moviments incompatibles, que no es puguin mai trobar, doncs, dos cotxes, ni un vianant ni un cotxe en verds, a garantir aquests temps mínims pels vianants per creuar, i a partir d'aquí, en funció de quin és el volum de moviments que tenim en cadascun dels modes, doncs fem la programació semafòrica. I aquesta programació semafòrica sí que és veritat que normalment es comença des del punt central i es va extenent com una taca d'oli perquè funcioni com un tot un. No?
0: Llavors,
3: aquí és molt important si tens busos, si no tens busos, si tens bicicletes, si no tens bicicletes, si tens vianants...
0: Però aleshores ho fas com un petit sector, jo ara m'imagino, Brigitte, com un trencaclosques.
2: Molt
0: saps
2: bé.
0: Que comences per una zona, oi? Tens una zona muntada i aleshores munteu totes aquestes zones com independents i després les coordineu entre si?
3: Es produeix un tall de sincronització en les fronteres entre cadascuna d'aquestes zones.
0: Què vol dir un tall de sincronització?
3: Doncs que és quan, tu, per exemple, si vas en cotxe, doncs et trobes que aquesta ona verda, doncs, s'atacava, no?
0: Mm-hmm.
3: I això és...
0: Ah, típic, allò que agafes... Allò, perdó, ara, carrer sí. Aragó, fins que arribes a no sé on... He posat carrer Aragó perquè...
2: Un exemple.
0: Perdoneu el centralisme, però molta gent de Catalunya, sí. Jo no visc a Barcelona, però acabem passant pel carrer Aragó, sí. I dius, oh, he fet una tirada en vers, pam, i de sobte tallo. Allò és com una coordinació entre zones.
3: Sí.
0: Ah!
3: Tu ho vas trobar perquè, clar, nosaltres calculem una velocitat tipus a la que tu has de circular per trobar-te els semàfors. En funció dels nivells de congestió que tu tinguis, doncs segurament no pots mantenir una aquesta velocitat. Mm-hmm. També nosaltres prioritzem el transport públic. Moltes vegades no fem aquesta sincronització mm-hmm. semafòrica pensant en el vehicle privat, sinó pensant sobretot en el transport públic, que és el que li volem donar major prioritat.
0: És el que ha de ser. Sobretot perquè tinguem un millor transport públic privat i molts que tenim insuficient transport públic puguem prescindir, no?, del privat. Eugeni, t'anava a preguntar. Un cop hem fet això, tenim aquesta sincronització semafòrica que tu parles, no? Són fixes o es va adaptant en funció del trànsit? De dir, ui, s'està liant un pifòstio aquí a Plaça Espanya. Doncs el carrer, torno, el carrer Aragó hauria de mantenir més verd. Això és dinàmic o és sempre fixa la programació semafòrica?
3: La programació semafòrica, nosaltres, hi ha Cruïlles que tenen diferents plans, tenen més plans semafòrics, però així, en terme general, tenim quatre plans semafòrics. Un que s'adapta a l'hora punta del matí, un que s'adapta a l'hora punta de la tarda, un que són les hores diurnes, que són hores vall, i després tenim els plans semafòrics nocturns.
0: Per tant, és normal que en funció de l'hora et trobis
3: En funció de l'hora es modifiquen els temps de verd dels semàfors.
2: Jo, doctor Rico, tinc la pregunta perquè veig que també el transport públic i els taxis també surten abans d'hora que l'altre semàfor, no? Que és com una ratlleta.
3: Correcte.
2: Això també...
0: Home, per facilitar que tinguin més via lliure, no?
2: Controlen això, nena.
3: Tenim moltes Cruïlles en les que tenim aquests semàfors específics pel carril bus-taxi, que permet que aquests vehicles puguin sortir abans, puguin sortir lliures de trànsit de la Cruïlla.
0: Home, clar, però si agafes un taxi i has d'anar al mateix ritme que el cotxe, doncs aleshores quin és l'avantatge,
2: no?
0: No,
2: ho he dit perquè
0: no?
2: Hi ha molta gent que aprofita que això...
0: Deixeu els taxis en pau, home, per favor, que la ratlleta és pels taxis i pels busos, no per vosaltres.
2: Ara.
0: A tot això, 93-201-7474-677-3877-19, la veu del poble, Frank, ens pregunten.
1: La veu del poble, mira, l'Alba, perquè hem demanat quants quilòmetres fan amb tot tipus de mitjà de transport, incloent-te un mateix, perquè tu et transportes a peu, clar. L'Alba, per exemple, fa 1 km i 200 metres a peu cada dia.
0: Curiós,
1: El David, 6 quilòmetres fa a peu. Sí, la Irene cada dia diu 7 quilòmetres caminant per portar i recollir la criatura de l'escola, i a banda, els dies que no faig teletreball a la feina presencial, uns 20 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
1: En cotxe.
0: En cotxe, va. Passa que era peu. L'Oriol 200.
1: Va guanyant l'Oriol, de moment, però ara us vull explicar altres testimonis que estaran a la vora de l'Oriol. La Clara, que va i ve de Santpedor fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè està fent, atenció, un doctorat en història de la dona romana. Tenim oients molt intel·ligents.
2: Esclar, com ha de ser,
1: meravellosa.
0: Tots són molt llestos.
2: Normal, la solució, què vols?
1: Uns 130 quilòmetres entre això, aquest trajecte, i després gestions a la tarda per Manresa.
0: Cosetes.
1: Al dia, 130 quilòmetres, 640 a la setmana. Sort que tinc un cotxe elèctric, sentencia la Clara. Però us he d'explicar el testimoni de l'Eva, que també ens ha escrit, i diu: soc comercial i faig aproximadament 300 quilòmetres al dia.
2: Uau, ha guanyat a l'Oriol.
1: Només de casa a la feina i de feina a casa són 150, però a banda hi he d'afegir altres 150 que faig quan treballo, perquè com que és comercial...
0: Va d'un lloc a l'altre, no?
1: Es va movent d'un lloc a l'altre. Per tant, de moment, l'Eva, 300 quilòmetres que fa al dia.
0: He de dir que tenim molts oients, transportistes, camioners, camioneres, taxistes, i molt de comercial, perquè ens escolten al cotxe. És una bona hora per escoltar-nos al cotxe. Com sempre, la solució passa-ho cada dia a la 1 del migdia. A tot això, avui estem parlant de l'ordre a les vies de trànsit, però també volem saber quan es comença a gestionar la circulació arreu del món. Per exemple, quin va ser el primer semàfor de la història? La Brigitte ens deia, el 29 va ser a motiu Barcelona. De l'exposició a Barcelona. Però on va ser el primer semàfor de la història? Doncs ens atén en Pol Casellas. Molt bon dia, Pol.
4: Hola, bon dia.
0: En Pol és arquitecte, és divulgador cultural. El trobareu a Instagram a @casellas_pol. Busca'l, nena.
2: Casellas_pol.
0: Que aquí a la taula el seguim tots. Pol, gràcies per atendre'ns, primer de tot. I anem a PAMS. A veure, com es gestionava la circulació de persones o de carruatges quan encara no existien els semàfors?
4: Doncs una mica com bonament podien. Hem de pensar que tampoc hi havia... Bueno, hi havia carruatges, no hi havia cotxes, que els carruatges tampoc anaven tant de pressa, i era una mica anàrquic, cadascú anava una mica per on podia, els tramvies no tenien carrils separats, les bicicletes que hi havia tampoc, els carruatges tampoc, hi havia voreres, però una mica com es podia. Mm. I en els punts més complicats, doncs, hi havia guàrdies urbans.
2: Mm. L'urbano, de tota la vida.
0: Per tant, l'urbano és més antic que el semàfor, eh?
2: I tant! Oh.
4: Sí.
0: Oh, m'encanta aquest titular, eh? M'encanta.
2: A més, s'han de recuperar els urbanos.
0: Bueno, sí, clar, n'hi ha.
2: Els donàvem regals al Nadal,
0: sí, és veritat,
2: nena.
0: Hi ha unes imatges dels anys 60 que els hi deixaven allà tot de regals.
2: I tant, jo li portava ous.
0: Quin és el primer sistema de senyalització de trànsit conegut, Pol?
4: Doncs el primer sistema l'apliquen, venen del món ferroviari, no? Hi ha un enginyer que crea un primer semàfor, que bàsicament eren unes barres amb horitzontal i vertical que es movia. Aleshores, quan aquesta barra estava en horitzontal, deia que no es podia passar, i quan estava en vertical, que es podia passar. Però, clar, això només podia funcionar a dia, i igualment hi havia d'haver-hi un urbano avall, movent... O sigui, tampoc
0: o un urbano amb llanterna, no? Una llanterna molt potent, no, Pol?
4: Clar, llavors a la nit, doncs, ho van passar a fer amb gas, amb dos fanals de gas, que un era verd i l'altre era vermell, però bé, el gas no era una mica problemàtic, no? No era com un interruptor elèctric de on-off, no?
0: Clar. T'anava a dir, això va ser, si no et vaig mal fixada, a Londres, 9 de desembre del 1868, s'instal·la aquest primer senyal, aquest primer protosemàfor, diguem-ne, a prop de la zona del Parlament, a Westminster, oi?
4: Exacte, sí, sí. Just allà. Era un punt bastant concorregut de Londres. També veurem que la majoria de senyals i invents venen dels Estats Units o d'Anglaterra, que era on hi havia més trànsit.
0: Ah, perquè hi havia, clar, si hi ha més tràfic rodat, ho necessiten més, no?, diguem-ne.
4: Exacte.
0: I quan arriba a nosaltres un semàfor com els d'avui, Pol?
4: Doncs el semàfor ja arriba als anys 20, realment, hi ha aquí un bastant d'espai, fins que no arriba aquest, i això és, aquest sí que és als Estats Units, que aquest arriba als anys 20 als Estats Units.
0: Ah, es posa en marxa als Estats Units, què en sabem d'aquest semàfor?
4: Doncs aquest semàfor era aquest sí que era elèctric, no? I tenia llums primer verdes i vermelles, i l'àmbar arriba més tard. No? O sigui, al principi era només passar i no passar. I originàriament eren per cotxes, no és com fins més endavant també per creuaments, que ja s'involucren també els vianants.
0: Ara estava pensant, clar, estem parlant molt de semàfors, però els primers senyals de trànsit, quan comencen a aparèixer? Són posteriors o apareixen abans que els semàfors?
4: Mira, podríem anar molt enrere i dir que apareixen amb els romans, tot i que els dels romans eren unes fites de pedra que eren més per senyalitzar la carretera, no eren tant per controlar el trànsit, no? I no està del tot clar quan comencen a aparèixer, no? Perquè apareixen primer uns senyals verticals, no? Aquests amb un pal i una senyal, alguns senyals al terra, cap a finals del segle XIX, principis del XX, és quan més o menys van apareixent. A vegades, per solucionar problemes, per exemple, el de la línia contínua, no es diu que va haver-hi un accident, i llavors la persona que tindrà l'accident va decidir pintar la línia contínua ella mateixa perquè deixin clars els sentits.
0: Ah, no, mira!
4: O sigui, era una mica anar improvisant.
0: Ah, i interessant això de les línies de la calçada, ara que ho dius, perquè no ens n'adonem de les necessàries que són fins que no hi són. L'altre dia jo estava a Galícia i posava, avisava, no? Com no estan pintades les línies del terra, i vaig pensar, va, exagerat. No, hosti,
2: nena,
0: tu, mare de Déu, senyor.
2: El dia que hi ha boira o plou, nena, vigila, tu, per favor, a Galícia.
0: Quin caos.
2: Doctor Casellas, sí, sí. Per què aquests colors, el vermell i el verd?
4: Doncs perquè sempre s'han associat una mica amb vermell prohibició, no?, i verd endavant, no?, de cosa ben feta. Aleshores es trasllada així, sobretot a Europa i als Estats Units, no?, el vermell i el verd per endavant o pausa.
0: Molt bé. Les primeres normes de trànsit i de circulació les tenim datades d'alguna manera? O sabem qui les va inventar? O qui les va posar al final negre sobre blanc?
4: Sí, mira, aquí, clar, al principi cadascú feia una mica el que volia, no? El Regne Unit, anant allà, va aprovar les primeres, el 1865, on limitava la velocitat aquí, clar, perquè al principi tampoc era necessari, no? Però a partir de cert moment, sí. I el que seria el codi de circulació com a tal, el primer és el 1903 a Nova York, que era el Rules of the Road.
0: Rules of the Road, clar, les regles de la carretera,
2: sí.
0: Eh?
2: Ah,
0: 1903, eh? 1903. Sí, sí. El semàfor de tres colors, deies, no?, arriba durant la dècada dels 20, i els tres colors s'atribueixen a William Potts, ara ho deies tu, crec, a Detroit. A Catalunya, quan és, la Brigitte ens deia, el primer semàfor s'instal·la l'any 29 en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, i ella deia, encara segueix vigent aquest semàfor? Encara realment existeix el mateix semàfor o s'ha canviat el semàfor?
4: No, i de fet aquí hi ha una mica de confusió. Jo mateix vaig fer un vídeo també on havia trobat que el primer era el 1929 i que estava al mes en Provença, però això no és així realment.
0: Ah, epa, ojo!
2: Per favor!
5: Epa, a veure.
0: I t'ha fet fake news.
4: Sí, em van corregir, i és veritat que el 1900... Perquè van bastant a la part, això, el primer pas de vianants i el primer semàfor. Aleshores, a Balmes, en Provença, el 14 de gener del 1929, s'inaugura el primer pas de vianants.
0: D'acord.
4: Però no hi havia semàfor. I el primer semàfor, els primers, perquè no queda clar quin és el primer de tots, és l'1 d'agost del 29, amb motiu de l'exposició internacional, i hi ha una notícia de La Vanguardia que diu que els primers són a la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, les Rambles, Via Laietana, Calle de Cortes, que era la Gran Via, i plaça Espanya. Llavors sí. No sabem si es van posar tots a la vegada o com van anar.
0: Oh, fixa't, Brigitte, apunta tu, perquè et devien timar, perquè tu hi eres present, però...
4: Jo també hi vaig caure.
2: Jo me'n recordo que l'alcalde d'Aiguader, el del pas de zebra, que no es deia pas de zebra, es deia...
0: Com es deia?
2: Pas de vianants,
0: nena. Pas de vianants. És que abans he dit, perdoneu-me, peatons, que evidentment vianants, sí. Per favor, un clec a la boca. Com era la Barcelona dels anys 20 que necessitava organitzar i controlar la circulació? Realment eren necessaris aquests semàfors?
4: Sí, o era un senyal? No, ja es començava a necessitar per això, perquè ja havien començat a aparèixer els cotxes a Barcelona, ja s'anaven popularitzant, també hi havia molts tramvies, cada vegada més vianants. Mira, hem de pensar, perquè veieu com va creixent, el 1900 hi havia 12 cotxes a Barcelona. Només.
0: 12 cotxes?
2: Nena, el dia de la inauguració, si ho he dit.
1: És boníssim, això.
4: I el 1907 ja n'hi havia 110, o sigui, això anava creixent. La dada del 29 no la tinc, però anava creixent. Aleshores, es va necessitar d'una mica de marcar unes regles. També és veritat que en aquell moment no et conduïa tothom. O sigui, els cotxes eren un article bastant de luxe i la gent que tenia cotxe majoritàriament tenia xofers, de manera que la gent que conduïa tenia les regles clares, no era una cosa que pogués fer tothom.
0: Ara, Pol, estava pensant, que estem parlant molt de semàfors, la Brigitte ara preguntava si vermell i verd era arbitrari, o era una mica, però per qüestions de connotació històriques, però el fet de decidir els ninotets que hi ha dins del semàfor, això, i també la forma del semàfor, això com es decideix? Concretament a la ciutat de Barcelona, que potser tens més coneixement al respecte, perquè clar, tu vas a Berlín i té una altra senyalètica, no? Té uns altres, a més són molt icònics de la ciutat. Sí. En funció de què es decideixen els de Barcelona?
4: Jo crec que els més antics, jo crec que era una mica cada fabricant, era un model bastant estàndard, no?, que es fa amb diferents colors, que veus quan canvies de ciutats o pobles a Catalunya és el mateix amb diferents colors. Però sí que, en cert moment, cap al 2010, quan estava en el moment aquest de les Smart Cities i tot això, a Barcelona es fa un nou concurs per dissenyar-ne un nou, que és el que tindreu més vist, que és aquest que és més planet, no?, que ja no té visera, com els antics. I això va ser un concurs... que va guanyar una agència de disseny industrial que es diu Tandem. I una de les coses que tenia aquest semàfor era, que no sé si es fa servir o no, era que tenia autonomia en cas d'apagada elèctrica. Durava fins a 2 hores.
0: Mira.
4: De manera que si hi havia una petita apagada, no hi havia accidents de trànsit.
0: Mira, ara ens ho deia precisament, estàvem parlant amb l'Eugeni Rico, cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ens deia això precisament, que els semàfors tenien una autonomia, tu ara deies unes hores, podrien ser un parell d'hores, no, Eugeni?
3: Sí, aproximadament és un parell.
4: Jo he llegit un parell d'hores de quan vam fer el concurs.
3: Alguns té un mes.
0: Digues, Pol, perdona, que t'he tallat.
4: No, això, que jo quan de la fitxa del concurs he llegit-lo de les 2 hores, però realment no ho he comprovat. No tinc present, per exemple, el dia de la gran apagada, què va passar.
0: Mira, ens ho deia precisament l'Eugeni, ens deia això, que 2 hores o inclús més havien aguantat aquesta autonomia als semàfors. Pol, abans ho estàvem buscant, no sé si hi ha algun lloc del món hi hagi dones com a icona del semàfor.
4: Doncs bona pregunta. Clar, se suposa que la figura hauria de ser una figura neutra, no? Perquè per no caure en el típic de dona amb la faldilla i home sense roba. Han fet molts invents i han anat provant moltes coses. No sé si dones concretament hi ha d'algun punt, però, per exemple, a Barcelona hem fet el Mortadelo i Filemón.
2: Ara! Sí. Aquest és molt maco, nena. Fa una alegria esperar-te allà per veure-ho.
0: I a Màlaga no van posar un del Chiquito? M'ho estic inventant, això? Oi que sí?
4: Pot ser, em vol sonar. No,
0: ara
4: no
0: buscarem.
4: Quina silueta és.
0: El nostre centre de dades, Fran Domènech, et dono feina. A veure si hi ha figures de dones i si al Chiquito li van posar un semàfor o potser era un...
2: Jo crec que sí, nena.
0: Un pas de vianants, no ho recordo.
2: A mi em sona allò del Chiquito.
0: I crec que deia Quietor quan estava vermell. No és broma, no és un acudit dolent. Crec que era així.
1: Sí, hem de dir que fa 2 anys ho vam... No,
0: ho vam explicar, oi?
1: De fet, va tenir diversos problemes logístics i burocràtics per posar-se en marxa. També es va inaugurar una estàtua, però sí, fa un any aproximadament es va posar en marxa uns semàfors on quan estava verd em sembla que et deia adelante i diverses coses així. I fa un any també...
0: L'humor dels 90,
1: Sí, és el nostre, l'humor del comerç. I fa un any a Logroño sí que és veritat que l'Ajuntament va posar en marxa en el marc de les polítiques d'igualtat de la ciutat, un semàfor amb figures femenines.
0: Mira, ja tenim la resposta. Mira. Doncs, Pol Casellas, arquitecte, divulgador cultural, gràcies per formar part de la solució. Insisteixo, el podeu seguir a xarxes casellas_pol@casellas_pol a Instagram, en aquest cas concret. Pol, moltes gràcies, una abraçada.
4: Un plaer, moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelín. Huelín, es coneixia el barri,
1: Treball, pues imagina't.
0: El 677-38-77-19, 93-201-7474.
1: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió,
0: precisió
1: que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo, el Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balanyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe i a més 10 caminant, però atenció...
0: Epa.
1: On teníem el rècord, Brigita?
2: A 300 de l'EVA.
1: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Però si això es creu a la península, fill meu.
1: Això és el que fa l'Ivan.
2: Només d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
1: Oh!
0: Epa!
1: Ostres.
0: És que és informació de servei, visca la solució. Gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474 677-38-77-19.
1: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
1: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
3: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
2: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si acas.
3: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innova Lab Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat. Doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. Mm. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs, analitzàvem doncs, diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i, com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs, ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa.
3: En el que mirarem doncs, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: Ah, de dir, ui, que val el B3.
2: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera go. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el clot? Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no, això no casa?
3: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs, li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs, que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i, sobretot, doncs, no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres. No?
0: Semàfors espatllats, ara deies, no? Alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig un semàfor.
3: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
0: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso jo manual.
3: Sí.
2: Ai, nena.
3: I forcem plans, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs cap al que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs forçar determinats plans semafòrics, i els forcem des
0: d'allà. Què vols dir, això? Per exemple,
3: doncs, doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és un punt molt...
0: On és la plaça de la Carbonera?
3: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
0: D'acord.
3: És un punt, doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics, i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per... doncs,
0: agilitzar
3: el trànsit.
0: I com ho veieu?
3: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
0: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los tots en verd.
3: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
2: M'encanta, nena, ens hem fet amistat.
0: Hem d'anar-hi.
3: És 24-7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
0: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri, però terrestre.
3: Sí.
0: Ah, per això feu 24-7, per això esteu tota l'estona, no?, a sobre d'això.
3: Hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
2: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.
3: Bueno, les rondes és una infraestructura que té més de 40 anys. Evidentment, les condicions de mobilitat que hi havia fa 40 anys no són les que hi ha ara. El volum de trànsit doncs, no és el mateix. I, per tant, doncs, és una infraestructura que necessita doncs, una renovació i una actualització.
0: Si
3: i estem treballant això.
0: Si ho fem, fotem-hi 5 carrils, perquè no ens quedi desactualitzat
2: fins
0: aquí.
2: La tendència és que no hi hagin tants vehicles a la ciutat, per favor, d'allò del... Com es diu allò del CO2, es diu?
0: El CO2 es diu.
2: Doncs aquella cosa fora.
0: Transport públic de qualitat, això és el que ens aniria molt bé. A tot això, us imagineu que vivim en una zona on no cal regular el trànsit de semàfors, perquè no n'hi ha? Doncs aquest territori existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Vuit minutets i seran les dues del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans, la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
2: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
0: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
3: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs, forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin d'atendre l'emergència.
0: A tot això... Resposta, Brigitta?
2: Molt
0: per tant,
2: ben...
0: si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
2: doncs
0: ambulàncies.
2: Felicitar-los.
0: Doncs sí. Una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors.
6: Sencera.
0: Sant Domènec.
6: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost. El Ribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta... Doncs no, és una altra. És la comarca del Priorat.
7: És necessari, que no fa falta.
8: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
9: Si ho respectes com a Tarreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
10: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
9: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar-ne.
6: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor, i això seria doncs uns 10.000 habitants, aproximadament. Us ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona, i més endavant el van acabar retirant.
0: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, com esteu?
0: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
11: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no?, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
0: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com, per exemple, Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà aquelles hores que toca i tothom el coneix? Sempre és la mateixa persona de referència?
11: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm-hmm. Vull dir que aquí, al final, som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no en són necessaris. No?
0: Ja, ara parlaves de la manera de ser. Clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors.
11: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no?, que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn, doncs ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit.
0: Mm-hmm. Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
11: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? o per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació. Només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
0: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Méndez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
11: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
3: Evidentment, a la guàrdia urbana.
0: Si bé, primer, persones?
3: Sí, sempre la guàrdia urbana.
0: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
3: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dintre de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
0: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'estop sempre, eh? Primer pares i després passes.
2: Ah, sí, nena.
0: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
2: Ja li diré al xofer.
0: Fran, no sé si volies dir alguna cosa. Com
6: no, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres
0: endavant
6: que fan. Però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
0: Epa.
6: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
0: Quin Sant Quirze? De Besora? Del Vallès.
6: Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra, des de Taradell, És un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
0: Sí?
6: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
0: Tampoc?
6: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
0: No hi ha semàfor.
2: Però jo em feu pensar...
0: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber, sí, eh? 677-38-77-19.
2: Buscava, no estic segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha semàfor.
0: Home, nen, haurà sortit d'allà aquest matí, ho hauràs
2: mirat. Però jo vaig amb cavalls i jo no me n'entenc.
0: No aplica, no aplica.
6: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants, on el nino verd i vermell és una dona, també.
0: Epa! Encara fotrem un mapa, de veritat.
6: Mira, no estaria mal això.
0: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui la solució i ser part de la solució.
3: A vosaltres.
0: Torna com vulguis, eh? Què passa, què diuen?
6: Òscar Fernández.
0: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
6: Té controlats dos semàfors, només.
0: Dos?
6: Almenys encara, eh?
0: Està connectat, l'Òscar, o no?
6: A quin concurs, eh? No trobo el tercer a la memòria.
2: Vale. Que no se l'hagi saltat, nena.
0: Òscar Fernández, Catalunya migdia. Us deixarem ara amb ell, a les dues del migdia. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls, amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
12: Sí, li estic donant voltes. En tinc dos molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
2: No, que se l'ha saltat.
0: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a la solució. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un nucli de tempestes intenses ha afectat fa poca estona les comarques del Pallars, al sud de Sort, tot i que, per moments, les pluges han sigut intenses, han durat poca estona i s'ha anat afeblint aquest front a mesura que es desplaçava cap al nord-est. Aquesta i d'altres tempestes aïllades que han afectat aquesta matinada al Pirineu i punts de l'interior de Barcelona i Girona són el preàmbul del canvi de temps radical que ens afectarà de ple aquest matí i que portarà fortes pluges i una baixada generalitzada de les temperatures. Les pluges, però, no seran generals. De fet, les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que poden ser torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Aquí, el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Davant d'això, el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària i també queda restringida la mobilitat en aquestes 5 comarques. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
1: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a les comarques amb risc. El Meteocat preveu xàfecs localment molt intensos i que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en poc més de 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El president de la Generalitat demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Salvador Illa ha fet la petició enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors del primer dia de curs.
1: Detinguts dos menors en més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem.
1: 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Pèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la Festa Major de Sabadell.
3: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre 3 policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
4: Què fas, tio?
3: Segons el comunicat, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això, des de la Crida demanen que es depurin responsabilitats i que se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs en 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra. Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi, Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
0: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: I 7, depèn de l'hora que ens escolteu. Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: De tenir en compte tot l'any els treballadors de fàbriques, forners, gent que aquesta hora va treballar, eh?
2: Et vaig enviar un missatge, no?, d'algú que ens deia...
1: Sí.
2: Jo sóc del club de les 4 de la matinada.
1: Mira, el llegim, no? Ja li fem un homenatge a Carandell, no. A veure... Mira, sóc... El llegeixo jo, si et sembla, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Soc
2: sí.
1: dels que us escolta a les 4 del matí, perfecte. Treballo en un obrador d'un forn de pa i entro a les 5, encantada de compartir aquesta estoneta. Per tant, aquesta estimada oient, aquesta hora, doncs, deu estar-se llevant. Si entre les 5 i ara són les 4 i 7 a la remissió, doncs es deu estar llevant, acabant de preparar un cafè.
2: M'agrada, us escolto a les 4 del matí, perfecte. Perfecte. Dir, el so arriba,
1: exacte.
2: L'antena funciona.
1: I el Fidalgo puja al canal com toca, ho fa sense, com l'Enric.
2: Sona tot amb una qualitat HD.
1: T'has llevat mai a les 4 del matí per anar a treballar, Marta?
3: Moltes vegades, Garriga.
2: Home, clar.
3: Jo feia un horari de morning show.
1: Però no sé, a quina hora entraves, filla?
3: Entrava a les 6 i sí que alguna vegada m'havia hagut de llevar a les 4, sí, sí. Vaig fer-ho durant 3 anys.
1: I?
3: A Flash FM. I no ho tornaré a fer mai més a la vida. Espero que no.
1: No ho saps. No ho saps.
3: Si puc triar, triaré que no.
1: I a vegades no pots triar perquè t'ofereixen una cosa que dius, he de dir que
3: mai sí. Mai he estat tan lletja com en aquella època. Això passa.
1: Però perquè tu el temps millores, no per la feina que feies.
3: No és veritat,
2: bueno,
3: no sempre.
2: Anava molt cansada, no? Potser anaves molt cansada.
3: Sí, a part que em notava com un salmó contracorrent. Per molt que fessis un horari que tampoc és tan bèstia. Vull dir, perquè a les 2 ja estaves a casa i el que et deien sempre, tens tota la tarda per tu.
1: Tota la tarda lliure, sí.
3: Així ho hem repetit mil vegades.
1: Cromo. I tu, Roger, ho has fet mai?
2: No, jo és només per anar a l'aeroport durant una època. Durant una època.
1: Aquell,
2: sí,
1: vol,
2: el vol,
1: aquell vol de les 6 del matí.
3: Que els havia costat 20 euros.
2: De les 6 i 10, dels 20 euros, però hi deixava la salut. I ara el que faig és dir, doncs, mira, pagaré una mica més, però ara no agafo un vol abans de les 10 del matí.
1: Escolta una cosa, això...
3: Igualment matines, eh?
1: Ho he reflexionat.
2: Igualment m'aixeco, sí, d'hora, per agafar l'avió.
1: Sí, un avió només es pot agafar a partir de les 11, que no impliqui matinar. No, jo també n'he agafat molts a les 6 del matí, que el compres per estalviar-te 14 euros...
2: Però hi deixes la salut.
1: I llavors et compres un croissant per fer temps i ja t'has gastat els 14. I dius, soc tonto! Em podia menjar el croissant a casa i agafar el vol de les 10.
3: I perdona'm una cosa.
2: Si el pots pagar,
3: tothom
2: sí.
3: Sap quina marca de pernils hi ha a l'aeroport.
1: Amb nom de torero.
3: Efectivament.
2: Enric en castellà.
3: I un entrepat costa 15 euros.
1: Sí, però...
3: És una barbaritat.
1: L'aigua
2: 4,
1: no? És que ara veiem un capítol. A totes les botigues de l'aeroport hi ha els mateixos entrepans gairebé iguals a tot arreu. El mateix entrepà de truita seca. El mateix croissant que
3: sense
1: que
3: tomàquet,
1: res.
3: Eh?
1: El mateix suc de taronja a 6 euros. A tot arreu hi ha, val el mateix. I efectivament, un entrepà a 15 euros. Ara, els hi deuen fotre una clavada de cànon per tenir botiga a l'aeroport.
3: I et diré, ara... I lo a gust que em quedo, gastant-me els 15 euros per comprar-me'l, també.
1: No, és que a l'aeroport fem coses incomprensibles.
3: Totalment.
2: I quanta estona abans s'ha d'arribar a l'aeroport?
1: Jo el mínim necessari.
2: Jo vinc d'una família que 3 hores abans has de ser allà.
3: És que hi ha gent que es posa molt nerviosa, sí.
1: Però això jo crec que és més dels pares, no?
2: No sé si està estipulat que et recomanen tanta estona abans.
3: Potser és una hora abans de començar a embarcar?
2: Pot ser per passar el control i tot això.
1: Normalment no hi ha guerra. Jo últimament no he trobat grans cues.
3: Jo tampoc.
1: Només falta que ho digui, però el proper dia anar amb temps just i trobar-me allà a una romeria, però vaja. Doncs parlant de romeries, ara arriba un moment que respectem religiosament. I és l'hora del que no surti d'aquí. Endavant, sisplau, Roger Carandell i companyia.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí. We'll be right back.
2: Dos minuts i un quart de set. Marta Muntaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I avui, a distància, Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com anem?
2: Molt bé.
3: Bueno, i Marc Andreu.
5: Sí, bona tarda, pendons.
2: Què fa? Tanta gràcia. Explica-ho i així riem tots,
5: mira,
2: no?
5: Que som a la presentació de la nova temporada de 3CAT, que és molt nostra.
3: Que se celebra aquí, a Barcelona, a baix del en realitat, aquí a l'Ideal, a sota del Manac, a Montjuïc. Uh-huh. Han muntat, he de dir, una gran infraestructura. Vull dir que estem parlant que hi ha una catifa Marac de molt grossa. Ara mateix Laura Escanes i Miqui Núñez hi estan passant, s'estan fent fotos. Han passat ja molts VIPs, hi ha alguns concursants de la Gran Cita. Hi ha molt de moviment.
5: De fet, també hi han
3: Però, Marc, què et fa tanta gràcia?
5: Mira, perquè...
3: Tenim
5: un llibret amb totes les novetats que s'estrenaran aquesta temporada, i en aquest llibret hi ha les fotografies oficials de cada un dels programes, i a la portada, evidentment, també hi ha el que no surti d'aquí.
3: I sortim fatal, oi?
5: I acaba de descobrir per primera vegada com va anar la sessió de fotos que us vau fer vosaltres tres.
3: És que no... És a dir, està molt bé. Està molt bé aquest catàleg.
5: Està molt bé, però és veritat que us han posat un fons de grafiti, així com...
3: No m'apretis, Marc Andreu.
6: Com modern, maleducat.
2: Marc Andreu, no sé què estàs intentant provocar.
5: No, res, res.
3: És una portada feta amb collage, que és genial, i sobretot seria genial si ho haguéssim recuperat de l'any 83 i fos una de les primeres que s'hagués fet. Llavors seria guapíssim.
2: Ens ho però podeu ensenyar? A mi i a la Marta, que ens arriben imatges vostres, que aquí davant de les fonts de Montjuïc.
3: Però jo surto fatal, oi?
2: Aviam.
3: Surto com enfadada.
5: Si no, ho podreu veure segurament publicat a 3CAT aquesta tarda, quan ja s'hagi fet tota aquesta presentació.
3: I perdona'm una cosa, per què sortim a la portada de 3CAT?
2: Ben bé al centre, molt bé.
3: Amb la Melero... Exacte. Ens han triat a nosaltres. Bueno, o sigui, doncs, estem parlant de la reconciliació entre Juliana Canet i senyor 3CAT?
2: Jo crec que perdona, allà on
3: Marta,
2: ens han col·locat devem ser estratègics per la nova temporada.
3: Has de saber que jo només arribar ja m'he saludat amb diversos senyors 3CATs, cada un més encantador que l'anterior. Ja hi ha hagut aquell punt de tensió que també fa mantenir viva la nostra relació, perquè som aquest tipus de parella, nosaltres, i ja hem estat la mar de bé. Vull dir-te que tots estem encantats de ser aquí. Jo, ells, tothom.
2: I aquí tenim ja, que heu dit que ja volten per aquí, i amb qui creieu que podrem parlar d'aquí una estoneta?
5: Podrem parlar amb l'Arnau París, per exemple, que estrenarà sent presentador de Joc de Cartes. També la Laura Escanes, que ja ha arribat, com deia la Juliana, que estrenarà també Travessa VIP a final de mes.
3: També veiem en Roger Escap amb la seva dona, la Diana Gómez, presentadors clàssics de la casa com en Llucia Ferrer, en Ramon Pellicer, també hem vist per aquí la Raquel Sans... Ja, és que hi és tothom.
5: I el nostre Cubino, que també estarà en format a 3CAT aquesta tardor.
3: Ah, sí?
5: Sí, un reality sobre ell. He estat llegint el dossier.
3: A veure, Marc Andreu, què vol dir un reality sobre ell?
5: Sobre la seva figura, sabeu que ell era com un músic important, no?
2: David Lyme, als anys 80, que va ser com molt famós.
5: Crec que busquen el seu doble, o alguna cosa així, que clar, hi ha molta cosa per llegir.
3: Serà fantàstic. És veritat que aquest document que ens han regalat és un llibre, vull dir que és una novel·la llarga. Hi ha molta informació sobre tots els programes que es faran aquest any a la casa. Ganes de llegir-nos en profunditat i poder-vos-ho explicar.
2: Exacte, doncs us donarem, no sé, 20 minuts, mitja horeta, ho llegiu en diagonal i ens expliqueu les novetats de 3CAT per la nova temporada.
3: D'acord. Jo de moment vaig a lluitar per una copa, que es veu que només te la donen si ets influencer, i jo he d'anar a demostrar ara mateix si em dedico o no la creació de contingut, tot passant per alt, que també és una mica fort, que si només em dediqués, diguéssim, a la comunicació, també podria demanar una copa, no?
5: Mira, Juliana, però... torna Eufòria.
3: No, això...
5: Sí, que no. Ho diu, que torna Eufòria.
3: Molt bé.
5: Mira.
3: Quan?
5: No, em diu aquí primavera del 2027, amb Marta Torné i Miqui Núñez.
3: Ganes? Mm.
2: I què diu de nosaltres?
5: Us busco?
2: Sí, clar.
5: Vinga, va.
2: Aviam diu... que no surti d'aquí.
3: Pregunta què passarà amb nosaltres l'any que ve.
2: Exacte.
3: A veure si saben cadascú què farà.
5: Mira, la solució, la Travessa VIP, Polònia... No, que no surti d'aquí, dins d'entreteniment.
3: Famosos, famoses i crònica social amb mirada generacional.
2: Molt bé.
3: Bé.
2: I no hi ha més text.
3: Sí, n'hi ha molt, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Muntaner, que no

0: Vinga, adéu.
1: Fins ara.
2: La Juliana i en Marc Andreu, que estan a la presentació de la nova temporada de 3CAT a l'Ideal de Montjuïc. Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com estàu?
2: Molt bé, què tal?
3: Estic al·lucinat amb el desplegament de 3CAT, per qui no ho estigui veient. Sabeu allà una cosa, un blockbuster de la producció, no? No, fora conyes.
2: És el dia de desplegar tota la programació, no? Tots
3: jo
2: els
3: pensava
2: convidats.
3: Que hi hauria un atril, Namerero parlant de la nova programació d'aquesta temporada i ja està, una cosa més senzilla, de portes cap endins, m'entens? És una cosa, una Super Bowl catalana, pràcticament.
2: I quan s'acaba l'acte, a mi m'han dit que hi ha com una festeta. I llavors que estem convidats.
4: I han insistit, exacte, han insistit en que hi anéssim. I hem dit... Sorry, I'm a superestrella.
2: Exacte.
4: No puc venir.
2: No estem treballant i...
3: Bueno, però és una festa per als treballadors o per oberta per tothom?
2: Aquest és el meu dubte. Tant de bo sí,
4: crec
2: com...
4: que no, crec que és per la gent de 3CAT.
2: Pels convidats i per les cares de 3CAT, m'imagino.
3: Ah, perquè no vagis llançant fake news, que potser s'hi presenta allà un
2: no,
3: de
2: Mollerussa
3: que
2: no
3: i se queden a les
2: públic, portes. Que m'ho confirmin. Bé, abans de res, passem un moment pel WhatsApp, al 677 27 10 58... Perquè ens diuen, hola, guapos, ahir vaig anar al concert de l'Aitana i també m'he escoltat el vostre programa d'ahir i no ho vau explicar. No sé si el dia que hi vau anar també, però ahir, abans del concert, anaven sortint anuncis a les pantalles del costat i al principi de Superestrella, l'Aitana es retoca el maquillatge amb el producte que anunciava. Ara, ella estava increïble i m'ho vaig passar molt bé. M'encanta el vostre programa. Tu, Marta, també ho vas veure? Que hi havia com unes publicitats...
4: Sempre, abans del concert, sí, trobes publis de... Però l'any passat també, de sí, Santander, sí. Que ja sabem que és el banc de l'Aitana. Després de Yves Saint Laurent, si no m'equivoco, que és aquesta marca amb què l'Aitana col·labora i fan campanyes de maquillatge. I el que no em vaig fixar és si amb Superestrella també hi havia aquesta picada d'ullet. Però sí que en la prèvia, tota l'estona eren campanyes comercials.
3: Però eren protagonitzades per ella.
4: Sí, no, la de Santander crec que ella no hi sortia.
3: Bé, però clar, hi ha un vincle empresarial que
4: clar,
3: tots coneixem.
4: Clar, claríssim, claríssim.
2: Bueno, que cada cop més els grans concerts van patrocinats. Molts, sí, vull dir, marques que acompanyen artistes.
3: Clar, però marques que fan anuncis protagonitzats per l'estrella que va cantar en segons, això ja te transforma en una superestrella, sí, oficialment.
4: Sí, i abans de redacció, sí, no me'n recordo amb quin company ho parlàvem, però que la visió de l'Aitana, per molt que no li agradi tenir aquest públic que va tant a concerts i que es mou tant en massa, que són les menors d'edat, perquè sí, al final en té moltíssimes, sí, que són les que li omplen també els estadis, la visió que tens, que aquest sigui el teu públic, perquè tindràs dues entrades segur garantides, que és la del menor més el seu acompanyant, és que amb raó fa sold out també, perquè és
2: bueno, clar,
4: que l'interès es duplica.
2: Clar, i si van els pares...
4: Clar, els
2: no,
4: pares, els o sigui, ve de dir els dos, vale, que jo no m'ho vull perdre, que t'agrada tant
3: negoci.
4: Aquesta cantant.
3: A més, a certes edats, segur que vos passava quan vos agradava una pel·lícula que la veieu cada dia, en el meu cas era el
4: sí,
3: Rei Lleó,
4: doncs
3: cada
4: repetim.
3: Dia el Rei Lleó. Aquesta gent, aquestes noies, sobretot, preadolescents, els és igual repetir cada setmana el mateix concert
4: que
3: se fan tots estat espanyol.
4: Et diré que en el concert de divendres, l'Aitana, que parlava amb gent del públic que estava a pista, deien alguns, no, jo et vaig anar a veure a Extremadura, o et vaig anar a veure a les Canàries, i ella, sí, sí. Clar, per una banda és com m'encanta, però tota gent que està repetint.
2: 100%. No sé. Avui, últim concert, haurem de veure si va algun personatge famós o no.
4: I perdona'm, Roger, digues. Però crec que és un detall rellevant, perquè una figura clau de l'entorn de l'Aitana,
2: sí,
4: del seu equip, Núria Carreras, ens ha comentat el que no sortia d'aquí, l'última publicació de com ens ho vam passar de bé en Marc Andreu i jo al concert de l'Aitana el divendres.
2: Per tant,
4: tenim
2: el vistiplau més a prop que mai de l'entorn Aitana.
4: Tenim la benedicció absoluta de l'entorn de l'Aitana i també la seva perquè... Ella, recordem, va xerrar per DM amb la Juliana Canet aquest cap de setmana. O sigui, que perfecte.
3: Ja som de sa família de Aitana, no? Pràcticament.
4: Pràcticament.
3: Uns dies boníssims.
4: Sí. Crec que només ens hem de guanyar en Cosme, que no serà cosa fàcil, però ho tenim a tocar.
3: Perfecte.
2: Ahir comentàvem, bueno, vau explicar tu i a Marc Andreu que li havien demanat per en Plex perquè no hi era.
4: Sí.
2: I fa una estona em deien, ahir en Plex amb els amics al concert de l'Aitana em diuen que anaven amb seguretat VIP. Vull dir que, per tant, es va presentar amb tot l'esquad d'amics que l'acompanyen sempre i que ahir sí que van ser en el concert de l'Aitana. I que és possible que la veiguem a veure el Barça el partit de demà al Camp Nou.
4: No l'hem vist mai.
2: No?
4: Fa molts anys que no la veiem al Camp Nou.
2: I això que dèiem que ja no era del Barça en el seu moment en aquest programa...
4: Hi ha una
2: Camp
4: estratègia
2: Nou,
4: aquí, eh?
2: I no sé si té a veure amb alguna samarreta en algun moment.
3: Tu creus que va dir que era del Barça en el Palau Sant Jordi perquè li regalessin una entrada en el Camp Nou?
2: No, crec que
3: seria icònic.
2: Bé, passen 7 minuts d'un quart de 7. Us hem de dir que tenim novetats sobre una de les parelles de guapos més...

0: més fortes del curs. Estem parlant de la cantant Bad Gyal i el model Noah Brown.
1: Són novetats que aquí al programa ahir ens van fer saltar totes les alarmes. Totes. Perquè una cosa és estar enamorada del teu nòvio, que això, perfecte, és
0: sí,
1: que...
0: ideal.
1: És que bé per tu, me n'alegro.
2: No, no,
1: me n'alegro molt.
2: En aquell vaixell.
1: Exacte. Clar. Una cosa és estar enamorada del teu nòvio i l'altra és cometre bogeries de les quals te'n pots penedir tota la vida.
2: Ui.
1: Però anem a pams. Perquè si l'Alba Farelo, Bad Gyal i en Noah Brown han sobreviscut l'estiu, ells van començar a sortir cap a la primavera, aquesta tan sí, forta que va esbotzar totes les portes, sí, han sobreviscut l'estiu, per tant, prova superada, que no és fàcil.
2: I no hi comptàveu, vosaltres?
1: Jo gens. De fet, era no, la meva, no. El meu pronòstic de ruptura. I, per tant, encara en el setembre, en aquesta fase de lluna de mel d'enamorament. Encara estan allà. Però això, tots sabem que té data de caducitat, no dic la relació, sinó dit aquest...
0: L'enamorament.
1: Exacte.
0: Claríssim.
1: I ahir la Bad Gyal va publicar un carrusel de les vacances al seu compte d'Instagram i podíem veure molta foto que s'assemblava molt, saps, aquestes que dius, són iguals, però calculadament te'n posen una a la primera, després la quarta, però dius, són iguals, doncs segurament hi ha algun matís que se'ns escapa. Molta foto d'ella lluint modelets cars de marques, d'ella també amb cotxes de luxe de fons, d'ella ensenyant els peus, que ja sabem que és una cosa que li funciona.
2: I apassiona ensenyar peus,
1: li funciona moltíssim.
2: Sí.
1: I les cançons també diu coses de peus, o sigui, que és un mercat que ella domina. Però molta atenció a la imatge número 10, senyories, d'aquest recull de fotos estivals.
0: Aviam, la 10.
1: Ves-hi, t'impactarà, diràs. Ah, sí, m'està posant el cul a la cara, i efectivament, perquè és un primer pla del seu cul.
2: Això és peus o cul? Això és Instagram de Bad Gyal, i per això mos agrada.
1: Clar, a mi m'encanta que sigui així.
2: Sí, jo estic dins. Sí.
0: I calceta blava, ho dic perquè tu, Jaume, tens en blanc i negre el guió.
1: I ho sembla?
2: Ah, gràcies.
1: O sigui, mira, sobre la calceta, Roger, et sembla que és biquini, és a dir, roba de bany? Perquè jo crec que és llançarí, jo crec que és roba interior.
2: Sí.
1: Jo crec que són calces, un culot...
0: No tinc gran experiència en llançaria, però sembla llançarí, això.
1: Sí.
0: Perquè és com molt transparent.
1: No sembla un banyador, no, no sembla roba de bany. No,
2: no deu ser molt bo de secar, no, després?
1: Clar, perquè està l'aigua en aquesta foto, no li veiem el cul, llavors. Sí. No sé si acaba de ser gaire pràctic. Però bé, el detall impactant per mi d'aquesta imatge és que a la part baixa de l'esquena, per tant, a sobre del cul, hi veiem un tatuatge.
2: Ui...
1: Ja pinta fatal.
2: Sí.
1: Un tatuatge de lletres,
0: bueno,
1: no de figures, de lletres, i de lletres que configuren un nom. Un nom compost. Un nom compost de noi.
0: Ui,
2: anem a pitjor.
0: S'està complicant.
1: Si hagués estat Eduard, en honor al pare, t'hagués dit, mira...
0: Maquíssim, clar.
2: Complicat, igualment, també, de
1: sí,
2: digerir.
1: A part, a sobre del cul també seria una mica raro, però bé.
2: Sí.
0: Bueno, una... sí,
2: se llançaria...
1: Jo penso que estaríem llançant uns missatges una mica, no?
0: Bueno, segons com anar veient Eduard per allà, no sé.
2: Clar.
1: Bé, no és Eduard. El nom és Noah Lewis. La Bad Gyal s'ha tatuat el nom del nòvio nou, caient en l'error d'altres companyes com Rosalia o Aitana, que al final van haver d'esborrar-se'ls amb làser, amb tot el dolor que això comporta. Al cor, a la butxaca i al cos.
0: Home, clar,
1: tot.
0: Perquè és que crema, sí.
1: Esborrar-se'ls amb làser un cop la ruptura les va atropellar? Deixem aquí la pregunta. I ara una reflexió, perquè per mi que la Bad Gyal caigui en aquesta trampa dels tatuatges per amor és una derrota de país.
2: Absolutament.
1: I crec que la Juliana, crec que la Juliana estaria molt d'acord amb aquestes paraules.
0: Jo pensava que havíem fet pedagogia, però ja no deu escoltar aquest programa, però avui...
1: Per raons personals, perquè...
2: I més enllà de que no m'ho suporten, anem a dir-ho...
1: No, exacte, és que...
0: No, sí,
2: és que
1: no
2: ens trava. Té un caràcter tan espectacular, en el sentit més positiu del concepte,
1: sí,
2: que no entenc que caiguis en aquesta mediocritat de tatuar-te el nom de la teva parella actual però alguna part d'esports.
1: Per mi, o sigui, per molt que tingui parella, per mi segueix sent la soltera icònica per excel·lència.
2: Clar.
1: Té l'energia sí, de tia soltera. I que es tatuï el nom del nòvio allà...
0: Però és com una gran norma dintre del món del tatuatge, no? Que no et posis mai
3: el nom d'una parella.
2: Ni un nom, ni una data, res vinculat amb la teva parella, encara que duguis 30 anys casat, perquè mai se sap el que pot passar.
1: Jo reconec que ara ho estic fent molt gros i després desinflarà tot com un globus, però bueno, clar que sí.
2: Està sent molt emocionant.
1: És que et diré, Jaume, que resulta que ell, en Noah, que es deia Noah Lewis i no ho sabia, Noah, també s'ha tatuat el nom de l'Alba al seu cos. I això és més recent. I en Noah té Instagram i jo no ho sabia, també última hora informativa. Jo encara no havia entrat mai al seu compte.
2: És que ella no li fa bastantes fotos a ell, però no l'etiqueta cap.
1: Doncs ara sí que es comenten. Jo crec que ja estem en aquesta fase de la relació, que ja no es tapen de cap manera, ja no es tapaven abans quan es deixaven fotografies junts, però que ara ja tenen aquesta il·lusió de comentar-se coses i de presumir l'un de l'altre per xarxes. En Noah sí, té Instagram, jo no el tenia controlat, té 57.000 seguidors i el trobareu amb el nom de @NoahLBrown.
2: Que ara sabem que L és Lewis.
1: Exacte. I que jo mirava quins mutuals teníem, quins seguidors compartíem.
0: Allò d'aquí.
1: Tenim en comú Paula Farelo, germana del clan Farelo, i Muxca, Irma Farelo. Per tant,
0: dues de les germanes.
1: Que també és interessant, perquè recordes aquella història d'amor que havia tingut l'Abad Guial fa un any amb aquell model, te'n recordes, de Nova York? En Brito, Jordi Brito.
0: Jordi Brito.
1: Que jo sempre entrava... Aquella història ens va semblar que també acabaria en una relació de nòvios, perquè
0: van
1: fer...
0: Tota la ciutat,
1: exacte,
0: van fer
1: i feien, no podien sortir de Sants, te'n recordes, amb aquell escape room, van fer viatges junts, semblava que era una relació de parella. I jo anava revisant el seu Instagram per veure si la família Farelo havia donat també la benedicció i havia començat a seguir aquell noi. Mai el van seguir. En canvi, que ara tota aquesta gent que, vull dir, crec que són de les famílies més benvingudes que hi ha els Farelo, i on es tenen com amb més importància i consideració, i que elles el segueixin, per mi, és senyal que confien i aposten molt per la relació i que els hi cau bé ell. Bé, doncs en Noah ahir al vespre també publicava un recull de fotos de l'estiu, i en una d'elles li podien veure un Alba ben gros, tatuat saps a quina zona? Que jo no t'ho hauria dit, eh? Al coll.
0: Uf, molt delicat, al coll.
1: Al lateral del coll, o sigui, sota l'orella.
2: Molt de jugador de futbol.
0: Molt de jugador de futbol.
1: I amb lletra lligada. Saps, no és la lletra de majúscula?
2: És que, a més, amb la sort que la teva nòvia és artista, posa't Bad Gyal, que si ho deixau, però és que simplement li dediques un tatuatge a una cantant, no?
1: Bueno, a Alba també n'hi ha moltes, no?
2: Ja, però tu ja saps a qui va dirigit i plores per ses nits.
1: Llavors, el que no sortia d'aquí, teníem totes les alarmes sonant, estàvem pràcticament desallotjant l'edifici, però per sort l'oracle del safareig ens ha explicat què hi havia de real en aquests tatuatges.
4: Noah Brown ha publicado estas fotos junto a Bad Gyal de sus vacaciones de verano. Han publicado un montón de fotos los dos, pero a ver, lo impactante ha sido esta foto. Noah Brown, ya sabéis que es modelo, y él por el momento no lleva ningún tatuaje, que es verdad que si lo llevase podría maquillárselo y ya está, si en algún momento en alguna campaña requiere que se lo quite, pero sería heavy que su primer tatuaje fuese así de grande y que pusiese Alba, al menos su primer tatuaje visible, pero no, parece que es Ena, así que se le borrará, pero le dice Bad Gyal, uff, mi hombre, tremendo flow.
1: Aquest era el comentari que la Bad Gyal li deixa a Instagram, a l'Instagram de Noah. Però per tant, són de Henna. Són temporals i acabaran marxant.
2: És que jo tinc el guió en blanc i negre, veig les fotos en blanc i negre, però és vera que se veu un negre molt, molt, molt negre. Que és vera que tu, quan t'acabes de tatuar...
1: Clar, tu tens molta experiència amb el món del tatuatge, Jaume, perquè vas tatuadíssim.
2: Efectivament, el negre, el primer dia i la primera setmana que t'has tatuat, a part de que supura, el negre és molt, molt espectacular. És molt negre. És el pantone més negre de les possibilitats. Però és que aquesta versió de tatuatges d'aquests dos té un negre massa extrem. Ja llueix a Henna.
0: A mi m'ha colat al principi, llavors ja he pensat, hòstia, és massa bèstia, no? Com, bueno, no sé. A mi em
1: però crec que ja ho han jugat expressament.
0: Oi? Perquè se'n parlés i la gent s'ho cregués i en parlessin. Bueno, han anat a jugar una mica amb tots nosaltres. Jo,
1: em sembla bé, també.
0: Jo, a favor. Bé, passen 2 minuts a 6:45 de la tarda. Ara farem una pausa i de seguida sentirem les que jo crec que són les declaracions personals més dures que ha fet fins ara Amaia Montero.
5: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: Bé, el nom de Mayo Montero jo crec que serà sense cap mena de dubte un dels grans noms de l'anuari del 2026, quan es publiqui.
1: Absolutament.
0: I avui sentirem unes declaracions que, com us deia, jo crec que són de les més dures que ha fet mai la cantant. Unes declaracions que no tenen res a veure amb les polèmiques de si canta bé o no, o de si es porta més o menys bé amb la Leire Martínez. El cas és que ara la Maya ha decidit obrir-se del tot i explicar un dels moments més foscos de la seva vida. I la persona amb qui ha tingut aquesta conversa, jo no la coneixia, però és una persona molt coneguda, és un estilista i també comunicador que es diu Jomari Goizo, que és una cara molt coneguda del canal llatinoamericà Univision.
1: I que són molt amics, no?
0: Són molt amics, es porten molt bé, fa molts anys que es coneixen, i ell també l'ha acompanyat en tot aquest procés de baixar l'infern que ell ha explicat.
1: Ella és un poc que li regala aquesta entrevista a una persona de mega confiança, quasi un familiar, que jo no sabia qui era, efectivament, tampoc, però per la vista és tan famosa a Llatinoamèrica, no?
0: Sí, sí, sí, té, crec, 2 milions de seguidors i treballa en aquell programa de... aquell matinal d'Amèrica, que es diu Buenos Días, Amèrica?
1: O... Buenos Días, Amèrica és un programa.
0: Vale, doncs treballa aquí. En tot cas, la conversa arrenca amb ell recordant-li el discurs d'un dels primers concerts de la nova gira que va fer a Bilbao, en aquesta gira de retorn, i en aquell discurs, ara ho sentirem, la Mai explicava que venia de l'infern.
2: Hoy quiero confesaros que hubo momentos en los que pensé que jamás me volvería a subir a un escenario. Sentí que estaba tan perdida que no me reconocía. Bajé al mismísimo infierno. No es una forma de hablar. Y cuando uno llega tan abajo, solo hay dos opciones. Rendirse o volver a nacer.
3: Cada fallo, cada imprecisión.
0: Clar, aquells dies estàvem tan obsessionats en saber si cantava bé o no cantava bé o desafinava, jo crec que ens van passar una mica per alt aquests discursos.
4: Jo no sabia que havia dit això.
1: Això va ser el primer concert, de la gira?
0: Sí, el de baixar a l'infern jo sí que l'havia sentit a dir, però crec que tota aquesta declaració sencera se'n va parlar por perquè estàvem tots nosaltres els primers enfeinats dient que cantava malament. I tothom que anava als concerts. En tot cas, sí que és veritat que tots sabíem que la Maya havia viscut uns anys molt delicats amb la seva salut mental, i de fet ella sempre ho ha compartit amb els seus seguidors, però en aquesta nova entrevista ha explicat coses molt íntimes i que fins ara mai no havia compartit.
5: ¿De verdad nunca imaginaste que podía regresar?
6: No, en aquellos momentos no. No. Donde estaba en el infierno, o sea, queriendo salir... Y me bajaba, y subía, y bajaba, pues subía muy poquito, y bajaba, y me caía. Me acuerdo que, o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama, porque yo me pasaba todo el día en la cama, y le decía a mi madre, le digo, ¿tú crees que volveré a ser la persona que era antes? No te hablo del artista, la tal, no, no, la persona. Y me decía, claro que sí, cariño, porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale?
0: Ella parla de la tardor del 2022, que és quan va tocar fons, un dels moments més durs de la seva depressió, que de fet va ser quan va ingressar en una clínica de Navarra per un quadre d'estrès greu, ansietat i esgotament mental, que ho va explicar ella mateixa. El tema és que un cop en va sortir, se'n va anar a viure amb la seva mare i la seva germana gran, que van ser, com explica, el seu puntal, i va ser precisament en aquests dies de cures familiars que la Maya, que ja heu sentit que no es veia en cor de res, que es passava el dia estirada al llit, a mi m'ha impactat aquesta imatge, li va voler fer una pregunta a la seva mare.
6: Y un día le dije a Macho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar? Fíjate, ahora mismo se me caen las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo, por supuesto que vas a volver a cantar. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que quererme ir de aquí, de este mundo, de verdad.
3: Quiero ser una palabra
0: Fins i tot s'emociona durant la conversa i no és per menys recordant uns moments tan durs i, bueno, parlant dels...
4: De la família, que t'han sostingut, ja. Uf, se'm posa la pell de gallina.
0: Molt. M'ha sorprès moltíssim.
1: Home, sí. Sentir el fuego...
0: No, total, claríssim. Per mi ha estat molt commovedor, suposo que amb tots els oients, sentir dir precisament això, que no tenia prou força per continuar i que literal no podia més. En Homari, l'entrevistador, que la coneix molt bé, li treu el tema del seu pare. El pare de la Maya va morir el 2009, just quan ell acabava de treure el seu primer disc en solitari. Va morir després d'una llarga malaltia i ella sempre ha explicat que li va costar molt superar el dol i que sempre l'ha tingut molt present.
5: En el proceso que estuviste, ¿pensaste mucho en tu papá?
6: Sí, pero me quería ir con él.
5: Oh, my God.
6: Sí, me quería ir con él.
5: Qué bueno que te quedaste, mi ama.
6: Pues sí.
5: Bueno,
6: yo creo
5: que
6: en el destino, en la vida, te juro, peleé como... Peleé, tuve mucha ayuda, pero peleé mucho y aquí estoy ahora.
5: Y estoy muy contento.
6: Y llego.
3: ¿Cómo dar un salto al vacío? ¿O robar un pétalo a una flor?
0: No és que vagi a buscar la llagrimeta, però... Emociona molt sentir algú que...
1: Les cançons adequades.
0: Bueno, sí, són cançons que m'ha semblat que il·lustraven el tema.
1: Ara me n'hem recordat que Ana Maya Montero, entrevistada per en Risto Mejide, precisament, va explicar que l'any 2009-2010, que va ser quan va morir pare,
0: sí,
1: va ser quan va recollir un premi a los Premios 40, que tothom va comentar que estava alcoholitzada. I ella després, en aquesta entrevista amb en Risto, va dir no és que estigués alcoholitzada, és que s'acabava de morir el meu pare. Va ser molt gran per mi i estava molt medicada.
4: Uau.
0: I era una època
4: que per mi és una mica de lliçó pels mitjans, en general, per tota la gent que consumim internet i consumim vídeos virals, de què fem amb casos com aquest, amb algú que ha patit tant amb problemes de salut mental i que ha tingut ganes, perquè ho diu, de morir-se.
0: Tal qual.
4: Que ara fem befa o cada vegada que ara té un nou concert i... ens sembla que canta malament o que està desafinada, que ho tornem a comentar. Sóc la primera, que de vegades posa aquest vídeo i diu, home, no.
0: Sí,
4: o que fa unes declaracions i penso, ai, pobre Leire. Però després és que cal tenir sempre el context d'aquella persona de qui estem parlant en ment.
0: I d'on ve. En tot cas, a mi em fa molt feliç veure la gaudint ara dels concerts i m'imagino, sobretot la mare, molt emocionada veient com la seva filla efectivament ha tornat a cantar. Que li
4: home,
0: va prometre
4: en aquell dia, com un nou fènix,
0: allà
4: això.
0: Al llit de la mare, dient-li tu tornaràs a ser la Maya i tornaràs a cantar.
4: Uf,
0: i que per fi ho pugui veure. En tot cas, un testimoni de la Maya que un cop més ens serveix per visibilitzar una malaltia que és molt dura, que sovint es pateix en silenci i que malauradament crec que tots els d'aquí tenim gent al voltant doncs, que l'ha patit. I per tant, saber que la Maya ha passat per aquí, donar-hi una volta abans de jutjar-la i de fer segons quins comentaris, i parlo per mi
4: també. I en general també el nostre entorn, O sigui, de vegades va bé parlar d'això per veure com de cruels som tots amb altra gent.
0: També.
1: Una cosa, ara no vull fer burla en absolut d'aquesta entrevista, però em resulta molt curiós que ella està relatant per primera vegada pràcticament tot aquest infern per el que ha passat amb en Homari, i si vos en doneu compte, ho fan aquests Premis Joventut a una cantonada d'un backstage.
0: Asseguts com gairebé al terra en un racó.
4: Si hagués estat l'única oportunitat que haguessin tingut de trobar-se i d'aprofitar aquell moment per gravar-ho.
1: És que per això, escoltes, com la gent està passant per darrere, probablement fent-se fotos, agafant un còctel, com que me resulta un espai molt poc segur com per explicar aquestes coses tan grosses.
0: Però que potser per ell era més un espai segur aquest, amb algú de confiança, ell, que no un plató amb llums o segons quina ràdio, anar a parlar directament del tema. Bé, 4 minuts i 3 quarts a 7. Tornem a l'Ideal de Montjuïc, de Barcelona, on s'està fent la presentació de la nova temporada de 3CAT. Juliana, com va això? Ens hem perdut
7: alguna cosa? Hola, Roger. Us heu perdut moltíssimes coses perquè en Marc Andreu i jo durant tota aquesta estona hem investigat la sala on es presentarà avui aquesta temporada de 3CAT. Hem descobert que serà una experiència molt interactiva, molt agradable, i ara estic una mica distreta, m'heu d'entendre, perquè m'he trobat, Roger, algú de qui tu ets biògraf oficial, pràcticament.
0: Home, doncs sí, la veritat és
7: Miqui
0: que sí.
7: Miqui Núñez.
8: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
7: Ara tens vergonya. Ara, Roger?
0: Ara m'he fet petit, Miqui.
8: No, home, no, què va.
7: Zero nerviós, Roger.
8: Ah,
9: tinc una rectificació. No era un Caprabo, era un Carrefour.
7: Era un Carrefour. Roger!
9: Era el Carrefour de la Cerdanya.
4: Això era informació exacta dels oients, el 677-27-1058, que us havien vist a tu i a la Sara.
0: El Caprabo d'Alp. Es veu que era el Carrefour, d'Alp?
9: Sí, sí.
4: No, a Alp no hi ha Carrefour.
0: Ah, doncs era un altre poble.
9: Està bé.
7: Escolta, Miqui, aquest any de nou seràs una de les cares més rellevants de la casa, de 3CAT, perquè no només ets un dels concursants de la Travessa VIP, juntament amb la Raquel Sans, que em consta que us heu fet millors amics,
9: sí,
7: sinó que, a més, torna Eufòria de cara a la primavera, però, amb Marta Torner.
9: Però això on estava? On està escrit, això?
7: Això per començar els carrers. Ho sap tothom, ja.
9: És que jo, Juliana, no sé per on pillar-te, ja, perquè no sé si estàs esperant que t'ho confirmi, que t'ho desmenteixi...
7: No, ara, seriosament, avui presenteu Eufòria aquí. Estan tots els quadernets que ens han repartit amb la nova temporada, vull dir que ja és oficial.
9: Vale, perfecte, doncs sí, estic molt content.
7: Molt agraït, no?, a la casa per aquesta oportunitat.
9: Home, sí, tant. Serà la cinquena vegada, o sigui que... Jo crec que estarà molt bé. La Marta Torner, tinc unes ganes de tornar a treballar amb ella, que em moro, tio.
7: Qui guanya la Travessa VIP?
9: Ara t'ho dic, sí. Ara t'ho dic, quan tallem la connexió en directe, t'ho dic.
7: Perfecte, doncs els tiets guanyen la Travessa VIP, com ja tothom es podia imaginar, Roger.
0: No, jo sempre vaig defensar que els fotrien fora el primer dia. No sé si va ser així, Miqui. Sí, dic, és que ens van dir, els hem vist el Decathlon, comprant coses d'esport, i dic, van un timor, aquests no han fet esport en sa vida, és que els envien cap a casa el dia 2.
4: Tu te'n vas burlar molt d'ells.
0: La veritat és que sí, demano disculpes, però, Miqui, no sé si anava ben encaminat.
9: Fora de l'extra concurs, no, com es diu, de lo que és el concurs.
7: Fora del concurs.
9: Fora del concurs, els tiets són meravellosos, serà increïble i ja veureu.
7: I dins del concurs?
9: I dins del concurs són fantàstics, també.
7: Bé, de fet, dins del concurs el que sí que va passar és que vau escriure una cançó plegats, em consta, no?, de la Travessa.
9: No sé ben bé...
7: L'altre dia que fotíeu,
9: la cançó era
7: gravant.
9: De la Travessa. Ah, estàvem gravant, és veritat.
7: Ho va penjar la Laura Escanés en públic.
9: No, però perquè vam anar a fer una cançó per mi, pel meu proper disc de l'any que ve.
7: D'acord, doncs ens ho apuntem, ganes, del proper disc d'en Miqui.
9: Sí, exacte.
7: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
9: Roger,
0: ah,
9: Roger,
0: digues.
9: Saps on me'n vaig d'aquí uns dies?
0: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
4: Que comença per la lletra M.
9: Comença per la lletra M i acaben a rock.
7: Bravo!
0: Miqui, enhorabona.
7: Aquesta és la notícia més important que ens podies donar avui, Miqui.
9: Ho sé. I vaig amb la Sara, d'acord? També? Sí, no us preocupeu.
0: És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara,
7: de fet. Podem venir?
9: Veniu, si voleu.
4: Roger, compra ja els vols.
9: És el segon cop que vaig amb la Sara, sí. Però aquest cop anem a entrenar. O sigui, me'n vaig a fer jo... O sigui, anem a fer cotxe.
7: O sigui, t'has aficionat molt, això dels cotxes, per allà.
9: Sí, sóc un goril·la, la veritat. Sí, molt goril·la, molt fife, tot. Sí, la
0: I a la Sara ja li funciona, això del cotxe, o t'esperarà a un altre lloc?
9: No, sí, li fa il·lusió. Ja li dic que, jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí. Ja
7: doncs està. Molt bé, us seguirem de prop, sobretot en Roger, seguríssim.
0: No, jo estaré molt pendent i ho aniré apuntant tot i ho relataré a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
9: Ben fet, a veure si hi ha algú que t'escriu. M'he trobat el Miqui al Carrefour de Rashidi, de sobte, saps?
7: Compte-hi. Moltes gràcies,
9: a vosaltres,
7: Miqui. Et veiem a 3CAT.
9: Adéu, guapos.
4: Adéu.
7: Escolta, aquí està ple d'altres famosos del nostre programa, que jo crec que hauríem de parlar amb ells.
0: Doncs
7: estic veient Arnau París des d'aquí, sense anar més lluny. La Laura Escanés us he de dir que ben desaparegut, perquè l'hem vist al principi en un moment, i després m'he despistat i crec que se n'ha anat al lavabo o s'ha amagat de nosaltres, que és una altra,
0: te la demano.
7: És una altra opció.
0: Te la demano.
4: A l'Arnau, pregunta-li per aquesta frase, si en tenen més, la de t'estimo fort i clar.
7: Que, aviam, li podem donar a l'Arnau una mica de... Arnau!
4: Que està amb les RAIs. Juliana.
7: Efectivament, però és que no sé si tenim prou retorns.
0: Ara li estan posant els auriculars, veig, i li donen un micro a l'Arnau.
4: Hem interromput un moment de conversa de parella.
7: Sí. No, perquè estaven amb en Lildami conversant, era una conversa de tres.
1: Hem interromput una conversa d'amics igualment, no?
10: Parlàvem de restaurants amb en Lildami. Sí. Però no passa res, ara seguim parlant, ara, cap problema.
7: Clar, tu deus ser molt aquest amic a qui escriuen demanant consell, per dir on anem, avui tinc una cita, vull que sigui íntima, a Barcelona...
10: Sí, és una mica Google Maps, a vegades,
11: Receptari, també.
7: Més receptari o més recomanadors de locals?
10: Més receptari, jo.
11: Jo més recomanadora. Sí.
7: Escolta, com està anant aquesta nova etapa de la qual el que no sortim parlant bastant? Però és que, clar, és que es té molta tela, això que esteu vivint.
11: Els bessons, eh?
7: Tot? Els bessons, tots els canvis professionals que hi ha a la vostra vida ara mateix...
11: És molt bèstia. És molt, o sigui, tot ha vingut de sobte, ens hem mudat, hem tingut bessons, jo presento el cuiner així, pum, ell presenta el joc de cartes, vull dir que se sent...
10: Un any de vertigen, diria jo, però molt guai, la veritat que molt xulo.
11: Sí.
4: Perdona'm, i un any de t'estimo fort i clar, eh? Que hi ja sabeu que és una frase que nosaltres portem gravada per sempre al cor.
0: I crec que Catalunya es començarà a tatuar,
4: sí,
0: aquesta frase.
10: Ah,
0: vull
10: doncs,
0: dir,
10: seria, bueno, estaria molt bé.
11: Ensenyem el tatuatge.
10: El tatuatge?
7: M'estan ensenyant un tatuatge que porten els dits a la part de dins on posa ara, amb un punt final. Venen ganes de matar-vos, o sigui, és pitjor que m'ha passat a la vida veure una parella així.
10: El que no t'esperaves avui. Però té significat. No. És ara, és d'ara, no? Una mica de viure el present, ara. I també...
11: Arnau i Raiz.
7: Oh!
10: Clar...
7: Mira, que abans hem
10: rebut ràbia. Sí. Té molta ràbia, però jo també hem de dir que no tots són flors i violes, no, que hi ha molts... Hi ha domèstiques, únic que això no ho publiquem, de moment.
7: Bueno, de moment.
10: De moment. No ho publicarem, no ho publicarem. No publicarem.
7: Jo crec que Tres Catos hauria de fer un docu-reality on s'esveigués també aquesta part humana de renyar-vos, de tirar-vos els plats pel cap una mica.
10: Això és així, això passa.
11: Arnau, el nen, sisplau, el nen.
10: I corrent cap al nen.
7: El T'estimo Farticlar va ser una cosa que va sortir en aquest moment així d'aniversari o és alguna frase que ja us havíeu dit abans?
11: No, això és una cosa que jo, bueno, que ens vam començar a dir fa molt de temps, la veritat, jo li vaig enviar...
7: Va sortir així de la... Vas dir ja, amb el t'estimo no en tinc prou. Necessito una mica més d'adjectiu al darrere.
10: Bueno, és que t'estimo, a vegades nota, i t'estimo que deixo una mica difuminat. Encara fort i clar, és com amb molta intenció, no? No!
7: T'estàs emocionant! Emoció en directe, el que no surti, família, aquí l'inauguració de la temporada de Trescat, llàgrimes al caure.
0: L'Arnau l'està abraçant.
11: Pararem.
4: Parella de guapos.
0: Ai, per favor.
10: De fet, ens fa molta il·lusió quan surt alguna cosa nostra, el que no surti d'aquí, ens fa molt de riure, quan fa gràcia, et fa il·lusió també, i ho escoltem sempre.
7: Sí. Jo he plorat parlant de vosaltres al programa, vull dir que no és la primera vegada que es plora parlant del T'estimo fort i clar.
11: Jo he plorat escoltant-te, vull dir.
7: Sí, és veritat. Poder també estan 100 mesos de moltes emocions.
11: No, jo sóc així, en plan de saque, jo sempre he estat molt absent de plorar i seguirem.
7: Doncs aquí tenim el testimoni d'aquesta parella fastigosament perfecta.
4: Però escolta, hi ha una música molt forta, la gent balla o no, Juliana?
7: M'agrada que ho preguntis. Justament, una de les apostes que s'ha fet per aquesta inauguració és tenir aquí a la DJ Trapella, que és una de les punxadiscos més importants del país. Ella és del Maresme i està aquí ara mateix punxant tot de cançons realment fortíssimes, que també s'agraeix, perquè depèn de quina conversa prefereixes estalviar-te.
0: Bueno, vols que s'acabi ràpid.
7: I amb el soroll, mira, passa barat, saps? Tires i vas fent. Perquè és que també, si no, es pot fotre molt costa amunt un esdeveniment així amb tanta gent.
0: Total. Juli, dones per perduda a Laura Escanis, veig?
7: Bé, la buscarem i us faig un toc d'atenció, però és que realment crec que ella s'ha tancat al lavabo a plorar o a intentar amagar-se de nosaltres.
0: Bueno, doncs,
7: ara la
0: truco. Truca-la i ens avises.
7: La telefono al seu número privat.
0: Mira, Juli, tenim temps fins a 58. Ja t'ho dic per aquí, perquè si tu ets enviar per WhatsApp no ho veuràs. Val?
7: Us l'aconsegueixo. Fins ara.
0: Perfecte. Fins ara. 10 minuts i les 7, mentre esperem si la Juliana troba la Laura Escanis a la presentació de 3CAT.
1: I es veu que l'Lil Dami, que deu haver anat a fer una Hilda o una cosa
4: però
1: així.
4: Però l'Lil Dami, què estrena 3CAT?
0: No t'ho sé. No t'ho sé, o potser és un convidat.
4: Perquè
0: no?
4: Estava molt desaparegut, va ser jurat d'Eufòria fa convidat, molts anys, de la primera edició, i no sé si la segona, i després...
0: No havia fet coses per
1: Super 3.
4: Ah,
1: sí.
0: Ho buscarem.
4: No ho sé.
0: Ho buscarem. Ara feia molt temps que no el veia.
4: Sí, jo igual.
0: De veritat. Jaume, a veure, si tenim temps, hem de parlar d'una exparella mítica que s'ha retrobat aquests dies, i que són la Blanca Suárez i el Miguel Ángel Silvestre.
1: Sí, aquesta parella ho va ser tot a principis de la dècada passada. Eren els actors que més carpetes omplien a l'institut. Na Blanca ja havia finalitzat El Internado i estava gaudint de l'èxit de la sèrie El Barco. I en Miguel Ángel Silvestre, alias Mas, que m'encanta, ja era reconegut per haver estat el duque de Sintetas No Hay Paraíso. Entre ells no se coneixien fins que l'any 2011 se varen creuar ses mirades durant el rodatge del film De Pelayos. Des d'aquell primer contacte a De Pelayos, jo aquest títol de pel·lícula m'ha pogut tan terrorífic,
4: no.
1: M'entrangúnia cada vegada que l'he de dir.
4: Ara podríem fer un concurs de què va, perquè...
0: És que no en tinc ni idea, la veritat.
4: De què deu anar, De Pelayos?
1: Mira que a mi m'agrada sa misèria castissa, però jo això no sé què és.
4: Jo tampoc. Tocarà buscar-ho.
1: Sí. Bé, i a partir d'aquesta pel·lícula de Pelayos, els actors van iniciar una relació molt apassionada i molt comentada en els mitjans. Tal era el seu nivell de popularitat per individual que quan varen ajuntar-se, les impressores estatals varen esclatar. I des d'aquell moment els micròfons els perseguien de valent. Na Blanca Suárez ja era molt discreta en aquell temps, però així parlava del seu enamorat l'any 2012.
12: ¿Y la fama cómo la llevas? En la revista salís monísimos, tanto Miguel Ángel como tú, ¿eh?
13: Sí, bueno, depende del momento y del gesto, ¿no? Que eso siempre pillaba. así un poco.
14: Y lo de salir con un chico tan guapo, eso no sé si se lleva igual de bien que la fama.
13: No. Hombre, yo lo llevo estupendamente, ¿qué quieres que te diga? No sé.
14: A todas las chicas les gusta. ¿Tu chico?
13: Hombre, supongo, ¿no? Porque
14: es muy guapo y siempre ha tenido mucho éxito.
13: Es muy guapo.
4: Pobre, que incòmode, eh?
1: Sí, estava molt incòmode, ja se nota. Bé, na Blanca duia estupendamente tenir una parella tan guapa, per lo vist, però degut en part a la pressió mediàtica, aquest parell ho varen deixar al final de tot, no? L'any 2014, de fet, va ser, després de 3 anys de relació, amb Miguel Ángel i na Blanca varen seguir camins per separat. En un primer moment van esborrar ses fotos en comú dels seus respectius Instagrams i ella va fer Liana amb el cantant Dani Martín, que jo això tampoc ho recordava i m'apareix ben gros.
4: És que I en Mario Casas on va? En
1: l'any 2018. Se varen conèixer ben joves, però va ser un amor com retrobat en els temps.
4: És que faig un embolic.
1: Tot i així, tornant-te'n amb Miguel Ángel Silvestre i na Blanca Suárez, sempre varen demostrar molt bona sintonia, inclús després de sa ruptura. De fet, així va reaccionar amb Miguel Ángel Silvestre l'any 2020, quan va saber que sa seva ex sortia amb un actor i també amic, en Javier Rey.
15: Con Javier.
16: Maravillosa, les quiero mucho a los dos. Creo que me he enterado hoy. Y, vale, da igual. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de verlos y de darles un besazo a los dos.
4: Mira, ex benvinguts.
17: Sí.
1: Ex benvinguts, i vos he de dir que això segueix igual perquè ara han passat 13 anys des de la seva ruptura i en Miguel Ángel i na Blanca Suárez s'han retrobat en el Festival de Venècia, on els dos són ambaixadors de Giorgio Armani, dins d'aquest certament de cine,
4: sí,
1: vaja.
4: Sí, és veritat.
1: I bàsicament han compartit multitud de fotografies a conjunt i més concretament, perquè moltes de les fotografies que han penjat és amb altres actors,
4: que inclús... n'hi ha algunes que semblen IA perquè hi ha la Kendall Jenner i altres famosos com superinternacionals que jo pensava. Ja, ja. Vols dir que és possible aquesta barreja?
1: Hi ha en Jonathan Bailey, na Kendall Jenner, en G Balvin, el pilot Carlos Sainz i na Blanca Suárez i en Miguel Ángel Silvestre allà enmig. Però tal és la bona relació que inclús na Blanca Suárez ha compartit una foto així com entre bambalines, per dir-ho d'alguna forma, amb en Miguel Ángel Silvestre, els dos com molt riallers, així com molt cachondos, per dir-ho d'alguna forma. Així que realment se duen molt bé.
0: Doncs ho celebrem. Hem trobat a la Laura Escanes. Juli...
7: L'hem trobada, Laura, confessa.
18: Ai, us trobo a faltar, m'encantaria que siguéssiu aquí tots.
7: Ja. Laura, quan ens veiem?
18: No sé, a veure si vinc a veure-us, no? Ja toca.
0: Sí, no?
7: Jo crec que toca i, a més, surt ja la travessa.
18: Ja es pot dir?
7: Surt a la tardor, sabem.
18: Ah, no es pot dir perquè estem en directe. No ho penso dir.
7: Surt al fin de que ve, eh?
18: Què dius? No, però surt molt aviat.
7: Ah, la travessa surt a finals de setembre, hi ha molts nervis, Laura, per
18: veure-ho. Això es rumoreja, però encara no s'ha dit la data, però tant de bo sigui a finals de setembre, la veritat, tinc moltíssimes ganes que surti la travessa.
7: Tu ja has rebut també algun correu electrònic sobre si tens ocupat el dia 31 de desembre?
18: No he rebut... Tu sí?
7: No, jo no. Què he de rebre jo, Laura?
18: I el Miqui sí?
7: No ho he parlat amb en Miqui.
18: Ah, jo no. No, jo de moment no tinc notícies, m'encantaria,
0: es va tard, eh? Perquè s'ha de preparar tot,
18: però
0: encara.
18: No tinc cap email, la veritat. M'encantaria. T'imagines que aquest any no?
7: Suposo que t'ho dirien diferent. No seria com que te n'assabentaries pels mitjans.
18: Espero que no, espero que no.
0: No et faria Ghosting 3Cat, Laura?
18: No,
7: oi? Això mai.
18: No. Es
0: dirien
18: cas,
0: sí o no?
18: Molt, ens cuidem no. Molt. No ho hem parlat. O sigui, jo no ho he parlat. Potser encara estem tornant, estan pensant què passarà, no ho sé.
7: Què esperes tu d'un dia com avui, de la inauguració de 3Cat, a part de veure molts bons companys?
18: Doncs he vingut expressament, eh? Vull dir, és una cita... A mi m'agrada, perquè és com un moment de retrobaments. M'agrada, a veure què depara, no?
7: Parlant de cites, saps amb qui no ens retrobarem?
18: Amb qui?
7: Amb la Ida Domènech, Dulce Ida, que avui no ve perquè el dia 11 té la seva reboda, el seu recasament.
18: Exacte.
7: I se li girava molta feina.
4: Tu hi vas, conscient? Laura, o no?
18: Sí, ja tinc tot preparat. Avui justament he parlat amb ella, li vaig preguntar ahir si venia i em va dir que no, que estava amb la nena que ha començat l'escoleta tal, i era complicat i que estava acabant d'últimar els detalls del divendres i era del divendres.
7: Sí. Nenes que comencen l'escoleta com la teva filla també, la Roma, que torna a començar a col·le.
18: Sí, segon de primària, molt fort això.
7: És molt
18: fort. Molt fort, és preadolescent pràcticament.
7: Home, és que aquesta edat ja hi arriben molt fetes i dretes,
18: avui
7: amb pitis a les butxaques.
18: Sí, ha estat el primer dia avui i ha estat, o sigui, brutal, però una sensació de que se m'està fent molt gran i que se'n va escapant de les mans.
7: És una mica aquella sensació de tristesa, de felicitat?
18: Sí.
7: De sentir nostàlgia ja d'una cosa que estàs vivint en el present?
18: Exacte, és com els primers dies, o sigui, jo intento sempre fer una foto del primer dia i veure l'evolució és brutal, però és que a sobre tinc la sensació que en algun moment la meva filla em dirà, mami, deixa'm de fer-me fotos del primer dia del col·le. I em fa una pena pensar això.
7: Tu que voldries fer-li la fotografia també el primer dia d'universitat?
18: Exacte, jo allà, Roma, espera, a veure el teu looket d'universitat, m'encantaria. Però bueno.
7: Doncs així estem, família.
18: Em sap greu que no estigueu aquí.
7: La Laura, sapigueu que s'està perdent el concert de l'Aitana també per ser aquí a la presentació de 3CAT. Vull dir que són moltes les renúncies.
18: T'he vist gaudir molt, no, Marta, el concert de l'Aitana?
4: Però tu te n'adones, Laura, que faltaves. Vull dir que el trio Marc Andreu, tu i jo, hauria estat imbatible.
18: Sí, no, hauria estat increïble. A més, és que aquest disc de l'Aitana a mi m'ha encantat. Jo, a veure si em puc escapar a Madrid. Jo havia pensat, potser escapar-me avui, però avui era molt complicat.
4: Us coneixeu amb l'Aitana? Sí, no?
18: Sí, hem parlat diverses vegades, personalment. Sí, ens hem conegut també.
7: I com és que l'Aitana no està venint a veure't el teu podcast? Que entenc que té nova temporada, també ara al setembre tornareu. Imagina.
18: Doncs mira, de moment el podcast l'hem deixat una mica paralitzat. Sí,
7: perdona, exclusiva?
18: Necessitava exclusiva mundial. Oh!
7: S'acaba entre el cielo y las
0: nubes?
7: Noies,
0: em sap molt greu, però ho hem de deixar aquí amb aquesta exclusiva. Perquè,
4: i ha de venir la Laura immediatament al programa.
0: Laura,
18: vinga, aviat i us ho explico tot.
0: Obriu agendes amb la Juli i tanqueu un dia.
18: Perfecte.
0: I ens vens a veure, que
18: perfecte,
0: trobava
18: guapos
0: a faltar ja.
18: Us envio un petó molt gran.
4: Fins demà, adéu, carinyo.
0: Que vagi adéu, molt bé. Fem una pausa i tanquem la tarda, i a partir de les 7, el Tot Costa, tornem demà a partir de les 6. Que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars, ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions del Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornaran a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'Espai Cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits amb aquests resultats, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la, al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar...
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Mayol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acaba de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès, el sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia, bon
1: molt
0: dimecres.
1: Bon dia, molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: "Tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia."
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Mayol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fora en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una. Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
0: Però, per favor, divertit. Sempre dóna joc, Carlos Sobera.
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'ho explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.

0: les mans. La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses. Acabem d'escoltar l'Oller Miquel.
2: Exacte.
0: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs mira, Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies Aitana ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
0: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet 4, per explicar això.
3: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar més,
2: eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: tant,
2: com el seu,
0: eh? I tant,
2: ho ha dit així.
3: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima,
4: molt bé.
2: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars del Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Doncs, això t'he portat.
0: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Veus? Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
5: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
6: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
7: Encuentro que soy una real catàstrofe.
6: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
7: Que Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Ot Serra.
8: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de Gurb va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
9: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
10: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota, i va ser un any super top a nivell de números.
8: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya. Lara.
6: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Ready, set, go, man, go.
0: Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
6: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més

0: la música d'Elvis Presley ha passat ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, ja deia, el meu pare treballa en el mercat i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Jo sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares saps quina broma em fan sempre, perquè el meu pare es diu Julián, però és que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Oh, Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla
1: totalment
0: un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dors, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar al famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Llegeix els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí Pericat també i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: En una publicació, ui, que m'ofego, a Instagram, ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta a mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això. No, s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
1: És cutre, és cutre. Sí. La paraula és cutre.
0: I a més amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson.

0: Anderson, 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també a aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, ja ho diré bé, el Garraf i el Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
1: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
2: Es va decidir no fer vaga doncs, perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
1: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
3: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, jo ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per dos funcionaris, etc. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
1: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
4: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
5: Era una escena que estava en el bar.
4: Si tu eres client del bar.
5: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del...
4: Del Jordi Sánchez.
5: Jordi Sánchez.
4: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà!
5: Alguna vegada sí, i sobretot amb la sèrie de, com, aquesta, de TV3.
4: Com si fos ahir, sí.
5: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta? M'han semblat veure't... Dic, sí, sí.
1: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
6: Sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
7: Els matiners.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
8: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
8: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
8: Sí.
0: Que no sé
8: el abrigo, que no sé què, que és que clar.
0: No sé què sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'Astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Tria un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia!
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com tens?
8: A mi em va passar també al mateix punt de la ronda,
0: és que
8: la temporada passada.
0: És que...
8: No, no, i et fots un bon susto,
0: home,
8: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
8: Sí, sí, després de ser trobat...
0: I ell?
8: Era petitet o gran?
0: No, no, no, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? Jo no m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el
8: claro.
0: Pas.
8: Jo l'altre dia, la màgia, sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
8: Sí. Allà hi ha la rotonda.
0: Ah, doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els ports senglars que,
8: escolta, que
0: ens estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
8: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí.
8: En fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un beautiful day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, ens surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
10: Bon dia, matiners.
11: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
10: A mi hi ha una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
7: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En el fons, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment, hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que a la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, Especialment entre Barcelona i Tarragona, les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també a la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment, tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
9: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
9: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui, unanimitat als editorials dels principals diaris, tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
9: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
9: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
9: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
9: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
9: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data, ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer... Ai. Apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat...
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, sí. Que s'acabi el 2006.
10: I ho llegim al diari.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: sí, sí, sí. Va, sí. Recte final per saber quin és el millor home esmorzar de Forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant!
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita, per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 3:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pip-pip-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
11: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cérvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
11: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
11: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscarí. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: Es que si esto es tan mal que me lleven presa, es natural que bajo la mesa.
11: Ahir va fer l'últim dels quatre concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
11: perquè
1: bé.
11: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades... Quan hem crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si per veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
11: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas, Shakira.

0: Vinga, va.
1: Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso. Sí.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapidet avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria! Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Anna Garcia puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar, aviam, com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
0: No ho sé, em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No ho sé, és que ara quedaré fatal.
2: Lara, estàs fent trampes.
0: Lara, estàs mirant?
3: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
3: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però mira,
1: pensava
0: dic alguna
1: cosa. Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50,
1: vinga,
0: diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
1: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada, Maria, és...
1: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països hi participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest top de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara.
3: L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
3: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
0: Sí. Doncs vinga, un altre puntet que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
4: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
5: Per competir, vaja.
4: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no ho era gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot... creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
6: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica, i estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no?, si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears, perquè no escriuen en valencià. Ah. I hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això, igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera.
0: Que una bona conversa amb Carlos Sobera.
6: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no. Però que perquè ens entenguem és això, bàsicament, i ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regusta dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts, ja ens podeu trucar.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
9: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
10: Petonets?
8: No.
10: Ah, va bé.
8: És dels millors moments que s'ha vist en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
7: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
5: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
7: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
5: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
7: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: estacions.
1: Vent 9-7, ruixats, és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Bon dia, de tot, de tot.
1: Sí, perquè recordem
2: ruixats,
1: que
2: vent i de tot.
1: Sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, a la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques, ara mateix, són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
2: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos taronges, per tant, un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya. És a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però a la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, eh? Ventades que poden afectar l'Empordà, a l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
1: Estarem molt pendents, també a partir de les 6 del matí, d'aquests temporals, també, i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
2: Perfecte. Fins ara. Adéu-siau.
1: Que vagi bé. Adéu.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roger? Com va tot?
4: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
1: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora, ens despertem?
4: Jo a quarts de cinc, aquesta època.
1: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de barema, no, Roger?
4: Exacte.
1: Explica'm a què et dediques.
4: Jo soc sumiller, he estat 25 anys treballant de sumiller, al celler de Can Roca, a l'Hotel Home, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
1: Déu-n'hi-do.
4: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bicet a Girona, on
1: sí,
4: tot i venia... Ah. Habitualment.
1: I tant.
4: Tu no t'hi vis mai.
1: Algun cop, un parell de cops hi he anat, parell de cops.
4: Vale. I ara, doncs, vaig deixar-ho farà dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes llogades i estem en plena barema.
1: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
4: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre havia dit que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot. I vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia vi al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
1: És a dir, que pràcticament portem 2 anys amb aquest nou projecte, eh?
4: Exacte.
1: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
4: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida i, a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'ho completa molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'Inviro Veritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
1: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament.
4: Exacte.
1: Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de barema, pels que us dediqueu al món del vi.
4: Sí, és dura, és molt dura. La veritat és que sí, ara ja estem quasi al final, o estem al final, em queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
1: clar, t'ho diràs. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
4: Quarts de cinc, a les 4:30.
1: Ah, exactament. I fins a quina hora hi som?
4: Clar, a veure, nosaltres fins a les 12, al màxim la 1.
1: Del migdia, clar.
4: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler, i s'ha de servir, s'ha d'encubar tot això.
1: I escolta'm, Roger...
4: Hi ha tota l'elaboració, i fins a les 8 del vespre. Fem moltes hores al dia.
1: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
4: Doncs mira, jo, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire, sí. Al costat de Somier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un llibre que es diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
1: Sí.
4: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, vora mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era de família peixatera.
1: Caram.
4: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya, es diuen Brillant amb llum, Estrep vermell, i tinc el Born blanc i el Born negre.
1: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, eh, Roger?
4: Sí, des del primer dia que t'escolto.
1: Home,
4: sí,
1: això és una meravella, doncs, ja està. Jo ja estic content.
4: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
1: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la verema.
4: Igualment, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Roger. Adéu.
4: Igualment, abraçada. Adéu. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Sheeran, dos cracs del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, bon dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. Ara m'estaves espantant.
1: No, cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa, sí, sí, m'entens, sí, home, sí, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós en Zapatero, no? Perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta, combat, molt bé, s'ha d'entrevistar el Roger.
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, sí, el Roger.
1: El Roger Bilsà és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, que... de cop i volta ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000, no sé si el 2007 o 2008.
0: Una informació més. Ostrell, tot teu, fins demà.
1: Fins ara.
0: Gràcies, matiners, i tornem demà, que tingueu bon dimecres.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. La zona del Garraf és on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi ha entre Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també el Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. I atenció, durant tot el dia també el vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana, en aquest cas, que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, començaves a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure més pluges més importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot, és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Bé, en aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera doncs, que vagi afectant a les zones avisades a través del sistema d'alerta dels mòbils i que estaven doncs, amb un grau d'afectació més important i ens agrada tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, ho dic perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, hem d'aplicar el seny, no?, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, doncs mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda amb afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, doncs mirar d'autoprotegir-nos, no? Mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Bé, des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, no? On, sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha doncs, fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès, tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, doncs avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes de l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar amb què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Viac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debuta avui en Champions en horari estrany, és a 6:45 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3.
8: Sobre una

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: No us vaig veure ahir la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No vau poder anar-hi.
4: Ja dormia aquella hora.
3: Començava
1: era tard, era tard. Sí, era tard, i avui per això costarà aixecar. Bé, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
5: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
6: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc, una actitud que censura la ministra portaveu Elma Saiz.
7: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
6: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declarar la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
8: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
9: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
8: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
5: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la copaire Pilar Castillejo.
10: L'informe PISA, com el un altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
11: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
12: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
13: La consellera Ningú ha d'emitir, no per les proves PISA, només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
8: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
14: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
5: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oral. També, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
5: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
16: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera en què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
14: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
5: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
5: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvà Passeig, Mercè Rodoreda o Josep Pla, hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 3:15, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
8: Sí, fins al maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que, com a regidora, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere, i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregui justament que la Generalitat destini fons al que considerava causes externes estrafolàries.
1: Un minut i serà 6:45 del matí. I avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra també de segones residències en zones d'habitatge tensionat.
5: El govern comunitari, però, també posa límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i planteja criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada.
3: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
8: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
17: Què fas, tio?
8: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
5: Els fets, recordem-ho, van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. Allí els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala d'atenció a l'estret d'Hormuz.
8: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrulliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment, no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, i aquesta tensió n'ha disparat

0: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
0: Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente o Lia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay here for a while.
0: I just need to see you smile. I Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg que es va estrenar fa 15 anys a la temporada alta parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
2: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Mentre que Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dimecres 9 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3,250 kg a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer ruixats ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix ja s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estenent.
1: Anirem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi, fins ara.
4: Fins ara, adéu-siau.
3: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
6: A 10:15 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
5: A 10:15, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
6: I a 11:00, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
5: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
7: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
9: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tària Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat en aquest cas la Torre Eiffel tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar el sou, sinó protestar contra una decisió masclista.
11: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes que podran recuperar l'import de les entrades.

0: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern, per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
1: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric. S'hi dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, al país de la cervesa, ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
0: I per estirabots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sortides de tal de Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims, Oriol.
2: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, repetejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
0: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
3: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern d'Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, l'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble. Guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i de xopes cau res perquè segur que el tema serà protagonista.
0: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge.
5: Okay, there's still a bit of traffic airborne. They're not all completely down. I imagine it's all low.
4: Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers en una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població o gairebé el doble de la seva població sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre el dia que el món va venir a la ciutat i sobretot a un musical que es diu Kong From Away. Welcome to the rock! Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió per primera vegada les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que es té moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

I sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gander i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6 i 27.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
4: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
4: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
6: El matí.

0: I ara Esports arriba a l'esperat debut del Barça a la Champions. A 6:45 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. La Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Crazy about you, baby,
0: but I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Damien Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències. Pedri i Rafinha, entre les millors jugadores. Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoy i Esme Brooks, a més d'Alexia Mapileón, Joan Garcia i Catacoy, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: Mentre la Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions d'handbol a 9:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí, 23 graus. A Badalona, 26. I al Pont de Suert, 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot associar fenòmens forts, com per exemple ventades, alguna calamarsada i també aiguats, amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poble Nou, i també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat. En tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
3: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem. El govern ha suspès classes i ha demanat que els restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
4: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil, una qüestió que aplanarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
3: El president demana compareixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA, una petició que arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: Google. La plataforma va rebre una multa de 460 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb un nou avís a Taiwan. Ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en l'informe PISA.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o d'alta baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i L'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia que és el pitjor resultat de la seva història i La Razón que certifica el d'alta baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a L'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja, Ceuta titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
9: El Diari de Tarragona publica que a Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Cubarsí, Lamine i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs, la immigració. Si als mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions ordides per l'AIS com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i ha estat com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: A aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
13: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible,
12: s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
4: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
3: Un segon front obert és el revés del Suprem amb la llei de nets.
4: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55, tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
14: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada. Ho fan la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díez perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fés l'últim pas abans d'enviar judici i Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
3: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
4: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
3: Londres, Quim Olivares.
15: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
16: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
15: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies, els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
4: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
3: Rafael de Ribot.
17: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
18: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
17: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
19: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada. Tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba, han agraït el reconeixement.
20: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
21: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
3: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
19: Arnau París agafa el relleu a Mar Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
3: Més detalls, Montse Pujol.
2: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem al tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
19: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
22: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
19: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
3: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles a la catifa vermella de la mostra de cinema.
19: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
3: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
24: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
23: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
25: Tenemos tres pel·lícules, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
23: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
26: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès i, a poc, doncs, van avançant pel litoral i prelitoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució, especialment en totes aquestes zones, on tenim avisos d'intensitat de pluja, avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu. No encara a aquesta hora, perquè l'ambient és molt xafogós, però sí al migdia hi haurà lloc, sobretot del nord-est de Catalunya, on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
3: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
6: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al Nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat. També cues a la C16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
7: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
1: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
19: Bon dia, com esteu? A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. Aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella,
9: només hi ha un vol.
8: Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurada, bon dia.
11: Bon dia.
3: Girona, Núria Paraire, bon dia.
27: Bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
28: Hola, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
3: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
11: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys. Tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola, n'han informat de la nacionalitat els Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
3: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
27: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
3: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre parlant-vos de la calor dels seus efectes a Lleida, Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
28: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat passat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat, que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
3: Segur que sí. Al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
4: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades continues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
3: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
9: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal. Cubarsí, Lamine, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça optant al premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
3: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
12: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda. I si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
13: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
0: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
18: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
3: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
29: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Tintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat i jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
3: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
30: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
3: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
2: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
5: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes.
2: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
6: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. ¡Este papelón! ¡Pagamos la cuota! ¡Pagamos el abono!
2: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de La Coruña, repetia la paraula «básicamente».
7: El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo...
2: A quarts d'11, bàsicament, sentirem bueno, què diuen els altres avui.
7: También, básicamente.
3: Gràcies, Jovany.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb un horari nou.
22: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Catalunya Nit.
21: Un informatiu en profunditat.
22: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Amb horari nou.
21: De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: aquest moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així, amb aquesta cara.
2: No, perquè hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em costa.
0: Aquesta, aquí mirant aquí...
3: No, perquè sempre comentem amb la mirada, comentem les cançons, home.
0: No sigueu excloents.
3: Sembla que estiguis gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
3: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
2: Va,
3: alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
3: Però aquesta no la coneixes o no? Aquesta no la coneixes.
0: Un es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
3: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
3: Home, no, m'ho fotis aquí,
0: Ricard! Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
3: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Aquesta no és.
2: Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Californication.
3: Exactament.
2: No, si a mi m'agradava, a més a més.
3: No t'agradava? És que no fa gens per tu. Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda, és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres, no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podíem tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, sí, canvi de temps. Seguirem pendents a Eloi del temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la Ràdio Pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions. Com ens deia fa pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions i ja vam activar doncs, a Vilanova doncs, està dividida per la via del tren, tots els tot passos tot dia doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües va estar revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i doncs, estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi. També Vilanova i la Geltrú és un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, doncs, hi ha algun doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això, reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès aquest avui, vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades, que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solares, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
9: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
11: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
12: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
13: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
14: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura, i també en aquest programa.
15: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
16: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
2: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
9: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment.
14: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho eleva fins al 30%.
0: En polèmica.
16: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
2: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Aitana, el defensa.
9: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
21: I m'agradaria tornar a fer classes, perquè també m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
14: En temps d'àgora, a partir de les 9 seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
1: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declarar la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
16: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
22: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès, Fernando de Marlaska, però justificava així la mesura.
23: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
9: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nets de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
14: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
24: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
16: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
22: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
25: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
26: El Barça s'estrena a la Champions a 6:45 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
27: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
26: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Alteng de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
28: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom.
28: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
29: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors. Estic ja molt content que canvi aquest temps.
28: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris, tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius, com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A La Vanguardia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem, ahir en la presentació de la seva nova pel·lícula a Venècia, i escriuen: glamour espanyol a la mostra. L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explicar que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
7: I amb el Rasca megamilionari també passa?
6: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
7: Apa.
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredó per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
12: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
22: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut.
2: Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
12: La investigació continua oberta i, mentrestant, a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
22: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
2: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una

0: de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
1: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
0: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. Quim Mas Ferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Pundal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot, fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: 14, 27, 34, 36 i 47. I els sols, el 3 i el 4.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Ara són les 7:20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
2: Els sons del matí.
7: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials. Aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
8: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. Ventades, alguna calamarsada.
9: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
10: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
11: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
12: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posi les piles.
6: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
13: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol obre un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
6: Cooperació internacional.
13: Conjunt d'accions coordinades entre diferents sectors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gènere.
6: Advertència.
13: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi va morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
6: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García.
14: Sí. Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
6: 12%.
14: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
6: 80.
14: És la data en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
6: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
1: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem

0: als diaris i que distribuï la mateixa Casa del Rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
1: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
0: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
1: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
2: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies. Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi van pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa, avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe, hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important en un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha vist vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha vist taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega i la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap, de nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, nou lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura 3 vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
1: Però això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
9: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
7: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
1: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar, però més barat. Visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no caps i coses de la gent. A més, en aquest mes, el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres, 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de l'UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental de matinada. On ha caigut més aigua ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes, escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segona residències.
2: I avui al Matí de Catalunya Ràdio us avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen. I n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al País de les Tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí, sí, sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Unitat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA, hi ha paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem, els veiem a la portada de La Vanguardia, exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que, diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que USTEC ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
11: Home, d'enhorabona.
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas, l'avi Antoni.
12: Bueno, no cal insistir.
10: I les iaies.
13: La iaia costurera.
14: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
15: Serà un lío.
11: Como? Pues F-R... A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sexca.
17: ¿Cómo?
11: Francesc.
18: ¡Fábregas, que no me sale!
19: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
20: Adiós.
21: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a Caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
22: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori a un museu francès.
2: Ara al Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Caen-sur-Mer, a tocar de Nice, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
2: L'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calxi, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: Recte final per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
2: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza?
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
23: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat, i l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: Esport remarca les declaracions de Lamine. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referint-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica La Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández, del diari Ara, es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat. I Ràdio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió.
1: Anda a passar, bobo. Anda a passar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
4: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, Almeria. Mentre passejava pel seu poble, va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública, de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona Atenció, d'Aina Clotet, diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
5: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat que és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
4: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metge, bueno, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
5: Es veu que sí.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Home, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
5: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 9 de setembre de 1996. Atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En tres nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de toros Monumental.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: 45.712.
10: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
14: Citroën.
13: Condicions a citroen.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
16: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
18: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets, a petició de Vox.
16: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
18: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
16: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
18: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas a Jordà Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
20: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
21: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
19: Sí, a les darreres hores s'han fet dues atencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir 2 joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, 2 menors més, a 16 anys, tots 2, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
23: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destinarà mig milió d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem-ho, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs d'urgència i també tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
21: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
24: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres que estan afectant les produccions, per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits ells pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia. Gràcies.
18: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
3: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, prelitoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
2: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
14: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
2: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
18: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. I també cues a aquesta hora a la B23, al Nus del Papiol, en direcció a Barcelona.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet, afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
26: Que treguin el parquet que està bufat i que no requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
25: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
22: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara Garcia.
1: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions d'aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
4: El preu dia de menjar, menjador fixa, és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
1: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí. També han pujat una mica els preus, d'acord amb l'increment anual de l'IPC. Ens ho explica l'Helena.
5: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual, voldria 7,34. Vam entrar fa 2 anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
1: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià a Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
6: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
2: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
27: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
28: Hi, Orla. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
27: Són 2 minuts i mig de jijis jajas, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
2: Gràcies, Elisenda.
27: Adéu.

0: blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Les pluges i el vent marquen una jornada d'alerta avui a Catalunya. Ahir a la tarda el govern va decidir activar el nivell màxim del pla Inuncat i va prendre també una mesura excepcional, que és suspendre per avui les classes a 5 comarques. Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, avui les escoles i universitats estan tancades. A més, hi ha un total de 32 comarques en alerta per les tempestes torrencials que ja estem veient en diferents zones del país. Tot i que ara mateix, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació?
1: Doncs mira, hem tingut una primera tongada de pluja molt intensa i més organitzada al voltant de les 6 al matí al litoral de Barcelona. Ara mateix són molt més irregulars. Les més fortes al voltant del Montseny, a l'Alt Penedès, però també a la Catalunya Central, Pirineu Oriental, s'estan generant nous nuclis de precipitació que en pròximes hores poden seguir deixant pluges intenses, molt intenses, i a més, amb ventades fortes als dos extrems de Catalunya.
0: Doncs aquesta és la previsió, ara sí, ho ampliarem. Eloi, la consigna, recordem, de les autoritats per aquestes primeres hores és claríssima. És evitar qualsevol desplaçament innecessari i allunyar-se de rius i rieres. A la Ràdio Nacional i Pública anirem informant d'urgència allà on sigui necessari de qualsevol canvi o nova alerta, perquè s'espera que aquesta aigua descarregui de cop i també amb molta virulència. És una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Són fenòmens més violents i, sobretot, molt més imprevisibles. Per això és absolutament necessari maximitzar el nivell d'alerta personal i social. Perquè, per desgràcia, sabem que les inclemències del temps s'han de prendre seriosament. No parlem de supòsits teòrics. Fa poques setmanes, unes fortes tempestes ens van deixar la pitjor de les notícies amb la pèrdua tràgica d'una mare i la seva filla a Roda de Berà. Per això la resposta, davant d'un clima inestable, no pot ser la improvisació. I encara menys la temeritat. La realitat del canvi climàtic exigeix una gran coordinació col·lectiva a tots nivells. Exigeix també que les administracions, totes les administracions, donin avisos clars i àgils, i exigeix també que el teixit empresarial sigui flexible, que faciliti el teletreball, com demanava ahir el govern. Exigeix també, per damunt de tot, la responsabilitat de cadascú de nosaltres, aplicar aquest sentit comú i seguir també les recomanacions oficials. A molts llocs de Catalunya, avui serà, doncs, un dia incert, i és en dies com aquests quan la ràdio recupera la seva vocació més autèntica. Ha de ser un fil directe entre la realitat i cada racó del món. I per això, durant tot el matí, us acompanyarem per mantenir-vos informats, per seguir l'evolució del temporal i per actualitzar també cada avís minut a minut. No podem aturar el que cau del cel, però sí que podem decidir com fer-hi front. Amb prudència, amb responsabilitat i, allà on sigueu, amb la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I ens actualitzem amb 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Tenim el país en alerta per pluges torrencials. El govern ha restringit la mobilitat no essencial i ha suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. El Prat Aena informa que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i que els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que esplaien l'operativa. També tenim limitacions de velocitat a l'R2 Sud i Regional Sud.
0: La segona.
3: D'aquí menys d'una hora, sessió de control al Congrés, és a dir, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: La tercera.
3: Que la mesa del Parlament celebra la primera reunió després de les vacances i pot tractar la petició de compareixença de Salvador Illa, a petició pròpia, sobre el cas Pisa. Això el dia que la Generalitat de Catalunya commemorarà el 50è aniversari de la històrica manifestació de la Diada Sant Boi de Llobregat, la primera després de la dictadura franquista, amb la intervenció del president.
0: La quarta.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I la cinquena.
3: El Suprem ha suspès cautelarment a petició de Vox el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
0: Són les 5 notícies del dia. De seguida les ampliarem. I els esports, Robert Prat.
4: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:45 de la tarda. El Madrid pateix en el tram final, guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid, Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: I pel que fa a la mobilitat, aquest matí les pluges afecten la circulació ferroviària, l'aeroport i també el trànsit.
7: Sí, pel que fa al transport públic, a causa de les pluges, els trens van més a poc de l'habitual a l'R2 Sud. Hi ha menys trens, també només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, a l'R4 la circulació ja s'ha recuperat per totes dues vies, entre Martorell i Castellbisbal, després que hi hagi hagut una incidència a la infraestructura. Les pluges, com deies, també estan afectant l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els de sortida espaien la seva operativa. I pel que fa al trànsit, hi ha cues a aquesta hora a la B23, al nus del Papiol, en direcció a Barcelona. També al Papiol, a l'AP7, hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i també retencions a totes dues rondes de Barcelona.
8: Xato! L'estiu s'acaba.
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:08. I comencem aquest informatiu del matí de Catalunya Ràdio parlant de les pluges. Ja ha començat un dia que s'ha anunciat complicat, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i també al Penedès. En aquestes zones s'han suspès les classes i també es demana a les empreses que s'hi poden optin pel teletreball. A aquesta hora ja tenim afectacions als trens que, en alguns trams, circulen a menys velocitat i a l'aeroport del Prat també hi ha algun retard en els aterratges, com ara explicava la Maria. De moment, per això, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: T'hem sentit fa pocs minuts, però val la pena que actualitzem ara mateix el pronòstic. Quin és l'estat de la situació del temps ara mateix a Catalunya?
1: Mira, ara mateix les precipitacions són bastant irregulars. És a dir, el pronòstic està seguint bastant l'evolució prevista. Hem començat amb una tongada forta de pluja al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona, Garraf, Baix Llobregat, especialment, Penedès, etc. I després, en aquests moments, la pluja forta ja s'està desplaçant cap a la Catalunya central. Els xàfecs més intensos els tenim a Osona, al Berguedà, i també hi ha nuclis de precipitació sobre el mar. Ara bé, les condicions continuen sent favorables perquè es formin nous nuclis de precipitació en tota aquesta franja on hi ha activat tots aquests avisos. Seria el litoral i prelitoral de Barcelona, al nord del Camp de Tarragona, a la Catalunya central, al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona. Així que atenció en totes aquestes zones, tot aquest matí i primera part de la tarda, perquè en qualsevol moment poden aparèixer pluges torrencials. Recordem que tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en mitja hora i 90 litres en 30 minuts. Perdó, 90 litres en 3 hores. A més dels avisos del vent, que hi ha a l'Empordà, de mala mar, i de la previsió de la baixada de la temperatura que tindrem a moltes comarques, especialment al nord-est del país.
0: Passa que avui també és important recordar què cal fer, Eloi, en cas d'inundacions.
1: Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar al soterrani ni al garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar ni rieres, ni passis inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem al cotxe, hem de tenir en compte que, en cas que l'aigua superi la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. Llavors, en cas que això passés, l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta, perquè per les portes ens costaria molt obrir-les, i a més per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, avui el dia, en un dia com avui, el més important és seguir els avisos, i els llocs on hi ha vist vermell, no fer desplaçaments, i els llocs on hi ha vist taronja, minimitzar-los en la mesura del possible.
0: Doncs gràcies, Eloi, i fins ara. Anem actualitzant la informació.
1: Fins ara.
0: Tenim, com dèiem, avisos a bona part del país, concentrats sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. I ara fa uns minuts parlàvem també amb l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet.
13: Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tots estan partits. Tot a dia, doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües està revisant, doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament.
0: L'alcalde parlava de les mesures amb les vies del tren. Renfe ja ha confirmat que les línies regional sud i R2 sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i també entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Recordem que en un dels últims episodis del temporal, la circulació ferroviària va acumular diversos problemes, incloent-hi també esllavissades que van afectar les vies. L'incident més greu va ser al gener, quan el despreniment d'un talús va fer descarrilar un tren i va causar la mort del maquinista. També a aquesta hora, des de l'aeroport del Prat, confirmen que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els vols de sortida s'enlairen més espaiats. Saludem ara el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
14: Bon dia.
0: Tot evoluciona ara mateix com està previst?
14: Tot evolucionant segons la revisió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Hem tingut aquestes primeres tempestes que han afectat a part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuï mantenint-se aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre zones que no estan dintre de l'avís, amb els quals també s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
0: Sobre això que dèiem ara dels trens, s'ha prevista alguna mesura per evitar esllavissades de les vies?
14: Desconeixem, això és un afer que hauria de comentar amb Renfe. De moment el que han fet és que ens han comunicat és que s'ha fet aquesta reducció de la velocitat de circulació, que suposo que és una mesura de precaució que apliquen ells davant de possibles esdeveniments que es puguin produir.
0: I a banda de les classes, de les classes escolars, diguéssim, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, sí, el Garraf i el Penedès, es recomana també que les empreses que puguin optin pel teletreball. És molt d'hora, però no sé si en això tenim dades, si s'està complint.
14: No tenim dades, o demanem aquesta mesura principalment per evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim amb situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere, amb vehicle principalment, i aleshores hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
0: I han activat el pla també per inundacions, com dèiem, en fase d'alerta. No sé si tenen detectats algunes zones on es poden concentrar aquests riscos per alertar també la població.
14: Sobretot, no les mateixes zones avisades, que són aquestes cinc comarques del Baix Penedès, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, no, que són les principals comarques avisades, i també totes les comarques del seu entorn, que també tenim aquest avís taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, on també es podrien produir, doncs, tempestes amb menor probabilitat i pluges torrencials en què provoquin aquestes acumulacions d'aigua. El que demanem sobretot a la població, abans de que arribin les pluges a les zones on no plou, és que es netegin els embornals, tots els desguassos, que es retirin tots els... Tots els altres elements que puguin sortir desplaçats també, si es produeixen esclafits o fortes ventades amb les tempestes, que puguin fer aquesta retirada d'elements que puguin després provocar danys o incidències en el moment en què es produeixin les precipitacions, i que al moment en què tinguem la màxima intensitat de pluja i les tempestes, doncs evitar els desplaçaments, buscar refugi dintre d'un edifici i, en cas que entri aigua, pujar a les plantes superiors, com molt bé heu indicat abans.
0: És Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I insistim que a les comarques més afectades s'han suspès les classes. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia.
0: No és el cas de Barcelona, però com dèiem ara, la recomanació és que els que visqueu, per exemple, a comarques afectades, no us desplaceu fins a Barcelona. Fins a Barcelona, si en aquest cas plou molt. És a dir, no només si heu d'anar a la Universitat de Barcelona, sinó que si esteu en una zona en què ha de ploure molt, doncs no us desplaceu.
15: Recordem que les mesures que expliquem afecten el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Penedès i el Baix Penedès. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació és que no es desplaci. És el que ha demanat, per exemple, la Pompeu. La Universitat Pompeu Fabra no ha tancat els campus de Barcelona, però sí que demana a estudiants i professors que i van des de les comarques afectades, d'aquestes que dèiem ara, doncs que evitin qualsevol desplaçament que no sigui necessari. En canvi, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès l'activitat pel dia d'avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no hi poden arribar.
15: Sí, en un comunicat, el sindicat ha demanat a totes les empreses que prenguin les mesures necessàries per fer complir i aplicar l'Estatut dels Treballadors. El text reconeix, com deies, el permís de no anar a treballar en situacions de força major, com un temporal, per exemple, important, amb dret a remuneració.
16: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
15: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: Tot això, sobretot la suspensió de classes, afecta moltes famílies que hauran de fer malabarismes. I un cop més, la solució, doncs la donen els avis. L'Ester, per exemple, és àvia del Roc i de l'Ivet i els ha de cuidar perquè els dos pares avui treballen. Ester, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: A veure, com esteu?
17: Pues aquí, s'han llevat i ara estan aquí els nens i mira, ni ells ni jo podem anar al col·le.
0: I què fareu avui?
17: Pues quedar-nos a casa, si plou.
0: Quants anys tenen el Roc i l'Ivet?
17: La Ivet té 3 anys i el Roc en té 5.
0: Serà un festival, veig, avui, Ester. Us ho passareu bé, us ho passareu bé. Tens el Roc per aquí o no?
17: Sí.
0: A veure, Roc.
17: Vine, Roc.
0: No vol parlar, el Roc, ara.
17: Roc, digues algú. Mira què et pregunta aquest.
0: Què faràs, Roc, què faràs? Explica'm què faràs avui.
18: No ho sé.
0: Encara no ho sap. És que
17: no ho sap,
0: s'acaba
17: encara despertar. No ho sap.
0: S'acaba de despertar.
17: Sí, pues sí. Doncs, fa un quart que s'ha despertat.
0: Doncs molts ànims, sí, sí. Ester, i res, també saludar-vos, donar-vos tot l'escalf, perquè gràcies a molts avis també de Catalunya, avui el país sí. També tira endavant. Gràcies per la feina que feu, també.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Saludem també una mare, que és l'Èrica Ubiols. Èrica, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Èrica, tu vius a la Bisbal del Penedès, no?
19: Sí, soc la mare del Roc i de l'Ivet.
0: Ah, és la mare del Roc i de l'Ivet. Val, val, val.
19: Sí, sí.
0: I ara entres a treballar.
19: Sí, ara començo a treballar. Mm. Bé, doncs avui ja ho teníem tot organitzat, perquè a la Ivet tenim acollida, això que van una hora al dia i tot això. I, clar, quan ens van dir que avui no hi havia classes, el torna a organitzar tot. Clar, no li podia dir a l'altra àvia, a la meva mare, que vingués, perquè ve d'un altre poble, no es pot desplaçar.

0: treballar. El problema aquí seria això, que llavors els nens s'han de quedar amb algú o buscar una alternativa. Però sí que s'hauria de tenir sempre la possibilitat de fer teletreball.
1: Doncs queda clar. Erika, gràcies per explicar la vostra situació quotidiana, que és la de moltes famílies. Una abraçada.
0: Vosaltres, gràcies.
1: Aquest és un dels temes del dia. Línies obertes per qualsevol incidència. El 93-201-7474. 10 minuts seran 9:15 i avui la mesa del Parlament celebra la seva primera reunió ordinària després de la tornada de les vacances d'estiu. Això aquí, mentre que a Madrid, d'aquí a menys d'una hora, a les 9 del matí, comença la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tindrem, doncs, un nou enfrontament entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics aquests informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, sí, són 40 documents de la policia i del CNI que no comprometen la seguretat de l'Estat, diu la Moncloa. L'oposició, en canvi, confia poc, parla d'informes retallats, perquè diuen no publicarà res la Moncloa, que vagi en contra del seu relat, un relat que no es creuen i és el de que ningú va avisar de la magnitud dels fets i que tampoc hi ha proves a dia d'avui que Marroc sigui l'autor intel·lectual de l'entrada massiva. La portaveu al Massaid li envia aquest missatge al líder del PP.
3: Comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación.
2: El PSOE està sol davant la seva tesi avui Feijóo, però també Rufián d'Esquerra pregunten a Sánchez com pensa seguir governant el que li queda. Abascal directament li demana si Marroc li fa xantatge.
1: I per cert, Tània, que també hem sabut a les últimes hores que el rei es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa per parlar precisament de Ceuta. És cridaner perquè la cita no apareixia a l'agenda pública.
2: Sí, de fet, ho hem sabut pel perfil a X de la Casa Reial, que va publicar un missatge l'endemà acompanyat d'una fotografia a la reunió que es va fer a la Sarsuela i era la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i d'altres responsables operatius de l'exèrcit. L'objectiu, segons la Casa Reial, era examinar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Recordem que el rei és el cap dels exèrcits, però com dius, ni la Sarsuela ni tampoc la Moncloa havien avisat abans de la trobada i tampoc ha transcendit contingut de la reunió. El rei, que recordem, ho té pendent visitar Ceuta, una visita que, segons ha dit aquesta mateixa setmana el president de la ciutat autònoma, el mateix Felip VI, li ha traslladat que serà aviat.
1: Doncs gràcies, Tània. Tot plegat agafa el govern també de Pedro Sánchez en una situació de gran fragilitat. A la crisi de Ceuta també s'hi afegeixen, per exemple, tres punts. El primer són els tribunals. Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui la gerent del PSOE compareix a l'Audiència Nacional com a investigada en la causa que intenta determinar si el partit va pagar l'exmilitant Leire Díez per intentar maniobrar en contra de casos judicials que poguessin afectar Pedro Sánchez. Serà just l'endemà que el jutge que investiga la dona del president espanyol celebrés l'última sessió abans d'enviar Begoña Gómez al banc dels acusats.
1: El segon és la llei de nets.
5: La cobria la porta de la nacionalitat espanyola als familiars d'exiliats nascuts a l'estranger, el Tribunal Suprem ha paralitzat el dret a vot dels beneficiaris del text fins que resolgui el recurs que van presentar, per exemple, Vox, que denuncia que el govern espanyol d'aquesta manera vol inflar el cens.
6: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
5: És la que deia el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
1: I el tercer és la llista de periodistes.
4: El govern espanyol s'ha disculpat després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com el seu perfil ideològic o què pensen de Pedro Sánchez. Així ho deia el ministre Grande Marlaska.
7: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: I a tot això en parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. De moment, un primer comentari de la jurista i analista política Gemma Calvet.
8: Pedro Sánchez afronta una legislatura cada cop més asfixiada. Casos de corrupció que l'envolten i desgasten el govern, crisi de Ceuta, on es torna a situar la immigració i el control de les fronteres en una paràlisi, ha persistit en plantar cara a Donald Trump, corrupció, crisi migratòria, tensió internacional i, sobretot, una majoria parlamentària molt fràgil amb un pacte fiscal que no es veu gens clar. Fronts que s'acumulen i un marge que s'estreny. Com deia Charles de Gaulle, no hi ha política que valgui fora de la realitat. I aquesta ens porta ara a preguntar-nos quant temps podrà aguantar.
9: Bon preu i esclat al supermercat.

0: Mercat de proximitat us ofereix el temps.
1: I fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí a les carreteres amb Mireia Sala.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix els ruixats són bastant més irregulars que no pas a primera hora. En tenim a la Catalunya central, a comarca d'Osona, al Berguedà i també al Solsonès, i nuclis de precipitació que apareixen sobre el mar. Durant tot el matí podrien reactivar-se altra vegada les precipitacions al litoral, prelitoral, Catalunya central, Pirineu oriental i a les comarques de Girona.
3: A causa de les pluges, avui els trens van més a poc a l'Irredor Sud, n'hi ha menys, només dos per hora i sentit, entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. Els regionals del sud també se circula amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Les pluges també estan afectant l'aeroport de Barcelona, on els vols d'arribada s'esperen fins que puguin aterrar i els de sortida també espaien l'operativa. I pel que fa al trànsit, a l'AP7, al Papiol, hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a la B23, també retencions a les rondes de Barcelona.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
7: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
8: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Catalunya Ràdio.
13: Restringir la mobilitat, excepte causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
2: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada i també aiguats.
14: Hem d'aplicar el seny de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
15: A l'informe PISA ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
16: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
17: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els sons del dia d'avui, 9 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
18: Bon dia.
1: I a banda del temps, comencem també parlant d'aquesta crisi de l'informe PISA i de la vaga d'educació d'ahir. Govern, socis i oposició demanen un gran pacte de país.
19: Que abordi la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
20: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat que estem convocats tots.
21: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
22: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
23: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
19: Els sindicats també li fan costat. Yolanda assegura d'usted que hi ha en aquest programa.
24: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
1: I això després que a les proves PISA els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història, sobretot en matemàtiques, ciència i lectura. Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, ja es plantegen canvis. Oriol Pujador.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
4: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
3: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
3: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I com dèiem això després de la vaga del primer dia de curs?
12: Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTECO eleva fins al 30%.
1: I avui arrenca el curs al País Valencià, amb polèmica.
12: Amb una nova llei aprovada per PP i Vox que habilita els inspectors educatius a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
18: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
12: Han quedat arraconats del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
1: A 3:15 en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre la llengua catalana...

0: Aitana, el defensa.
1: Ho va fer ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
2: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: Així ho deia en el seu quart i últim concert a Barcelona.
0: I la nit ens deixa més atacs entre l'Iran i els Estats Units.
3: Washington assegura que ha destruït 5 patrulles iranians. Les dues forces han intercanviat aquesta matinada nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: I això després que Donald Trump hagi demanat per telèfon Vladimir Putin que posi fi a la guerra d'Ucraïna.
3: Els dos dirigents han parlat durant una hora. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
4: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a celebrar una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat.
0: I a la matinada també ens deixa dues novetats sobre intel·ligència artificial.
3: D'una banda, OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial. Estaria disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
0: I avui també la Comissió Europea presenta, en aquest cas, la directiva que permetrà als estats membres restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge extensionat. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:33 i atenció al que publica ara mateix la Vanguardia. Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec. La Vanguardia explica que la consellera d'Interior anunciarà avui canvis en el seu departament i que pujaria una primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra. Seria la comissària Sílvia Catà. És una informació que acaba de publicar la Vanguardia en uns relleus que diu que anunciarà la consellera Núria Parlon avui aquest matí, una comissària que es convertiria en aquesta primera dona en ocupar el màxim càrrec de responsabilitat de la policia catalana. Sílvia Catà seria, segons la Vanguardia, la nova cap de la policia catalana i el major Trapero, Josep Lluís Trapero, dimitiria com a director general de la policia de Catalunya. Són les 8:34. De seguida ho ampliarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Un altre canvi són els contractes d'atenció de treball que hauran de detallar el salari base, les jornades i els torns, o els criteris també per modificar els horaris. Rafael de Ribot.
6: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
7: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
6: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una novetat del dia. L'alcaldable d'Aliança Catalana, a Vic, era regidora de Cooperació Internacional.
8: Ho llegim al diari Ara. Fins al mes de maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, que és la marca local del PDeCAT. És un departament que topa amb el discurs d'Aliança sobre Cooperació Internacional. A més, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial d'Aliança del partit d'extrema dreta que retreia justament que la Generalitat destinés fons al que considerava causes externes estrafolàries.
0: Hi ha dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
9: Són dos nois de 16 anys. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament. Ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no s'escartaven noves detencions.
0: I denunciant una agressió policial a un jove dilluns de la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
9: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. L'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
0: I els aeroports del Regne Unit miren de recuperar-se del caos d'ahir.
1: Una avaria al sistema de control aeri va obligar a cancel·lar més de 1.300 vols. Les conseqüències de la fallada encara s'arrosseguen avui amb desenes de vols cancel·lats, segons el portal especialitzat Flight Radar 24. Ahir l'avaria va afectar especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow o Gatwick.
0: I Israel segueix també el terratrèmol després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu sabia que Hamas preparava un atac imminent abans de la massacre del 7 d'octubre.
1: Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors i també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït.
0: I mentrestant, una dotzena de països, entre els quals Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Londres, Quim Olivares.
10: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
11: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
10: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:37. Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
1: Arnau París agafa el relleu amb Arribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervin, substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
12: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
13: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
12: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvi respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem a Venècia, on ahir Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles de la catifa vermella de la Mostra de Venècia.
1: Van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula, Búnker, en què Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
0: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
14: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnquer de luxe per un magnat.
15: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
14: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
16: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
15: No es verdad.
14: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara parlarem també d'alguns noms propis. El primer és Joan Iago.
1: El dramaturg català i cofundador de La Calòrica ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, en concret per l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025.
17: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: I encara un nom més, el cuiner Ferran Adrià, i també un altre nom, el de la científica Caterina Viscari, reben la medalla d'or de la Generalitat.
1: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada, tant el prestigiós cuiner com la física que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba han agraït així el reconeixement.
18: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
19: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I pel que fa al trànsit, com estan ara mateix les carreteres? Maria Fernández Noguera.
20: Doncs ara mateix a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a l'AB23, també cues a la Ronda de Dalt en direcció Besòs a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. I pel que fa al transport públic, a causa de les pluges, avui els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud. De fet, ja hi ha demores que poden superar els 30 minuts de mitjana en aquesta línia. També hi ha menys trens, dos per hora i sentit, entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. També als regionals del sud se circula amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. I pel que fa a l'aeroport, ara mateix l'operativa es recupera progressivament després de les tempestes de primera hora. S'han hagut de cancel·lar 30 vols a causa de les pluges i també s'han fet dos desviaments a Madrid.
0: De seguida ampliarem també l'estat del temps, farem una fotografia de com estan ara mateix les coses. Aquesta és l'actualitat d'aquest dimecres 9 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
21: Primera.
0: La primera, per què dimiteix Trapero com a director general de la policia?
21: Segona.
0: Amb el canvi climàtic en marxa i passant de calor de rècord a tempestes de risc, hem d'aprendre ja a canviar la nostra manera de viure i seguir unes alertes que més val que siguin excessives que no pas que no existeixin.
21: Tercera.
0: Un 12% de seguiment de la vaga d'educació és un avís al govern que ha de cedir davant dels professors o és un avís als sindicats que potser cal replantejar l'estratègia?
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
22: M'expliques un conte, papa?
23: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
24: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Catalunya Ràdio. Són les 8:43.

0: De seguida obrim l'Àgora del matí, avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Però abans, als esports, el Barça ha debut aquesta nit a la Champions davant del Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes ha generat aquest bon inici de temporada del Barça. Els blaugranes comencen l'aventura europea. Hansi Flick.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Lamine Yamal.
3: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: I mentrestant el Madrid pateix en el tram final del partit especialment, acaba guanyant 2-1 l'Inter, un Bernabéu que xiula l'equip, xiula Vinícius i també xiula Mbappé quan va ser substituït. José Mourinho.
4: Jo no comento reaccions del públic. Cuando él ha sido sustituido, le he dado un beso. Y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
1: També a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui a partir de les 9, Liverpool Atlètic de Madrid. Simeone diu que no veu preparat Julián Álvarez per sortir de titular. I Nàpols Arsenal. Crazy about you, baby, but I...
0: I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamine, Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. Entre les millors jugadores, Graian, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Catacoll, Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan Garcia i Catacoll, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Dilluns 26 d'octubre s'entreguen els guardons.
0: I la Federació Espanyola de Futbol que presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Un pla que inclou fecundació in vitro, congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera de la Federació a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
5: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi en total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
1: Avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a les Champions d'handbol a 9:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Leo Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió A.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: 45.712.
9: Em toca. Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
11: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
13: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
17: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cagues. Yeah! Les pelote!
8: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
18: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
19: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous.
20: Aura, bro.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Agora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb la periodista Eva Pomares i amb el politòleg Nacho Corredor.
21: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
0: Doncs bàsicament de les dues notícies del dia. Una, plou, potser no tant com molts esperaven, però plou, i dos, Trapero, que ara segur que en parlarem d'aquesta dimissió del cap de la policia, que evidentment aquí els nostres agoristes, doncs, diguem que s'estan fent la tertúlia a sobre.
21: A veure, la notícia a aquesta hora, com dèiem, la publica la Vanguardia. Sembla ser que ja es comença tot a confirmar, però en tot cas Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys en aquest càrrec, i qui substituiria Trapero com a cap de la policia seria, per primera vegada, una dona. Seria la cap dels Mossos d'Esquadra, la comissària Sílvia Catà. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora. Maiol, en tot cas, estem pendents d'una compareixença de la consellera Parlon.
22: Exacte. També l'hem confirmat al matí de Catalunya Ràdio. Avui estava previst que s'anunciés qui era la nova comissària en cap dels Mossos, que efectivament serà Sílvia Catà, i ho és en substitució de Miquel Esquius, que s'havia de jubilar. Per tant, aquest era el canvi previst avui a Interior. És el màxim alt càrrec policial, i després hi ha el màxim alt càrrec polític, que era el que era Josep Lluís Trapero, director general de la policia. I aquesta ha sigut la dimissió per sorpresa després de 2 anys al càrrec, marcat per polèmiques, especialment els últims mesos, com la infiltració dels Mossos a les escoles o el pla pilot a les assemblees, o el pla pilot perquè els Mossos estiguessin a les escoles. També la Rebeca Carraco, aquí segurament saludarem d'aquí una estona, explicava a l'estiu que hi havia tensió entre Trapero i Parlon precisament per qui havia de ser aquesta comissària en cap. Per tant, el que tenim ara són dos canvis. El primer, una nova comissària en cap, un nou comandament policial, que serà per primer cop una dona, Sílvia Catà, i el segon, la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, com et deia, confirmats també pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Ara us deixo parlar, David, perquè veig que ja tens ganes de dir-hi la teva, entre altres, però vull posar un element també sobre la taula, perquè dilluns passat vam començar temporada amb Oriol Junqueras, i el president d'Esquerra va dir això.
23: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
21: Què, David?
24: Bueno, la posició, s'ha de dir que la posició de l'Oriol Junqueras en el cas Trapero és clara des de feia molt de temps.
21: Sí, és veritat.
24: No. De fet, quan Esquerra va ostentar el Departament d'Interior, el primer que van fer va ser cessar Trapero per falta de confiança. Jo crec que s'ha d'entendre aquesta crisi d'ara amb retrospectiva del que és la trajectòria del Trapero, no? I crec que en aquest cas es resol amb la seva dimissió després d'un enfrontament permanent durant aquests anys amb la consellera. Trapero té una característica, forma part d'una de les famílies que hi ha dins dels Mossos, molt endogàmica, i té una dificultat en admetre l'autoritat política, de sempre. I, per tant, portava una confrontació amb la consellera des de feia molt de temps, que, segons m'han explicat gent que coneix bé el cas, doncs entrava en col·lisió permanentment, simplement doncs, per no creure o no respectar l'autoritat política del qual depèn una policia democràtica. Això, finalment, sembla ser que té com a detonant final l'elecció del nou membre el comissari en aquest cas, però que té a veure amb una història bastant més llarga. Per tant, Trapero, si no recordo malament, deu ser la tercera vegada que abandona, d'una manera o d'una altra, la direcció del cos.
21: Veurem què diu la consellera Parlon, en aquesta compareixença. Però Trapero va venir fa pocs mesos en aquest programa, va ser el 30 de juny del 2026, és a dir, fa res, i perquè sentiu què deia sobre aquesta legislatura, deia això.
2: La legislatura no depèn de mi, vull dir, depèn del govern, mentre em mantingui, doncs, continuaré. I la relació, doncs, amb la consellera és la que la pròpia un director general, doncs, en aquest cas, doncs, amb la seva cap, amb la consellera, que és l'autoritat en el departament.
21: Això ho deia fa pocs mesos, per tant, entenc que si Trapero va dir que ell continuaria, no sé, que no hi hagués confiança, doncs deu voler dir, Nacho, que la confiança ja no hi és.
3: Està clar. Tot el que té a veure amb l'exercici, en fi, amb la notorietat del Josep Lluís Trapero ha estat una anomalia, no? I ho ha estat des del principi. Probablement no hagués emergit la seva figura pública si no hagués estat en el seu moment, en l'any 2017, si no hagués estat perquè hi havia un conflicte obert entre la Generalitat i el govern d'Espanya.
21: I un atemptat també a les Rambles, en aquella pel·lícula Cronos, no? Que també el paper de Josep Lluís Trapero va ser important o destacat aleshores, no?
3: Sí, però va emergir en el context de la confrontació i del qüestionament que hi havia per part d'algunes institucions del que havia fet la policia a Catalunya, i ell, la seva reacció, les seves respostes, la seva posada en escena, es va barrejar enmig d'aquest conflicte institucional. Ho dic perquè, en fi, per posar-hi perspectiva, jo no sé si sabeu qui és el director general de la policia al govern d'Espanya. Jo no sabria, sense googlejar, dir-vos el seu nom. I si haguéssim de fer història dels directors generals de la policia de Catalunya, jo no sé si podria dir més de dos noms, assumint que sóc un lector informat. Això forma part d'una anomalia. Una anomalia que, per cert, entre d'altres coses, va acabar amb Josep Lluís Trapero, d'alguna manera proscrit pels mateixos que el van fer emergir com a figura que s'enfrontava a l'Estat, i una anomalia que es va voler restituir en el seu moment, doncs, anunciant la seva incorporació com a director general.
21: De fet, mira si és una aposta important del govern actual, que crec que en el debat electoral, Mayol, Salvador Illa va anunciar-ho ja com a càrrec, no?
22: Exacte. Aleshores, candidat Salvador Illa, en aquell debat electoral de TV3 previ a les eleccions, va dir que si ell fos president, nomenaria el major Trapero com a director general dels Mossos. No hi havia cap càrrec anunciat, només el del major Trapero.
21: I per donar també un argument més, Nacho, que realment sí, que és un càrrec que ha estat molt, molt posat en el centre de la política durant molts, molts anys.
3: I es va anunciar la seva restitució pública en aquell debat electoral, fins i tot coneixent el seu nomenament abans de saber qui seria conseller o consellera d'Interior. I, en general, com passa també amb els jutges estrella, l'exemple més paradigmàtic va ser Baltasar Garzona, amb la seva incorporació a les llistes del Partit Socialista en el seu moment, doncs s'impliquen sempre en política determinades figures d'aquest estil amb una vocació de liderar i de pintar molt. I és probable que doncs, no hagi assumit quina era la seva funció. Un director general en qualsevol conselleria, en qualsevol ministeri, està condicionat al criteri polític dels seus caps. I probablement doncs, avui es tanca un círculo, un cercle, que va començar l'any 2017 en un conflicte institucional que es va intentar restituir fa ara ja dos anys amb el canvi de govern, i que doncs, crida l'atenció perquè ha estat un personatge públic i qüestionat per uns i celebrat per d'altres, però que forma part d'una excepció del que ha passat en els últims 10 anys al nostre país, que estiguem parlant de la Direcció General de la Policia com si fos un personatge polític de primer ordre, perquè ni ho és ni ho hauria de ser.
21: Eva.
4: Sí, jo crec que, a veure, aquí hi ha diverses coses. D'una banda, com li han dit els companys, es tanca un cercle. Vull recordar que en el cas d'Esquerra Republicana ha estat el tall de l'Oriol Junqueras, però és que en el seu moment també els comuns i la CUP van criticar que ella tornés a situar a Trapero en aquesta posició. No només per com havia anat el procés, és a dir, perquè Trapero ha demostrat al llarg de la seva trajectòria una manca de... Jo diria que és una qüestió ja personal, eh? Una manca de... De saber com no fer política, és a dir, al final és un director general que és evident que en els últims temps, sobretot en casos com els de les assemblees de mestres i els Mossos a les escoles, l'han enfrontat encara més amb la consellera Parlon, no? Crec que això és un dels motius de la seva finalment dimissió, però l'altre, i també molt important, és que en aquest cas també Esquerra Republicana ha estat demanant tot aquest temps, doncs que qui es nomeni en el seu substitut no tingui un càrrec, diguéssim, no sigui un policia inactiu, i sembla que això no es complirà, no?, a l'espera del que pugui anunciar la consellera. Per què? Doncs perquè aquest és un càrrec que no és només un càrrec policial. Crec que la conselleria d'Interior, a la direcció, ja hi ha els comissaris, però la direcció general, aquest és un càrrec que també té funcions civils, funcions representatives, i està, crec que és millor que l'operativa no fos un policia en actiu, no? També una visió més àmplia del que és el càrrec. Un director general dels Mossos no pot estar actuant com a polític, però alhora tampoc no pot ser, crec, un càrrec tan actiu dins el cos. Ha d'assumir una funció més civil. I crec que aquest ha estat un dels problemes de Trapero, i ja veurem si la nova cap operativa, diguéssim, ja parteix siguent policia en actiu, si això complirà una mica les exigències d'una part de l'oposició.
0: Montserrat?
5: Bé, del que és ara el director, bueno, el cessat director general de la policia, tenim notícia perquè en un moment determinat va estar molt implicat i fins i tot acusat i processat arrel dels fets d'octubre del 17, no? I amb una defensa processal brillantíssima, que segurament serà reconeguda pels processalistes al llarg dels anys. L'Olga Tubau va aconseguir que fos testimoni en un procés i tragués aquest testimoni en el seu propi procés davant de l'Audiència Nacional i pogués sortir, diguem, indemne des del punt de vista processal. Però per això el coneixem, és a dir, en general no coneixeríem aquesta figura. És cert que el fet d'haver estat policia treu una altra vegada un tema que és recurrent tant en la Conselleria d'Interior com en els departaments d'Interior a nivell governamental central. I és que la policia té totes les dades, que la policia té, en el fons, molt poder, i que la línia finíssima entre la bona administració d'aquest poder i la mala administració d'aquest poder és molt complicada, i fins i tot jutjada segons els interessos de cada govern. Si un té temptació de fer política, i aquest fer política, amb moltes cometes, no sabem exactament en què, però de decidir des del punt de vista del que serien les línies generals de com ha d'actuar un departament d'Interior, i entra en conflicte, per la raó que sigui, entre altres, per els molts problemes que el Departament d'Interior està tenint en aquesta legislatura. No hem de fugir del fet de totes les qüestions que, des del punt de vista criminal, estan afectant Catalunya en els darrers temps, i que estan creixent, per molt que es digui que la criminalitat ha baixat. Ha baixat la lleugera criminalitat, però ha pujat moltíssim la greu criminalitat, entre altres, com hem dit tantes vegades, tot el que té a veure amb el contrabando i amb la creació o el cultiu de droga, no? Per tant, estem davant d'una figura que és polèmica pel càrrec, no, polèmica per la seva...
0: I espera't el substitut, el substitut càrrec. Sembla ser que serà Ferran López, Mayol.
22: Ah, exacte, Ferran López. Sí,
0: que és el dia de la marmota, això.
22: Ferran López, vaja. Recordem que
0: no hi ha més gent a Catalunya que hem de...
22: Comissari... Exactament, Ferran López va ser comissari en cap dels Mossos, rellevant precisament Trapero.
0: La mala relació amb Trapero, o sigui, 2017. És una mala... Tenia molt mala relació amb Trapero.
22: Recordem que després va...
0: Això és un... En fi...
5: És com una bufetada, no?
7: Si m'ho permeteu, jo crec que el Trapero, hi ha dos Traperos. Hi ha el Trapero policia,
24: té una trajectòria com a policia molt important, reconeguda i amb casos...
5: I eficaç,
24: en molts de casos. I hi ha la seva vessant com a líder del cos o d'una banda del cos i gestor policial. I aquí, doncs, ha tingut problemes pràcticament amb tothom, i amb el govern, doncs, perquè segurament té una concepció del cos que, com és un dels defectes que passa en molts de cossos, que és la tendència a una determinada endogàmia, a una determinada... grup de preferits, per entendre'ns, i entendre que la política senzillament és un mal que s'ha de suportar. I a partir d'aquí, això genera, amb una policia democràtica dels estàndards com és els Mossos, doncs genera conflictes. N'ha tingut, si repasses la seva història, pràcticament amb tots els colors i té aquest desenllaç final avui. Bueno, doncs jo crec que s'ha de separar les dos perfils del que és el trapero. I perdó, i tots els problemes aquests tenen com a epicentre tot el que va passar a l'octubre i temes posteriors a l'octubre.
21: Ara entrarem a parlar amb més profunditat del que està passant amb aquests canvis, però abans també, com sabeu, hi havia un avís important de pluges i també hi comença a haver queixes de molta gent que diu... Aquí no plou. A veure, Eloi Cordomí, com està ara mateix la situació?
7: Bon dia. Sí, ara mateix tenim aquesta situació de pausa, molts llocs, però no tot arreu, perquè fins i tot s'han obert algunes clarianes en llocs on hi havia l'avís vermell activat. És veritat, però, que la situació continua sent de molta inestabilitat. Mostra d'això les noves tempestes que estan apareixent en zones com, per exemple, el Berguedà, el Ripollès, a molts llocs de la Catalunya central ja estava previst que arribessin aquestes tempestes també en aquests sectors. La idea és que durant tot el matí i durant la primera part de la tarda la situació continuarà sent molt inestable. El front, pròpiament, no ens arribarà fins aquí una o dues hores i creiem que en aquest moment també es poden reactivar noves tempestes a les zones que ja havíem comentat, és a dir, al nord del Camp de Tarragona, litoral prelitoral de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu Oriental i comarques de Girona. Per tant, els avisos de nivell vermell s'acaba a les 2 del migdia, els de nivell taronja s'acaben a les 8 del vespre. En tot aquest període podem tenir patacs forts d'aigua, a més del vent que bufa a l'Empordà i de la baixada de la temperatura que notarem al migdia, que ja estem notant en alguns llocs i que notarem al migdia perquè hi haurà llocs del nord-est que avui al migdia estaran a 20-22 graus, lluny dels 38 que estaven ahir, pràcticament.
21: Però, plourà o no plourà?
7: Sí,
21: el que passa són avui, tempestes.
7: Vull dir, sí, el que passa que són
21: fins
7: tempestes.
21: Fins al punt de no portar els nens a l'escola, com estem fent?
7: En alguns llocs ha passat això, ja. Hem tingut pluges fortes, aiguats que han deixat 50 litres en molt poca estona. Això pot provocar torrentades. I en alguns moments es pot tornar a repetir aquesta situació durant el que queda de dia. Per tant, amb el panorama tal com tenim, amb l'atmosfera inestable com està, amb el mar en la situació que està... crec que sí, malgrat
21: que hi ha un element,
7: no tinguem les tempestes al lloc...
21: T'ho pregunto així, Eloi, perquè hi ha molta gent que potser està a Sabadell, per exemple, no, que havia de ploure tant al Vallès o a Terrassa, doncs diu, ostres, aquí no està plovent i a mi m'han fet no portar el nen a l'escola i tot això és un problema logístic per molta gent. Ara bé, també hem d'explicar, i aquí és important, Eloi, que la previsió d'aquest tipus de tempestes doncs tenen aquest punt d'imprevisibilitat. No sé si ho dic bé, imprevisibilitat. És a dir, que no saps quan, no?, i quant en té de quantitat pot arribar a ploure i aquest és el problema.
7: I el caràcter irregular, és a dir, no és un aiguat general de Catalunya, sinó són tempestes molt aïllades i que poden descarregar molt fort en un punt i a pocs quilòmetres no faran res. Llavors això també crea aquest malestar si tu estàs al lloc on no t'ha caigut res.
21: I una pregunta que ara traslladaré també a l'Àgora, però no sé si també, davant d'aquesta situació, potser el que les plantejar si ens cal tantes alertes, és a dir, si potser seria millor que tornéssim al seny i la precaució de l'autoprotecció i que la gent fos conscient del que passa. Ho dic perquè també tot això s'utilitza políticament i embolica que fa fort. En fi, ara ho traslladaré a l'Àgora, no cal que opinis, Eloi. Com tenim les carreteres, Maria Fernández?
9: Doncs molt més tranquil·les que a primera hora del matí. Només veiem petites retencions a la B20, la ronda de dalt, a l'altura de l'Hospital Sant Joan de Déu, en sentit Trinitat, a la ronda litoral, a l'altura del Pont, en sentit Besòs, i a la C31 a Badalona, en sentit Sud. Mentrestant, hi ha retards importants que poden superar els 30 minuts de mitjana a l'R2 Sud, on avui, a més, hi havia les limitacions de velocitat i menys trens a causa de la previsió de pluges. També limitacions limitacions de velocitat i, per tant, retards en diversos regionals del sud. I, d'altra banda, l'aeroport del Prat està recuperant progressivament la seva operativa habitual després que a primera hora del matí la tempesta hagi obligat a cancel·lar 30 vols.
21: Ara són les 9 i 8.
10: La lletra petita.
21: I aquesta analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Hola, Ricard.
21: Els últims informes diuen, atenció, que el mercat de l'habitatge refreda.
11: Això diuen. Baixen les compravendes? Sí. Els preus, no. La lletra petita ens diu que el segon trimestre ha tancat amb el metre quadrat més car de tota la sèrie històrica, que són 2.487 euros, després de pujar un 9,2% en un any. I la segona mà s'ha encarit un 17,2% en un any també. Un mercat que es refreda hauria de baixar de preu quan baixa la demanda. Aquest no ho està fent. Les compravendes cauen a la xifra més baixa en 7 trimestres, però el preu no cedeix ni un euro. No és un mercat que es refredi, és un mercat que exclou. I les hipoteques baten rècords perquè la gent compra abans que el Banc Central Europeu mogui fitxa un altre cop. Comprem per por, no per confiança. I quan la por mou un mercat, algú altre ja sap on és el sostre.
12: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, la lletra hebrea que navega era la iot, acabat amb D, de Dinamarca. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, de 9 lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, 9 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
21: Són les 9 i 10. I som al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, pendents del temps. Ara en parlarem també àmpliament, també amb David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Montserrat Rivera. Però abans, com dèiem, notícia d'aquest matí, ho hem avançat a 9:15, Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general dels Mossos, i la consellera Núria Parlon, que anunciarà avui canvis també al departament. El cap policial, el comissari en cap dels Mossos, Sílvia Sacatà, serà, que substituirà a Miquel Esquius. És un canvi previst perquè s'havia de jubilar, i el cap polític, el director general de la policia, doncs també canviarà. Josep Lluís Trapero serà substituït per Ferran López. I a aquesta hora podem saludar a Fermín Gallar, portaveu d'USPAC, sindicat dels Mossos. Fermín, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia.
21: Primeres valoracions que fan des del sindicat. Com ha rebut USPAC la sortida de Josep Lluís Trapero de la Direcció General de la Policia?
14: Doncs bé, les primeres declaracions nostres serien una mica de sorpresa, no? Tot i que sempre, els mesos des que havia pujat Trapero, pues, havia un sector que era crític amb ell. Doncs a nosaltres ens ha agafat bastant de sorpresa, més que res, perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no? Torna a tremolar, i bueno, veurem ara si hi ha continuïtat amb el projecte que s'havia encetat o si novament doncs tornem a començar de zero.
21: S'està parlant al món de si era un càrrec polític o no era un càrrec polític. No sé si en aquest sentit també us queixeu, diguéssim, que s'intenti vincular també la relació entre la política i la policia, i si els Mossos, en aquest sentit, considereu que teniu prou autonomia respecte al poder polític.
14: La veritat és que creiem que van molt de la mà, no? Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no? Entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la Direcció General de la Policia, no? Del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs bastant directa.
21: I en aquest nou esquema, amb Ferran López com a director general i Sílvia Catà com a comissària en cap, això pot ajudar a millor separar aquesta gestió política de comandament policial?
14: Bé, sembla que seguim amb la mateixa línia, no? Un comandament policial que passa a ser director general de la policia i bueno, una nova comissària que, com bé heu dit, doncs, l'Esquiu ja va anunciar que aquest estiu es jubilaria i que el relleu doncs, bueno, havia de succeir sí o sí. més que res nosaltres som crítics amb els moviments continus, no?, que hi ha, inclús amb el mateix govern, dintre de lo que seria la cúpula del cos, no? Sí que si el comissari en cap seria jubilat, doncs, bueno, està bé, no?, que hi hagi un relleu, però la resta de càrrecs de direcció, doncs, bueno, si volem que hi hagi una continuïtat i una direcció clara en el que són les estratègies i les actuacions policials, doncs hauria de mantenir una mica també aquesta cúpula, no?, tant policial com a institucional, no?, política. Mm.
21: Perquè ara mateix, quin és el principal problema que tindria avui el cos dels Mossos?
14: Bueno, problemes sempre n'hi ha, no? Sempre hi ha problemes de tota mena, no? Però sí que és cert que amb l'arribada de Trapero al cos, doncs ens havia marcat, o ell ens havia presentat un pla estratègic pels propers, bueno, fins al 2030, no?, que era un pla que almenys estava clar, no?, que fins ara feia temps, no?, feia anys que ningú havia vingut amb les idees tan clares, no?, de dir, pues, bueno, anirem cap aquí, volem arribar amb allò i farem tot això per aconseguir-ho, no? I això, pues, vulguis que no, doncs, et fa, pues, bueno, saber on vas, no? I això ara, pues, bueno, veurem si s'ha perdut o si s'agafa el relleu i es continua amb la mateixa direcció.
21: És Fermín Gallar, portaveu de USPAC, Sindicat dels Mossos d'Esquadra. Gràcies per acompanyar-nos i per aquesta valoració.
14: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
26: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
27: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
28: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
29: Un estiu que els canviarà la vida.
30: Catalina!
31: Se tropezó con un escalón.
29: El retorn al cinema de Lluís Omar.
32: És una provocació darrere un altre.
29: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
33: Abuelo!
34: No deixaràs de sentir-me prou.
29: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
35: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
21: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
36: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
37: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
38: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
39: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
40: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans...
41: Dracs, diables, capgrossos, molasses, gegants...
40: En Guàrdia...
42: A 1651, la Guerra dels Segadors estava acabant.
43: La Finestra Indiscreta...
44: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
45: I L'altre bar.
46: Trobem tot un mite del Club
40: Super... La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
21: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la periodista Eva Pomares, la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, i el politòleg Nacho Corredor. I aquesta la tenim comunicat d'interior. A veure, Pol Forada, què diu interior?
0: Doncs que confirma aquests relleus als dos principals càrrecs de la cúpula dels Mossos d'Esquadra. D'una banda, es confirma per voluntat pròpia, diu, el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia i ocuparà el seu càrrec Ferran López. Per tant, Ferran López serà el nou director general dels Mossos d'Esquadra. I relleu també com a comissari en cap, en aquest cas ja sabíem que en els propers mesos es jubila Miquel Lesquius, i ocuparà el seu càrrec la comissària Sílvia Catà. Per tant, Ferran López, Sílvia Catà, els dos nous noms importants a la cúpula dels Mossos d'Esquadra en substitució de Trapero i Esquius. Tot plegat ho explicarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat a partir de 10:45. Està previst que els dos nous responsables de la policia catalana se reuneixin també aquest matí amb el president de la Generalitat a Palau, amb el president Salvador Illa, una consellera que vol agrair tant a Trapero com a Esquius la tasca que han fet

0: un departament molt complex de tenir diferències de criteri. Però sí que ens explicaven en els últims temps que aquesta nova elecció del nou cap del cos, que s'havia de fer sí o sí, perquè el que hi havia fins ara, Miquel Esquius, es jubilava, era també un moment clau per posar una mica a prova, no, a aquest paper del director dins de la policia i com convivia dins de la conselleria i si això suposava, doncs, algun trasbals. I ja ens van venir a dir abans de l'estiu, o una mica o mitja d'estiu, que era una qüestió important. Llavors, la consellera, que és qui decideix qui és el nou cap del cos, i sempre ha estat així, ha escollit la primera dona, que això és una cosa que és veritat que avui quedarà una mica doncs, en segon pla, no?, per tota aquesta polèmica de la dimissió de Trapero, però ella escull aquesta dona, la Sílvia Catà, que és una comissària que estava a Girona, i el següent que sabem és que el director dimiteix. I llavors el que ens diuen Fons d'Interior és que la seva dimissió no és només perquè no estigui d'acord amb aquest nomenament, sinó que ve de tot un camí difícil entre els dos i que al final també s'ha canviat doncs, el responsable de seguretat dins del departament, el secretari general, ara és una altra persona, i que tot això doncs, porta el director a dimitir.
1: Què em pots dir del nou càrrec? Ferran López, que és un càrrec que ja coneixem, que va ser posat en el seu moment pel 155, no?
0: Sí, Ferran López és un comissari que fa molt de temps sonava com a cap del cos. Això no va passar, no va ser Trapero en el seu moment, el 2013, cap del cos. Llavors, el 155 és la persona de consens que s'escull per portar aquesta transició amb aquesta intervenció de l'Estat doncs, als Mossos d'Esquadra. I és veritat que el que ens explica tothom és que va bé en aquell moment i després ell és rellevat per Miquel Esquius. Passa un temps a les diverses prefectures i aquesta última etapa ell estava a Madrid, era una mena de cònsul dels Mossos a Madrid, per dir-ho així, era l'interlocutor a Madrid amb la resta d'estaments. És una persona coneguda per dur-se bé amb tothom, és a dir, que per això era la persona escollida per fer interlocutor a Madrid, pel 155, però és veritat que en els últims temps estava com en un segon pla, no? Amb aquest lloc a Madrid una mica més amagat o més allunyat d'aquesta primera fila de la direcció política dels Mossos i policial, i el fet de que torni, doncs, bueno, torna una mica a transmetre'ns aquesta idea de que es busca una altra vegada una figura que quan hi ha hagut problemes ha dirigit el cos i l'ha sabut portar, doncs sembla que aquesta persona torna a ser escollida. No sé si per fer una transició, veurem, o per quedar-se tot el que queda de la legislatura.
1: David, vols afegir alguna cosa sobre el que estem comentant, sobre el nou cap de la policia?
2: Bé,
1: director general de la policia.
2: També ve del conflicte de l'1 d'octubre, perquè és l'escollit per fer el 155, després amb el consens de Trapero, després sembla que tenen males relacions, després ell marxa al Barça, torna al cos. Bé, forma part de batalles antigues a dins el cos. El que m'expliquen és que sobre qui hi ha bones referències és sobre la nova comissària en cap, la Sílvia Catà. Tothom la considera una persona molt seriosa, una persona equilibrada, que coneix bé el cos, que entronca amb una determinada línia històrica del cos i, en general, doncs, genera un cert consens.
1: Nacho.
3: Sí, aviam, o sigui, aquí hi havia un element de fons que és sobre, probablement, l'equivocació de l'autopercepció del director general de la policia respecte a quines eren les seves funcions dintre de la conselleria. Hi ha hagut un xoc conegut per els insiders, diguem-ne, dels Mossos des de fa molt de temps i ha esclatat segurament doncs, amb el que té a veure amb el nomenament d'alguns caps de comandaments. I és normal que hi hagin aquestes confusions quan l'opinió pública o una part de l'opinió pública considera que ets una estrella del rock. És normal que hi hagi aquest tipus de confusions quan has tingut posicions de tipus operatiu i ara tens, diguem-ne, estàs integrat en una estructura fonamentalment de gestió pública o política, i és normal que una qüestió d'aquestes característiques doncs, normalment acaba guanyant doncs, qui mana. I en aquest cas és la consellera, com no pot ser d'una altra manera dintre d'una estructura dins d'un govern. A partir d'aquí, pels elements que tenim sobre la taula, tampoc dona gaire més de si al tema. Jo insisteixo en que si no hagués estat pel context de l'any 2017, no hagués emergit com a figura pública.

0: Josep Lluís Trapero, i del qual fins i tot se'n van fer samarretes en el seu moment.
1: Si m'ho permets, Nacho, jo crec que sí que té molta transcendència, perquè en aquests moments a Catalunya tenim una percepció de complexitat creixent amb tots els temes de seguretat, sobretot amb el que fa referència no al petit crim, sinó al gran crim. I hi ha una sensació molt creixent. Per tant, això en els països, sobretot quan a més té a veure amb el desenvolupament de màfies locals sobre la droga, sobre determinats aspectes, té un camí de decadència que s'ha de tallar. I la primera frontera amb tot això és la seguretat. Per tant, com es dirigeix, amb quins objectius, amb quin impuls es dirigeix la seguretat del país, sí que és important. No són decisions poc transcendents, són decisions molt transcendents aquestes.
0: Sí, la consellera ahir era Núria Parlon, avui és Núria Parlon, demà serà Núria Parlon. I la política del govern de la Generalitat en relació a l'ordre i la seguretat és la mateixa el dia 1 de la investidura, el dia 100 de la investidura i 2 anys després de la investidura. I per això podem estar parlant, i ho vam fer la setmana passada, de com han caigut com a conseqüència de l'ALA d'algunes reformes legislatives, com la conseqüència de l'augment de més de 100 jutjats ja aquest any a Catalunya, com la conseqüència de l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra pactada entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat. Per això podem parlar, doncs, que en l'últim any i especialment en l'últim semestre, comparat amb els darrers anys, la criminalitat ha baixat. Clar que és important. El que jo, diguem, intento posar-hi perspectiva és sobre la transcendència pública que se li ha donat a un director general de la policia en el nostre debat públic. Jo, si podem fer el joc, però qui és el director general de la policia del govern d'Espanya?
2: Sí, no.
0: I, en canvi, tots entenem, doncs, que les directrius... Bueno, i, de fet, forma part del debat públic moltíssim en les últimes hores. El ministre de l'Interior és a qui tothom responsabilitza de que les coses vagin bé o vagin malament. I l'anomalia, en la meva opinió, respecte a la distorsió, respecte a la projecció de la figura d'un director general de policia, només s'explica per l'excepcionalitat de com va emergir en aquell moment com a major Trapero en un context molt excepcional de crisi institucional l'any 17, on, insisteixo, fins i tot es van fer samarretes del major Trapero en la seva discussió amb la policia espanyola.
1: Nacho, jo no et discuteixo això. Jo el que dic és que sí, que precisament perquè és un cos jeràrquic i policial i que tenen moltes complexitats internes, que sí, és igual, si sigui conegut o no sigui conegut, és una qüestió molt important.
0: I a més, jo això també estic d'acord amb tu.
1: Que en aquest sentit jo entenc el que ha passat, fins a un cert punt em sembla lògic amb la trajectòria que hi havia i sabent com és el personatge, però que les decisions sí que tenen impacte real. La tenen dins de l'organització, la tenen dins dels objectius, i per tant no és un tema menor, és un tema important.
2: Montserrat i Eva.
3: Sí, abans deia la Eva que la reivindicació que havia fet Junqueras tenia a veure amb el fet que fos un policia que tingués un càrrec de tipus polític o de perfil polític, no? Però en el fons Ferran López serà exactament el mateix, si és que efectivament és el director general un altre cop, serà un mosso d'esquadra. I de fet no és una qüestió poc rellevant, perquè el model policial, per molt que recaigui la responsabilitat, i efectivament la tindrà la consellera d'Interior respecte del que clarament és un augment, deixem de dir que baixa, és un augment de la criminalitat greu a Catalunya, un augment exponencial, gravíssim, que ja se li ha d'entomar el problema, baixen els furts, però pugen les violacions i pugen els assassinats. Per tant, puja la veritable criminalitat important per la percepció ciutadana. Per tant, aquesta persona, Núria Parlon, és la responsable directa, com ho és Marlaska en el Ministeri Interior. Però aquesta figura del director general és una figura híbrida entre coneixement del cos policial i aplicació d'un model que Núria Parlon no pot conèixer, per molt que hagi arriba del no-re a saber quin és el tipus de model policial que s'ha d'utilitzar perquè a Catalunya aquestes xifres es reverteixin, i aquest model l'ha de conèixer una persona del cos, no una altra. Per tant, que sigui el director general de la policia una persona integrada a la policia té aquest sentit. Malgrat que, com ara estava insinuant el David, té un altre problema, i és que dins de la policia no tot són flors i violes, no tot és una unanimitat, fins i tot hi ha baralla respecte de quin ha de ser el model policial. Jo he conegut, quan portàvem criminologia a la universitat, i vam parlar moltes vegades amb els cossos policials diferents, la Guàrdia Urbana, amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i cadascú té una manera diferent de pensar com s'ha de fer. Si presència policial o no, si preventiu o no, si per competències o territorial. Ara tindrem un altre, que també és policia, ja veurem quin és el resultat. Al final, la responsabilitat serà de la consellera, i perquè és la consellera la que determina qui ha de ser aquest director general policial. Que el coneguem o no, pot tenir la seva rellevància, perquè en el cas de Trapero va ser molt famós, evidentment, però al final és el que li diu a la consellera: el model hauria de ser aquest. Jo, coneixent com conec el cos, crec que hauria de ser aquest. Més enllà d'això, serà importantíssim que aquest director general, Ferran López, mantingui una aquiescència que, pel que hem vist amb el Fermí Gallard, sí que tenen de l'USPAC. Mm. Perquè el que ha dit és que no havien tingut mai un model que estigués projectat a 2030. Serà perquè són amics, suposo.
2: Són 9:45, tenim reacció ja de Junts pel Forada.
4: Sí, i ho atribueix i ho emmarca en un nou fracàs del govern de Salvador Illa. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, en una piulada a la xarxa X, diu: Trapero va ser el fitxatge estrella d'Illa durant la campanya. Diu: és el fracàs d'un govern sencer. Afegeix: en poques setmanes han dimitit el secretari general d'Interior i el director general de la policia. I conclou Rius: en un govern on dimiteixen els números dos, ja toca que pleguin conselleres. Ho diu així, en femení.
2: Rebeca Carranco, vols afegir alguna cosa al que estàvem explicant?
5: Bueno, jo crec que, sobretot, hi ha una cosa que jo crec que té com molt de pes, que un compromís que va fer el president Salvador Illa, doncs, quan es va presentar candidat a les eleccions de la Generalitat, era posar Trapero, no? I que llavors que el teu director general et dimiteixi dos anys després és una cosa, doncs, que com a poc sobta molt, no? Que és un element que no sé si seria un fracàs, però sí que és cert que si la teva gran promesa electoral i després el teu director t'acaba dimitint, doncs a veure com ho expliquen i com ens ho expliquen ara els periodistes.
2: Mm-hmm. Gràcies, Rebeca, una abraçada, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
2: Eva Pomares, per tancar.
6: Sí, mira, crec que Trapero, a banda de l'escala que hem comentat amb els enfrontaments amb la consellera i la seva manca d'acceptació de l'autoritat, també ha tingut problemes interns, perquè ha fet una concentració de poder regara, concentració de poder, a més, sectària, no? Perquè pel que hem estat parlant del seu perfil, crec que les decisions operatives, bueno, no crec, les decisions operatives són policials, i això és una tasca de la Sílvia Catà, la nova comissió, però les de seguretat són polítiques, i per tant posar Ferran López, és a dir, un policia dirigint políticament un cos policial, va en la mateixa línia que teníem ara. No crec que sigui el més adequat per justament per comandar les polítiques de seguretat. I després sí que volia destacar que el fet de que s'esculli una dona en el càrrec, si és que es confirma, en el càrrec de comissària, és una continuïtat de les polítiques de feminització que ja va encetar el Joan Manuel Elena, no sense també forta oposició interna per una part del cos, i diríem que, ho ha dit la Rebeca, no? Potser avui posem tot el focus en el Ferran López i en el Trapero, però això seria una bona notícia, la feminització en els càrrecs que va comportar el mateix departament en l'etapa anterior, i que en aquest cas la consellera Parlon, si és que es confirma, doncs continuarà, no? Crec que és rellevant que, especialment en departaments com el d'Interior, les dones assoleixin una gestió, no? Amb cossos que, a més, estan vinculats normalment amb una imatge de força, de seguretat i de masculinitat. Hi ha moltíssimes dones Mossos d'Esquadra i ja és hora de tenir una nova comissària. Per tant, això sí que celebrar-ho. L'altra línia...
1: El que celebrarem, sobretot, si m'ho permets, és que sigui un comandament eficaç, clar, que tothom...
6: Això per suposat, David, però a tot arreu. Però també és cert, i tu ho saps, que encara, i això mostren un munt d'estudis, hi ha molt poques dones... Molt poques dones en càrrecs directius, en càrrecs de poder,
1: i també en el cas del Departament d'Interior,
6: tot i la feina que es va començar a fer. Per tant, celebrar-ho com ho celebrarien altres departaments, que anem cap a l'equitat de gènere, però especialment en el d'interior per les seves característiques.
1: Sí, és evident que la
6: els cossos policials en general han estat tradicionalment...
1: Evidentment, és evident que els cossos policials ha estat una professió històricament dominada pels homes. És una realitat, evident, i que la feminització és molt important. Però en el cas aquest d'un comandament, jo crec que sobretot el que és important és la seva capacitat personal,
6: en
1: la seva competència.
6: Necessitem bons servidors públics.
1: Però que vull dir que espero que no se l'hagi nomenat perquè és dona, sinó que espero que se l'hagi nomenat perquè és competent.
6: Jo no dono per fet que sigui perquè és dona, dic que s'ha de transformar les conselleries
1: i interior... I deixa'm citar una cosa molt rara.
6: Necessita aquesta transformació que ja es va començar.
2: Moment, no parem tots alhores.
1: Deixa'm citar una cosa que a mi és molt estrany, que cita un líder comunista, que és Deng Xiaoping, que deia... Tant li fa si el gat és blanc com si és negre, l'important és que caci ratolins. Doncs,
6: està molt bé que et referencis a règims tan democràtics com el xinès.
1: Bueno, ho dic perquè s'entengui.
2: No, però troba a faltar el Pau Llong i no sap com reclamar-ho.
3: Agamenón y su porquero.
2: Són les 9:35. Mentrestant, a Madrid, ara mateix en directe, tenim sessió de control al Congrés dels Diputats després de les vacances entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Tania Tàpia, què s'ha dit fins ara al Congrés?
7: Doncs mira, vacances, però ha tornat el mateix to agre i dur abans d'aquesta parada estival, amb un Feijóo que ho ha barrejat una mica tot, retrets per la llei de nets, per l'informe PISA, per Ceuta, i també ha exigit ja eleccions, acusant a Pedro Sánchez de deixar desprotegida Espanya. Sánchez ha insistit que n'hi haurà, però el 2027.
8: Senyoria, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
9: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
7: Sobre Ceuta, Sánchez ha tornat a dir que no accepta xantatges de cap partit, de cap país, de cap poder, i que no tenen res a amagar. Per això avui publicaran informes de fins a l'1 d'agost de tot el que havia succeït a Ceuta. Tot en resposta a Abascal, de Vox, que li retreia amb cartellets que on es podia llegir que era un traïdor. I Sánchez li ha respost així, sentim-ho.
8: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
7: Rufián ha advertit a Sánchez també que ha de fer més per retornar aquesta majoria progressista davant de l'amenaça de l'entrada a l'ultradreta. Avui, recordem, al migdia, la Moncloa penjarà al seu web 40 documents dels dies previs de l'entrada massiva a Ceuta. Diu que és tot per defensar i per demostrar que ningú va avisar de la magnitud dels fets.
2: I tot això, tenim restriccions al país, al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, on s'han suspès aquest dimecres les classes i l'activitat també esportiva a l'aire lliure, i es recomana el teletreball. Això per la previsió de pluges, que de moment en alguns punts doncs no la veuen venir. 3 minuts i ho actualitzem.
10: Bé, ja som a casa.
11: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
10: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
11: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Comprant al dimecres ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
2: Que l'any serien 1, 2, 3...
1: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
1: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info al diponès. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu... És una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatges.
5: Garriga, què fots?
6: Sí que esperen els primers visitants del tour.
5: Quin tour? Què dius?
6: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
7: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
8: Where can I find it?
7: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
10: Veus com ho sap?
7: En Lídia Heredia.
11: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor.
13: La millor.
12: La millor
13: hora
12: del dia.
13: Hola, Matia.
12: La millor hora del dia.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Benvinguts, seran les 10 del matí amb David Madí, amb Nacho Corredor, amb Bea Pomares i Montserrat Nebrera, pendents del temps a la Icordomí i a pluges importants ara mateix.
15: Sí, les pluges importants ara mateix les tenim sobretot al Pirineu i Prepirineu Oriental, que és on hi ha els xàfecs més forts, bàsicament entre el Ripollès i el Berguedà. També s'acosten a la comarca d'Osona.
14: Però pluges importants què vol dir?
15: No, pluja important vol dir que les tempestes estan descarregant fort en aquell sector. Llavors, el que ens trobem és que la primera tongada de pluja forta que preveiem per aquesta matinada s'ha produït a escala molt local, a la zona del Garraf, del Baix Llobregat, del Penedès, i ha deixat quantitats de 18 litres a Vilanova i la Geltrú, 21 a Cunit, i alguns registres no oficials marquen quantitats de 40-70 litres per metro quadrat, que hem d'acabar de confirmar. Llavors, aquestes tempestes, que són les que havien fet activar l'avís vermell... No s'han produït, o s'han produït a una escala més petita i no han tingut l'extensió que podia preveure's. Per tant, en aquest sentit, l'avís vermell ja ha quedat desactivat. Llavors, ara queda...
14: Clar, però és que aquí, bueno, ja sé que no és un tema teu i ara parlarem a l'Àgora, però clar, el Garraf ha plogut molt o no? Per exemple,
15: sí, Vilanova, és on hi ha aquests registres, s'han de confirmar que estan entre 40 i 70.
14: Baix Llobregat.
15: Ha plogut molt poc.
14: Clar, doncs la gent que els pares que ens estiguin escoltant, que han hagut de fer mans i mànigues per col·locar els nens perquè no hi havia escoles, doncs es troben que tenen uns nens a casa jugant amb plastelina i o menjant-se plastelina i que no plou. Que això és...
15: Sí,
14: i entenc que cal prevenir, però també cal que això sigui efectiu, perquè si no genera molta desconfiança.
15: Sí, però Ricard, també hem d'entendre que hi ha temporals de pluja generals i hi ha situacions d'inestabilitat extrema, que és el que tenim avui. Inestabilitat, què vol dir? Que l'aire està preparat per generar tempestes, i tempestes molt fortes i tempestes que poden descarregar gran quantitat d'aigua. I avui tenim un aire amb aquestes circumstàncies. El teníem a les 6 del matí i el continuem tenint ara. El que passa que s'ha de produir l'espurna, d'haver-hi la muntanya, el vent aquell que remunta la muntanya, un xoc de vents, etc.
14: El que vols dir és que d'aquí una hora podria haver-hi un xàfec de nassos.
15: Sí, això pot passar durant tot el matí. És a dir, tenim avisos taronges encara activats.
14: Bueno, aquest és el tema, altre, que no m'ha explicat, però Pol Forada, s'ha baixat ja de l'avís vermell al taronja, no?
16: Sí, aquestes 5 comarques que ara comentava l'Eloi, les comarques on hi ha restriccions, on avui no hi ha classes, l'Alt i el Baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental, estava fins ara amb avís vermell 5 sobre 6 fins a les 12 del migdia, ara ja és taronja. El que s'ha convertit en vermell és el Ripollès. Aquí hi ha un avís fins demà de vigilància per temps violent, insistim, però en aquest cas ja Pirineu i Prepirineu, en aquest cas oriental a la comarca del Ripollès. La resta de Catalunya, la meitat podríem dir est i el centre del país, o taronja o groc.
14: Aquí la pregunta, Eloi, és que com ho hem de fer, perquè si són previsions que no es pot fer amb gaire exactitud, no? Si depèn de tants factors, doncs al final també això fa que la gent no acabi confiant en el que anem explicant.
15: Mira, jo ara m'imagino, posem-nos a la pell d'una situació semblant als Estats Units en què, no sé, marquin avisos a tornado. Si no hi ha el tornado, la gent quina reacció tindria? Segurament de dir, ostres, doncs mira, ens hem salvat d'aquest episodi. És que les condicions són aquestes. És unes condicions favorables per produir pluges molt fortes. El radiosondatge que avui s'ha llançat, el globus aquell que cada dia es llença des de Barcelona, que mesura les temperatures a tots els nivells de l'atmosfera, la humitat, etc., marcava uns nivells d'inestabilitat que no hem vist en tot l'estiu. I a l'estiu hem tingut episodis de tempesta molt forts amb aiguats i inundacions. I els que m'estava marcant avui eren excepcionals.
14: No, i també recordem l'últim episodi de pluja, que hi havia moltes crítiques al govern per no llançar l'ES Alert, i van morir dues persones. Vull dir que ja entenc la prevenció, que és molt important prevenir, però també hem d'apel·lar a la responsabilitat individual, jo entenc. O sigui, tothom ha de ser una mica conscient de que si hi ha una inestabilitat i se li explica així a la gent, doncs prengui la decisió de si pot o no portar els nens a l'escola, per exemple. O sigui, si ens despertem a les 9 del matí i no plou, i ja tenim l'escola a 5 minuts, jo entenc que això no és cap risc per la seguretat d'una persona. I que l'escola és un espai segur, perquè això se'ns ha dit per activa i per passiva. Això és el que s'ha d'explicar bé.
15: L'escola és un espai segur, però el trajecte de l'escola a casa té per què ser-ho, i en una situació
14: d'episodis de pluja torrencial... Però som persones que pensem o som animals?
15: Vull dir, som persones que pensem, però som persones que també no tenim per què estar al cas de totes les tempestes que pugui haver en cada moment i de si hi ha una riuada que està creixent o està provocant una crescuda.
14: Però si jo ara miro el cel aquí a Barcelona, hi ha uns núvols, veig pot ploure, sí, però si comença a ploure i haig d'anar 10 minuts i als 5 minuts comença a ploure, doncs tiro enrere o tiro endavant.
15: Vale, a partir d'aquí està clar que som persones que pensem.
14: No, clar, no deixaré el cotxe al riu, ja ho entenc. Vull dir, hi ha coses que són molt bàsiques, no? Això és el que ho puc entendre. Però clar, tancar una escola té conseqüències. Té conseqüències, ara ho comentarem. Eloi, gràcies.
15: Sí, sí, com sigui, pensar que això, o sigui, fins les 8 del vespre tenim aquests avisos de nivell taronja, que no són despreciables, és a dir, no són el vermell que impliquen aquestes restriccions, però són els avisos taronges, que són molt...
14: Sí.
15: Que poden produir aiguats molt importants, a 40 litres en mitja hora o més.
14: Sí, l'explicació s'entén perfectament. Gràcies, Eloi. Fins ara.
15: Perfecte, fins ara.
14: Saludem el catedràtic també emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, tinguem.
14: Quin final d'estiu i quina tardor que ens espera, en relació també a les pluges, però també a la inestabilitat. No sé com interpreta el que està passant i per què hi ha aquesta també... En fi...
5: Jo crec que hi ha un punt d'inflexió que va ser la Dana de València, on va haver-hi molts morts, i llavors a partir d'allà hi ha una hipersensibilitat al que pugui passar, i llavors és la política del per si de cas. I és clar, la meteorologia, doncs, quan falten 7 dies diuen potser plourà, i després van afinant, no? Quan ve la cosa de l'oest i ve de Galícia és més fàcil de predir, però tot això que ve del sud i del Mediterrani pot canviar. Els meteoròlegs fan servir uns models, el que diuen els meteoròlegs és el que diu Meteocat, no? O sigui, i per tant són uns models, que són uns models complexes que depenen de moltes variables, no? I llavors, si aquesta variable varia d'una manera determinada, no? Diu, pot passar això, perquè la temperatura del mar està calenta i pot venir fred, i llavors sabem que es pot formar una dana. Ara, on es formarà, com es formarà i tot això, depèn a vegades de l'última hora. I clar, aquesta última hora no la saps, no? Llavors aquí el problema és, jo crec que una cosa és el risc i l'altra també és la vulnerabilitat, és a dir, no és el mateix que plogui a un lloc que a l'altre i que hi hagi una riera. Clar, hem fet que moltes parts del país siguin vulnerables, totes aquestes rieres que s'hi parquen cotxes, tots aquests llocs que són inundables i que cada vegada n'hi ha més. Clar, tot això transforma el que podria ser, clar, si no haguessin aquestes zones vulnerables, pujaria el riu i bah, no passaria res, no? Però, esclar, com que tenim aquesta vulnerabilitat, doncs cada vegada es vol afinar més, no? I la gent s'ha pres els meteoròlegs com els oracles, no? I un meteoròleg diu això, doncs, vale. I llavors això és un problema, no? Això, molts llocs diuen la probabilitat de que passi això és aquesta. I, clar, no és el mateix un 40, que un 50, que un 60.
14: Ja, però l'Ins deia, però, esclar, les encara condicions que sí... eren molt altes de probabilitat,
5: sí,
14: no?
5: Sí, la probabilitat és molt alta. Però la probabilitat mai és el 100%. I queda un 5%. I aquest 5%...
14: És el que fa que estiguem menjant plastilina a casa.
5: Exacte. I clar, com que el sistema, quan ve de sud, és més imprevisible, perquè pot canviar d'aquí cap allà, i llavors resulta que si el que està venint en algun moment determinat per un canvi de temperatura havia de pujar així, i ara va una mica cap a la dreta, una mica cap a l'esquerra, allò que hi ha ploure aquí, plou allà, o no plou, o que es queda dintre el mar, o no es fa. No? Llavors això, el problema és que la gent... potser s'ho creu massa, i després d'això aquesta hipersensibilitat, no? No fos cas que deixem els nens...
14: No, que també és que cal prevenir, és a dir, és important la prevenció, sí. No? I que cal també fer plans de comunicació, de sensibilitat, de que el temps no és qualsevol tonteria, perquè hem vist les conseqüències, això és evident.
5: Sí, sí.
14: Ara, on és el límit d'això, no? Nacho, què en penses? Espera't, que no hi ets. Nacho? No. Eva?
8: A veure, jo crec que així, per regla general, sempre val més prevenir que no lamentar, no? I més amb els últims, com heu dit, amb els últims dos morts que hem tenit roda de barà. És força complicat, però ens haurem d'anar afinant el tema de les alertes. La d'ahir es va enviar a mitja tarda, i crec que la decisió que es va prendre, donat que, pel que ens diuen els meteoròlegs, són tempestes que poden descarregar en qualsevol moment i violentes, és una decisió encertada, perquè també no hem de pensar només que els alumnes tenen a l'escola 5 minuts, com has comentat, en Ricard, que molt sovint és així, també el sentit comú i les responsabilitats són importants. Ara bé, hi ha molts mestres que no venen, venen amb cotxe i de vegades fan mitja hora o tres quarts d'hora per arribar al seu lloc de treball, no? Pensem que, a més, en el cas de l'àrea metropolitana, en els últims anys encara s'ha accentuat més la gent que fa transports fins a la capital. Només a Barcelona hi ha 800.000 desplaçaments diaris, és a dir, de gent que se'n va des d'altres comarques i altres regions, com el Camp de Tarragona, com Girona, com la Catalunya Central, a Barcelona i a Baix Llobregat, no? Amb aquesta concentració de població i de llocs de treball que tenim. Per tant, estem parlant, segons mirava aquest matí, no? Dades a l'àrea metropolitana, hi ha 1,8 milions de viatges diaris cap a l'àrea metropolitana, de treball, més escoles i universitats, no? Per tant, estem parlant d'uns volums molt grans. Crec que segurament aquestes alertes s'hauran d'acabar afinant, no tant la previsió meteorològica, sinó les alertes, no? Com es fa, si és per, com deia ara el Narcís, si era per tant percent de probabilitat o no. Però és que, com ens han dit els experts ja de fa molt de temps, la crisi climàtica el que ens aboca és a tempestes absolutament violentes, esclafits, a fenòmens que no teníem abans aquí i que són potencialment molt perillosos per a la població, no? Per tant, sí, és molt complicat, i l'únic que també volia acabar d'afegir és que el teletreball actualment abasta de manera automàtica la gent que treballa a les administracions públiques, no? Com un dret ja regulat, però en canvi a l'empresa privada és molt més complicat, malgrat que tu el teu lloc el pogués desenvolupar en teletreball, com és avui, per exemple, la meva plaça, és molt complicat a l'empresa privada poder estar desenvolupant sovint teletreball, no? I crec que s'ha de reforçar la legislació que ja existeix i s'han de protegir els treballadors, és a dir, si s'ha de fer teletreball, s'ha de fer teletreball, i si s'ha d'agafar un dia de festa, s'ha d'agafar un dia de festa. Que això té conseqüències en l'esquema econòmic, social, de mobilitat, és evident, però és una de les qüestions que haurem d'adaptar per la crisi climàtica, que no és que ens vingui, és que ja la tenim aquí, i ens espera una tardor amb 2,3 graus del Mediterrani més calent de lo que rècord, ens espera una tardor, crec que molt complicada, i per cert no ha passat a l'Alt Penedès, però pensem que estem en barem encara, i tenim la collita de l'oliva damunt, i per tant aquesta tardor pot ser molt complicada també per als conreus de bona part del país.
14: Nacho.
9: Sí. El govern de la Generalitat Valenciana defensa que les hores abans de la dana hi havia una probabilitat de que plogués molt, però no tenien en cap escenari la possibilitat de que passés el que va passar. El govern d'Espanya defensa que les hores prèvies a l'atac híbrid que va haver-hi a la frontera amb Ceuta, hi havien informes que assenyalaven el risc de que hi aparegués més gent, però no que hi haguessin 70.000 persones. I valien els dos casos com a conseqüència del que s'ha considerat per part de molta gent manca de responsabilitat en la gestió. Com no voleu que davant d'un risc un govern sigui cada vegada més conservador per evitar justament aquest tipus de crítiques?
14: Sí, perquè sí, el
9: que estem exigint a les institucions és que tinguin la capacitat de que hi hagi un risc zero. I a més, possible. Si aquest risc finalment no es concreta en una realitat, doncs hi ha una tendència contrària, que és criticar-lo perquè, bueno, t'has passat tres voltes. Fa un any, octubre, jo crec, de l'any passat, va ploure molt a Catalunya. Va ploure molt a les Terres de l'Ebre. Va haver-hi molts problemes a les Terres de l'Ebre amb la pluja. Tres consellers van estar dormint literalment a les Terres de l'Ebre. Però al matí que va començar a ploure, el president de la Generalitat no estava directament a les Terres de l'Ebre. Bueno, l'oposició se li va tirar a sobre. Com pot ser que estigui en un acte institucional, amb el risc que hi havia, que tothom sabia? aquest és el context en què hem de llegir les decisions d'un govern.
14: Però sempre dius que hi ha risc, Narcís? Sempre hi haurà risc.
5: Sempre hi haurà risc i el risc creix. Cada vegada més gent, cada vegada més cotxes, més incidència en el territori. I, per tant, el problema no és el risc. El risc és una cosa que pots dir, el risc és tant i qual. El tema és la vulnerabilitat, és a dir, com aquest risc es transforma en un problema. Llavors, ara tenim el problema de que tothom va en cotxe amunt i avall i, per tant, el sistema és molt més vulnerable i per tant, els problemes vindran, no? Jo crec que hi ha un altre problema important, que és la incertesa. És a dir, tenim un clima mediterrani, però ara ja no ho sabem. Una cosa és el temps, l'altra cosa és el clima. Però, esclar, les previsions climàtiques es fan en funció d'un model físic, de temperatura, el que sigui, però també d'una part estadística de saber el que ha passat en el passat en condicions similars. Però, esclar, cada any augmenta els gasos hivernacle, cada any augmenta la temperatura, puja el nivell del mar. Per tant, estem en una situació en la qual no sabem quin clima tindrem, no? No sabem si continuarem un clima mediterrani o no, però això es necessiten anys.
14: I també vol dir que el percentatge d'encert disminueix.
5: Disminueix. I, esclar, com que l'únic que sabem és que cada vegada es tindrem més sequeres i tindrem més pluges, però no sabem amb quina intensitat ni de quina manera. I, per tant, és una cosa que no agrada a la gent, la incertesa, que li digui, escolta'm, no sabem exactament el que passarà, però per si de cas fem això, no? I llavors, quan si hagués plogut molt, tothom estaria molt content, mira que bé, no? Però ara, amb això, doncs, sempre surt el que diu, és que no sé què... I sí. Això és una mica perquè la gent no li agrada la incertesa, no ens agrada que ens diguin això. No?
14: I hem d'acceptar com a ciutadania que no sempre s'encertarà, vol dir?
5: Sí, i a més hem de tenir en compte que el més rellevant aquí és la temperatura del mar. És a dir, el mar, durant molts anys, ens ha salvat de la crisi climàtica perquè augmentava la temperatura de l'aire i el mar anava absorbint calor, i per això puja una mica el nivell del mar. Però és clar, arriba un moment, com més es calenta el mar, menys calor és capaç d'absorbir. I per tant, cada vegada queda més calor i llavors el mar està més calent. Amb la qual cada vegada anem a pitjor, diguem. Mentre no es baixi les emissions d'efecte hivernacle, és molt difícil preveure què passarà en el futur, no? I a més, doncs ara la gent ja comença a saber què és el niño, no? El niño fort, el niño... Però és clar, el niño és el mateix, hi ha un niño al Pacífic, però com aquest niño ens afectarà a nosaltres depèn de molts altres factors, i per tant, què passarà amb el niño? Doncs pot ser que plogui més o que plogui menys. A la gent no li agrada això. Escolta, si hi ha el niño...
14: Plourà,
5: no? I clar, això no ho pots dir-ho amb molta antelació.
14: David.
10: Jo dividiria el tema en dues parts, no? La primera, la científica meteorològica, on estem acostumats a que la meteorologia és una de les coses més seguides i que forma part també dels espectacles mediàtics més seguits. I tenim la consideració als no meteoròlegs, als no científics, tenim la simplificació de dir, bueno, el temps, la predicció del temps a una setmana és si l'encerto l'endivino, si és a quatre dies, doncs, bueno, mirem-s'ho més en sèrio, si és a dos, però si és a un dia vista, si és a un dia vista, el que diuen els meteoròlegs, va a missa, més o menys, jo crec que la gent normal pensem així, sense entrar en coneixements científics. Per tant, ahir els meteoròlegs van fer una predicció molt dura, recolzada pels mitjans, que consideren que aquest és un gran espectacle de la natura i que genera molt de tràfic, i per tant avui els meteoròlegs sembla, a veure què passa durant el dia, sembla que no tenen el millor dia de l'any. La segona part és quan es decideix prema el botó d'alerta, val? Que multiplica l'expectativa i afecta a tots els àmbits de la vida, econòmics, les escoles, etc. I aquí estic totalment d'acord, aquí estem sota el síndrome de la Dana de València, on tots els responsables polítics doncs es curen amb salut i són extraordinàriament conservadors, no? I a la mínima doncs no se la juguen i prefereixen pecar d'una banda que d'una altra. Això té una lògica, que si tots estiguéssim en el lloc de responsabilitat segurament seguiríem aquest mateix criteri. El problema que això provoca és la falta de credibilitat a cada accés d'aquests. És a dir, lo d'avui, si acaba així, la propera vegada que soni l'alerta, hi haurà molta gent que relativitzarà i que relativitzarà la situació i tal. I hi haurà un moment que l'eficàcia de les alertes es perdrà. Val? I aquest és el que jo crec que és el problema que genera aquest tipus de situacions.
14: Perquè, Bayol, qui decideix qui apreta aquest botó de les alert o quan es tanquen unes escoles, per exemple?
13: Doncs són dues coses diferents, perquè tot això ho marca el pla INUNCAT, que no deixa de ser un protocol per com actuar les pluges. Primer, com deia el professor Narcís Prat, s'estableix el risc de pluges, i això és el que marca el nivell d'alerta. Per exemple, si hi ha un 70% de probabilitats o més que caiguin 40 litres en 30 minuts en un lloc, això és l'alerta màxima, el nivell 6, i a partir d'aquí la resta de probabilitats. El nivell 5 i 6 d'alerta, és a dir, l'alerta vermella, l'alerta màxima, en aquest cas les alerts s'envia de manera automàtica. Hi ha algú que pren el botó, el govern decideix quin text s'envia, però les alerts, segons el protocol, s'ha d'enviar sí o sí si estem en aquesta alerta, com és en el cas d'ahir. Altra cosa és quines mesures s'inclouen en aquestes alerts i què decideix el govern que es farà. Això es decideix en el Centre de Coordinació de la Generalitat, que bàsicament és el Comandament de Protecció Civil. Això funciona a les 24 hores del dia sempre, però en aquests casos s'inclouen altres departaments que també tenen veu en dir-ho. Per tant, aquí és Interior qui pren la decisió de què s'ha de tancar en funció del risc que vegin, doncs, de riarades, de possibles despreniments. Els departaments poden actuar, poden parlar, perdó, però és Interior qui ho acaba decidint. Per tant, les alert, hi ha una part que és automàtica, que és a partir de 5 i 6, i la decisió de què es tanca i què es deixa de fer és una decisió del govern en cada cas.
14: Montserrat.
17: Sí, en conclusió, hem estat tota la tertúlia parlant del Departament d'Interior, perquè Protecció Civil, efectivament, és l'altra gran tasca d'aquest departament, i a més un departament, aquest de Protecció Civil, que de manera inveterada hi ha tingut problemes per dissenyar els protocols i després per implementar-los, que són coses diferents. Com es construeix i després com s'implementa, perquè la realitat sempre supera qualsevol previsió. Les realitats poden ser, i ara més, segurament canviants. Jo anava justament a parlar d'això que ha dit el David, no? Pere i el llop, que ho dius tantes vegades que desactives la capacitat de la gent de mantenir-se en alerta per, efectivament, una síndrome que és comprensible, que es doni en el poder polític, és que al final el que ha de decidir a l'estil del que havia d'haver passat a València o del que pugui haver passat respecte de Ceuta. Clar, el problema és que la decisió que prenen té uns efectes econòmics, en alguns casos, devastadors. Se sap, per exemple, de totes les temporades d'esquí, cada vegada que s'ha dit, i ho conec directament la gent que diu, és que ens han fet un estrall a l'economia, és a dir, a la previsió que teníem per la temporada, si tres dies diuen que no nevarà i no anem, o que hi haurà un temporal bestial, no hi anem. I això significa, al final, que repercuteix sobretot sobre la gent que té una situació més vulnerable, és a dir, potser l'empresa pot mantenir-se, però hi ha gent que ha de plegar, i per tant, clar, la decisió que ha de prendre el govern ha de tenir en compte també aquestes conseqüències, imagino que les té i que per això hi ha una certa prudència a l'hora de fer-ho, però ens hem col·locat en el sentit de l'alarma. I l'última, és veritat que tindrem moltes coses que haurem de preveure i a veure si tenim prudència en la previsió, però hem fet els deures respecte de les infraestructures. Això que va passar a la Dana, més enllà del fet que va caure molta aigua, és que hi havia moltes coses que estaven sense arreglar, sí. Moltes previsions que no s'havien fet. I en el nostre cas això es fa, és a dir, el clavegueram pot absorbir doncs, una bestialitat d'aigua, les rieres continuen amb els cotxes i continuaran.
14: Tenim pobles en zones inundables.
17: I per tant, sí, sí. Parlem de l'ara, però resulta que la previsió del futur no la fem mai, no? I com en els boscos.
14: Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona.
5: Jo crec que aquest sistema de coordinació que Catalunya està bastant bé, perquè es posen tots allà, però esclar, tots, perquè a l'ACA, no? L'ACA no vol que hi hagi una inundació i es mori gent, i per tant, clar, també és conservador, i dius, escolta'm, perquè a més les zones de risc, hi ha el risc i la vulnerabilitat, l'ACA sap la vulnerabilitat de molts llocs, no? I, bueno, i clar, si hi ha gent allà, què? Clar, moltes escoles depuradores i moltes coses fetes en zones inundables. I, per tant, si tens una escola en zona inundable, has de ser molt precavit. Uh-huh. Clar, les escoles és el més fàcil dir, no, l'escola, no, no pots, les empreses no els hi pots dir que tanquin. Però és que tenim un model tan basat en aquest
18: amb cotxes amunt i avall, no? La gent que va decidir anar-se'n fora de Barcelona perquè estava més bé el temps de la dana i ara cada dia de venir, bueno, això és una bestiesa, és a dir, no, ja no s'arregla mai més el tràfic i l'entrada a Barcelona, és impossible arreglar-ho això, perquè
17: amb el sistema de rodalies que tenim, no, segur que no.
18: No, però ni que tinguessis el sistema de rodalies que funcionés, hi ha molta gent que no deixaria el cotxe, perquè encara que funcioni el sistema de rodalies, una persona que viu aquí ha d'agafar el cotxe, anar a l'estació, baixar, i al final sempre amb el cotxe acaba venint, va allà on te li dona la gana i tarda una mica més. Per tant, això és impossible, és a dir, estem en un model que és impossible, mai ho solucionarem, això. Mm. I per tant, es poden fer els plans que vulguin. El problema de Catalunya, i del general, el món en general, és que tenim una cosa que no es pot dir, que és que tenim un excés de gent. Demografia és una cosa que no es mira, què passarà en el futur, si serem 10.000 milions, clar, però realment a Catalunya hi queben, ara diu que som 8.000 milions, 10.000 milions de catalans hi queben a Catalunya, podem garantir que aquesta gent tindrà tots els serveis i tot? Doncs no. I per tant, com que això no s'aborda...
19: Ens porta un debat que va molt més enllà
14: del temps.
19: Sí,
14: no, però
19: al final
14: és una qüestió... No està dient qui entra i qui no, no està dient això, el senyor Prat. Està dient que el país dona pel que dona,
17: una
14: qüestió més geogràfica, no? De com més gent siguem en un espai més petit, doncs més difícil és gestionar per recursos...
18: No és un problema del país, és un problema global.
14: Global, sí.
18: Mundial, no? I a més... Clar, una persona que està... Hi ha països que creixeran molt demogràficament en el futur i, en canvi, continuaran sent molt pobres.
17: Ah, tot l'Àfrica.
18: Què farà aquesta gent? Bueno, aquesta gent no vol ser pobra i per tant, vol anar a un lloc que siguin rics. Per tant, tindrem el problema de les migracions, el tindrem sempre. Podem tancar les fronteres, la gent no... Per tant, és un problema que va més enllà, no? Si concretem una mica amb això, el que hauríem de fer és, primer, que la gent posés sempre una mica en perspectiva, no? Diuen, plourà, però expliquem-los bé, escolta'm, això és una situació de sud, la incertesa és molt gran, per tant, nosaltres us diguem el risc.
14: Exacte.
18: I penseu sobretot aquells que esteu en zones vulnerables, no? I, per tant, què hagués passat avui si no haguessin dit res, hagués plogut i hi hagués un tràfic aquí, tots els cotxes, que hi ha problemes de tràfic, però què passaria? Tothom diria, ja està bé, no sé què.
10: No, però el que és curiós és això, que una valoració a llarg plaç de dir, escolta, si tu fas 10 alertes no justificades, o que finalment no es materialitzen, però n'hi ha una, n'hi ha una que salva, perquè sí que passa, i salva vides, doncs ja està bé. Aquesta posició conservadora ja està bé. El que passa és que quan les alertes aquestes no es compleixen, va baixant la credibilitat de tot plegat, i el dia que hi hagi la situació realment perillosa, doncs...
14: Cabell llop.
10: Perquè és evident que si torna a haver-hi una alerta, jo què sé, la setmana que ve, perquè es repeteixen les condicions aquestes i tal, hi haurà molta gent que ja no li farà cas.
18: Però esclar, a veure, un 70% ja vermell és un 30% d'incertesa.
10: No, jo constato.
18: Vull dir que això li hauríem d'explicar a la gent.
14: Sí, explicar-ho bé, pot passar una condició...
18: Això és un risc.
14: Hi ha les condicions perquè sigui...
18: Una probabilitat, hi ha les condicions.
14: Sí, sí.
18: Jo no et puc assegurar que demà a les 8 del matí el Vall Llobregat plogui.
14: Però si plou, l'aviso que pot passar.
17: Tot i que a les 6 puntualment ha plogut.
14: Nacho.
20: Sí, no, aviam, jo coincideixo amb això que tant el David Madí com la Montserrat Nebrera assenyalen que simplifica, diguem-ne, en el missatge de què ve el llop i finalment ningú se'l pren seriosament. Això és una realitat i això pot acabar passant. En l'últim any hi ha hagut moltes alertes més habituals que en d'altres anys, i no només perquè els fenòmens meteorològics també han anat cap a més, que forma part també d'aquesta realitat, i per això d'aquest tema en parlarem més, i de com gestionar els riscos i les incerteses i les improbabilitats o les probabilitats. Però per complementar aquest plantejament, el que sí que assenyalaria és que esperem dels governs en algunes ocasions coses que no tenen capacitat de donar resposta, que és infal·libilitat. I jo prefereixo un govern conservador en les seves previsions dels riscos que un govern que li passi com el de la Generalitat Valenciana dels últims temps, no? Quan va haver-hi la dana. O prefereixo, i ja ho veurem, la propera vegada que hi hagi un informe policial o un informe del CNI advertint de l'augment de persones a la frontera amb Ceuta, no en tinguem cap dubte que la reacció del govern d'Espanya, sigui aquest o sigui el proper, serà diferent. Per què? Doncs perquè qualsevol govern el que vol evitar és una catàstrofe de la naturalesa que sigui. Cada vegada anem a més crisis d'aquestes característiques, ja siguin provocades per persones o provocades per fenòmens de la natura. Va passar també amb la Covid. Amb la Covid encara hi ha molta gent que combina aquest doble discurs. Critica que el govern permetés el 8 de març del 2020 una manifestació sobre la igualtat, de la mateixa manera que el retreu no haver estat prou prudent a l'hora de gestionar el confinament. Les dues coses alhora. Què hagués passat si el govern, amb els elements que tenia en aquell moment, hagués prohibit la mobilitat 4 o 5 dies abans? Doncs segurament, ara vist en perspectiva, que durant 5 dies hagués hagut una mica de lío, però que després tothom ho hagués agraït. Però si finalment allò hagués quedat en res, que en aquell moment, òbviament, ells tenien menys evidències que uns dies després, doncs se'ls hi hagués tirat tothom a sobre i se'ls hi hagués dit que s'havien passat tres pobles confinant a la gent quan aquí no estava morint ningú. I aquesta realitat l'hem d'interioritzar de la mateixa manera que, pel que fa als fenòmens meteorològics en particular, i com parlava el catedràtic de les vulnerabilitats, el principal problema, per exemple, de la Comunitat Valenciana en relació a la Dana era sobretot les vulnerabilitats, que hi ha un urbanisme, una planificació urbanística i un desenvolupament urbanístic que doncs, era alié a les condicions del funcionament del nostre planeta. Doncs això a Catalunya, i si és que ho veiem permanentment, a principis d'any, quan va haver-hi unes miques de pluges i aleshores es van caure alguns muros cap als trens, això té a veure amb que les infraestructures del nostre país no estan preparades ni estan adaptades per mitigar els efectes d'aquest tipus de fenòmens.
14: Però això vol dir, Nacho, que si plou, per exemple, molta gent doncs no agafarà el tren, perquè tindrà por a agafar el tren.
17: I embolica que fa fort.
14: Sí, sí.
20: Però quina és l'alternativa?
14: No, ja agafar el cotxe, llavors col·lapsar el cotxe a Barcelona.
20: No, però vull dir que...
14: No, que sí, que l'alternativa és molt profunda.
20: Jo entenc que el govern sigui conservador.
14: Has de replantejar una societat que està construïda així, no? I què fa amb el tren que passa per la costa?
19: La realitat de la vida, és el meu cas, és de que avui, que jo he vist que el Vallès, zona que estava amb alerta vermellíssima, s'ha entrat fantàsticament a Barcelona.
21: Bueno.
14: Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos. Farem
10: dia.
14: Una pausa i ara que el Nacho parlava de València anirem cap al País Valencià. Ara tornem.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat /lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
24: Només pel fet de comprar el cupó diari?
23: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
24: Mira que bé!
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis. Ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
27: París, la postal perfecta.
28: Ah, és que és tan mono!
27: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
28: Super!
27: Nous superherois.
28: No se't pot amagar res, eh?
27: Ah! Nous enemics.
28: Què?
27: Noves aventures.
28: Que bé!
27: Mil i una sorpreses.
28: Ah, sorpresa!
27: Supers, esteu preparats pel canvi?
28: Estic segura que podem superar el repte.
27: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Podem saludar aquesta hora la Sònia. Sònia, què tal? Bon dia.
30: Hola, bon dia.
14: Tu ets professora de llengua catalana.
30: Sí.
14: Concretament a on, Sònia?
30: Estic a l'Institut de Museros. l'Horta Nord.
14: Això és a València, eh?
30: Sí.
14: I a partir d'ara, què és el que passarà amb el que, tu ensenyaves, diguéssim, als alumnes?
30: A veure, la primera cosa el que passarà és incertesa, que la tenim, la tenim des de ja el curs passat, quan ens van censurar una sèrie d'autories, perquè ens van dir, bueno, suposo que ho haureu llegit a premsa i als mitjans, que no podíem ensenyar a l'alumnat cap autor o autora no nascut al País Valencià. Després també, que això ja ho van patir anys anteriors, la terminologia a l'hora de parlar, hem d'intentar parlar al màxim possible separant la llengua, és a dir, no utilitzar terminologia pròpia de l'oriental. I ara la policia ideològica que anem a patir, doncs el que tenim és incertesa, perquè això de fer persones crítiques és una... No sé, tenim ahí una... Ens han posat una por que al mateix temps el que està creant és una indignació de rebeldia. Vull dir, tenim aquesta... situació.
14: És a dir, ara mateix tu no pots ensenyar, pel que em deies, ni Ramon Llull, ni Papaseit, ni Rodoreda, ni Pla.
30: Això és el que diuen. Sí, bueno, si l'hem prim, tampoc podríem ensenyar la crònica de Jaume Primer.
14: I ho seguireu explicant?
30: Sincerament no sé què d'ensenyar al meu alumnat.
14: Però el curs ha començat avui. És a dir, avui comença el curs i no saps què ensenyaràs.
30: Sí, avui és la rebuda. El curs, diguem, de manera lectiva començarà demà. Però jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuda aquesta censura. Jo, el que passa amb els meus companys i companyes d'altres instituts, la gent va continuar fent vida normal. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
14: De fet, aquest estiu la Generalitat ja deia que habilitaria la inspecció educativa, deia, per vetllar textualment la neutralitat ideològica.
30: Sí, però què és la neutralitat ideològica?
14: Ja.
30: La seua. Perquè neutralitat ideològica és subjectiu, no és objectiu. Nosaltres el que hem de fer és mostrar A, B, C, i el que hem d'intentar és crear un debat i ensenyar totes les opcions que n'hi ha i que els xiquets i xiquetes pensen i decidisquen per si mateix. Això és el que ens marca el currículum, per persones crítiques. La literatura que una persona ha nascut en un lloc o en un altre és relativa, vull dir, no té cap pes ideològic. Ah, si ens posem a parlar d'altres tipus de conceptes, tenim molts temes transversals que la igualtat, l'homofòbia, i tenim moltes coses. Això és que contingut ideològic, això no és contingut ideològic, això és per persones cíviques, racionals, i que puguem viure en societat.
14: Molts ànims, Sònia. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada i bon inici de curs.
30: Gràcies pels ànims. Els necessitarem, perquè això és el principi d'un curs molt intens.
14: I d'uns anys també molt, molt intensos. Gràcies, Sònia.
30: Ai, sí.
14: Que vagi bé. És Sònia Caparrós, és professora, com dèiem, d'un institut, en aquest cas, de València. Juliana Canet, bon dia i bona hora.
0: Bon dia, Ricard.
14: Què haguessis fet tu a la teva vida sense Papaseit?
0: Home, jo hagués tingut grans disgustos i sense saber-ho, que això seria el pitjor, no?
14: Clar.
0: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita amb la teva pròpia llengua.
14: Mm. Tu ets una apassionada de la literatura, de fet, ens expliques com també llegir molts autors de casa nostra. És una literatura també molt, molt rica, des de Ramon Llull, que va ser un dels pares també de la literatura catalana i també de la literatura contemporània europea, no? Que marca també un model, una manera d'explicar les coses, fins a altres autors més contemporanis com els que tenim ara. I no només és explicar un país ni explicar una llengua, sinó explicar també una manera de pensar, d'alguna manera, no?
0: efectivament, explica una manera de pensar i explica una tradició, no? I ressegueix tota una història, perquè, clar, la literatura... A mi m'estranya molt que es vulgui ensenyar la literatura sense connotació ideològica, perquè és impossible, perquè sempre en té, i hi ha moltíssima política al darrere i moltíssima història. I quan tu estàs explicant a Ausias March, un autor nascut al 1400 al País Valencià, estàs explicant moltes coses, ja només dient això, no? Moltes coses del nostre país, moltes coses de qui som, i això ens explica com a comunitat i també individualment. I jo crec que no ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens, i això em sembla molt greu, clar.
14: Tu, Joana, fas un podcast de literatura, ho fas amb la Marina Porres, el Club Tàndem, que comenta diferents clàssics de literatura catalana. Per què vau decidir apostar per això, per fer un podcast de literatura?
0: Vam decidir fer un podcast de literatura perquè, primer de tot, perquè les dues ens dediquem d'alguna manera al món dels llibres, per tant, era molt orgànic. Ella i jo sempre parlàvem també a la nostra vida privada de literatura, i al final les dues hem estudiat filologia catalana i, per tant, era inevitable també que fos sobre la nostra pròpia literatura, no? També per això que et dic, perquè teníem com aquesta mena de missió o de sentiment tan fort, no?, de voler explicar la nostra història com a catalans a partir dels nostres clàssics, que és un exercici superinteressant i avui dia supernecessari.
14: Perquè tu diries també que la teva generació és una generació que ha abandonat la literatura, que no li troba aquesta art de seducció que hi troba en una sèrie, per exemple?
0: Jo crec que la literatura poder estar en temps millors, perquè, clar, ha de lluitar contra moltes altres distraccions i distraccions que segurament són molt més agraïdes o molt més fàcils, no? La gent no es vol avorrir, la gent no es vol esforçar, és molt més fàcil mirar TikTok que no pas obrir, depèn de quin clàssic, o intentar llegir el català antic d'Ausias March, no? Tot i així, jo sempre animo a la gent a entendre que llegir moltes vegades justament és interessant perquè pot ser avorrit, també, que això moltes vegades és bo i és bo pel nostre cervell i és bo per nosaltres mateixos i construeix una identitat.

0: Dit, crec que és molt important el paper dels professors, no? O sigui, jo em vaig enamorar de la literatura catalana, no només perquè ja vaig créixer en un entorn on se li donava molta importància a la cultura, sinó perquè vaig tenir professores, com la meva professora de llengua i literatura catalana al batxillerat, que es diu Teresa Pou, que em va saber ensenyar, no?, amb la importància dels llibres, la importància de la literatura catalana, de la teva pròpia literatura. A més, la nostra literatura, que és una literatura dins de la literatura universal tan important, no? O sigui, donar-li aquesta importància, i a més després de tants anys de repressió, per mi va ser molt important. I si tu tens una professora com la Sònia que he pogut sentir ara, jo crec que això segur que ho aprens sent infant.
1: No, i per això avui també volíem posar en valor el que feu, Juliana, perquè crec que també és molt important una persona com tu, que tens la influència que tens en un col·lectiu tan important, decideixis fer un podcast sobre literatura, doncs també diu molt del compromís que tu tens, perquè podries fer un podcast, doncs jo què sé, de futbol. Bueno, no sé si el faries, però...
0: M'entens? Sobre safreig, per exemple.
1: La de safreig, bueno, la safreig també. És que també es pot fer de safreig, no? És a dir, aquesta és la gràcia. És a dir, no, no perquè llegir som persones avorrides.
0: I, de fet, justament, el món de la literatura en general i la literatura catalana en concret, hi ha moltíssims safreigs també al voltant. Vull dir que sempre t'hi pots deixar des de molts punts de vista.
1: Nacho.
2: Sí, aviam, el meu punt de vista en relació a aquesta qüestió és que...
1: És que t'hem perdut. Ara ens recuperarem. A veure, Eva Pomarés. Eva.
3: A veure, són els primers fruits del suport de Vox al govern del PP, però sí. Recordar també que el PP el 2023 ja ha adoptat mesures tan espectaculars com canviar el nom de València i posar València, no? Com modificar els criteris del batxillerat limitant les hores d'estudi dels autors que no fossin nascuts al País Valencià, com fer menys hores lectives en valencià... I ara fa un pas més, també crec que això està lligat a la vaga de l'Escola Valenciana, que bueno, va ser una vaga indefinida, que van aturar a finals de juny per responsabilitat professional, però que també reivindicava l'escola en valencià. I per tant ara el que es fa és una criminalització de professors, eliminar la llibertat de càtedra i, a més, convertir les famílies en elements de delació i en elements que poden triar el model lingüístic, i que això és un absolut error des del punt de vista del model educatiu. És a dir, el model educatiu no els dicten ni aquí ni a cap país, i tampoc al País Valencià, les famílies. On va tot això? Doncs en la persecució sistemàtica de la llengua en el País Valencià, que han dut a terme els governs del PP i ara, a més, amb el suport activíssim de Vox. Recordar que parlar la llengua pròpia és un dret humà, forma part dels drets humans, no? I per tant començaria a ser hora que potser haurem d'anar, fins i tot s'haurà de plantejar anar fins al Tribunal de Drets Humans, no? Perquè, esclar, o sigui, són legislacions sobre que incompleixen altres legislacions. Evidentment, amb intencionalitat absolutament política, de que en el futur, perquè estan atacant l'escola, no? Que és el futur, els nens, els futurs valencians i valencianes, que en el futur aquesta llengua sigui cada cop més testimonial, cada cop més residual en el País Valencià.
1: Nacho.
2: Sí, perdoneu. Aviam, la meva opinió en relació a aquest tema és doble. Escollir un govern i no un altre, doncs té conseqüències, no? Molta gent en moltes ocasions cau en el pessimisme de pensar que les prioritats de tots els governs són les mateixes i no els interpel·len. Hi ha diferents models. I la meva opinió és també que segurament, i després dels resultats de PISA del dia d'ahir, el principal problema i prioritat del País Valencià, de la Comunitat Valenciana o de Catalunya i del conjunt d'Espanya, de bona part d'Occident en relació a l'educació, doncs passa per altres qüestions, no? I jo crec que en el debat educatiu, que tot just la setmana passada també el vam abordar amb sindicalistes de Catalunya, a Catalunya en aquest debat no pot quedar segrestat ni per només la llengua ni per només la visió dels representants dels sindicats. Perquè si no ens trobem dades com les d'ahir, que no tenen res a veure amb les qüestions i amb el temps que la dediquem a Catalunya a abordar el debat educatiu. Estem veient com sembla, i per això afecta sobretot a les parts més privilegiades de la societat i no a les menys, com la intel·ligència artificial està generant un dèficit d'atenció estructural que té conseqüències en les competències lectores de comprensió d'alumnes d'Espanya, de Catalunya, de tot el món, i en canvi el nostre debat públic està molt condicionat, no per aquesta qüestió, que em penso que és

0: absolutament prioritària, sinó que està condicionat normalment per la visió dels sindicats, els quals no els he sentit parlant l'últim any a Catalunya en cap moment de l'impacte de la intel·ligència artificial en el dèficit d'atenció dels seus alumnes i en les conseqüències que té per les seves competències, o per l'element lingüístic que és propi d'una part del país, d'una part d'Espanya, prioritzar, però que en qualsevol cas no aborda el repte més prioritari, que és quin tipus de competències estan tenint els alumnes de les nostres escoles. No?
1: Montserrat i David.
2: Sí, jo una mica en la línia del que diu el Nacho, crec que amb l'informe PISA, en el que València situa pràcticament a la cua i ha baixat des del punt de vista proporcional encara més que la resta, crec que el debat és un altre. És a dir, no sé si, evidentment, si et diuen que no has de llegir Papaseit, acabes llegint Papaseit encara que sigui a dins del lavabo. Eh?
1: Sí, això sí.
2: Ha passat sempre, i amb el català hi ha passat sovint. No,
1: sí,
2: no es pot, doncs es fa.
1: El debat, per centrar-lo, jo crec que no és si cada alumne ha de llegir Ramon Llull obligatòriament, sinó si una administració pot decidir que una figura fonamental de la nostra tradició i identitat literària deixa de formar part d'aquest relat.
2: I de fet són dos debats. Un, que no llegeixen res, ni Ausias Marc, ni Ramon Llull, ni qui sigui, i menys encara aquests, perquè per molt que es digui que es llegeixen, aquests autors no es llegeixen. És a dir, jo he fet filologia, en aquest cas clàssica, i el primer any era comú, i la gent no llegia els llibres que estaven a dintre, i estaven a la universitat. Ni t'explico a dintre dels instituts.
1: I aquí l'haig comentat una cosa molt interessant, que és l'intel·ligència artificial, és a dir, com això està desdibuixant l'esforç per llegir, perquè
2: absolutament.
1: Ara preguntes de què va Ramon Llull, ja t'ho explica, i ja
2: està. Hem de tenir en compte que a la cua està València, no sabem com estaria Catalunya, probablement també
1: sí,
2: a la cua, però al començament de tot està Madrid. De tot aquest desastre, resulta que la comunitat autònoma que té millors dades és Madrid, i no té precisament un PIB baix. Per tant, aquesta idea de que és a la gent... És a dir, la situació és molt complexa.
1: La Xina, David, lidera els rànquings de l'informe PISA.
2: I el Japó i Corea del Sud.
1: Vull dir que al final em sembla que el Pau Llong tindrà més raó del que...
2: No és aquella Xina que li agrada a mi.
3: No entès el que és el capitalisme leninista.
1: Perdona, en ciències, lectura i matemàtiques, la Xina ho lidera? El rendiment dels estudiants.
3: Sí, clar, perquè, escolta, l'educació s'ha convertit aquí en un camp de batalla tremendo. Ho estem veient amb el tema PISA, estem veient ara amb la qüestió aquesta de València, i és un desastre per una societat que l'educació, que és un dels pilars de la societat, no generi uns consensos extraordinaris, no? I una fortalesa extraordinària tant amb què, com i què s'ensenya i tal, no? Jo vinc del model francès, del model dels liceus francesos, on això ha estat sagrat tota la vida des de la Revolució Francesa i on hi ha uns consensos molt importants, no? Deixa'm dir que són coses separades.
2: Tot i que França també està fatal, ara? El model s'ha anat a Norris i ens haurien de preguntar per què.
1: Un fantasma recorre Europa.
3: M'agradaria fer el debat de l'educació, perquè aquí hi ha moltes coses. És evident que hi ha moltes coses que no es volen abordar i són, no? Però deixa'm dir, en el cas aquest de València, l'especificitat de la polèmica aquesta concreta, això no és una cosa nova. Vox ha agafat el paper, és l'hereu i el continuador del que era el blaverisme històricament a València, on es basa en el trencament de la unitat de la llengua, en explicar que el valencià i el català són llengües que no tenen res a veure, són dues llengües diferents, com si parléssim l'anglès i el rus. Vale? Aquest grau d'imbecilitat, d'ignorància que representava això, avui està a Vox, que en fa una militància absoluta. I és evident que no se n'en surten amb determinades coses. Hi ha hagut votacions sobre com havia de ser el model, que les han perdut, que les han perdut a València, les han perdut també a les Balears, han intentat fer-ho d'una manera, i ho intenten fer per la porta de darrere, que és amb aquest prohibicionisme absolutament analfabet, absolutament sectari i impresentable, i que espero doncs que provoqui la revolta de l'escola valenciana en aquest terreny. Hauria de ser una doble revolta, una revolta a favor de la qualitat i una revolta en contra del sectarisme. I acabo dient una cosa que encara no ha estat superada, que és com defineix això l'Ovidi Montllor amb la seva cèlebre cita, que deia: hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escriga o es pensa en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parla, s'escriga o es pensa.
1: Juliana, per tancar-ho.
2: No sempre.
4: Digues, Ricard.
1: No, si vols afegir alguna cosa més.
4: Jo?
1: Sí.
4: Jo recomano la plaça del Diamant, Ricard.
1: Ara.
2: Molt bé.
1: Ara.
4: I poca cosa més.
1: Molt bé, doncs està
4: que
1: molt
4: tot
1: bé.
4: Està allà.
1: Molt bé. Una abraçada, Juliana, gràcies. T'escoltem el que no sortirà aquí, a la tarda de Catalunya Ràdio. Són 11:15, anem tancant l'Àgora. Gerard Jubany, bon dia. Com estàs?
5: Molt bé, mira.
1: I les ràdios?
5: Les ràdios també estan molt bé. Avui hem sabut que hi haurà canvis a la cúpula policial catalana, tot i que el company Pol Foradà també ha intentat canviar el president de la Generalitat.
6: Aquest matí amb el president de la Generalitat a Palau, amb el president Salvador Illa.
7: Vaya.
2: Sí.
1: Salvalló. És entre Rovalló i Salvador. Salvalló.
3: Podria ser pitjor.
2: Podria anar als pastorets. Sí.
5: Ara fujo una mica de l'actualitat. Avui t'he de dir que ahir la tarda estava mirant els programes del cor que fan a Telecinco, com sí. Faig cada tarda, és el meu entreteniment. Ara a Telecinco em fan un que es diu El verano se mueve. I entre continguts de qualitat, com per exemple aquests...
8: Bueno, pero una vez te recuerdo que tus bragas salieron en lecturas después de que fueron saqueadas.
9: La Miss España Verónica Hidalgo podría haber atravesado una gran crisis con su pareja Juan Andrés.
10: La pareja que podría estar esperando un bebé es... ¡Pepín Liria y su novia Dragana!
5: Bueno, tot de coses així que passen a gent que no saps qui són, doncs enmig de tot això, de cop i volta sento...
11: Así lo analiza Francesc Soler en su libro Los asesinos guapos.
5: Saps qui és?
1: Francesc Soler. El nostre Francesc Soler.
5: És el nostre Francesc Soler, que ahir va anar a El verano se mueve per parlar del seu nou llibre, Els assassins guapos, i escolta'm, se'l veia còmode, eh?
10: Querido Francesc, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
12: Buenas tardes.
10: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
12: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que es lo que permite que cuando veamos a alguien decidamos en décimas de segundo si es confiable, inteligente, si nos conviene o no.
5: Se'l veu còmode, perfectament integrat.
1: Si algú vol saber-ne més dels assassins guapos, pot entrar al webcatradio.cat i a l'entrevista que li vam fer al matí de Catalunya Ràdio al nostre company Francesc Soler.
5: Doncs això, em volia deixar constància. Aquí també se'l veia còmode aquest matí, era el Carlos Herrera, que assenyalava quina és la causa dels mals resultats de l'informe PISA, que ara en parlàvem, a Espanya.
13: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
3: Dita a la seva manera, però és una part del
2: debat. Home, i tant que sí.
5: Bueno, i arriba aquesta conclusió, una conclusió molt breu.
13: Es decir, no son tontos de nacimiento. Les hacemos tots.
1: Doncs gràcies, Jubany, i gràcies, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Montserrat Nebrera. Que tingueu un bon dimecres.
3: Bon dia.
1: Per si de cas. Una pausa i de seguida amb nosaltres, Mònica Bernabé. Ara tornem.
14: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
15: Entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
16: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
19: Fruta leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 €. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Avui l'Enigmàrius feia... Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu perquè és magnètic. I en les figures del déu Príap destaca el seu membre viril descomunal. Una magnetita. 1.342 de les 1.429 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmarius dona 7 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Carmen Genuer Mitjanes, de Vila-real, a la Plana Baixa. I avui també ens heu dit hematites, cementita o obertiita.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és, en realitat, una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
14: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
21: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
23: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
24: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
23: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
25: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
26: Els transportistes no volen sentir a parlar.
25: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
24: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
23: I a partir de les tres...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
27: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
25: Si has comès una falta, has de pagar-la.
24: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Mònica Bernabé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs aquí estem.
0: Sí, perquè has estat uns quants dies fora, també, no?
1: Doncs sí, a l'agost vaig anar a Kabul una vegada més per veure quina era la situació allà amb el règim dels talibans.
0: Ara en parlarem àmpliament, però abans explica'm què és el que sentim, Mònica.
1: Doncs aquesta cançó és una cançó d'Ahmad Zahir, que és com un cantant mític de l'Afganistan, que es considera, l'anomenen l'Elvis Presley d'afganès.
0: Caram.
1: Sí. És tot un mite al país i jo crec que és molt significatiu, no?, escoltar la seva música ara, perquè els talibans han prohibit la música a l'Afganistan, no?, quan és un país on la tradició musical és bestial, no? I Ahmad Zahir, doncs, és un cantant que jo vaig estar escoltant moltíssim durant una època, sobretot quan vaig marxar de l'Afganistan després de viure-hi durant gairebé 8 anys, no?, que es diu ràpid.
0: O sigui, quan vas marxar, com era aquell país? Tenia energia, tenia vida?
1: No, a veure, Afganistan mai no ha estat bé. Ara tampoc ens podem inventar coses, no? Quan jo vaig marxar a final de l'any 2014, era el moment on estaven marxant també la majoria de tropes internacionals. De fet, a l'Afganistan van arribar a haver-hi 150.000 militars estrangers desplegats, i al 2015, començament del 2015, van quedar només 15.000, o sigui, de 150.000 a 15.000. O sigui, la cosa va canviar radicalment. Amb la qual cosa la seguretat va començar a degradar-se moltíssim i ja el país va començar a anar a la deriva, no? El 2021, 6 anys més tard, va ser el súmum, quan va ser la retirada total, però no es pot dir que a final del 2014 la situació estigués bé, ni molt menys. Sí que s'havia fet molta feina de reconstrucció, perquè era un país arrasat. La capital havia barris sencers arrasats el 2001, però la situació de vulneració de drets humans era patent, i també era patent la feblesa de les institucions afganeses, perquè estaven en bona part controlades per criminals de guerra que van arribar al poder amb el vistiplau de la comunitat internacional, no? Que això és la gran... que això és el que sorprèn més, no?
0: Ara fa poc de... va fer 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, que quan vaig llegir vaig pensar, ostres, 5 anys ja,
1: sí,
0: o sigui,
1: el temps vola.
0: Passa volant. I tu ja has tornat, com deies, t'has trobat un país, per això que expliques en diferents reportatges que has fet, on fas una descripció molt exhaustiva però molt significativa del que és l'abans i el després. Per exemple, dius, l'aeroport ha millorat, no paren de construir edificis nous, el color dels taxis ha canviat, dius que a Kabul hi ha càmeres de seguretat, que no hi ha cap ambaixada occidental, que no hi ha imatge de descontrol, i que el règim és molt més potent. O sigui, la sensació és que hi ha un control molt clar, molt evident.
1: Bueno, això de que no hi ha descontrol, a l'Afganistan sempre hi ha descontrol, això d'entrada, no? Però si ho compares amb 5 anys enrere, no? I a més jo el que m'esperava trobar era, doncs, no sé, aquest descontrol encara més en augment i un règim, doncs, feble, no? I el que m'he trobat és que no és així, no? Que el règim dels talibans cada vegada té més força i que, a més, té capacitat d'impulsar canvis a una ciutat com a Kabul, que és una ciutat de 5 milions d'habitants, i això, no? I promoure, doncs, la construcció d'habitatges o arreglar un munt de carrers o obrir noves avingudes que estan obrint a Kabul, no? Això no vol dir que vulguin millorar la situació de la població afganesa, ni molt menys, sinó que jo, el que jo vaig poder entendre és que intenten donar una visió de que ells no són 4 fanàtics que no saben el que fan.
0: Que és el que pensem des d'aquí, no? Aquesta cosa de que... Va, els talibans no són gaire espavilats.
1: Exactament.
0: I sí,
1: no?
0: Tu dius, sí, funcionen bé...
1: Jo no sé si són gaire espavilats o no.
0: Gestionen i financien bé.
1: El que està clar és que, si no són espavilats, és que tenen algú al darrere que els està ajudant, no? Això que has dit, que han canviat el color dels taxis, que dius, bueno, això quina importància té? A mi em va cridar l'atenció perquè, curiosament, ara els taxis a Kabul són del mateix color exacte que els taxis a Qatar. Qatar és un dels països que és aliat nostre, i que ha estat finançador d'alguns equips de futbol, i resulta que Qatar està donant suport al règim dels talibans i, per exemple, ara està construint un macrocomplex residencial a Kabul que cedirà al Ministeri d'Habitatge talibà un cop estigui enllestit, no? O sigui, cosa que ens hauria de fer pensar, no?
0: No és casualitat. I segueix havent-hi la policia de la moral pel carrer?
1: Mm-hmm. Sí, són... talibans que van una mena de bata blanca com si fossin metges, no? Crida bastant l'atenció, i van doncs controlant sobretot que les dones vagin vestides com ells consideren que han d'anar vestides de forma correcta, o sigui, vol dir que no se'ls hi vegi cap cabell, que portin la cara tapada. Ara la majoria de dones van amb una mascareta a la cara, i que vesteixin amb una túnica normalment negra, no? Ara la majoria de dones a l'Afganistan van vestides de color negre, no?
0: Tu dius que un règim tan fanàtic com el de l'Afganistan ens pot acabar afectant. Això per què i com ens pot arribar a afectar?
1: L'Afganistan ja ens va afectar el 2001, quan va haver-hi l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, no? Que ningú s'interessava per l'Afganistan, i resulta que el terrorista saudita Osama Bin Laden estava a l'Afganistan, on els talibans li donaven asil, i des d'allà doncs, va idear aquest atemptat contra les Torres Bessones protagonitzat per Al-Qaeda, no? Llavors és quan a nosaltres ens va interessar l'Afganistan, perquè la nostra integritat física es va posar
0: en perill.
1: No?
0: Sí.
1: Un país on s'està fomentant el fanatisme, on a les escoles s'està promovent una interpretació fanàtica de l'islam, on les dones no poden fer absolutament res, estan tancades a casa, on poses la televisió i l'únic que escoltes és la recitació del Corà, on vas pel carrer i veus tanques publicitàries recordant als afganesos que han de ser bons musulmans, no sé, potser ara, de forma imminent, no passarà res, però s'està creant un caldo de cultiu que jo crec que això d'alguna manera ens ha d'afectar. I si a sobre acceptem els talibans com a interlocutors vàlids, no? Perquè la Unió Europea, cal recordar que es va reunir amb els talibans...
0: Sí, aquest és el punt també important, no? Al final el paper de la Unió Europea en tot això, que està mantenint-hi el contacte, no?
1: Sí, la Unió Europea es va reunir a Brussel·les, va convidar a Brussel·les, que té delicte, a representants talibans per negociar la deportació d'afganesos a l'Afganistan, no? Es va vendre inicialment que es volia deportar a afganesos que haguessin comès algun delicte greu, i la realitat és que es volen deportar afganesos que estiguin en situació irregular, o sigui, que no tinguis els papers en regla, no és que hagin comès un delicte penal ni molt menys, no? Però el fet d'asseure'ns a negociar amb els talibans suposa el desconeixement i que no ens fem ni idea del que està passant a l'Afganistan. Jo em pregunto si ens hauríem a negociar amb l'Estat Islàmic. Se'ns passaria pel cap negociar amb l'Estat Islàmic? Possiblement diríem, com dius, no, impossible, no? Per què negociem amb els talibans quan l'ideologia és similar, no?
0: Parles de les dones, i les nenes què? És a dir, perquè les nenes tenen prohibit estudiar a partir dels 12 anys.
1: Mm-hmm. Sí. Doncs, no sé, això seria com a partir de l'ESO, no? Per entendre'ns, les nenes s'han de quedar a casa, no?
0: Però què fan a partir dels 12 anys?
1: Doncs a partir dels 12 anys es queden a casa, ajudant la seva mare. Ara han començat a obrir-se un munt de madrasses, o sigui, d'escoles islàmiques, que també és significatiu, no? Perquè quan els talibans van arribar al poder el 2021 hi havia 5.000 escoles islàmiques i actualment hi ha 23.000 escoles islàmiques, amb la qual cosa també és això, no? Que el règim dels talibans no és res improvisat. També una estratègia d'anem a radicalitzar, en certa manera, a transformar la societat afganesa, no? Llavors, moltes famílies que s'ho poden permetre, perquè les madrasses cal pagar, les classes allà, envien les seves filles a les madrasses, no simplement perquè facin alguna cosa, no? Mm-hmm. I allà, doncs, aprenen l'Alcorà i en moltes ocasions doncs, també els ensenyen una interpretació completament fanàtica de l'islam.
0: Com ha de ser una,
1: no?
0: Dona, no? També, al final.
1: Sí, exactament, que la dona doncs, s'ha de casar, ha d'obeir el marit, ha de tenir fills i ha de quedar-se a casa cuidant de les criatures, no?
0: Tu es pot parlar amb alguna d'aquestes nenes.
2: Com no mames ganes, ma sis de sales, som dos sales que m'actat na miro, n'estaran a estompo.
0: Són nenes de 12, de 13 i de 15 anys que deien que volien estudiar, no? I que somiaven ser metges, professores o fins i tot presidentes de l'Afganistan, et deien. quin futur tenen? O sigui, quin futur els hi espera? Què els hi traslladen a casa seva, per exemple?
1: Aquestes nenes les vaig entrevistar en una d'aquestes escoles islàmiques, no? Que he de dir també que algunes escoles islàmiques, ni molt menys totes, però algunes, no? Com els talibans no poden controlar que s'ensenya a les aules cada hora a les escoles islàmiques, algunes estan ensenyant de forma clandestina el que serien les matèries de l'educació secundària. Jo quan vaig entrevistar aquestes nenes, no, que a més anaven, clar, tu les veus, van vestides completament de negre, tapades, algunes amb mascaretes, no? Et donen una visió de radicalitat, no? Per entendre'ns, no? I quan les vaig començar a entrevistar em vaig quedar completament sobtada de, ostres, aquestes nenes ens donen mil voltes a molts de nosaltres, no? Perquè tenen un discurs molt clar i que el que està passant allà no és normal, no? Doncs això, no? Tu has dit, no?, que una d'elles, jo vull ser presidenta de l'Afganistan. Ho deia perquè deia, no, és que aquesta situació no es pot mantenir, cal canviar el país totalment, no? Doncs elles veuen que no tenen cap futur, no? L'únic futur és casar-se, no? Que vist des d'aquí es pot pensar, bueno, mira, si et cases, si et toca un marit que encara t'agrada i l'estimes, no hi ha cap problema. Però és que a l'Afganistan les coses no funcionen així. A l'Afganistan els matrimonis socialment el que funciona, l'estructura social està muntada en que els matrimonis són matrimonis concertats. Això vol dir que els teus pares t'escullen un home que normalment no l'has vist en la teva vida o potser és el teu cosí, saps? I s'arriba a un pacte entre famílies, el noi paga una gran quantitat de diners als teus pares per casar-se i és com passes a ser propietat del teu marit, no?
0: Com que compra i ven un objecte o un cotxe o el que fos,
1: exactament, no? Jo quan jo vivia a l'Afganistan fins que vaig viure de l'any 2006 a 2014, un dels reportatges que vaig fer és que a les maternitats les noies, després de casar-se, moltes noies anaven a l'hospital sagnant, perquè després de la primera nit de noces sagnaven, bàsicament, perquè havien mantingut relacions sexuals en contra de la seva voluntat amb un estrany, encara que aquell estrany fos el seu marit, no? Doncs això és
0: el futur que
1: espera aquestes noies, no? De fet, si tu els hi preguntes, us voleu casar, la majoria és un no rotund, no es volen casar, no?
0: I la societat com està? Perquè se senten abandonats, per exemple, per la comunitat internacional?
1: Els afganesos se senten... clar, què entenem per comunitat internacional, no? Perquè nosaltres ens mirem al Malik i ens pensem que la comunitat internacional som només nosaltres, però la comunitat internacional és molt més àmplia, no? I l'exemple és que els països occidentals han establert un bloqueig internacional econòmic al règim dels talibans, però els talibans han buscat d'altres aliats. Ara la Xina és el gran aliat de l'Afganistan, Rússia, Iran, Índia, Qatar, no? O sigui que la comunitat internacional és molt àmplia, no? La població afganesa jo crec que mai ha acabat de confiar en els països occidentals pel fet que quan els països occidentals van arribar a l'Afganistan el 2001 van pactar amb tota una sèrie de senyors de la guerra, van treure els talibans, però van posar uns altres líders militars que havien comès tot tipus d'atrocitats i que els van catapultar al poder, no? Ja, jo quan vivia a l'Afganistan la gent em deia, però és que no acabem d'entendre, no? Perquè vosaltres parleu de drets humans, però és que us heu fet amics d'aquests i els heu posat al poder. Llavors, no ens entra al cap, no? Llavors, jo crec que la població afganesa mai va confiar que els occidentals, no?, que ens presenten com a civilitzats i els defensors dels drets humans, estaríem compromesos realment amb l'evolució del país, no?
0: Tu, Mònica, t'ho sents com a casa teva? I quan hi has tornat, t'has sentit que allò era casa teva? O has deixat de sentir-ho?
1: És difícil dir si... A veure, casa meva és Barcelona, no? Això no hi ha cap mena de dubte, no? Però sí que, lògicament, tinc una vinculació emocional a l'Afganistan perquè porto viatjant-hi 26 anys. La primera vegada que vaig viatjar va ser l'any 2000. O sigui, he vist tota l'evolució del país en aquests últims 26 anys. I vaig viure durant 8 anys, no?, allà. És difícil dir que és casa meva perquè Afganistan és un país molt... molt difícil, és a dir, un país on tens talls d'electricitat constantment, on la seguretat no està garantida, on la violació de drets humans és constant, és difícil sentir-te a casa teva, no? Però sí que sento una vinculació emocional i sobretot em fa molta ràbia, no? Perquè jo quan em vaig establir com a periodista a l'Afganistan l'any 2006 era com molt idealista, no? De si es pot canviar el món, no? I veus que no, perquè els països es mouen per interessos, no? Llavors estan molt bé els discursos, queda molt bé, està molt bé el que diuen els polítics, queda molt bé, però la realitat, no? Quan estàs sobre el terreny, les coses són totalment diferents, no? Per això, per mi és molt important tornar al país, perquè és molt diferent la informació que pot arribar per aquí, per internet, fer una entrevista per telèfon o tot el que tu vulguis, que anar allà i veure fins a quin punt arriba el cinisme internacional, no?
0: Sempre hi vas sola i com a periodista, que allà entenc que no volen periodistes.
1: No són molt ben rebuts, diguem.
0: A més, ves dona. O sigui, tens tres elements, sí, ja, sola, dona i periodista.
1: A veure, jo crec que el fet de ser dona, en aquest cas, juga a favor meu, en certa manera, crec. Vull pensar, jo vaig amb aquesta idea, no? Perquè pensen que, bé, com ets dona, no t'enteraràs de gaire, no ets tan perillosa, no? A més, jo sóc petiteta, baixeta, no? Com, bueno, aquesta no farà res, no? I això m'ajuda a passar desapercebuda. De fet, també el fet de ser dona també m'ha facilitat moltíssim la feina doncs en aquest últim viatge, perquè, com he dit abans, les dones van vestides completament de negre, porten una mascareta, les dones afganeses, les dones estrangeres, en teoria no han d'anar d'aquesta manera,
0: però
1: jo hi vaig d'aquesta manera i això em permet passar totalment desapercebuda i que no sàpiguen què estic fent, no?
0: Però en tot cas estàs fent un acte valent. Molta gent t'ho diu, no?, que ets una persona valenta. Tu t'hi consideres?
1: No em considero una persona... Home, lògicament, tens una certa... No diria valentia, però... sí, potser una altra persona no hi aniria, no? Però sí que em conec una mica el país i els codis. Això no vol dir... No em puc refiar. Això no vol dir que puc anar de sobrada.
0: Jo relaxada.
1: Jo vaig a Afganistan i tot és... No. Però això em dona unes eines que em permet doncs, buscar escletxes per intentar moure'm i aconseguir la informació, no?
0: Mònica Bernabé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquest viatge, i et seguirem llegint, i quan hi tornis a anar, doncs, ja ho saps, torna i ens ho expliques.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, de veritat. Gràcies. Bona feina.
3: Garriga, què fots?
4: Que esperen els primers visitants del tour.
3: Quin tour? Què dius?
4: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
3: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
5: Where can I find it?
4: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
5: Antoni Bassas.
6: Yeah. Veus com ho sap?
4: En Lídia Heredia.
7: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia. On la magia.
9: La millor hora del dia.
7: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
7: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: El concurs pendent avui amb en Jules, que juga per 200 euros. Jules, què tal? Bon dia.
11: Bon dia,
0: com
11: aquí
0: estàs?
11: Estem.
0: Bé o no?
11: Sí, amb la pluja. Ah. Allà si s'anima.
0: T'has quedat a casa?
11: Sí, de moment sí.
0: On havies d'anar, Jules?
11: No, he d'anar al metge després.
0: Ah, fas una visita rutinària?
11: Sí, és correcte.
0: Doncs, pot ser que l'hagin anul·lat, eh? Va. Mira-t'ho bé.
11: Hòstia. Va, miraré, a veure.
0: Va, anem per la pregunta pels 200 euros, va.
12: Va, avui la pregunta va sobre anar a comprar peix.
13: Peixos?
12: Vas a comprar peix, normalment, Jules?
11: No gaire, la
12: és
11: veritat.
12: Que hi ha molta gent que no menja peix perquè té por d'anar a la peixateria. I no és una por provocada pels animals morts que et miren amb la boca oberta ensenyant aquelles dentetes fines que tenen. La por és no saber què demanar. Peixos. Això passa. De tota l'estesa de productes que hi ha en una parada de peix de mercat, el català mitjà en distingeix tres elements. El salmó, les gambes, que en realitat són llagostins, i el gel picat. I és per aquest motiu que en un percentatge molt elevat dels casos el català mitjà acaba comprant sempre salmó, perquè és l'única cosa que reconeix gràcies al seu color taronja, que, per cert, queda molt bé les fotos d'Instagram, sobretot combinat amb el verd de l'alvocat. I segurament no sap aquest català que amb el consum massiu de salmó contribueix a petar-se l'activitat pesquera catalana i també de retruc destrueix els oceans, perquè la immensa majoria de salmó que ens mengem és de piscifactories, on per criar un salmó l'han d'alimentar amb una quantitat de peix salvatge 6 vegades superior al seu pes. Per tant, si menges un salmó, ets una mala persona. Peixos. Per tant, Jules, si avui guanyes 50 euros, gasta-te'ls...
0: 200.
12: 50 salmó, més i en sumes 200, doncs te'ls gastes en una peixateria que vengui un peix d'aquí. Si tens dubtes, preguntes al peixater, que t'ajudarà, o si et fa vergonya parlar amb un altre humà, consulta al xat GPT.
11: I ara t'ho faré... No, és un peixater que conec i me l'estimo molt. Sí.
0: Com es diu?
11: Albert, està al Mercat d'Hostafrancs.
0: Perfecte, doncs, una salutació a l'Albert. Vinga.
12: Molt bé, Jules. Doncs escolta, ara et faré una pregunta.
11: Tomi.
0: Per 200 euros.
12: I després et donaré 4 opcions de resposta. Vinga. Aviam. Quina és la millor època de l'any per capturar i menjar sardina?
0: A veure.
12: 4 opcions. De setembre a gener, de maig a agost, de gener a abril, o tot l'any és igual de bo?
0: Temps, 10 segons.
11: De maig a agost, la B.
0: La B és una resposta... Ai. Correcta!
12: Sí!
0: Per tant, ja tens 200 euros. Voldràs seguir jugant demà per 250 i t'arrisques a perdre-ho tot o et plantes?
11: Em planto.
0: Oh. Doncs 200 euros que t'endús, Jules. Escolta, no t'estim malament.
11: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Si algú vol agafar el relleu del Jules, línies obertes al 93201-7474. 93201-7474. Els que truqueu podreu agafar tanda per concursar al concurs pendent del matí de Catalunya Ràdio. 50 euros que es van acumulant i tu jugues al tot o res. Adéu, Jovany.
12: Apli.
0: Farem una pausa per les notícies de les 11 i de seguida amb nosaltres, Carlos Sobera. Ara tornem. We'll be right back.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. La consellera d'Interior justifica que la renúncia de Josep Lluís Trapero és una decisió estrictament personal. Núria Parlon ha posat en valor la feina feta per Trapero durant 2 anys com a director general de la policia i ha anunciat que Ferran López serà el seu substitut. Assegura que a finals d'agost Trapero ja li va comunicar que volia marxar i que ella volia que continués.
2: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta al comissari Ferran López.
1: Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Ferran López ja va agafar el relleu de Josep Lluís Trapero com a comissari en cap durant el 155, entre els anys 2017 i el 2018, i actualment era responsable dels Mossos a Madrid. A més del canvi de Trapero, la consellera d'Interior també ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos, en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Més notícies, Sara Riera.
3: El Meteocat rebaixa els avisos per temps violent i pluges intenses després que a primera hora del matí a les comarques on s'han activat les alertes ha caigut menys aigua del que s'esperava. Els avisos per pluges de més de 40 litres en mitja hora passen del nivell 5 sobre 6 a 4 i els de 60 litres en 3 hores de nivell 4 a 3. De moment, però, l'alerta de l'Inuncat es manté activada i el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Penedès i també el Baix Penedès, les classes continuen suspeses i també l'activitat sanitària no urgent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que han estat decisions encertades, malgrat que finalment l'episodi ha estat menor del que s'esperava.
2: Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya va determinar que tindríem una situació d'inestabilitat i d'alt risc de pluges intenses i torrencials. Des de la nit ja ha començat a ploure, hem tingut algunes incidències, cap rellevant. Les pluges han estat intenses, per tant, els avisos de prevenció i de protecció a la ciutadania han estat encertats.
1: El Partit Popular acusa Pedro Sánchez de deixar desprotegida Espanya per la crisi de Ceuta i li exigeix eleccions immediates. Ho ha fet Alberto Núñez Feijóo en el primer cara a cara del curs a la sessió de control del Congrés. El president espanyol ha defensat que el seu govern no està en mans del Marroc i que no accepta cap xantatge de ningú. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Primer cara a cara amb regust preelectoral. Feijóo ha descrit Sánchez com un president amb la llibertat condicionada al que passa als tribunals i als interessos del Marroc i ha exigit avançar eleccions, una petició a la qual Sánchez ha replicat així.
5: Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
6: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
4: Sánchez ha situat les eleccions al 2027 i sobre Ceuta ha afirmat que no estan sotmesos, diu, ni pateixen el xantatge de cap poder ni govern, com els acusa el PP i Vox.
6: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
4: Avui la Moncloa desclassifica 40 documents dels dies previs a l'entrada massiva a Ceuta per demostrar, sosté, que no tenien cap avís sobre la magnitud del que va passar. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Xoca al Parlament d'Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya pels plans antiimmigració de l'extrema dreta. En el primer cara a cara, el Bundestag, després de la victòria ultra diumenge a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, la líder dels extremistes Alice Weidel ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants. A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica.
1: Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri, a Juneda, les Garrigues, com el més antic de la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Hola, bon dia. L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gresols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Il Tirta, que també ha participat en la investigació.
8: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
7: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: I als esports, Marcos García.
9: El Barça s'estrena avui a la Champions masculina de futbol 2026-27, a 3:15 des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça-Feyenoord. A l'equip de Flick, per cert, és baixa per sanció Eric García. També avui a la Champions destaquen aquests dos partits, Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, en aquest cas tots dos a les 9 del vespre. El Madrid s'ha estrenat ja en aquesta Champions i ho ha fet en victòria, ahir 2-1 contra l'Inter de Milà. Dels marcadors d'ahir també ens quedem amb el Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i el Lilla 2, Betis 3. I a l'Open de tennis dels Estats Units, eliminació del murcià Carlos Alcaraz als quarts de final. Alcaraz ha perdut en més de 4 hores de joc contra el nord-americà Ben Shelton. Ho ha fet en 5 sets, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 en dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, classificats per a quarts de final.
0: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Són les 11 i 7. Mariola Cubells, bon dia, bona hora.
12: Bon dia, company, què tal?
11: Bé,
12: com estàs?
11: Tu?
12: Jo bé, jo perfectament.
11: Molt bé.
12: Escoltante.
11: Això és molt important.
12: M'agrada el concurs 6 inicial. Estic, abans que nosaltres, estic per participar un dia.
11: Home, potser guanyes més que la col·laboració que paguem, perquè entre 50...
12: Doncs sí, mira, per què no ens vam... No,
11: que però tampoc és que paguem tan malament.
12: En certe prou.
13: Mariola, tu i jo, amb l'experiència que tenim, els coneixements, hola, bon dia, anem als concursos, ens hem de guanyar la vida anant de concurs en concurs.
11: Pues hi ha molta gent que es guanya la vida així,
13: jo vaig començar la meva carrera professional, amb 14 anys, vaig començar en aquest estudi, el Pasta Gansa.
11: Amb el Miquel Calçada.
12: Doncs mira, jo no aniria mai, convidat a concursos distos de... He anat alguna vegada perquè pagaven molt bé, he de dir-vos, però no vaig més perquè jo soc molt orgullosa i porte fatal
13: perdre,
12: fer el ridícul.
11: Ah, ets d'aquestes. Fas trampes, llavors, quan jugues, per guanyar sempre?
12: No, en general, però a la que puc, sí.
13: Però, Mariola, dius, porto fatal fer el ridícul. Tu saps la de gent que fa el ridícul?
12: Ja, però
13: i fa molt el ridícul.
12: Diàriament. No.
11: Per exemple, Carlos Sobera, que ens havia d'atendre i no ens atén el telèfon... Pues,
12: perquè està gravant.
13: No, jo crec que és perquè està intentant memoritzar el títol del programa, perquè si és passa la letra, rueda la palabra...
11: Rueda la letra.
13: Salta la palabra
11: a Telecinco.
13: Paso...
12: Rueda la letra. Rueda la letra, que també és complicadet el títol, però bueno, jo he estat mirant, companys, el programa els dos dies, Serahir va tornar a baixar, la cosa no tira.
11: Ves que no tira, Telecinco no tira.
12: Sí, però clar, pensa que esta era la grandíssima aposta, és a dir, ells tenien els dos realities i esta aposta de Rueda la letra i la cosa no tira. Ahir va tindre un 8, el primer dia un 9-5, que, bueno, que és, està per damunt de la mitjana ara mateix de la cadena, però no tira. Però el que és evident, jo me l'he vist sencer els dos dies, i entre altres coses, és que no pot ser més semblant que Passapalabra. És que no s'ha fet cap esforç per reconstruir...
11: O al contrari, s'ha fet molt esforç perquè sigui igual.
13: No, jo penso que, Mariola, aquí el problema és que, en aquest cas, Telecinco tracten a l'espectador d'idiota. Per què?
11: Però Telecinco hi ha molts llocs.
13: Hi ha molts llocs, però en aquest cas en concret de soltar la palabra.
11: Això de les pluges, era de ploure i aquí no plou res.
13: No, perquè es tracta...
12: Mira, calla, que jo tenia una muntada i que tot s'ha anat a...
13: A Norris.
11: Doncs no
12: res per culpa de l'alerta. Però sabeu què passa, que és normal.
13: No, Mariola, es tracta l'espectador d'idiota, perquè si hi ha un programa que es diu Passapalabra, És que tot això de veure, amb perdó, qui la té més llarga, de no, ara posem el programa a les 7, no, ara farem un programa diferent, no, ara fem les mateixes proves. Hòstia, si hi ha un programa que ja es fa, fes una altra cosa. No intentis vendre-li la moto a l'espectador de no, a l'original, al de veritat, o el que tenim els drets són els nostres. Perquè l'espectador, a la meva senyora, quan arriba a casa i posa la tele, se li han refot qui té els drets per posar el rosco o qui deixa de tenir els drets per posar el rosco. Vol entretenir-se. I si hi ha un programa que ja va de famosos, un concursant amb dos famosos, amb proves sobre lletres, amb un l'abecedari... Hòstia, doncs pensa una altra cosa diferent. Sí. No, que hi ha molta gent que treballa a Telecinco per pensar... anem a fer una cosa radicalment oposada al que fa la competència. Si l'opció és... No, anem a fer el mateix, però amb un altre, entrenador, anava a dir, amb un altre presentador, i una hora abans, perquè no es confonguin, sí, la gent dirà, vinga, va, ara vaig a mirar a les 7 un programa i a les 8 vaig a mirar un programa absolutament idèntic. No, no funciona així. Mm.
12: Sí,
13: no hauria de funcionar així.
11: Deixeu-me començar per les novetats del 3CAT, perquè ahir, Darío, vas anar a la festa del 3CAT.
13: Sí, no sabia si anava a la festa del 3CAT o al concert de Aitana.
11: És que estava molt bé, eh?
13: Estava molt... Però hi havia un moment perquè tu pujaves la rampa...
11: Pujaves la rampa, et donaven una pulsera d'aquestes sí, que s'il·luminaven.
13: Però pujaves la rampa...
12: A mi me conviden cada any, i com que no estic mai ahir...
11: Doncs hi has d'anar.
12: Una ràbia no anar.
11: És que, perdona, és que va ser una festassa.
13: He de dir diverses coses.
11: Sí. Una, la festa, impecable.
13: Impecable, crec que és la vegada, jo he anat, no sí, ho sé, a 15, 20 presentacions de la temporada. Crec que és la vegada que més gent, que és el que vol veure els convidats, més gent de TV3 i de Catalunya Ràdio hi havia, estava tothom.
11: Catalunya Ràdio és fàcil perquè
12: perdona,
11: som 10.
12: Que això és lo normal, eh?
13: Una no és lo normal.
11: Té raó, Darío. Jo crec que hi havia com unes ganes, no?
13: Hi havia ganes estem aquí. Perquè, per exemple, un detall, Mariola, normalment quan es parla de les sèries... Es va parlar de 3 o 4 sèries que s'estrenaran aquesta tarda a TV3. Mm. B1, dos dels actors... Estaven tots els actors de totes les sèries, tots els editors de tots els informatius.
12: I vosaltres anàveu guapos o què?
13: Anàvem impecables.
12: Ricard.
11: Una americana i una camisa, no sé.
12: Ara miraré les fotos.
11: A veure, ja m'ho diràs.
13: Jo, a veure, va estar molt bé a nivell formal, també... a nivell contingut... Sí. Per mi, i crec que gairebé per tothom, la gran sorpresa va ser el retorn d'un programa com Cracòvia, 10 anys després.
12: Sí.
13: Que era una cosa que tenien molt, molt guardada en secret. Estem parlant d'un dels programes més icònics de la història recent de TV3, i crec que és un encert recuperar-lo. Novetats, el programa del Pellicer dels diumenges, les tres sèries, aquesta de Gènesis sobre el Bulli i el Ferran Adrià, el retorn d'Emma Vilarassau a una ficció de TV3, que sembla mentida, però han passat 20 anys des de Vent del Pla. En fi,
11: sí.
13: una bona festa.
11: Clara Molins amb nervi, que això tinc
13: Clara
11: Molins
13: amb nervi,
11: veure-ho, sí.
13: Que també tinc ganes de veure com ho farà de meravella. Jo crec que pinta molt bé la nova temporada de TV3. I la prova
12: de 3CAT,
13: i la prova és la massiva presentació de temporada que hi va haver.
11: Doncs, feta aquesta crítica positiva de la festa del 3CAT, anem a parlar d'estrenes, per exemple, La Supervivent, que hi vam poder veure el Sense Ficció de TV3. My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center. És un documental de la història de Tanya Head, que és aquella dona barcelonina que es va fer passar per supervivent als atemptats de l'11 de setembre a Nova York, que farà 25 anys just aquest divendres. Què us ha semblat?
12: A mi m'ha agradat moltíssim, i això que vos diré, que totes les històries que tenen això, me va passar també amb Marco, que era la història de l'impostor, me va passar també amb una sèrie francesa que parla de la mateixa història, però era una tia que es va fer passar per supervivent del Bataclan, de l'atemptat en el Bataclan. I em passa una cosa, i és que ho passa fatal, és a dir, m'incomoda moltíssim, moltíssim, moltíssim la història, no és que empatisse amb l'impostor, però sí que em fa moltíssima, moltíssima, moltíssima pena. Dit això, que això és una qüestió molt personal, l'aposta cinematogràfica em va parecer impecable, està molt ben contada, està molt ben narrada, és un pas més enllà de les històries que estem acostumats a veure. Era una història difícil de contar, ha passat molt de temps, no sé, a mi em va agradar molt, no sé tu.
13: Jo, Mariola, parles de la paraula pena, realment és el que provoca. Recordem, Tanya Head és una dona que després dels atemptats de l'11S es va presentar a la societat nord-americana, fins i tot parlant amb l'alcalde Rudolph Giuliani i les autoritats, com una de les supervivents de la segona torre. Recordeu que es va dir, perquè és així, que en el primer impacte, a la primera torre, no va haver-hi cap supervivent de la zona directa on havia hi hagut, on hi havia hagut el primer impacte, i que del segon impacte a la segona torre van sobreviure 18 persones. Ella es presentava com una d'aquestes persones. Després es va saber, ho va saber el New York Times, que hi havia coses que no quadraven, perquè sempre estava parlant del seu promès, que va morir a la primera torre, pels detalls que donava, per una cremada que tenia en el braç que s'havia fet, en teoria, en l'atemptat. Hi havia coses que no quadrava, i es va saber que Tania Head era una dona catalana que, aprofitant els relats, els milers de relats de la gent que havia patit l'accident, l'atemptat, es va fer seu aquesta història personal. Clar, empatitzes amb totes les víctimes de veritat, els supervivents, que van perdre famílies, que van perdre parelles, que van viure l'atemptat, empatitzes amb ells i amb la seva tristesa infinita de que una persona ha intentat fer-se passar per un d'ells, però també, no et diré que empatitzis, però entens amb pena el que va fer aquesta dona catalana, que no sap si el que volia era notorietat, era que li fessin cas, perquè...
12: Home, notorietat, bueno, per supost.
13: És que, clar, no, dius, hòstia, quines van ser les motivacions? Perquè no hi ha cap...
12: sí, cap, això sí, això
13: cap
12: sí que
13: aprofitament econòmic. No,
12: què
13: no,
12: la porta, això?
13: Què la va portar a fer, això?
12: Una altra cosa, que crec que el divendres estaràs amb Ricard, amb Quique Maillo, sí que voldria, perquè no, a mi no em queda clar en el... En el de, és a dir, bueno, no queda clar perquè no compta, no? Però... per quina raó? Perquè ja va passar amb el falsificador. Quique té una espècie com de d'eira amb aquestes històries, no? De gent que fa coses que no toca. Per quina raó ell es fixa en esta dona? Per què és impossible no fixar-se? Saps? A mi, lo que, veient el documental, jo pensava, com és possible que no s'hagi fet ja una ficció com la que jo us dic de la francesa sobre aquesta història tan, tan potent. I a mi sí que em falta la explicació. És a dir, jo no l'entenc, a d'ella. O sea, sí, clar, és una falta de carinyo, d'atenció, tot el que tu vulguis. Però ha d'haver alguna cosa més, que suposa que ell, fent el documental, s'ha assabentat, ha d'haver alguna cosa més dins d'ella per a que... I sobretot per mantindre una mentida aixina, no? Amb lo dur que és envoltar-te de gent que sí que ho ha patit. No? Uh-huh. Llavors, és realment és espectacular com és el... Perquè és una radiografia boníssima de l'ésser humà, eh? És a dir, i que a passava també en l'impostor, en Marco, van, recordeu-vos.
13: Sí, sí, i a nivell formal, Mariola, hi ha un encert, jo crec, que és barrejar una actriu que s'assembla molt fent... suposadament les rodes de premsa i les declaracions que anava fent Tania Head, la barregen amb testimonis, sí, de debò.
12: Mira que és molt difícil, lo de les recreacions.
13: Molt,
12: a mi
13: molt.
12: Això sempre... fa patir moltíssim.
13: Clar, quan
12: això,
13: hi ha una cosa d'aquestes, et fa grinyolar, però en aquest cas està molt ben fet, i hi ha una petita llicència que crec que no li aporta gran cosa, però que no té més, que és que el Quique Maillo surt en diferents moments del documental,
12: bueno, a mi no,
13: com personalitzant-ho
12: no
13: en ell, que no li aporta res, però és un excel·lent documental, com diu la Mariola. Paga molt la pena també recuperar el falsificador.
11: Que no creu aquest... que la justifica una mica?
12: Sí.
11: Ah.
12: Sí. Sí, però jo crec que això, quan parlo amb documentalistes que es fixen en aquestes històries, generen una espècie de síndrome d'Estocolmo o d'empatia que jo crec que és molt difícil de... És molt difícil no acabar, diguem, estimant a aquesta persona a la que has analitzat tant, saps? Vull dir, no veus tant la maldat, però jo sí crec que la justifica.
13: Sí, però...
12: A mi em falta, insistir, el motiu, és a dir, saber què hi ha darrere d'aquesta dona per prendre aquesta decisió.
13: Però Ricard, dius, la justifica. Sí que és veritat que la justifica una mica, però clar, com ho fas per no, entre cometes, justificar-la una mica quan els propis testimonis que surten al documental, les altres víctimes, les veritables víctimes dels atemptats...
12: No facis spoiler.
13: Sense fer spoiler, en certa manera també la justifiquen o l'entenen. És a dir, cap al final del documental són moltes més les veus de gent que està dolguda, que van tenir tracte amb Tania Head durant molt de temps, però subjau la sensació de que per totes elles, excepte alguns casos puntuals, no hi ha una acritud molt bèstia cap al que va fer Tania Head. Sinó que fins i tot les mateixes víctimes l'entenen. Sí. Aleshores, com és que, fa el Quique Maillo per no entendre-la?
11: És que al final ella fa pedagogia. És a dir, no fa mal a ningú. Fa mal a la veritat i prou.
12: Fa mal a la veritat.
11: Igual que Enric Marco. Enric Marco feia conferències i explicava l'horror que hi ha hagut.
12: Fa mal al relat.
11: Fa mal a les altres víctimes, clar, perquè és una falta de respecte.
12: És molt,

0: portes un res a moaré mai.
1: No, perquè
2: per si de cas hi haurà càmera de TV3 per allà a la vora.
3: No, perquè no els vesteix el departament de vestuari, els col·laboradors.
0: Bueno, no, però està pendent. Quan jo arribi a la tele a col·laborar amb algun programa i porte una cosa que no, la de vestuari em diu, ja te lo estás quitando, saps? Vull dir...
3: Jo crec que hi ha una... molta gent que ja diu, no m'ho trec, i llavors... Però mira, a mi em va dir mateix el Pere Mas, Pere aquesta Mas. Camisa horrorosa, per cert, que porta. Des d'aquí una abraçada, Pere. Doncs fa molt moré, fa moré. Jo crec, fixeu-vos-hi, hi ha un retorn del moré com una part atractiva de la tele. També és veritat que és hipnòtic, i a vegades, per segons què diuen, doncs t'hi quedes allà mirant.
0: Ostres, vaig a entrar ara mateix.
2: No, posa TV3 a Madrid. Pere Mas amb una camisa blanca horrorosa. I blava no. Amb ratlles, que fa moré, que si es posa ratlles blaves al cabell blanc, també farà molt en cap.
3: Ara li vaig a dir, quina camisa més horrorosa que portes.
0: Sí.
2: Això és meta,
0: ara li enviem un missatge a televisió. Tots,
2: ara ho veurà. T'imagines que ara al mig del programa amb la Melena
0: li
2: diu,
0: ara no, un faig
2: moaré.
0: Sí. Estem parlant de la teua camisa.
2: Busqueu una camisa.
0: Bueno, va.
4: Mira, aquí. El Marroc i del Rabat. Ui, no es pot del dir això. Ja això no és veritat. Mira, això és una exageració.
0: És ell amb missa camisa.
3: Sí, la camisa no. Bé, en fi, és igual. Anem a parlar de Netflix, que ha estrenat Punto de Inflexión, generació també de l'11S.
5: We had a sense back then that we were at a transformative moment. And we were.
3: I aquí també hi ha un element molt important. No sé si us ha agradat o no aquest
0: sí. Jo este no l'he vist encara.
2: Sí que m'ha agradat perquè...
3: Però aquí hi ha un element molt important, que és com l'audiovisual canvia també arran d'aquests atemptats. Eh?
2: Aquest és un element. L'altre element important és, amb uns fets tan documentats, que hem vist tants productes televisius sobre els atemptats de l'11 de setembre, com fer alguna cosa diferent. I en els últims dies hem vist dos aspectes diferents. Per exemple, el reportatge del documental de Quique Maillo i aquest documental de Netflix, que la gràcia és que ho enfoquen des del punt de vista de gent que l'11 de setembre o eren molt petits o gairebé no havia ni nascut. És a dir, com l'11 de setembre ha afectat a les noves generacions. D'aquí uns anys, Ricard, van establir que el 50% de la població mundial no va viure els atemptats de l'11 de setembre. Aleshores, és molt interessant veure el punt de vista de fills de bombers, fills de militars, nens petits que tenien 2-3 anys quan van passar els atemptats, com ho han anat abordant mica en mica, tant a classe com als instituts, i quin és el punt de vista no només del món audiovisual, sinó també de la gent jove, sobre uns fets tràgics, però del qual només tenen records pel que han sortit a les xarxes o a nivell televisiu. És un documental molt interessant, és un nou enfocament, és un enfocament diferent i paga molt la pena a Netflix.
3: Doncs queda recomanada. I també hi ha una altra sèrie d'entrevistes que es diu Famous Last Words.
6: Hello, all you unique individuals out there. I'm so glad to be meeting you through the magic of the
3: Això és una sèrie, Mariola, que són entrevistes a famosos que es van gravar abans de morir.
0: Bueno, vos en recordeu del programa Epílogo de Canal Plus?
2: Sí.
0: Tu no, Ricard, perquè no havies nascut.
3: Perquè no hagi nascut no vol dir que no tingui un
0: bueno,
3: ignorant.
0: El programa Epílogo estava
3: Tu vas
0: fenomenal.
3: Néixer amb el feixisme a una època del 45, eh que no? Però oi que saps què és el feixisme? Doncs ja
0: però
3: està.
0: M'encanta posar posar en valor la teua joventut. Llavors, Epílogo era un programa de Canal Plus estupendo que era exactament això. Jo recorde perfectament la de Vázquez Montalbán. Ho feia Begoña Aranguren com a entrevistadora i era exactament això. Un plató buit i es gravava una entrevista, l'entrevistat sabia que aquesta entrevista s'emetria només quan ell morira. Este format recupera això, el director, el periodista, és un guionista reputadíssim de Estats Units, vull dir, ha sigut director de diferents sèries, com Anatomia de Grey, bueno, en fi, un fum de sèries, i la entrevista a Gloria Steinem, que la va gravar sí. Efectivament abans de morir, és una delícia, és a dir, no només, bueno, jo soc, per a mi Gloria Steinem és Déu, sabeu? O sigui, és, per a mi és tot, sí. Tot. Les seues frases, els seus reportatges, la seva vida, tot el que ella ha dit, tot el que ella ha fet, jo ja està. O sigui, no tinc res més que dir, no tinc res més que fer i la seguiré sempre. No? Llavors, veure-la després de morta, fent aquestes reflexions, a més és molt contingut la història i jo el que volia és fer una crida. ¿Por qué no recupera alguna televisión, alguna plataforma?

0: i ser format, perquè de veres que és molt interessant, és a dir, tornar a estar amb una persona a la que tu estimes durant una estona sabent que esa persona t'està dient coses que va dir sabent que tu sabries que estava morta, és interessantíssim.
1: Sí, però jo sempre he pensat en això, per exemple, en el cas dels polítics, no? O de figures més així controvertides. Què és el que pretens amb una entrevista així? Salvar el teu llegat.
2: Deixar-lo
0: salvar
2: llegat.
0: El teu llegat. Ah, llavors, sí,
1: és una entrevista
0: i potser...
1: que és...
0: Bueno, és un exercici sí, audiovisual i narratiu interessant i ja està, tampoc canvia el món, perquè jo estic segura que si tu has matat algú no ho diràs ahir, és a dir, evidentment.
1: Oh, sí.
0: Però sí que a lo millor t'atrevisses a dir coses que si saps que el dia següent va estar en les xarxes, no ho diries, no?
1: Llavors, no, però en general ja la gent vol morir en pau, és a dir, jo què sé, tu no sí. diràs, aquell era
2: vale.
1: un Ricard, desgraciat,
2: vale.
1: no ho diràs.
2: Li dono la volta, tu dius, salvar el teu llegat, és que la gràcia seria, si fes un programa aquí, que jo també reivindicaria...
0: Que s'ha fet.
2: Es tornés a fer que les persones convidades fossin gent sense màcula. És a dir, personatges com el de la Glòria, que dius, és que va a missa el que diu.
1: Però, per exemple, Jordi Pujol. Jordi Pujol hauria... No, seria molt interessant una última entrevista però... on expliqués tot sense pèls a la llengua.
0: Laboríem no? tots, laboríem tots. Perquè el que passa és, la meva pregunta és, algú s'atreviria, si és una persona amb màcula, que deia Darío, algú s'atreviria a ser absolutament sincer? El cas que has posat és que jo també havia pensat...
1: No ho serien. Perquè
0: clar,
1: la gent vol morir en pau i en elegància. A més, si tu criques algú, l'altre s'ha de defensar i no, l'altre no es defensarà davant d'un mort.
0: És que no és tant criticar, sinó assumir les teues...
1: Això sí, un punt de reflexió...
0: La teua culpa, la teua... Sí, és a dir, això no ho faria mai, no ho tornaria a fer, m'apenedis d'això, no sé. Jo crec, és molt interessant, sobretot a banda del morbo que et suposa veure a una persona en ese format, és a dir, sabent... Perquè no és el mateix veure una entrevista
2: qualsevol,
0: és una entrevista aleatòria.
2: Jo crec que la gràcia de Famous Last Words és precisament... que no hi ha cap, en l'espectador, com a mínim és el que em va generar a mi, no hi ha cap sensació de morbo. És a dir, jo estava escoltant el que deia la Glòria i no vaig tenir en cap moment la sensació, una sensació mormosa de dir aquesta dona està dient tot això i ara ja està a l'altre barri, sinó que estava tornant a assaborir els coneixements i les reflexions d'aquest personatge. I jo crec que aquesta hauria de ser la clau si es tornés a fer un programa com aquest.
0: Jo no sé per quina raó, Ricard, no ho proposes tu amb la teva productora.
2: Pausa dramàtica.
0: Hola?
2: No, ja ha fet aquella cara de...
0: No, o sigui, Ostrell, no t'estic veient, necessites o...
2: Ha fet la cara de... Ep! Que
1: jo
2: no
1: que proposaria és gent morta,
2: ja,
1: entrevistar gent morta. Això sí que m'agradaria. No, però mira, sí que diré una cosa. Jo tinc una entrevista gravada d'una persona que sap que s'emetrà quan mori.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Però en la ràdio?
1: Per tele.
0: Però bueno, això és un scoop.
1: Una persona política important, sí.
0: Però això és boníssim, Ricard.
2: A veure, comença el
0: bueno,
2: partit.
0: Pues, és mira, això és la Maria primera. Lejo.
1: Sí, però això no ho explicarem ara ni demà. Mariola Cubells, Darío Porras. Gràcies i bona setmana.
0: A tu. Adéu, adéu.
1: Ara tornem. I tornarem també, però abans... l'estat de les carreteres i tensió i incidències a l'AVE. Maria, què ha passat?
3: Doncs que l'AVE està interromput. Ho estarà, com a mínim, durant dues hores, que és l'estona que diu Adif que necessita per reparar l'avaria que hi ha hagut a la catenària a l'altura de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta avaria, de fet, ja estava provocant molts retards. Hi ha hagut alguns trens que arribaven fins i tot una hora tard, però ara Adif diu que necessita aquesta finestra de dues hores per poder reparar-la. Per tant, els trens que surten de Barcelona cap a Madrid no sortiran, i els que tenen destí a Barcelona i que ja estaven en marxa estan aturats a les estacions de la línia. Però no només això, perquè també hi ha hagut molts retards als regionals del sud, també a l'R2 sud, en concret, els regionals del sud han arribat a veure com estaven dues hores tard, arribaven a les estacions. De fet, ara mateix hi ha un tren, el de l'R15, que va cap a Sants des de Reus, que va això, amb dues hores de retard. Hem vist altres retards, per exemple, d'una hora i 40 40 minuts i així anar fent. També a l'R2 Sur, igual, encara hi ha aquests retards derivats d'aquestes pluges. I també retards a l'R4, l'R8, ja se circulen aquestes dues línies per les dues vies entre Castellbisbal i Martorell. Al matí només se circulava per una via perquè hi ha hagut un problema a la infraestructura. Això ja s'ha solucionat, però encara s'acumulen aquests retards.
1: Doncs gràcies, Maria, per aquesta fotografia. I pel que fa al temps, Eloi, ara mateix com estan les pluges?
4: Bon dia. Doncs mira, tenim les tempestes enganxades a la mateixa zona que ja fa una estona que estan descarregant. Seria tot el que seria el Pirineu Oriental, Pirineu i Prepirineu Oriental, i arriben fins a l'Empordà. De registres ja en tenim importants, eh? A la zona del Ripollès n'hi ha entre 80 i 90 litres al sud de Ripoll, al Berguedà, a Borredà, 60 litres, 70 a Gironella, al Pens, al Lluçanès, uns 90 litres per metre quadrat. El que sí que no s'han tornat a desenvolupar, de moment, són les tempestes al litoral i al prelitoral. En tenim a sobre el mar. És veritat que la part activa del front encara ha d'arribar i això podria reactivar novament algunes tempestes durant el migdia i la tarda en qualsevol d'aquests llocs que hem comentat del litoral, prelitoral de Barcelona, del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de la Catalunya Central, Pirineu i comarques de Girona.
1: Doncs gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara, adéu-siau.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
7: Hi haurà cotxes elèctrics?
6: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
8: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
9: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb un horari nou.
11: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
5: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres. 5 del matí. Torna al rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalías. Els matiners.
16: Som pura cafeïna.
9: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
17: Miquel Abres, Lluís Llach i les arrels empordaneses.
18: El meu país és l'Empordà.
19: És tan petit.
18: No. La seva gent, les seves places...
17: Una carta d'amor oberta a l'Empordà, firmada per dos fills de la Tramuntana, Miquel Abres i Lluís Llach. El meu país és l'Empordà reivindica aquesta terra més enllà de l'estiu, quan s'apaguen els focus i queda la identitat, la llar i l'essència empordanesa que impregna tothom per a qui l'Empordà és casa.
18: El meu país és l'Empordà. El meu país és l'Empordà.
20: La gallineta.

0: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: Aquestes tempestes, que són les que havien fet activar l'avís vermell...
1: Què passa?
2: No s'han produït.
1: Dic, no pot ser, home.
2: Per tant, en aquest sentit, l'avís vermell ja ha quedat desactivat.
1: Oh, de veritat, ja estic fins aquí, ja estic fins als collons de tot.
2: Ha plogut molt poc.
1: Vinga, una abraçada, adéu.
3: És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jubany, amb Xavi Espinyosa, amb Cara Roig i Ona Villamata. Bon dia!
4: Bon dia! Bon dia.
3: Tenim molts temes pendents avui al matí de Catalunya Ràdio.
5: I tant, N'hi ha tants avui que
6: que el temps ens passa.
5: Lluís.
6: És l'Empordà.
5: No em sé, no.
7: Que és maco, eh?
6: És
5: Lluís.
6: Volia dir
7: ai.
6: A Sílvia Oriol sempre és nostre.
7: Sí, sí, sí.

0: Шагани на это.
1: Офит. Зачем тут
2: Sí,
3: Lluís, quan estiguis...
1: La gallineta ha dit que sí.
0: La gallineta.
1: Ha dit que sí. La...
4: Després d'aquesta actuació, gràcies, Lluís, per acompanyar-nos, doncs hem de parlar d'altres temes pendents. Jovany.
3: Sí, n'hi ha tants avui que no sabria per quin començar, però a veure, hem de parlar de les pluges. Les pluges. A diferents punts del país, eh?
5: Efectivament, companys, en aquests moments la pluja i les tempestes són generalitzades al llarg de tot el país.
4: Francesc Bauri, bon dia.
5: Bon dia. En aquests moments tenim 140 litres per metre quadrat a Santa Llepada i els Monjos, 126 a la Mata de Baix i més de 100 a indrets com Sant Pol i la Foradada, el Gla de Vincent o Llobet de la Selva.
2: Tots aquests pobles no existeixen i així ningú es queixa, no?
4: Armínia, a veure, vostè calli, que també vostè s'està aprofitant, eh? Ja l'he vist. Per cert, l'he enganxat amb... Vostè té Twitter instal·lat.
2: Sí, el tinc. Sí.
4: L'he enganxat amb 6 perfils falsos.
2: Bueno, falsos.
4: Amb noms d'home i de coses estranyes, que s'ha posat vostè aquí.
2: Són els comptes que tinc.
4: I tot retuitejant coses d'Aliança. Sí. Ja l'he vist. Sí.
2: Bueno, escolta...
4: Però l'he vist a vostè, això...
2: Què passa, que me n'haig d'amagar?
4: Doncs no, és que això és il·legal.
2: Vostè
4: no pot crear un compte de Twitter amb identitats falses.
3: Clar.
2: Però, bueno, sóc jo.
3: Si vol expressar una opinió, ho fa com Armínia Soler i ja està, no passa res.
2: Escolta, jo, què vols que et digui?
4: Però quins noms? Digui'm un nom que vostè tingui.
2: Albano.
4: Albano, vostè porta una compte de Twitter que es diu Albano.
2: Es diu Albano, sí.
3: Per què Albano?
2: Bueno, és el primer que se'm va acudir. Sí. I...
6: Kosovar.
2: No ben bé. Ah. Sí. Mm. Antonio...
3: Tu també deus tenir comptes falsos.
2: Antonio també és un altre... Sí, Antonio, sí.
3: Antonio...
2: Sí, no, pel meu marit... No,
6: és mort,
2: bueno,
6: ja.
2: És un altre. Un altre, això, el meu marit no faria aquests...
4: Vostè porta aquestes
2: piulades.
4: Aquests comptes, bé, en fi, és igual.
3: Sí. Mira, la fossada a les Moreres, per cert, demà.
2: Home.
3: Demà, oi? Que és demà? Sí, demà. Sí, demà.
2: Què és aquesta pregunta?
3: No, només li pregunto.
2: Bueno, doncs res. Doncs mentrestant els nens sense anar al col·le, no?
3: Sí,
2: doncs
3: sí.
2: Ahir fan vaga, avui perquè plou, després ens estrenyem si ens surten mig idiotes.
4: Bueno, faci el favor de callar.
3: Sí, ja estàvem parlant del temps, a més.
2: A mi és que m'agrada...
3: I aquí a Barcelona poder no plou ara mateix... Sí. Però ens aquest, consta que alguns punts de Catalunya sí que ho ha fet.
4: A Ripoll.
2: Ripoll,
3: per exemple.
2: Sí, que estigués a Ripoll. Bueno, a mi m'agrada més l'altre noi del temps que teniu aquí.
4: L'Eloi Cordomí.
2: Sí, aquest. El sento cada dia i em fa l'efecte. Em fa l'efecte que és un noi molt maco.
4: Sí que ho és, l'Eloi.
2: Molt polit.
4: Sí.
2: Deu tenir una dona molt maca. Viuen tots dos segurament en una caseta.
4: No,
2: a la muntanya. Allà que poden veure la natura. M'agradaria ser la senyora Cordomí. Sí, de vegades ho he somiat, que era la senyora Cordomí.
3: Doncs segueixi somiant.
4: Sí, sí, perquè és igual, no cal entrar.
5: No, a veure, jo estic aquí, que estava fent la informació del temps.
3: Perdona,
5: vull dir, tenim el país col·lapsat i, bueno, si no us interessa, oita, jo plego els trastets i me'n vaig a una altra banda, perquè feina en tinc.
3: Molt bé, Mauri, no et volíem deixar de banda.
5: Doncs, com anava dient, aquest matí s'han registrat diferents fenòmens meteorològics de caràcter violent. Tenim, per exemple...
4: El més sorprenent és que sense que plogui... l'AVE s'interrompi dues hores i digui que és per les pluges.
3: L'AVE s'ha cagat.
6: Bueno, és que...
4: ha caigut quatre gotes, sí. I han dit, saps què? Sí. Aprofitem i tallem l'AVE, oh, i putegem els, sí, ciutadans una estona més.
3: Que hi hagi sensació com de perill.
4: Està
3: com
4: bé,
3: que
4: està bé.
3: Passa alguna
4: a mi
3: cosa.
4: Això m'agrada.
6: Han caigut quatre gotes.
4: És com anar a PortAventura, a Catalunya. Tu puges i no saps...
3: què passarà?
6: No saps què passarà, sí.
4: Quantes hores faràs de cua, si saltarà... està bé, és...
6: correcte, correcte, però la veritat és que n'hi ha hagut esclafits de pluja.
4: Sí, en aquest cas de l'AVE feia broma, vull dir que sí que ha hagut una incidència, però em fa gràcia.
6: Algun batzac, diverses pescollades, carxots, carbassinades, catxamones...
4: Però, Mauri, la previsió d'aquesta tarda...
6: Sí. Va, bueno... no, és que ara ho anava a dir.
4: Vinga,
6: no la vols, sí, dir tu?
4: No, digue-la tu.
6: És que, la veritat,
4: fem una cosa, digue-la.
6: Voleu calmar una mica, sisplau?
4: D'aquí una hora, que no hi hagi...
6: Voleu calmar una mica?
2: Ostres.
6: Home!
3: Estàs molt nerviós, Mauri.
6: Per veritat, no sé.
7: Per què no porta calcetets?
6: Una mica de calma.
3: Entenc que avui havien de passar moltes coses i al final tampoc...
7: És que no plou, no.
3: Tampoc n'hi ha hagut per tant al final, Mauri. Entenc que estigui nerviós.
6: Un moment, home.
4: Bueno, previsió d'aquí una hora,
6: doncs,
4: per ser més exactes.
6: Les properes hores mantenim totes les alertes activades, ja que es poden produir alguns ruixats intensos en alguns punts del país, mentre que d'altres no. Per tant,
4: a quin sí,
6: alerta,
4: Francesc,
6: perquè allà on viviu hi poden caure entre 120 i 0
4: Francesc,
6: litres per metre quadrat.
4: A quin punt podria caure la pluja?
6: Doncs, sí, home, els punts d'aquí, també els punts d'allà...
3: Sí, però
6: no?
3: Si senyales davant del, sí, micròfon, entendràs que la gent
6: està escoltant.
4: Que t'està escoltant. A quin és el punt que haurien d'estar més...
6: Home, jo crec que el tarragonès s'ha d'estar molt pendent, o no. Vull dir que no sabem
4: no?
6: ben bé a aquestes
4: dir?
6: Hores si sí, caurà un bon patac per aquí o serà més a la zona del Lleidatà.
2: Ara de
6: volia dir una cosa i és una altra.
2: Què és el Lleidatà?
6: I alerta a Sant Cugat, eh?
4: A Sant Cugat, sí.
6: Sant Cugat alerta perquè... qui sap si sí, qui sap si no.
4: Però alerta o no alerta?
6: Alerta.
7: Ho hauries de saber
6: sí,
7: tu?
6: O no.
7: Si no ho saps tu...
4: Però tu estàs, acabes de dir alerta a Sant Cugat.
6: Alerta a Sant Cugat.
2: Sí, però...
6: o no.
2: Però... ah.
6: I, o no, alerta.
3: I una cosa.
4: Ja, o sigui,
3: jo, sí, demà, sí, els nanos els porto a l'escola?
6: Demà,
3: o
6: els nanos al col·le? Sí?
3: Sí, val, doncs sí.
6: O no.
3: Ah.
6: No. Vaja. Qui sap?
4: Però la recomanació quina, sí, seria?
6: La recomanació és que no.
4: Però per què? Que, sí, ha de ploure?
6: Sí. Podria ser que... sí.
4: Per si de cas.
6: Podria ser
7: no,
6: que...
7: parlo de les ràtios. Es veu que és millor que no...
3: Saps què és una ràtio, Sergi?
7: Això on estem, no?
4: Bueno, això
7: Catalunya
4: és una
7: ràtio.
4: Gràcies, Mauri. Sí que és Catalunya Ràtio.
7: Catalunya Ràtio.
4: A vegades és veritat. Sí. Més temes.
3: Hi ha el tema, home, el tema de Trapero, que aplega, sí, com a director general de la policia, sí, però d'això en parlarem
7: d'aquí
3: una estona.
7: Pròpia,
4: sí, bon dia, president.
7: Sí, sí, sí. Bon dia. Així ho diré, una cosa tranquil·la, peruada, ahumada. Sí.
3: No, sense estridències.
7: Sense sobressau, sense pistoles. Per tant, no hi ha hagut...
4: Va ser la reunió, diu, no deixi la pistola fora i entra a la sala.
7: Sí, a veure, no, però no cal aprofundir-hi més, tampoc. La pistola es queda... Diguem-ho, arma o la deixes fuera.
3: Sí, sí. Sense armes es pot parlar de tot. Sempre s'ha dit,
7: sí,
3: això.
7: Sí, sí. Tampoc cal que entrem més en el tema, que tot el que s'ha de dir sobre aquesta qüestió, ja s'ha dit, no cal redundar sempre sobre el mateix, que us encanta, no, sí, vosaltres, sí, sobretot
3: però...
7: a tu, Joan, t'encanta.
3: Sí, no m'encanta, sí, res, però no anem a parlar gairebé gens. Però després ens hi aturarem una mica. Mm. Per cert, vostè ha de comparèixer al Parlament per donar explicacions de l'informe PISA.
7: Sí, però bé, jo no, sí, ja veig per on vas, però per comentar-ho una mica.
3: No vaig per enlloc.
7: No, vas per on sabem tots que vas. Ja ho hem dit tot. Els responsables de la patinada van assumir les seves responsabilitats. De manera tranquil·la, també. És un tema que ja està resolt, per tant, no cal fotre el dit a l'anafra. Sempre fots igual.
3: No. I a nivell d'Espanya també hi ha renou
7: pels
3: mals resultats de l'informe PISA.
4: Ah, sí?
3: Sí, home, president Pedro Sánchez, bon dia.
7: Pedro,
3: sí,
7: què tal?
3: Sí que hi ha renou,
4: bon dia,
3: perquè Espanya...
4: bon dia. Econom.
3: Ha obtingut els pitjors resultats de la seva història a l'informe PISA.
7: Estàs guapíssim.
4: Eso es una opinión. Gracias. Sí. Salvador. Bueno, pues voy a hacer una valoración, ¿vale? La verdad es que la ministra de Educación, la señora Tolón, y yo, personalmente, hemos estado...
3: Un moment, ¿qué ha pasado?
4: No, que nada, que la señora Tolón...
3: ¿Sí?
4: Y yo, la señora Tolón,
3: sí, sí, sí.
4: Y yo, personalmente, hemos estado analizando los resultados y hemos llegado a la conclusión que ha habido injerencias por parte de Rússia a Israel.
3: Va, home, va. A l'informe PISA també hi ha injerències.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però, escolti'm, a part de tornar a culpar Rússia i Israel, no creu que s'està fent alguna cosa malament?
4: Bueno, pues, vamos a ver. Es verdad que los resultados del informe reflejan alguna carencia en nuestro sistema educativo. ¿Sí? Y sí, a lo mejor es verdad que algunos de nuestros alumnos... Pues bueno, son gilipollas.
3: Pero, sí, pot ser.
4: Pero, lo más importante...
3: ¿Qué?
4: ¡Hemos ganado el Mundial! ¡Ah!

0: yo le digo
1: señor
0: que no es
1: Sánchez,
0: fácil enamorarse de una superestrella.
1: De fet, ara està cantant aquí. També està a Televisió Espanyola, que hi ha aquesta entrevista que li estan fent,
2: sí,
1: president.
2: Sí, sí. Bueno, mira. Yo creo que el cambio se lo estamos dando nosotros y que para que fructifiquen algunas de
1: estas políticas... Molt d'eco, ja, no? Hi ha com molt ressò de l'àudio.
2: No solamente necesitamos gobiernos aliados alineados con ello, con esa política de intervención del mercado que no funciona, sino también necesitamos tiempo. Dicho esto, yo creo que la clave es entender que en la ecuación Vox ya no implica una alternancia. Implica un riesgo serio, una amenaza de involución, como estamos viendo en otros muchos países. Esta gente no viene a construir, viene a derogar, viene a debilitar, viene a menoscabar, viene a fracturar.
3: Ho hauries de saber tu, que ets professor de matemàtiques de secundària, Sergi.
4: Per això ho dels informes PISA. No ensenyem l'equació en Vox.
2: Contestando esas políticas. Es que volviendo al inicio de esta entrevista, cuando se ha hablado de la ley de memoria democrática...
4: A Vox parlo del partit!
3: Ara! És una manera de parlar de l'equació en Vox, no és cap fórmula matemàtica. Sergi.
2: Incluso del odio y de la xenofobia.
4: És a mi. M'estàs dient?
1: Sí, tu, Sergi, sí. Sí.
4: Qui és aquest que parla?
2: No solamente las tiene un partido político,
3: que és espanyol, Pedro Sánchez.
1: És igual, és que us pot sentir. Estic intentant sentir el Pedro Sánchez i no deixeu...
3: És que no sabem què li ha preguntat, no, només hem sentit la resposta.
5: No t'ho preocupes.
2: Porque además luego mis compañeros en esto son muy escrupulosos. Yo quiero... Me encuentro con ganas, con fuerza, de volver a presentarme y de continuar la labor de cambio que estamos haciendo.
1: Està dient que es vol tornar a presentar a les eleccions.
2: Pero tengo que pasar un proceso que es el de las primarias. Y allí, pues, si hay algunos...
1: Però es presentarà a primàries. Es creu. Voleu callar? Vols callar?
4: De primàries?
1: Vols callar o no?
2: De presentació de...
1: Calla el micròfon, sisplau, Cesc, que no estic sentint res.
2: Es que si no, luego me regañan en casa.
1: Calleu.
2: Refiero en el partido político, ¿no? Tenemos que pasar ese proceso de participación.
3: No, ara podem parlar perquè ja no se'ns sent.
1: No, passa el que
6: quieren.
1: Bueno, nois, és que és impossible, és igual. Mira, aneu... És igual, prou.
6: Mira, ja està.
1: Seguim, ja està.
3: Ara li pregunta algo.
7: Fuera del Partido Socialista son invenciones.
5: ¿Esta quién es?
2: Son grandes ministros, es un gran vicepresidente del gobierno. Yo creo que lo que se demuestra es que precisamente hay gente muy buena, muy capaz dentro del gobierno. Y dentro de la...
1: Que voleu parar, sisplau.
3: Ara has de menjar l'entrepà.
2: És que ara...
1: Bueno, nois...
2: Entiendo la coyuntura política, entiendo el contexto histórico, lo que está pasando con la internacional ultraderechista. A ver, no me parece...
3: Encantado internacional ultraderechista.
2: Que después de la crisis de Ceuta, y cuando digo después no estoy hablando de los días posteriores, sino en las horas que se produjo esa crisis... salieran representantes muy importantes de esa internacional ultraderechista criticando al gobierno de coalición progresista. Es que si lo pensamos, en el mundo desarrollado, España es de las pocas naciones que cuenta con un gobierno de coalición progresista.
1: Bueno, són les paraules d'aquesta entrevista de Pedro Sánchez, que ja resumirem al butlletí de les 12, perquè és impossible de seguir en detall.
3: Así, ¿quién ha quedado primero en el informe PISA?
1: L'informe PISA va quedar primer Xina. Xina, president.
3: Ves, ni se clasifica lo para mundial.
1: Ja, bueno, gràcies també per acompanyar-nos, eh?
8: Esto de los informes PISA sorprende menos que un moro entrando en Ceuta.
1: Federico, Pedro Santos, bon dia.
8: Moro, és una palabra despectiva. No, si tú hubieras abierto alguna vez un libro de historia, sabrías que moro viene de Mauritania.
3: Sí, ja, ho dius, si tú, ho repeteixes 10 vegades cada setmana.
8: Lo usas de manera despectiva, es tu problema, amagacho.
3: Bueno, què vols, Federico?
8: O acaso no hablas tú de Blat de Moro. Claro, eso
1: Blat,
8: no...
1: Blat de Moro és una altra cosa.
8: Claro.
3: Fa referència a...
8: Somem!
3: A Blat de Moro, sí.
8: Claro, ahí lo dices sin problema, sin ningún...
3: Federico...
8: Por ejemplo, cuando hablamos de moratoria...
1: No, moratoria no ve de Moro.
8: Viene de moga.
1: No, no ve de mora.
8: Viene de moga.
3: No. No té res a veure.
1: És igual.
3: No té res a veure amb això.
8: ¿Qué sintonía, pasa? Sintonía, por favor. 8 de la mañana. Seguida la información del tráfico del legal con Pelayo Sanjurjo Sacanel y Manuel Cid Campeador.
3: ¿Dónde treus aquesta gent?
8: Hay una bolsa de trabajo muy buena en Es Radio. ¿Cómo quieren ustedes que los resultados del informe PISA sean medianamente decentes si tenemos a una ministra de Educación que se llama, de nombre Milagros, lo cual ya dice todo, sí, y de apellido Tolón?
3: Sí, a ver, sí. Ha portat un escallot, de
8: tenemos
3: veritat,
8: a una panda de estudiantes mongoplégicos que apenas saben respirar sin cagarse encima. Y mientras tanto, la señora ministra, tan tranquil·la en su casa.
3: Tolón, tot això és molt ofensiu.
8: Llega
3: es pot analitzar, es pot fer crítica fins i tot, però amb respecte a Federico.
8: Preguntándote cuánto suman verbo más predicado. Y mientras tanto, la ministra...
3: Tolón, digues Tolón.
8: ...empancha en su casa. Sí, sí. Esa panda de sí, niños analfabetos.
1: A mi m'està fent certa gràcia, també t'haig de dir.
8: Educados niños analfabetos mongoplégicos, bueno, educados no, por la ministra Milagros.
3: Tolón, sí.
8: Son los que mañana van a salir a votar y van a decidir que siga gobernando la izquierda bolchevique y vosotros aquí perpetrando el drama y el colaborador este con una camiseta de Rossinyol. Venga, hombre.
1: Sí, vas amb una samarreta. Sí.
3: Quin problema hi ha amb aquesta samarreta?
8: Una mogatòria.
3: No, m'escupis.
1: Se l'han passat. Una pausa. I ara tornem.
8: Hosti, que no quedes agradable.
5: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
6: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
9: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Doncs recta final del programa. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, com esteu?
15: Escolta, tu penses que havies d'anar així vestit com vas anar a la gala?
14: No li va agradar, senyora Armínia?
15: Opa, tothom va anar... No.
14: És que
15: com,
14: no volia,
15: com vols que m'agradi?
14: No volia eclipsar el Ricard Ostrell, que és la nostra cara visible.
1: No, perdona, no.
14: Anaves molt bé, tu.
15: Tot suat.
1: Anava bé, sí, però cara visible no.
15: Es nota que...
14: El nostre representant màxim.
3: Però com anaves, Garriga?
15: Però això no diu... No,
3: no, aquell això. Xandall jo... que tens del Barça cap...
14: Exacte, de l'època... De l'últim any de Cruyff. No, anava amb un polo negre... Però...
1: Suat, un polo suat.
15: Sí,
14: no,
15: suat.
14: El polo estava suat. Sí. Jo estava suat i el polo, sí, per conseqüència.
16: No, no, molt malament.
1: No t'has de canviar, una gala has d'anar...
14: No podia canviar-me perquè vaig sortir de fer el programa pitant, clar, per arribar.
15: Clar, i vas de la ràdio, que no et veu dir go...
14: a un acte que sí que em van
15: doncs,
14: veure.
15: Bueno, doncs
14: no hi comptava,
15: millor,
14: no hi comptava. Sort que hi havia el Rostrell i l'Escapa ben guapos i el Jordi Borda i l'Òscar Fernández.
16: Molt bé lo de l'aire condicionat en aquella sala.
14: Feia una mica de calor.
16: Sí. Jo vaig anar com a becari de la ràdio.
14: Ah, ja me se'n va veure.
16: Sí,
14: allà gravant amb el mòbil.
16: Gravant amb el mòbil, sí, i tal, que després no es va gravar res, perquè no...
14: Tenies el dit al davant.
3: Vas estar gravant
16: però
3: la cara.
16: Però ens van fotre 200 persones en una saleta... Molt ben aclimatada.
1: Feia calor.
16: Era molt agradable.
3: Feia. Feia que hi havia avisos que baixaven les temperatures.
14: Ens van donar vanos, ens van donar un vano.
1: Tu, Peyu, vas anar o no, Peyu?
17: No, jo no hi era.
14: No el vaig veure, no.
1: Com és que no vas venir? Ah,
17: perquè estava actuant a la bonica població de Sunyer.
1: Ah, molt maco.
14: On té Sunyer?
1: Sí, va ser allà a la dreta.
17: No sé, jo hi vaig dir encara no sé on és. Vaig arribar-hi i és molt lluny.
1: El Segrià, és el Segrià.
17: Sí, el Segrià. No, bé, molt bé. També tenien l'aire condicionat xafat, també. Tu, també vaig fotre una suada allà actuant que...
1: Hi viuen 310 persones a Sunyer, mira.
17: Sí, senyor, eren totes al teatre.
16: Totes.
1: Bueno, avui a la Renaixença què, Peyu?
17: Avui a la Renaixença dediquem el capítol al microones, que és un element, és una arma, bueno, que...
14: De destrucció massiva, sí.
1: Diu que has de provar de posar-hi el mòbil i provar de trucar. per saber si el microones funciona bé o no, perquè si truques
14: jo,
1: i sona...
14: Jo crec que no ho provaré.
1: Vol dir que les ones electromagnètiques passen les fronteres i, per tant, reps radiacions.
17: Recordo fa molts anys que entrevistaven a un bomber no sé quin programa d'aquesta casa o de TV3, i així, a veure si la gent de documentació pot buscar el fragment, perquè el vaig trobar fantàstic, d'un bomber que explicava una anècdota on deia que havia anat a pagar un microones d'una dona que havia deixat el lloro a fora al balcó. Havien caigut quatre gotes, s'havia mullat una mica i va pensar de posar el lloro dins el microones.
14: No!
17: T'ho prometo. Això existeix. Si hi ha el servei de documentació, que és excel·lent, d'aquesta casa, ho pot buscar...
15: Jo ho vaig provar.
17: Sisplau.
1: El maltractament, això, eh?
17: Sisplau. Bueno, no maltractament, no és un assassinat.
14: Sí, sí, sí. Maltractament, no maltractament es queda curt.
17: Exacte.
15: No funciona,
17: és matar un lloro.
1: El microones, està bé.
17: I avui entrevistem a Reinaldo i Clara, que són de Lleida, també, la Clara Vinyals. Sí, sí, amb actuació en directe, com sempre.
1: Molt bé. I a la tarda, Garriga?
14: Doncs mira, a la tarda, avui que heu parlat molt de les alertes, que han estat una de les notes més importants, ens preguntem, com són les alertes al món? Cada país alerta per unes coses. Hi ha països que alerten perquè hi ha un os. O hi ha països que alerten segrestos. Quines alertes reben al món? Doncs ens preguntarem això. I després, ja que torna el Cracòvia, que s'anuncia en aquesta presentació...
17: Alerta, alerta.
14: Farem una repassada dels gags més cèlebres de la primera etapa del Cracòvia, a veure quins recordeu i quins us van fer més gràcia. Tu, Ricard, eres molt jove, no en recordarà cap. No?
1: El proper, que em torni a dir. Tu eres molt jove.
18: Ets molt jove.
17: És que ets molt jove.
14: Quants anys tenies?
17: 12 anys tens, ara.
15: 12 anys, podria tenir.
1: Tu, l'any 45, quan va...
14: esclatar la Guerra Mundial.
1: Acabar. Tu, quants anys tenies?
14: Jo tenia menys 40.
1: Jo crec que has après què és la Guerra Mundial?
14: Sí.
1: Doncs això vol dir que no ets ignorant.
14: Molt bona resposta.
1: Veus?
15: Molt bé.
1: Prou d'associar la ignorància a la joventut.
15: Molt bé. Vinga.
18: Veus, molt ben dit.
17: Però ets jove o no ets jove? Quants anys tens tu, ara?
1: Jo no sóc rei, jo.
16: Passa que té barba i...
1: Sóc un nen amb barba.
14: Tu, Sergi, quants anys tens?
16: Jo sóc més gran que el Ricard.
1: Va, que hem de marcar el telèfon de l'Andreu.
17: Va, Andreu.
1: Andreu.
14: Va, que s'hi posa, avui l'Andreu, eh?
1: Sí, avui no. Sí.
16: Adéu, Andreu.
1: No, Sergi, no. Andreu, està tocant de part dels seus pares i la seva germana.
16: No l'agafo.
1: Andreu.
14: Ara.
19: Piripipi.
1: Home! Una tassa del 3CAT per tu. Et truquem dels teus pares i la teva germana que et dediquen aquesta cançó que t'interpretarà Manu Guix. Diu que te la posaven molt quan éreu petits, perquè dilluns vas fer 23 anys, i diuen que t'estimen molt. Amb tots vostès, Manu Guix.

0: Libertat.
1: Molt bé. Andreu, què t'ha semblat? Bé?
2: Moltes gràcies, superbonica la cançó, m'encanta.
1: Que bé, Emiliano Zapata, de l'Axe amb Busto. Una abraçada, Andreu, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies per la trucada.
1: Adéu, adéu. Adéu.
2: Adéu,
1: adéu Francesc. Fins ara, Peyu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu, adiós. Que vagi bé.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Força retards i una trentena de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat, la majoria com a conseqüència del mal temps. Les condicions meteorològiques han obligat a espaiar les operacions, sobretot a l'hora punta, i això ha generat els retards que encara es mantenen a l'aeroport del Prat. David Àngela.
7: Bon dia. Previsiblement, l'aeroport del Prat arrossegarà retards durant tota aquesta jornada on es preveuen més d'un miler d'operacions. La tempesta que ha caigut en hora punta ha provocat una congestió d'operacions que s'intenta ara anar assimilant. Afectats de tota mena, com l'Alejandra, que havia d'assistir a un esdeveniment corporatiu a Sitges.
8: Hasta la una no nos vienen a recoger, así que aquí estamos esperando a que nos podamos ir. Íbamos a Sitges. Es verdad que había muchos otros compañeros que estaban en otros puntos de España que sí que el vuelo se les ha cancelado y les han reubicado en otro vuelo, pero ya no les daba, ya no tenía sentido. Es decir, a las 8 de la tarde venir a Sitges, pues ya si mañana se termina, pues eso sí que no han cogido el avión y se han quedado.
7: David Àngela, Catalunya Ràdio, Aeroport del Prat.
6: I també està interromput el servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid pels danys causats per un llamp a la catenària a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
9: Bon dia. Fins a les 11 del matí els AVEs circulaven per via única entre el Prat de Llobregat i Gelida i això generava retards de fins a una hora. Això ha afectat una vintena de trens d'aquesta línia. Davant d'això, els tècnics han decidit tallar la circulació per reparar la incidència i evitar així que s'acumulin més retards. Segons ADIF, el tall és necessari perquè els treballs requereixen interrompre la tensió elèctrica de la catenària. La previsió del Ministeri de Transports és que, si tot va bé, el corredor tornarà a estar operatiu a la una del migdia. A banda d'aquest problema, a l'alta velocitat hi ha retards a la línia R2 Sud de Rodalies i a les línies de regionals que connecten Barcelona amb Tarragona perquè els trens circulen amb limitacions de velocitat pel mal temps. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, equip viari.
6: Ara mateix la pluja descarrega amb força l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany, on localment pot anar acompanyada de fenòmens de temps violent. De moment, però, la més important ha estat al nord del Lluçanès, concretament al Pens. Més notícies, Mònica Mas.
10: La consellera d'Interior justifica la renúncia de Josep Lluís Trapero. És una decisió, diu, estrictament personal. Núria Parlon ha anunciat que Ferran López serà el seu substitut. A més, ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos, en substitució de Miquel Esquius, que jubila. Anem al Palau de la Generalitat. Martí Cuní, Toni Fortesa, bon dia.
11: La consellera Parlon ha elogiat la feina de Trapero desplegada durant aquests dos anys en el càrrec i ha assegurat que la seva voluntat era que hagués acabat el mandat. Parlon no ha volgut entrar en especulacions dels motius personals i ha assegurat que, tot i tenir algunes diferències, mantenia la confiança en Trapero.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
11: Ferran López serà el nou director general de la policia en substitució de Josep Lluís Trapero. És el segon canvi important dins l'estructura del cos que avui s'ha fet públic. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquius, que jubila. Toni Fortesa, Bruguer i Martí Cuní, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: I als esports, Marcos García.
13: El Barça debuta avui a la Champions masculina, 6:45, Barça-Feyenoord. El podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio, a la TD, des d'una hora abans. El Madrid va estrenar-se ahir a la Champions, victòria 2-1 contra l'Inter. A l'Open dels Estats Units de tennis, ha eliminat Carlos Alcaraz en 5 sets contra Shelton. I a la Champions d'handbol, 8:45, primer partit de la temporada al Palau, Barça-Oros de Dinamarca.
5: Fins aquí les notícies.
14: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
14: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
17: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
14: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
18: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
17: No.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
19: Codi Civil del Calçot.
20: Sí? Menys de 12 és que no
0: t'agraden els calçons.
14: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carol.
3: La solució. Passa-ho.
19: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
20: Hi haurà cotxes elèctrics?
19: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
21: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
22: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
23: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
24: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
26: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
27: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cague. Yeah! Més pelote!
28: Hòstia, literal! M'encanten les festes! T'estimo, Carte!
29: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
30: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous.
31: Aura! Bro.
32: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
33: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
34: Déu vos guard!
35: I visca el Vallès!

0: La Renaixença.
1: El microones és un...
2: Càncer! Eh? El microones provoca càncer,
1: Peyu. Oh, no.
3: Hi ha molta gent que ho diuen, eh, Peyu? Sí, bueno,
1: també hi ha molta gent que diuen que no votaran a l'Oriols i al final la votaran.
2: Càncer! Càncer!
4: L'Oriols, càncer. Microones, tornem al microones, va.
5: N'hi ha de microones al Parlament?
1: Ah, no ho sé.
5: Fan cua amb el tàper, allò per escalfar.
2: Ens agafaran càncer.
1: No, home, no. El de Vox, aquell, com es diu, el Garriga?
2: El Garriga.
1: Aquell fot una cara de... d'escalfar-se coses d'aquestes fortes amb suc, que llavors el Parlament fot tot una pudor de xamfaina, eh? Sí o no?
3: Per què aquest de Vox?
1: Bueno, no sé, però fa cara de menjar fort. Sí? Has de menjar fort per ser de Vox,
3: ja,
1: no?
3: Ja, sí, sí,
1: no conto que es fotin una torradeta amb el bocat, aquella gent. Són tot prejudicis, ja ho sé. Perquè l'Albert Batet, el de Junts, també fot tota la cara d'escalfar-se un platàs de cap i pot al microones.
2: Perdona, Peyu, t'estàs oblidant del gran Joan Ignasi Elena.
4: Nois, per favor.
2: Joan Ignasi Elena.
4: No, però si... No. Grassofòbia. Això
1: no,
4: grassofòbia.
1: No té res a veure, Mercè.
4: No ens fiquem amb els físics dels altres.
1: No té res a veure, perquè hi ha gent molt prima amb cara de menjar fort. Hi ha el Ramon Espadaler, cara de la mateixa cara que el Joan Ignasi Elena de fotre's el cap i pot a cullerades. I no està pas gras, l'Espadaler.
5: No, és o no? Perquè ho crema.
1: Ho crema.
3: L'Espadaler no para d'un costat a l'altre.
1: El Parlament, en general, estan tots primots perquè carden unes suades de Déu. A mi em fa patir aquella moqueta de tota la suor que va regalimant.
2: Si no m'has fet suor...
4: Microones. Tornem al microones.
1: El microones l'inventa, atenció, un tal Percy Spencer. Coneixeu?
4: Percy.
1: És en Percy Spencer, era un enginyer nord-americà.
3: Collons d'americans, que els va parir.
1: El descobreix accidentalment, eh? Just després de la Segona Guerra Mundial, ell estava treballant desenvolupant uns magnetrons. Magnetrons.
5: Magnetrons.
1: Són uns tubs electrònics que generaven microones pels radars militars dedicats a detectar avions enemics.
5: Ai, collons de magnetrons.
2: Magnetrons, eh?
3: Magnetrons. Hi ha gent que treballa d'això, eh?
2: Té nom de recopilatori de música màquina d'aquesta xunda.
1: Sí, Magnetron.
2: Magnetron Mix Total 3.
1: Sí, que
2: mira, escolta, Magnetron, Magnetron. Hi ha a la venda Magnetron Mix Total. La mejor música màquina hecha en un garaje de sin ventilación de l'Hospitalet de Llobregat. Magnetron Mix Total 3. I de regalo, unes pegatines de llamarades per a tu Hyundai Coupé.
5: Baco!
2: Que sí que cola?
5: Sí.
2: Magnetron.
5: Però havia passat mai a la Renaixença, eh?
1: El Magnetron.
5: Un anunci així.
1: No. El Magnetró era l'invent, era un invent militar que generava microones, i llavors un dia aquest enginyer, el Percy Spencer, es va adonar que treballant a prop d'un magnetró se li havia desfet una rajola de xocolata que portava a la butxaca.
4: Però si la portava a la butxaca...
1: Què?
4: Que també se't pot desfer si et poses una rajola de butxaca.
1: Sí, però se li va desfer molt. I va dir, què ha passat aquí?
3: Llavors
1: va provar de posar-hi un ou a prop del magnetró i l'ou va explotar.
3: Però un ou?
1: Un ou, un ou.
4: La gallina. La gallina. Pel, per favor.
3: Ha dit que portava la xocolata aquí a la butxaca. I llavors un ou, i dic, collons.
2: Sempre la brometa dels testicles.
1: Exacte. Va agafar l'ou, el va posar al costat del magnetró i l'ou va sortir disparat, que li va anar a parar l'ull d'un company.
5: Què dius?
1: Sí, i també va costar-hi llavors grans de blat de moro i va veure com es convertien en crispetes.
3: Hosti, que bo.
1: I així, a través d'aquesta tecnologia militar de la Segona Guerra Mundial, llavors es va acabar inventant el microones que coneixem avui.
3: Això ho explicaré jo avui per sopar.
1: Mira, ja tens tema, perquè últimament amb la teva dona us dieu real.
3: No, em parla, no em diu res.
2: Però regala-li un magnetron.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, una cantant de Lleida que és d'aquelles que no fan cridar les seves cançons, sinó que provoquen el silenci perquè sempre val la pena escoltar-la. Fa anys que construeix un univers musical delicat, lluminós i carregat d'emocions i s'ha convertit en una de les veus més personals de l'escena musical catalana.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Renaldo i Clara!
2: Bravo! Bravo!

0: Clara, què has menjat avui per esmorzar?
1: He menjat un cafè amb llet i un croissant.
0: Cafè amb llet i croissant, un clàssic?
2: Un clàssic.
1: Un clàssic.
2: No falla mai.
0: T'agraden aquells que els hi foten pinzell per sobre? Molt dolços per sobre?
1: No, normal. Normals.
0: Normal. Mm. Escolta, Renaldo i Clara. He de preguntar pel Renaldo, que suposo que no t'ho han fet mai. Què és això?
1: El nom ve d'una pel·lícula del Bob Dylan, sí, que es diu així, Renaldo i Clara. Llavors no hi ha cap Renaldo al grup.
0: No existeix.
1: No existeix.
0: Tens alguna anècdota relacionada amb això? Alguna actuació que estiguessin esperant el Renaldo, no arriba?
1: He rebut bastants correus així dient...
0: Records.
1: Hola, Renaldo. És a dir, dirigits al Renaldo. I també, a vegades, sí, presentant els del grup, diguéssim, que la formació en directe, buscant el Renaldo.
0: Clar, perquè tu vas acompanyat d'una banda, diguéssim, sí, que tots tenen el seu nom i cap d'ells és el Renaldo.
2: Cap d'ells és el Renaldo.
3: Mm. Bueno, ara ja està aclarit.
0: Sí, sí.
3: Ara ja està.
2: Sí, tampoc té més la cosa.
0: No,
3: ja no t'ho preguntarà més.
2: Jo tiraria endavant.
1: Sí, sí, sempre m'ho preguntarà.
0: Tirem endavant. Sí. Vinga, canviaries el nom ara o no? Si tornessis a començar.
1: A veure...
2: Ep!
1: Més que res que el vaig posar que jo tenia 18 anys i no penses tampoc en que durant molts anys arrossegaràs
0: en Renaldo
1: aquest dubte. Sí. Mm. I ara és un nom que té certa trampa, és a dir, quan m'ho pregunten no em puc enfadar perquè sóc jo qui ho he posat complicat.
3: Clar, llavors... T'enfades tu?
1: A veure, no m'enfado, però clar, com que ara porto anys, és com que diu... Bueno,
3: no, però ja dic en general. Dic perquè...
1: Ah, sí, m'enfado a vegades.
4: Ui, sí. Però ha de portar una mala llet.
3: Sí.
4: Sí, perquè és així carinyosa, saps? Dolça, i elegant, dolça.
0: Aquesta veu tan dolça, sí, sembla que no s'hagi d'enfadar.
3: Aquesta calma, aquesta calma.
0: No?
1: No m'enfado molt, eh? Això és veritat. Però quan m'enfado, m'enfado.
0: Ja. I crides, llavors?
3: Baixa tot.
1: No,
2: és que la gent que s'enfada sense crida...
0: Fan por,
2: eh? Fan més por que
0: és veritat.
4: És pitjor.
0: Sí. Escolta, per qui no conegui Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, sona així.

0: Tu vas començar a publicar EPs el 2009 i no sé si han canviat molt l'estil de les cançons que feies llavors amb el que fas ara.
1: Una mica sí, la veritat. Clar, al final són molts anys enrere i vas evolucionant. Així com fas una cosa, em motiva fer una cosa diferent i investigues una mica a nivell de sonoritats. Sí.
0: Li poses alguna etiqueta al que fas o no? Pop?
1: Sí, jo dic pop, perquè al final, com que el pop és una cosa tan àmplia... Que
0: i que una mica tot.
2: Un calaix de sastre.
1: Sí. Exacte.
0: Sí, sí. És a la, tu ets de les Terres de Lleida, no?
1: Sí, de Lleida Capital.
0: De Lleida Capital. Mm-hmm. No sé, s'estila el pop allà o...?
1: No, gaire. No, eh? Jo durant molts anys m'he sentit bastant sola en aquest sentit de no haver-hi massa grups que, de pop que sortissin de Lleida.
0: Doncs sí. Mira, la gent de Lleida, animeu-vos a fer pop, escolta.
1: Cada cop n'hi ha més, eh? Cada cop n'hi ha més.
0: Ep, Joel, vols
2: fer
0: una pregunta?
2: Hola, Peyu, què tal? Que tinc dret a tres preguntes.
0: Sí, un timbre li hem limitat, perquè si no...
2: Sí, perquè si no m'estaria tota la vida preguntant coses. Clara, atenció, eh? Jo m'he estat informant sobre la teva carrera a través d'entrevistes. I ets de Lleida, i pel que he vist et pregunten molt a les entrevistes pel teu accent.
1: Sí.
2: La gent és com que li sembla tal. És com si a la gent li sorprengués que simplement cantis en el mateix accent que parles, no? Llavors, no creus, com jo, fixa't que aquí entra l'opinió, que l'accent lleidatà està menys tingut, al contrari que l'accent de la Catalunya Vella amb la seva vocal neutra pretensiosa, que està clarament sobrevalorat?
1: Totalment.
0: A veure, has anat a buscar l'aprovació, Joel, bàsicament.
1: Bueno, jo crec que l'accent de Lleida és molt bonic.
0: És preciós.
3: Jo també ho penso, eh?
1: No,
3: jo no tinc accent de Lleida i penso, clar que sí, que és...
0: No, hi ha accents lletjos. Bueno.
4: No, n'hi ha.
0: De catalano.
2: Sí que n'hi ha, de lletjos.
0: Quin?
2: No em facis parlar.
0: No?
4: Parla.
2: El de Cornellà, per exemple, és horrible.
0: És veritat. Ojo que hi ha la...
4: Ai, merda! Pensava que tu, sent de Barcelona, doncs no faries aquest comentari.
2: Però, no, però jo la vocal neutra la faig de collons i, escolta...
4: I obra gent de Cornellà.
0: No us baralleu.
4: I coneixes. Sí.
0: No us baralleu. No us baralleu, que la protagonista és la Clara. Anem a parlar amb la Clara. Escolta, on eres? Recordes on eres quan vas dir, ara, no, el 2009 o aquella època, i dius, vull formar un grup de música? Què estaves fent?
1: Doncs imagina, clar, el 2009 crec que començava la universitat.
0: Mira,
1: o així, sí.
0: Què vas estudiar?
1: I jo vaig començar fent una enginyeria electrònica, ho vaig deixar i vaig fer història de l'art. O sigui, mira, vaig fer un canvi bastant radical.
0: Home, enginyeria electrònica i història de l'art, sí.
2: I un canvi també en el que són les sortides laborals, també bastant important.
1: Sí. Mira, sóc així.
0: I estaves allà estudiant història de l'art i dius, vull muntar
1: un
0: grup.
1: Però jo recordo ja, com de les primeres maquetes, jo les situo a l'institut. Bueno, vaig començar a descobrir que fer cançons era una cosa que es podia fer, que no era una cosa impossible, perquè m'estaven sortint cançons, i llavors, doncs, em venia de gust doncs, que la gent les escoltés.
0: I en el món laboral, de seguida t'hi vas començar a dedicar professionalment, o has fet altres feines?
1: Que va, no, he fet altres feines, i ha estat una cosa molt progressiva, també. El grup, fins fa dos discos o així, era bastant minoritari, i la gent va començar a conèixer més el grup arran del disc L'amor fa calor.
3: Ah, sí. Mira, jo mateix.
0: Mira, això diguem. T'hi vas afegir aquí, tu, eh?
2: Sí. Ah, tu ets fan, Xuri?
3: Fan... A veure, no em conec tota la seva carrera, però sí, m'agrada, clar.
0: Escolta, i les altres feines que dius...
3: Les coses bones m'agraden.
0: Les altres feines que dius que havies fet, a què et dedicaves?
1: Doncs mira, vaig treballar un temps en un museu, així com fent les visites guiades.
0: Molt bé.
1: També visites per Lleida, als pocs turistes que venien.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ens podries fer un tour per Lleida, digues.
1: Sí, sí.
0: Els ous d'en Siurana, tot
1: exacte.
0: Això.
1: També he arribat a pintar cares de nens en un supermercat.
2: Perdó.
1: I fer de professora, també.
3: És una pregunta.
0: Pintar cares de nens en un supermercat?
2: Pintar cares de nens, ja comencem malament, però en un supermercat per què?
1: Perquè l'empresa aquesta on treballava feia aquestes coses.
0: Mira.
2: Vale, descompta'm una pregunta.
4: Descompta-li la pregunta.
0: Descompta perquè has fet pregunta. Te'n queda una i prou, Joel.
4: Mira que t'he avisat, t'he dit, vas malament per aquí.
2: Això no és una pregunta, només un comentari. És que vaig estar una vegada a punt de fer de capità en Pesca Nova i no em van agafar.
0: Què dius?
2: Per una ETT. També, allà venent peix congelat.
0: De petita ja dius que recordes que a l'institut ja volies fer grups de música, però recordes de petita ja a casa cantar? Era una vocació que portava sempre? Hi ha músics a la família?
1: Cap música a la família. El que passa és que els meus germans, que són més grans, doncs allò que et posen música i fas jugant una mica, fas com cançons així tontes. I és el record així, el primer record musical que tinc. Després em vaig apuntar a guitarra i vaig veure això, que es podien fer les cançons.
0: Vaig llegir en una entrevista, crec que era cap al 2020, que deies que t'agradaria poder ser capaç d'escriure cançons sobre qualsevol tema que no fos personal. No sí. sé si ho has aconseguit, això, ja.
1: En tant, sí. Vaig fer una cançó sobre l'accent de Lleida.
0: Mira,
1: crec que és un tema prou complicat.
0: És personal, però és més compartit, diguéssim. Veus?
1: Exacte. He fet, no ho sé, sí...
0: De l'atur, no, també?
1: Exacte, sobre l'atur. L'atur és el futur. Sí, la veritat és que... Qualsevol tema crec que es pot tornar una cançó.
0: L'atur és el futur, és aquesta cançó, sona així.

0: Lleida.
1: Com
2: clara.
1: Lleida. Passa això que comentàvem abans, que tens aquesta veu tan dolça, que no sé si hi ha alguns missatges que t'agradaria transmetre una mica més d'agressivitat i no, no pots, és que per més que...
3: No es pot.
2: Bueno, els dic a les lletres i estan allà...
1: Clar. Sí, doncs pues, sou uns fills de puta tots plegats, però no te'n dones compte.
3: I dius, ai que bé, m'han dit fill de puta.
1: Ai que bé.
4: Sí.
1: En el teu dia a dia et passa això també? Ara tens una criatura, no?
2: Sí.
1: Però és molt petita com per renyar-la fort.
2: Sí, encara. Tot i que no em deixa dormir, però...
1: Però no vas allà a renyar-la i a cridar.
2: No.
1: Ja t'arribarà.
3: Sí. Ja sortirà l'altra clara, ja veuràs.
5: Pagar-la no la peguis.
2: No.
5: Perquè ja està prohibit, això.
1: No, però quan la criatura tingui 4 o 5 anys, això que és tan maco ara de... Ai, hola, què tal?
5: Cago en Déu!
1: Escolta, has tocat a festivals com el Recòndit, el Cruïlla, fins i tot el Primavera Sound. No sé si hi ha algun escenari que seria un somni, algun objectiu que diguis, m'agradaria tocar allà.
2: Mira, a mi saps què m'agradaria? I a part estic com una mica resignada a que crec que no passarà.
1: Sí, home, sí. Des d'aquí ho farem possible.
5: I tant.
2: Vinga, va.
1: Cuidado que dius ara, també, ja.
2: No, a tocar més lluny que Catalunya, diguéssim. Sí que en tant en tant faig concert, doncs, en alguns llocs d'Espanya, no?
1: A París.
2: No, però sí, poder fer una gira més...
1: Internacional.
2: Més internacional és una cosa que...
5: Ultramar,
2: vols dir. Exacte. Però això ja estic resignada, que no passarà. Però,
1: per què no?
2: Ja que m'ajudareu a fer-ho possible...
5: Sí, jo t'ho rega. Xuriguera, t'ho rega.
6: Tenim molta màquia.
1: El pare d'en Fel viu a Canàries.
3: Sí, meu pare viu a Canàries.
2: Perfecte, doncs mira.
4: Volo que si fos garantia de res.
3: No, però el trucaré, diré, home, porta en Renaldo, sobretot.
2: Perfecte.
1: Recordes el teu primer concert? Va ser Festa Major de Lleida o no?
2: Com a Renaldo i Clara... O en general.
1: Bueno, la teva
2: com a
1: Renaldo
2: i Clara,
1: dius...
2: em sembla que va ser amb una partida de Lleida que feien un festival molt petit, així autogestionat, que era la partida de Marimun, i no sé, feien un festival, Festival de l'Horta, em sembla que es deia.
1: Festival de l'Horta.
4: Ja pot ser.
2: Mira. Ja pot ser, no?
4: Ja pot ser.
1: Escolta, ara has tret aquest últim treball, l'Encant, que a més l'has creat, suposo, una mica en paral·lel amb la creació de la teva criatura.
2: Sí,
1: com
2: algunes
1: cançons portat, això.
2: Ja estaven començades a fer, però sí, l'últim tram de gravació del disc em va coincidir amb estar embarassada i també em vaig marcar el termini d'acabar-lo una mica abans de parir, llavors que tot pogués quadrar. I sí, ha estat bonic, ha estat diferent a la resta en aquest sentit.
1: M'he fixat que no fas mai cap cançó de més de 3 minuts, eh? Tot és curteta.
2: Alguna ja, però poques. M'agraden molt les cançons curtes.
1: Sí, és una, o sigui, ho fas intencionadament,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Has introduït l'instrument japonès, també, en aquest últim disc, que es diu, aviam si ho dic bé, Omnicord.
2: Sí.
1: Això què? Com ho vas descobrir?
2: Això, la veritat és que no sé com ho vaig descobrir. És una cosa que ja... havia vist des de fa temps.
1: Mira.
2: És un instrument...
1: És aquell quadrat?
2: No és ben bé quadrat.
4: Te'l van veure?
2: És ovalat, sí.
1: És que amb en Xuriguera la vam veure.
4: Hem tingut un problema avui.
2: Quadrats són els botons. O sigui, els botons de l'Omnicord sí que són quadrats.
4: Això és el
2: però
4: que van
2: fa una
4: veure.
2: Forma així com... Sí. No sé com dir-ho.
1: És com una cosa electrònica, una mica.
2: Sí, i llavors tu apretes un botó i et fa l'acord. És un instrument per a gent mandrosa.
5: Ah, doncs mira, aquí ens hi podem trobar, eh?
1: Sí.
5: Amb l'Omnicord,
1: sí.
5: Si no és molt car.
1: Clara,
2: una mica car.
1: On et podrem veure tocar les cançons del nou disc?
2: L'11 de setembre a Tarragona.
1: Mira, això és ja.
2: I 28 de novembre a la Sala Apolo, a Barcelona.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, apunteu a l'agenda.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Clara, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és caramull. Caramull.
5: Ah.
1: A, caramull. Es diu quan algú va direcció al riu o cap a una zona humida, una zona molla.
4: Si voleu canyes per l'or, després del camp de futbol, heu d'anar tirant caramull fins a la riera.
1: B, caramull. Porció de contingut que sobresurt de les vores del recipient que el conté.
3: M'agrada fotre'm 8 sobres de sucre al iogurt i llavors xarrupo el caramull fins que agafo una mica d'embòlia.
1: C, caramull. Es diu de les persones que no tenen sang, que sempre estan tranquils i no demostren gairebé cap tipus d'emoció.
9: Tota la vida cuidant la tieta milionària i al final s'ha quedat l'herència al teu cunyat. És que ets ben caramull, hòstia.
1: A, B o C?
2: A mi diria C, però perquè em sona com un insult, però no ho sé.
1: No ho saps, no? Perquè és la B.
2: Oh. Quina pena.
1: El caramull és el líquid que sobresurt d'un recipient. Mira.
3: No, no ho havia sentit mai.
1: Jo tampoc, el caramull.
3: No, no, però és maco, eh?
1: La llangonissa la sortejarem entre la gent que ens acompanya avui al públic.

0: públic. Clara, no marxaràs d'aquí sense interpretar-nos una cançó, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Per tant, fort aplaudiment per ella, que interpreten tan brillant.
1: Bravo!

0: venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim aparcament a la porta.
1: Pareu atenció, perquè la Mercè té algunes dades sorprenents del primer microones que es va comercialitzar el 1947, que estem parlant un trasto, Mercè, que pesava una bestiesa.
2: 340 quilos.
1: El microones,
2: oh, yeah. Què et sembla?
3: Com un burro català.
2: Un burro català pesa 340 quilos.
3: Pot pesar 340 quilos.
4: No, això t'ha semblat un bon exemple? És una bona comparativa?
3: Mira, Feixades, en aquest programa ens escolta molta gent del sector primari.
1: Sí que és veritat.
3: Si tu li dius, aquest microones pot pesar com un burro català, ja se'n fan una idea.
4: Clar, és lògica. És pura lògica.
2: Era un trasto...
3: No haig de cuidar el sector primari.
1: Sí, clar que sí.
3: És la meva funció en aquest programa.
2: Sí, senyor. Molt bé. Vinga, puc seguir?
1: Sí, sisplau.
3: Sisplau.
2: També us he de dir que és un trasto que feia 1,80 d'alçada.
1: Mira.
3: Com l'Illa.
2: L'Illa fa 1,80?
3: Sí, pot fer, metro 1.
4: A veure, t'ha semblat una bona comparativa, això?
5: A mi sí, perquè ens escolten molts socialistes aquest programa, que aprofito per saludar-los. Buenos días, bon dia, buenas noches.
1: No sabeu qui ens escolta, Joan. Quedaríeu parats de qui ens escolta.
6: Jo us escolto sempre.
1: Vostè?
6: Sempre.
1: Vostè qui és, vostè?
6: Que li passa? Ah, que no em coneixes?
1: No, ara mateix
6: bueno, soc jo.
1: No hi caic.
6: Soc la campiona, guanyadora, del que vindria a ser el concurs...
5: Sí, digue-ho ja.
6: ...de tenir més merda al microones.
1: Què diu ara?
6: Sí, però de tot Catalunya,
1: Hi ha un concurs d'això?
6: Oh, i tant.
1: Ah, sí?
6: Oh, sí.
3: I aquest any el va guanyar vostè, així?
6: Oh, vaig jo, primera.
5: Què dius?
6: Sí, vaig guanyar.
1: Com es diu, vostè? Sí.
6: Manolita.
1: De cognom?
6: Suárez. Manolita Suárez. De què rieu? Es pot saber de què conteu?
3: Que t'has hagut de pensar el cognom.
6: Bueno, perquè és que...
5: Però l'has triat molt bé.
6: No m'han donat facilitat per les llengües, saps? I a mi em costa dir Suárez. Suárez sempre m'ha costat.
1: Vostè és la guanyadora del concurs de tenir més merda al microones.
6: Guanyadora.
1: Això que ho fan a Badalona.
6: A Badalona ho fem sempre.
1: Quan ho feu?
6: Si va, agafes el microones, vas cap a Badalona. El primer cap de setmana de juliol, normalment. Sí, aquest any ha sigut l'afortunada guanyadora.
5: Molt bé.
1: Com es valora? Hi ha un jurat?
6: Bueno, s'aporten unes balances.
5: Com crida.
6: Què vols dir?
5: No, que crida molt.
6: Crido molt?
5: Sí.
3: No.
6: S'aporten unes balances.
1: Senyora,
6: no, i aquí tinguin.
1: Com ha dit que es deia? Amparito?
6: Manolita.
1: No. Manolita.
5: Manolita Suárez.
6: Manolita Suárez.
1: Manolita, és un programa de ràdio i hauríem de procurar que fos agradable auditivament a la gent.
5: Una mica més suau la veu, Manolita.
1: Si pot baixar un pèl al to, una mica el volum.
5: Més suau, Manolita.
6: Resulta que es porten unes falances...
1: Sí, però la veig molt afectada, ara.
6: No, és que intento fer-ho sop, és que no em surt.
5: Saps?
6: A veure, és que si no acabarem mai. El que vindria a ser, se posen unes balances, després veu un nano amb una rasqueta.
1: Sí.
6: Saps que és una rasqueta?
1: Sí, home, i tant.
6: Quan és una rasqueta, comença a rascar per el que vindrien a ser los
1: interiores
6: del microones.
1: Sí.
6: Bueno, doncs a mi me van treure uns 450...
5: Grams. Espero que siguin grams.
6: No, dir mil·lilitres, no. Grams de llenties.
1: Llenties seca.
6: Sí. Jo és que el que em passa una mica... no és que sigui marrana,
1: No.
6: És que tinc una...
5: Ja se la veu que no ho és.
6: Tinc una mala gestió del temps, no? I allò que jo poso les llenties, no? Per exemple, i penso... Ai, mira, es queda fer no sé què, me'n vaig i pam! Quan he tornat ja m'ha petat tot.
1: Ha de posar la tapa. Ha de posar la tapa.
5: Sí, hi ha una tapa. La tapa aquella que et donen amb el microones.
4: Sí, sí.
5: La tapa transparent.
4: Quatre foradets.
5: Sí, quatre foradets.
3: A mi em va quedar cuita, la tapa.
5: A mi també.
6: A veus?
5: A mi també. Ara té més foradets.
3: De tant de rato que li vaig deixar.
6: És que el que em va passar a mi també. Se me va fer la tapa. I també després una cosa que em va passar...
1: Emparito.
4: Manolita.
3: Manolita Suárez.
6: Manolita.
1: Vostè és de la mateixa Badalona o va anar-hi d'un altre poble de Catalunya?
6: No. Jo vinc de lluny,
5: De com de lluny?
6: De Gontes. Vinc de Martorelles.
5: Martorelles,
3: canviar Martorelles per Badalona, també.
6: No, bé, vaig allà al concurs, oi?
5: Perdó.
1: Estigues
5: atent una mica, també.
6: Agafo el microones, jo poso el cotxe...
1: Manolita. Llavors, la merda a casa seva s'acumula només dins del microones.
6: Microones i prou.
1: És una tendència general. La casa me l'he imaginat neta.
6: Que tinc... Neta, com una patena.
5: Ah, mira, doncs
6: com
5: encara.
6: Com una patena.
5: Encara.
6: Què passa? Que de vegades jo m'embolico, no? Dic, vaig a netejar no sé què, tinc alguna microones, la llet.
1: Sí.
6: Pam! Amb més de la llet, aviam, i ara si tindrà... a les frontisses no puc ni obrir la porta.
5: Molt bé, si tindrà TDA, la Manolita.
1: Aviam.
6: Una mica.
5: Sí. Una mica de TDA sí que té.
1: Joel, si et sembla, anem a disseccionar el microones.
5: Vinga,
1: eh? Sí, gràcies,
5: vinga.
1: Manolita.
6: De res,
1: bon viatge de tornada fins
6: vinga,
1: a Martorelles.
6: Vinga, que vagi bé, gràcies per convidar-me.
5: El microones, m'agrada o no m'agrada? Sempre em dius, m'agrada o no m'agrada
1: el microones? No, no t'ho havia preguntat, però ara t'ho
5: m'agrada o no m'agrada? Doncs depèn de per on te'l miris. Sí. Per darrere és francament lleig,
1: sí, un microones. Sí que és veritat.
5: Sí. Per, si te'l mires de cara, dius, bueno, n'hi ha de macos. N'hi ha aquests
7: guapos.
5: Que estan niquelats fins i tot.
7: N'hi ha de guapos.
5: Per darrere, tots lleixos.
1: Els empotrats.
7: Sí, jo me n'he comprat 3 o 4.
1: Sí?
7: Però són molt ben parits, tio. Sí, ben a l'habitació. Guapos, tio, els microones.
1: Doncs no és cap tonteria.
7: Ara 4 en tinc, eh?
1: Escardar-te microones a l'habitació? Pel gotet de dieta que abans d'anar a dormir?
5: És una tonteria grandiosa.
1: No, és cap tonteria.
5: Ah, no, eh?
1: Si tens molts de diners...
7: I l'infusió. Bueno, jo ara que prenc infusions a la nit, sí. Puc estar allà al llit estirat i ping!
1: Sense aixecar-te.
7: Sense aixecar-te i fas cling!
5: Yeah.
7: Ara que et cardes l'infusió per sobre, nano...
5: No, donem-li una volta.
8: Utilitat en una illa deserta.
1: Vinga, què?
5: Ja. Se't fa difícil d'imaginar.
1: Home, no hi ha endolls.
5: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: On l'endolles?
5: On l'endolles? Tu el que passa que no tens imaginació, Peyu. Bueno, jo si estés en una illa deserta amb un microones, el muntaria un canal de tele. Jo tindria la meva pròpia... No podria mirar la tele.
1: Clar, no hi ha tele.
5: Jo em muntaria com una mena de TV3, vale, amb els animalets que anigués trobant, els aniria fotent a dins de microones.
1: Ah, sí?
5: I allò aniria girant...
1: I seria com mirar la tele.
5: I farien, doncs ara me faran una pel·lícula. Va. I allà hi hauria el Saltamartí,
1: però...
5: una petita ratonín... No què sé.
1: Molt avorrit,
5: animalets,
1: per això, no?
5: Bueno, i tu has vist TV3 últimament, Peyu? No, vull dir que tampoc és tan...
1: Deixem-ho.
5: No, per favor.
8: Utilitat com a joguina sexual.
5: No riguis tant, perquè llavors encara s'enfaden més.
1: Exacte. Aviam.
5: Joguina sexual.
1: Si em dius alguna cosa, aquí em trec el barret, perquè el microones, joguina sexual...
5: Bueno, doncs vinga aquesta calva a l'aire, Peyu, perquè ho tinc, ho tinc. Aviam, aquí, a veure, aquí l'opció de ficar-nos-ho per qualsevol puesto...
1: Oh.
6: És, no, que deixes
5: absolut, és absolutament inviable, tu miris per on tu miris. Ara bé.
7: L'endoll.
5: Ara bé. Bueno, l'endoll sí.
3: Ja hi ha trobat la manera.
5: L'endoll sí, però que l'endoll és una cosa que està a tots els electrodomèstics.
1: Jo és una particularitat.
5: M'entens o no ho feu?
7: Sí, perdó.
5: Vale, doncs entén-me millor.
7: Sí, sí.
5: Tu has sentit a parlar mai del cosplay?
1: No.
5: El cosplay és allò de disfressar-se.
1: Sí.
5: Doncs igual, saps la gent que es disfressa, que a vegades... Ai, doncs sí, a mi m'agrada disfressar-me de Pantera Rossa, no?
1: Per exemple.
5: Sí. Bueno, sí, hi ha gent que ho fot, això.
1: L'Arnau Torderes...
3: A mi m'apareix una d'una d'una.
5: No, l'Arnau Torderes...
6: A l'estiu deu anar molt bé.
1: Tu, Arnau, no anaves de Pantera Rossa, va.
5: Sí, qui anaves, sí.
9: Quin moment de la vida m'has imaginat a mi vestit de Pantera Rosa?
6: Avui està molt raro,
10: la princesa Rosa.
1: Ah, princesa Rosa era.
9: Tio, és un abisme, això. Tampoc anava disfressat de princesa Rosa.
1: Anaves vestit.
9: No, era el meu nom artístic.
1: Ah, correcte.
5: Ah, et deies així, eh?
9: Sí.
1: Em sonava d'algú.
5: És la cosa aquella del glam rock, no?
9: Això mateix.
5: Àngela Maria. Bueno, doncs igual que et disfresses de botanero o, sí, o de Catwoman o de Son Goku,
1: sí,
5: per follar, bàsicament, que la gent ho necessita, doncs et pots disfressar de Capità Tupperware. Eh?
1: Per què no?
5: M'ho he imaginat jo. Hola, carinyo.
1: Sí.
5: Mira, te sorprenc avui amb una cosa nova de sexual. Sóc el Capità Tupperware. I et fots el microones al cap i llavors l'obres la porta... I te'l fots això com un casco i li dius a la teva parella, nena, vols que descongelem una mica la relació? I bueno. I llavors automàticament ella marxa de casa,
1: sí,
5: i ja et compres una moto.
1: I truca al psiquiatre.
8: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Això és molt interessant, Peyu. Saps, sí, que antigament es carregaven les catapultes amb olles plenes d'aigua bullint per atacar els enemics que volien pujar-te per la muralla?
1: Sí.
5: Saps que els hi tiraven allò, no?
1: Tiraven aigua bullent i la gent queia.
5: Sí. Ah! El Senyor dels Anells a qualsevol pel·lícula medieval.
1: No l'he vist.
5: Doncs amb un microones a mà... podries escalfar i llançar qualsevol cosa.
1: Clar.
5: Cafè en llet, cap i pota, ja té comos.
1: Sí.
5: Tu imagina't tirar-li ja té comos als soldats que t'estan pujant allà i vinga, ja té como calent, ja té como. Els desmoralitzes tot.
1: Sacs d'aquells de llavors.
5: Apreten a córrer i marxen. Sacs de llavors de la gent que té reuma.
1: Cardona que t'hi pen, allò. Allò és de merda, allò.
5: N'hi agafen bona olor, eh?
1: La gent ho va regalant per l'amic invisible, aquesta merda.
3: Ho van regalant.
1: Us ho podeu cardar pel cul,
5: saps què passa amb això? I crec que donaré una informació important per Catalunya.
1: Què?
5: Que no són per sempre, aquests sacs de llavors.
1: Perden l'olor.
5: Quan els has escalfat 1.500 vegades,
1: ja no.
5: Llença'l, perquè llavors sí que la llavor és una cosa viva i ja està podrit allò. Gasteu-vos els diners al natura.
6: Ves que no t'hi surtin bitxos i tot.
5: I després la utilitat del microones, Mercè, per fabricar armes. Tu imagina't que t'han entrat a robar casa, per exemple, i just estàs a la cuina i només tens a mà una petxuga de pollastre que t'ha sobrat del dinar.
1: Sí.
5: L'escalfes una mica i la petxuga de pollastre, què li passa quan la fots a microones?
3: Ui, queda ben
6: seca.
5: Dura com una pedra.
1: Sí.
5: És una arma arrojadissa.
1: Mates algú amb allò.
5: És una arma arrojadissa.
1: Sí, senyor.
8: Utilitat metafòrica.
1: Per últim, vinga, va, aviam.
5: Què?
1: Podem fer alguna metàfora amb el microones?
5: A tu no te'n ve cap, eh, que no?
1: No.
5: A mi tampoc, però sí amb la idea de rescalfar. Per exemple, rescalfar una relació de parella.
1: Sí.
5: Allò de, va, tornem-ho a intentar.
1: Rescalfem.
5: Mala idea, sempre.
1: Sempre.
5: Mala idea. Les relacions són com les patates fregides, paio, que si refreden ja les has de llençar.
1: És veritat.
7: Es
5: la patata fregida...
7: Es maca aquesta frase.
5: No, mala... no pues guarda-te-la.
7: No, no, és que vull dir la meva dona.
6: No, l'air fryer no es pot recuperar, eh?
5: Eh? Què?
6: No. Amb l'air fryer es pot recuperar la patata fregida.
5: No, bueno, escolta'm tu.
1: L'air fryer... Sí. Recuperaràs la patata que va fer l'air fryer, que ja de bones no. a primeres no era res de l'altre món.
6: Una patata fregida amb oli, sí. si la poses a l'air fryer, és més bona.
5: Impressionant. I en política. En sí. política també rescalfa molt. Saps aquells macarrons que els rescalfes i els rescalfes i al final allò ja no se'n passa a ningú perquè els ha rescalfat moltes vegades?
1: Sí.
5: Doncs és el que han fet els polítics del procés amb el procés mateix. L'han rescalfat tantes vegades sí. que ja no se'n passa a ningú.
1: S'ha desfet la tapa, nois.
5: Sí, nois.
6: Sí.
1: S'ha desfet la tapa.
5: S'ha desfet la tapa.
3: Hem de fer de nou, eh?
1: Sí.
3: Un altre procés. Un procés nou.
7: Una bona metàfora, és això.
5: Gràcies, Fel. Eh?
1: Gràcies.
5: Avui m'estàs felicitant molt.
7: M'agrada molt, eh? Gràcies. Molt bé, molt bé.
11: Propaganda del segle XIX.
12: Les festes en aquesta casa són famoses pel bon gust de la propietària.
6: Ai, estimats, esteu gaudint de la nit?
13: Realment, amb aquesta vetllada ens ha conquistat.
14: Senyora, senyora, tenim un problema. S'ha acabat el gel.
6: Una festa sense gel? I ara què farem?
12: Qui vol fer un altre gin tònic? On és el gel?
6: Ai, no! No, és el pitjor dia de la meva vida, és molt pitjor que el dia que em van confondre amb la minyona.
14: No pateixi, senyora, jo ja he trucat a l'Iglú d'Or.
15: A l'Iglú d'Or, glaçons a domicili, arribem fins on faci falta per oferir-li una pluja d'or en forma de glaçons.
6: Gràcies a l'Iglú d'Or, no hem quedat com uns pobres.
15: Glaçons amb glamour.
6: L'Iglú d'Or.
16: I si després, bevent amb el got de tub, li baixa el gel de cop, li pica el nas i s'esquitxa l'ull amb la Coca-Cola, ja seria vostè, que és idiota.
14: Confia en l'Iglú d'Or i que l'única preocupació sigui trencar el gel.
12: L'Iglú d'Or.
11: Patrocina històries per passejar el gos.
1: On té quin gos més maco? Ui,
6: preciós!
5: Per què no puja? Ai,
6: venen ganes d'agafar-lo. És el Django.
1: És parquet o és rajola?
7: Jo diria que és rajola.
1: És rajola,
6: jo crec que és rajola.
1: És rajola imitació parquet.
6: Es veu laborada.
1: És rajola imitació parquet.
3: És fals, això. És fals.
7: És net, eh?
6: És el Django, que és un labrador retriever.
1: Pots tornar a posar la foto? Perquè el gos està fent allò que ens agradaria fer tots a l'estiu, que és potes enrere i posar els ous a terra, eh?
3: És aquest moment.
7: Jo em poso així i no m'aixeco, eh?
1: Ah, noi, perdoneu, ja està.
6: Doncs és el Django, que és un labrador retriever de Sant Pol de Mar i és d'en Marc. Ah. En Django, a veure, us he de dir que és una mica maldestre,
5: ai,
6: eh? Sempre té accidents, pobret. I la seva última caiguda va ser des de 2 metres. Sort que només va aterrar sobre d'un geranis i no va passar gaire cosa.
3: Igual els geranis sí, no, però...
6: Ah, sí. Però els geranis sí.
7: També són persones, eh?
1: Sí.
3: No són
6: persones, els geranis. No.
1: Però éssers vius, sí.
3: Això sí. Sí.
7: Això volia dir.
6: I una altra cosa que té el Django...
7: I tenen família.
6: Ai, no. Oi, em deixaràs acabar, de veritat, que acabem de començar, eh?
7: Quina poca sensibilitat amb els geranis que tens.
5: Ai, són hermafrodites, els geranis.
6: No, és una planta que tampoc no m'acaba de...
3: A mi molesta l'olor del gerani.
1: Sí?
6: Sí.
1: Sí.
3: Fa aquella olor no va, eh?
1: Cuidado, que és verinós, el gerani, eh?
3: Sí.
1: No se'l mengeu, els geranis.
5: Però quant n'has de menjar?
6: En bueno. Django sembla que porti mala sort allà on vagi. És una mica mala sort.
1: Vaja, els geranis.
9: És que m'he quedat amb això, que el gerani és verinós.
1: És verinós, sí. És verinós.
9: Amb, sí. Sabeu que llepar, no sé, un sofà és verinós?
3: Sí, home, llepar un sofà?
5: No és de verinós.
3: Llepar un sofà, quin moment és...
9: No, però em refereixo... És una advertència estranya. És a dir... Qui li ha passat pel cap menjar-se un gerani?
1: A mi, és molt... És llaminer, el gerani. El veus allà també posat al balcó, la primavera?
6: No, perquè fa pudor.
5: Que no has passat gana.
7: Que si has passat una guerra.
1: Vinga, sisplau.
9: Podeu parar de dir ximpleries?
6: Vinga, va,
1: has començat tu, amb el sofà.
12: La ciutat de Nova York, a finals del segle XIX, encara està en plena expansió. L'any 1870 es posa la primera pedra d'una construcció que canviarà la silueta urbana de la ciutat per sempre més.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn. Perdoneu, va. Concentrem-nos una mica. És que tinc calor, perdoneu. Jo quan tinc calor...
6: Massa calor.
5: Bueno, és que està fet un setembre fotut, eh?
1: Hòstia.
3: Està fotut un setembre, que déu-n'hi-do.
1: Se'm desfà el cervell, a mi, hòstia.
3: Sí, sí.
9: Has de menjar una mica de gerani.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn, 1870. Els gratacels de Nova York encara tardaran uns quants anys a arribar. Ara mateix la ciutat necessita expandir-se, però no cap al cel, sinó cap als laterals. Així que s'ha posat en marxa un projecte urbanístic molt ambiciós, un pont que travessarà el riu i unirà Brooklyn amb Nova York.
5: Home, això ha de ser per força el famós pont de Brooklyn,
1: sí.
5: El del Woody Allen.
1: Sí, senyor.
2: A les no era del Woody Allen.
5: Sí. No, a les pel·lícules del Woody Allen.
1: Aquell poc el que sortia com a Padres Forzosos.
5: Sí, senyor. Sí. Has anat a buscar la referència més cutre de totes les que hi ha.
2: A veure, Woody Allen tampoc no s'emportaria la palma ara mateix,
5: no, perquè ara,
2: pels antecedents.
5: Bueno.
1: És una de les fotos més mítiques de Nova York, però l'any 1870 la construcció del pont de Brooklyn tot just acaba de començar. Ara mateix, més que un pont, és un somni. És a 3 de gener de 1870. L'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York es disposen a fer les palades inaugurals.
5: Espera, aquí t'he de parar. Què vol dir l'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York?
1: Hi ha dos
5: alcaldes?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. És que en aquella època es veu que Brooklyn era una ciutat independent. És com Sant Andreu o Gràcia.
5: Ah,
1: a Barcelona les va acabar absorbint, diguéssim. Sí. Doncs a Brooklyn passarà el mateix. El problema és que l'alcalde es nega a acceptar que la seva ciutat acabi sent un barri de Nova York.
14: Clar. Jo... Martin Kalflix, alcalde de la ciutat de Brooklyn, declaro inaugurades les obres del pont de Brooklyn.
17: Un moment, sisplau, senyora, un moment. Jo, Abraham Hall.
1: Sí.
17: Hall. Alcalde de la ciutat de Nova York.
1: Sí.
17: També dono per inaugurades les obres del pont. Ara sí podeu aplaudir.
5: Bravo!
2: Bravo!
5: Bravo!
2: Por él voy a votar también.
17: Sí.
1: Resulta que els dos alcaldes es porten a matar. Primer de tot tenim en Martin Kalfleisch, un bon home d'origen holandès, que és alcalde de Brooklyn.
14: Sí, Brooklyn és com un poble, Peyu. Sí. La gent se saluda.
1: Sí.
14: Se saluda. Adéu!
1: Sí,
14: com
1: sí.
14: Està la família?
1: Us coneixeu tots,
14: a Brooklyn. Us coneixem tots. En canvi, Nova York està plena de pijos.
1: Ah, vaja. Sí. Llavors, a l'altre costat tenim...
14: Són molt antipàtics.
1: Són antipàtics,
14: sí,
1: a Nova York?
14: Sí.
1: No saluden, són secs.
14: Uns fums! Una manera de fer tan diferent a nosaltres.
1: Sí, res a veure.
14: Ja. Res a veure.
1: És creuar el pont, que encara no hi és.
14: No hi és, el pont.
1: I a l'altra banda?
14: Els de l'altra...
1: Poder quan hi hagi el pont s'unificarà més el tarannà de la gent.
5: Ja es barrejaran les tribus.
14: Ja veurem, sí. Ja veurem.
1: A l'altre costat tenim l'alcalde de Nova York, que és Abraham Hall.
7: El dels Carmelos.
1: Sí, sí. Hall. A més, és magnat de les finances.
5: Veus?
1: Ets allà, tu.
5: Ah, perquè, jo, clar, clar, perquè va fundar l'empresa de Carmelos.
7: Els Carmelos, sí, els Carmelos. Allà a Brooklyn, allà, amb aquells, només hi ha expats.
1: Expats a Brooklyn,
7: expats,
1: eh?
7: Només. Vull dir que sóc alcalde holandès.
1: Sí.
7: Bueno. En Martin Kalfleisch.
14: Els holandesos vam aixecar a Brooklyn.
7: Diguéssim, Verkauteren, però Kalfleisch, un holandès?
1: Bueno, no.
5: Sí.
1: L'alcalde de Nova York està fent tot el possible per absorbir Brooklyn i que finalment es converteixi en un simple barri de la seva ciutat.
14: Sí, però com es dirà el pont?
1: Com?
14: Eh? No, es dirà el pont de Brooklyn.
5: No, amb això té raó l'alcalde Flesflis, aquest, eh? Amb això té raó. El pont serà conegut com el pont de Brooklyn, sí? I no com el pont de Nova York.
1: Ara...
5: Un punt per l'alcalde Flesflis.
1: Molt bé.
5: Molt bé.
14: Brooklyn 1, Nova York 0.
5: Bravo. Bravo, alcalde.
14: Gràcies. Gràcies. Veniu a Brooklyn.
1: Encara que avui sigui la inauguració de les obres, la veritat és que la construcció ja fa setmanes que ha començat. El pitjor de tot és que acabem de començar i ja porten 10 morts, tu.
14: Sí.
1: 10 obrers que han mort durant les primeres setmanes. A finals del segle XIX ja us podeu imaginar com anava la seguretat. Tothom sense protecció, sense anar lligats. I aquí és on pren importància el nostre gos maldestre, en Django. Un quisso que porta la mala sort incorporada. Penseu que durant la construcció del pont de Brooklyn el soroll més habitual és aquest.
18: Vigileu! Esteu bé, els d'aquí sota? Perdoneu, és que la bastida s'ha desmuntat.
1: Qui està enfilat construint el pont té tots els números de caure. I la gent que és a sota, doncs tots tenen els números de ser aplastats per una viga, un sac de ciment o qualsevol eina que caigui.
18: Ah, perdoneu, que m'ha caigut el martell. Me'l podeu tornar a pujar?
1: El responsable de tot aquest merder és August Roebling.
19: Hola, gente, bon dia a tothom.
1: Ei,
19: sóc en Roebling.
1: Ets l'August Roebling,
19: ara. Sóc en Roebling, sí.
1: Ell és enginyer en cap del pont i la persona que respon davant de les 12 morts dels treballadors.
14: 10, Peyu. Abans has dit 10.
5: Sí, has dit 10.
1: Sí, abans he dit 10, però aquest rato que xerràvem se n'han mort dos més, tu.
19: Dos més, no m'entraieu mèrits.
1: Potser és cosa del gos.
5: No hi ha pressi per la vida, en aquesta època.
1: En Django, que és malestruc, que ens acompanya, és així, tu. Què passa? Què passa?
5: Un altre mort.
1: Mira, 13 morts, tu. Ja tenim 13 morts. Van caient com mosques, eh? De tota manera, el senyor August Röbling ho té molt clar.
17: A veure, per favor, estem fent possibles una de les construccions més ambicioses de l'era moderna. Sí. Sí. Unes quantes desgràcies laborals que puguem tenir no ens han de frenar en aquesta noble gesta, per favor.
1: Sí. Ja s'han tret. Això són paraules textuals de Röbling, va dir això aquest tio.
5: No, estava per hòsties el Röbling. No,
1: senyor Röbling, admet preguntes o no?
17: Sí.
1: Sí, s'indemnitzarà els familiars?
17: Sí.
1: Sí? Què se'ls hi té previst
17: pagar? Sí.
18: Per
17: sí,
18: mil,
17: sí.
1: Què els hi pagareu, més o menys?
17: Ja tinc halls de... Com us ha passat aquest senyor? Tinc de maduixa, de xíndria, un gust nou que és de xíndria.
18: Però halls era l'alcalde.
1: Sí. Ara no... Però els hi ha passat.
18: Ha fet un tracte.
17: Carretades de halls tinc en el magatzem.
1: Ojo al halls, eh?
17: Oh.
1: Ojo als negres.
17: Estic enganxat, eh?
1: Aquells negres...
17: Oh.
5: Quins negres?
17: Jo estic enganxat.
1: Hi ha el de la caixa negra.
5: Hi ha els
1: halls
5: negres.
1: Hi ha els halls negres.
5: I la Coca-Cola, no?
2: Oh. Destapa les fosses nasals.
17: Allò és fort, allò.
1: Allò no... Allò, si et fots un halls d'aquells,
17: oh,
1: i llavors tens... veus aigua freda...
17: Oh, és terrible.
1: Ets mort, eh?
17: Si tens morenes, et ploren els ulls.
2: Sí, sí.
5: Em pensava que anaves a dir...
17: Baixa l'aire fred. Baixa l'aire fred del halls. Baixa l'aire fred del halls.
18: Que te'ls posessin no, no, al revés.
17: No, no te'ls poses com un supositori.
1: No ho proveu, no ho proveu. No ho proveu. No, ficar un halls per darrere.
17: No. Ep, que cas, que foti el que vulgui.
1: Sí, home, si et veu...
17: També s'acaben desfent, eh?
1: Sí. Suposo.
5: Hi ha gent que s'hi posa petacetes.
1: Sí. Sí. I cogombres i coses més grosses.
17: Bueno, però... Oh, això no es desfà.
1: No. Bueno, amb molts anys... Jo bé li tiro el compostatge.
5: Ai, per favor.
1: Per favor, estàvem a Brooklyn. Sí, recordeu,
5: Brooklyn,
1: eh?
5: Brooklyn.
1: Ja sabeu que la humanitat ha avançat gràcies als errors. Per tant, si hi ha morts, tu, mira... Penseu que el pont que ha dissenyat l'August serà del tot revolucionari. Només tindrà dos pilars a les puntes del riu i la resta s'aguanta amb uns cables d'acer gegant. Serà el pont penjant més llarg del món. El que August Röbling no s'espera és que ell també serà víctima d'una desgràcia laboral. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll, ha caigut una viga i li ha esclafat el peu a l'August.
5: Oh. Ai, pobre.
1: Cuidado. Cuidado. Ai. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll. Ha caigut una viga... Això ja ho he llegit, eh?
18: Sí.
1: Vale. Però volia destacar-ho.
18: Sí, sí.
17: Santa...
1: Què t'ha passat?
17: No ha sigut res, eh?
1: Estàs bé o no?
17: Sí.
1: Sí?
17: És una rascada.
1: Segur estàs bé, eh?
17: És una rascada i prou, eh?
1: Vale.
17: Dios santo...
1: Segur que estàs bé, eh? Una rascada que se li ha emportat 3 dits del peu.
17: Oh!
5: Bueno, mira.
17: Oh!
1: La resta de treballadors insisteixen que vagi al metge, que la ferida és molt lletja i pot contraure el tètanus. Però l'August, tossut com ell sol, diu que això es cura amb hidroteràpia.
17: Hidroteràpia.
1: Aplicant aigua freda sobre la ferida.
17: Porteu una galleda amb gel.
5: Que és animal.
1: Sí, noi. Us heu d'imaginar un peu sense dits, sucat dins d'una galleda.
17: Ai. Molt millor, eh?
1: Sí, l'aigua freda.
18: Va bé o no?
17: Quin descans.
18: T'està agradant, eh?
17: Que sense dits, que si està bé.
1: Sí.
17: Així és fred. Posa'm uns cols d'aquests
1: aquí. Aquí a la galleda.
17: D'aquests de menta picants. Sí. Ja poden continuar les obres, eh?
1: El que us estem relatant és completament real, eh? L'August Röbling...
18: Sí.
1: Renuncia a qualsevol tractament mèdic.
18: Que sí.
1: Diu que amb aigua ja s'ho curarà.
2: Això és molt intel·ligent.
1: I efectivament acaba enganxant el tètanus i mor al cap de pocs dies.
2: Clar que sí, molt bé.
1: Molt bé, August.
2: Oh, sí, molt bé.
1: Què?
17: Ara, així, de toro passat, és molt fàcil criticar-me.
1: Ja.
17: En el seu moment tots ho heu dit molt valent i molt bé.
1: Jo, si en aquell moment hagués estat al pont, ja hagués dit d'entrada, ets idiota.
18: Ja.
1: En el mateix moment que ficaves el peu a la galleda...
18: De tota manera, ha millorat, perquè la temporada passada li arrencaven els braços.
1: Sí, ara només dits.
2: Ara han sigut uns ditets, i prou.
1: Ja. Atenció, portem 14 morts per culpa de les obres.
18: Olé.
1: Què passa? Ui, 15 morts. A partir d'ara, l'enginyer serà el fill de l'August, en Washington Röbling.
20: És el mínim que puc fer per honrar la mort del meu pare.
1: És el fill.
20: Sóc en Washington Röbling.
1: És el fill de l'enginyer.
20: Sóc el fill de l'enginyer.
17: Ei, no és que em vaig
20: Röbling.
17: Morir. Em vaig suïcidar, amb un fill així. No és que em vaig morir quan vaig veure el nano.
1: En Washington...
20: Tinc el nas tapat, eh? No sóc idiota, només tinc el nas tapat.
1: Has provat uns halls negres? Que destapen... En Washington es posa al capdavant de les obres. I de quina manera, tu? Ell i el seu equip són els encarregats de submergir-se a dins del riu i construir les bases del pont. Se submergeixen amb una mena de campanes amb aire comprimit a dins. Quin problema hi ha? La descompressió.
18: Ah, coi, clar.
1: Sí, primer tot va bé, però al cap d'uns dies en Washington es comença a trobar fatal.
18: Va, mal de cap.
20: L'hòstia, això és per culpa del gol del gos aquest, el Django, que ens porta mala sort.
1: No, perdoni, sí. Perquè quan nosaltres hem arribat amb el gos, vostès ja portaven 10 morts, eh?
20: És veritat, també.
1: Ah.
20: Todo.
1: Sembla que la construcció del pont de Brooklyn estigui maleïda.
20: Ah, maleïda.
1: En Washington es troba ben malament per culpa de la síndrome de la descompressió.
20: Ai, cof.
1: Fa molt mal a fer...
17: Quina tos tan lleig, si no, manu.
1: Per sort, en Django encara no l'ha aixafat res, el nostre gos. El pobre Washington, només amb 36 anys, sí que ha quedat tocat per la resta de la vida, amb dolors forts i problemes per caminar.
7: Tampoc no crec que sigui el més greu que li pugui passar a un nen.
1: El millor de tot, i això també és real, és que a partir d'ara dirigirà les obres des de casa seva. Resulta que en Washington viu en un pis amb vistes al pont. Doncs amb l'ajuda d'uns prismàtics seguirà coordinant la construcció a distància. És molt maco d'imaginar això.
7: Ja es veu que anirà bé.
20: Més a l'esquerra! A l'esquerra! No, ara! No, ja els hi ha tornat un altre mort.
1: Oi.
20: Merda. Oi. No, és que jo des d'aquí faig el que puc, però hòstia, costa coordinar-ho.
1: Clar, clar.
20: Perquè els prismàtics d'aquella època tampoc eren els d'ara.
1: Sí, sí, sí.
20: Veu tot borrós.
1: Oi, a la mínima que veus alguna cosa en un altre edifici et pots despistar. Sí. Se te'n van els ulls.
20: Se te'n van els ulls.
1: Els prismàtics.
20: És un moment de molta ebullició a la ciutat de Nova York.
1: Finalment, i després d'elevar la xifra de morts fins a 20, es comprova que dirigir una construcció a distància no és el mètode més eficaç de tots. Amb en Washington, amb la salut cada cop més delicada, la seva dona, Emily, serà l'encarregada de tirar endavant el projecte.
6: Doncs sí, sí, primer feia d'enllaç amb el meu marit i els treballadors, però ho he acabat assumint tot jo, perquè el meu marit ha de descansar.
1: I tant,
6: bé,
1: que ha de descansar.
6: Sí, ha de descansar.
1: Compte, perquè l'Emily Roebling és considerada la primera enginyera de camp de tota la història. Mm-hmm. Per primer cop una dona ocupa aquest càrrec.
3: Molt bé, Mercè.
1: Molt bé.
6: Sí, què, que us sembla, eh? No, ah, és fort,
3: és
6: no?
3: Fort,
6: sí.
3: Fort.
6: I els mires, que els faig anar tots així rectes com un pal. Sí. Ben drets. Bé. Mira, mira, aquell que està dormint. Aixeca't, ja! Vols a favor de... Ah, no, mira, és mort, és un altre mort.
1: És un altre mort.
3: Sí, altre mort.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, és un altre.
1: Agafeu-vos fort, perquè ara ve el millor de tot. Resulta que l'Emily ha agafat el lideratge, però no té cap mena de titulació.
7: Home,
6: no, que no us havia dit que no. No, jo és que... A veure, el que sí que faig és seguir la meva intuïció.
1: Però no ets enginyera?
6: No.
1: No.
6: No, enginyera no, però tinc molta intuïció.
1: Enginyera.
6: Això sí que ho dic.
1: Enginyera d'intuïció.
3: Sí, mira, mira, és una disciplina.
6: Està bé. A veure.
7: No dona molta tranquil·litat, això.
1: Està bé, està bé. No sé com es factura la intuïció.
3: En viva.
1: En viva, suposo. Diu que el seu difunt sogre i el seu marit li han ensenyat tot el que cal saber.
6: Sí.
1: L'Emily passa a ser la primera enginyera civil reconeguda de la història.
6: Veus?
1: Sense tenir cap preparació.
3: Fixeu-vos que abans tot anava diferent, eh?
6: Sí. Oi tant.
3: Ara tu mateix, Mercè, t'has posat al capdavant construint un pont sense sí. titulació. Ni... Vull dir, tot era més senzill abans,
6: bueno,
3: eh?
6: Al final, és que, a veure, no estem parlant d'una obra... No,
3: és un pont,
6: eh?
3: És un pont,
6: un
3: pont
6: és un pont. Que els romans ja en feien, de ponts, eh?
7: I abans,
1: heu de saber que després de tot el periple de la construcció del pont, el recompte s'eleva fins a 27 morts en total.
7: Hem pujat de cop aquí 7 o
1: 8, eh? 27, eh? Que sapigueu, 27.
3: 27.
1: Heu de saber que la inauguració del pont també té la seva història. Però, bueno, això ja serà una altra passejada. De moment, hem de saber si en Django, el nostre gos malestruc, és viu o és mort. I això està a mans d'algú del públic, Mercè. Hem de veure
2: és que
1: aquí.
2: És molt complicat sortir d'aquí, ara.
1: Noia, a veure.
2: A veure, aviam. Aquí sóc.
1: Aquí.
2: Com et dius?
0: Jacob.
1: Jacob.
2: D'on ets, Jacob?
0: De Vic.
1: Jacob de Vic. La pregunta és aquesta. Nova York està formada per 5 districtes. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island. Island.
3: Staten
1: Island. Staten Island.
0: Yes.
1: Soc el més allunyat de Nova York que hi ha.
3: Bueno, a mi m'ha agradat perquè has dit Bronx.
1: Bronx.
3: Ei, que sóc del Bronx.
1: és el Bronx això. Català, escolta.
3: Sí, sí.
1: Anem a veure, on és Central Park, Jacob? A, a Manhattan? B, a Brooklyn?
0: Brooklyn?
1: O C, a Queens?
0: I want you seeing an accent so forever in the sometimes in the Connection City.
3: Com ara que em va parir.
0: Què ha dit? We have the capital balls.
6: Oh, wow.
0: And
3: crec que t'ha insultat,
0: Peyo. We're starting your people, said the Brebsons. And I think that, what's with it? In Queens?
1: Jo crec que l'anglès el porta curiós.
3: Home, curiós ho té.
7: Que va, primer pensava que era anglès, eh?
3: Ah, no era anglès?
1: No.
3: No, el que deia no era anglès?
1: No ha dit ni una paraula en anglès.
3: S'ho ha inventat.
1: Jo sé poc anglès, però no n'ha encertat ni una.
3: I és que sempre dubto de mi, jo.
0: Quan no sé què dir, faig...
1: T'inventes l'idioma.
3: Si ho fos molt bé, això.
7: Estàs ho va parir.
3: Ho va fer molt bé.
1: Però la resposta és Queens, eh?
0: Vinga.
1: Doncs el gos és... mort. Oh!
7: Hosti, pobre Django.
1: Manhattan, nois, a Manhattan. Evidentment, un gos malestruc com en Django ha acabat enterrat sobre les obres del pont de Brooklyn. El pobre gos ha patit la sort dels 27 treballadors i ha mort per culpa d'un coi de vestir de mal collada. De moment, és el passeig més accidentat que portem aquesta segona temporada.
7: Que noi, eh? Quin dia.
1: Oh, sí. Pobret.
7: Que gran pas.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I amb el vostre esprit.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
22: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Protecció Civil ha demanat l'aixecament d'algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben les limitacions de la mobilitat al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
23: Evidentment, el que sí que s'ha proposat és l'aixecament de la mesura de no mobilitat, perquè ja no estem en aquesta situació tan elevada, de 5 sobre 6, sinó que estem en un nivell de 4 sobre 6, en el que aquesta mesura ja no la veiem, que és determinant per les persones, i per tant doncs ja aixecaríem aquesta mesura de no desplaçaments innecessaris.
22: Protecció Civil també ha proposat aixecar les anul·lacions de les visites mèdiques no urgents que s'havien cancel·lat. Es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja en bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Els responsables del Meteocat asseguren que l'episodi ha estat molt més lleu del que es preveia perquè les tempestes s'han desplaçat amb molta més rapidesa del que s'esperava. Més notícies amb Natàlia Ramon.
24: L'oposició i els socis parlamentaris celebren la dimissió de Josep Lluís Trapero i recorden que va ser una aposta personal del president Illa. Junts i la CUP demanen la dimissió també de la consellera Parlon i recelen del nou director de la policia, Ferran López. Parlament, Jordi Corbalan.
25: Junts per Catalunya parla de crisi al Departament d'Interior i demana la compareixença urgent davant la cambra de la consellera Parlon. El portaveu Salvador Vergés qüestiona també el nomenament de Ferran López com a substitut de Trapero.
26: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
25: El copaire Xavier Pellicer adverteix la consellera Parlon que la faran caure si no reorienta les seves polítiques.
27: La feina que s'ha fet amb vostè i amb Trapero ha estat vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero.
25: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
28: Nova setmana, nova crisi.
25: Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
22: El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans del mes d'octubre, tal i com han acordat conjuntament amb la resta de sindicats mèdics espanyols. Xavier Lleonart és el secretari general de l'Organització Sindical Catalana.
29: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
22: L'anunci l'ha fet des de Madrid, on s'han reunit amb els sindicats mèdics espanyols contraris a la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que ha aprovat el govern espanyol i que està en tràmit al Congrés. Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de la resta de professions sanitàries. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat al Congrés que aquesta demanda dels metges és possible sempre i quan, però, s'aprovi primer l'Estatut Marc General.
24: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Així, això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de tots aquests ajuts. Barcelona, Marta Vives.
30: El nombre de beneficiaris dels ajuts es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria del 2014. És a dir, de 30 beneficiaris, ara en són 103. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, assegura que és una xifra històrica que busca l'estabilitat del sector.
31: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
30: Els ajuts plurianuals, una reivindicació permanent del sector, serviran per consolidar el bon moment de les arts escèniques al nostre país. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: El Ministeri de l'Interior actua contra el policia nacional que va apallissar un menor a Elx per portar una estelada en un partit del Barça i ja l'investiga per una falta molt greu. Ho ha anunciat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
5: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla, és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és còmplice.
8: Ja s'ha acordado la apertura d'un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
4: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com ara una estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Esports, amb Marcos García.
9: Avui torna la Champions al Camp Nou. A 6:45, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça, Feyenoord. L'equip de Hansi Flick ha fet pública la llista de convocats amb la baixa d'Eric García per sanció. També avui a la Champions destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. El Real Madrid es va estrenar ahir en aquesta Champions masculina amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. El partit de la Youth League entre el Barça i el Feyenoord, que havia de jugar-se a aquesta hora, s'ha ajornat fins demà per les alertes de pluja. A la Champions d'handbol, a 8:45 al Palau, Barça, Aros de Dinamarca. És un partit que arriba l'endemà de la renovació del tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega fins a l'any 2031. A l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz ha eliminat els quarts de final. Alcaraz ha perdut en 5 sets contra el nord-americà Ben Shelton. En dobles, Granollers i Ceballos fent parella s'han classificat per als quarts de final. Han superat els argentins González i Molteni. I avui en ciclisme, 17a etapa de la Vuelta amb arribada a Sevilla. El balear Enric Mas és el líder d'aquesta Vuelta.
10: Fins aquí les notícies.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
12: Transportistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, comptant semàfors de Sant Quirze del Vallès, encara. Perquè recordeu que vam acabar el programa amb diversos oients que ens deien no, a Sant Quirze del Vallès hi ha 3 semàfors. S'hi va afegir l'Òscar Fernández, ja editor del Catalunya Migdia.
0: Ara vol ser fact-checker.
1: I mira, hem estat parlant amb l'Òscar i vam estar parlant ahir la tarda, i a ell li en surten 4.
0: És molt fort, perquè dono fe que l'Òscar Fernández va fer una volta per tot Sant Quirze del Vallès i anar fent fotografies amb el Google Maps.
1: Així és.
0: Aquí hi ha un semàfor.
1: I d'aquesta obsessió informativa pel rigor i per la precisió, doncs em va sortir aquesta notícia. A Sant Quirze del Vallès ara mateix hi ha 4 semàfors, segons la persona amb més autoritat de Catalunya.
0: I Taradell, que l'Albert Oma ens va confirmar que hi havia hagut un sol semàfor, però el van treure.
1: Escolta'm, quins fact-checkers que tenim, eh? Òscar Fernández i Albert Oma. Fantàstics.
0: Anem a per totes aquí a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: si avui és dimecres, la solució es diu... Estel Soler, molt bon dia!
1: Molt bon dia, molt bona temporada!
0: Com estàs, estrenada la temporada? Clar, és que fa tants anys que ens saludem cada temporada al setembre.
1: Déu-n'hi-do. Vull dir, 3, 4 ja.
0: 4? Doncs jo crec que és el quart any que ens saludem al setembre.
1: Per mi, tornar és... ple, òbviament.
0: És tornar a casa, no, una mica?
1: Tornar a casa.
0: La comoditat de l'estudi es diu solució, també.
1: A més, sempre em poses temes que m'agraden, o sigui que... Què vols?
0: Avui, mireu, us portem una solució pràctica. Avui parlem d'ulls i d'ulleres, perquè avui portem els ulls a consulta. Els ulls a consulta. Cada quan hem de revisar-nos la vista? Ho hem de fer tots i totes? Quins problemes oculars són hereditaris i quins no ho són? Les dones, jo em pregunto, podem ser daltòniques? Perquè algunes persones són miops i d'altres no. Estar moltes hores davant una pantalla fa més mal als ulls? I aquestes ulleres vermelles que s'han posat de moda ara, per què serveixen? Són útils? Tu en tens, Estel?
1: No, no en tinc, però he investigat perquè jo soc una persona molt curiosa, però vull preguntar als professionals
0: millor
1: si és un gasto inútil o no.
0: Quins senyals indiquen, disculpeu, que necessitem ulleres? Quan apareix la vista cansada? A partir de quina edat? I si portem ulleres, com les hem de netejar? Amb què les hem de netejar? I les lents de contacte, com ho hem de fer? En quins casos és recomanable i en quins no la cirurgia ocular? Doncs mireu, la solució. Aquestes preguntes les tenen dues persones que ens visiten avui. D'una banda, l'Anton Barraquer, oftalmòleg al Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Molt bon dia, Anton, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Escolta, Anton, amb aquest cognom, el teu futur professional està com predestinat, no?
2: Sí, sembla ser, no? Passava per allà.
0: Me l'imagino que va dir a casa, no, jo vull ser enginyer. Enginyer de què?
1: D'ulls?
0: Sempre has tingut clar que volies ser oftalmòleg?
2: A veure, sí.
0: No és la veritat.
2: La veritat és que des de ben petit, que jo sempre he voltat per la clínica, i a mi sempre m'ha agradat, però, evidentment, jo he tingut altres aficions i altres històries. Va haver una mica de història. Bueno.
0: M'encanta. Un dia hem de seguir investigant. Home, allò, a nissagues que tenen una professió molt determinada, què ha suposat, no?, a les persones més joves d'aquesta nissaga.
3: Això és una fantasia, és una meravella. Imagina que diuen, vull ser pastisser.
0: Bueno, potser, quins eren ja aquests interessos, Anton? Va, digue...
2: No, bueno, a casa sempre s'ha fomentat la música i les arts en general. Els meus pares els agrada molt l'òpera, la música, qualsevol tipus d'art d'aquest estil, i jo, doncs, bueno, el cine sempre m'ha agradat molt.
1: Té relació, perquè l'òpera, si no t'hi veus bé i estàs massa lluny, no veus res. Deixeu-me buscar-ho.
0: Em resulta molt interessant,
1: fàcil.
0: Com et pot condicionar un cognom a triar professió? Apuntem-ho com a tema i convidarem a l'Anton. Però avui...
3: T'imagines els fills de Messi?
0: Home, això és una pressió, no?
3: No m'agrada el futbol.
0: M'agrada el bàsquet?
3: Sí.
0: El bàdminton?
3: Exacte.
0: Què bàdminton ni bàdminton?
2: Sí. No et pot no agradar,
3: Això també és veritat.
2: Vull dir, al final estàs tan a la sopa aquesta, estàs tan immers que no.
0: Ai, Anton, et convidarem, farem aquest tema, apuntem-lo, tietes, que serà xulo. Però avui no estem aquí per parlar d'això, sinó que de l'1 al 10 et pregunto, Anton, creus que els catalans en general cuidem els nostres ulls o no els donem importància?
2: Jo crec que sí.
0: Els donem importància,
2: De l'1 al 10... Ha aprovat un 7, jo crec.
0: Un 7, un notable.
2: Sí, els últims 15 anys es nota, la gent està més conscienciada, probablement campanyes publicitàries, no ho sé. Mm-hmm. Vull dir, Barcelona és una capital molt important de l'oftalmologia, i jo crec que això també fa un efecte, no?, trucada, la gent té interès.
0: Per què és una capital important de l'oftalmologia a Barcelona? Perquè jo crec que el centre Barraquer hi té a veure, no, amb això.
2: Una miqueta, sí. Bueno, el Besavi va a intentar aquesta jugada, va sortir de Sant Pau i es va hipotecar tot per obrir el seu centre aquí, a començar el 37 i acabar el 39, van tenir que fugir, tornar... Bueno, això és també per una altra ocasió, però des de llavors, bueno, s'ha anat construint i ja veus, Barcelona, vull dir, hi ha molts centres de molt prestigi, tots molt bons, i possiblement, jo m'imagino que, en part, no? Hem sigut catalitzadors.
0: Ara aquí explicaré una intimitat, però el meu fill és pacient de la clínica Barraquer, tu també, i vaig al·lucinar... Ah, mira, l'Albert Hodder també. Hosti, tu, de veritat, ens hauré de fer un descompte de la solució, I vaig al·lucinar de si teniu pacients d'arreu del món, que teniu intèrprets, fins i tot.
2: Correcte.
0: En 5 llengües diferents, o 6, fins i tot.
2: Sí, correcte. Sobretot a l'època del meu avi va haver un tema relacionat amb l'Orient Mig, I des d'allà llavors, sobretot, està orientat en aquesta direcció. Però també, evidentment, de tot arreu, d'Amèrica, del nord, del sud... Europeus no tants, però ara comencen a haver-hi, també.
0: Centre de referència al Centre Barraquer i Barcelona com a capital de referència de l'oftalmologia. Avui, a banda de l'Anton Barraquer, també forma part de La Solució. Un aplaudiment per la Guiomar Pàrraga. Molt bon dia, Guiomar.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Guiomar és optometrista. Podem dir el centre on o no?
4: Sí, i tant.
0: A Cotet.
4: I tant.
0: A Cotet, també referència en el món de les ulleres, a casa nostra. Quina és la diferència entre oftalmòleg i optometrista? A veure, Guiomar.
4: Primer jo dic que som companys de feina, perquè un sense l'altre no podríem viure.
2: Correcte.
4: Els oftalmòlegs són els metges dels ulls. O sigui, si hi ha una malaltia, és l'oftalmòleg que ha d'anar. És qui et donarà una medicació, és qui et pot posar una anestèsia. Nosaltres, els òptics optometristes, només, i la paraula abarca molt, però ens dediquem a la graduació.
0: D'acord, només, entre cometes, només graduació.
4: Correcte. Adaptació de lents de contacte i després treballem conjuntament, però ells són... O sigui, si hi ha un problema mèdic, hem d'anar a l'oftalmòleg.
0: A l'oftalmòleg. Doncs avui farem en dues direccions, com cuidar la salut dels nostres ulls i després com cuidar també la salut dels nostres vidres, diguem-ne.
4: Vale.
0: En parlarem amb tots dos. Estel, com està la salut ocular de les teves criatures i de la teva pròpia? Perquè hem d'explicar que l'Estel, li pregunto, li dic, tu portes ulleres? I em diu, no. Potser portes lents de contacte. I diu, no, un dia vaig decidir que vaig veure-hi bé. A veure, Estel.
3: Molt bé.
0: Què vol dir que un dia vas decidir que hi veies bé?
4: Estona que reia. No, aviam, jo sempre havia volgut d'ulleres. A mi m'agradaven les persones que enduien. No us havia passat com de petit quan algú es trencava un braç i li enguixaven? Deia, jo també vull que me l'enguixi.
0: Absolutament.
4: Doncs a mi sempre m'havia passat una mica això amb les ulleres. I un dia com de guais vaig anar com a mirar-me els ulls amb l'esperança que em diguessin.
0: A on? A l'optometrista o a l'oftalmòleg?
4: Penso que primer vaig a l'optometrista i després vaig fer com amb dues visites, no? I jo juraria que em van dir que tenia una mica d'hipermetropia i em van fer unes ulleres. No
0: recordo
4: què volia dir.
0: És que és tan poc precís.
4: Perquè jo em vaig començar a posar aquelles ulleres que jo pensava, en realitat no les necessito del tot, però m'agradava portar-les estèticament. Jo sóc d'aquelles que es faria ulleres estètiques sense vidre real.
0: Són precioses. M'han ofert tantes vegades operar-me.
4: Jo paro davant les òptiques perquè vull ser una clienta i no ho sóc. Bueno, i un dia vaig dir...
0: Doncs vine a mi i posa-te l'horari.
4: I vaig dir... No sé on són, però hi veig bé. I ja no me les he tornat a posar mai més.
0: A veure, així d'entrada...
4: Crec que no entro en el conjunt de persones que sí que cuiden la seva vista. De fet, mai més he tornat a mirar-me-les fins l'any passat, que vaig anar d'urgències, però em van atendre meravellosament bé, perquè vaig tenir una diplòplia. És a dir, vaig començar a veure-hi doble i realment em vau salvar. Va ser segurament arran d'un accident de cotxe, no ho tenim clar. O va quedar allà, no sabien si accident, o... un supercostipat, virus, algo bacteria que jo havia tingut, que havia pogut passar l'ull. No vam treure l'entrellat, però adoració a Barraquer perquè em van tractar superbé.
0: Mira, me la deixes votant. De seguida resoldrem què és la diplòpia.
4: Costa dir.
0: Diplòpia, no?
4: Diplòpia.
0: I podeu formular les vostres preguntes. Aprofiteu que teniu a dos experts a la vostra disposició. Línies obertes, com sempre, per fer totes les preguntes que considereu necessàries.
3: Això és curiós perquè encara que portis ulleres habitualment i te les treguis, et saps el número de Catalunya Ràdio de memòria, perquè no necessites la vista, perquè ja el portes a dins. Ahir ho explicàvem també, i és així, 93-201-7474 és el telèfon que ja sabeu que heu de marcar per parlar amb nosaltres i que esteu a la feina i que us estan mirant i que teniu un company de feina que us espia i que sempre mira a veure si no esteu treballant i dieu, mira, jo no puc trucar, m'estimo més escriure un missatge de WhatsApp perquè és més discret i ara si començo a agafar el telèfon doncs sospitaran.
0: Cantarà massa.
3: El curro, no? Doncs mira, doncs és el telèfon que tots teniu apuntat i guardat com la solució amb Elisenda Carot. 677-38-77-19. Avui aprofiteu perquè tenim aquí dos professionals i podeu fer tota les consultes que vulgueu.
0: He de dir que al Club de la Solució hem penjat un vídeo perquè veieu com les persones miop veiem la realitat. Perquè els miops, des d'aquí, perdoneu, però miops de Catalunya, manifesteu-vos. Tu també ho ets, Guiomar? La gent sempre fa la mateixa pregunta. I això no ho veus? Com pot ser que no vegis això? Cony, doncs per això porto ulleres. Però et retreuen.
2: Però tens un superpoder. Si treus les ulleres, veus molt bé de prop.
0: Correcte. Això és veritat. Ah, correcte. Això és veritat. Això... Ai, un aplaudiment per aquest Bravo, superpoder. Vinga. És veritat. Sí. La gent que diu vista cansada, jo dic vista cansada de què? Però si jo de prop hi veig perfecta. És el tema és de lluny. Per tant, miops de Catalunya us fan aquesta pregunta. Deia que el Club de la Solució ha penjat un vídeo de com hi veiem les persones molt miops sí. sense ulleres. Si voleu formar part del Club de la Solució, 677-3877-19. Vull formar part del club i allà us entrem directament en aquests vídeos en exclusiva que no apareixen a xarxes.
5: Jo tinc preguntes ja.
0: Ah, foli. Va, comencem ja. amb les preguntes.
3: Mira, el Xavi diu... El meu fill té com una mena de marca de coloració blavosa a l'ull, diu, a la part blanca. La té de naixement i el pediatre no li ha donat mai importància, però jo, diu el Xavi, estic una mica ratllat. Això s'ha de controlar? Què pot ser? Pot ser perillós? Pregunta.
0: Quantes preguntes, Xavi?
3: Sí. Està ratllat.
2: Primer, a veure, ha dit l'edat? No ha dit l'edat, que no?
3: D'ell o del fill?
2: Del fill.
3: Un any i mig.
2: Un any i mig, vale. Llavors... aquí pillaré una pàgina dels meus companys dermatòlegs.
0: Vinga.
2: Al final, la pell i la superfície de l'ull parteixen de la mateixa zona a nivell de quan es forma. Llavors,
0: a nivell celular ve del mateix lloc. Tot.
2: Exacte. Llavors, en aquest sentit, es podria comportar com una pequita melanoma, no?
0: Ui.
2: Però el que passa és que el més probable és que no sigui res.
0: Però s'ha de controlar.
2: No sigui res. I com es controla? El més important és entendre canvis de tamany, canvis de color, canvis de forma. Són aquestes les tres coses. Canviar de tamany. Típicament, inclús a edats tan petites, a vegades desapareixen aquestes
1: com
2: coses.
1: Com les pigues, no?
0: Que és com una piga a l'ull, no?
2: Sí.
0: La part blanca és l'escleròtica.
2: A sobre tens un revestiment transparent, que és la conjuntiva.
0: Conjuntiva.
2: I darrere, la part blanca que veus, és l'escleròtica, correcte.
0: D'acord.
2: Llavors, bueno, controlar. És controlar, si és la primera vegada, jo a vegades dic, escolti, torni en 6 mesos, i vostè pues, es fixa si canvia de color, si canvia de forma, doncs podem anar abans i si fa falta es treu i ja està.
0: Per tant, Xavi, en principi es pot comportar això com un, entre cometes, i no ens espantem tots, un melanoma com un atac a la pell que pot derivar cap a una cosa fotuda, però si es controla a males, es treu. En principi, la major part dels casos entenc que no és res important.
2: Exacte. La majoria és... una piga.
0: Una piga. Més preguntes.
3: Doncs mira, jo crec que l'Eva fa una pregunta que moltes persones, quan arriben, diguem-ne, en aquella etapa de, cap als 40, més o menys, en què comença a aparèixer la vista cansada, doncs una pregunta que molta gent ens hem fet i que molta gent es fa, que és com és possible que costi tant adaptar-se a les ulleres progressives.
0: Ui!
3: Sisplau. No, és que és un tema...
0: De les ulleres progressives.
3: De veritat que és un
1: Catalunya
3: tema...
1: Catalunya pateix.
3: No, Catalunya dividida. Hi ha gent que s'adapta...
0: Mira, aquí li preguntem primer a l'Anton i després anem directament a la Guiomar, perquè també hi té a veure aquí amb les progressives.
2: Jo crec que la Guiomar ho fa
0: Guiomar.
2: Millor que jo. Però mira, no, jo et dic el que a mi em sona, jo sé, i tu em corregeixes. Al final hi ha diferents progressives, no? Però la clàssica és... de dalt cap a baix, lluny, intermig, prop.
0: D'acord.
2: Molt important, posicionament de la ullera. Si està una mica més caiguda, pot ser una de les raons, no? Mm-hmm.

0: I després, dintre dels progressius, hi ha moltes gammes. Com millor sigui la gamma, més amplitud de lent tindrem, més fàcil d'adaptar-nos.
1: Però convindreu amb mi que és normal. Quant de temps triguem a adaptar-nos a una ullera progressiva així de mitjana?
0: Mitjana, una setmana.
1: Ah, només una setmana.
0: Sí, hi ha gent que marxa, que surt de l'òptica amb l'ullera ja posada, diu, ah, això no és per tant,
2: sí.
0: I marxa.
2: Sí.
1: Una setmana, per tant, fins aquí seria normal. Mireu, sí. Va, que estan cremant els telèfons. 93-201-7474. Sí que us demanaré concisió. Anem a la pregunta directa, perquè tenim infinites preguntes que ja us dic que haurem de fer un segon consultori, eh? 93-201-7474. Francesc de Mataró, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure...
3: Jo fa temps que veig doble.
1: De tant en tant hi veus doble, això de la sí. Diplòpia que deia l'Estel.
3: Sí, i m'haig d'estar tensionant el lloc i se me'n va.
1: Ah, i ja te'n vas sol, eh?
3: Sí, ja està, i torno a estar bé.
1: Quan fa que et passa
3: ull,
1: això?
3: Si tapo un ull i veig bé. Sí.
1: D'acord.
3: Amb dos ulls veig doble.
1: Ah, amic, doncs mira, ara li preguntem al doctor, a l'Anton Barraquer, a veure què és degut i a veure què pots fer, si has de fer alguna cosa més enllà de descansar la vista, que és el que fas, Francesc. Gràcies, bonic, fins ara.
3: Sí,
1: adéu, adéu. A veure, què és la diplòpia, que ens ha anat perfecte aquesta trucada d'en Francesc, que és el mateix que li va passar a l'Estel, a què es pot deure i què hem de fer?
2: Clar, la diplòpia... Depèn de l'edat, és diferent i l'actuació ha de ser molt diferent. En el cas de la diplòpia del senyor, clar, és una diplòpia més tardia, no és de la infància. Podria ser que ell ja tingués un ull que era una mica gandul i ara ha decidit començar a fer... Que la diplòpia al final és que els dos ulls no estan mirant la mateixa cosa. Llavors el cervell es fa dos imatges.
1: Ah, és a dir, que tenia una mica d'estrabisme.
2: Sí.
1: Ah, d'acord.
2: Podria ser degut... Bueno, hi ha moltes coses, moltes vegades no ho sabem, eh?
1: Però... I pot ser tensional? Perdona, eh?
2: Tensional, quin sentit?
1: O sigui, que sigui un tema de que tu estàs més tens...
0: D'estrès.
1: Sí, d'estrès.
2: Podria... No podríem descartar-ho, eh? Que fos psicosomàtic, però bueno, a vegades pot ser algo tan estúpid com el posicionament de les ulleres, també, eh? O sigui, no té per què ser algo orgànic, per se. En tot cas, si persisteix, val la pena visitar-se, eh? I fem un parell de proves i ho mirem.
1: En el cas de l'Estel, a tu,
0: mira,
1: com et van tractar a la Barraquer?
0: Jo tenia això. Aquesta és la foto que em van fer.
2: Vale.
0: O sigui, aquest múscul d'aquí sota... De sota l'ull m'estirava. O sigui, jo veia clarament que... Potser si era per l'impacte de cotxe, quan jo mirava lleugerament amunt, notava una pressió molt forta cap a baix, llavors se'm generaven dues imatges.
1: Home, clar, si t'estiraven l'ull a baix, filla.
0: Un cartell, el veia doble, i l'endemà mateix d'anar-hi em van fer uns tacs d'urgències.
1: I com ho veu solventar?
0: Medicació amb cortisona.
2: Antiinflamatoris.
0: Molts mesos. I a poc a poc va anar remetent. Sí, sí.
2: Això al màrquet també va passar, clar. S'ha caigut moltes vegades i va tenir una temporada.
0: T'he de dir que és d'aquelles coses que fan por perquè si ets hipocondria com jo, veus doble i dius, ja està, tinc un tumor, n'heu fet la caixa, saps?
1: El primer que penses, no?
0: Però no, molt bé. Vull dir, molt bé que em van tractar molt bé malgrat l'espant.
2: Moltes vegades amb la pastilla antiinflamatòria, un corticoide, perfecte, eh? I ens estalviem la cirurgia.
1: Oh, mira.
0: Ai, no m'ho van dir que potser m'havia de bueno, sort.
2: Si hi ha un atrapament d'aquest múscul. Sí,
1: en Jordi, des de Canet de Mar. Pregunta concreta. Jordi, molt bon dia. Jordi? Jordi, que m'has penjat? Bueno, Jordi. Mira, ja t'ho dic ara. En Jordi, a Canet de Mar, diu, què passa quan es mira un eclipsi sense protecció?
0: Oi, oi, oi.
1: Home, això ho hem tractat, eh, aquests dies d'estiu.
4: És una pregunta
1: no ho feu.
4: Que no s'ha fet.
1: No ho feu, sisplau. No ho feu. Jordi, que ets aquí...
5: Sí, sí, em sentiu?
1: Ara et sentim. Jordi, a veure, la pregunta concreta és què passaria... A veure, punyetero, que has mirat l'eclipsi sense protecció?
5: Els avisos han estat moltíssims, però jo per de formació professional, m'agrada sempre saber l'origen de les coses.
1: Ah, pensava que ho havies fet. Val.
5: No, llavors voldria saber concretament què succeeix quan una persona mira un eclipse, què és el que es malmet i per què.
1: D'acord.
5: Això és com diuen, has de caminar, i no et diuen per què, i resulta que s'ha d'anar en baix, no? I és que resulta que diu que els neurotransmissors es generen la musculatura. Mm-hmm. I tu pots pensar, no, però si jo estic bé de pes, per què has de caminar? I amb això també, l'origen.
1: Jordi, mira, t'ho compro, perquè és veritat que hem fet molta prevenció, que hem dit, no mireu a l'eclipsi, això hem estat mesos i mesos comunicant això des de aquesta ràdio, concretament, però no hem explicat què pot arribar a passar. Si miréssim un eclipsi així directament, mirem el sol directament?
2: Vinc estudiat. Principalment, o sigui, la falsa sensació de seguretat de tenir un eclipse que no és 100%, i el 100% de l'eclipse és només durant uns minuts, ja ho sabem, això, fa que, encara que sembli que està completament cobert, la quantitat de rajos ultravioleta que poden danyar

0: aquestes neurones retinianes és molt alta. A tu potser al moment no et fa mal, però després, al cap d'unes hores, al cap d'uns dies, aquesta radiació pot fer que una part de la retina simplement deixi de funcionar.
1: Es fongui,
0: Sí, es fon.
1: I veus un atac, aleshores.
0: Normalment, a veure, depèn d'on afecti, pues pot ser una ataca perifèrica o pot ser central. Llavors, en fi.
1: Cremada, no? Doncs mira, Jordi, queda respost i segueix a l'escolta, perquè ara li preguntarem sobre les mosquetes aquestes que veiem. Necessita veure amb què es morin parts de la retina.
2: Hola, a mi em quedava una pregunta que era, amb un cop de calor a la vista, per què succeeix els símptomes que es donen?
1: Epa! O sigui que ens veiem com enlluernats, com similar a un desmai, Jordi?
2: Sí.
1: Doncs mira, fem una cosa. Jordi, un moment, para-ho. Para-la, Antonio. Jorge, Jordi, un moment, deixa'm posar ordre. Ara et responem això que acabes de preguntar, d'acord? Entenc que la teva curiositat és infinita, em plantejo fitxar-te com a redactor, però em quedo aquesta pregunta i després vaig al Xavi, que estava fent cua. Una abraçada, bonic, fins ara.
2: Una gràcia, ja estic disposat, sense cobrar.
1: Un de gratis, apunta'l. Apa, Jordi, fins ara. De seguida li responem al Jordi. Abans, però, Xavi, de Sant Vicenç dels Horts. Xavi, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta?
3: La meva pregunta és que m'he quedat sense un, amb un ull.
1: Sense què?
3: I la pregunta és quina malaltia puc tenir.
1: T'has quedat sense què? Sense visió?
3: Sense visió. Per un ull no veig res, un 100%. I si em poso mirant quan hi ha claror, el sol i tot plegat, veig un 99,75%.
4: Carai, tu.
1: I és a dir, pràcticament
3: res.
1: A veure.
3: Sí, res.
1: No veus res d'un ull des de quan, Xavi, et preguntava el doctor.
3: Des de quan?
1: Sí.
3: A mi...
0: Setmanes o mesos?
3: Aquest ull em feia mal normalment i jo descansava, perquè li deia a la meva parella, ostres, me'n vaig a descansar aquest ull que em fa mal. I de cop i volta, no sé, la vaig perdre parcialment, no sé, però ràpid, en una setmana no hi veia.
0: Llavors, això pot ser dues coses. Una, per anar a lo més així greu, pot ser un desprendiment de retina o pot ser un accident cerebrovascular de tipus retinià, o sigui, com si fos un petit infart, no? Però de la retina. La retina té uns vasos que alimenten tota aquesta zona, que és molt important, i si es taponen, instantàniament, no? Pues podem perdre. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpid i, en general, val la pena visitar-se on sigui, però, vamos, ja.
1: Per tant, Xavi, corre, o sigui, penges la trucada i te'n vas a l'oftalmòleg. És el consell que li donem, Anton?
0: Correcte, sí, sí.
1: Xavi, faràs això, corrent a l'oftalmòleg?
3: Avui no puc, ho tinc ocupat.
1: Oh, cony. A veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
3: El què?
1: Què has de fer avui, Xavi?
3: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
1: La mare que el va matricular.
3: Xavi, doncs... Sí, amb un ull, eh?
1: Xavi,
3: són comandes, les haig de complir.
1: Mira, ens guardem el telèfon perquè un dia parlarem això de comandes, però fes-me el favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
3: Ho faré, gràcies per tot.
1: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Que jo perdo la vista d'un ull i m'agafa...
5: O de prioritats.
1: No em va bé, estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu.
5: Va,
1: deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també, amb Patrick. Una pregunta en aquest cas, jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta?
6: Volia saber si és un bon mètode de pesar ulleres amb líquid rentat.
1: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
6: Rentaplats.
1: Netejar les ulleres.
6: O sabó. Més aviat, sabó líquid.
0: Sabó
1: líquid. Fem una cosa, mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid?
7: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre. No sé si
1: és oli, amb
7: qual
1: no serà oli.
0: No
1: crec que sigui oli. Home, si és oli és una mica, una mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
7: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim un cop al dia. Si després se t'embruta, tornes a rentar.
1: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
7: No, sabó neutre.
1: Sabó neutre. O sigui, el sabó de les mans normal no val.
7: si té crema no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
1: Un sabó neutre.
7: És que hi ha rentabatxilles que són molt agressius pels tractaments de la lent, amb la qual no es recomana.
1: D'acord, sabó neutre, el de les mans que posi neutre.
7: Correcte.
1: D'acord.
7: Correcte.
1: Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
7: Tèbia.
1: Tèbia.
7: La calenta?
1: Això és perquè no es va mullar.
7: No, no, clar.
4: No, no, és que no fem res bé. Aviam, no ho
1: faig tot malament.
7: Les temperatures extremes amb les lents no van bé. No van bé. Igual que no va bé deixar l'ullera dintre del cotxe, que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda. Amb la qual cosa, doncs tèbia.
1: Aigua tèbia. Sí. Aixugar-les, perquè clar, un cop les rentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com ho hem de fer? A veure, què esteu fent? Digueu-ho en veu alta.
0: La samarreta,
8: no?
0: La samarreta clàssic. I després dius, és que no entenc per què tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
1: Això és un clàssic, a més, les senyores que agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície.
0: Clar, clar.
1: Amb cosa...
7: Amb l'alè, no?
1: Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
7: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
1: Que camusa no i alè, bé o no?
7: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
1: I líquid, aquest
7: o,
1: que doneu a les òptiques?
7: Exacte, un netejador d'ulleres, també. D'acord. Un producte que està preparat
9: aquests
7: per
9: dos
7: això.
9: Productes es queden al calaix de les mardufles, sempre. De la cuina, del rebador o d'algun lloc de casa.
1: Absolutament.
9: I ho sabeu. Igual que el netejador del teclat del mòbil. O de l'ordinador, és així.
1: I et dic una cosa, les camuses, al final, allà hi ha una miqueta de tot, Choco Crispis i fins i tot,
9: Home, i tant.
1: Vull dir que les has d'anar
7: fins i tot, també.
9: Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer.
7: Sí,
9: però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida, accessòriament de cada dia, i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
1: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
7: Correcte.
1: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
7: No.
1: No.
7: No.
1: Són molt agressius.
7: Sí.
1: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
7: A priori...
1: T'has deixat no. morta, aquesta pregunta,
7: sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però, bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
9: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No teniu... Tu tens lentilles?
1: Lents de contacte?
0: A mi m'ha parat el meu pare.
9: Què tenies?
0: Home, clar.
1: T'heu parat el teu propi pare.
0: No, però has de... Vull dir, l'exemple, no?
9: Però què tenies?
0: Tres dioptries i mitja de miopia als dos ulls.
9: Però és el colmo, és un acudit, això.
4: No, però la pregunta és...
1: Anem a la publicitat.
4: Si això cobra el pare?
1: Ah, aquí. Anem
0: segueix,
1: a la publicitat.
0: Segueix,
1: i de seguida valorem. Tothom és apte per fer-se una intervenció com la que s'ha fet ara bé l'Anton per treure la miopia, sí o no? Ja us dic que repetirem consultori perquè ens estan quedant moltes preguntes i hi ha infinitat de trucades i de whatsapps. Pausa per la publicitat? Re, mira, us dic la veritat. Albert, posa'm la de 2 minuts 01. Podeu fer a casa? Comptar 2 minuts 01 i tornem a estar amb vosaltres.
10: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
11: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
12: Hi haurà cotxes elèctrics?
11: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
13: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Un estiu que els canviarà la vida.
17: Catalina!
18: Se tropezó con un escalón.
16: El retorn al cinema de Lluís Omar.
19: És una provocació darrere un altre.
16: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
20: Abuelo!
21: No deixaràs de sentir-la prou.
16: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: La IA és bona?
25: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
2: cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
8: I això per què passa?
17: I a qui m'he de creure?
20: I què puc fer jo?
2: Per això fem l'Infocar.
24: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
2: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
25: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: És tard i vol ploure, o no plou, perquè sembla que les expectatives estaven molt altes
4: volia,
1: i al final no ha plogut tant.
4: Volia
1: eh?
4: Ploure. Sí.
1: Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
0: Sí.
1: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
0: Sí.
1: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
0: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
1: Ah.
0: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
1: Clar, vale. Parlem-ne.
0: Aquesta és una de les coses perquè molta gent pregunta. I, en canvi, si et fixes ara, tots els companys més joves d'oftalmologia ens estem operant tots.
1: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
0: No.
1: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
0: sí,
1: posats a portar ulleres,
0: sí,
1: tu recomanaries operar-te per la miopia, però, en canvi, seguir portant ulleres del cerca, que li diuen?
0: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. I al final, jo tinc pacients de 42, 45... inclús bueno, a prop de 50 que tenen molt bona visió però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure. Això és una mica el tema i accepten aquest petit, bueno, pues de prop, pues mira, utilitzo les ulleretes.
1: D'acord.
0: I si no, esperem a la cataracta.
1: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
0: És operable. També és operable en làser, encara que, bueno, és una cosa... Bueno, considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melón, eh? Uh-huh. Per un altre moment. I després, el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
1: Tinc moltes preguntes, eh?
0: Vale.
1: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una... A veure si ho dic bé. Retina... Ai, la retina. Lent intraocular.
0: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
1: D'acord, vale? 49-50.
0: Làser per treure, anem a dir, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que bueno, més o menys, fins a quan comença la presbícia, 40 i alguna
1: cosa. Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, va, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
0: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no? Distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant.
1: Mm-hmm.
0: Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
1: Per tant, et pots llavors operar i després que torni a sortir miopia.
0: Efectivament, molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
9: Llavors, ai,
0: quan
9: no tens, diguis
0: quan,
9: això.
0: No, però no, i escolta, i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja dioptria, una dioptria, el que t'he dit del superpoder. Te treus les ulleres i veus bé de prop.
1: Bé de prop.
0: Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
1: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 diòptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, clar, no, però diu, clar, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. Diu, jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
4: Doncs hi ha un oient que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes diòptries. De moment queda clar que...
0: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, pues, escolta, dues diòptries.
1: Mm-hmm.
0: Imagina, típicament també està relacionat amb quina és la diòptria en la que parties. Si tenim més diòptries de partida, hi ha més probabilitat, no? L'estadística juga en la teva contra, però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
1: Vaig a, ara et seguirem amb lo de les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no, no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de despreniment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Pregunta concreta, estimada.
3: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats, que no els podia obrir, i a l'obrir-lo, doncs, un dels ulls vaig veure un forat negre, la part central. No tenia visió, només perifèrica. I, clar, em vaig espantar moltíssim. I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
1: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs t'ho resolc ara mateix. Bueno, jo no, el doctor Antoni.
3: Vale,
1: fins ara, bonica. Adéu, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis. Sí,
0: heparina injectada o en gotes o...?
3: No, injectada.
0: Injectada. Vale. Okay.
1: Gràcies, Antònia. Fins ara, bonica.
3: Adéu, adéu.
1: Què li diem a l'Antònia?
0: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir trombos, molt col·loquialment dit. Llavors, si ella ha tingut un fenomen que es podríem dir que és una hemorrosi, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per el que diu, podria ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
1: D'acord.
0: Llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
1: En principi, no.
0: No hauria de ser això.
1: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, que, dones que es volien quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
0: Sí, és el típic tema, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal i el canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen, no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs, bueno, encara no ho sabem. En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, que no.
1: Que no. En principi, no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida, resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
9: Tot el que em preguntis serà no.
1: Potser només. I què les he d'aixugar, bufant?
9: Gamuses, ja està.
1: Gamuses, ja està. Gamuses, només.
9: Sempre. Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamusa.
1: Home, seria un tema, eh?
9: Ei, això... Què?
1: Seria un tema.
4: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
1: Clar.
4: No? Doncs això, samarretes de gamusa.
0: Sí, fixa't que no transpira gaire. Si cau una bota, com que deu ser molt impermeable.
1: Llavors, amb aquestes calorades, millor que no, eh?
0: Engega l'aire condicionat, sí.
1: Va, i més preguntes. A les muntures, més enllà dels vidres, quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
9: Es tornen groguetes.
1: Grogues i verdes, a vegades. Sí, vist de tot així, allà, sí, hi ha generacions de persones allà visquent.
4: I formatges, visquen. De vegades.
9: Ai.
1: Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
9: Canviant-les.
5: Canviant-les.
9: És que hi ha coses que... Hi ha coses que no es poden evitar.
4: És que això era així, Elisenda Carot.
9: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. Sí. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Venim a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
1: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt a les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
0: Sí.
1: I tu també, Fran, i jo en portem.
4: Porto, sí.
1: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu, i millor així o així. Hòstia, aquella dual... És com, estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
9: Home, ens ajudeu molt, és que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem... per la vostra resposta, què és la decisió? La decisió la prenc jo al final,
0: això és
9: un art.
1: Val, decideixes tu.
9: Sí, sempre. Relaxa.
4: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
1: Així o així. I jo sempre dic, a veure, torni.
4: Perquè no la recordes. Ja no recordes com era aquella N.
6: Puteta del nou una mica més definida o menys definida.
9: Això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat quantes. A la tercera ja no saps.
4: Són totes iguals. Perquè, mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients, que és millor que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
1: Ah, mira, gradues, si has de triar, de base et diuen, què veus millor, així o així? Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor, quin hem de triar?
9: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, no. És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
1: I o aleshores... pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
9: Sí, podeu.
1: Tu digues el que vulgueu.
9: Sou lliures de dir-ho, i tant, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professional. Sempre quedar-nos per sota, curts, que no per sobre. Sí.
1: Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
9: A Rambla Catalunya número 8, al costat Rambla de Plaça Catalunya.
1: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, dic, ai, Antoni, això no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava, del centre sí, eh? Guiomar, no, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques, aquestes mosques jo que de vegades sí. Veiem. Perdona, Esther.
9: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
1: És que hem de repetir consultar.
9: Mosques.
0: Sí,
9: minuts.
0: A dins de l'ull no està buit, sinó que tenim
1: millor.
0: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
1: Sí.
0: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa és que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
1: D'acord.
0: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa, canvia de tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum, són aquestes imperfeccions que estan flotant.
1: Per tant, no s'hi pot fer res.
0: Es
1: pot fer coses? Sí pot fer.
0: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que, a més, just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia, que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
1: Oh, és un aplaudiment per la ciència, tu.
4: Sí, bravo.
0: Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Sí. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
1: Estic al·lucinant, eh?
0: Sí, sí.
1: Tu tenies preguntes sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
9: Sí.
1: Fot-li.
9: A veure, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no?, de la llum blava, que diguéssim, sí. Però les he vistes que no són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu. Però també hi ha tota una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també... posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència a... no ho sé, de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres i a vegades les duen tot el dia.
1: A veure, Guiomar, te'n demanen d'aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
9: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
1: No les recomaneu?
9: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
1: El futbolista, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente, però també és el que no es posa crema solar, no? No diré res més.
9: Tot i que no ho recomaneu,
1: per favor, entén, per què ho fan?
0: No és no recomanar, és entendre...
9: Falten evidències.
0: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau, la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... No és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
9: Clar, això ho fan pels cicles circadians. Llavors, necessites entendre que és de nit i que hi ha foscor.
0: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència i sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
9: Sí.
0: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors, et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podies fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador i és gratuït.
1: Te'l baixes
0: i tu dius, vull que simuli...
9: I el mòbil, sí.
0: Exacte, el mòbil igual, correcte. Ho teniu tots.
1: Vull que es posi groc.
0: Exacte, sí. Es posa groguenc. Sí. Per què? Perquè groguenc simula com si fos no una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
9: D'acord. De capvespre.
0: Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol, en aquest sentit. Llavors, no... És una mica... Anem per aquí, és això.
1: D'acord.
0: Vale? Però realment fa falta o és superior en aquest sentit a aquest tipus de...
1: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra... la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
0: Ai, Dios.
1: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
0: Sí.
1: Oh! Ara tornem.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
10: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
12: Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
17: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses, d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat. A Catalunya Ràdio.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori, perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
4: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata.
1: Era de gamusa, la corbata.
4: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i... ha sortit tot perfecte, però és que 2 anys després
1: es va clavar l'altre ull.
4: El Josep li van fer l'altra banqueta.
1: No. Dius, Josep?
4: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
9: Perdona.
4: I se'n va sortir.
9: D'això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
1: Nada menys. Guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
4: Bravo pel Josep.
1: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit, la miopia, hem marxat de publicitat, és reversible, sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen, si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
0: Jo estava pensant, no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Llavors, es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, uh-huh, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Mm. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
1: A nivell optomètric, sí, quin tema tenim?
13: Hi ha unes lents de contacte que, uh-huh, són les ortoca i es posen a la nit.
1: Ortoca.
13: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Uh-huh. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, sí, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
1: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, eh? Per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i ja explicarem, aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai, en breu tindrem segona part d'aquest consultori, perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
4: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls. Es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
1: Epa! Es pot?
0: Crec que per la hipermetropia, aquesta història dels exercicis, pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
13: Que no ens enganyin.
1: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb dos experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
0: A vosaltres per tenir-me.
1: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Ramla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
13: Evidentment.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Mira, demà, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què carai l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una, busquem la solució.
14: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
18: S'afegeix als canvis profuns del Departament d'Interior. Ja va plegar el secretari general o també el canvi de la número 2 d'Educació arran de la crisi per les proves PISA i les vagues de mestres. Ara bé, la consellera Parlon diu que, tot i algunes desavinences, s'hauria estimat més que Trapero no plegués.
19: M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
14: Però avui hem de parlar de la polèmica, que comença a ser habitual, sobre quan s'han d'enviar alertes a la població i fins i tot aturar les classes a les escoles quan previsiblement ha de ploure fort. Justament la consellera Parlon ha mantingut que les mesures adoptades pel seu departament han estat encertades.
18: Ara s'han aixecat la majoria de les restriccions que hi havia a les comarques del voltant de Barcelona, però és que, de fet, el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
14: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
21: I avui ja no hi tornaran, perquè tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes, perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que, amb la informació que tenien ahir, s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
14: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
18: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
14: Berlín, Jordi Regàs.
2: El Bundestag a Berlín assisteix després de les eleccions de Saxònia-Anhalt a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
14: I en temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
16: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
20: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i al circ.
16: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
14: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
14: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
22: El Barça rep el Feyenoord a partir de 6:45 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
14: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
23: Bon dia, doncs pocs problemes de trànsit aquest matí amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic ja funciona el servei d'alta velocitat que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
14: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
24: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Francesc Mauri, bon dia.
26: Bon dia.
14: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana i, en canvi, ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès. O què ha passat?
26: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada de calamars, ha estat violent, etc. Aquesta era esperable, vist taronja i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc., que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, n'hi ha hagut una dins del mar, etc., i la distribució també erràtica, irregular i sobretot molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent, doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses sovint cada cop més grans que ens portarà l'escalfament global.
14: Mm-hmm. A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i per tant també ho comentarem amb els nostres convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els S-alerts, etc. Quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
26: Fins ara, i a gaudir de la fresca en molts casos.
14: Molt bé, així farem.
24: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
3: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
19: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta al comissari Ferran López.
3: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
14: Però com dèiem avui, també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
3: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
19: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
3: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
14: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està. La nostra posició és clara.
14: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat. I li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
6: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer 2 vegades aquí al Parlament per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
7: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
8: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres doncs valorarem.
6: Des de la CUP, la formació més beligerant amb Trapero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
7: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
6: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
11: Nova setmana, nova crisi. Fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
6: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
14: Això pel que fa a referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
0: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
4: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
0: En aquest mateix sentit, s'expressava al matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallard de la USPAC, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
9: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
0: A més, Gallard reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
14: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, la USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
0: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
14: D'aquí un minut serà 3:15 PM. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
10: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
12: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població de que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
10: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
17: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
10: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
14: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors dels que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals, que paren a totes les estacions, això sí. També a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts, a primera hora del matí, i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i dos s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
1: Sí, segons el sindicat català, així ho han acordat juntament amb la confederació de 7 sindicats mèdics més espanyols de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
2: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'estatut marc general de totes les professions sanitàries.
14: Passant 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
15: Bé, ja som a casa.
18: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
15: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
18: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
15: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
21: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: 205 cavalls i només 4,3 litres?
27: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
30: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
31: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
32: 20 anys construint junts. Obramat.
14: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt diumenge passat. I han xocat per les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
33: Bon dia. Sessió del voltatge al Bundestag. Enmig de constants interrupcions, xiulades i crits, sobretot des de la bancada de l'extrema dreta, Alice Weidel ha obert foc.
34: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada. A les pròximes eleccions la gent donarà a Alternativa per Alemanya un encàrrec de govern clar i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
33: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
34: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
33: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
35: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar, cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
33: La defensa del suport a Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller. un MERS que ja només aprova el 13% dels alemanys.
14: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
0: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
3: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent-se a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita.

0: la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
1: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
0: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
2: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc. Un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés, on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.
4: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
5: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
3: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre l'esquerra del PSOE de guanyar res.
6: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
3: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de Rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
5: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
2: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
7: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exclama culpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa, serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
8: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
7: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
2: d'aquí una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
9: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande-Marlaska responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrena.

0: O no sap controlar la seva policia, o ja li va bé el que fan. Si no la controla, és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és còmplice.
1: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
2: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: La Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Doncs sí, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut el revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:15 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió i d'intel·ligència artificial, Núria Har.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca, Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les dues plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts de 2:15. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
9: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
10: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
9: Aquests ajuts plurianals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorporen aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més, en l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
11: He's all alone in the world, Emmett.
12: Probably good reason for that.
11: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company, un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
13: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actual encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
14: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó l'humana.
13: Contes dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que, per cada nou naixement, una altra persona hagués de morir, matemàticament? Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
1: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
15: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
1: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
15: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
1: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes d'EO en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara un comiat.
16: M'estranya tant, don Ernest.
17: No, jo tampoc m'esperava.
16: I què penses fer? Li trucaràs? O...
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
1: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara, música. Quin lloc li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar. Barcelona, Marc Ruiz.
18: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. Què és un concert? Quin espai hi té la música? Ha de ser en directe o pot ser gravada? Cal que hi hagi una gran posada en escena o no només amb la música n'hi ha prou. Lucia del Greco.
19: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és allò que queda per la música en tot això.
18: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Iltirta, que també ha participat en la investigació.
21: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
22: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord amb la incertesa de la pluja.

0: La Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el vestidor del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamine reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 6:45. Els blaugranes reben el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, partit del risc, per tant, amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Plourà aquesta tarda? De seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmurri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la Secretaria Tècnica, apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: Espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nous jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé, i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè Lamine és polifacètic i molt versàtil en aquests temes i molt ocurrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, que estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta, la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat per la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més va rebre el cop al nas en el partit contra el València, i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà el lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça, i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta de Vitovac.
3: Allà, precisament, hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Gio van Bronckhorst, que va ocupar el lateral esquerre blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen el futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estat.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50%, que és que seran irregulars i, per tant, potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i, per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri. Paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys. Mm-hmm. I si plou, doncs ja anirem ben coberts. I si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar i ja ho va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporal, i aquest partit es jugarà demà al matí. I seguim parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets, Marcos García, i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa, i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo com entrenador. Y de mi relación con él merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid sigui com sigui i, com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets al Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu, el Madrid va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí. Partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que, per tant, no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado. Calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite. Yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahir explicava amb el Tocot Costa que el comitè tècnic d'àrbitres va publicar una nova edició de tiempo de revisió i es confirmava que el Madrid no té raó. La jugada està ben xiulada pel col·legiat i pel VAR.
0: I al inici sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi. I a la tarda, ahir, ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem? David Gallofré.
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, destacant les absències de Pedri i Rafinha. També hi ha els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coy i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mape León, ja ex-Barça.
0: Tornem a la Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord, que juga a 6:45, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i, d'altra banda, el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui. I repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, a banda de l'Inter de Milà. Quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doplet de Haaland. O la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra. I amb dos gols també de l'ex blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: A l'Espanyol aquest migdia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost escollit per la Lliga, Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés, ara l'ha recuperat Manolo i, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent,
0: sector,
10: amb tres assistències,
0: posar,
10: dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i, fent autocrítica, ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: Los ritmos de presión están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos. Y el día del Sevilla, pues igual, si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: Ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
3: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
12: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
3: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Carlos Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
13: Catalunya migdia.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
15: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubac.
3: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al Super Tie Break del 5è parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades, Alcaraz marxa satisfet de Flushing Meadows.
4: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
3: Ara Shelton jugarà a les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals el quadre femení, la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà a les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I els dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
2: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès l'endemà de la renovació del seu entrenador Carlos Ortega.
5: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet amb la seva renovació.
6: Normalmente los entrenadores no renovan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
5: El Barça debuta a la Champions aquest vespre a 8:45 al Palau Blaugrana contra l'Horus danès.
2: I avui també comença la Lliga Femenina d'Handbol, que torna a comptar amb la presència d'un únic representant català, que és el Granollers.
7: El CAC7 Granollers debuta aquesta tarda a casa. Ho farà a partir de les 6 davant l'Oviedo, equip que acaba de pujar aquesta temporada passada a la màxima divisió de l'handbol femení estatal. Josep Morales, que debuta aquesta temporada com a nou tècnic de l'equip vallesà en substitució de Robert Cuesta, té clar què vol de les seves jugadores aquest curs.
8: Bé, home, el primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Bé, al final, si algú s'ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demano molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
7: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Bàsquet, avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els 2 primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
9: Són 2 grups de 3 equips d'on han de sortir els finalistes. Per diumenge, el primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la 6a Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem el verdinegre Ricky Rubio.
10: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
9: Els 2 equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el 3er equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a etapa, que en principi ha de ser l'última de treva, l'última tranquil·la d'aquesta edició per als candidats a guanyar la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, Laia, etapa plana avui en final a Sevilla, que s'hauria de resoldre l'esprint, i amb Matthew Brennan com a clar candidat a guanyar. A partir de demà, 3 etapes que decidiran la Vuelta, 1 crono i 2 jornades de muntanya. Ho analitzem tot a Ràdio Volta amb el Fletxa, en un programa en què també entrevistem Àlex Molenar, el neerlandès d'Olot, que va vestir el mallot de la muntanya del passat Tour, però que va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda. Aquesta setmana, 2 mesos després, ha tornat a competir.
12: No, jo crec que puc fer un bon final de temporada, no? Al final, ostres, el Tour, pues, he tingut molt bones sensacions i jo crec que aquest punt de forma no l'he acabat de perdre, no? L'he intentat mantenir el millor possible i jo crec que, ostres, jo aspiro a fer bons resultats aquest final de temporada.
0: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
3: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia. Avui a 9:15 del vespre, abans a 6:15 hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir, de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals aquest cap de setmana.
3: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, els quarts tornada de la Copa Catalunya masculina tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa ja la TDT Barça Feyenoord. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
13: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
13: Fins ara us hem explicat que ha dimitit Josep Lluís Trapero. El ja exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern que és substituït en 10 dies. Segons que ha explicat la consellera Núria Parlon, Trapero ha plegat per motius personals. El substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec. També us hem explicat que Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. I hem passat també per Alemanya, on avui s'ha vist una gran topada entre el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya. Això després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta que el canceller Merz ha qualificat de plans de neteja ètnica. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
14: Doncs que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dia 23 davant el ple del Parlament per informar de l'exclusió de Catalunya de l'informe sobre les proves PISA. Anem cap al Parlament, Jordi Corbalan.
15: La primera junta de portaveus del curs polític ha aprovat la compareixença del president a petició pròpia en el que serà també el primer ple ordinari del nou curs. És un ple que no era el calendari que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la compareixença del president sobre l'informe PISA. La setmana següent es farà el debat de política general i a l'octubre un ple monogràfic d'educació a petició de Junts. D'altra banda, la mesa del Parlament ha acordat un termini de 30 dies per esmenar la llei per prohibir les compres especulatives d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries en qüestionés la solidesa jurídica.
14: I el sector immobiliari a Catalunya continua sense veure resultats en la regulació que estan fent les administracions. I per això insisteix que això està allunyant els inversors. Barcelona Sara Riera.
16: Un dels grans exemples el tenim amb la Fira de District, que reuneix el gran capital inversor i que aquest any per primer cop es farà a Madrid. L'any passat van decidir marxar de Barcelona i, segons ells, amb bon criteri, com ha explicat a Catalunya Ràdio el seu president, Juan Velayos.
17: La realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el reconeixement institucional és sensiblement millor, l'acolliment del mercat també és millor.
16: Doncs que la relació del sector amb l'administració no és gaire bona, ho ha confirmat avui també el coordinador de la Comissió d'Habitatge de la Generalitat, a qui, per cert, no estem gaire acostumats a sentir i que avui ha participat en unes jornades al Cercle d'Economia.
18: Hay un conflicto de intereses latente y es una situación de una tensión extraordinaria donde básicamente el regulador intenta establecer medidas no siempre acertadas para regular. Pero por otro lado hay otra iniciativa, hay otro ámbito en el cual este consenso sí que se da y es la necesidad de construir miles de viviendas.
16: Més enllà de la inseguretat jurídica, el sector lamenta que les promocions que s'estan projectant en el pla 50.000 del govern són petites i que no els està sortint a compte posar-s'hi.
14: I a Cornellà del Terri reclamen actuacions urgents de l'Agència Catalana de l'Aigua davant el risc de pluja, no la d'avui, sinó la pluja intensa que esperen per aquesta tardor. L'Ajuntament fa més d'un any que espera resposta i alerta que els veïns queden aïllats de manera freqüent quan hi ha fortes tempestes. Anem cap a Girona, Pau Bartolí.
19: L'Ajuntament alerta de l'acumulació de canyes, arbres morts i residus vegetals que poden fer desbordar el riu Terri en qualsevol episodi de pluja. Un riu que creix amb força cada vegada que l'estany de Banyoles es desborda. És per això que l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, demana a l'ACA una neteja d'urgència.
20: Fa un any que estem esperant resposta a l'Agència Catalana de l'Aigua. Un any! Em preocupa els 10 quilòmetres, 11 quilòmetres que tinc jo a un riu absolutament abandonat, amb una església a punt de caure al riu, amb uns veïns que queden sitiats, amb un abandonament d'arbres morts, troncs, canyes.
19: Coll defensa que si l'ACA netegés anualment rius i rieres, no caldria fer neteges d'urgència.
20: El Glòria fa quasi uns 10 anys. Per tant, aquesta actuació que es va fer, crec que és l'actuació que s'hauria de fer cada any. Fer una neteja important, sobretot de cares a primavera-estiu, és quan hi ha els cabals més baixos per poder actuar.
19: L'alcalde de Cornellà del Terri diu que altres alcaldes es troben amb problemàtiques semblants i demana al govern prevenir abans que curar.
13: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: I des d'ara fins a les 4 amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
22: Molt bona tarda.
13: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
23: Bona tarda.
13: I el Roger Pi de Cabanyes, que és periodista i és delegat de l'ANC a Madrid. Roger, bona tarda. Vaja, sí que comencem bé. Avui Roger debuta com a tertulià i de moment la connexió amb Madrid, perquè el Roger cada 15 dies ens acompanyarà des de Madrid, doncs algun problema devem tenir. Ara de seguida el recuperem.
23: El Roger és de Vilanova, hi ha hagut molta pluja, però si entra des de Madrid en principi no, hauria d'afectar les connexions.
13: Jo crec que la pluja no l'ha afectat. Jo gairebé podria assegurar que no s'havia afectat per la pluja. No, home, no. Esperem que no, però em deien que el teníem a punt. Per tant, en tot cas, el recuperem. En diu encara sí. Roger, bona tarda.
24: Hola, hola, bona tarda.
13: Has tingut una, escolta, deia... una estrena fantàstica,
24: sí,
13: eh?
24: Exacte, ja accidentada, que deia que ANC no, ACN, si de cas.
13: ACN, sí, sí, que ANC no.
24: Que no és el que Madrid de moment no plou. També és veritat que aquí a Madrid, com deia un company ara per aquí els passadissos, quan plou és culpa de Pedro Sánchez i si plou molt és culpa de les polítiques negacionistes del PP i de Vox, no? Ah. Per tant, tot s'acaba portant a la política.
13: No, anava a fer la broma fàcil de dir a Madrid no plou i segons on de Catalunya que s'havia anunciat pluja, tampoc no plou, eh? Però bé, ara després hi tornarem perquè hem quedat amb el Francesc Mauri per tal d'abordar tota aquesta polèmica. Una més, que amb això de l'ES Alert sortim amb polèmica, tant si s'envia com si no s'envia. Ara ho recuperem. Però abans... Ja sabeu que els dimecres ens acompanya el Santi Villas. Bona tarda.
25: De moment, perquè... Bueno, almenys aquesta Madrid s'ha sentit igual de malament que jo l'altre dia, si heu de venir aquí. Ara, però no sabia que hi havia estudi nou, molt millor. Bueno, la carpinteria aquesta metàl·lica, no sé,
13: una cosa no t'ha agradat, ja.
25: Les finestres.
13: Les finestres no t'agraden, eh?
25: Home, les finestres, això és com de dutxa, no, això?
13: Em diuen que són les que hi havia, les finestres.
25: Ah,
13: no les
25: home, veus, ja es nota.
23: El pressupost es va acabar.
25: Home, clar, hem fet una reforma, ho canvio tot, i aquestes finestres no són d'aquest disseny, home, però si es veu a la primera.
13: Això,
25: no, aquestes finestres són d'aquelles que posa la gent per ventilar el vàter, saps què vol dir?
22: Són finestres de cel obert.
25: Exacte. Ja, tu trobes que la Ràdio Nacional de Catalunya ha de tenir finestres de cel obert. Tanta pantalla.
13: Això que hi ha aquí al darrere és una mica un cel obert, eh?
25: Bueno, és igual.
13: Aire condicionat,
25: és igual.
13: Això, però...
25: això li dius. Casa,
13: la primera queixa...
25: La primera a John Kennedy.
13: A John Kennedy. Per cert.
25: Ah, mira,
13: me n'oblidava. L'altre dia me'l vaig trobar...
25: Ha signat mal el contracte o alguna
13: no,
25: altra cosa?
13: És que
25: li... Tu saps, Maiol,
13: espera,
25: que
13: el
25: director de Catalunya Ràdio mira contracte per contracte, que em va dir, va enviar un missatge que l'havia fet algo malament, que tenia algo mal signat.
13: Sí, sí.
25: El director.
23: El propi director.
25: Aquest l'han de fer durar per sempre, perquè això no ho fa ningú.
23: I no creus que potser el van avisar ell dient-li, escolta, com que és el Santi, digue-li tu, perquè hi ha una certa gent a qui només li pot parlar el director.
25: Ah. Això està molt bé. No? Això jo també trobo que sí, perquè si no t'ho...
23: Si no t'escriu qualsevol, imagina't.
13: L'altre dia em vaig trobar John, que dius tu, i li vaig dir, escolta'm, el Santi continua dient John. Diu, doncs digue-li al Santi que John ha firmat el seu contracte, però que l'adreça continua estant malament.
25: Un altre cop. Ho vaig fer l'altre dia al mòbil. Clar, no me'l miro. Jo sóc com a la infanta. Signo i no...
22: Firmes i...
25: Signo i digui... Pues un altre cop l'adreça malament.
13: Això em va dir el director. No, John,
25: que aquell sap on visc, jo, no?
13: Ell sap on vivies. Ell sap on vivies i l'adreça que poses és on vivies.
25: Bueno,
13: i aquest
25: escolta,
13: és el problema.
25: Però, bueno,
13: a veure, què?
25: Aquestes finestres no.
13: Molt bé.
25: Aquest estudi molt millor.
13: Val.
25: Tot allò del planeta imaginari que teniu allà, allò, no teniu cap ni peus, aquell plató i allò...
13: No,
25: allò,
13: no, però aquell estudi encara es fa al Tot Costa i al Matí de Catalunya Ràdio.
23: T'has quedat tu el millor, per això, Òscar. És innegable que el millor estudi de la casa el tens tu.
25: Sí, no, ara sí.
13: Si fos el millor...
22: Ja estan els del matí queixant-se.
13: No, no, no, perdona, si fos el millor ja estaria fent aquí el Matí de Catalunya Ràdio. Si no es fa és perquè els agrada més el 5.
25: No, però després a ells els agrada que els vegi Catalunya per la finestra.
13: Al carrer, al carrer.
22: La peixera.
13: Com el cap.
25: Amb aquesta cosa. Si ara, de més, digue-li, digue-li a Catalunya Ràdio que ara fan unes finestres que són horribles, però vull dir, que fan com si fos de dia. Tenen una pantalla i aleshores sembla que... I pots dir, plou! I fots núvols. Quedarà més maco perquè això, jo trobo que això molt malament. Quan els hi han fotut de la reforma?
13: No
25: que
13: sé,
25: passi
13: no,
25: el que passi. No és públic, pregunta-ho. Quan vagis allà baix...
13: Què vol dir allà baix?
25: Allà al Parlament.
13: Ah, al Parlament.
25: Quan te pregunten, digue-li, pregunti, una pregunta. Quan ha valgut la reforma de l'estudi? Quin número és aquest?
22: 3.
25: Jo, Mayol, con tal de no fer la meva secció, parlo...
23: No, a mi em sembla molt bé. Bueno, així
25: ja
23: no hauré d'opinar jo després.
25: Averigua això, averigua. Quan ha valgut, perquè aquí...
13: Però tu què creus, que s'han gastat poc? S'haurien d'haver gastat més?
25: S'han gastat poc, s'han gastat poc. La moqueteta tampoc és justera, pues, justeta.
13: Et dic una cosa.
22: Van estar molt de temps treballant, perquè
25: sí,
22: van passar tot l'any passat aquí.
13: Però... Una cosa, no li donis peixet, perquè no necessita ningú al
22: Santi. No necessita que ningú li doni corda, és evident.
13: I diré una altra cosa. Entre els redactors d'informatius hi ha hagut... Gairebé diria que eufòria amb el nou estudi. Estan molt contents.
25: Sí, però perquè aquest, això és un estudi de ràdio, l'altre ja és d'allò de Planeta Imaginari, de la 2 Catalunya. Aquí hi ha un fallo, que jo ara estic pendent com de pensar en una reforma. Hi ha un fallo que, vull dir, jo l'altre dia li deia a una interiorista, dic, mira, jo necessito que les coses funcionin i estiguin estudiades centímetre a centímetre. És a dir, no vull una pica que em vagi a posar aigua després de rentar-me les dents, per rentar-me les dents amb l'aigua i quan m'acotxo em mulli la camisa perquè em toca una gota. No. Que estigui estudiat. Doncs aquí, per exemple, totes aquestes pantalles que t'han posat fan reflexes al tècnic i no el veus.
13: No, però jo sí que el veig amb el gravany.
25: Perquè ets més alt. Ara imagina't que li toca això a l'Ostrell, que és més petit.
13: No el veuria.
25: Doncs no el veuria. Perquè el tapa la imatge. Això
13: és
25: molt malament.
13: Estic per parlar amb John, que dius tu, i dir-li que abans de donar la llum verda a qualsevol cosa,
25: que
13: vinguis tu i tu diguis, ok, això sí, això no.
25: Perdona,
13: i ja està.
25: Jo que és una persona que sóc discapacitada, visual, i ja cada cop en altres sentits, jo m'hi fixo molt en aquestes coses, jo necessito molta pràctica. Vull dir, jo he tirat cambrers i safates de xampan o cava amb esquerra perquè no els he vist venir. A terra, eh?
13: Igual això explicaria el fet que no vegis el tècnic.
25: Home, aquí hi ha un reflex que puc veure jo a la tele, per favor, que aquest pobre home li veig des de la barbeta cap a dalt. Vale, que ja et serveix.
13: També, i anava a dir que per mirar el que hi ha, tampoc no...
25: Bueno, però entén-me, les coses han de ser pràctiques i vosaltres heu d'estar tranquils, heu de tenir tota la informació. Perquè a veure si ara tira alguna senyal, no l'entendràs, i aquest programa que és Lidera Catalunya ho deixarà de ser-ho per uns errors...
13: Esperem que no, esperem que no.
25: Bueno, bé, una altra cosa, us de començar.
13: Encara no vas a la secció, Són i 12 gairebé.
25: Ja, bé. Avui he vingut a conèixer el Bernat i vaig no bé.
13: Ah, el Bernat vindrà la dimecres que ve, molt bé. Aquest t'ha interessat,
25: És que me'l van canviar. Tenien aquí uno, que ara el tens tu per la tarda, que és uno que va de guapet amb samarreta...
13: Oriol Mac.
23: Passa que els hagi robat algun tertulià al matí.
25: Exacte. I els hi han canviat per un altre del mateix diari, no?
13: Bernat Sorroca, sí.
25: Jo no sé ni el que és.
23: Ah, sí, sempre diem que podrien ser la mateixa persona, però...
25: Ah, sí?
13: Jo que trobo que físicament no tant.
25: Jo he vingut a veure'l. He pensat, dic, a veure com va, perquè clar, ja conec el jefe de dalt...
13: Que és Ferran Casas...
25: I a canvi...
13: El guapet, que és Oriol Marc, és que jo et vaig donant els sobrenoms del Santi.
25: I ara la tercera, a veure què. Bueno, doncs ja està. Doncs molt malament, m'he fotut un viatge per no res.
13: Molt bé.
25: La meva secció...
22: Ens has trobat el Mayol i a mi.
25: Sí, això sí, home, el Mayol, sí, ja el conec, home.
22: I també et coneixes.
25: Ja tu també et conec, també et ve cal per la tele, eh?
22: No, eh?
25: Tu no... Ella no surt a l'allò de Pelanit, que veig jo?
22: No, sortia.
25: Ah, pues sortia. Allà no t'han trucat més? Pues molt malament també. Ara aquí és ara el com es diu l'altre, el de TV3?
13: El Siegfried Graf.
25: El Siegfried Graf, pues molt malament.
13: Aquest no té sobrenom.
25: Bueno, pues deixa'm una setmana.
13: No, deixa-ho, és igual, va, prou.
25: Bueno, no, jo avui volia... És com que no tinc tema, perquè no en tinc mai, me'n recordo tard que de venir tot això. Això que s'ha sentit és que han tancat una ampolla, perquè semblava que no havia anat bé la reforma. No tan... Semblava que algú ja grinyolava. Bueno, doncs pues he portat com uns documents. Mira, la promo de TV3, no l'havia vist. Uns documents de com es diu això dels mantons de Manila? Dels flecos? Que no es diu flecos. Com es diu en català?
22: Serrells.
25: Serrells, exactament. Sobre el tema de Ceuta, que m'ha interessat, que crec que periodísticament el programa de líder de Catalunya Ràdio al migdia, que es diu...
4: Molt.
25: Al migdia...
4: Catalunya migdia.
25: Catalunya migdia.
4: És que no sap ni el nom del programa.
23: Però m'ha agradat molt quan s'ha... Això
4: l'he dit, no s'ha girat a la pantalla. Mira la pantalla per veure el nom.
22: Calla, que no me'n recordo, deixo un
25: moment. No, però això ja ho dic sempre, però jo aquí ho veig bé que el nom del presentador, que no me'n recordo mai, el nom del programa, doncs quan me'n recordo, i els col·laboradors, doncs ja els hi ha de posar motes per sortir.
4: Per això els hi posa el sobrenom.
25: Bueno, aleshores, jo he notat una sèrie de coses que periodísticament tenen a veure amb el tema de Ceuta, però crec que vosaltres les hauríeu d'analitzar, que és, diguéssim, una mica unes versions del periodista del periodisme modern, diguéssim.
4: Ai.
25: Interessant. Per exemple, una que s'ha produït aquesta setmana, tu veus alguna nit, veus Horizonte?
4: Intento no mirar-lo.
25: Bueno, doncs et porto un tallet. Carmen Porter va parlar d'una tradició.
4: És la dona, no?
25: És la dona, sí. La dona era la presentadora, ojo.
4: Sí.
25: Cuidado, eh? Cuidado, que ella, tot el que va passant que van dir en aquest programa, esto ya lo había dicho yo. Ya os lo dije. Saps què vull dir? Ya os lo dije. Bueno, pues ella ha trobat que hi ha una tradició a Tànger, que és la seva tradició, però aquesta tradició que tenen la gent de Tànger no pot passar a la península. És aquesta.
5: Veíais cómo la gente hacía sus necesidades en botellas.
6: Como botellas. Lo hemos visto en Tánger, por ejemplo.
5: Claro, en Tánger lo hemos visto que son sus costumbres. O sea, que aquí lo vemos como menuda...
6: Guarrada.
5: Guarrada, totalmente. Pero es que allí tú vas por las calles paseando por Tánger y delante de su puerta tienen botellas con pis. En la mayoría...
6: Aparte de la salubridad...
5: En ciertos barrios que, donde van los turistas, sí que...
25: Aquí ja, en aquest programa, potser, molt més que aquí, potser hi ha 8 col·laboradors d'aquella taula. O sigui, hi ha 8 caps. No sé si tots han anat a Tànger o no hi han anat. Total, que això al final...
4: Són sus costumbres,
25: li han contestat que això està també a Toledo. Vull dir que són... Abans es veu que es posava unes ampolles amb cúrcuma i aigua perquè no es pissin els gossos.
4: I ella havia entès que eren les necessitats de...
25: Ella veu un àrab...
4: I pensa que va pixant per les ampolles.
25: I un xino... I ella ja tot ho veu malament. Bueno, aquesta ha estat una. L'altra que m'ha agradat molt és Albert Castillón. Tu te'n recordes d'Albert Castillón?
4: Sí.
25: Home, una de les grans veus de la Ràdio Catalunya.
4: Mm-hmm.
25: Bueno, doncs pues Albert Castillón ha fet una derivada, un serrellet, de la crisi de Ceuta, anant al Mercadona i recomanant-li al senyor Roig que deixi de portar un producte, amb el producte a la mà. És el vídeo? És que ara... Ara sí que em sap greu no estar a l'altre estudi, perquè això seria streaming.
4: Ah, sí? Això s'hauria de veure la imatge.
25: Sí, home, i por supuesto. Venga.
7: Le pedimos a Juan Roch un esfuerzo más tras la invasión de Marruecos a Ceuta, que elimine de sus estanterías esta crema de cacao con avellanas. No es que sea de Marruecos, no, es propiedad del sultán Mohamed VI.
25: Que es veu que fa nocilla. Aleshores, no, però tu que estàs a Matí Catalunya Ràdio i tu que fas això, que fa, ella fa una cosa com dos projectes de llegir al WhatsApp,
4: sí,
25: no?
4: Sí, projectes com institucionals.
25: Institucionals, això. En tinc més, eh?
4: Bueno, i el Roger per l'escena.
25: Ai, el Roger, mare de Déu, ja clar. És que si no estàs... Roger, parla tu. Ell des de la ACN o ANC, de quina és?
4: No, ACN.
24: ACN de moment, sí.
25: Bueno, doncs digues alguna cosa, Roger, que és que tinc dos talls més i si els puc estar al dia, jo estic pensant que ve.
24: Jo el que puc dir és que ens fa gràcia i està bé el que fan tots aquesta colla de Muppets, no? Però hi ha una part trista de tot això, que és que aquesta colla de Muppets arriben a molta gent, gairebé a tanta gent o potser a més gent de la que arribem als mitjans tradicionals i per tant, doncs els seus missatges, que també són missatges de Muppet, doncs també tenen impacte i al final doncs vota tothom aquí i també vota la gent doncs, que segueix aquests comptes i aquesta gent que fan aquests discursos que en realitat són discursos racistes i que tenen una altra finalitat.
25: Però tu creus que això, no, vull dir, ells ho llancen, o sigui, jo clar, jo aquí tinc aquest dubte, jo crec que s'ha de posar sobre la taula i donar l'altra versió i ridiculitzar-ho, diguéssim. Perquè si no, allà queda, si ningú diu res, allà queda un senyor amb un pot de Nutella, diguéssim, o el que sigui, que com que és d'un àrab, doncs, pues bueno... És que jo, francament, vull dir, una cosa és anar a la fort, anar al Mercadona a buscar la Nutella, gravar-te després a la porta del Mercadona... Jo no sé què dir-te.
24: Saps què passa? Que fa de mal fer contestar això, perquè acabes caient en el seu ridícul o acabes tenint potser menys èxit dels que tenen ells, perquè ells tenen els seus seguidors. Ells ho tenen molt treballat, eh? És un hort que fa molts anys que està treballant sobretot l'extrema dreta i que l'esquerra ha vist molt tard. I per això, a vegades, aquí al Congrés dels Diputats, escolta'm, tenim gent per aquí passejant, ara menys perquè hi ha hagut algunes sancions, hi ha gent que ha perdut l'acreditació, però tenim gent per aquí passejant que s'assembla molt...
4: Aquí és el Congrés, el tema Congrés dels Diputats, sí, acreditats com a periodistes.
24: S'assembla molt al senyor de la Nocilla. És a dir, que és un problema... que és greu i que té transcendència. I que té transcendència més als processos electorals, que aquest és el gran drama.
4: Veus?
0: En trec un altre?
4: Va.
0: Mira,
4: sí, hi ha un altre... Estàs fent una classe de periodisme,
0: avui
4: eh?
0: Avui no ho estic fent malament, eh?
4: No, molt bé, molt bé. T'estàs agradant a tu mateix.
0: O sigui, tota l'entrada me l'he fet bé, la baixada d'escala.
4: Molt bé.
0: I ara aquí, amb els talls, ho apanyo. I amb aquest que està a Madrid, que m'interessa, perquè aquest és xerrador, vull dir, ell agafa... Ell fa. Esteu vosaltres dos aquí mirant-me com si ho haguéssim tot fet entre ell i jo.
8: Has aconseguit que el meu Google
9: ara tinc cacau, avellanes, Mohamed VI.
0: Home, és que imagina't.
9: No pensava que passaria.
0: És molt interessant. Bueno, l'altre dia, per exemple, tots aquests que després aneu a la tele i tal, que us fan ofertes i tal, o que feu streaming, o que acabareu fent streaming. L'altre dia, per exemple, em va agradar molt també Espejo Público, Susana Griso, va fer una recreació molt interessant de la crisi de Ceuta, posant a 8 policies de Jupol com si fos la frontera al pantalló. I aleshores ella anava a preguntar-los si creen ustedes que con estas 8 personas se puede evitar todo lo que pasó. Allí estava la Susana preguntant-los amb un micro a 8 policies de Jupol, que no els escoltarem perquè no, però bueno, la posada en escena, jo trobo que cada cop això falta mitjans, eh? Mitjans per adornar-ho.
4: Veus pobresa.
0: Veig pobresa de mitjans, però les idees són...
4: Brillants.
0: És que són revolucionàries.
10: Esto sería parecido a un control fronterizo. Tenemos a 6 policías custodiando la valla, la frontera. Es una imagen similar a la que se produjo el 30 de julio. ¿Se puede frenar con este despliegue una oleada masiva de 80.000 migrantes?
0: Y a las horas, ella en micro en mà, de mà, més pentinada que quan van a la pobra, que se vaya a tallar el cabell perquè van a Ceuta, i que no vas a detallar les puntes. Vull dir, perquè clar, s'ha quedat a mitja melena perquè la pobra anava, van allà, sempre al plató, i puesto com l'Anna Rosa, pues quan tu portes al plató l'arrel cardada, quan estàs allà a Ceuta amb aquella humitat, l'arrel ja la pots cardar, que allò va tot de gos, d'aigua.
4: No va bé.
0: Bueno, és que no, vull dir...
4: I tens l'últim.
0: Tinc l'últim.
24: Escolta, Santi, en aquestes imatges hi havia IA? O sigui, utilitzaven la IA...
0: No, que eren 4, eren 6 policies del sindicat aquest de policia de Jupol. Home, clar! Allà està. Si tota aquesta gent...
4: A més, la pregunta és retòrica, perquè diu... ¿Ustedes creen que con estas 8 personas se puede parar una...
9: Mexico diu que sí.
4: Sí, sí, contra 80.000.
9: Podríem haver aprofitat el públic de l'Hormiguero per fingir un salt...
4: La onada.
9: No van tenir aquesta imaginació.
0: Exacte. Però bueno, no et dic, vull dir, jo trobo que la idea és original. Després ja podem analitzar èticament i moralment el que és això. Però vull dir, saps? O sigui, ara com que és l'audiència i tal, i hem de veure què fem, vamos a hacer... Ara deu estar tot així. Vamos a hacer movimiento, que hay movimiento...
8: Ja, però al final, perdona, moralment no tot s'hi val.
0: No, jo és que això ho trobo que és increïble.
8: O sigui, perquè és molt increïble.
0: Vull dir, tu veus la imatge d'aquella policia, aquells 4 penjats, i semblen...
8: No, jo no ho vaig veure.
0: Bueno,
8: però,
0: sí que ho he vist, ja t'enviaré el vídeo. O sigui, tu veus aquells 6 persones i és com si... Vull dir, saps com aquesta gent de seguretat d'un lloc que quan arriba penses, ara agafo jo aquí el bolso, corro i tu no m'enxamparàs mai. Vale, saps què vol dir? Que dius, però quina, això de seguretat... Però
8: que ets sí, que no saps on els han donat el títol.
0: Però si traurà la llengua, que no hauré baixat ni l'esglaó. Saps què vol dir? Bueno, i ara l'últim, que ja em va semblar el millor. Llàstima que els he tirat tots i ja són i 21, eh?
4: No, però ja està. Vull dir, aquest ja està.
0: Ah, on està el de les botes? No està, doncs hi ha un altre xiquet.
4: De les botes.
0: L'heu canviat per un altre. Ah.
4: No.
0: Ah, no està.
4: No està.
0: Què ha passat?
4: No, tenia vacances. Aquesta setmana té vacances.
0: Joder, xiquet, també?
4: No les va fer totes a l'estiu.
0: Bueno, és d'aquestos que se guanyo, 2 setmanetes de l'estiu, una setmana d'alta, i després una que vaig amb els amics a esquiar.
4: Dilluns, quan vingui de les botes, ja li direm.
0: Bueno, i l'últim és la solució al problema de Ceuta.
4: Ah, la portes tu?
0: No, la porta un membre de la Casa de Alba.
4: Carai.
0: Cayetano.
4: Ojo.
11: ¿Cómo solucionaría yo esto? Se lo digo al presidente del gobierno, que yo tenía su móvil y con el tema de Pegasus me quedé sin su móvil porque yo hablaba con él. Presidente, déjame, voy a mirar un momento el nombre. Cayetano José Martínez Alonso es el coronel del tercio Duque de Alba en Ceuta.
12: Sí.
11: Presidente, déjeme hablar con la ministra, que es mi ministra, Margarita Robles. Déjeme hablar con este coronel, tocayo mío, y déjeme arreglar la situación en Ceuta.
1: No me digas que vas a arreglar España.
11: Con el tercio de la Legión Duque de Alba.
1: ¿En serio?
11: Bueno, yo se lo estoy proponiendo al presidente desde aquí. Y que no se preocupe, que todos los que han entrado van a salir.
25: Això també et dic que és després de dinar, eh?
23: Sí, la vocalització. Es nota, hi ha una cara en la vocalització.
25: Es nota que Cayetano ha anat a dinar llarg.
4: Hi ha un moment que diu coronel. No, sí. no se'n diu ni coronel, bueno, diu coronel.
25: Mira, sí, Cayetano, sí. Per exemple...
23: Mi ministre és el millor.
22: Ara, mi ministre.
25: Aquestes anècdotes que t'agraden a ti meves, Cayetano a mi em va portar un cavall de Barcelona a Madrid.
4: Te'l va portar?
25: L'hi vaig enxufar al cotxe, el cotxe de cavallos de la casa d'Alba. Li vaig

0: Ara t'ho fos almorç.
1: Menges molta
2: truques,
1: proteïna.
2: Truques al matí de Catalunya Ràdio. Ara truquem un oient.
0: Ah,
2: un oient. Un oient. El també, la Carot. La Carot.
0: És que, o sigui, jo em tallo les ungles i a la setmana ja podia tocar la guitarra, Farruquito. O sigui, em creixen com una persona morta, saps? En qualsevol... Bueno.
2: Després d'aquesta imatge...
0: No, no. Escolta.
2: Després d'aquesta imatge, no sé, Santi Villas com Farruquito, jo crec que ho podem deixar
0: mitja
2: aquí.
0: Mitja secció...
3: Hauries de demanar més preu, eh?
0: Ara, sí, bueno, és que
2: no donis idees, no. Tu, no donis
0: saps,
2: idees.
0: Deixa. Això també, que ho escolti, John,
2: també és John
0: Tu saps
2: això.
0: Que jo cobro menys... perquè com que ho podia fer des de fora de casa, cobres una mica menys, i està tot l'any venint aquí.
3: Ah,
0: I ara torno, no ho he dit, perquè sóc una persona humil, i penso... I, bueno, però, si vull dir, cobro menys. També és veritat que faig la meitat. Vosaltres heu d'estar tot alhora.
2: Clar,
3: clar.
0: I la diferència sí. Tampoc és tanta. Clar. Però, bueno, des d'aquí... No,
2: i a més, tens una mica de cara de reclamar avui que, efectivament, t'has currat la secció, però altres dies no te l'has currat gaire.
0: Bueno, sí, jo ja a vegades...
2: Avui
0: jo ja
2: he currat quatre talls, però altres dies has vingut amb una mà davant i una darrere.
0: Bueno, habitualment.
2: Per això t'ho dic.
0: Ara, l'altre dia li vaig dir al Bernat que ell que el portessin cada setmana i que ell, al final, digués si jo l'havia de passar a cobrar-la o no.
2: Imagina la responsabilitat.
0: O sigui, si a la factura la poso o no, perquè és que la setmana passada jo no, és que no tenia vergonya de... No sé, vull dir, no, és que no la podia cobrar. O sigui, jo mateix me'n vaig adorar i vaig pensar, però què estàs fent?
1: Ah, aquesta setmana, en tot cas, ens has explicat que hi ha gent que té solucions per tot. I que hi ha gent que sap de tot.
0: Doncs vist així, encara me l'has tancat. Encara m'ha fet un cierre, no?
1: Has vist? Que bé que t'ho he fet, això.
2: Molt bé, que torni, perfecte.
1: Gràcies.
0: Vine tu, l'Alícia, que també l'Alícia, ella que és d'Urban, ha fet un projecte a Parla. Això sap. Està fent una cosa a Parla que no s'acaba mai, també.
2: L'Alícia també ens l'ha mig robat al matí.
0: També l'han robat. Però veig que després us en porteu vosaltres.
3: Demà debuta al matí de Catalunya Ràdio, si ja s'ha permet fer la falca.
0: Però te portes en aquest, que és de la Catalunya Ràdio? És
2: els Maiols, sí.
0: Vull dir que aleshores esteu fent aquí unes sinergies increïbles.
2: És una joint venture.
0: Sí, sí, una joint venture. Bueno, me'n vaig, que em fa mal l'esquena.
2: Santi, gràcies, bona tarda, i que vagi bé fer-te les ungles.
0: Mira, l'Illa.
2: Vinga. Falten 3 minuts per arribar a 2:15. Una pausa i de seguida entrem en matèria en temes més seriosos, tot i que aquests ho eren molt avui.
0: Molt, per favor, escolta, no facis un demèrit.
2: No, avui has estat...
0: Avui aquesta serà...
2: Lliçons de periodisme.
0: La gent serà mirarà el podcast aquest que tens.
2: Se mirarà o l'escoltarà?
0: Això, l'escoltarà el podcast.
4: Catalunya migdia.
5: Xato! L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Únic? S'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
4: Catalunya migdia.
11: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
12: Pizzi, che, que bueno que viniste!
13: Quants anys de futbol en català? Des de 1976.
14: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
13: On va començar tot.
14: A Catalunya Ràdio.
13: On tot continua.
14: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
13: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
14: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
13: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
14: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
13: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
4: Som 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som
14: 3CAT.
2: Pràcticament 2:15 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Roger Pi de Cabanyes, el Maiol Roger i la

0: Mònica Sabata, el dia que hem conegut l'adeu, la sortida de Josep Lluís Trapero de la cúpula del Departament d'Interior. És un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs del sotogoverno, una paraula que agrada molt al Maiol, que és aquell gruix de càrrecs de confiança dels consellers que dirigeixen els departaments. Tot i aquest domino de relleus a l'equador de la legislatura, el president Salvador Illa descarta remodelar el seu govern, no tocar la primera línia. I, de fet, fa només 2 dies, a l'entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, Illa deia que no és partidari de fer una sacsejada del govern.
1: En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
2: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps a cada membre del govern. Estic content amb com està fent la feina. Jo no estic en canviar, ni a vegades, imagina't, jugo amb aquestes coses tàctiques i ara farem això i canviarem i donarem. A mi això no m'interessa. Necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
0: Albert Prat, bona tarda.
3: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: Dèiem que són 5 canvis que hi ha hagut als departaments. Abans de Trapero, n'hi ha hagut 4 més des de dilluns de la setmana passada, el dia que el govern va tornar a la feina. Quins han estat aquests canvis?
3: Mira, el més sonat, a banda de Trapero, és la destitució de la secretària general d'Educació per la crisi de les proves PISA i les vagues dels mestres. La consellera va apartar Teresa Sambola per mirar de reconduir la situació. Al Departament d'Educació, la sortida de Trapero no ha sigut l'única. La setmana passada va plegar el secretari general del departament, Tomàs Carrió, on va deixar el càrrec oficialment per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que orgànicament estava entre la consellera Parlon i el major Trapero. Ahir també es va fer pública la renúncia del director general de Justícia Juvenil, Jesús del Cacho. Depenia de Ramon Espadaler, del conseller de Justícia, i era la persona encarregada de gestionar les mesures de control i els centres d'internament dels menors que delinqueixen. La seva sortida arriba en plena crisi per l'assassinat de Manresa, però el govern diu que no té res a veure, que la decisió de marxar ja estava pactada de fa setmanes. I per últim, també ha plegat, al·legant també per motius personals, el director del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que penja del Departament d'Empresa.
0: Doncs aquests són els canvis, però és evident que el més mediàtic, el que té més recorregut, és el de Josep Lluís Trapero, que va més enllà d'Interior.
3: Sí, pel pes que va tenir durant el procés, perquè el cos de Mossos no és una àrea qualsevol de la Generalitat, i perquè va ser un fitxatge directe del president. Va ser, de fet, l'esquer electoral d'Illa durant la campanya del 23, que el va portar a la Generalitat, i ho va anunciar durant el debat electoral en aquesta casa.
2: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero.
0: Són 5 canvis al govern que es fan tots a mig mandat, que és quan els governs acostumen a reorientar, podríem dir, la seva estratègia per fer front a la recta final de la legislatura, i que, a més, es produeixen quan el govern té diverses crisis obertes, diversos fronts oberts.
3: Les mencionàvem, però el govern ha buscat un perfil baix en aquests canvis, només ha exhibit el cap de la secretària general d'Educació per intentar reconduir la crisi al departament i per calmar els ànims dels sindicats, però tots aquests relleus també tindran efectes després del crim de Manresa i en les polítiques de seguretat mentre creix l'extrema dreta i també per arran d'aquesta percepció d'inseguretat.
0: Són 5, n'hi haurà més?
3: A primera línia s'espera, si més no s'apunta, la sortida de la consellera Sílvia Paneque per anar de candidata a l'Ajuntament de Girona. De fet, Illa, a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, no ho descartava. I Olga Paner, la consellera de Salut, fa temps que demana sortir del govern. Recordem també que Mònica Martínez Bravo, la consellera de Drets Socials, va saltar abans de l'estiu, i no sabem si Illa farà més canvis, però el que és segur és que els està espaiant per evitar una gran remodelació a la primera fila del govern, a ulls de tothom, mentre hi ha una sacsejada a les files de sota.
0: I veieu un patró, i veieu una remodelació encoberta, i veieu casos aïllats, com ho analitzeu?
4: Bé, és que diguem que una de les marques d'Illa en aquest nou govern i del seu mandat, doncs és que hi hauria un govern tranquil, no? Un govern que treballaria, que gestionaria, un govern tranquil, i això és incompatible en que hi hagin grans sotracs en canvis de govern de profunditat. És a dir, millor que hi hagin canvis puntuals que no un terratrèmol del nou de l'escala Richter, no? I això jo crec que és el que està portant Salvador Illa. També hi ha un altre element, que és que en aquesta legislatura, i segurament a la següent també passarà això, el fet de que Aliança Catalana vagi guanyant terreny també ajuda a Salvador Illa a posicionar-se com a alternativa a un ascens de l'ultradreta. Jo crec que ell fa molt bé quan confronta amb Sílvia Orriols al Parlament de Catalunya, i també conscient de que Sílvia Orriols, en el cas de que obtingués, diguem, els resultats que marquen les enquestes, doncs asseguraria que ell continuaria sent president, perquè una aliança entre la resta de formacions i Sílvia Orriols és gairebé impossible, i per tant això d'alguna manera el blinda pels pròxims anys.
5: Jo crec que si una cosa no vol Illa és soroll. I per tant, qualsevol problema que hi hagi s'ha de controlar, no? Jo crec que del que ara ens explicava l'Albert, hi ha casos molt greus, és a dir, que afecten a les persones que han cessat. Hi ha els informes PISA, que han sigut un desastre, hi ha la inseguretat, hi ha els Mossos infiltrats en una assemblea de mestres, etc, etc, etc. Això segurament mereixeria alguna cosa més que plegués una secretària general d'educació, i que hi hagués segurament més explicacions, però crec que la comunicació en aquest govern està molt controladeta, no? Surt a través de persones molt concretes, i per tant el que es vol evitar és que, diguem-ne, aquestes situacions complicades que hagi pogut tenir el govern Illa, o les que pugui tenir en el futur, doncs estiguin el més per sota, mai millor dit, estem parlant de sota governo, doncs el més per sota possible, i que no siguin escàndols majúsculs, no?
6: Jo crec que són casos diferents i que responen a diferents patrons. El més evident és el de la número 2 d'educació. La mateixa consellera ho va dir, tot i que també van intentar afirmar que no era per la crisi, però era evident que si plegava era per la crisi, que la feien responsable, i en aquest cas era com praxi política clàssica de dir: hi ha un problema, assenyalem un responsable, i aquest responsable és cessat. En el cas del major Trapero, encara que tots ho hem relacionat amb alguns errors o escàndols que hi va haver amb la seva gestió, com el que diria que és un error tonto, tota una gestió de Mossos, que és la infiltració de professors en una assemblea, el que és evident és que aquí hi ha hagut una mala relació, si es vol dir, un desgast, una manca de confiança, sobretot arrel del segon nomenament d'avui, que és la substitució del comissari en cap, el Miquel Esquius. Trapero optava per una persona, la consellera Parlon per una altra, i aquí més que el dir ens cobrem el cap del major Trapero perquè no estem d'acord amb la gestió que s'ha fet als Mossos d'Esquadra, o reconeixem que hi ha hagut uns certs errors, hi ha hagut una manca de crisi personal. En el cas del número 2 del departament, Tomàs Carrión, crec que és una mescla de factors entre una qüestió personal, efectivament, ambicions futures, i també la mala maror una mica que es vivia al departament i la necessitat de fer ordre. En el cas del centre de menors no ho sé, perquè és veritat que arriba justament quan ha passat el de Manresa i posem molt el focus en els menors, però no especialment s'ha posat el focus en la gestió del centre de menors, entre d'altres coses perquè els menors detinguts a Manresa no estaven en un centre, sinó que vivien al carrer, en una casa ocupada, etc, etc. Per tant, forma part una mica de tot el que li passa en aquest govern, no? Que és un govern que té com un rumb molt clar, és a dir, tu mires quins plans té el govern, habitatge, rodalies, tot són com coses que preparades a grans, i que dius: ostres, si realment ho aconseguiu, ei, Déu-n'hi-do el que tindrem. Però que en el camí van cometent errors, a vegades, o males praxis, a vegades absurds, a vegades petits, però que s'acaben molt gran, que fan que l'atenció giri al voltant d'això. Illa no vol fer un canvi, evidentment, de consellers, perquè això seria assumir que s'han fet les coses malament, i que s'ha fet tot malament, seria una esmena a la totalitat, però sí que s'estan fent aquests ajustos de mitja legislatura, de dir: va, intentem que aquestes coses que ens han passat, que això de PISA, que això de les infiltracions, que tot plegat no es torni a succeir.
5: Sí, però que per Illa, que Trapero era com el seu gran fitxatge, no?, que ho va anunciar en aquesta casa, al cap de 2 anys plegui, i avui la consellera digui: no em facin parlar, no?, que són motius personals i no tinc res a explicar, home, potser la gent...
6: Però ha posat Ferran
5: López.
6: Diguem-ne,
5: ni que sigui per transparència, estaria bé que sí, sapigués alguna cosa més,
6: no? El nomenament de Ferran López em fa pensar dir: escolta, hem perdut la confiança en Trapero, és veritat que va ser el nostre fitxatge estrella, i va ser per uns motius molt clars respecte a la idea que es tenia de la policia i del que havia passat anteriorment a la policia, i posem a Ferran López, que recordem que és la persona que va substituir Trapero el 2017.
5: Sí, durant el 155.
6: Per tant, és el símbol polític que teníem en Trapero, i és aquesta cosa dels que van ser purgats, entre cometes, pel procés, nosaltres el recuperem, això no ho perdem, Ara, és veritat que sí, això és veritat, ens cobrem una peça que era simbòlica per aquest govern.
4: Clar, era un personatge icònic i d'alguna manera el fet de que posi un altre mosso al capdavant del departament i no un polític, perquè aquest és un càrrec polític, indica també que el funcionament que ha de tenir el cos continuarà més o menys igual. És a dir, que en el relleu, diguem, Illa no ha volgut fer una esmena al tipus de control que hi ha sobre els mossos. Jo recordo, aquí a Madrid, el Trapero és un personatge que, diguem, que té una imatge molt especial. És a dir, va ser un personatge molt denostat durant el procés, després, quan hi va haver el seu judici a l'Audiència Nacional, i abans, quan van anar a declarar el Suprem, va fer com una transformació, la percepció que es tenia sobre ell, cap a una persona professional, van arribar a escriure un tipus duro, no? Vesteix com a molt professional, i això també és una mica el que ell ha portat als Mossos, i suposo que és el que va comprar també Salvador Illa quan el va col·locar al capdavant dels Mossos. És a dir, una gestió, diguem, de mosso, molt professional i molt de gestió, però poc política, i aquesta potser és la decisió que torna a adoptar ara, i potser també és la decisió que posa dubtes sobre si doncs no hi haurà més problemes a l'interior de la cúpula dels Mossos.
5: Sí, però en canvi hi ha qui diu que no s'hauria de posar un mosso al capdavant de la direcció general. És a dir, aquesta és l'eterna discussió, no? Si hi hem de posar una persona que és professional de l'assumpte, o hi hem de posar un polític que potser sap menys de policia i en canvi és més polític, no? Però i si al final el perfil és el mateix.
0: Si analitzem anomalies, i ho sentia avui aquest matí al matí a Catalunya Ràdio, el Nacho Corredor, que deia, segurament en el 99,9% dels països, qui és el director general de la policia? No en tens ni idea. Yeah. A nivell espanyol hauries de fer un Google, i nosaltres que estem molt ficats en el dia a dia, a França no sé si el director general de la policia és una persona molt coneguda, en canvi aquí Josep Lluís Trapero ha estat, pel seu passat i també pel paper que ha tingut en els dos anys que ha tingut el càrrec, ha estat molt exposat a la vida pública. En canvi, en altres països, el director de la policia passa desapercebut.
5: Sí, però Trapero va gestionar tota l'època del procés i va gestionar els atemptats de les Rambles. Per tant,
4: sí, però
5: és inevitable, no? Conèixer qui és.
4: Hi ha un problema també, que és que el fet que sigui una persona que ve del cos, que ve del mateix cos i ha d'adoptar decisions sobre el mateix cos, pot portar problemes, perquè també ell té dinàmiques internes, és a dir, doncs ja sabem la relació que té amb Fran López, doncs segurament a dins del cos també té les seves, també hi ha les seves, hi ha capelletes, hi ha maneres de pensar com s'ha de conduir la policia en un sentit o en l'altre, i per tant, doncs diguem, el fet que escollis una persona com López, que també ve de dintre del cos, indica que no podràs fer una gestió política des de fora, una gestió
5: en tot cas, tindran tots dos el mateix problema, en aquest sentit.
4: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs en tot cas, tots aquests canvis que hi ha hagut en la segona línia del govern, que veurem si s'acaben aquí o si en les pròximes setmanes en tenim de nous amb aquests dos noms que apuntava l'Albert. Aquest sí que de primera línia, perquè són dues conselleres que podrien veure's rellevades per diferents motius en les pròximes setmanes o mesos. Albert, gràcies, bona tarda.
7: Que vagi bé.
0: D'aquí a 3 minuts seran 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida parlem de pluges que no arriben on s'esperaven, que arriben en zones on potser no s'esperaven, és alerts que no s'envien, és alerts que sí s'envien, vaja, una polèmica recurrent a les últimes setmanes, i em fa l'efecte que en les pròximes.
8: Catalunya migdia.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Catalunya migdia.
7: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
12: Ocasión Plus.
16: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
17: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: Tres quarts de quatre de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes. Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí, que no han estat tan intenses com es preveia. S'acaben, doncs, les limitacions a la mobilitat i també a l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa de pluja a bona part del país fins aquesta tarda. El fet és que ahir es van anul·lar les classes per 300.000 alumnes, es va restringir la mobilitat en aquestes cinc comarques que dèiem, però les precipitacions no han estat tal com es preveien. Francesc Mauri, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Han fallat les prediccions? Han fallat els models? Es van prendre mesures desproporcionades o era el que calia fer amb la informació que hi havia ahir?
20: A veure, anant a pams, el que fem cada dia, evidentment, i el que es fa des del Servei Meteorològic de Catalunya, que és l'organisme oficial a Catalunya que fa pronòstics, i també a nivell estatal hi ha l'Agència Meteorològica Estatal, AEMET. En el cas de Catalunya, Meteocat fa uns avisos meteorològics i és Protecció Civil la que pren les mesures, doncs, això, de protecció dels ciutadans en funció d'aquests pronòstics que sempre són, han estat, són i seran imprecisos. I, a més, quan són situacions de tempestes com aquestes, encara més. A partir d'aquí, ahir, tots els mapes, a diferència d'altres dies en què hi ha divergències en els pronòstics, ahir tots els mapes confluïen clarament en aquest màxim a les comarques, a les 5 d'alerta vermella, és a dir, tot el Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, no? A partir d'aquí, bé, el cap de predicció i tot un equip de predicció fan aquesta doncs, previsió immediatament ho fan arribar a Protecció Civil, que en funció de la zona del territori, densitat de població, orografia, característiques del fenomen, doncs emet unes decisions. Si jo no fos Santi, jo no sóc Santi Segalà, el cap de predicció de Meteocat, però jo hagués estat allà, o segur la Gemma Puig, o l'Eloi Cordomí, etcètera, etcètera, tots, perquè tots els models donaven a això. Es va advertir, recorda que hi hauria zones on no cauria ni una gota, perquè a més l'avís era no ni extens ni general, era un avís de tempestes locals. A partir d'aquí, les de les cinc zones no van caure, les del Garraf, etcètera, Sitges no ha passat dels 52, no van caure amb la intensitat i les ganes que esperàvem. el més normal, veient els mapes d'ahir, és que haguessin caigut entre 90 i 150 litres per metre quadrat, que ens podrien haver portat una situació similar a la de l'anterior gran aiguat de Castelldefels, aeroport del Prat, C-32, que potser encara tenim al cap, no? I bé, en definitiva, pronòstics que continuaran també ballant, i segurament cada cop més, per l'escalfament global que ens provoca fenòmens més virulents. És a dir, ara mateix, per exemple, hi ha gent que diu: enhorabona, ha caigut al final el Vallès, no? 35, 40, 45, ara està caient molta aigua, estan caient aiguats molt potents en aquesta zona. Bé, sí, enhorabona, però és que no eren 35, 40, 45, és que eren que podien 100, no? Caure 100, 120, i aleshores els problemes haguessin estat importants. A partir d'aquí, jo crec que és normal també que la població es qüestioni aquesta eina, que bé, hi ha un senyor i un equip d'emergències que van a distorsionar tot el que s'estava construint en el món de les emergències, que va ser la Dana de València, no? El senyor Mazón i l'equip d'emergències en el seu moment van aportar una distorsió brutal en aquest sentit, i per això vàrem tenir un nombre de víctimes d'un país, podríem dir, de tercer ordre.
0: Em faig la pregunta a tots quatre, no només al Francesc. Clar, el problema també és les diferències, perquè avui, per exemple, hi ha gent a Tarragona que està molt indignada, perquè a Tarragona fa un parell de setmanes hi va haver un episodi en què hi va haver un aiguat molt potent, a més molt focalitzat, amb molta aigua, en què no es van fer els avisos a la població perquè es va considerar que no es donaven les circumstàncies, i avui, per exemple, a la Garrotxa, al nord del Moianès, hi ha hagut imatges, efectivament, també, de carrers negats d'aigua, i allà ni es van suspendre les classes ahir a la tarda, clar, ni es va enviar ESALERT, i en canvi es van enviar ESALERT i es van suspendre les classes en comarques en què avui aquest matí la mobilitat era normal i no ha plogut tant. Òscar, aquestes diferències són les que a vegades indignen a la gent, no?
20: Òscar, deixa'm, abans que donis obris foc, no? Ara m'he posat pel mig, recuperant l'episodi de Tarragona, intentaré ser breu. La tempesta de Tarragona ciutat va ser un gol per l'escaire, de cap manera s'esperava. Per tant, el pronòstic va ser dolent, a Tarragona ciutat. Una altra cosa és l'aiguat de Roda de Barà. L'aiguat de Roda de Barà és una típica situació d'un núvol estacionari de finals d'agost, de setembre, en una àrea que són aiguamolls, a on es va construir fa dècades i a on es va fer fa 100 anys una via del tren amb una barrera bestial. L'alcalde del Vendrell, el Kenet, ara no recordo el seu cognom, va dir, bueno, doncs comencem a pensar en fer permeable aquesta infraestructura que bloqueja l'aigua. Clar, en aquell episodi es va fer l'alerta taronja, no pas la vermella. La taronja estava activada conforme podria caure molta aigua. Però l'aigua va caure aigües amunt de la via del tren, a pocs metres, a l'àrea dels Masos de Comarruga, muntanyes de Barà, i van caure més de 200 litres per metre quadrat, que van baixar cap al càmping i amb resultat mortal. Aquí hi ha dos elements. Primer, el pronòstic no va ser capaç de dir que caurien més de 200 litres, se n'esperaven entre 50 i 100, número 1. I número 2, quan els càmpings estan anegats i tens personal sobre el terreny treballant, i de SEM, de bombers, etc., per què en aquell moment no es fa l'avís? Tot això, doncs, reconeixent l'error en la predicció, que es va quedar curt, tot i que hi havia l'alerta taronja, tot això són coses que s'han de posar damunt la taula.
0: Deixa'm dir que ara mateix està plovent molt fort a la part alta de Barcelona i al voltant de Collserola, per exemple, a la Ronda de Dalt hi ha talls fins i tot intermitents, perquè està plovent moltíssim, i ara mateix, si veiem el radar,
20: però
0: efectivament hi ha una d'aquelles taques vermelles que està situada a sobre de Collserola i està afectant, doncs, a tota la zona de Badalona,
20: però
0: el Vallès,
20: fixa't que
0: Sant
20: només
0: Cugat,
20: 35, 40, clar, 45...
0: No el 100 que deien ahir els models.
20: Clar,
0: no?
20: Imagina't que haguessin caigut el 100, que indicaven tots els mapes. Aleshores, hi ha problemes greus, no? És aquella línia fina, sincerament difícil, i que jo amb 41 anys de feina no he arribat encara a solucionar, eh?
4: A veure. Però, Francesc, corregeix-me si no és això, eh? Però és que jo, a mi em fa la sensació que tendim a pensar que la meteorologia és una ciència exacta, i no sé,
20: sí,
4: si no és ben bé així, no?
20: No ho és, clar.
4: No ho és, clar. I després també hi ha un altre debat aquí que hi ha a Catalunya especialment, eh? Perquè jo aquest debat el veig molt centrat en Catalunya, no l'he vist tan reproduït en altres punts de l'Estat, però tendim a pensar també que l'administració, després del cas de Paiporta, doncs ha de avisar-nos sempre, no? I que hi ha d'haver una alerta, i llavors quan hi ha massa alertes també ens queixem, no? I ostres, m'heu avisat i no ha plogut, i després quan, o si no t'han avisat i ha plogut, doncs també doncs queixes per tot arreu, no? I per tant és molt difícil trobar la tecla que faci doncs just, doncs avisar just i que passi el que s'ha previst que passaria, no?
6: Mm-hmm. Perdó, Francesc, digues.
20: No, és exactament així. És a dir, és una ciència que no és exacta, igual que no ho és la medicina. El que passa és que la medicina cada dia no surt al telenotícies el cas del dia, m'entens? Mm-hmm. però hi ha uns límits en la medicina, tot i que cada vegada en sabem més, no? En el cas nostre, doncs, en la dinàmica atmosfèrica hi ha uns límits de la predicció, i a més, ara mateix ens estan tensionant les costures, les condicions de sobreescalfament de mars, oceans... Bé, hi ha noves variables que apareixen en el xup-xup.
6: Clar, aquí hi ha tres coses, no? La primera és la previsió, tot el respecte pels meteoròlegs, que és una feina que quan l'encerta tothom diu, bueno, clar, és la seva feina, i quan la falla tothom carrega contra ells.
20: Sí, per tant, això és aquí, habitual, aquí, no?
6: Aquí
20: passa res, acostumat.
6: Exacte, aquí res a dir. I després hi ha, una cosa és les alert i l'altra són les restriccions del govern. Les alert és una cosa que no és matemàtica, però que hi ha una cosa que es diu Pla Inuncat, que fixa quan s'ha d'enviar, que és alerta vermella. Per això Roda de Barà, que era taronja, no es va enviar, i quan era alerta vermella, sí s'ha d'enviar. És veritat que el govern té la potestat de, en segons quins moments, i encara que l'alerta sigui taronja, per considerar que hi ha un risc per la població més elevat, decidir que s'envia. Això és una cosa, per tant, potser podem començar a revisar si s'han d'enviar més, si s'han d'enviar menys. Potser podem conscienciar la població que les alert no és per avisar-te que agafis el paraigües, sinó que és perquè el tonto que sempre va deixar el cotxe a la riera i el va buscar quan, exacte, plou, no hi vagi aquest cop. Perquè a vegades diu, oi, és que avisen massa. Bueno, sí, però si cada vegada que el Mauri surt al TN a dir que no vagi el cotxe a la riera, sempre hi ha un que hi va, doncs igual ho hem d'avisar pel mòbil. I després hi ha les restriccions del govern, és a dir, el tancament d'escoles, el teletreball, que segurament és el que genera més tensió en la població, especialment pels que són pares, i avui per segon dia consecutiu en alguns casos.
0: Tenen els nens a casa, han hagut de buscar cangurs, etcètera.
6: Aquí... I és important el que deia el Francesc de la distorsió de la dana. Crec que el govern ha pecat sempre de precaució, sovint de manera satisfactòria, perquè moltes vegades, si no passen més desgràcies, és precisament perquè això no s'ha fet. D'altres, perquè hi ha un càlcul. És evident que amb una situació a l'escola tal com era ahir, ahir a les 8 del vespre, potser si les prediccions deien, ostres, potser això no va tan enllà com ens semblava, retornar a començar el curs i això era un pollastre amb les escoles i amb els professors que segurament el govern no es podia permetre. Per tant, són coses que es poden afinar, però que cadascuna té la seva pota, que mica en mica, amb l'experiència, i em temo que n'haurem de tenir molta, anirem guanyant.
5: Mm. Jo crec, Maiol, que tot això que dius, hi estic d'acord, eh? És a dir, és evident que d'ençà de la dana tots els governs estan més atents a qualsevol situació que pugui ser complicada meteorològicament parlant, i també estic absolutament d'acord en que l'emergència climàtica està, diguem-ne, fent créixer la imprevisibilitat que té la ciència meteorològica. Fins aquí tot ok. Però aleshores ve la contradicció. És a dir, quan ens trobem en dies com avui, és normal que la població en general digui, home, això de les alert potser s'han passat,
6: tant, sense dubte,
5: no? Perquè s'han quedat 300.000 nens i nenes sense escola, perquè la Universitat Autònoma ha estat tancada, perquè la Universitat de Barcelona ha estat tancada, perquè en molts centres de treball han enviat la gent a teletreballar, amb el que això implica. I per tant aquí, al final, es produeix la contradicció entre la seguretat, la meteorologia i la responsabilitat del govern en avisar a la població, i l'activitat del dia a dia, que també és activitat econòmica. I al final crec que també hem de tenir en compte que, i no sé com s'ha de fer, i segurament hem d'anar agafant la pràctica del que, diguem-ne, d'aquestes costures que deia el Mauri, de l'emergència climàtica està generant, no? Fins a quin punt l'enviar permanentment és alert, o molt sovint les és alert, i que després, com ha passat avui, no sigui tan greu com preveiem, fa...
0: Que al final la gent no es prengui seriosament.
5: Al final la gent no s'ho cregui.
6: De fet, això és el que diuen els estudis
5: en aquests casos hauries de dir, el sentit comú és el que hauria de fer que la gent entengués que no ha de portar el cotxe a la riera, perquè ho han dit tota la vida, no ho estan dient ara, això. Però, no? Però en canvi, a mi m'envien un SLR i avui a casa meva no passa res. Home... No? La gent acaba dient, home...
0: Em demana la paraula al Maiol, però és que tinc ja el Francesc Garriga a punt. Garriga, bona tarda.
1: I veient aquí com plou, eh?
0: Ja, gràcies, plou. Insisteixo que ara a la part nord de Barcelona i a tota la zona del Vallès, Sant Cugat, Sabadell, Sant Quirze, està plovent molt ara en aquesta situació. La Ronda de Dalt també. De seguida anem cap allà. Deixa'm, però, tinc el Francesc Mauri. Mauri, el Garriga deu estar preocupat si a les 6:45 avui al Camp Nou plourà o no.
20: Bé, una loteria com en les últimes 6 hores. Sí, perquè són aquestes tempestes locals. Ara mateix, aquí TV3, Sant Joan d'Espí no plou, però veig la cortina de pluja perfectament als morros. Sí, sí. L'estem veient. I això és el que pot passar aquesta tarda, i per tant, damunt l'herba de la travessera de les Corts número 75, m'acabo d'inventar, doncs vés a saber, saps?
0: Francesc, gràcies, bona tarda.
20: Adéu, adéu.
0: Acomiado la Mònica Sabat, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes, gràcies a tots tres.
4: Bona tarda.
0: Garriga, et queden 15 segons si vols fer algun avançament del contingut.
1: No et perdis la primera hora, perquè recuperarem alguns dels millors gags del Cracòvia, que ahir vam saber que torna a Televisió de Catalunya.
0: Molt bé, doncs ens quedem aquí pendent de tot plegat. Ho deixem aquí, de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

Jacateta, peça de vestir lleugera, generalment de màniga llarga, i que cobreix el tronc, com es posa quan comença a refrescar sense que faci encara prou fred per dur una jaqueta més gruixuda. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Queco Novell, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
1: T'has mullat tu venint cap aquí?
2: No m'he mullat i estic molt content. Avui especialment, perquè després de 3 mesos torna a fer una temperatura de país civilitzat i plou.
1: Ahir feia calor, eh?
2: Ahir feia molta calor.
1: És que hi vam coincidir a la presentació de 3CAT i feia caloreta.
2: Feia una xufaguera espectacular.
1: El caloret. Marta Montaner, t'has mullat tu avui?
3: No, però sí que he vist com el director de Catalunya Ràdio et cridava l'atenció per com n'has vestit.
1: Ja, però això ara, o sigui, aquesta, m'acabes d'afegir aquí una capa extra que no t'havia preguntat.
3: No, ja, ja.
1: I havia sortit el tema.
3: He pensat. Mira, digue-ho, no?, a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Es veu que no anava
3: Ràdio.
1: Prou ben vestit. Molt...
2: Pregunta-li com et sembla que anava vestit i et respondràs si
1: s'ha mullat o no. Vaig anar a l'acte igual que vaig venir a treballar, Judit. Anava tan mal vestit ahir.
4: No. Anaves bé, no? Doncs anaves guapo. No, anaves glamurós, és veritat. Anaves senzill, però bé, funcional.
2: Anaves d'esport.
4: T'he de dir que hi ha gent que anava molt mudada ahir.
1: Massa.
4: Per això.
2: Sí, és que no hi havia una indicació clara.
1: No hi havia dress code.
3: Qui anava massa mudat?
2: Bueno, hi havia gent que anava molt mudada a la presentació
3: de 3K. Però tipus casament?
1: Algú ratllava el casament.
4: Poder sense corbata, però gairebé, no?
2: Sí, sobretot.
1: Homes amb vestit i corbata, no tant, però...
4: No, sense corbata, però amb vestit algun n'hi havia, no?
1: Bé, que són 4:02 i avui estem pendents del cel. Estem pendents de moltes coses, de fet, perquè avui hi ha gent indignada, i ara ho comentaven a la tertúlia amb l'Òscar Fernández, amb això. Amb aquestes alertes als mòbils que es van enviar a 5 comarques, amb la cancel·lació de classes, amb les restriccions de mobilitat, però a l'hora de la veritat, doncs, ara ho comentàvem, no ha plogut tant com s'esperava en molts d'aquests punts, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès. Tu aquest debat que ara feien també al migdia, és un debat, no? Entenc que no hi ha una resposta exacta.
2: Sí, comença a ser debat. Jo crec que la Dana de València va marcar un abans i un després. Des de la Dana, tothom que té responsabilitats polítiques no es vol picar els dits i s'avisen alertes més sovint que abans, no? Bueno, abans no n'hi havia, però quan hi ha, ara s'avisa alerta per tot. Potser... clar, potser hi ha una mica de precipitació a l'hora d'enviar l'alerta, però si els mapes indiquen una cosa i Protecció Civil... És que això de les alertes està perdut. Envies alertes o no envies alertes? És un debat perdut, perquè si les envies, per què les envies? I si no les envies, per què no les envies?
1: Ara aquí una estona parlem amb la Gemma Puig, que és la nostra meteoròloga de confiança, perquè ens digui com evoluciona la tarda. Ja heu sentit al migdia que sí, que hi ha llocs on ara s'està posant a ploure, però altres que no. Som a la Diagonal de Barcelona, plou, i a TV3, que és a 10 minuts en cotxe, no està plovent, per tant, això és molt variable.
2: I pel que fa a l'alerta, jo hi estava parlant amb el meu fill, que sortia de treballar a mitja tarda, i diu, hòstia, m'ha sonat l'alerta.
1: I érem una d'aquestes 5 comarques?
2: A Barcelona.
1: Ciutat?
2: Ciutat.
1: Ah.
2: I a mi no em va sonar.
1: A mi tampoc.
4: Marta,
2: Judit... Per tant, el criteri no sé quin és. Potser estava més a prop ell del Baix Llobregat
1: No ho sé. O hauria de ser així. Bé, en tot cas, aquestes alertes que ara comencen a ser habituals es van implantar a Catalunya fa poc i s'entén que s'ha d'anar afinant, però d'aquestes alertes, Judit, n'hi ha tot el món i, a més, no són només per pluja, que és amb el que ens hem acostumat aquí, sobretot.
4: Hi ha alertes de tot tipus i arreu del món, començant pel nostre entorn més immediat, a la Unió Europea, hi ha una normativa que obliga tots els països a tenir un sistema d'alertes com el que tenim aquí, com el nostre, no? Cada país l'ha batejat amb el seu nom. Aquí en diem es alert, però a França en diuen FR alert,
1: fra
4: a Itàlia...
1: El fra alert.
4: It alert, exacte. Cada
1: home,
4: país it
1: alert adapta. Funciona molt bé.
4: It alert.
2: És nom de pomada, no?
4: Per al·lèrgies.
1: Home, amb això que t'ha sortit aquí, posa't Italert.
2: Sí, Italert 3 vegades al dia.
4: Sí que fa nom de pomada, és veritat, sí.
1: El so és igual a tot arreu?
4: Depèn.
1: Ah?
4: En la majoria de països, els països europeus, però també els Estats Units, el Canadà, Austràlia, el so és el mateix. Aquest tan pesadot, tan intens, que estem acostumats.
1: Que fot un ensurt cada cop que sona.
3: Que entenc que té un compositor.
1: Home, no sé si...
3: Escolta'm, això ho creia algú.
4: Registrada.
1: Té una nota. No crec
3: no, i també una percussió. Vull dir que té un ritme.
4: Qui va decidir aquella nota? Qui va decidir aquell ritme?
3: I fa una paradinha, si t'hi fixes al mig.
1: Doncs aquesta pregunta, Marta, la fem a la reunió i llavors ho podem treballar i no ho fem en directe. Que no tenim...
3: Hem començat que jo picava, feia un toc d'atenció i ara me'l fas tu a mi.
1: Clar,
4: ho entenc, veig crispats,
3: ho accepto,
4: eh?
3: Ho accepto, és que ho entomo.
1: La pluja porta això.
4: Sí, ja ho diuen, ja ho diuen.
3: Sí.
1: Bé, això a Europa, aquest ens el tenim controlat.
4: A altres països, com s'ho fan, no? Per exemple, el cas del Japó és curiós perquè tenen diversos sons segons el tipus d'alerta.
1: Bé.
4: Escolteu ara, això és el que sona quan hi ha una alerta per terratrèmol al Japó.
1: Ai, que guai.
4: Sembla més zen.
3: El Mario Kart.
4: Sí, una mica.
1: Has agafat un bolet.
3: Sí.
1: Sí.
3: O sigui, no transmet un corre o un calma.
1: No, és com que passa una cosa bona.
3: Sí.
1: No?
4: Té una explicació.
3: Sona recompensa.
1: A mi això m'ho posa a la caixa. Quan cobres la nòmina... No? Ja t'ha entrat la nòmina, la notificació, no? Bé, perdó, també podria ser...
4: És bo.
2: És una mica despertador, eh?
1: Sí, també.
2: És un despertador de mòbil.
1: Que no molesta tant.
2: Bueno, és que no ha de molestar el despertador.
1: El meu molesta, perquè si no em llevo.
4: Aquest és un altre debat, eh?
2: Tampoc t'ha de matar el despertador.
1: I això és pels terratrèmols.
4: Sí, i això té... una lectura, no, de dir, és un so una mica més calmat perquè com que hi ha terratrèmols tan sovint perquè la gent no s'alarmi tant, ells quan senten això ja saben de què va la pel·lícula.
2: I que són japonesos, eh?
4: Això també és veritat. Hi ha un factor cultural que...
1: Però això sí que té notes, això sí que fa falta un compositor.
4: Sí, això és més elaborat que el nostre és alert, és veritat. Però després dèiem, al Japó tenen altres sons, no? El que escoltareu ara és el que se sent als telèfons mòbils quan hi ha un atac militar, per exemple, quan hi ha un míssil que ve de Corea del Nord i hi ha perill que, pum, caigui al Japó.
1: A veure...
2: Home, aquest dia és més xungo, eh?
4: Això ja dius, ojo, eh?
1: Se't posa el mòbil a fer això de cop i volta i et cagues.
2: Aquest és més xungo, eh? Aquest és més xungo.
4: I a més, és curiós, perquè al Japó no només sonen aquestes alertes als telèfons mòbils, sinó que sonen també... a través de la televisió, la ràdio, els altaveus públics que hi pugui haver pel carrer, de manera instantània. Quan hi ha una alerta, pam, sona per tot arreu.
1: Bé, això sona al Japó. Algun altre país té sons específics?
4: Mira, dèiem una mica que el del Japó sonava com un videojoc. Atenció al que sona a Islàndia. No? És com... Ui.
3: Això és una simfonia.
2: Això estan escorxant un animal.
4: Imagina't que hi ha un volcà en erupció i sents això.
1: Jo crec que això té un missatge ocult aquí en algun idioma.
3: Sí, és una psicofonia estranya.
1: En Klingon o alguna cosa així.
2: És que estem parlant de països civilitzats. Tu imagina't en una cultura mediterrània que haguessin, com la nostra, tanta varietat de...
1: Què toca avui? Què toca?
2: El debat seria acollonant.
1: Això era terratrèmol.
3: T'imagines que es pogués votar? Que fessin com una espècie de...
2: Referèndum de sons.
3: Referèndum de sons. El so que t'ha d'avisar d'una gran alerta.
1: Una sample de cada.
3: Si pots votar, i ja està.
1: Bé, això són alertes per pluges, el que tenim a casa nostra. Hem vist terratrèmols, atacs militars. Hi ha més tipologies d'alertes que potser aquí no estem tan basats?
4: Tu sabràs bé això, perquè vens dels Estats Units durant molts anys. Allà hi tenen les que en diuen alertes Amber.
1: Amber Alerts.
4: Exacte, que s'envien quan desapareix algun menor d'edat o quan se sospita que l'han segrestat i pot estar en perill.
2: Què dius?
1: Això posa molt mal rotllo.
2: Però que
1: et sona l'alarma i et diu... Abduction, allò, segrest, a tal carrer, tal, un cotxe negre, no sé què, si el veuen, truquit al lloc.
2: Hòstia.
4: És deu espantar. I passa molt sovint?
1: A Washington no... I, en canvi, els pocs cops que he estat a Los Angeles, sempre n'hi havia algun. Per tant, curiós, potser a Califòrnia són més avasats a fer, no ho sé.
4: Dèiem Amber Alerts, que això són les sigles, no?, d'America's Missing Broadcast Emergency Response, però Amber també és el nom d'una nena de 9 anys que l'any 96 van segrestar i van assassinar a Texas. I en honor seu va fer aquest sistema d'alertes.
1: Sí. Bé, això als Estats Units. A Romania, atenció.
4: I això... També, en primera persona ho vaig viure l'any passat que vaig anar de viatge a Romania. En zones boscoses hi ha molts ossos i si de cop passes per un lloc on hi ha algun os a prop, pam, et sona el mateix so que tenim nosaltres de l'ES Alert, avisant-te que hi ha un os campant per allà i que, sobretot, no t'hi acostis i que, i deia l'alerta, i sobretot no t'hi facis cap selfie, eh? No gosis.
1: És una bona recomanació.
2: És que recomanar això vol dir que estem molt malament.
4: Estem
1: no vol dir que més d'un s'ha mort fent-se un selfie amb un os.
2: Bueno, no haver-la fet, vull dir, clar.
4: És fort,
2: clar,
4: eh?
2: Un os, no.
1: Altres països.
4: Austràlia, per exemple, parlant d'animals, si estàs a la platja i hi ha algun tauró a prop o alguna medusa perillosa, pam, també et sona l'alerta. A l'Índia, això és graciosíssim, però no deu fer gaire gràcia quan estàs a prop d'aquesta situació, sona l'alerta quan estàs a prop d'algun ramat d'elefants salvatges. Imagina't que ets un pastor que vas amb les teves cabretes i de cop, pum, t'apareix un ramat d'elefants salvatges, doncs també t'avisen pel mòbil.
2: No tenim
4: mòbil.
2: So, eh?
1: No, no, hauríem hagut de posar uns elefants.
4: No hem aconseguit esbrinar el so d'alerta per elefant salvatge. Aquest no l'hem aconseguit esbrinar. I després a la Xina, altres coses que potser en un futur aquí poden arribar a passar, no? Quan els nivells de contaminació de l'aire arriben a estar en alerta vermella, doncs, pum, també sona una alerta i a Corea passa quan hi ha un avís per calor extrema.
1: Bé, això són alertes. Avui l'alerta la tenim al cel, un cel que fa una estona era molt negre. Com a mínim al centre de Barcelona o a la Diagonal de Barcelona.
2: Sí, venint del Tibidabo estava negre.
1: Ara, no sé si s'està aclarint o no, Gemma Puig, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Se'ns aclarirà el cel a Barcelona?
5: Sí, se'ns aclarirà el cel de Barcelona. Està marxant aquesta tempesta, però encara ara se situa entre el Vallès Occidental, Oriental, Barcelonès, Maresme. Va marxant cap al Maresme i sí, s'anirà obrint ara aquí a Sant Joan d'Espí. Ja es comença a obrir una mica, tot i que també hem tingut aquesta tempesta que ens ha anat creuant. No s'acaben del tot encara, per tant, encara es manté la inestabilitat aquesta tarda, amb aquests ruixats. Aquests darrers doncs, han crescut amb intensitat, han anat creuant des del Baix Llobregat, Vallès, amb algun registre significatiu. Han caigut 34 litres, per exemple, a Castellbisbal, dels quals 23 han caigut només en 30 minuts. També entre Terrassa i Sabadell, registres de 20 a 40 litres, per tant, déu-n'hi-do. I encara es mantenen actius els que, durant bona part del dia, doncs, han descarregat amb més ganes, els que se situen entre el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Pla de l'Estany. Aquí és on més ha plogut, han caigut 90 litres per metre quadrat al Pen, 62 a la Quart, 52 a Castellà de Nuc o 52 també a Sant Joan de les Abadeses.
1: Doncs això és el que està passant ara mateix. Sí. Tornem a parlar amb tu d'aquí una estoneta, a veure si podem actualitzar també el panorama, que hi haurà molta gent agafant el cotxe o sortint de la feina o vaja, al transport públic, o anant cap al Camp Nou i si podem fer un cop de mà, doncs ho farem d'aquí una estoneta.
2: Fa veu la Gemma d'haver passat un dia difícil avui, no?
5: Sí.
2: Avui és un dia que...
5: Ha sigut un dia
2: haguessis preferit estudiar periodisme, una mica?
5: Sí, sí.
1: De moltes explicacions.
5: Perquè m'has tingut una mica de tot, digués.
2: Ja. És una professió de risc, trobo, últimament, la de meteoròleg.
3: Sí, poc agraïda, de vegades. I mira que segur que la gent t'estima molt, Gemma. Segur que diuen coses maquíssimes i precioses pel carrer.
5: Sí, però avui no he sortit gaire, eh?
3: Avui...
2: S'ha estalviat.
5: He vingut directe a treballar.
2: Sí, sí. Més que res, aquesta cosa que jo trobo tan injusta de l'han encertat o no l'han encertat. Ah, sí. No? El verb encertar em sembla poc adequat per
1: com
2: parlar
1: dels... Com si fos tirar un dau.
2: Bueno, i després hi ha vents, hi ha coses, hi ha corrents. Jo no
5: sí,
2: hi entenc
5: no,
2: bé, però bueno.
5: I al final, en dies com avui, és important tirar enrere i com abans també deia el Francesc Mauri a la tertúlia, doncs ahir tots els models meteorològics es posaven d'acord i marcaven aquesta zona, en la zona on hi podia haver doncs, aquestes pluges més intenses, aquestes pluges torrencials, aquests registres que s'esperava que superessin els 90 litres o més per metre quadrat. Per tant, amb ulls d'avui doncs, ho veus d'una manera, clar, però amb els ulls que teníem clar ahir i amb la informació que teníem ahir, la situació era complicada. Després, les mesures no estan en el nostre abast, diguéssim, yeah, però sí que el pronòstic, estrictament el pronòstic, no? El que ahir ens deien els mapes i els models meteorològics és que teníem aquest aire fred. També és veritat que aquestes situacions d'aire fred són molt complicades perquè on acaba per aquest aire fred, on acaba situant-se, això no se sap fins en aquell precís moment i per tant on acaben descarregant amb més intensitat els ruixats, doncs és una cosa molt concreta d'aquell moment, no de 12-24 hores abans.
1: Ho anirem explicant, d'aquí una hora tornem a connectar amb tu. Gemma, gràcies.
5: Bona tarda.
1: Una pausa i atenció, un nom propi. Rosa Peral.
2: Vaja.
1: Potser d'aquí un temps...
2: Què ha passat ara?
1: Vas a un despatx d'advocats i la pots contractar. Contracta.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Un estiu que els canviarà la vida.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: És una provocació darrere un altre.
7: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-me prou.
7: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
13: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
6: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
6: Després de l'èxit del Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
7: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
6: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
15: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
16: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
17: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
15: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
19: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
20: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
21: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
20: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
22: Ara, sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
23: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
23: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Tenim novetats. Una de les dones més conegudes de la crònica negra a Catalunya. Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. S'ha graduat en dret des de la presó.
4: Sí.
1: Ja té el títol.
4: Ja té el títol. Recordem, Rosa Peral, que està condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella. Ja en fa 9 que compleix condemna i ha passat fins a 6 centres penitenciaris per diversos problemes de comportament. Tot i així, ha aconseguit començar uns estudis i ha aconseguit acabar-los. De fet, que estudiava a la Universitat, ja ho sabíem, perquè fa 3 anys la va entrevistar a Ricard Ostrell des de la presó al matí de Catalunya Ràdio, i ella li va explicar que estava estudiant a distància a través de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC.
24: Estic estudiant dret i tinc la visió d'intentar, doncs, que en algun moment surto d'aquí. Jo tornaré a tindre, que poguéssim viure una vida, no? D'alguna manera és intentar normalitzar-ho. I, bueno, doncs, la meva intenció, pues, és formar-me i sortir d'aquí el més formada possible.
1: Doncs ja ha acabat aquests estudis i ara es vol reinventar professionalment. Recordem que era policia.
4: Exacte.
1: Doncs ara voldria passar, quan surti de la presó, que li queden encara, entenc, uns quants anys, al món del dret.
4: I aquí hi ha diversos interrogants que s'obren, perquè ho avançava ahir el programa Vamos a Ver de Telecinco. Rosa Peral té la intenció d'acabar exercint com a advocada. Primer dubte, no sé si això és possible estant condemnada per un assassinat. I després diu que es voldria defensar a ella mateixa. Tampoc sé si això es pot.
1: Ja està el cas jutjat, no sé si això té gaire recorregut.
4: Però si hi ha altres causes obertes, no ho sé. En tot cas, recordem que el mes de maig, Núria González, que fins llavors havia sigut l'advocada de Rosa Peral, va decidir que renunciava, que plegava i que no la representaria en cap dels processos que té oberts.
1: Bé, clar, hi ha moltes apel·lacions, entenc, i revisions, i alguna altra història, i crec que no sé si tenia algun altre cas pendent, també,
4: la demanda
1: que l'afectava amb ella com a víctima, també,
4: de la pornovenjança. També havia posat una demanda per tota la sèrie de Netflix, que deia que atentava contra el seu honor. Té diversos fronts oberts.
1: Bé, tenim un assessor nosaltres. Tenim un assessor, que és el Carles Monguilot, que sempre ens resol els dubtes, és el nostre advocat penalista de confiança, i espero que no ens faci falta mai contractar-lo per defensar-nos. Senyor Monguilo, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, la pregunta
0: us
1: que...
0: Us ho faria bé de preu, eh? De
1: doncs ja, doncs no ja, podem, mai, eh? Ja podem tenir problemes que ens sortirà bé de preu. Perfecte.
0: Millor que no em necessiteu, efectivament.
2: Sí. Si és en pa, que ens fas descompte, no?
1: No cridem el mal temps.
0: Defensar innocents és un privilegi per un,
1: això,
0: per un advocat.
1: Home, no, si venim,
0: segur que seríeu innocents.
1: Si venim, ja que sigui, per una cosa que hem fet. És igual, va, no ens compliquem la vida.
2: Sí, no ens compliquem la vida.
1: Rosa Peral, condemnada per assassinat, podria arribar a exercir com a advocada de forma normal, com fa el senyor Monguilot?
0: No, ara no, ara no. O sigui, ella pot estudiar, efectivament, no és el primer cas, diguem-ne, de presos coneguts o il·lustres que ho ha fet. Els que tenim una edat, recordem el mític Lute, o fins i tot el Vaquilla, que jo vaig defensar. Havien estudiat a la presó, havien fet estudis universitaris, o el mateix advocat del president Puigdemont, el senyor Gonzalo Boyer, ell ha explicat que va acabar la carrera, no sé si el va començar també, però la va estudiar des de la presó, que estava complint una condena. Què passa? Que tu pots acabar els estudis, abans en deia llicenciat en dret, ara és graduat en dret, però llavors per fer d'advocat, per exercir, necessites la col·legiació. T'has de poder donar d'alta en un col·legi professional, que és el Col·legi d'Advocats, el Col·legi de l'Advocacia. I si tens antecedents penals per delicte greu, no pots donar-te d'alta. Per tant, la resposta és, ara per ara, la senyora Rosa Peral no podria exercir d'advocada fins que hagi complert la pena i hagi tingut dret a la cancel·lació d'antecedents penals.
1: Però això, que això no queda per sempre?
0: Els antecedents penals es cancel·len. Igual que els delictes prescriuen, doncs una condemna, quan l'has complert, la llei marca uns anys que han de passar entre que es declara extingida la responsabilitat penal i el dret que tens a cancel·lar aquests antecedents penals. Però això són molt d'anys, Són molt d'anys i si efectivament ella vol arribar a exercir, suposo que haurà fet els càlculs, veurem quan li declaren extingida la responsabilitat penal, em sembla que va ser condemnada a 20 anys o 25.
1: 25.
0: Bé, 25, doncs llavors haurà de passar un temps per poder fer la cancel·lació i a mi els números em sortirien que seria realment més edat de jubilació que no d'una altra cosa. El que sí pot fer, evidentment, és els coneixements que té, doncs assessorar l'advocat o advocada que li porti els casos, pot donar la seva opinió, encara que en aquest cas jo ja aplanyo a l'advocat o advocada que la defensi, perquè tenir un savi de client que pensa que sap igual o més que tu sempre és molt complicat.
1: Passa molt, això?
0: Passa poc. Jo si alguna vegada m'hi he trobat, a la presó a vegades n'hi ha que es pensa que són molt savis, perquè saben que ells tants i tal. Jo els dic, escolta'm, perdona, aquí qui mana sóc jo, i l'estratègia la decidiré jo, i tu pots consensuar-ho si et sembla bé o no, però si no, jo penso que perderies una mica de capacitat de fer la feina bé.
2: Clar, no? Clar, clar, clar. Els està passant a molts metges, això, que hi ha pacients que dius que el Google diu que tal.
3: Hi ha mestres, també. Hi ha mestres. Els pares i diuen com han de fer feina.
0: A mi ja m'han vingut clients que porten escrits que es veu clarament que ho han fet amb intel·ligència artificial i aleshores, bé, els hi has d'explicar realment quina és la teva feina i que ho entenguin, perquè si no, mira, hi ha d'haver sempre confiança entre advocat i client i viceversa, i client i advocat. Per tant, si no és així, si

0: coneixements de dret i a sobre és graduat en dret, podrà segurament argumentar i fer escrits com si fos advocat en exercici, sense ser-ho, i se li tramitarà, perquè no és obligatòria la presència ni de procurador ni d'advocat. Quan llavors ja recorres en el tribunal, sí que necessitarà l'advocat. Però sí, segurament allà dins, i més a més, com que hi ha aquesta relació íntima que acaba establint-se entre companys de cel·la, pensem que és un ambient hostil on els que estan junts en la desgràcia doncs fan pinya i és normal i són aquella relació de col·legues molt dura i a la vegada molt intensa, pot ser que el que assessori la senyora Peral es pensi que està més ben assessorat amb la seva amiga i graduada en dret que no amb l'advocat que tingui designat, no? Però bé, això ja serà cada cas serà cada cas.
1: Jo estava pensant ara, com deia el lletrat, que ja no és el primer pres que estudia una carrera, però em dóna la sensació que és com fer les coses al revés, no? Primer cometre el delicte i després estudiar per què t'han condemnat, no?
2: Primer jugo al Monopoli i després em prenc les normes.
1: No? És una mica estrany. I et volia preguntar, estudiar una carrera pot comportar una rebaixa de condemna?
0: Bé, això en el món dels presos etarres d'ETA ha passat moltíssim. Molts han estudiat estudis universitaris, han estudiat carreres, i sí que se'ls té en compte com a mèrits de voluntat de reintegrar-se a la societat, d'acceptar una disciplina. Tot això sempre es valora, efectivament. Abans, quan hi havia el que en deien redenció de penes pels treballs, els estudis comptaven, et podien rebaixar anys de condemna. Ara el que es valora és pels beneficis penitenciaris, per arribar més aviat a tenir permisos o arribar més aviat en un règim obert. Però sí, efectivament, és una manera de mostrar voluntat de reinserció i de refer la vida, que per això estan pensades les penes. I també ho tinc que dir, els centres penitenciaris, la Direcció General d'Institucions ho posa fàcil, és a dir, ajuda a les persones que volen fer estudis i també la universitat a la vegada també hi posa els seus mitjans, desplaçant professors si fa falta inclús, vull dir, ho miren de fer bé perquè tot això porta en aquest objectiu que té la pena, que és la reinserció i rehabilitació.
2: Ara ens ho mirarem una mica més de prop. Carles Monguilot, com sempre, un plaer, moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
2: Atenció a les dades. 55 presos ara mateix a Catalunya estudiant a la universitat, segons les últimes dades fetes públiques pel Departament de Justícia.
3: Sí, són un percentatge molt baix, en realitat, perquè no arriba ni a l'1% dels presos els que estudien a la universitat. En tot cas, com deia ara el Monguilot, estudiar des de la presó és clau, no?, per facilitar la reinserció dels reclusos un cop acabin de complir la condemna. La majoria estudien en universitats a distància, com la UNED o la UOC. Nosaltres hem parlat amb la UOC i ens diuen que en l'últim curs han tingut 13 presos matriculats i ara estan en època de matrícula, potser se'n sumen de nous.
2: Clar, i els presos estudien en les mateixes condicions que la resta d'estudiants, en els mateixos cursos?
3: Més o menys sí, tot i que en algun cas puntual potser ens diuen que poden adaptar algunes activitats i després també heu de pensar que depèn de les titulacions. Si és una titulació que requereix moltes pràctiques a fora, aquí segurament no podran estudiar aquest grau perquè, han de marxar de la presó.
4: Els treballs en grup?
3: Clar, això dels treballs en grup...
2: Mira, com la Leonor, que els fa la Zarzuela, o si el fas amb Rosa Peral, et toca a la presó.
3: En ser a universitat...
2: Podeu quedar a dormir, si voleu.
3: En línia és més fàcil, perquè en principi cadascú té el seu correu electrònic i poden anar fent...
2: Clar, al ser distància...
3: Si impliqués quedar a casa d'algú, clar, això ja, evidentment
4: però si necessiten comunicar-se a través d'ordinador o a través de mòbil, que hi ha molts grups de WhatsApp d'universitaris i que les coses gestionen per allà.
3: Clar, has de pensar que ells tenen els telèfons mòbils, els ordinadors molt restringits, i llavors només se'ls dona accés a les plataformes de la universitat, al fòrum de debat de la universitat. No crec que els hi deixin tenir WhatsApp per estar al grup dels apunts del WhatsApp. Això ho dubto molt.
2: I sabem quines són les carreres amb més demanda?
3: Doncs mira, dret, com la Rosa Peral, és la que solen estudiar més els presos, i després també comunicació.
2: Ah, mira.
3: I després també ens diuen des de la UOC que els que fan dret després també acostumen a continuar els estudis i fan el màster en advocacia, vull dir que van seguint la carrera.
1: En tot cas, la Rosa Peral és una font constant de sorpreses.
2: Sí, i de notícies a vegades inesperades.
1: Fantàstica.
2: Dos quarts de 5 de la tarda, un minut de pausa i atenció perquè passem d'una icona de la crònica negra a una icona del que no surti d'aquí. I no és Marta Montaner.
4: Uau!

0: final del partit, el Barça ha quedat eliminat de la Champions.
1: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Passa un minut de 4:45 de la tarda. Moment de ser amb aquesta sintonia. Què li ha fotut la tarda en l'aire a la Marta Montaner?
8: Mira, Garriga, avui és un d'aquells dies que fa mal.
7: Ai, per què?
8: Fa mal. Perquè qui me l'ha fotut en l'aire a la tarda és una persona a qui jo m'estimo. Me l'estimo com si fos una més de la família, pràcticament. I d'aquí parlem gairebé cada dia el que no surti d'aquí.
7: És així.
8: Aquesta persona és la cantant Aitana Ocaña. Porque todavía te
7: quiero. I per què t'ha fotut la tarda en l'aire si ahir al concert del Palau Sant Jordi va parlar tota l'estona en català?
9: Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els hi vaig dir, mira, vull que em parli en català perquè és veritat que ells amb mi no parlen en català perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els hi vaig dir, sisplau, parlem en català aquests dies perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí, bueno, segur, perquè... Faig moltes castellanades, jo ho sé.
8: Deies, l'Aitana va parlar ahir al seu concert, l'últim dels Sant Jordis que tenia, tota l'estona en català. I jo et dic, justament per això, Garriga, justament per això.
7: És que aquí hi ha debat, eh?
8: El primer debat, i per mi no és ni debat, és que tu recordes que el company Marc Andreu i jo mateixa vam assistir al primer d'aquests 4 concerts de Barcelona, de l'Aitana.
7: Divendres, no?
8: Exacte, sí. Divendres passat. I saps quanta estona vaig xerrar català a l'Aitana?
7: Vinga.
8: M'ho apuntat, eh?
7: Ho has cronometrat.
8: He anat a buscar la gravació, la podria haver posat, correcte, sí. Però he pensat,
7: ja
8: transcriu-ho.
7: Ja t'explico.
8: Vaig a fer de periodista antiga, vaig a transcriure. Bueno, doncs van ser 30 segons. I va ser Bona nit, Barcelona. No sabeu la il·lusió que em fa estar aquí, amb les meves amigues, la família. Són 4 Palau Sant Jordi, és una locura.
7: A una es va acabar el català.
8: Aquí ja va dir...
10: A l'última paraula ja...
7: Però què ha passat entre el primer i l'últim?
8: Ah, és molt bona pregunta, Queco.
7: Perquè, clar, ara potser hi arribarem.
8: Potser hi arribarem.
7: Val.
8: Això, aquests 30 segons van ser tot, el concert de divendres, però també hi hem de sumar una figura de cartró ploma d'ella de preadolescent amb la samarreta del Barça d'UNICEF que li va regalar una fan i ella ho va recollir i va fer servir com a tretzo.
7: Suma català, no, sí.
8: I una altra figura de cartró ploma d'ella vestida de pubilla, molt probablement creada a IA, amb intel·ligència artificial, perquè jo mai he vist l'Aitana disfressada de pubilla.
7: Però, per tant, no estàs contenta que fes ahir tot el concert en català? El concert, la part no cantada.
8: L'Aitana és nascuda a Catalunya i va estudiar fins als 18 anys aquí, l'Institut a Viladecans. La Juliana Canet, de fet, el va visitar per la docusèrie del que no surti d'aquí al Descobert, que si no l'heu vist, jo us la recomano, disponible a 3CAT, Queco, no sé si
7: també
8: has tingut...
7: També l'he vist.
8: Sí o no?
7: Sí, ho ha vist tot el Queco.
8: Ets el senyor 3CAT, tu. El dispensi, senyor 3CAT, és Queco...
7: És que consumeixo molt de ficció.
8: Està molt bé. Doncs això, que l'Aitana ha estudiat en català...
7: Perquè era ficció, sí. No?
8: La nostra? També és molt bona pregunta. Avui estàs molt inspirat, eh? Això, que l'Aitana ha estudiat en català i que potser podria, no sé, igual és una idea molt esbojarrada, però potser podria haver parlat en català als 4 concerts tota l'estona.
7: Doncs potser sí.
8: Que estem celebrant i agafant aquestes engronetes com si fos un gran tiberi al bufet d'un hotel, quan en el fons és una victòria la mar de trista. I que tenim nosaltres, oients, gairebé assetjant-nos al WhatsApp del programa, el que no surti, que ens han passat aquest discurs d'ahir de l'Aitana al concert, dient, ella és una reina i ha proclamat la independència de Catalunya. uns quants matisos aquí.
7: Home.
8: Perquè recordem, no, recordem que ella gairebé es posa a jugar a la final del Mundial de Futbol amb la Roja.
7: Veig molt dura, amb l'Aitana.
8: Amb aquesta cançó de superestrella. A veure, és veritat, jo sempre sóc molt dura amb la gent que estimo. I per això és una demostració d'amor, també.
10: S'ha de poder dir les coses, no?
8: I penso que la culpa tampoc no és de l'Aitana, és més un retrat d'en quines situacions trobem. I una reflexió també, ara que ha començat el curs escolar, que a mi sí que em provoca tristesa, em fa pena. I d'altra banda, això no treu que jo li vulgui agrair a l'Aitana moltes coses. Uns quants punts, per exemple, del seu discurs d'ahir al Sant Jordi. Perquè és veritat que ella té un públic molt ampli, molt divers, amb edats de tot tipus, per començar, però també sensibilitats de totes les menes. I segurament tot el ventall ideològic que et puguis imaginar. Saps totes les paperetes d'un col·legi electoral? Sí. Segurament ella les reuneix entre els seus espectadors.
7: I potser més d'algun costat que de l'altre.
8: Podria ser perfectament. I ahir l'Aitana al concert va fer una defensa de l'escola catalana.
9: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a Stai Pole, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més.
7: Poder practicar-ho més, molt bé.
8: Mira, tu també ja t'estàs fixant en les coses que fan patir més. Però la part aquesta de dir sense l'escola catalana jo no hauria après la llengua, això dona sentit
7: no,
8: també a la immersió.
7: Raó. Això té raó. Vaja, té raó, no sé si té raó. A Catalunya sense escola no pots aprendre català?
11: Jo crec que el gran èxit de la immersió és...
7: No ho sé.
11: Una altra cosa és que no es parli, però que entendre'l, l'entén tothom.
10: En tot cas, és un reconeixement al model d'immersió.
11: L'entén tothom perquè l'han estudiat a l'escola.
8: Doncs jo aquí l'aplaudeixo, Garriga. Igual que quan va dir també que té ganes de fer classes de català per millorar-lo.
9: I ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya. Som bilingües, que fem castellà, parlem català, i bueno, m'agradaria aquesta nit intentar-ho.
7: A mi, que acabi dient, m'agradaria aquesta nit intentar-ho, com si fos pujar a l'Everest, què vols que et digui?
8: Mira, et passo el guió de la secció.
7: Ai, perdona.
8: No, en el sentit que... Veus com tu també ets d'un l'Aitana?
7: Oh, home, sí, clar, però jo no tinc attachment emocional.
8: Clar, tu no l'estimes,
7: no?
10: Sí que sorprèn una noia de 18 anys escolaritzada tota la vida a Catalunya que digui intento parlar en català.
8: A veure, jo m'agafo en aquesta part, per prendre-m'ho d'una manera positiva també, eh? Aquesta voluntat que ens ha expressat de... Estudiar la llengua, de fer classes, perquè és una demostració d'amor al seu idioma, que respecta la llengua, que li interessa i que vol cuidar-la i preservar-la. I malauradament, sí, en els temps que corren, això s'ha de celebrar.
7: Però atenció, perquè el que també va fer Aitana ahir va ser parlar de Trescat.
8: I en Carles Porta, em penso, que està molt content.
9: Però bueno, és important a vegades, quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si m'encanta, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar en català, per poder practicar-ho.
7: Li encanta Crims.
8: Li encanta Crims.
7: Home, aquí no.
11: Sí, clar.
8: Exacte. Però en Porta li encanta l'Aitana. Ho sabeu, no? Heu vist aquest missatge que ha escrit a X, l'antic Twitter? Sí. Que li ha escrit un missatge a l'Aitana dient nosaltres també som fans teus. Admirada, Aitana.
7: Carai. Doncs atenció, perquè la tarda de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb Carles Porta.
8: Bravo.
7: Tenim la reacció en exclusiva de Carles Porta. Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
12: És molt bonic que l'Aitana miri Crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de Crims amb lo carinyo amb què en va parlar, És molt bonic, més que sorprenent, és molt bonic. Nosaltres, per sort, tenim una altra Aitana que també és molt fan, que és l'Aitana Bonmatí, i el Pau Cubarsí, i hi ha molta gent, especialment jove, que mos mire, i és una passada. O sigui, el que hem acabat creant entre tots amb aquest fenomen de crims és absolutament increïble.
7: Doncs això és el que pensa el Carles Porta.
8: Deixa'm afegir una altra famosa, que és molt fan de crims, la cantant Bat Gyal. La filla d'Eduard Farelo.
7: Ho ha dit, això?
8: Sí, ho va dir en el Late Night Show d'en Marc Giró.
7: Ah, sí, va parlar de crims?
8: Va dir que suposava per dormir.
7: Doncs això ja és més estrany.
8: I que de vegades canviava el capítol perquè li feia massa
10: por. Home, és que veure el crims. Sí.
11: Escolta, abans que acabi la Marta, deixa'm dir que ahir et vaig sentir...
8: Sí.
11: Javier Bardem.
7: Ah!
11: I m'està passant una cosa semblant. Que tu, o sigui, m'estic enamorant de Javier Bardem. M'estic enamorant... O sigui, m'està passant que m'estic enamorant de Javier... Vaig anar a veure El Ser Querido, que us la recomano
7: mil vegades.
11: Perquè el Sorogoyen és una bèstia fent pel·lícules i el Bardem i la Victoria Luengo estan esplèndid. I llavors... A Instagram, això del puto algoritme, només m'estan sortint coses del Ser Querido, rodes de premsa, declaracions, tal. Jo us m'estic enamorant del Bardem.
7: Mira.
8: Crec que és un mal comú, eh? Crec que és com el refredat que ara corre tant.
7: Ja passa.
8: Sí, hi ha una passa de Bardemitis, no bèstia.
11: I no ha canviat, aquest noi. Jo crec que ha sigut així sempre, però mira ara...
7: Sí, ens han...
8: Però, Queco...
7: L'hem descobert.
8: Està pillat, eh?
11: Sí, està pillat.
10: I molt.
7: És igual, però en aquests enamoraments platònics...
11: Vaig sentir molt rabiosa amb això.
7: Bé, escolteu, que estàvem amb el Carles Porta i, clar, ja que el teníem amb nosaltres i hem pogut parlar amb ell, i hem demanat, escolta'm, això del crims, t'emociona que es faci servir per escoltar i per aprendre el català? I, de passada, quan torna el crims a la ràdio, a la tele, tindrem més crims, Carles Porta?
12: Nosaltres ja fa molt temps que mos escriu gent de tota la zona de parla llatinoamericana que aprenen català veient crims. És una passada, i a Catalunya passen moltíssima gent i molts estrangers que miren crims per aprendre català. És una passada, és una cosa absolutament increïble. I això mos obliga a treballar cada vegada més bé, amb més rigor, amb més força... I abans que m'ho pregunteu, tornarem a principis d'any.
7: Bé!
12: A principis d'any, per la data exacta la de decidir TV3. Molt a principis d'any tornarem amb crims.
7: Molt bé.
12: I a la ràdio continuarem fent molts capítols de crims, perquè la veritat és que estan tenint un èxit impressionant i és una passada, és una passada. I que això, a més, ajudi a que el català sigui estimat i que ajudi a fer créixer el català, doncs és un orgull, és una cosa molt bonica, de veritat que sí. Moltes gràcies. I moltes gràcies a l'Aitana. Un petó molt gran, noia.
7: Doncs ja ho tenim.
11: Això que diu el Porta ens passa també al Polònia. De gent que... No tant de Llatinoamèrica, però sí de la resta de l'Estat.
7: No, ara potser tenim allà a Bolívia una comunitat que saben perfectament que és el 155.
11: No,
10: Puigdemont!
11: Es miren al Polònia i a vegades ja amb comentaris de dir l'estic aprenent, l'estic acostumant a sentir parlar català.
7: I com que combines català i castellà en algun gag, doncs també es fa accessible, no? Bé, doncs això és el que volíem explicar avui de l'Aitana i que li ha fotut la tarda en l'aire una mica, a la Marta Montaner.
8: Sí, però ara em porta també me l'acaba de arreglar. O sigui,
10: ens hem reconciliat una miqueta.
8: Sí, i que jo l'Aitana, l'adoro, eh?
7: Sí.
8: Em creus o no?
11: En català i en castellà.
8: Sí. Com ho diuen? Te amo?
7: Te amo. Aitana, te amamos. No, t'estimem.
8: No, t'estimem. Com el t'estimo no hi ha res.
10: Això és veritat.
7: Doncs mira, després d'aquest tancament farem una pausa per agafar aire i dir-nos entre nosaltres que ens estimem molt. I atenció, que estimarem molt un retorn de 3CAT. Torna a Cracòvia! I serà que Conovell? Ho sabrem després de la pausa.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
3: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
4: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
3: I amb productes del territori.
4: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Vinga, va, comencem!
5: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
6: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
7: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
8: Escola rural.
7: Natació, sabateria...
8: I... ràpid!
7: Us hi apunteu?
9: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escaló.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-la prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
17: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
18: Ahir ho vam fer oficial. El 2026 torna Cracòvia. La sintonia de Cracòvia.
19: Jo també.
20: L'havia oblidada.
19: Jo també.
18: Nou anys després que es va emetre l'últim capítol, el 12 de juny del 2017, el que era aquest spin-off esportiu del Polònia i que va ser un gran èxit, sobretot els anys de Guardiola, al principi, no? amb el Barça dels 6 títols i de més. Doncs bé, 3CAT anuncia que es recupera el format i que el podrem veure a la plataforma a partir del mes vinent. Tu recordes bé el naixement del Cracòvia inicial?
19: Sí, que el recordo, sí.
18: Va haver-hi molt embolic amb el Barça... Va costar una mica?
19: Al començament no, però amb els anys de Cracòvia, és una conclusió a la que arribo jo personal i no científica, vam comprovar que trepitges més ulls de poll parlant del Barça que parlant de política.
18: És a dir, era més complicat, era més...
19: Pot ser més complicat.
18: Sonava més al telèfon amb el Cracòvia que amb el Polònia?
19: No sé si sonava al telèfon, però sí que hi ha... És a dir, és com si la classe política, el govern de la Generalitat, la classe en general, la classe política en general, en tant que pública...
18: Entomaven millor.
19: Entoma millor.
20: Bueno, estan més acostumats potser a les crítiques,
19: entoma
20: no?
19: Entoma millor. I l'altre és molt delicat. I ojo amb alguns jugadors.
18: Més jugadors que directius?
19: Bueno, ja pot haver-hi gent que no li vingui de gust que se'n faci paròdia.
18: No diràs cap nom.
19: En el moment aquell, eh? Estic parlant? No, tampoc ara el recordo, però sí que hi va haver casos de dir... Cuidado, que aquest és enfadat. I ja saps tu, molt bé, que quan un jugador de l'elit s'enfada, tremolen tots els fonaments, inclús els radiofònics.
18: Fins i tot si no tenen raó, els
19: Fins
18: enfadats.
19: Fins i tot si no tenen raó.
18: Hi havia un precedent, però, que era el Força Barça, que semblava que ja havia trencat aquest tabú amb l'Alfons Arús uns anys abans, però, en canvi, sembla que això no...
19: També a l'època del Força Barça el vedatisme dels jugadors
18: no?
19: era diferent, eh?
18: Clar.
19: Era molt menys que ara, eh?
18: Molts actors compaginàveu Polònia i Cracòvia, que això devia ser una bogeria, no?
19: Sí, era una
18: bogeria. Tota la setmana ocupats.
11: Quin dia era el Cracòvia?
19: El dilluns, l'endemà del partit.
18: El dilluns el passàveu gravant per poder fer el postpartit.
19: Diumenge a la tarda els guionistes el passaven escrivint.
11: Clar.
19: La putada més gran que podia haver-hi era que el partit del Barça fos el de les 9 de la nit, de diumenge, el del plus. Això volia dir que anaven a dormir molt tard i que els guions del Barça no arribaven fins a les 6 del matí o les 7 del dia de gravació.
18: Clar, tu allà, així com el Polònia... et vas fer... No dir cèlebre, o vaja, que vas agafar molt protagonisme amb primer Maragall i després
19: amb
18: Zapatero, Rajoy i demés. Aquí eres la porta, no? Bàsicament.
19: Em sembla que a l'època... Sí, vaig fer la porta i després vaig fer Sandro, em sembla.
18: Havies arribat a fer de Sandro?
19: Sí, vaig fer Sandro.
18: O sigui que el teu són els presidents.
19: Sí, el meu.
18: Siguin de futbol,
11: siguin polítics,
19: que president no. No, vaig fer... Sí, vaig fer Sandro, sí. Sí. Però recordo una època molt boja, eh? I recordo... Ens van convidar un dia a la Masia Antiga, a la Masia que hi ha aquí a les Corts, a fer un sopar en el menjador on menjaven els nanos de la Masia, sense nanos de la Masia, i ens van donar el menú de... No sé si era carn rebossada amb patates...
18: De futbolistes.
19: Sí, el menú de futbolistes.
18: Però amb qui vau sopar?
19: Amb gent de la directiva. Crec que era el Sandro.
18: Sí, tu li vas fer de la porta, al Sandro?
19: No, li vaig
18: fer... No li vas fer un loro?
19: No, per què no? No.
18: Bé, la pregunta que es fa a Catalunya ara és... Què conovell?
19: Sí. No. Ja et dic que no.
18: No tornes al Cracòvia?
19: No. Jo el Cracòvia, de fet, no el vaig ni acabar. Perquè vaig fer les primeres temporades i després em vaig sortir perquè hi havia molta feina i em sembla que també vam començar a fer teatre en aquell moment a Polònia, en minoria, la família real, em sembla que era. I per salut mental i general vaig dir no cal ja. No,
18: bé, doncs el que coneixerà...
19: Descansar, que no...
18: Avui l'Aleix Figueres, bona tarda, com estàs?
14: Què tal, com estàs?
18: Avui ha dedicat una jornada laboral a mirar Cracòvia.
14: A riure una estona.
11: Enveja, noi.
14: I a recuperar aquells moments.
18: Anar veient gags d'aquells que han passat a la història, perquè, clar, hi ha alguns gags que han passat a la història.
14: Sí, exacte, perquè, de fet, en aquell moment, per exemple, hi havia molts que imitaven la imitació del president Josep Lluís Núñez, de Carlos Latre. Exacte, tothom feia aquesta cosa que no era l'original de Josep Lluís Núñez, sinó la de Carlos Latre.
19: I ha quedat, això dels euros.
11: Sí.
19: Els euros.
11: Sí.
14: De fet, molta gent, a banda d'això, va dir ets lo puto Gusiluz, també, o van cantar algun dels himnes que van néixer al programa. De fet, l'arrencada va coincidir amb l'arribada de Pep Guardiola, com dèiem, l'any 2008, a la banqueta del Barça, i tant és així que va ser un èxit que el pic més alt del programa es va registrar l'any 2009, res, un any després d'haver començat, amb un minut d'or, amb gairebé 35% de share, això ja no es veu, de quota de pantalla, i pràcticament 1 milió d'espectadors connectats.
19: Uah.
14: En aquell Cracòvia que anava doncs, després d'un Barça-Madrid, per tant,
18: home,
14: un clàssic.
18: Això devia ser després del 2-6.
14: Probablement.
18: 2009 és 2-6, Madrid-Barça, sí.
14: Clar, tothom connectat doncs, al Cracòvia, com ara ens passa una mica amb el Chiringuito, no? Doncs tothom connectava amb el Cracòvia en aquell moment per veure aquesta paròdia, com dèiem, de tot plegat. Però aquell mes d'abril tothom cantava una cosa que era aquesta.
21: Però per què no us agrada llegir? Per què no sabeu que la vida es resumeix tota en dues coses? Poesia i prosa.
22: No, todo se resume en tres cosas, mister.
21: Tres coses, tres.
23: Coches y chicas aparte.
24: Copa, Lliga i Champions.
11: És una època de la meva vida, això, eh?
24: Copa, Lliga
19: i de la meva.
11: És tan fort.
18: De la de tots.
19: Sí.
11: Ho cantàvem, això.
19: Aquest és el Laporta, aquest.
24: Títols culers.

0: quedat com un himne, això, no? Per...
1: És que això va ser la xamba més gran de la vida.
0: Sí. Fer aquest himne just abans d'aconseguir el triplet.
1: Clar. O sigui, jo, a mesura que el Barça anava guanyant títols, pensava, hòstia, es complirà la cançó.
0: We Will Rock You, de Queen.
1: I al final es va complir la cançó.
0: Convertit en aquest Copa Lliga Champions. A més, per aquest ordre. Primer la Copa,
1: sí, sí, sí,
0: després
1: sí,
0: la Lliga i al final la Champions. Aquí qui sortia en aquest vídeo?
2: Aquí, per exemple, apareixia doncs, en Guardiola, interpretat per Pep Plaza, després en Carles Puyol, interpretat per en Jordi Ríos. Vull dir, aquí hi havia com tot de personatges, aquest Oriol Cruz fent d'Iniesta. Clar, els personatges que en aquell moment tothom volia veure en el, doncs, en el Cracòvia. Però és que no va ser l'única de les cançons que va petar.
0: Atenció, que aquesta ve molt a pèl del que està passant ara i del en el que s'ha convertit el Madrid.
2: Exacte, perquè la temporada 2010-2011 el Barça torna a guanyar la Champions a Wembley, mentre que a Madrid Mourinho no aixecava ni una copa per brindar.
3: Demà juguem la Champions i estem a un pas de l'eliminació. Ho has sentit, Carles? Carles! Carles!

0: Tinc cap dubte que si el Cracòvia arriba a final de temporada amb el Barça, podem deixar el Madrid a zero, això ho recomanaré.
1: Mou res 2.0.
2: És que el moment per recuperar el Cracòvia és un gran moment, sí, perquè el Barça travessa un gran moment.
0: I amb Mourinho al Madrid, que també donarà molt joc.
2: Madrid, perquè pensa que fer un Cracòvia amb el Barça de Ronald Koeman...
0: Doncs hauria costat una
2: hauria
0: mica
2: costat,
0: més.
2: Exacte. Perquè estàs parlant...
0: Potser hauria estat divertit, també, el veure el Koeman, sí, del Cracòvia.
2: El problema és que estàs parlant de sentiments, que sí, això no, sí, passa, clar, en el Polònia.
3: I implica
2: que
3: estem encigalats tots ara, no?
0: Va, recuperem algun gag més d'aquests que van passar molt a la història, que no cal que siguin cançons, sinó gags, directament.
3: Exacte, perquè els números musicals són una marca de la casa de Polònia i Cracòvia, però és cert que hi havia, doncs, llegendes del Barça que tothom volia veure, com dèiem abans, aquest Josep Lluís Núñez, que el vam sentir molt, que el vam imitar molt i que sempre anava acompanyat del seu Joan Gaspar, el seu partener de sempre, que es va convertir en un personatge pop en aquell moment.
4: El Gaspar, bona persona, ja fent la seva donació a la Marató de Castany.
5: Ah, molt bé, eh? Doncs vinga, anem passant, que fa fred i vol ploure sobre les llambordines.
4: Fes, però on va? On va?
5: Jo?
4: Ah?
5: És que no porto la cartera, Se l'ha menjat un gos.
4: Quants diners posarà?
5: 10 euros, eh?
4: 10 euros?
5: 10 euros meus, 10 euros teus, 10 euros de tots els catalans, 7 milions de catalans, 10 euros? 70 milions d'euros!
4: Va, miri, jo em sento molt millor ara.
5: A veure, un...
0: I aquí se li escapa, se li escapa el dit i posa...
3: Li queda encallat aquell número.
0: Aquell Núñez que vaja, que...
2: Jo recordo aquell dia el Latre va embogir absolutament. És que li van donar corda, van dir, fes el que vulguis.
0: I ho va fer. Va, anem a buscar Caco Novell.
3: Home, i tant, perquè, fet, com dèiem, hi havia aquí el personatge de Josep Lluís Núñez, però també el cigalero per antonomàcia d'aquell moment, que era Joan Laporta.
6: El loro! Cava per tothom!
7: Quantes copes poso?
6: Copes, dius? Copes, dius? Ampolles, nen, ampolles! Una per cadascú! Ah, i a mi ja em pots de posar la segona ronda.
0: La porta un personatge molt excessiu, no?
2: Era si et tocava fer el gag de les 8 del matí...
1: Ui, et despertaves de cop.
2: Cap a dalt.
3: Apretant.
2: Era com, hòstia, tinc l'energia a les ungles dels peus. A més, era aquella època que el Laporta es fotia el cava pel cap, clar. I clar, era com molt atractiu, no?, que el personatge també es fotés el cava
3: tan
2: pel cap.
3: Tan desmanegat, no?
2: Sí.
0: Anem a buscar Iniesta.
3: Anem a buscar Iniesta perquè...
2: Exacte.
3: Aquesta frase... ens va marcar a tots.
8: Oye, ¿se puede saber qué estás haciendo?
9: Hosti, Nieste, és que no puc dormir. I he pensat, calla, talla una mica de llenya, ara que s'hi apropa l'hivern.
8: A ver, no es por cortar el rollo, porque sabes que yo soy el rey de la fiesta. Pero mañana hay entreno, así que apaga la luz y a dormir.
9: Nieste, ¿dorms o qué? És que t'he de confessar una cosa. Em fa molta por la foscor.
8: Tú sabes que soy algo paliducho, ¿verdad?
9: ¿Paliducho? Collons, ets com un glob de llet.
8: Bueno, pues fíjate bien en esto.
9: ¡Hostia! Però si ets lo puto Gucilut!
3: En aquest moment ell se'n sent com una bombeta.
1: Encara me'n recordo, sí, del gag, no, boníssim.
3: Fantàstic.
2: Sí, el puto Gucilut també va ser una de les coses que...
0: El Gucilut encara existeix?
1: No ho sé, vaig a mirar si està a la venda.
3: Ser, però no se'n deu recordar ningú, jo... Els magatzems deu estar al fons del tot.
2: Jo el vaig deixar fa...
1: Per a dormir.
3: Fa anys ja, no,
2: Caco? Fa temps que vaig deixar el Gucilut.
0: Gucilus, dos cares.
2: Ui, no vulguis
0: saber què és el Gucilus de dos cares. Bé, doncs, el Cracòvia, que encara no té data, crec, d'estrena exacta, però que la sabrem aviat, serà durant el mes d'octubre, n'estarem molt pendents, i quan arribi ens el mirarem. Aleix, gràcies.
3: A tu, Garriga.
0: Judit, gràcies.
1: Gràcies.
0: Caco Novell, fins la propera, moltes
2: fins
0: gràcies.
2: Fins la propera, ja no plou a Barcelona.
0: Doncs no caldrà que agafis ni paraigües.
2: Vinga.
1: Tot 23 euros costa el Gucilus.
0: 23
6: euros! 23 milions d'euros!
0: Ara venim.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell.
2: A aquesta hora s'aixequen per complet les mesures adoptades pel risc d'inundacions al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. Les precipitacions s'han mogut més ràpid del previst i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha permès aixecar abans del previst algunes de les mesures, com les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària, però s'havien mantingut fins ara a les 5 les recomanacions relatives al teletreball i la suspensió de l'activitat educativa i dels serveis socials bàsics. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensava així les mesures.
7: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
2: La part més adversa de l'episodi ja ha passat, però es manté l'alerta inuncat davant la previsió de nous xàfecs durant les pròximes hores que podrien deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a comarques de la Catalunya Central i el Ripollès. Més notícies amb la Maria Costa.
1: La Comissió Europea entrega a Espanya 115 milions d'euros d'ajudes d'emergència per fer front a la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari també enviarà a la ciutat autònoma més personal tècnic d'agències com Frontex o Europol, que s'implicaran en la gestió dels migrants. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La Comissió Europea respon així a la petició d'ajuda enviada pel govern espanyol a finals d'agost. El suport ha trigat uns dies a arribar perquè, segons fonts comunitàries, Madrid havia d'aclarir abans diversos interrogants plantejats per Brussel·les. Els 115 milions d'euros d'emergència serviran per endurir la vigilància de la frontera saudí, reforçar l'acollida dels migrants i aixecar un centre de control per identificar aquests migrants i gestionar-ne la seva deportació. Per fer-ho, les autoritats espanyoles tindran el suport de més treballadors de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, i sobre el terreny també es desplegaran efectius d'Europol i de l'Agència de la Unió Europea per a l'Asil. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Josep Lluís Trapero hagi deixat la Direcció General de la Policia i recorden al president que va ser una aposta personal seva anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el copaire Xavier Pellicer.
12: Que no pot ser és que aquest govern pretengui fer aquests pedaços de que pleguin els números 2 o els números 3 dels departaments i no siguin els propis consellers al capdavant els qui assumeixin les responsabilitats.
13: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
2: Interior qualifica la decisió de Trapero d'estrictament personal. El seu substitut serà Ferran López, mentre que Sílvia Catà assumirà el comandament dels Mossos i es convertirà en la primera dona al capdavant del cos.
1: El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb 7 sindicats mèdics espanyols després que el govern espanyol aprovés la setmana passada l'Estatut Marc de les Professions Sanitàries.
2: Campanya de l'Ajuntament de Girona per convidar els turistes a descobrir i aprendre la llengua catalana. Ho fan a través de pancartes que han posat en edificis de titularitat municipal i díptics que repartiran en zones turístiques. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
14: Bona tarda. Els díptics contenen algunes paraules bàsiques, com ara salutacions, com demanar indicacions o pagar el compte en restaurants. Segons l'alcalde Lluc Salelles, la intenció és explicar que Girona és una de les capitals dels Països Catalans i que els visitants entenguin la importància de la llengua en la seva estada a la ciutat.
15: Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona. I que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
14: Les primeres banderoles s'han penjat a la Casa Pastors, davant de la catedral, però aviat se n'aniran instal·lant en altres punts. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Ara els esports, Sonia Olert, bona tarda.
16: Bona tarda, Marc. Torna a la Champions al Camp Nou. A 3:15 el Barça rep el Feyenoord. Aquest Barça-Feyenoord de la primera jornada de la Champions el podreu seguir, com és habitual, a la TDT de Catalunya Ràdio, des de 6:15. També avui Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. A Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Lleida-Joventut a 6:45 i l'Andorra-Manresa a les 9 del vespre. I també debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 3 3 quarts de 9 davant l'Urús de Dinamarca. La Lliga Femenina d'handbol, el Granollers rep l'Oviedo a 2 quarts de 9 del vespre en partit de la primera jornada.
10: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Albert Martín, estàs emocionat amb la Champions?
2: Bueno, amb el Barça en general, com si jugant al Gamper o al Carranza, diguem.
1: Avui torna la Champions. Avui comença el llarg camí amb l'objectiu de la final del Metropolitano. Que ve de gust, una final del Metropolitano.
2: Increïble.
1: 5 de juny de l'any vinent és la seu de la final de la Champions. I tenim ganes de Champions.
3: Anthony, how do you say in your language? Tenim moltes ganes de Champions.
4: We cannot wait to play in the Champions League.
5: Temos muita vontade de Champions.
6: Nagazine lab da Europa l'Europa.
7: Had de jugar la Champions League.
8: Nimos a mostrar que estic vist.
1: Tenim ganes de Champions i segur que tenen ganes de Champions. La Laia Tudela, el Bernat Soler i el Ricard Torquemada, que ja són al Camp Nou. Laia, Bernat, Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Hola, què tal?
9: El Ricard et vol dir una cosa.
10: Ah? Jo et vull preguntar quan es juguen els quarts de la Champions.
1: A l'abril, no?
9: Enganxat, t'ha enganxat.
10: No, el 5 de juny sí que te'l saps, però la resta no, O sigui, per això no cal ni jugar, vull dir, ens plantem allà...
1: No, perquè a mi, Ricard, a mi no m'interessa el camí, a mi m'interessa el destí, el destí final. Ja. Però portem molts anys gaudint del camí.
10: No, però escolta'm una cosa, tu seriosament ara et digués algú, mira, pots tancar els ulls... I quan els obris ja seràs el 5 de juny al Metropolitano per la final de la Champions, i tu els tancaries?
1: Et dono el sou d'un any gairebé.
10: Què dius? O sigui, tu no només et perdries tots aquests mesos de vida, sinó que més pagaries.
1: Home,
10: estàs molt espatllat.
9: No vols gaudir una miqueta
1: d'això? Sí que ho vull gaudir, però si em dius que m'ho assegures, escolta, que estarem al mes de les vacances, a la final de la...
10: Qui farà el programa? Tanques els ulls?
1: No, m'entenc que el farem a 5 de juny. Entenc que el deixo fet jo, amb els ulls tancats. Sí, aquest programa es fa amb els ulls tancats.
10: Això ja m'ho crec.
1: No és veritat, que ara demà veuràs tu la reunió.
9: L'equip, que jo els conec a tots.
1: Respecte, i treballen tots molt, gairebé. A veure... Escolta, com pinta això avui? Perquè teníem el cel que ens preocupava, però no sé si tinc la Gemma Puig per preguntar-li. Gemma?
11: Estic aquí.
1: Sembla que la cosa s'ha aclarit pels que vagin al Camp Nou, no cal que pateixin, o no es pot deixar de patir encara?
11: Encara no es pot deixar de patir, però a l'hora del partit ja hauria acabat de passar, perquè ara arriba una altra línia de precipitació, que just està aquí més a Sant Joan d'Espí que a Barcelona, però entrarà, i llavors pot ploure una miqueta més encara, en aquesta propera hora. Però després...
12: De fet, ara està plovent.
11: Sí, perquè està arribant aquesta línia. Mira, tenim una línia entre el Baix Llobregat-Barcelonès que entra, per tant, encara aquesta propera hora pot ploure, sí. Doncs, però després ja la cosa s'hauria d'acabar.
1: Doncs Tudela, avui a mirar el cel, a veure si...
11: Sí.
12: A veure, és que, clar, heu de pensar que aquí la gent al Camp Nou va amb les capelines a les mans, dic treballadors, encara no, els aficionats tot just són als voltants, i van, ara se les tornen a posar, ara la treuen, ara paraigües, obrim paraigües, ara tanquem paraigües...
11: Passarà una miqueta això, sí, anirà passant una miqueta això encara una hora, hora i mitja, sí. Clar, perquè són precipitacions que van entrant, llavors hi ha una petita pausa, n'entra una altra, no són molt actives, però sí que encara passarà això.
9: Ara m'he posat... Hem de recordar que això és important, Garriga, perquè el Camp Nou no té cap zona pràcticament coberta.
1: No, és que et volia preguntar, recordo una imatge que vam fer-ne un mem intern amb la Tudel d'unes pluges torrencials l'any passat que us veu haver de xuplugar com veu poder. No, recordes, Laia, la teva imatge?
12: Sí.
1: No sé si era amb la Mireia o amb qui que us estàveu tapant.
12: Sí, amb la Mireia, ens va caure pedra fins i tot. Sí.
1: Que això... Allà,
12: amb el plàstic tapant-nos el micròfon com podíem. Sí.
1: Això segueix igual, Bernat.
9: Sí, el que passa que amb la previsió que hi havia d'aquestes pluges i la bona feina i celeritat de la gent del Departament de Comunicació del Barça, que té tracte directe amb nosaltres, la Sandra Sarmiento, el Jordi Clos, el Ricard Muñoz, ens han habilitat unes posicions més endarrerides que estan cobertes, estan tapades per una de les bastides que serveix en aquest cas doncs, per exemple, per suportar unes cabines provisionals que hi ha a la tercera graderia, que no sabem bé per què les fan servir, no són de premsa, però estem sota cobert. Per tant, avui no ens mullarem, els tècnics no es mullaran, els aparells no es mullaran, i tot això ha estat perquè ahir, en una decisió àgil, ràpida i eficaç, doncs la gent del club ens va col·locar aquí a tota la premsa. Bé, els holandesos potser els deixen.
1: Ja, estan acostumats a la pluja. Viuen sota el nivell del mar, vull dir que no passa res. Ricard, parlàvem amb el Queco Novell fa un moment i ara amb l'Albert Martín. La gent està molt il·lusionada aquest any, eh? No sé si això haurem de controlar una mica.
10: No, la il·lusió ja... Jo crec que ha arribat un moment que la il·lusió ens alegra els dies.
1: Però no recordo un setembre amb tanta il·lusió desbordant, eh?
10: Sí, és possible, que s'han ajuntat moltes coses. És el tercer any d'un projecte atractiu, l'equip mostra senyals molt saludables, el fitxatge de Rodri jo crec que ha estat una injecció d'autoestima pel barcelonisme, i clar, tot això, si ho ajuntes i ho sumes, doncs genera aquesta il·lusió, però la il·lusió és bona i a més la temporada és llarga i hi haurà moments de sotrac, ja tindrem temps quan hi hagi el sotrac de rebaixar-la o de matisar-la, i jo crec que el més important és aprofitar-la. O sigui, avui la gent que ve al Camp Nou, avui, o els que veureu el partit per televisió o els escoltareu per la ràdio, ho fan amb un somriure d'entrada. D'entrada es fa amb un somriure i amb ganes de veure què passarà, de passar-t'ho bé. No del avui patirem,
1: no.
10: Que durant molts anys ha marcat la història del Barça.
1: Després, avui gaudirem, diu la gent.
10: Clar, el futbol... No? Sí, tothom diu, aquest any ens ho passarem bé, no?
1: Martín, tu vens amb el somriure de casa.
2: Clar, és que és molt heavy. Tenim una pinta d'equipàs, però aquesta vegada sí, amb suplents. Que no passi jo, que se'ns encostipen dos tios a l'abril i fas figa. I seria com la tercera vegada de la vida que guanyem tres lligues seguides, no?
1: Amb Guardiola...
2: Guardiola i Cruyff, jo diria, però bueno, tampoc m'ho he mirat massa, eh?
1: Sí.
2: Però vamos, que és una cosa que estem al setembre fortíssim i veus el Madrid amb la pinta que fa i dius, mare de Déu, no vull perdre ni un minut.
1: Doncs no tancarem els ulls fins al 5 de juny, ho gaudirem.
10: Ara.
1: Hem de fer una mica el gag, però després ens posem seriosos per anunciar que d'aquí mitja hora la TDT arrenca temporada de Champions, com sempre, una hora abans del partit, avui amb aquest horari inusual de 6:45 de la tarda, però vaja, que la TDT serà la de sempre, 4 hores de ràdio, de futbol i d'emocions.
10: T'has buscat una bona parella amb el Queco i l'Albert, per la parella.
1: Aquí no es fa res a l'atzar, per això treballa tant l'equip, perquè tot estigui molt ben lligat, com a la TDT. Ricard Torquemada, Bernat Soler, Laia Tudel, us escolto. Us escoltem.
9: Adeu.
1: Una abraçada. Adeu. Fins després.
12: Adeu.
1: Pausa i atenció. Fem girar la ruleta de l'economia per primera vegada aquesta temporada. Atenció, avui amb què anirem? Amb una història? Anirem amb un personatge?
2: A veure què ens depara l'atzar. Amb una curiositat? Venim preparats.
1: Res, un minut de pausa. Dos, màxim. Ara venim.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
13: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
14: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Un estiu que els canviarà la vida.
16: Catalina!
17: Se tropezó con un escalón.
15: El retorn al cinema de Lluís Omar.
18: És una provocació darrere un altre.
15: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
19: Abuelo!
20: No deixaràs de sentir-me prou.
15: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
23: Doncs ja s'acaba l'estiu.
24: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
23: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
24: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
23: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
25: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cagues. Yeah! Despelote!
0: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
3: Especial Lo Cartanyà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
4: Si em tornes a dir Carte, t'arrenco els ous.
5: Aura. Bro.
6: Xato. L'estiu s'acaba.
16: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
27: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
28: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
30: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
31: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
32: És una central ja de nova generació.
29: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
34: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: I una temporada més tenim aquí el nostre estimat Albert Martín per parlar d'economia. Com estàs?
2: Estava enyoradíssim, content d'estar aquí.
1: Sí, ha anat bé l'estiu. Què has fet a l'estiu?
2: Molt feliç. Hem fet una mica d'Altafulla.
1: Ah, mira.
2: Estimat poble i una mica de camí de Sant Jaume.
1: Ah.
2: Molt meravellós. No és anar als Estats Units.
1: Bé, cadascú fa el que li
2: ve d'agut. Clar, és que em sembla impressionant.
1: O sigui, aquí començarem amb retrets.
2: Sí, però bueno, al final jo faig economia i hi ha coses que les tinc assumides, eh?
1: Que són així.
2: Mires allà, mires el compte i dius, vale, ok, calla la boca i
1: a Sant Jaume,
2: i a patejar.
1: Bé, fem-me girar la ruleta econòmica per primer cop aquesta temporada. És nova, eh? L'hem fet digital. A veure què surt. Oh, ha sortit personatge!
2: Doncs escolta, alegria.
1: Mira, que bé, però escolta, aquests efectes de sol aquest any són transaccionals, la màquina que hem comprat. amb el que m'ha sobrat del viatge als Estats Units vaig comprar aquesta màquina.
2: Ja t'ho agraeixo.
1: A veure, quin personatge avui?
2: Mira, no, em va bé perquè una de les coses que han passat aquest estiu, que per mi ha estat la notícia econòmica de l'estiu, d'aquestes setmanes que no ens hem vist,
1: sí.
2: Bé, ha estat el traspàs, la mort de Josep Vilarasau, que ha estat una persona absolutament clau i decisiva de l'economia catalana.
1: Clar, això va passar durant l'estiu i potser la gent el va agafar fent el camí de Sant Jaume. Sí, vés a saber.
2: Sí, aquí ja saps, vocació de servei, eh?
1: Sempre.
2: I pedagogia econòmica. Va ser el president de l'empresa catalana més gran. No em fallis, Garriga.
1: 3CAT. No! La Caixa.
2: Clar
1: la
2: que
1: caixa,
2: sí.
1: La Caixa.
2: Has tornat fort.
1: Sí.
2: Sí, el Josep Vilarasau, que va morir el juliol, amb 95 anyets, va liderar la Caixa des del 76 fins al 2003. Vull dir que surten anys, eh?
1: Home, més que Pujol.
2: Gairebé 30 anys, sí senyor.
1: Deies que va ser una persona molt decisiva, ja no per la Caixa, per l'economia catalana.
2: Sí, sí, a veure, ara faré una comparació que vull dir que se m'entengui bé, que ell no va ser un fundador i tal, però és una mica el Bill Gates a Microsoft, el Steve Jobs d'Apple, a la Caixa va ser Vilarasau.
1: O sigui, és l'alma mater que converteix l'empresa en el que és avui?
2: Ah, exacte, sí, és a dir, quan ell arriba a aquesta entitat ara centenària, que la va fundar Francesc Moragas, etc, allà hi havia 320 oficines. I 3.000 treballadors.
1: No està
2: quan
1: mal,
2: ell arriba.
1: No està mal.
2: Quan el 99 deixa de ser director general, allò tenia 4.000 oficines, multiplicat per 13, diguem, i 17.500 treballadors, 6 vegades més. Els guanys també els va multiplicar per 6. I, en fi, la Caixa, diguem, que ell va aixecar, doncs ja es va convertir, diguem, en un monstre absolutament capdalt.
1: I això se li pot imputar amb ell, se li pot agrair
2: sí,
1: amb ell.
2: Sí, com a màxim responsable. I també com a persona que va fitxar joves, diguem, boníssims, que aleshores eren molt prometedors, com Isidre Fainé, ara president, o Antoni Brufau, avui president de Repsol, o el ja difunt Ricard Fornesa.
1: Sí, tenia bon ull.
2: Sí, i tenia una altra cosa. Els tenia, diguem, a les seves ordres i va imposar una política interna molt marcada a la casa de fer-los competir entre ells, de tenir-los sempre al límit, de vegades enfrontats. Per tant, jo crec que sí, que aquests bons resultats se li poden imputar. I va fer una segona cosa, també molt important, que és que va aconseguir que la Caixa fos molt important a Madrid.
1: A Madrid? Què vol dir ser important a Madrid per la Caixa?
2: Home, és que encara avui, diguem, Espanya és un estat centralista, com sabeu.
1: No!
2: Sí, una miqueta. I costa molt que les empreses catalanes tinguin influència a Madrid. L'IBEX és una cosa madrilenyíssima. I el poder econòmic li agrada estar ben apropet del poder polític.
1: Evident.
2: I l'única excepció que hi ha que trenqui, diguem, aquest monocultiu madrileny és aquesta.
1: LKXA, la Caixa.
2: Sí, senyor. El Vilarasau va fer que la Caixa fos molt important allà gràcies a la seva política de participades.
1: Què són les participades?
2: Sí, són les empreses on la Caixa comprava accions, paquets importants d'accions, no? I passava a ser el primer accionista o a ser accionista, diguem, dels importants.
1: A veure, de quines empreses va entrar a formar part la Caixa, sí, per exemple?
2: Bueno,
1: les que coneguem, eh?
2: Sí, les superimportants de Madrid, Telefónica i Repsol, que són dos bitxarracos de l'economia espanyola, i van tenir, doncs, a la Caixa com a accionista super de referència. I d'altres importants, doncs, Agbar o Gas Natural, que eren les famoses... Avui Naturgy, que eren les famoses empreses del rebut, no? Que la gent deia que tu feies vida normal, et llevaves al matí, encenies el llum, bevies un gotet d'aigua, agafaves el cotxe, pagaves el peatge, tornaves a casa, no sé què, ta-ta-ta... Havies estat tot el dia sense adonar-te'n i tot el dia clinco-clinco a la Caixa.
1: Tot tenia vinculació amb la Caixa i amb aquest home, que va morir aquest estiu, Josep Vilarasau.
7: Sí. La nostra política seguirà sent no solament mantenir aquesta cartera, sinó també la política d'anar obrint oficines pel resto d'Espanya, fora de Catalunya i Balears, especialment, perquè aquí tenim bastanta saturació, de forma que la nostra quota de mercat al resto d'Espanya pues, sigui suficientment bona.
1: Aquest és Josep Vilarasau, amb aquest català molt sí, mostrat, també.
2: Això era important, això que va fer. Va aconseguir que les caixes d'estalvi poguessin sortir de la seva zona geogràfica d'origen.
1: Clar, clar. Abans tu tenies només el Penedès, Caixa Penedès. A Manresa, Caixa Manresa. Al marge de l'economia, ha portat coses a l'imaginari col·lectiu, el senyor Vilarasau?
2: Doncs sí, mira, te'n diré algunes que veuràs. Déu-n'hi-do.
1: A veure.
2: Déu-n'hi-do. Per exemple, ja veuràs, parlem de ADN català, gamma supra, premium AAA tier 1, Veuràs. El logo de l'estrella de Joan Miró.
1: Ah.
2: Això està des del 81. Va per ser una tant, decisió ell... seva.
1: Decisió seva?
2: Sí, senyor.
1: Això encara el fa servir la Caixa?
2: Sí, home.
1: Sí?
2: Estàs fent una... Això és una provocació, això estàs dient.
1: Però perdona, a veure.
2: Sí, home.
1: I tant, si jo tinc aquí el logo a l'app del banc. Sí, sí, sí. Sí que el fan servir, sí.
2: Sí. No, i després, per exemple, les emblemàtiques torres negres de l'Avinguda Diagonal són també...
1: Clar, són de la seva, home, això no està malament,
2: sí. I com a català, i aquí em poso solemne, hi ha una cosa absolutament plausible de la seva trajectòria, que és que ell va trencar amb el franquisme exacerbat del seu predecessor, que era l'Enrique Luño Peña.
1: Uf, amb aquest nom ja ho has dit tot.
2: Podia ser un línier del col·legio de
1: Castellano-Manchego.
2: Sí, o director general de la Caixa.
1: O sigui, Luño Peña, que ja costa de dir, era el director general de la Caixa abans de Vilarasau.
2: Exacte. I era, bueno, doncs això, el tio que durant la dictadura va estar aquí.
1: I políticament aquest senyor Vilarasau cap on tirava?
2: Mira, ell públicament afirmava de si mateix que ell era apolític.
1: Ja.
2: La gent que el va tractar deia que era més catalana que catalanista. Hi ha una cosa important a explicar d'ell en aquest àmbit, que és que ell sempre va tenir mala relació o una relació distant, freda, amb Jordi Pujol.
1: Uh-huh.
2: Que hi ha coses psicològiques, coses que no són tant, coses psicològiques. Sempre s'ha dit que Pujol, el que ell volia, el que ell ambicionava, era ser admirat i adoptat per la burgesia històrica de Barcelona. I la burgesia històrica de Barcelona sempre el va veure com un tio que venia, ningú sabia ben bé d'on, i mai el van fer un dels seus.
1: I burgesia era Vilarasau, per exemple.
2: I Vilarasau era
1: el pater famílies.
2: Era el pater famílies. I després, una altra cosa, home, tothom sap que Pujol va fer de banquer.
1: Mm-hmm.
2: Amb tot el tema de banca catalana. Amb la qual cosa, aquí sempre hi va haver-hi una tibantor. Vilarasau va tenir amistats al PSC, com per exemple Narcís Serra, figura clau en la trajectòria de Vilarasau, en el moment en què el van nomenar. I, mira, si em permets, també el seu final va tenir una mica petjada política.
1: Ah, a veure, quina petjada va tenir?
2: Sí, perquè Artur Mas, que aleshores era conseller en cap de l'últim govern Pujol, va ser qui va signar un decret que canviava els límits d'edat per als presidents de les caixes d'estalvi, cosa que automàticament va suposar el game over de Vilarasau.
1: O sigui, el van jugar

0: Carme Lloberes.
1: Ai, bona tarda.
0: Tu eres...
1: Sempre m'agrada escoltar, eh? Sí, home, perquè aprenc coses amb modreix.
0: No, i a més, tu que tens tants diners, el tema econòmic el deus tenir controlat.
1: Tants diners, i a més ho diu així amb tota la cara,
0: jo crec,
1: com si ara Catalunya...
0: Jo crec que de llarg...
2: Ara ens la segrestaran un dia...
0: Jo crec que de llarg... Ahir la Rebeca Carranco ens va dir que el segrest ja no es porta.
1: Ah, ja no es porta?
0: Tinc zero dubtes que ets la col·laboradora d'aquest programa amb el patrimoni més elevat.
1: Però tu creus que vols...
0: Mira, hauríem de fer com els diputats, que els col·laboradors, abans de començar temporada, publiquin els béns.
2: Bé, doncs i quan acaben, també.
0: I quan acaben, també.
1: I encara riuen aquí darrere la bombolla. Mira, ja t'ho
0: no
1: diré.
0: No et sembla bé?
1: No, ho farem, doncs, que... No, els, com es diu això? Els presentadors, els
0: tots,
1: treballadors...
0: Tots, ho farem tots.
1: A passar... Però si jo no sé, això dels cèntims que tu dius que li dones tanta importància i la gent li dona, és el gran error d'aquesta vida. Ja sé que tu ets un home important, diguem, a l'hora de d'explicar-nos aquestes coses, però ens estem equivocant.
0: A partir d'avui, Carme Lloberes fa les seccions de forma gratuïta, perquè els diners no són importants i li pagarem amb efecte.
2: En Glòria.
1: No dic més. Si vols, et pago i tot. No, deixem-ho estar. Ai, que ara quedarà aquest tall. Apa, va, tira, anem a la publicitat, hombre, ja.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Has tingut tota la pausa per asseure't a lloc i poder començar l'hora. I t'has d'aixecar i posar els cascos quan s'acaba la publi.
1: Sí, perquè això...
0: No, això no és professional.
1: Com ho ve?
0: No és professional.
1: Què vols, impressionar-me perquè així sigui una mica més dòcil? O més d'això?
0: Fa molta pinta que et cagaràs.
1: Al revés. A mi, tu no ho saps, però jo necessito anar bastant emprenyada per fer les coses a màxim nivell. Perquè si no em distrec, és a dir, estic dispersa...
0: Doncs et faré moixaines.
1: És a dir, això, quan d'allò ja està. Però bueno, que no vull explicar, que si no te m'enrotllaràs i sé que...
0: Recordeu que aquí la Lloberes ve fer-me preguntes.
1: No, és entrevistar l'entrevistador.
0: Bé, entrevistar...
1: Bueno, entrevistar vull dir perquè... Pel Garriga, perquè la gent també faci, diguem, com un cop de cap, aviam què queda jo aquí, ningú despara taula o què? Bueno, la qüestió... Aquestes coses, valen? Perquè això... No, i a més perquè hem acceptat, diguem, una espècie de serial, i tothom ho sap, i avui ja comença el capítol 2, a més que vam deixar... Hòstia, està plovent una altra vegada?
0: Sí.
1: Ah, sí, ja ens ho havien
0: dit.
1: Tenim
0: el temps limitat, Lloberes.
1: Doncs per això... Anem a la sintonia, vamos.
9: Nou minuts amb la Lloberes.
0: Jo us asseguro que no tinc res, no tinc guió, amb prou feines el té el tècnic, i a partir d'aquí no em puc fer responsable...
1: Però calla, Garriga, que no t'agrada aquesta música, vamos.
0: La música sí.
1: A mi em posa aquí amb... No, això la gent no s'ho creu.
0: Okay.
1: Però que anem a... Que tu vas en blanc,
0: tremendo.
1: Et dic més, aquesta primera pregunta que va avui del bloc 1, el bloc 1, t'ho diré així ràpid, que és com un repte de lideratge, i és el 4x3, eh? Diguem allò dels 4 preguntes per 3. La primera pregunta li ha fet el meu pobre marit. Avui em diu, home, no li faràs això? I d'això, i dic, home, però a què anem, si no a la ràdio? Mira-ho. Aquí anem. Et sents un segon plat que ni fa olor a la competència?
0: No, absolutament no.
1: Valent?
0: Absolutament no.
1: Perfecte. Anem a la següent, doncs. Desitges que el programa de l'altra vorera jubilin el teu competidor, senyor Clapés?
0: Jo desitjo que aquest programa sigui capaç d'obtenir l'audiència que volem tenir... perquè nosaltres ho fem bé, no perquè l'altra banda facin les coses d'una manera que no ens interpel·li a nosaltres.
1: El teu rival...
0: M'és igual.
1: T'és igual, molt bé, perquè tu busques realment, per exemple, no busques la victòria de les audiències, o busques fer el millor programa possible?
0: Jo busco que fent el millor programa possible siguem capaços de ser líders d'audiència.

0: Aquí anem. Doncs, creus que alguna vegada la guanyaràs? El guanyaràs, diguem, els guanyaràs?
1: Jo crec que sí.
0: Doncs som-hi. Podem anar ja al bloc 2, al 4x4.
2: Ah, imagina que dic que no, no, al bord de, al bord de baixa aquí, perquè estem fotent ja, aquí.
0: Sí, sí, i el tenim vigilant, no ho sé.
1: És bastant possible que estigui escoltant el director.
0: Esclar, perquè no saps si li caurà avui
1: estava
0: alguna...
1: Estava preocupat.
0: Estava preocupat, em diu. Sí, ara m'estàs aquí com atencionant perquè no sigui aquí, que la lia... Etcètera, vinga, anem al 4x4.
1: No està pactat això, ara la gent es pensarà que ho hem pactat això, no ho hem pactat.
0: Què va. Ja, si no, ja em vindreu a renyar. Un altre cotxe groc que passa. Espera, bloc 2.
1: És que realment passa una mosca.
0: 4x4.
1: Vinga, 4x4.
0: Seria com un termòmetre social, per exemple. Vale? Anem. Quan veus un sense sostre, un homeless, que a mi m'agrada, al carrer, saps? Una persona sense sostre, què acostumes a fer? Apartes la vista de pressa o t'hi atures i li preguntes què necessita?
1: Molt poques vegades m'he aturat a parlar-hi, la veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: I diria que als Estats Units no et deixen, eh? Però jo m'hi aturava.
1: Jo no ho he fet gaire. No. Una vegada, però molt poc.
0: Val. Anem a la següent, aviam-ho. Fins a quin punt creus que és just que un director presentador del programa diari de ràdio o televisió pública cobri molt i molt més que un doctor de la Seguretat Social?
1: Fins a quin punt és just, és la pregunta?
0: Sí, o si et preocupa, va, si vols t'ho poso una
1: mica. No.
0: Ah, doncs va, fins a quin punt és just?
1: No, si parlem de justícia no és just, però és el sistema que tenim. És a dir, el problema no és el que cobra el presentador, és el que cobra el metge, segurament.
0: Següent. Acceptaries viure en un món sense pobresa si el preu fos esborrar qualsevol fama, mèrit, reconeixement individual? No riguis. Va, Garriga, 3 segons,
1: home,
0: no 4 que
1: sí,
0: eren.
1: Suposo que sí que ho acceptaria, sí, però...
0: Ah, sí?
1: Però, com, clar, com es fa difícil d'imaginar això.
0: No, és clar, ah, és idíl·lic.
1: Com s'aconsegueix això?
0: No.
1: Què implica?
0: Anem a la quarta. Estaries a favor d'establir un sou màxim i mínim igual per tothom, val? O creus que s'ha de premiar econòmicament l'esforç i el talent i de cadascú, no? Però encara que generi desigualtats.
1: No, jo no crec que s'hagin de limitar els sous ni per dalt. Per baix sí que està bé que hi hagi un topall mínim, però per dalt... Si la teva empresa genera suficients ingressos com per pagar-te'ls i tu generes a la teva empresa suficients ingressos, fot-li.
0: Vale. Anem al següent.
1: Següent què?
0: Ara, perquè aquí ara et distrauré una mica. Jo et faig una passada i tu fas un mat al vol. 9x1, valent? Anem ràpid.
1: 9x1? Què vol? 9 preguntes?
0: 9x1 seria... No, mira, Nocilla. La trencadora o Nutella? Vamos.
1: Nutella. Ara se'ns enfadaran.
0: És la trencadora perquè són catalans, home.
1: Noi, ja, ara se'ns enfadaran, però noi, mira, m'agrada més.
0: Ei, Trump o Putin?
1: Home, però què és aquesta pregunta?
0: Trump o Putin, només pots triar això. Tria això. Trump o Putin, en aquest món només pots triar. Va, tira. Tira.
1: Trump, que és almenys és divertit.
0: No sé. Emanens o la Casitos?
1: La Casitos.
0: Què dius, hòstia?
1: Escolta una cosa.
0: Vale, anem. El petit príncep o el llibre de la selva?
1: El petit príncep.
0: Anda. Paraulògic o rumicup?
1: És que jo paraulògic perquè jugo al meu pare, jo no.
0: Ah, vale, doncs anem a favor del teu pare, sí senyor. Aviam-ho, Ubuntu o Ikigai? Això seria, aviam, per la gent que no estigui molt avesada. Jo soc perquè nosaltres som, o Ikigai seria la raó de ser. Són dues filosofies.
1: Com? Ubuntu o Ikigai?
0: A tu no t'ho saps, Ubuntu.
1: No, molt, amb aquesta no me la sé.
0: Jo soc perquè nosaltres som.
1: I l'altre?
0: Vale? L'altre seria la raó de ser. La teva raó de ser.
1: Jo què sé, Lloberes,
0: no
1: ho estic entenent.
0: Bueno, penso tu, és igual, d'aquí, ara...
1: La guardem.
0: Un altre dilluns, que encara pujo per l'escala i em contesta una d'aquestes. Va, anem-hi. Jaume Plensa o Tàpies? Això seria espiritualitat o versus matèria?
1: Home, Tàpies m'impacta més, potser.
0: Anda. Andy Warhol o Kay Haring? Seria pop art o activisme?
1: Andy Warhol, vols dir.
0: Sí.
1: Bueno, ara home, no, Andy Warhol és un senyor que és una paret, no.
0: Sí,
1: Andy Warhol.
0: He anat ràpid, perquè com que tinc el d'això que em va ràpid...
1: Sí, ens queden 2 minuts,
0: quin vols tu? Quants?
1: Warhol, 2 minuts.
0: Anem bé. Puyol o Bernat Soler? Ara que hi ha la TDT. Anda, va, mulla't. Oh, clar, si tardes tant a The Yonsis, vinga, aquesta l'has de contestar, perquè encara n'hem deixat una pendent. Vinga, vamos, professional o... Va. El cor.
1: Jo jo sóc molt amic del Bernat Soler i ha estat un gran mestre, però el meu primer mestre va ser el Puyal.
0: Ara no et peguis un rotllo, vinga.
1: Home, escolta, que vols que se m'enfadi tothom aquí?
0: No,
1: que no pugui el meu amic Bernat Soler.
0: No, pobre. Va, que queda un minut. No, bloc 4, bloc 4, et porto dos sobres, trien un. Trien un, has vist amb què vinc jo avui, amb el jefe Joseph o el jefe White
1: Bear? La gent no ho veu, això.
0: Bueno, però tu t'interessa.
1: Aquest sobre.
0: Aquest. Obre'l, sisplau. I així
1: sobres,
0: sabrem si ets un supervivent o un rebel indomable. És a dir, el jefe Joseph, la seva, filosofia era això, el liderar... Tots dos eren dos líders.
1: Obrir el sobre?
0: Obrim-lo ja. Has fet soroll ja o no? Valent. Obre'l, qui surt?
1: Chief Joseph.
0: Home, bravo, mira-ho. No hi ha trampa, perquè podem obrir el
1: però
0: següent.
1: La gent a casa
0: perquè...
1: no deu estar entenent res, però vaja.
0: Sí, perquè tu ara has triat d'una filosofia, diguem...
1: No he triat. M'ha sortit.
0: T'ha sortit, però és el destí, també hi has de creure. És a dir, el jefe Joseph, per exemple, era un supervivent perquè va optar perquè tots els seus, diguem, indis familiars allegats...
1: Tenim una última pregunta?
0: I d'això, i tal. No, perquè ara t'haig de deixar per Garriga, et deixo penjat pel penya-segat cap al capítol 3.
1: Avui no hi ha última pregunta per contestar
0: aquesta,
1: la setmana que ve?
0: Aquesta, avui t'has quedat amb el jefe Josep, perquè ara has quedat...
1: Ah, mira.
0: Ara estava tremolant tota l'estona
1: no
0: per veure què li tocava.
1: Mira, ja m'ha escrit el Bernat Soler.
0: Ja t'ha escrit?
1: Ja se m'ha enfadat el Bernat Soler.
0: És que l'he deixat...
1: Ja m'ha dit que ja parlarem demà.
0: L'he deixat per la penúltima.
1: Ja tinc el Ricard i el Bernat enfadats. Home. Vaja, el Ricard no ho sé.
0: El Ricard no.
1: No, el Ricard no, però el Bernat ja m'està escrivint. No vull ni mirar els missatges del Bernat.
0: Però aviam-ho, això és la vida...
1: No vull ni mirar els missatges.
0: La vida...
1: No ho farem més, Lloberes.
0: S'ha de triar, s'ha de triar.
1: 93201-7474.
0: No.
1: Que tot i Bernat Soler, si vol. No, Bernat Soler no.
0: Els oients ja m'han enviat preguntes per tu i per tant ja...
1: 93201-7474, que ve el repte sonor, no marxis.
0: Ah, valent, aviam-ho.
1: 60 euros del Condis.
3: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
4: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
5: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
6: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
7: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
8: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
9: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans...
10: Dracs, diables, capgrossos, molasses, gegants...
9: En Guàrdia...
11: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
9: La Finestra Indiscreta...
12: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
9: I L'altre bar.
13: Trobem tot un mite del Club
9: Supercat. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
14: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Va, que no podem fer tard, que comença la TDT i hem de ser molt puntuals, que ja
0: home,
1: tenim el Bernat.
0: El Torque ens renyarà.
1: Llavors sí que s'enfadarà el Ricard i el Bernat, la Tudel i la Mireia i tots s'enfadaran. A veure, que tinc dos concursants avui pel repte sonor, parar l'orella i esbrinar què és el so... que us deixarem escoltar.
0: Que no n'encerto ni una, ja t'ho diré.
1: És bastant probable. Mira, tinc la Glòria de Manresa. M'ho apunta bé aquí, Glòria. Glòria, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Us ha plogut gaire Manresa avui?
15: Gens, 4 gotes aquest matí, gens. Però encara diuen que pot ser que plogui. Estem encara amb avís, 4-6 de 6.
1: Doncs escolta'm, a vigilar, eh? A vigilar. A vigilar
15: sí.
1: I no fer imprudències. Et posarem un so, m'has de dir a veure a què correspon aquest so, d'acord? Estiguem atents. El teu àudio és aquest. Apa, la barcona avui també, que complicat, fill. Glòria, et dono 4 opcions, a veure si endevines. Opció A, és la cadena de muntatge d'una fàbrica de cotxes. Segona opció, és una joguina antiga que li estan donant corda. Opció 3, és un ventall, un vano, a qui esperem dir-li adéu avui. O és el llit de Speedy González en plena actuació.
2: Rubén, ajuda la Glòria, tu què creus?
0: Jo que sic una persona de sense oïda...
1: Glòria, tu què creus que és això? Un ventall, una joguina antiga, una cadena de muntatges...
15: Jo crec que és la...
1: La cadena de muntatge?
0: Doncs podria ser,
1: Una cadena de muntatge et sona?
0: Difícil.
1: Doncs una cadena de muntatge és una resposta... Incorrecte. Sona molt fluix, però és una cadena de muntatge. Era un ventall, això, allò que el vas movent així una mica.
0: Oh, vamos.
1: Tiqui. Vaja, això diu la Barcón. Jo em refio a la Barcón. Glòria, no pengis perquè, de la mateixa manera que no has encertat tu, potser el teu contrincant tampoc encerti i hem d'anar a desempatar. A Manresa no m'ha encertat, anem a veure a Barcelona. Josep Manel, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
16: Bé.
1: Et plou a tu, el teu barri? Quin barri ets?
16: Estic a Vallcarca.
1: I què ens fan a Vallcarca?
16: Estic treballant i no plou, ara.
1: I de què treballa, Josep Manel, si es pot explicar?
16: Estic de conserge.
1: Ah, mira, d'un edifici públic, d'un edifici privat...
16: És privat.
1: Ah, mira, i els veïns què tal? Et tracten bé? Ets el conserge de tota la vida, diguem?
16: No hi ha veïns, estic com vigilant.
1: Ah, d'una empresa.
16: Sí.
1: Molt bé. Bé, doncs et posarem un àudio ara i ens has de dir a veure si saps de què és aquest àudio. Atenció, eh? Mare de Déu.
0: Hòstia.
1: Josep Manel, ho has sentit, això?
16: Sí, més o menys.
1: Vinga, primera opció. És l'alè d'algú que ha sortit de festa. Segona opció. És una gravació de la pel·lícula Jurassic Park. És un dinosaure. És la reacció en algunes cases quan han vist que tenien els nens perquè no hi havia escola, però no plovia. Última opció, és un drac de Komodo. Josep Manel.
16: La segona, Jurassic Park.
1: Doncs Jurassic Park és una resposta incorrecta. Era un drac de Komodo. Va, que hem d'anar a desempatar. Glòria, Josep Manel, atenció a la pregunta. I Carme Lloberes, també participes.
0: Vale, som-hi.
1: Quants fills va tenir Floquet de Neu al llarg de tota la seva vida? Quants fills va tenir, Glòria?
15: Cap.
1: Cap fill. Josep Manel, quants fills creus que va tenir Floquet de Neu?
16: Cinc.
1: Cinc. Lloberes, quants fills creus que
0: cap.
1: Va... Doncs la resposta correcta són 21 fills. Per tant, guanya el Josep Manel. Josep Manel, enhorabona.
16: Gràcies.
1: Glòria, torna-ho a intentar un altre dia,
15: Entenem. Gràcies,
1: Gràcies. Visca el Barça. Això és el que arriba ara, el Barça, la TDT. Llobert, estàs preparada?
0: Saludem el personal o no cau?
1: No, ja els hem saludat abans. Ara acabem el programa. Ara acabem amb elegància.
0: Això és difícil,
1: Deuràs sonar. No sé si són alguna pausa o ja entren directes ells, Ja... Oh, la sintonia directa. És un moment històric, La tarda dona pas, sense senyals horaris i sense res, a la TDT. Comença la Champions a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de Barcelona, 9 de setembre, Camp Nou, 23 graus. Primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Barça líder a la Lliga contra Feyenoord, tercer a l'Eredivisie. Televisat per Movistar Liga de Campeones. Una estrena ideal per gaudir el retorn de l'aventura màgica de la Champions. La pedra, la sabata del barcelonisme, torna a ser el desig principal de tots els estaments del club. Avui arriba al Camp Nou un clàssic dels 70 i dels 80, molt lluny d'aquell moment. El Feyenoord, un inici amable per posar-nos al pitet amb el Barça de Flick. Bernat Soler, comença la Champions. Què et diu l'inici?
6: Doncs després de tants anys al teu costat m'has acabat convencent. De la Champions em vull gaudir el camí. Il·lusió, però no obsessió.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Sí, ja confirmat amb Cancelo i Adeleyemi per ocupar la banda esquerra. Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp. Rodri, Pedri i Dani Olmo i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
5: Laia Tudel, tot i la pluja s'espera una bona entrada al Camp Nou?
8: Avui l'assistència és imprevisible com la pluja. S'esperaven uns 50.000 aficionats. Veurem quina és la xifra. Final, de moment, no plou.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
9: En on juga Cancelo? En el mig del camp amb Olmo i en Adeyemi.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
10: Que el taló d'Aquiles és a la porteria. Tiag Ernst ha començat el curs de forma irregular i ja ha encaixat 7 gols en 16 rematades a la Lliga.
5: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
11: Avui destaquem els dos primers partits de la Lliga Catalana de Bàsquet. A 2:15, Penya, Lleida i a partir de les 9, Andorra, Manresa.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
12: Si Pedri continua guanyant alçada i jugant més a prop de l'àrea per tenir Rodri al costat.
5: En aquesta temporada del 50è aniversari de futbol en català amb CaixaBank, dediquem la transmissió d'avui al Jaume Ramon, aquella peça polivalent que necessita qualsevol equip i que va formar-ne part. 13 temporades, del 2009 al juny del 2022. Va començar amb el sorteig dels transistors retardadors de ràdio que algú potser encara té a casa. Va passar el control de possessió, després el doble de navegació amb les xarxes socials i, finalment, el centre de dades. Jugués on jugués, una garantia, com ara la seva nova ocupació com a cap de comunicació del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per compartir el viatge, Jaume, i per molts anys.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i José Antonio Muñoz al terreny de joc,
1: Víctor Rodríguez i Carles Morales al control central,
0: Elie Planchart a la producció operativa
1: i Raúl Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
5: Torna la Champions, la 26-27, al Camp Nou, amb el Barça jugant el primer torn, el de la tarda. Segur que molts de vosaltres encara ara escoltant la ràdio, per exemple, al cotxe, movent-vos al vostre lloc de feina, fins i tot, perquè no és el partit de les 9, és el partit de 6:45. Plou al Camp Nou, ara deia la Laia, no plou, però és que plou i no plou, va passant d'aquí cap allà, Ara cau aigua aquí a l'estadi. Poca gent encara a la graderia. La gent del Feyenoord ja fa molta estona, vull dir que es van mullant. Espero que vagin ben preparats. Tinc la sensació que hi estan acostumats. I la gent del Barça doncs comença a omplir les graderies, però en aquest moment que parlo, com que la pluja augmenta la freqüència, comença a desocupar les graderies. És a dir, s'ocupen i es desocupen, plou i deixa de ploure, i és el que esperàvem avui, un dia passat per aigua, a l'estadi. Bernat, un inici estrany de temporada europea.
6: Una llàstima, La pluja sempre és benvinguda, però justament avui a aquesta hora és una llàstima, però en fi, queda encara pràcticament una hora perquè comenci el partit. Tal com està anant el dia, és molt probable que deixi de ploure, però tampoc podem assegurar-ho, i tots aquells que ens estan escoltant i que potser estan dubtant de si venir el camp o no, doncs no els hi podem solucionar. Sincerament, haureu de jugar-vos. Això sí, vingueu preparats perquè pot ser que plogui. Recordem que al Camp Nou totes les localitats, excepte les darreres files de la primera graderia, la resta totes són descobertes, que no hi ha cap coberta, ni tan sols la llotja presidencial, perquè ens entenguem, i per tant, quan plou al Camp Nou, que fins ara, des que s'ha reobert amb les obres encara en marxa, doncs ha estat realment molt poques vegades, crec recordar un dia, un final de partit, que va fins i tot pedregar, però hem tingut, diríem, un índex de pluja realment molt baix.
5: Ara mateix cau el que pròpiament es diria un xàfec, eh?
6: Sí, plou força. Escolta una cosa, que no vull... Que l'audiència
5: es porti
6: a equívocs.
5: Què passa?
6: L'audiència i els companys que ens segueixen finalment. Que jo digui que després de tants anys al teu costat m'has acabat convencent i que de la Champions em vull gaudir el camí, no vol dir,
5: que
6: la meva prioritat, com a títol d'aquesta temporada, per damunt de la resta, però a més, a anys llum, sigui la Champions. És a dir, jo tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió que el Barça guanyi la Champions, i si pogués firmar un paper que em digués guanyes la Champions i, ojo que et diré, i renuncies a la Lliga, te'l firmaria. Jo te'l firmaria, perquè a mi la Champions, i crec que els jugadors, ho he estat sentint aquests dies, també pensen així, és la competició més gran, la més prestigiosa, i per tant és la que fa més il·lusió. Però em fa il·lusió, això... no me'n vull obsessionar. Ja, i per això parlo de gaudir el camí. Jo no vull allò que hem comentat a la tarda amb el Garriga, de tancar els ulls i que em diguin que estàs el 5 de juny al Metropolitano. No, jo vull jugar amb l'Arsenal, vull jugar amb el City.
5: També saps que pots triar.
6: Vull jugar amb el Madrid.
5: Ja. També saps que no es pot triar, que és un joc que fem
6: no
5: demostrar
6: triar,
5: el nivell de la teva il·lusió per la Champions, que és superior a la de la Lliga, però no garanteix, ja ho sabem, res, abandonar una competició i quedar-nos amb una altra.
6: Però és veritat que he notat, i això saps que ens passa molt, perquè la gent se'ns acosta i sempre parla del Barça, jo he notat que aquest any la gent té la Champions molt fixada al cap.
5: Sí?
6: Sí, sí.
5: Bé, la gent té la temporada al cap, no? O sigui, ens ho passarem bé.
6: A mi em diuen...
5: A tu et diuen si guanyem la Copa, Champions?
6: La Champions aquest any sí, aquest any sí.
5: A mi em diuen, aquest any ens ho passarem bé.
6: Sí, sí. I alguns diuen, vols dir que no hem començat massa bé?
5: Bé, això forma part de...
14: És molt d'això.
6: Ahir sabeu què em va passar, Laia i companyia? Ahir veient el Madrid...
5: Què et va passar?
6: Em van venir ganes de jugar contra el Madrid.
5: Sí?
6: Buah, a la primera part, sobretot, vaig dir...
14: Home, clar, veient el joc d'ahir, sí.
6: Si ara fóssim nosaltres, en lloc de l'Inter, o sigui, la carnisseria que hi hauria al Bernabéu...
5: L'Inter va estar tubet, ahir.
6: Home, per favor.
5: Tubet, eh?
14: Home, les dues errades, ara no entrarem a parlar d'aquest partit, tubet. Però clar, tot regal.
6: A darrere i davant, també.
5: Tubet en general a tot arreu, Sí, equip amb bones formes, però tubet, Nosaltres tenim una miqueta més de queixal, com a mínim, aquest inici de temporada esmolat. Laia, deies fa 10 segons que no plovia, però confirmes que està plovent,
14: Sí, la veritat, dic que ara no plou.
5: Has tingut una finestra d'oportunitat, perquè ara està caient... Sí. La línia aquesta que ens explicava la Gemma, em sembla que era...
14: Sí, la Gemma Puig.
5: La Gemma Puig,
14: sí,
5: el programa
14: a la tarda. Sí. Ha dit que durant una hora...
5: Que entraria.
14: Això
5: que entra
14: passar,
5: tota la línia,
14: Sí, jo confio, perquè vaig mirant aquí, actualitzant el radar del Meteocat, la taqueta aquesta, que tothom estem bastant enganxats, aquesta taqueta del radar, que veus la pluja sobre el mapa de Catalunya.
5: Què diu la taqueta?
14: En principi, a l'hora del partit, ja hauria d'haver acabat la pluja. Potser ara tenim 20 minutets més de pluja. Compte que estic fent ara de
5: molt bé, donar molt el bé. Temps. M'agrada veure't en aquest rol. O sigui que estem regant la gespa, no?
14: Sí. Sí, que no li caldria, perquè jo crec que ja va sobrada d'aigua, però sí, sí.
5: I endarrerint una mica la presència dels aficionats a la graderia. Que ningú no corri per venir al Camp Nou ara mateix. Que ningú no corri per venir a seure. Tot i que encara hi ha valents, que està caient un xàfec de debò i veig gent amb paraigua i capelina a la graderia que no han entrat ni a la part interior de l'estadi. Vull dir que hi ha gent que té tanta ganes de seure al Camp Nou a la graderia que ni l'aigua és ara mateix una molèstia. Bé, això ens acompanyarà, ja anirem explicant en quina mesura, però el que sabem ja segur, Mireia, és l'11 del Barça.
7: Sí, avui el Barça jugarà amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
5: I d'aquí un moment ho comentem.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Ció. Porta el sol que faci vibrar l'aire de casa i m'exciti el timpà.
1: Molt content de sentir el Guillem Gisbert amb aquesta... Aquest diríem que... És que ara no sé com es diu la primera cançó, per no dir
2: li diuen
1: single.
2: En català diuen el senzill. O sigui, un senzill és un single. Però que és la primera cançó d'un disc.
1: Encara té aquest concepte?
2: Jo crec que sí, l'avançament, si vols, del disc. Però clar, com que ara els discos tampoc hi ha... no saps quan surten i se van avançant cançons, a poc a poc. Però vaja, és l'avançament del nou disc, no?
1: Del Guillem Gisbert, i sí. Em fa molta il·lusió estrenar aquesta...
2: Va, acompanya la pluja, cançó. També, no? Una mica així, aquest to intimista.
1: Sí? Sí, tu una tarda de pluja a casa et posaries aquesta banda sonora,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs ho hem fet perfecte, perquè, bé, com que teníem tanta previsió, ja sabíem que hi hauria avui en el temps. Bé, l'alineació que ens ha cantat la Mireia, que és un 11 de rotacions, eh? Perquè apareixen futbolistes que gairebé no els hem vist. Per exemple, primer titular, que Xavi Espart no és titular. Per primer cop a la temporada, que juga Cancelo, primer partit de titular, Bernat Coll?
3: Sí.
1: Molt bé. Cancelo per Xavi Espart. Xavi Campos t'ajudarà a veure si Pedri agafa més alçada o sí. Si el mecanisme del Barça col·lectiu canvia, perquè tornem a tenir un lateral llarg i no un lateral interior. Sí. A veure on juga Cancelo, amb quin vestit juga.
4: Cancelo la temporada passada ajuda molt a donar profunditat a aquella banda, i és veritat que és capaç de jugar per dins i ocupar posicions com les que ha ocupat en aquests quatre primers partits de temporada Xavi Espart, però no sé si té la mateixa capacitat d'interpretar els moments i els espais que s'han d'ocupar, jugar tan ràpid. A mi em sembla que aquesta fluidesa del mig del camp i que Pedri pugui despenjar-se una mica més perquè Xavi Espart ocupa una posició més pròxima a la de la base, avui serà més difícil.
1: Avui descobrirem el Barça amb Cancelo. El Barça amb Espart ja el coneixem d'aquest inici de temporada, amb els matisos que suposava aquesta llibertat del lateral. Amb Cancelo estem més acostumats a encarrilar-lo a la via de la banda esquerra. Entra Koundé per Eric. Mireia, que està sancionat.
5: Sí, ho explicàvem l'altre dia, avui no hi és Eric per sanció.
1: Al mig camp entra Dani Olmo per Fermín. Sorpresos?
4: Una mica.
6: No.
1: Carles?
6: No, perquè...
1: Tu veus que aquí la competència s'ha d'anar estimulant, eh? Un partit per aquí, un partit per allà,
6: I que un no s'emprenyi. O sigui, que no s'emprenyi, vull dir... Que no ens doni la sensació que és suplent.
2: Doncs a mi fa l'efecte que si s'enfada Fermín, a Flick no li sap greu.
6: Sí, però no, això és una opinió que a vegades sembla, com fa els comentaris.
2: No li preocupa.
6: Però si tu estàs jugant de titular i t'estan sortint bé les coses, que el teu suplent, per dir alguna cosa, li donguis alguna titularitat, això forma part d'equips, això forma part de plantilles. Per tant, si s'emprenya mala sort, però jo crec que Olmo ha de notar la titularitat algun dia, perquè està a un nivell, no sé si semblant, perquè Fermín està molt alt, però que pot competir contra aquesta posició.
1: I al davant entra Adeyemi, descansa Gordon, que serà un canvi també que va recurrent. Que tu les rotacions d'avui, Bernat?
2: A mi em sorprenen. És a dir, és el primer partit de Champions. La Champions té un marge... molt curt, perquè són només 8 partits amb aquesta classificació, i potser és una visió... Evidentment, sempre li donem el benefici del dubte. Només faltaria a qui coneix bé l'estat dels seus jugadors i veu els entrenaments. Però, des de fora, pensant en la importància dels 3 punts avui, respecte a uns 3 punts contra l'Elx, per dir-te alguna cosa, perquè és un partit que ja vam jugar, sorprèn que juguin els que no han estat titulars i que, per tant, formarien part de l'equip de, entre cometes, gala.
1: Però tu no creus que...
7: Posa experiència, també.
4: Hi ha Fermín parlant a Movistar.
8: Ah. Sí que es claro, es que es el objetivo prioritario de esta temporada. Una vez que habéis conseguido dobletes en las dos últimas campañas, ese sí que es el deseo principal.
9: Bueno, nosotros damos valor a todas las competiciones, pero sí es verdad que la Champions es especial para todos, para el club, para la afición, para nosotros, y tenemos muchas ganas de poder ganarla de nuevo.
8: Bien, habéis empezado como un tiro, y tú además también. No sé si precisamente el hecho de no haber podido jugar el Mundial, esa rabia la has canalizado en lo que estamos viendo de ti en este arranque de temporada.
9: Era la idea, ¿no? Volver de esta manera y sacarme, pues... esos malos momentos, esa rabia que he tenido estos meses, pues por demostrarla en el campo, en energía positiva.
8: Y lo último, hoy no te toca sumar de inicio, imagino que puedes tener algunos minutos, pero es que está muy difícil, es que está Dani Olmo, es que está Lamine, es que está... Bueno, está todo lo que hay arriba, ¿no?
9: Bueno, por eso somos el mejor equipo y el mejor club. Al final siempre estamos muy buenos jugadores y al final la competencia es normal y cuando el míster pues lo decía, pues estoy disponible.
3: Muchas gracias, mucha suerte.
9: Muchas gracias.
1: Bona reacció de Fermín, així d'entrada, eh? Una bona posada en escena, Carles. Representant una mica l'opinió que tu transmeties.
6: Em penso que és un tio suficientment llest per aquest inici de temporada. Està molt content per el que li està passant.
1: Sí, sí. I ja veurem. Ara et dic una cosa, Bernat, però m'havia deixat el canvi de Christensen per Gerard Martín. Bernat Coll, pot ser que estigui rotant amb la mateixa direcció als tres centrals?
10: En la mateixa direcció, què vols dir?
1: Doncs que va començar amb Cubarsí Gerard Martín, després va entrar Cubarsí Christensen, i després Christensen Gerard Martín, i ara estem a la segona volta, Cubarsí Gerard Martín, Cubarsí Christensen i diumenge Christensen Gerard Martín.
10: A veure si te la faig. Gerard Martín Christensen, Gerard Martín Cubarsí, sí, Christensen Cubarsí, Gerard Martín Cubarsí, Christensen Cubarsí. No sé si t'ha aclarit el tema, però, per exemple, aquesta parella centrals va ser la del Rayo, de fa dos
1: però
10: partits.
1: Però no, no és la mateixa rotació.
10: No és el mateix ordre.
1: Aviam, torna a dir la seqüència.
10: Gerard Martín, Christensen.
1: La primera?
10: La primera.
1: Christensen, Gerard Martín. Ok.
10: Cubarsí, Gerard Martín.
1: Tercera.
10: Cubarsí, Christensen.
1: Fins aquí, val. Quarta.
10: Cubarsí, Gerard Martín, repetim.
1: Val.
10: I Cubarsí, Christensen, repetim. Aquests dos sí que estan alineats. Ens faltaria el Gerard Martín, Christensen, que no l'ha repetit.
1: O sigui, ha deixat Cubarsí, que encadena quatre partits consecutius, i ha anat variant l'altre central, eh? O sigui, Cubarsí no rota, i els altres van rotant gairebé un partit sí, un partit no.
10: Sense el gairebé.
4: És probable que això sigui, entre cometes, Excel. Però a mi em sembla que Gerard Martín, em sembla un jugador que dona un rendiment molt, molt estable, però ha tingut algunes pilotes refusades que no ha estat precís. Mira, ara parla Flick, a Movistar també, en Ricardo Sierra.
11: Los objetivos del Barça esta temporada es la de competir en todas las competiciones, pero la Champions es especial. Bueno, desde luego sabemos lo difícil que es. Ahora tenemos la experiencia de los dos últimos años. Pero sí, desde luego, ganar la Champions es uno de nuestros objetivos. Vamos a pelear por ello. ¿Cuál es el punto fuerte del rival de hoy? Bueno, creo que tenemos que demostrar hoy que estamos preparados para competir en Europa y tenemos que estar al 100% convencidos de ello. Cinco cambios respecto a la última alineación contra el Valencia. ¿Crees que lo más importante de esta temporada es tener alternativas en el banquillo? Desde luego tenemos muy buen banquillo. Y creo que yo siempre les traslado a mis jugadores que el once inicial nos encauza hacia la victoria y que los cambios tienen que terminar de ganar el partido. Muchas gracias.
1: L'onze inicial ens encarrila la victòria i els canvis han de rematar el partit. Lligat amb això, la lectura que faig, Bernat, és que una de les prioritats de Flick aquesta temporada és estimular les competències. En alguns llocs. O sigui, hi ha futbolistes estructurals, que ja veiem que són Joan García, Cubarsí, Rodri, Pedri, Rafinha i Lamín. No sé si me'n deixo algun, però aquests sis. I després, jo crec que vol Dani Olmo Fermín aquí veure qui va traient el cap, Adeyemi Gordon, Cancelo Espart, veurem, perquè ara Cancelo havia vingut d'una pretemporada una mica irregular, i fins i tot Eric Koundé amb la prioritat d'Eric i Christian Sergio Martín.
4: Sí, això està molt bé, o sigui, s'entén perfectament aquesta gestió, però és que és l'estrena de la Champions i l'equip volava i canvies mig equip, que segur que surt bé, però en un dia ho tens tot favorable al Camp Nou contra un rival que no és dels més potents a nivell europeu, però Però fa dos anys van expulsar Eric García al camp del Mónaco en el primer partit de Champions, vas perdre i ja el segon partit ja no vas poder fer rotacions.
10: Els canvis principalment són a la defensa, que són tres canvis respecte a l'últim partit. A la resta de línies és només un canvi. És a dir,
1: però és un canvi que el que vol dir el Xavi és que entre Gordon i Adeyemi, entre Fermín i Dani Olmo, qualitativament sorprèn una mica. El que passa, Xavi, és que l'equip aleshores no volava com vola ara.
4: No,
1: I jo crec que si aconsegueixes que voli amb 15, millor que voli amb 11.
4: Sí, però, o sigui, aquesta alineació, aquest 11, no m'hauria estranyat diumenge al camp del Llevant.
2: Correcte. O fins i tot diumenge passat al camp del València.
4: Correcte.
1: Doncs després ho valorarem, aviam com li surt a Flick, que a més ha fet fins i tot aquest punt incís de dos equips, els canvis per rematar i l'11 per encarrilar. O sigui, com dient, tots formen part del mateix cos, però tenen objectius diferents.
5: Els titulars i els suplents ja són sobre la gespa del Camp Nou.
1: I qui juga pel Feyenoord de Gio van Bronckhorst? L'ex blaugrana.
5: Ernst a la porteria, Reed, Sanjasta, Watanabe i Mika Mármol a la defensa. Al mig del camp, Van Hauta, Valente i Zihil. I al davant, Jack Musa, Nacho Ferri i Javi López.
1: L'11 del Feyenoord, Javi López és el lateral esquerre que juga d'extrema esquerra.
5: Així està col·locat, sí.
1: Compte que no siguin tres centrals, no?
2: Podria
1: perquè
2: ser.
1: Mika Mármol podria ser... És més central que lateral, tot i que el Feyenoord està jugant com a lateral.
2: Perquè em sembla que té els laterals lesionats, els laterals, diríem, que serien
1: Berrit, titulars. Berrit és al lateral dret, però si a l'esquerra Javi López ocupa el carril, tens els dos carrils ocupats. I podria ser una opció. Haurem d'esperar a l'inici del partit per veure com ubica aquesta banda esquerra. Amb Mika Mármol, l'ex blaugrana, exjugador de les Palmes a l'última etapa, i Javi López, al lateral esquerre, l'última etapa a l'Alavés, oi, Mireia?
5: Sí.
2: Real Societat, pot ser?
1: Abans, no? Real Societat i Alavés, o Alavés Real Societat?
5: Mira, ara t'ho dic, un moment.
1: Doncs confirma-ho. Mentre...
4: Alavés Real Societat.
6: Mika Mármol va compartir vestidor amb Joan García.
1: Mika Mármol va compartir amb la selecció catalana?
6: No, a l'Adam.
4: Ah, sí?
1: Sí. Doncs...
4: I amb Valde van competir el lateral esquerre del filial.
1: No sabia que havien coincidit, que era la mateixa generació.
6: Sí.
5: Javi López, per tancar-ho, primer va fer a la Berra i al Societat, després un any seguit a l'Oviedo abans de venir i salir
1: d'aquí. L'Oviedo.
4: Avui he estat mirant la seva fitxa i m'ha sorprès que és formata. O sigui, va anar molt jove de Canàries, que és d'on és ell. A Vitòria. De l'Alavés, tampoc estem gaire acostumats que l'Alavés pesqui jugadors d'altres zones.
1: Bé, l'Alavés últimament ha fet un canvi en aquest sentit. Està pescant per tot arreu i incorpora jugadors molt joves perquè el filial tinguin minuts i veure després tot l'imperi Querejeta, diríem que fa una miqueta de negocis i després va col·locar. A més, té clubs satèl·lits com aquell que entrenava l'Oriol Riera, que també pertanyia a l'imperi Querejeta, ara no recordo quin club, la temporada passada. Vull dir que té un cert canvi de política. Però a Javi López m'havia menjat aquesta etapa a l'Oviedo. És veritat, va baixar la temporada passada com a lateral esquerre de l'Oviedo, avui al Feyenoord. És el moment de trobar un jugador del Feyenoord, els descobrirem, però un especialment.
3: El jugador encriptat.
1: Oriol Corral, bona tarda.
12: Bona tarda, què tal?
1: Avui ho tindrem més difícil, perquè no hem estudiat tant el Feyenoord en general com un equip de la Lliga, però no descarto que la nostra habilitat ens permeti descobrir l'encriptat. El gra, primera pista.
12: És un jugador jove.
1: Bé, al Feyenoord la majoria de jugadors són joves, perquè és un equip més aviat... Jo crec que, no sé si la Mireia em pot
7: jove
1: corregir...
7: Jove que seria fins a què, 20...
1: És que jo crec que no té cap més gran de 29. Jo diria que
7: tant,
1: el Feyenoord...
7: 23. 20.
1: Sí, no? Mira, 20. Entre 20 i 23. Té bastants jugadors joves.
5: N'hi ha un de 30, que és el porter suplent, que és Liam Bolsi.
7: No, però aquest no és jove, llavors.
1: Aquest no serà. El porter suplent no és. Descartat el porter suplent. Segona.
12: Va jugar al Mundial d'aquest estiu.
1: Ah. Compte. Va jugar al Mundial d'aquest estiu. Jo ja tinc un candidat.
7: Jo vaig molt pàl·lida, encara.
2: Jo també, tinc un candidat.
1: Tercera.
12: és el futbolista de la Lliga holandesa que, amb diferència, més dribla.
1: M'ha caigut el candidat, eh?
2: És d'un país... Puc fer una pregunta o no?
1: No.
2: No s'ha de disparar.
1: No has de disparar i quedes eliminat. Si no.
2: Haig Mursa.
12: Correcte.
1: Molt bé, Hola. Bernat Soler. Com
7: Home,
1: és,
7: que és l'únic que coneixia, a part de Mica Mármol, sí, perquè n'hem parlat a la prèvia.
2: No, jo quan he dit això del Mundial he vist que és algerià, oi?
10: Sí, és algerià. Sí.
2: I quan has dit el de driblar, dic, home, ha de ser
1: com
2: extrem.
1: Com has dit?
2: Haig Mursa.
1: Haig Mursa.
2: Es diu així, no?
5: Anís Haig Mursa.
10: Jo pensava, quan has dit jove, que seria Van Persie, el fill...
5: Ah, jo també ho he pensat, això, Bernat.
10: Estava ben tirat.
1: Jo, en canvi, he pensat en Watanabe, quan
7: Quants
1: has parlat del Mundial.
10: Haig Mursa té 24 anys. Encara ets jove, Laura.
1: I la quarta quina era?
12: La quarta pista era, té 24 anys i juga d'extrem dret.
1: Ah, ja ho rematabes, aquí ja fèiem el...
7: He dit que era l'únic que coneixia, perquè la prèvia és el que, diríem, se n'ha parlat més,
1: sí,
7: del Feyenoord.
1: És el que volia marxar, no?
7: Sí, sí, volia marxar, va dir que no jugaria, no volia jugar l'últim partit de Lliga.
1: És desequilibri, és el jugador descarat de l'equip... avui mateix podríem parlar que podria estar al radar del Barça?
12: No, perquè està a Lamine, li falta una mica de sacrifici defensiu i presa de decisió, però és molt bo, tècnicament. És, un
1: és molt bo, eh? I d'aquí dos anys?
12: No ho crec, per aquest tap Lamine, però volarà aviat del Feyenoord, això segur.
1: Doncs el trobarem amb un esglaó superior. Haig Mursa, 24 anys, extrem, i que avui jugarà la banda de Cancelo, si el Feyenoord respecta les posicions que ens ha cantat la Mireia.
2: El 23, eh?
1: El número 23.
5: Dorsal 23, sí senyor.
1: Dorsal 23. Gràcies, Oriol.
12: Gràcies, adeu.
3: La TVT a Catalunya Ràdio.
13: Ei, perdona, una estrella.
14: Ei, una estrella.
13: Perdona, una estrella.
14: Una estrella.
13: Què? Un crit valent?
14: Vinga, tots units fent força.
13: Una estrella!
14: De seguida.
3: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: Avui es juga la primera jornada de la fase Lliga de la Champions.
10: Ahir es van jugar els primers partits. El Bernabéu, victòria ajustada.
7: Madrid 2, Inter 1.
10: A Odragao, dos gols de Haaland donen la victòria al City.
7: Porto 0, City 2.
10: Al Westfalen Stadion, Guirassy marca el temps afegit i victòria local.
7: Dortmund 3, Villarreal 2.
10: El Pierre Mauroy, doblet de Marc Bartra.
7: Lilla 2, Betis 3.
10: També es van jugar l'AEK d'Atenes 1, l'ASC 0.
7: I el Bruges 2, Aston Villa 3.
10: Avui, dos partits a 3 quarts de 7. Ara al Camp Nou, Flick fa 5 canvis.
7: Barça, Feyenoord.
10: I el Neckar Stadium.
7: Stuttgart, Viking.
10: A les 9, 4 partits. A Anfield tenim un partidàs.
7: Liverpool, Atlètic de Madrid.
10: Al Parc dels Prínceps, el PSG arriba en mala ratxa.
7: PSG, Slovan Bratislava.
10: El José Albalat. S'enfronten dos rivals del Barça a la Champions.
7: L'Sporting de Portugal contra el Galatasaray.
10: I al Diego Armando Maradona, un dels partits de la nit.
7: Nàpols, Arsenal.
10: Demà 6 partits més. A 3 quarts de 7.
7: Fenerbahçe, Roma i PSV, Shakhtar.
10: I a les 9 es tanca la jornada.
7: Amb el Como, Leipzig.
10: El Bayern de Múnich, Bodo Glimt.
7: Manchester United, Sabà.
10: I a Slavia de Praga, Lens.
3: Futbol internacional.
1: Bé, el Barça juga el primer torn, Bernat. L'altre partit del primer torn és el de l'Stuttgart, eh?
10: Stuttgart-Viking, el Viking noruec que debuta.
1: Viking Stavanger, no?
10: Sí, exacte.
1: Aquell Viking que va jugar contra el Barça.
2: Sí, amb una Champions als principis dels 90.
1: 90, principis del 90.
4: 92-93, no? Tot seguit de Wembley.
1: Com ha canviat el futbol? Perquè aleshores un Viking Stavanger al 92-93 era gairebé impossible, una eliminació, era un equip d'un altre futbol.
2: Doncs, no va ser cap golejada,
4: 1-0 i els últims minuts.
1: Sí, però les prèvies sempre eren que hi havia un fuster, un lampista, treballava en una fàbrica.
4: Aquí va costar guanyar-los, després allà em sembla que també va guanyar el Barça.
1: I ara ha canviat tant el futbol que qualsevol equip d'aquest perfil és un equip professional que et competeix, et planteja problemes. Abans hi havia com una diferència de classe social, perquè hi havia equips que encara eren amateurs. Això ha canviat una mica, em referia una mica a aquest... No al seu nivell futbolístic, perquè ali el Göteborg de les semifinals de la Copa d'Europa del Barça de Sevilla...
4: També eren bombers i fusters.
1: Exacte, també n'hi havia d'aquests, sí, sí. I el partit d'estrelles al Anfield, no?
10: Aquest Liverpool-Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid que ve de perdre 3-0 contra l'Atlètic Club, i el Liverpool una victòria, dos empats a la Premier, 6-0.
1: Aquests partits comencen a les 9.
10: A les 9, també pendents del PSG-Sloven. Recordem que el PSG no ha guanyat cap de les 3 jornades de Lliga, 14a posició només pel bicampió d'Europa.
1: Laura, també hi ha partits d'altres esports. Per exemple, avui és jornada de Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona, oi?
7: Sí, avui comença aquesta Lliga Catalana, com bé dius, a Tarragona, i seguirem els dos partits. Primer, hi ha un primer partit a 6:45, aquest Penya-Lleida, i a les 9 un segon partit, que Andorra-Manresa.
1: Molt bé, és que estàvem aquí resolent uns temes domèstics d'unes goteres que ens estan caient a sobre, perdoneu. Sí, sí, mullats, però tot bé. També hi ha Champions aquí al Palau.
7: Sí, el Barça d'handbol s'estrena a la Champions a casa aquest vespre, ho farà a 9:15 contra l'Horus Danès. Ahir, per cert, Carlos Ortega, que va ampliar el contracte amb el Barça fins al 2031.
1: Gran notícia sempre la renovació, sí, de Carlos Ortega. Primera jornada de la Champions d'handbol aquí al costat, al Palau.
7: Sí.
2: L'Horus també era un equip en la versió futbol, que danès, en aquest cas, que es va enfrontar al Barça també d'aquella època de futbol, amb una recopa o alguna...
4: El Barça va fer dues estades de pretemporada. Sí, el Barça va fer dues estades de pretemporada en època Rijkaard a Horus.
1: A 9:15 és el partit?
7: Sí, a 9:15.
1: Per tant, la gent pot sortir del Camp Nou i anar al Palau.
7: Sí, sí, hi ha temps.
1: Molt bé.
7: Abans parlàvem d'aquesta Lliga Catalana de Bàsquet. Seguirem els dos partits d'avui amb el Carles Vila, que ja el tenim a punt. Carles, què esperes d'aquests dos primers partits? El primer partit, Penya-Lleida, no? 6:45.
15: Sí, bona tarda. Mira, estem ja tots els jugadors fent els exercicis d'escalfament. Doncs és com, diguem, l'estrena de temporada pels equips catalans. Avui jugaran, com deies, dos partits, els dos primers, en aquest Lleida Joventut, ara 6:45, i a les 9 jugarà l'Andorra contra el Manresa. Tots els equips comenten, doncs, que potser arriba massa aviat, com sempre també li passa a la Lliga Catalana, perquè no fa gaire que han començat la pretemporada. A més, hi ha hagut també partits a nivell internacional i alguns jugadors doncs han arribat una miqueta tard, però en qualsevol cas serà la manera de poder veure alguns jugadors nous, tant el Joventut com el Lleida, doncs, han incorporat alguns. El que ho ha fet més és el Barça, i això ho veurem demà, que juntament amb el Girona seran els equips que debutaran a la segona jornada, però vaja, com sempre aquí a Tarragona hi haurà bon ambient, i l'esperança és poder veure bon bàsquet novament amb equips d'ACB aquí a Tarragona, i amb el que va ser segon l'any passat, el Joventut de Badalona, i un Lleida que ve a part totes en aquesta Lliga Catalana.
1: Ara, Carles, a 6:45 el Penya-Lleida, són dos grups de 3 i el campió de cada grup juga la final, no?
15: Sí, correcte. Avui hi ha jornada, demà, com dèiem, doncs seran els partits ja amb el Girona, que jugarà contra el Lleida, i el Barça, que ho farà contra l'Andorra. Divendres hi ha una tercera jornada, Joventut-Girona i Manresa-Barça, i, com deies tu també, els que doncs aconsegueixin acabar primer de cada grup, doncs jugaran la final. És un format que s'ha fet els últims
1: anys.
15: La
1: final quan es juga, Carles?
15: Diumenge. Juguem diumenge a les 12 del migdia.
1: Molt bé. Doncs el Carles ens anirà informant durant tota la tarda com comença aquesta Lliga Catalana. Gràcies, Carles.
15: Vinga, fins ara.
1: Laura, la Vuelta, què ha passat?
7: Victòria de Matthew Brennan a la 17a etapa, amb arribada a Sevilla, i Enric Mas manté el mallot vermell amb 2 minuts encara de marge respecte a Félix Gol.
1: I ja tenim alguna semifinal de l'Open d'Estats Units de tennis, eh?
7: Home, sí, la notícia d'avui és que Alcaraz ha caigut eliminat als quarts de final davant Ben Shelton. Ho ha fet el super tiebreak del 5è set, i tenim ja, com deies, una semifinal que serà aquesta, Ben Shelton contra Tiafoe.
4: El Shelton Alcaraz ha acabat a quarts de quatre de la matinada de Nova York.
7: Sí, sí, 4 hores i mitja de partit.
1: M'he llevat al matí, he vist el super tiebreak i tot, he tingut temps. Això pel que fa al masculí.
2: No calia matinar gaire per veure'l, eh?
4: Va començar a les 5, nostres.
2: Vull dir que aquest super tiebreak el pots haver avisat cap a les 10, no?
1: Quarts de 10, els nens estaven a l'escola i encara es jugaven.
2: Increïble.
1: I ja tenim una semifinal femenina, que és Sabalenka-Pegula.
7: Sí.
1: Avui es completaran, entenc, les altres dues, eh?
7: Sí, es juguen els quarts de final entre Zeng i Rybakina, i Andriiva i contra Goff.
1: Molt bé. I ja sabeu que a vegades el cotxe és qui tria el conductor.
16: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
17: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: El Barça de Flick, ja ho sabem, té molt gol, però també n'encaixa. La Champions és l'equip més golejador de la fase Lliga des de que es va estrenar aquest nou format fa 2 anys. Suma 50 gols, però té una assignatura pendent, que és deixar la porteria a 0, perquè en els últims 15 partits a Europa ha encaixat com a mínim un gol.

0: T'he interromput la magnífica música que ens regala el Raül Orgales. Qui són aquests?
1: Gavina.mp3.
0: Ah, Gavina.mp3, sí. Sí, un grup molt modern i molt, molt conegut en l'escena actual.
2: Sí, Laia... sí, molt
0: estan conegut. Sí, sí, seriosament, eh? Laia, a vegades sembla que...
2: No plou,
0: que,
2: no plou, ara.
0: Sembla
2: no
0: que
2: plou.
0: Parli amb conya, eh? Sembla que la gent pensa que sembla dir les coses amb ironia. Anava a dir porteria zero i porteria del Camp Nou plena de gent o buida perquè la gent no vol venir perquè plou?
2: A veure, de moment, certament falta molta gent encara per arribar. Sí que hi ha gent que ja ara que ha parat de ploure, doncs torna a treure el cap als seients de l'estadi. També n'hi ha que s'esperen aquí al passadís, tot equipats. El Ferran, per exemple. Ferran, a veure, que et veig molt equipat, amb la capelina ja posada. D'on vens tu?
3: De Vegas.
2: I a quina hora has arribat?
3: A les 5 i mitja.
2: I escolta, tu tota la previsió de pluja no t'ha fet enrere?
3: No, en principi no. Jo estic jubilat. Jo, si em mullo i agafo una pulmonia, no tinc problema. Per recuperar-me dies.
2: Molt bé, t'has arribat aquí a l'estadi amb la capelina posada i has anat al teu seient. Sí. Ha començat a ploure.
3: Ha començat a ploure i no m'he portat les botes d'aigua perquè hi ha molt de basal a tot el que és el replàs d'arribar als seients. Però bé, escolta, venim a disfrutar i punt.
2: Basal vols dir que és cert que els passadissos externs, quan accedeixes de dins de l'interior cap a fora, aquests passadissos s'acumula molta aigua.
3: Sí, no, però bàsicament perquè està mal, el projecte està malament, perquè el desaigua les han posat a 5 metres de l'escala. I, a més, tot el que és inclinacions estan malament. Per això se fan basals.
2: Encara està en construcció, confiem que això...
3: Això no és un problema de construcció, és un problema de projecte.
2: I, escolta, Ferran, si comença a ploure ara durant el partit, què farem? Estaràs aquí o marxaràs? Hi haurà un punt que dius...
3: Jo em quedo. Sí, sí, no, el tema és que hem vingut a disfrutar, escolta, és el que t'he dit abans. Si em mullo, demà ja em secaré.
2: Doncs Ferran, jubilat, que diu que ell, si es mulla, no passa res. I tinc l'esperança aquí, que veig també capelina, però els peus, potser hem fallat els peus, no? Què portem?
4: Sí, porto unes sandàlies.
2: Malament.
4: Molt malament, molt malament. Però prefereixo mullar-me les sandàlies que les bambes.
2: Ah, potser sí. D'on vens, l'esperança?
4: Mollet.
2: Però, i no has escoltat durant tot el dia que potser plouria?
4: Sí, però quan he sortit de Mollet no plovia i pensat, bueno, doncs quan arribi allà tampoc.
2: Llavors sandàlia.
4: Sandàlia, clar, i capelina que l'he comprat aquí fora, no, les tenderetes aquests que han aquí fora.
2: I esperança, tu com el Ferran, que encara que plogui resistirem aquí a fora i ens mullarem?
4: Sí, i tant, i tant. Ara, si plou molt, molt, molt, doncs posarem això pluc, però si no allà fora resistirem.
2: I una cosa, és que l'esperança heu de saber que ha vist el micròfon de Catalunya Ràdio, de la TDT, i ha dit, Laia, Laia, vine, un moment. Estava preocupada per una cosa, perquè ven sovint aquí al Camp Nou, i què ha passat? Què és el que no t'agrada?
4: Doncs mira, que pels passillos, quan veus, veus els pixadors dels homes, i llavors veus els homes allà fent pipí, i això és molt desagradable.
2: No hi ha porta, és veritat que no hi ha porta.
4: Haurien de posar una mampara o alguna cosa perquè això fa lleig. I després, doncs m'he trobat que des del primer dia del partit de l'Atlètic de Bilbao, el del Rayo, i avui, en el vàter, doncs a la part de baix hi ha com un llot que no marxa. Això fa molt lleig. I amunt del lavabo també hi ha com un fang. Això no ho han netejat. Aleshores penso que si ve aquí la gent d'equips contraris i veuen aquestes coses, doncs fa molt lleig tenir un Camp Nou que el tenim i que pretén ser el millor camp del món.
2: Una mica més d'higiene demana l'Esperança.
4: Bastanta més neteja, sí.
0: Sembla que hi ha detallets del camp que
2: no acaben de rotllar.
1: Està molt bé aquesta denúncia perquè ho podem traslladar al club, perquè són sí, detalls que s'han de poder resoldre.
2: Sí, de fet, l'Esperança deia, s'ha acostat a nosaltres per a veure si nosaltres podíem explicar-ho, diu, si no, també escriuré un correu o una carta.
4: Sí, escriuré un mail per dir-ho.
0: Això del fang, d'aquest fanguet que ha dit, jo també ho he detectat en un lavabo d'aquí, de la tribuna.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs escolta, doncs, ja heu vist que la gent, encara que plogui, torna a ploure ara, eh? Ostres, Esperança.
4: Torna a ploure molt ara. Esperaré última hora per entrar... I a veure què, si no, doncs m'esperaré per aquí fora, perquè he vingut amb autocar de la penya i, clar, no puc marxar pel meu compte. Mai d'esperar sí o sí, però bueno, és igual.
2: Però si el Barça guanya, doncs tot...
4: Home, si el Barça guanya, això passa en tots els mals. I espero que guanyi avui també. Tenim un Barça increïble.
2: Ara, acabem així l'entrevista, Esperança.
4: Visca el Barça.
2: Molt bé, Esperança, gràcies.
4: Laia.

0: últimes 10 n'ha guanyat dues, la del 2017 i la del 2023. I és veritat que també fa 5 temporades que no baixa més enllà de la tercera posició.
1: Bé, és un clàssic que Ajax, PSV, Feyenoord, és difícil que baixin de la tercera posició, tot i que hi ha hagut temporades que això ha canviat.
2: A l'època clàssica, els grans eren Ajax i Feyenoord. És el PSV que, a partir dels anys 80, que a més va acabar sent campió d'Europa, es cola aquí mig i fins i tot podríem dir que els superen aquests dos
1: equips. A tu, Carles, què et sona Feyenoord?
3: A la Lliga de Cruyff.
1: A la Lliga de Cruyff?
3: Te'n recordes que Cruyff, bueno, òbviament tothom sap que és una icona de l'Ajax.
1: Sí.
3: I la seva personalitat fa que s'emprenyi a la darrera temporada.
1: Sí.
3: I se'n va al Feyenoord i guanya la Lliga.
4: Tenia 40 anys gairebé,
3: sí,
4: no? 39, era molt gran.
3: És evident que als anys 70 Feyenoord era un dels equips.
1: Era un clàssic,
3: era un clàssic dels importants a Europa.
1: Sí.
3: Vull dir,
1: sí,
2: va,
1: sí.
2: A mi em recorda, oi que Laura Colell, oi que el Barça va jugar contra el Feyenoord als anys 70?
5: És l'únic precedent que hi ha, de fet, entre el Barça i el Feyenoord. El 1974, en uns vuitens de final, 0-0 al partit d'anada allà i 3-0 amb hat-trick de Reixac a la tornada aquí.
4: Tenia 36 anys, tenia Cruyff, aleshores.
1: Doncs, aleshores, quan van a fer el que el feien, no quan es va jugar aquesta eliminatòria.
3: T'imagines que del Barça se'n va al Madrid? Sí, era una cosa semblant,
6: I va guanyar la Lliga, Ara hi ha un documental que van estrenar pels 10 anys de la mort de Johan Cruyff, que és molt polièdric, el documental, perquè no es basa només en la influència futbolística de Cruyff, sinó també social, cultural, a Holanda, als Països Baixos. La controvèrsia que, a més de generar-la a Barcelona, encara en generava molt més, molta més als Països Baixos, i allà explica tot aquest episodi quan es pica amb els dirigents. Una de les vegades que s'enfada amb els dirigents de l'Ajax i diu, doncs mira, acabaré la meva carrera al Feyenoord i va i els hi guanyo.
4: És que havia guanyat la Lliga amb l'Ajax, l'acabava de guanyar amb l'Ajax i és quan marxa al Feyenoord.
2: El Joan Poquí m'apunta que la Copa també la va guanyar amb el Feyenoord.
1: Va fer doblet.
3: Sí.
1: Doncs fixa't, ara de les últimes 10 lligues n'ha guanyat només dues, la del 2017 i la del 2023, que
0: sí,
1: aquesta fa 3 anys. A Europa, més enllà d'aquest duel del 70 amb el Barça, com li ha anat?
0: Doncs mira, recentment van ser finalistes de la Conference del 2022 amb Arne Slot a la banqueta. De fet, hi ha un abans i un després des que Slot passa a ser l'entrenador del Feyenoord i d'ençà que no han arribat tan amunt a cap altra competició europea.
2: I qui els va guanyar?
0: Ai, això ara m'enganxa.
1: És la final de la Conference del 2022.
2: Bé, el Sevilla, devia ser.
4: Ara
2: que és l'Europa League.
0: N'hi ha una que era el Tottenham.
6: I no van guanyar...
5: Roma 1, Feyenoord 0.
0: Exacte, sí,
6: gràcies,
0: Laura.
6: No van guanyar una copa de la UEFA a principis de segle que després van jugar la Supercopa contra el Madrid?
0: Sí, el 2002.
1: Molt bé. I últimament, a la Champions, per exemple...
0: Mira, van arribar als vuitens de la Champions de fa dues temporades.
1: Bé, vuitens,
0: Sí.
1: No ha passat aquí.
6: Sí, però la temporada passada a l'Europa League van fer gairebé el ridícul.
0: Sí, és que van caure eliminats de la fase prèvia de la Champions, van anar a l'Europa League i els van eliminar molt ràpid, i altres anys que els han eliminat de la Champions, que ja era fase de grups i llavors també han anat a l'Europa League i tampoc han durat gaire, menys l'Europa League de fa 4 anys, que sí que van aconseguir arribar als quarts i és una de les grans fites, juntament amb aquesta semifinal, amb aquesta final de la Conference que han assolit
1: la final recentment. De la Conference del 2022, que va perdre contra la Roma. Títols europeus?
0: 3. La Copa d'Europa del 70, de fet va ser el primer equip neerlandès en guanyar-ne una, i la Copa de la UEFA del 74 i la que ara deia el Xavi el 2002.
6: Que el 2002 hi jugava un gegant, un davanter gegant neerlandès, Van Hooydonk, i m'indica l'Oriol Domènech que si us trobeu un senyor molt alt, ja potser una mica granadet, és Van Hooydonk, sí.
1: Ah, molt bé. Que ha vingut al Camp Nou avui, vols dir?
6: Sí, a veure, el seu Feyenoord.
1: Molt bé, doncs ja n'estarem pendents, perquè com és tan alt, potser destaca entre la resta de la gent. L'entrenador és un ex-blaugrana.
0: Sí, Giovanni Van Bronckhorst, l'exjugador del Barça. Ara té 51 anys i en fa 11 que es va estrenar com a entrenador precisament amb el Feyenoord. Va estar-hi 4 temporades, després va marxar a entrenar al Rangers i al Besiktas, entre d'altres, i aquest estiu ha tornat al club que el va formar com a jugador, però també com a entrenador, al Barça, i va estar 3 anys Van Bronckhorst, i va aixecar la Champions de París del 2006 i també va guanyar dues lligues i dues supercopes espanyoles.
1: Laia, hi vas poder parlar amb ell, oi?
7: Sí, encantador. no havia tingut l'oportunitat de parlar amb ell personalment. El vaig veure, a més, molt

0: molt il·lusionat de tornar al Camp Nou, que va dir que des de fora el veia més alt, però un cop va entrar dins, diu, més o menys el va veure, el va reconèixer bastant, tot i les obres, i molt amable, molt simpàtic amb la premsa catalana. Hi havia Joan Domènech, evidentment, que el coneix millor de l'època.
1: Els Domènech sempre ben connectats amb el futbol neerlandès.
0: Sí, sí, i de fet avui Joan Domènech al periòdico recorda que li deien el talismà, que li va posar Alejandro Echevarría, aquest sobrenom, a Gio, quan jugava al Barça.
2: Recordem que Gio havia estat fan Bronhorst, però quan va arribar aquí va connectar amb aquest nom, era el lateral esquerre, com diu la Mireia, de la Champions de París. Aquí ja els futbolistes són als vestidors, preparant-se per atacar el partit, i una estrella ens agermana.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
4: Ei, com va? Com et dius?
5: Tenim un nom que el sap tothom.
4: Però d'on surts tu?
5: Tant se val d'on venim, si del sud.
4: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
5: Ara estem d'acord, estem d'acord.
4: Sí, i una estrella ens agermana.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Una...

0: Primer torn al Camp Nou amb pluja, però potser ara l'aigua s'atura. Com a mínim, ara mateix no detecto que caigui aigua. Potser podrem viure un partit de futbol amb la gespa regadeta i ben ràpida, però sense la molèstia pels aficionats. Mireia, qui juga pel Barça?
1: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Dani Olmo i al davant, Lamine, Rafinha i Adeyemi.
0: El Feyenoord d'Ació Van Bronckhorst, perdona, Bernat.
2: No, t'explicava que entra Cancelo per primer cop a un 11 i Espart cau de la llista dels intocables. Només així ja queden 3 jugadors que han estat sempre titulars en aquesta tercera temporada de Flick. A la porteria, Joan García, al davant, Rafinha i Lamine.
0: Ens guardem el Feyenoord per després que ve el Dafo. El Barça, doncs, amb aquests canvis i aquestes rotacions, a mi el que més m'ha sorprès així d'entrada és el de Cancelo per Espart. Però, en canvi, ahir vaig sentir el Tot Costa i era un canvi bastant esperat.
3: Algun dia havies titular Cancelo, no? També.
4: No, i també d'Espart, encara que estigui en un moment de forma molt bo, és que, clar, ell acumula 4 partits, tants minuts, un jugador que no està acostumat a aquest nivell, jo, no és un canvi que podia ser.
3: A mi el que em sorprèn és el de dalt, és l'entrada de Jamie per Gordon.
0: A de Jamie per Gordon, no, Xavi?
4: Sí.
0: Sí, també, Laia?
4: Sí.
3: Perquè Gordon ha encaixat molt bé. A de Jamie és un bon revulsiu, té molta velocitat, però crec que avui necessitaràs ser precís i potser no tens gaire espais i aquí a Dejemi pateix una mica més.
0: A tu, Bernat?
5: Jo, en general, penso que havent-hi un canvi obligat com hi havia, que a més és bastant important, que és el de Koundé per Eric García, ja fer-ne tants altres més...
0: Sí, t'han sorprès més els de la defensa, tu.
5: M'ha sorprès que n'hi hagi tants, perquè per mi el de Gordon i Adeyemi també és un canvi, és realment posar un suplent en el lloc d'un titular. En el cas d'Olmo i Fermín, ara mateix podem dir que també juga el suplent en lloc del titular, però no hi ha tanta diferència i potser amb el temps Olmo també pot tenir algun paper de titular. I després, al lateral esquerre, jo crec que, vaja, entenc que pugui també algun dia descansar Xavi Espart, però clarament per mi ara Cancelo és el suplent. Ah. I aleshores, clar, 4 canvis, no només el del central, que potser aquest el trobo una mica més justificat per el que comentava el Xavi Campos a l'inici, sí, que Gerard Martín potser ha ofert algun dubte en alguna jugada. Home, doncs són 5, no?
0: Sí, són 5, perquè el de Koundé per Eric a Mestalla es va jugar els primers minuts fins que es va fer mal al nas.
5: A mi el que menys m'agrada és el de Fermín, l'absència de
0: Fermín. És el que menys t'agrada. I a tu, Carles?
6: Doncs jo, em sap greu, però a mi m'agraden gairebé tots. En el
0: Tu estàs d'acord amb les rotacions?
6: Jo, molt. I en el sentit de que a Christensen per Gerard Martín podríem discutir qui pot ser el titular. Jo crec que a Espart encara no li podem donar... No el podem fer responsable d'una posició com la de l'altre esquerre titular del Barça. Per tant, Cancelo ha de començar a jugar i com a mínim ha demostrat que li pot donar minuts a Espart si no està del tot fi, però d'entrada Cancelo ja ha de donar minuts i avui pot ser donar-li minuts. L'únic canvi que veig que és inferior un a l'altre és evidentment el de Jemi sobre Gordon, però òbviament aquest jugador també ha de tenir minuts i Gordon també ha de descansar. Per tant, vull entendre jo que el Feyenoord no opta a guanyar la Champions, per tant jo crec que és un bon partit, ni que sigui el primer partit per donar les rotacions, més enllà de que la segona part òbviament poden sortir els que trobeu a faltar per resoldre el partit, si és que fos necessari.
5: Però no serà el Feyenoord tan fàcil, entre cometes, com va ser el València, per exemple, no?
6: Jo crec que el del València, no et diré el que deia Rodri, però em va semblar bastant fotut el tema, eh?
0: Marc, la dada.
7: El Barça de Flick va perdre contundència a la Champions la temporada passada. Això és perquè la primera temporada de Flick amb el Barça, el 38% de les rematades que feien a porteria acabaven en gol.
0: Sí.
7: La temporada passada va estar per poc per sobre del 30%.
0: O sigui que va tenir més dificultat per convertir en gol les seves rematades, eh?
7: Sí.
0: Del 38 vam baixar...
7: El 32.
0: Poc més del 30. Aquest any, en principi, hem començat molt bé.
7: Hem començat molt bé.
0: Perquè són molts gols.
7: Perquè és una... És diferent, les dades són completament diferents a nivell de rematades de la resta. Sí, per exemple.
0: O sigui, tu, entre la Champions i Lliga hi ha diferència.
7: Sí, la temporada passada, per exemple, el 33 va ser la Champions, en total de tota la temporada, el 21%. i fa dues temporades, 38% a la Champions, 26% al total de la temporada.
0: Vols dir que a la Champions és superior, sí, l'índex d'efectivitat.
2: Però sí, molt superior, no? A més a més.
0: És curiós, això.
7: Un 12% als dos anys.
0: Jo pensava que em diries que la Champions va costar més. O sigui, com que estàs més enfocat o més concentrat o tens menys oportunitats i les has d'aprofitar, perquè els números són superiors a la Champions que al global de la temporada.
7: Sí.
0: Curiós. Tot i això, la temporada passada va baixar respecte de la primera del Barça de Flick, que va ser una temporada molt especial perquè va haver-hi moments que és que el Barça rematava i era gol. Recordo aquell partit del camp del Benfica amb un menys, amb el gol de Rafinha, ja el segon enfrontament contra el Benfica, si no recordo malament, el de l'eliminatòria o partits on el Barça va ser molt, molt efectiu, molt contundent. Aviam si recupera això, perquè aquesta és una de les grans diferències en el futbol mundial actual, on es generen aquestes diferències amb la finalització de les accions, a les àrees, i per tant tenir aquí bons números, bons paràmetres és fonamental per tenir bons resultats, més enllà de l'expressió col·lectiva del joc i de la qualitat futbolística de l'equip. Mira, i ara sí, el Feyenoord.
1: Avui amb Ernst de la porteria, tres centrals amb Sanjasta, Watanabe i Mika Mármol, Reed i Javi López als laterals, al mig del camp, Van Houten, Valente i Zihil, i al davant, Jack Musa i Nacho Ferrer.
0: I ara, mentre sona el camp del Barça, amb el Bernat farem el Dafo, com sempre, amb el seu escàner. La D de debilitat.
2: Una defensa amb alguns dubtes. El Feyenoord no està sent sòlid al darrere, no concedeix gaire ocasions clares, però li estan marcant amb facilitat. En les últimes 4 jornades ja ha rebut 7 gols.
0: La A d'amenaça.
2: Zihil, el dorsal 8, amb 22 anys, és un intocable al mig del camp de Van Bronckhorst. Futbolista vertical, dretà, sense ser un gran talent, ha començat la temporada com un tro. És el màxim golejador de la Lliga, 4 gols, i també suma 3 assistències. En total, ha participat en més de la meitat dels 13 gols que ha fet el Feyenoord.
0: La F de fortalesa.
2: La mirada ofensiva. El Feyenoord no necessita elaborar gaire per buscar porteria. Li agrada tenir la possessió, però en aquest inici de curs està destacant sobretot per la seva rematada. Amb més de 20 per partit a la Lliga, és juntament amb el PSV l'equip que més busca el gol.
0: I la O d'oportunitat?
2: Els dubtes de Tjerk Ernst, el porter. És una de les baules febles de l'equip. Porter alt i corpulent, arriba de la segona divisió alemanya i té poca experiència en grans competicions. Té un llindar d'aturades molt baix, dels pitjors de la Lliga, poc més del 50%, i avui aterra a un escenari intimidant. Els nervis del debutant poden jugar a favor del Barça.
0: El laboratori. Carles, les tres prioritats d'avui. La primera...
6: On juga Cancelo.
0: Cancelo, que veurem si juga més per dintre com Xavi Espart, si té aquesta llibertat d'ocupar espais diferents, o si s'encarrila en la seva zona exterior, com va fer la temporada passada, per donar amplitud i profunditat. La segona...
6: El mig camp amb Olmo.
0: El mig camp amb Dani Olmo, per davant de Pedri i de Rodri. Avui serà aquestes les tres alçades de la zona de mitjos, de la sala de màquines. La tercera...
6: Adeyemi.
0: Adeyemi, que avui és titular per davant de Gordon per completar el trident amb Lamine Yamal i Rafinha. Marca el repte.
7: Avui preguntem precisament quin dels davanters tocarà més vegades la pilota dins de l'àrea rival, si Adeyemi, Rafinha o Lamine Yamal. I recordem als oients que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: La manera de fer esport ha canviat i també la manera de recuperar-nos d'una lesió. A Epsilon Physio trobaràs un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada per recuperar-te millor. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: Apareixen els futbolistes al terreny de joc, els del Feyenoord, els del Barça, amb un ambient encara estrany.
4: Mitja entrada.
0: Mitja entrada, sí. Això et volia dir, Laia. No sé si s'animarà la gent al final quan vegi que s'ha aturat la pluja. M'ho confirmeu?
4: S'ha aturat la pluja. Ara jo crec que s'animarà. També hem de tenir en compte l'hora, eh? 6:45 és mala hora per la gent que surt de la feina.
0: L'hora, la pluja i un ambient una mica fred.
5: I l'himne, què? Tornem a xiular-lo un any més?
4: Sí, perquè ja han començat a la prèvia.
5: Ara és la prèvia de l'himne.
0: Ja s'estenen les estelades. Les estelades del preàmbul del xiulet.
5: Des del 2015, xiulant l'himne de la Champions al Camp Nou.
4: I ara.
0: confirmem els bons pronòstics del temps de Laia Tudel, que ho ha clavat. Ha dit, quan comenci el partit, això s'haurà acabat. Ha plogut aigua amb quantitats importants en aquesta primera hora, però la gespa estarà més ràpida que mai i ara els aficionats ja poden veure el partit. Fa la sensació que tranquil, si no hi ha un altre ensurt. Això sí, amb una entrada que jo crec que des que hem tornat al Camp Nou és inèdita. Jo no recordo un partit del Barça en aquesta reestrena del Camp Nou amb tan poca gent a l'estadi, però es barregen molts factors. Mireia, recordem l'11 blaugrana.
1: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa. Mig del camp amb Pedri, Rodri i Olmo i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
0: El del Feyenoord de Gio.
1: Ernst a la porteria, tres centrals amb Sanjasta, Watanabe i Mika Mármol, Rit i Javi López als laterals, al mig del camp Van Houten, Valente i Zihil i al davant Jacob Musa i Nacho Ferri.
0: Qui xiula, Marc?
7: Avui sonarà Sven Jablonski, alemany de 36 anys, fa 4 temporades que és internacional i debutarà avui com a àrbitre en un partit del Barça.
0: I el VAR?
7: Bastian Dunker, alemany de 46 anys, és molt intervencionista i ha estat 6 vegades en partits del Barça, on només ha guanyat 2 vegades, 3 empats i una derrota.
0: Doncs atenció a l'avís del Marc. Al VAR li agrada intervenir. Al VAR d'avui. Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
10: Doncs pel sistema tradicional FM, la televisió Movistar Liga de Campeones Audio 3, que ja estem connectats, i també, com sempre, per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Per cert, que l'antena digital de Catalunya Ràdio podeu seguir el que no surti d'aquí.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Minut no plovia gens i ara plou molt, però molt és molt.
4: No, els pronòstics fatal.
6: Quan pari de ploure possiblement hi haurà més gent al camp, perquè hem vist una visió de la càmera de molta gent amagada sota, eh?
5: Doncs ara mateix s'està fent el Camp Nou un minut musical de record per les víctimes del Nepal i de la Xina dels aiguats que hi ha hagut fa unes setmanes i que en tots els partits de Champions, pel que he pogut veure, doncs està fent aquest moment de record. Tot això barrejat amb el so de la pluja. S'ha acabat ara la música, l'àrbitre però manté encara aquest minut de silenci. Els jugadors han arribat tard, ha estat tot plegat una mica desmanegat, eh? Començaven a sonar les notes del cant dels ocells i els jugadors del Feyenoord estaven col·locant-se, en fi...
4: Plou molt, ara. I estem rebent missatges d'oients que encara són al cotxe, pluja, hora del partit, tot plegat, fa que avui la gent arribarà tard si arriba i no gira cua.
15: Tot a punt perquè comenci el partit. Comença la Champions de la temporada 2026-27. Ho fa el Camp Nou en un partit de sessió de tarda. El Barça contra un dels històrics del futbol neerlandès, el Feyenoord de Rotterdam, que vesteix amb samarreta blau cel, pantalons blancs i mitges blau cel, com si fos el Celta de Vigo o el Manchester City. El Barça, amb la seva indumentària habitual blaugrana, posa en joc la pilota al Feyenoord. Comença la Champions. Tant de bo! Ens allarguem al màxim i el mes de juny encara estiguem explicant un partit del Barça en aquesta competició. De fet, el mes de juny només n'hi ha un. La final. Juga la pilota el Barça mitjançant el seu porter, Joan García. La cedeix cap a Christensen. Hi ha fins i tot dificultats, sembla, pels jugadors per anar avançant per aquesta cascada, per aquesta cortina d'aigua que hi ha ara mateix caient damunt la gespa del Camp Nou. Li han fet falta de Yemi. Posa en joc la pilota Pedri.
4: Avui la llotja, la imatge, no és només Joan Laporta sol aguantant la pluja sota l'aigua, sinó que ja és tothom, ja pot tenir un paraigua, si vol, grana o negra, i els estan repartint.
5: Jugant la pilota al Barça, amb Adeyemi. Des de la nostra posició, jo no sé tu, Ricard, però fins i tot hi ha dificultats per veure els jugadors de la cortina d'aquesta mena de boirina que crea l'aigua.
3: Sí.
5: Toca la pilota... Cancelo intentant fer la centrada des de la banda esquerra, ha acabat forçant corna.
6: El primer del partit.
0: Sí, Laia, t'he fet experta meteorològica abans d'hora, eh?
4: Sí, és molt difícil ser meteoròleg, eh?
0: Sí, sí, ja ho
4: molt
0: veus,
4: difícil,
0: eh?
4: La perquè, comprensió màxima cap a ells.
0: Perquè s'havia aturat del tot i ja han obert l'aixeta i comença a caure i a rajar.
5: Sí, sí, pràcticament amb l'inici del partit. Atenció al córner, el picarà el Barça, empat a 0. En directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El primer pal intentava tocar-la un parell de jugadors del Barça, finalment, però ha refusat la defensa. Això permet la cursa per part del conjunt holandès, que intenta atacar amb una acció que finalment ha avortat bé Dani Olmo. Intenta lluitar-la de Yemi, la toca Pedri, l'envia per Rafinha. Rafinha encara porteria, la deixa parar de Yemi. Jo crec que és fins i tot difícil jugar pels futbolistes amb aquesta aigua. La toca Valente, la juga cap a la banda esquerra. Javi López. Javi López juga cap al mig del camp. La té Van Hout. Intentava enviar-la cap a la posició de Valente. Es perdrà la pilota en avantatge per Joan Garcia. Per televisió la imatge és correcta, no?
7: Es veu la cortina i també es veu com la pilota s'atura abans d'hora. Però sí, però ho podem veure bé.
0: El Feyenoord línia de 4, eh? Com havia cantat la Mireia, amb migcampistes, doble pivot, Javi López a la banda esquerra, Musa a la banda dreta, amb Sigil, Van Houta, doble pivot, Valente a la mitja punta i al davant Ferri.
5: La pilota la juga el Barça en defensa, la puja Christensen, l'envia a la banda esquerra per Cancelo, que avui fa de lateral titular, toca enrere el Barça, amb acció ara enviant cap a la banda dreta de Lamine Yamal, toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rafinha ha rebut, s'ha esmunyit a l'interior de l'àrea i han sortit el pas dels defensors, els ha deixat assegut retallant i ha fusellat el porter Jarc Erns al minut 3 de la primera meitat. S'avança el Barça amb un golaç del seu capità, amb un golaç del seu davanter centre, amb un golaç de Rafinha, ja guanya l'equip de Flick. Barça 1, Feyenoord 0.
0: Deixa la pilota Lamine Yamal morta perquè l'ataqui Rafinha, que anticipa el primer control, supera un jugador, van dos defenses desesperats a terra per refusar la rematada de Rafinha, us he de dir, de manera absolutament sorprenent, perquè la pilota li queia a la dreta, i si algú coneix Rafinha sabia que no remataria, però cauen dos jugadors per tapar el xut amb la dreta, per tant ell només ha de frenar, deixar-los passar de llarg i després ja amb el panorama molt aclarit localitzar bé la rematada amb l'esquerra superant el porter. Per tant, control per eliminar-ne un, frenar per eliminar-ne dos i rematar per fer gol.
1: Rafinha va ser el primer golejador de la Lliga. Rafinha és el primer golejador de la Champions. Ho ha celebrat amb els seus companys, s'ha fet un petó a l'escut i s'ha posat gairebé de genolls posant-se una mà per sobre del cap, com si estigués agafant un paraigües.
16: Rafinha està encès i ho ha demostrat en aquesta acció. S'avança a Watanabe, el central del Feyenoord, amb la punteta del peu, després de la deixada de Lamine, però té més Rafinha perquè té molta potència i sobretot molta ambició i molta convicció. I després amenaça a xutar amb l'esquerra, Ricard.
5: Compte que torna a atacar el Barça, la banda esquerra la té Rafinha, fa la centrada cap al segon pal. No es complica la vida, mica Mármol, i l'envia corna, no volia problemes. Era Javi López al conjunt neerlandès.
0: Sí, el Xavi.
16: Amenaçava a xutar amb l'esquerra. S'havia perfilat per xutar amb l'esquerra Rafinha. Hi ha dos jugadors, Sant Just, un central i Van Aert, el mig centre.
0: Però era com molt frontal, no? Vaja, jo en directe no m'he cregut la rematada.
16: Però no podia ser, eh?
0: Sí?
5: Sí.
16: I ho fa molt bé Rafinha perquè després fa la finta, retalla, els deixa a terra i afusella el porter. Molt mèrit de Rafinha.
5: Hi haurà corna favorable al Barça, el pica Rafinha cap al segon pal, intenta engaltar-la Koundé, ha tocat el cap d'un jugador del Feyenoord, no atura el joc l'àrbitre, tot i que ha quedat estabornit a terra el futbolista de l'equip neerlandès, no se n'ha donat l'àrbitre, hauria d'aturar el joc perquè és un cop al cap després de xut de Koundé, i el jugador del Feyenoord, que no veig ben bé qui és, realment va mig grogui, eh? Ara se n'ha donat l'àrbitre.
0: Saps què passa? Que quan la gespa està ràpida, si vas a terra, tardes molt més en tornar a posar-te dret.
16: I s'han equivocat perquè tots dos han fet la mateixa acció. És en emergència, no teníem temps per pensar-ho, però
6: és cert que la rada, el segon és el que ha d'evitar fer el mateix que fa el primer.
16: Sí,
6: ha de fer la cobertura.
16: És que fan la mateixa acció.
15: Torna a tenir la pilota a Lamine Yamal, l'envia per Dani Olmo, Olmo la torna per Lamine Yamal, l'allunya la pilota, la defensa del Feyenoord, ha estat el japonès Watanabe qui l'ha enviat fora, serà servei de banda, out favorable al Barça.
1: Qui havia quedat estabornit era Javi López, dorsal 16.
15: Toca la pilota Rodri, l'envia enrere cap a Christensen. Plou al Camp Nou. Desitgem pluja de gols, bàsicament, i ha començat bé la cosa amb el gol que ha marcat Rafinha, un golaç al minut 3 de la primera meitat que ja situa el Barça per davant el marcador.
2: 5 partits del Barça, 4 partits on Rafinha fa el primer gol del Barça.
15: Juga la pilota Koundé, l'envia cap a la posició de Cubarsí a l'eix del cercle central. Pilota per Christensen, avança metres, la juga cap a Pedri. Pedri trepitja mitja volta, compte que perd la pilota, la recupera Luciano Valente, el capità del Feyenoord. Salandó, el migcampista neerlandès de nom italià, toca la pilota Javi López directament cap als dominis de Joan Garcia. No hi ha problemes per la porteria del Barça, la posa en joc el porter de Sallent. La pilota la puja al Barça, la té Rodri, 1-0, minut 7 de la primera meitat. Sota l'aiguat ha marcat un gol Rafinha.
4: Ha baixat una mica la intensitat de l'aiguat, però sentim que el públic anima de moment més cantant que no pas aplaudint, perquè clar, molta gent té les mans ocupades amb els paraigües.
15: Aquests que canten són els del Barça o els del Feyenoord?
4: Els del Barça.
0: El Feyenoord, com a molts equips neerlandesos, és un clàssic d'aquell futbol. Fan home a home en la pressió i, per tant, el Barça, quan superi una marca individual, quan superi un duel, tindrà molts metres i superioritat numèrica per atacar.
15: Pilota que cedeix enrere Watanabe cap al seu porter, cap a Ernst. El porter alemany titular del Feyenoord l'envia cap a camp del Barça, on la baixa amb tota la tranquil·litat del món. Andreas Christensen juga cap a Pedri. Pedri per Cancelo, ja a camp del Feyenoord, avança metres. Envia la pilota en profunditat, massa llarga per Rafinha, no hi arriba el brasiler. L'atrapa el porter, Tjarke Ernst la tornarà a posar en joc al conjunt del Feyenoord. Toca la pilota Sant Juste.
4: Ara sentim els aficionats del Feyenoord. Gairebé 3.000 són els que han vingut avui a l'estadi.
15: És un 5% dels 60.000 que hi caben. Toca la pilota, Lamine Yamal és l'eix de l'àrea, la frontal, la deixa enrere, xut d'Olmo, atrapa Ernst.
0: Ha caçat una pilota morta a la frontal, Dani Olmo, no s'ho ha pensat, el xut potent, però molt centrat, Ernst en dos temps ha pogut blocar després d'una aventura de Lamine Yamal, que anava contra tota la línia defensiva sense gaire companyia, perquè havia quedat fora de la jugada Koundé, em sembla.
16: Està bé provar el xut des de fora, tot i que surti centrat, perquè la pilota pesa més, és més difícil de controlar pel porter, pot haver-hi un refús.
2: A Koundé li fan una petita traveta per darrere.
15: La pilota per Adeyemi, avui titular a l'extrema esquerra del Barça, la juga enrere per Cubarsí. Aquest cedeix cap a Koundé, que ja ha creuat la línia divisòria, la toca per Olmo, una mica forçat, Olmo toca la pilota enrere. Novament la rep Jules Koundé, minut 9 de la primera meitat, Barça 1, Feyenoord de Rotterdam 0.
0: No hem parlat gaire del Feyenoord, que és un equip tendre, un equip jove, un equip que no té un gran potencial, molt limitat tècnicament, i que va buscar el Barça, això sí, amb la pressió i l'home a home, i això li pot passar factura.
15: La pilota la juga el Barça en zona de creació, amb Pedri enviant-la per Koundé. Koundé sembla que vol provar el xut. La pilota se'n va molt desviada a la dreta de la porteria d'Ernst. També ho ha volgut provar animant-se Jules Koundé avui, substituint el sancionat Eric Garcia, que al marge de sancionat, no sé si amb la trencada de nas de l'altre dia, avui hauria pogut jugar.
1: Ja vam explicar que l'última vegada que es va trencar el nas tot just havien passat 3 dies, que va jugar els 90 minuts del següent partit. Jo crec que si avui no estigués sancionat, Eric sí que hagués jugat.
4: I qui avui juga és Koundé, que amb el d'avui ja suma 193 partits amb el Barça i igual així a Vidal com el jugador francès amb més partits de la història del club.
0: No, sí, que diumenge pot ser el jugador francès amb més partits, eh?
4: Sí.
0: Molt bé. El Barça ha començat molt bé, dominant, el Feyenoord va remolc, el ritme és alt, Rafinha ja ha mostrat aquest punt de dolçor per obrir la llauna. Veiem molt per dintre Adeyemi perquè obri Cancelo, o sigui, el mecanisme és molt diferent a quan juga Xavi Aspar i quan juga Gordon, eh? Potser aquestes dues parelles són dues parelles que tindran químiques diferents. Avui Adeyemi va més per dintre per deixar-li el carril exterior a Cancelo, en canvi amb Xavi Aspar i Gordon. Gordon donava més amplitud i Xavi Espart jugava més per dintre.
5: Rep la pilota al cercle central, Rafinha la torna enrere cap a Koundé. Koundé per Lamine Yamal. Lamine intentarà encarar davant Mica Mármol, el supera, continua encara Lamine Yamal, se'n va cap al mig, Lamine Yamal amb l'exterior del peu, la passada no és bona, l'ha pogut tallar Santa Justa, recupera el conjunt neerlandès, però Lamine Yamal refada l'error anterior, recuperant la pilota, la deixa però molt, molt interior de l'àrea, la trepitja enrere perquè torni a arribar-hi Lamine Yamal, li ha quedat curteta.
0: S'havia frenat una miqueta Lamine Yamal, és veritat que era una diagonal d'esquerra-dreta, al revés de la normal, per tant, l'acabà punt feble i no s'havia cregut la devolució de Dani Olmo.
5: Puja la pilota Valente, costat esquerre de l'atac del Feyenoord. Davant d'ell Rodri, tapant-lo. Continua encara Valente. Valente jugant curt, cap al mig del camp. Rep Javi López.
1: Valente, que has dit abans de presència italiana, es diu Luciano Valente i el seu pare és italià i té una petita pizzeria al costat de Groningen, a la ciutat d'on és ell.
5: Doncs emigrants italians a Holanda fent pizzas, no?
0: Per si anem a Groningen un dia.
5: Sí, sí.
1: Veus que bé.
5: Perdona, a Holanda hi ha bastants bons restaurants italians, eh? Jo recordo a Eindhoven. Hi havia un que es deia la Grotta Azzurra. Recordes,
0: i també? Sí, i a més és un lloc que et permet sopar unes hores més còmodes per nosaltres.
5: I també uns àpats, uns menjars, no? Uns aliments més còmodes també per nosaltres. Ha atrapat la pilota Ernst després d'una sessió involuntària d'un defensa, per tant no és falta. Posa en joc la pilota al Feyenoord, prova d'atacar, cau a terra l'home del Feyenoord que s'intentava endur la pilota amb acció de Cubarsí. L'àrbitre finalment el que assenyala crec que és...
0: Falta de Cubarsí. No sé si la primera sobre Ferri, a qui li està disputant el duel aeri, tot i que Ferri és un jugador alt, o la segona, la continuació, n'ha anat a fer falta per tallar l'acció perquè quedava superat.
5: Posarà en joc la pilota el Feyenoord.
4: Ara ja no plou, fins i tot surt una mica el sol.
1: És que sortirà l'art de Sant Martí, jo crec.
0: És la definitiva, no?
4: Tens de bojos, sí, sí, la gent ja comença a tancar els paraigües.
5: Plou i fa sol, a veure si el Barça fa gols. Juga la pilota Pedri, l'obre cap a la banda dreta. Aquesta pot ser bona, la té Lamine Yamal, entra dins d'àrea, encara Lamine. Lamine la deixa per Rafinha, li ha quedat una mica enrere. Se la col·loca, controla, xuta. Ha donat temps a recular la defensa del Feyenoord.
16: La passada de Pedri era d'un rang mitjà, d'uns 15-20 metres bons, amb l'esquerra.
0: Sí, sí, ha vist l'avantatge i ha activat ràpid Lamine Yamal, que ha fet la centrada enrere, no s'ha aturat Rafinha, que anava a buscar el segon pal. Com abans, la desmarcada amb la passada de Dani Olmo tampoc han confluït. Encara falta una miqueta de saber què farà Rafinha com a nou en les situacions de passades en profunditat o arribades a la línia de fons.
5: Ja obre bé Olmo a l'esquerra cap a Cancelo. Cancelo per Adeyemi. Adeyemi novament per Cancelo. Cancelo juga enrere.
2: Ja era Pedri qui va tirar connectat amb Lamine a la jugada del primer gol. Es tornen a trobar sobre la gespa, tots dos.
5: Això que dius, Rigar, és interessant perquè és veritat, en jugada per primera vegada o de forma més o menys habitual, Rafinha de nou, tots els seus moviments encara no són prou coneguts pels companys. I ja ho hem vist, no només avui, sinó en d'altres partits, que un li envia a la dreta i ell se'n va a l'esquerra.
0: L'altre dia Mestalla, una desmarcada, no?, que esperava la pilota per la dreta i ja va arribar per l'esquerra la passada de Lamine Yamal. Però és normal, Rafinha ha de començar a explicar als seus companys com a nou com es comportarà en situacions de finalització.
5: Toca la pilota al Feyenoord, la juga Santa Juste, l'envia cap a Jibairo Red. Red avança metres, continua amb la pilota controlada, deixa al mig del camp per Zichel. Pilota al mig del camp del Feyenoord, la toca per Javi López. S'animen els seguidors holandesos. Juga enrere Javi López. La rep al mig del camp Zichel. L'envia a la banda dreta. La té Hajmusa. Atenció, acció individual, prova el xut. Rebota a les cames d'un defensor del Barça. La pentina Dani Olmo. La baixa Rafinha, la toca per Koundé. Provarà de treure-la a Lamine Yamal. Tot això encara a prop de l'àrea del Barça. Compte que Mica Mármol li pren a Lamine Yamal. Pressiona els jugadors del Feyenoord. Se l'acaben enduent. La té Mica Mármol. La seva passada no és bona. Acaba rebotant a les cames de Rodri. Se'n va fora. Serà servei de banda favorable al conjunt neerlandès. Déu-n'hi-do com criden els seguidors del Feyenoord ara que el seu equip atacava.
0: Sí, i els duels físics ja veiem que són forts, contundents. Ara la penjarà Mica Mármol, que té un servei de banda molt llarg.
5: Mica Mármol, jugador que va formar part del futbol base del Barça, lateral esquerre avui.
16: I de l'Adam, i de l'Adam. S'han fet una abraçada amb Joan García al túnel de vestidors.
5: Toca la pilota Mica Marmol, precisament, i li ha fet falta a Lamin Yamal.
0: Mica Marmol de l'Adam també era central, Carles?
6: Sí, sí, era dels destacats. Dels destacats.
0: Però era el central, eh? Sí, sí, sí. O sigui, això de lateral esquerre és l'última època professional, eh?
6: Sí, és com vas trobar en forats per ser... Bueno, per ser titular i per poder jugar.
7: I Marmol ha servit la banda amb un peu gairebé mig dins del camp, el peu dret.
1: Quan debuta Mica Marmol amb el primer equip del Barça, és a finals de la temporada 21-22, ho fa al camp del Getafe i substitueix Balde.
0: Amb el primer equip. Aquesta acció, Bernat, però és legal.
7: Mig peu dins de del camp,
0: si tens,
7: eh?
0: Si tens un peu, un dels dos a lloc... Això li va passar al Girona,
16: a la Champions. Del PSV, no?
7: Ves bo recordar-ho, doncs, sí, sí.
5: Té la pilota Lamin Yamal. 1-0 guanya el Barça, som al 16 de la primera meitat. El gol l'ha fet Rafinha al 3. Ha arribat tan ràpid que ens hem imaginat que vindria tramuntanada. I la cosa ha frenat.
0: L'altre dia va haver un oient a la presentació del llibre del Factor Puyal del Josep Maria Déu que em va dir: aquest any, en lloc de tramuntanada, haureu de parlar d'huracà. Perquè, clar, agafant més força.
4: És que de curt, no? Sí. És poc.
16: És més nostra tramuntanada, no? Que...
0: Jo, mira, és la resposta meva. Em va dir, ja, però per curt.
6: I quan la tramuntana li fot fort,
5: Cancelo,
6: eh?
5: La pilota la toca amb el cap, un jugador del Feyenoord a l'interior de l'àrea, l'envia fora, la recupera per fer el servei de banda a Adeyemi.
4: Minut 17-14, crits d'independència i estelades al Camp Nou.
5: Pilota per Rodri. Rodri cap a Koundé. Koundé juga amb Rafinha, ara en posició de mitja punta. Toca repartint cap a Pedri. Pedri obre la banda esquerra, rep la pilota Cancelo. Cancelo entra dins l'àrea. Continua Cancelo, fa la passada cap a la frontal. La rep Dani Olmo envoltat d'homes del Feyenoord. Tot i així no l'acaba perdent. Sí que la perd finalment Rodri, que no ha pogut fer el bé. El control ha de córrer a Cubarsí. La cursa era amb Nacho Ferri. Finalment s'ha endut la pilota el jugador del Barça i l'ha cedit cap a Joan García, que ja l'envia a Koundé.
0: Molt segur en els duels, a les cobertures. Cubarsí, guanyador de totes aquestes accions d'emergència. Avui s'estrena al Camp Nou la Champions i segur que hi ha gent que avui recordarà aquesta data com una experiència. Allò que et proposa CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank a les xarxes i les descobreixes, perquè si vius una experience mai no l'oblides. Guanya el Barça des del minut 2 amb un gol espectacular de Rafinha, una acció individual del
5: Mira,
0: brasiler.
5: Rafinha cap a Pedri, llàstima. Ara l'entesa no ha estat entre passador i davanter centre, sinó entre davanter centre i habitual passador, que ara es situava de receptor, que era Pedri.
0: Ara juga el 18 i guanya el Barça per 1-0 amb aquest gol de Rafinha.
1: La cronologia de Hansi Flick ha estat veure els 10 primers minuts assegut a la banqueta quan queia el gran diluvi. El minut 10 ha sortit a veure el partit des de l'àrea tècnica amb una caputxa posada, donar unes quantes instruccions, i el minut 13, quan ja sí que no queia cap tipus de gota, s'ha tret la caputxa. Minut 17, ara ja va sense fins i tot impermeable, amb màniga curta.
5: Pilota per Luciano Valente, controla.
0: Per mi el millor jugador del Feyenoord, amb molta diferència.
5: La juga Ezequiel cap a la banda dreta, corre Haig Musa, avança metres entre llocs i continua encara Haig Musa, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha res.
0: Ha anat amb la profunditat i la velocitat i ha topat amb un defensa del Barça. A mi tampoc no m'ha semblat que hi hagi res, perquè crec que hauria d'haver frenat i ha volgut passar per on no hi cabia.
16: Entre Cancelo i Cubarsí, es queixa del turmell esquerre, clar, per la imatge...
5: Torna a dir que no hi ha res l'àrbitre des del mig del camp, fins i tot fent un senyal, com dient, m'ho han dit per l'orellera.
16: Anava molt accelerat, sí. O sigui, moltíssim.
5: Anava com un coet, volia copiar el Ronaldo aquell del gol que ens va narrar l'altre dia el Batllori, Ronaldo contra el València.
0: Ha demostrat la seva velocitat aquí i la seva profunditat.
5: 1-0 guanya el Barça.
0: El Feyenoord s'ha recuperat, després de l'inici bestial del Barça, que ha quedat una mica escombrat del partit, ha tornat a entrar.
5: Pilota llarga, haurà de córrer massa Pedri, tant que no hi arribarà. L'avantatge és pel porter Ernst, que la juga cap al migcampista Givay Ezequiel.
16: Pedri s'està mostrant força vegades en profunditat abans de passar de Rafinha.
0: Com hi ha home a home, Ja. Avui, clar, els migcampistes han de buscar una mica els espais.
15: Pilota per Adeyemi, Adeyemi a la banda esquerra, intenta endur-se la pilota, no ho aconsegueix, però finalment ha estat de sort perquè Jibairo Red, el lateral dret, no ha aconseguit controlar la pilota, se li ha escapat per la línia lateral, serà servei de banda favorable a l'equip blaugrana.
0: És a dir, és un dia per ser poc posicional, perquè sempre tens la persecució d'algú, has de buscar els espais per poder rebre, i aleshores Pedri està picant més la verticalitat, la profunditat.
15: Toca la pilota a Adeyemi, Adeyemi la té, atenció que pot preparar el xut, xut Adeyemi! M'has deixat sense paraules! Karim Adeyemi acaba de fer un gol espectacular! Quina targeta de presentació d'aquest nano que se'l veu mig adormit, que té aquell aspecte de dir, no sé on soc, agafo la pilota, mig empanat, i de sobte, patapam, com diu el Solà, quin golaç! Acaba de fer Adeyemi agafant la pilota, preparant-se-la i xutant des de fora l'àrea per marcar un gol que ens ha deixat bocabadats. Marca Karim Adeyemi, 21 minuts de la primera meitat. Un golaç espectacular. Barça 2, Feyenoord 0.
0: Ja ens havia demostrat que, tot i ser esquerrà, té una cama dreta molt selecta per buscar porteria. Una cama dreta molt ben treballada per la finalització. I la jugada ha estat així, la diagonal d'esquerra a dreta amb la cama esquerra, com un esquerrà, però en canvi, des de lluny, busca la porteria, la mira i diu, doncs si tinc una bona dreta, i la té tan bona que la posa al segon pal, a l'angle superior. Adeyemi fa un golaç i ens demostra que compta. Té un punt Dembélé, eh? Pot fer servir les dues cames tant per conduir com per acabar.
1: Mans al cap d'alguns dels seus companys i un gol que ha celebrat pràcticament al costat del corna amb un salt mortal cap a endarrere. És el segon gol d'Adeyemi aquesta temporada. Ja va marcar contra l'Elx, avui fa contra el Feyenoord al Camp Nou.
16: El mortal, la tombarella, la fa sense utilitzar els braços. Diferent a aquella històrica de Hugo Sánchez, el golejador del Madrid.
15: Compte el Feyenoord, que té la pilota en atac, la juga Luciano Valente, envoltat d'homes, ha de tocar-la enrere, Van Houten aguanta el mig centre, la juga per Zegiel, continua encara el Feyenoord ja amb la pilota més endarrere.
4: I no feia Aubameyang aquest també, tipus de
15: contra? Sí, torna a atacar el Feyenoord, Javi López fa la centrada a l'interior de l'àrea, l'ha de tocar Cubarsí, la llunya malament Koundé, el xut que ha engaltat des de fora l'àrea. Zegiel, la pilota ha sortit desviada, primera, podríem dir-ho així, oportunitat del Feyenoord. Guanya el Barça 2-0.
6: Mireia, què ens vas explicar quan es treu la vena de la mà Lamine?
1: És que depèn de la circumstància en què estigui. És un... Ara sí que va de debò. Ara m'hi poso jo.
6: Doncs ha vist que dos companys han fotut gol i diu, ara em toca a mi.
0: Els dos davanters, falta ell a la línia del davant.
6: Ja se l'ha tret.
1: Avui pot ser que la tingui xopa.
6: Sí, això és molt possible.
16: Adeyemi amb el xut...
0: Xuta de lluny, no?
16: Sí, fora de l'àrea, 2-3 metres mínim. Primer fa un toc amb la dreta, després un amb l'esquerra, ja li queda la pilota per buscar el xut, i amb tota la intenció i sobretot amb tota la precisió clava, és un golaç.
2: I un detall, Christensen el supera per l'exterior, es desmarca Christensen i això impossibilita que el central vagi a buscar Adeyemi, li dona espai, Christensen i oxigen.
0: I què feia Christensen aquestes alçades?
2: Estava connectant amb Cancelo i bé.
0: S'ha animat,
2: s'ha animat, sí, sí, del tot.
15: 2-0 guanya el Barça, gols de Rafinha i Adeyemi. Dos grans gols del Barça en aquest debut a la Champions, en aquest horari de tarda, horari poc Champions. Horari, fins i tot diria que poc d'equips grans de Champions, però de tant en tant toca jugar.
0: Marc, la contundència avui està en línia, eh?
7: Home, avui estem amb molt bons números. Hi ha hagut el 50% d'efectivitat.
15: Fa servei de banda a Mica Mármol, trepitjant la línia. Toca Rodri allunyant-la des de l'interior de l'àrea. Prova de controlar-la Dani Olmo. Olmo per Lamine Yamal per Adeyemi. El Barça es pot desplegar en atac amb la passada d'Adeyemi buscant Cancelo. Té l'oferta de Rafinha a la banda esquerra. És qui aguanta la pilota ara. Rafinha la toca enrere i arriba Adeyemi. Adeyemi se la prepara. Li ha quedat una mica malament. Cancelo xuta fora!
0: S'anima tothom a xutar.
15: Aquest també, eh? Aquest també ha dit. Aquesta pot ser... Sí, perquè abans del gol d'Adeyemi havien xutat Olmo, sí, i havien xutat Koundé.
0: Sí, sí. I ara Cancelo, després d'un mal control d'Adeyemi, ara en aquesta pilota enrere s'ha fet un nus amb el control, la pilota acaba morta i Cancelo ha buscat porteria. La veritat és que el Barça està a un nivell altíssim, eh? O sigui, ha fet 5 canvis però no es nota, L'equip ha començat molt fort. És veritat que avui ha estat especialment efectiu i està fent mal al Feyenoord cada cop que té opcions d'arribar-hi, però l'equip se sent molt a gust.
5: Pilota en servei de banda, defensiu favorable al Feyenoord. L'envien cap a la punta d'atac. Nacho Ferri cau a terra per l'acció de Cubarsí. L'àrbitre no assenyala res. Per tant, la pilota continua en poder del Barça.
1: Es queixava Gio, que no fos falta.
4: El Camp Nou s'anima amb un dia de partit, però abans, després del gol de Dejemi, ja hem sentit els primers càntics cap a Dejemi del Camp Nou. Vull dir, també té càntic a Dejemi.
10: Per cert, els socis que estiguin al camp podran veure per només un euro el debut del Barça d'handbol a la Champions contra l'Horus danès a 3:15, per un euro.
5: Què vols dir? Si van al Palau Blaugrana i paguen un euro, entraran?
4: Sí, has de ser soci, però sí.
5: Pots pagar amb targeta?
4: Això no ho sé, suposo.
5: És que jo no tinc ja monedes. Han fet falta clara sobre Olmo, falta que li costa la primera groga del partit a un jugador del Feyenoord.
0: Doncs mira, futbol i handbol, i allà no et mulles, eh?
5: No, perquè no...
4: Però això és una oferta d'ara, del dia d'avui, o...?
10: Sí.
0: És d'avui.
4: Sí, sí. Sí, sí.
0: No tots els partits de la Champions els podes veure per una hora.
2: A Alemanya hi ha hagut una mica de tramuntanada en 5 minuts. 3 gols. Stuttgart 2, Viking 1. S'ha avançat l'equip alemany, ha empatat el noruec. I ara Demirovic, amb el seu segon gol, torna a posar els alemanys per davant.
5: Algú pot dir qui...
1: Van Houten.
5: La groga, eh?
1: Sí, dorsal 34.
5: Charles Van Houten, al mig centre, per agafar Dani Olmo. Té la pilota al Barça, la té Rafinha, 2-0, guanya l'equip blaugrana, la deixa anar Rafinha, l'envia per Koundé, Koundé prova de controlar-la a la mitja volta, l'acaba tocant un jugador del Feyenoord i per tant és corna favorable al Barça.
2: El tercer.
5: Posarà en joc la pilota Rafinha des del corna. El partit d'handbol és a 9:15.
4: Sí.
5: Just quan acabi aquest, no? Mm. Més o menys.
4: Sí.
16: Fa anys era soci, no podies anar al Palau sense pagar, no?
5: Sí, hi ha el mini-estadi, sí. A tot. Posarà en joc la pilota Rafinha, picarà ara, el corna des de la dreta.
0: Ara, si ets abonat al Palau, Champions, sí, d'handbol... Sí, és diferent.
5: Pica Rafinha, l'obra cap a Olmo, l'engalta Olmo fora. Una bona jugada assajada. Rafinha picat al corna, obrint-la cap a la zona de la frontal, on hi ha el balcó de l'àrea, i allà l'esperava Olmo, que l'ha engaltat, però no l'ha pogut dirigir bé cap a porteria. Olmo li ha agraït a Rafinha, però la passada.
0: Molt difícil engaltar aquesta pilota.
2: I als corners, el Feyenoord només marca individualment a Christensen i a Rodri. La resta de jugadors en zona.
0: S'està obrint aquesta possibilitat. Ja ens hem trobat alguns rivals que fan zona més dos... Amb dos aparellaments individuals.
5: Barça 2, Feyenoord 0, minut 28 de la primera meitat. Avui, no cal que ho diguem, no hi haurà pausa d'hidratació. Seria una mica reiteratiu.
4: Sí, no cal.
5: Juga Dejemi, l'envia a l'esquerra per Cancelo. Cancelo juga més enrere encara. Pilota per Christensen. La toca per Rodri. Rodri envia al mig del camp, on baixa també a connectar un activíssim Olmo, conscient que avui té una oportunitat per demostrar-li a Flick que ell també pot ser titular en aquesta posició. Juga enrere, Koundé cap al porter, cap a Joan Garcia. Joan, no facis la del Josep.
2: Déu-n'hi-do, ahir, eh?
5: La del Josep Martínez.
4: No.
5: De l'Inter. Té la pilota Christensen. Jugant, Koundé obre cap a la banda dreta per la mínima mal, atent, però ha tallat la pilota Mica Mármol. La juga Javi López, avança metres, continua encara el futbolista canari, l'envia cap a Nacho Ferri, compte que ha fallat ara Cubarsia en el refús, però ha aparegut molt bé en la cobertura Cancelo per resoldre els problemes defensius que havia tingut Cubarsí.
4: I avui el Barça juga amb aquesta samarreta que estrena la tipografia, que és molt maca, de modernista. Que la Lliga no pot jugar, la Champions sí.
5: Pot ser que amb l'aigua que ha caigut la samarreta del Barça avui sembli més fosca? O és una...
2: No es passa bé, no? Des de televisió.
4: No, avui juguen amb els pantalons blaus...
16: Convencionals de la temporada.
4: Que l'altre dia era potser amb els granes i potser per això et fa la sensació, no ho sé.
5: I a mi m'agrada que la blaugrana sigui blau i grana, no blau i vermell. Pilota que acaba assenyalant amb falta favorable al Barça l'àrbitre. Falta sobre Dejemi.
0: El Barça que estava descansant, respirant una mica per allargar les possessions, per baixar el ritme del partit, amb aquestes persecucions del Feyenoord que fan incòmode el moviment de la pilota perquè les línies de passada estan interferides, necessites combinacions ràpides, jugadors que es moguin bé a l'espai, tenir, diríem, zones desocupades, descobertes, per poder fer arribar la pilota i, sobretot, accions de 2 contra 2, de 3 contra 3, per intentar tenir l'avantatge.
5: Prova d'endur-se una pilota de Yemi, l'ha acabat perdent, cau per terra, se l'endú però el Feyenoord, l'acció individual que prova el conjunt holandès amb arribada de Gibairo Red, el lateral, la juga cap a Jaç Moussa, la deixa per Zichel, torna a tenir-la Jaç Moussa, recupera molt bé Dani Olmo, la toca cap a Rodri, cap a Christensen, perdó, jugant la pilota al Barça és a la frontal, la toca Pedri, Pedri per Rodri, ara sí, la puja el madrileny, l'envia cap a Rafinha, Rafinha controlant la pilota, compta que ve per darrere Javi López a punt de prendre-li, tot i així se l'endú Rafinha, no ha pogut finalment superar Santa Justa, hi ha hagut falta sobre Rafinha. Si hagués superat el central, es plantava sol davant del porter, compta que xuta Dani Olmo, la pilota va a gol, Pedri, la pilota va a gol, però l'àrbitre no havia autoritzat el llançament de la falta, que més enllà de si ho havia fet o no, Pedri l'ha picat des d'una posició que era allunyada del punt on s'havia produït la falta. No sé si per televisió s'ha pogut veure aquest xut de Pedri.
0: Ha volgut picar la falta ràpida, però no, com dius, no estava ben localitzada. A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui.
5: Compte, la min, xuta la min! Fora! Això sí que era una experience.
0: Això sí, anava ben enroscada, eh? Una mica més i va cap a dintre. Dic que CaixaBank dona suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre. Hem superat la primera mitja hora. El Barça guanya per 2-0. Un gol de Rafinha al minut 2, un gol de Adeyemi al minut 21. Posa en l'avantatge el Barça, un Barça superior, amb gana, contra un Feyenoord que està fent un desplegament físic bestial, que està intentant competir, que aguanta, però veurem si pot resistir 90 minuts.
2: Pedri ha picat la falta uns 4 metres més centrat d'on era, ho hem vist amb l'escàner.
5: Té la pilota Rodri. L'escàner que té una càmera secreta, no? Aquí al camp.
2: L'escàner veu moltes coses.
5: Sí. Compte que perd la pilota de Yemi.
0: Li costen els controls a Yemi, eh? Després, quan ja controla i condueix, passa el que passa amb el gol, però abans el control, el primer toc de Yemi no és tan precís.
5: Afortunadament, però, després de l'acció atacant del conjunt neerlandès, el Barça ha pogut recuperar la pilota i, per tant, l'error de Adeyemi ha quedat en no res.
10: Que Adeyemi ja va marcar el debut a la Lliga, també després d'un gol de Rafinha, i el partit va acabar amb un Elx 0, Barça 5.
16: I també amb la dreta.
5: Té la pilota Pedri. Els jugadors del Barça ara prenent-se un petit descans. En camp propi, en passada de Pedri cap a Christensen. Christensen juga per Dani Olmo. Olmo actiu, ha baixat fins a la zona del cercle central, reclama ajuda d'algun company, remena la pilota, fa de migcampista, toca cap a Rodri, Rodri enrere per Christensen. El danès també amb la pilota als peus sense precipitar-se, juga cap al seu costat, toca per Cubarsí, aquest l'envia novament per Christensen, obre a l'esquerra, encara la línia divisòria, Cancelo, juga amb Adeyemi, Cancelo novament la rep, la passa cap a Dani Olmo, l'agafen, és falta sobre el jugador terrassenc. 34 a la primera, 2-0 guanya el Barça.
17: Descans a Tarragona.
0: Qui guanya?
17: Doncs està la cosa bastant igualada, tot i que ara ha marxat una miqueta el marcador. 38 per el Lleida, 47 pel Joventut. Una primera part, dos primers quarts molt entretinguts. Hem pogut veure ja algun jugador a destacar. Nico Laprevitola, per exemple, a la penya que s'ha estrenat. Rico Riubio fent de les seves. I dos jugadors que m'han agradat al Lleida, dos jugadors nous d'aquest any. Un, el base Magui, i també el pivot Zach Perrin, que han estat dels millors de l'equip lleidatà. Alguna imprecisió estem a començament de temporada, però vaja, de moment joc entretingut aquí a Tarragona, en aquesta Lliga Catalana.
0: I 9 punts d'avantatge de la penya respecte al Lleida del descans. El Carles Vila rematarà els dos pròxims quarts.
5: Toca la pilota a la mínia mal, a la banda dreta, prova de superar el seu marcador, no ho ha aconseguit, ha tocat la pilota a la mínia mal i per tant és out. No, l'ha tocat Mica Mármol. Mica Mármol ha estat una estona esperant a veure si li donaven la raó, però l'àrbitre, més que l'àrbitre, l'assistent, han dit que la pilota era pel Barça, que ja l'ha posat en joc. La té Pedri, l'obre a la banda dreta, rep la mínia mal. Davant d'ell, Mica Mármol entra dins l'àrea, continua la mínia mal amb una petita cabriola, l'envia a l'interior, compta la caiguda de la mínia mal, l'àrbitre diu que no ha passat res.
15: L'àrbitre diu que no hi ha penal, s'haurà però de revisar. S'haurà de mirar ben bé què ha passat, perquè des d'aquí dalt ens ha semblat sí, que potser alguna
16: braços,
15: cosa li ha pogut passar.
16: Del Feyenoord, però potser no n'hi ha
15: diu
16: prou.
15: Que no, per... Diu que res.
0: Jo crec que l'agafen, però hem de dir que és coherent amb el llistó que està marcant l'àrbitre, que està permetent molts contactes dintre i fora de l'àrea i que és lògic que no xiuli aquest possible penal, si és que n'hi havia, eh? Però és evident que hi ha un contacte que li impedeix donar continuïtat a la jugada després de la devolució.
16: Entre Javi López i Mica Mármol, sí que el contacten cadascú amb un braç. La Min té certa tendència quan nota contacte dins de l'àrea en la terra.
15: Ataca el Feyenoord, la té Hajmoussa. Hajmoussa a l'interior de l'àrea, continua a fer la bicicleta, però xut, compte, salvat Joan García, la pilota que ha acabat morta, ha estat a punt de rematar-la un jugador del Feyenoord. Torna a atacar l'equip neerlandès, atenció a la central a l'interior de l'àrea, rebota la cuixa de Christensen i atrapa Joan García. En surt per la porteria del Barça, bona resolució per part del porter de Sallent.
0: És una jugada similar a l'altre dia a Mestalla de Danjuma, i ara ho explico.
15: Pilota en atac del Barça que no deixa respirar ni deixa comentar. La té Rodri a la frontal, la deixa per Cancelo, Cancelo se la prepara, Cancelo prova de retallar, entra Cancelo, xuta Cancelo! Pilota, toca el pal i se'n va fora.
0: Cancelo, que havia deixat segellat el seu oponent directe, fintant el xut amb la dreta, canvia la pilota cap a l'esquerra i impacta amb l'empenya de l'esquerra molt fora el primer pal, toca la part lateral del pal i la pilota va fora. Deia que la jugada d'anterior de Hajmoussa és molt semblant a la d'Anjuma i jo crec que són bones accions defensives, encara que siguin superats avui de Christensen i l'altre dia de Gerard Martín, perquè són molt més lents que els jugadors que els encara, i el que fan és que vagin per fora, de manera que a poc es van aproximant a la línia de fons i Joan García aquí tapa molt el primer pal amb el pas endavant. És a dir, li treuen la seva trajectòria més còmoda per la rematada, en aquest cas Moses Esquerrà, i per tant ha hagut de rematar amb la dreta, com li va passar l'altre dia d'Anjuma a l'altra banda, i l'obliguen a anar contra la línia de fons, on tenen menys angle, per superar Joan García, que ja fa aquest pas endavant. Està ben defensat en la combinació central-porter. Diríem que col·lectivament és una bona acció defensiva de la societat.
15: Ara parlen Rafinha i Adeyemi, perquè Adeyemi conduïa la pilota, Rafinha anava marcant-li desmarcades, Adeyemi no es decidia, continuava circulant amb la pilota controlada, ha acabat finalment enviant la pilota que ha tocat en un rival, però Rafinha era fora de joc. Situació que volia evitar, i Rafinha ha alliçonat una miqueta de Yemi, dir-li, noi, quan jo t'ho estic oferint, és ràpid, perquè si no, em quedo un fora de joc. Ho ha fet de bon to, eh? Però fent de capità i donant-li les instruccions al davanter centre.
16: Tampoc s'han d'alimentar totes les desmarcades a l'espai, no? O sigui,
0: no, perquè, sí, clar, perquè s'ha d'agrupar l'equip, perquè es poden aprofitar els espais entre línies quan el defensa rival s'aixafa. Ara contacte que no xiula l'àrbitre sobre Pedri.
15: Ha perdut la pilota el Barça, la recupera el Feyenoord, que ataca mitjançant Hajmoussa, que superava Christensen. Primer reforç defensiu, torna a recuperar-la el Feyenoord a la banda esquerra de l'atac.
0: El to físic del Feyenoord és superior al del Barça en el cos a cos, per tant s'ha de deixar anar la pilota abans, perquè ja ens hem trobat algunes situacions on l'àrbitre permet aquesta, aquesta força, aquesta passió i aquest contacte, i aleshores el Barça és perdedor, i en algunes pressions hem perdut la pilota per no deixar-la anar abans. És important que trobem línies de passada, que hi hagi ofertes, encara que hi hagi aquest home a home, perquè si no, el Feyenoord aconsegueix l'objectiu.
15: Rep la pilota Dani Olmo, entre línies, avança metres, continua Olmo, té la banda dreta, la Minya Males, qui rep la pilota, el 10 del Barça, juga enrere cap a Pedri. L'arbitratge és...

0: diríem.
1: Ja n'ha fet unes quantes avui.
0: Primer li fa la croqueta a Mica Mármol, frena, i després, quan ve l'ajuda del migcampista, trepitja la pilota cap enrere i la fa passar per sota les cames.
2: Pilota per Adeyemi, el velocista del Barça, que ha fet un gol espectacular, cau a terra, però no, ja sabem que no, això no se xiula.
0: No, aquí aquest àrbitre ja ha posat el llistó amunt.
3: Per cert, que ja tenim el primer hat-trick de la Champions, de Mirovic, amb una mica més de mitja hora. Ha fet 3 gols, Stuttgart 3, Viking 1.
2: Stuttgart guanya 3-1 amb aquests 3 gols. Això el situaria...
3: Líder.
2: Líder, no?
3: Sí, sí.
2: L'Stuttgart. Prenent-li el liderat al Betis.
3: Exacte.
1: El... O al City. City, City. City perquè el City va marcar 2 gols ahir i no en va encaixar cap.
2: La diferència de més 2.
0: Amb, sí. amb un mes el Barça es posa líder.
1: Correcte.
0: No?
1: Sí, sí.
2: I amb 5, que són els que diria avui estaria bé veure.
0: Sí, 5 més.
2: Home, clar.
0: Les de 5 en 5, eh?
2: Sí, sí. De maneta en maneta. I aquesta passada d'Olmo cap a la Lamine Yamal. Ha pogut interceptar Watanabe.
0: Avui serà més difícil, 5, eh? Ens quedarem una mica més curts, potser.
2: Té la pilota Luciano Valente, l'obre cap a la banda esquerra. La rep Javi López. Aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company per darrere. Ve Zegiel. L'envia cap a la punta dreta, on la controla amb habilitat Hajmoussa. Hajmoussa continua a prova de superar Cancelo, no ho aconsegueix. L'acaba de treure Cancelo.
0: Molt bé, l'ha aguantat molt bé. I mira que és un d'aquests jugadors que a Cancelo li costa controlar pel canvi de ritme, l'acceleració, però ha posat bé el cos al portuguès.
4: Per cert, que avui hi ha xifres rodones per 2 jugadors del Barça. Avui Joan García està jugant el seu partit número 50 amb el Barça i Pedri el 250.
2: Caram, 250.
1: 250, Pedri? Sí.
5: Va començar molt jove, eh? Crec que tenia 16 anys quan va debutar.
1: Ostres, tu.
2: Pilota per Adeyemi. Adeyemi juga enrere cap a Cancelo. 2-0, guanya el Barça. 42 minuts i mig de la primera meitat.
0: Bona primera part del Barça, eh? Una altra de col·lecció a la línia d'aquest inici de temporada.
1: Ivan Bronjos va dir que el Barça feia un joc que feia que la gent anés a l'estadi a veure'l i realment és així, que divertia.
2: Toca la pilota enrere, Rodri, Cubarsí, Koundé, Dani Olmo l'aguanta, tot això camp del Feyenoord, pressionadíssim Dani Olmo, acaba perdent la pilota,
0: no xiula,
2: Dani
0: no
2: Olmo, però ja sabem que no, ve per darrere la mínima mal, li pren Pedri, a Javi López.
0: Era Pedri, que es queixava. Tan
2: sí,
0: rossos,
2: Pedri,
0: oi, Bernat?
2: Sí.
5: I avui no hi ha Gordon, eh?
0: Ni Fermín.
2: Els que confoc són Pedri i Olmo, i d'una banda i Fermín i Gordon de l'altra. Perquè Gavi... Fermín i Gordon semblen germans. No em direu que no. Germans de Birmingham. Tolla la pilota a la defensa del Feyenoord. Impacta Christensen en un jugador del conjunt neerlandès. Ha sortit la pilota fora, serà servei de banda favorable al Barça.
5: El Barça està bé, però tampoc ha generat tantes ocasions, no?
2: Bé. No, ocasions, jo crec que no. Xuts des de fora l'àrea.
5: El pal de Cancelo.
0: Sí, i un parell de xuts molt perillosos, no? El de Lamine Yamal i el de Dani Olmo, aquell des de la frontal, també.
2: Recupera precisament Dani Olmo, la controla, aprova el xut, atrapa el porter Ernst.
0: Molt xut exterior avui, eh? En general.
3: 0.7 gols esperats pel Barça, 0.16 al Feyenoord.
2: 0.7 i havent-ne marcat 2 vol dir que...
3: Clar, el de Adeyemi, allò era un gol esperat.
0: Se l'ha inventat.
3: Sí.
2: Ataca el Feyenoord. Javi López l'envia per l'arribada del seu company Mica Mármol. Mica Mármol lluitant amb Cubarsí, se l'endú Mica Mármol, aguanta, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta.
0: No xiula ni quan hi ha falta, perquè ara ja hi ha falta. Però ja ha permès ja un nivell de contacte, sí, Bernat, sí. Que ja pots fer que no te la xiularan. Per cert, Mica Mármol té un tracte de pilota per ser un central en moviment. Fantàstic, ara ha sortit d'una situació d'un contra un, de molta habilitat. I donava continuïtat. Se sent molt còmode, a la banda.
2: El Barça es va plantejar i recuperar-lo
5: en algun moment. El gener passat va fer una consulta, perquè recordo que el Barça buscava central i al final va venir Cancelo. Mm. Doncs en aquell impàs, al desembre, abans que s'obrís el mercat, es va consultar sobre la situació de Mica Mármol.
0: És de Terrassa, no?
5: Sí,
4: de Terrassa, esquerrà, 25 anys. I avui té família i amics. I va dir que li feia molta il·lusió jugar al Camp Nou perquè tindria molts amics aquí.
2: Pilota per Lamine Yamal. Lamine Yamal ja és dins l'àrea. Lamine Yamal davant de 2 jugadors del Feyenoord. L'envia filtrant-la cap a Dani Olmo, fora de joc. Hi havia fora de joc de Lamine. S'afegirà quant temps?
4: Un minut.
2: Un minut. A la Champions també s'afegeix menys que la Lliga, eh?
5: No hi ha aturada per veure, tampoc, clar. No?
3: Un detall del gol de Adeyemi,

0: 0,04 gol esperat, comptava.
1: I confiava en poc.
0: Sí,
1: els, 0,04. Els responsables dels gols esperats.
0: És poquíssim.
2: Aquests petits fullets que hi ha dins de l'ordinador de l'escàner, eh?
0: Pedalant.
2: Pilota que talla Koundé. Koundé l'envia per Rodri. Rodri per Lamine. Som-hi, Lamine. Lamine retalla. No, no ha pogut superar Watanabe.
3: No hi cabia entre Watanabe i Mika Marmol, que ja tornava.
2: La té Luciano Valente, cau a terra. L'àrbitre diu que no.
3: Ara sí.
2: Home, aquesta era.
3: Aquesta ja era excessiva.
2: L'àrbitre diu que ja no hi ha temps per més, ha xiulat la falta, però no es picarà perquè ha assenyalat camí de vestidors. Arribem a la mitja part, bona primera meitat del Barça, amb bon marcador, 2-0, han marcat Rafinha el 3, Adeyemi el 21, el Barça en la línia de l'inici de temporada, superior i contundent, Barça 2, Feyenoord 0 al descans.
4: Jugadors cap a vestidors, els primers però en entrar-hi han estat els entrenadors, Hansi Flick, Giovan Bronckhorst, després i han començat a entrar els jugadors de la banqueta. Els últims en fer-ho estan sent els titulars. Ara, per part del Barça, marxen tot parlant Cancelo i Joan Garcia, que xoca les mans a Mèric Garcia, que també ha vingut a saludar els companys que han jugat aquesta primera meitat. Ara ja marxa l'equip arbitral, com deia el Bernat. El Barça guanya, de moment, per 2-0 contra el Feyenoord.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: Ei, com va? Com et dius?
7: Tenim un nom que el sap tothom.
6: Però d'on surts tu?
7: Tant se val d'on venim, si del sud.
6: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
7: Ara estem d'acord, estem d'acord.
6: Sí, i una estrella ens agermana.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: L'efecte Costa.

0: Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Ricard.
0: Bé, el Barça en la línia dels últims partits, encara que hagi fet rotacions, el primer gol de Rafinha, sí, fantàstic, el segon de...
2: El segon
0: de,
2: també.
0: El segon de Diemi, imprevisible. És esquerrà, no, Diemi?
1: Això pensàvem.
0: Però com remata amb la dreta, saps? Sí, sí. Perquè no és tant l'execució, sinó que s'hagi animat. Normalment tu, en una conducció cap al teu punt feble, sí, amb la maldestra, sense cap situació d'avantatge, és difícil que te la juguis.
1: És veritat que el jugador del Feyenoord que tenia més a prop, que diria que era Sant Just, d'alguna manera el convida, perquè no l'entra i el tio arriba gairebé al límit de l'àrea i diu, doncs si em deixes ho provo. Però la veritat és que l'execució és esplèndida. Jo no m'ho esperava. Jo tenia les definicions, per regla general, més comuns de Dejemi, són xucs secs a baix i no aquestes rosquetes més d'Henri, perquè ens entenguem.
0: Gordon té més joc, està més adaptat, sí, i diríem que té més harmonia, però Dejemi té gol, eh?
1: Bé, de moment seria flaix a Dejemi i fluix Gordon, per dir-ho com li agradaria a la Laia.
0: Fluix Gordon, l'altre dia el Bernat et va agradar, el fluix Gordon.
3: És que és del Costa, eh?
0: No, el fluix.
3: És original,
1: no, el fluix és de la Laia.
0: Jo pensava que era el flaix. Sí. No, tu l'altre dia a Mestalla vas dir fluix.
3: Sí, vaig dir fluix, però perquè li havia sentit dir el Costa.
0: El fluix, eh?
1: Sí, sí, jo li havia sentit queixar-se a la Laia que...
4: Ja va ser d'aquell dia que va xutar fluix, Gordó.
3: Per tant, el copyright és de la Laia. És tu d'ell.
1: Sí, aquest sí.
0: Molt bé, però doncs jo no m'havia perdut aquest pas intermig.
1: Sí, jo crec que clarament... Vaja, clarament. Des del meu punt de vista, el titular és Gordon, així ho acrediten les alineacions anteriors, i jo crec que la seva participació en el joc millora l'equip, el fa més fluid, perquè ve a dins amb més convicció, però que Dejemi, més enllà del gol, que pot ser una cosa... un dia inspirat, jo crec que Dejemi et dona un recurs de velocista que, pel preu que ha costat, vaja, a mi no em sobra en absolut a la plantilla, i si a més va retrobant l'encert. Recordo que a l'inici de temporada vas comentar que l'any passat havia estat una mica barallat amb la definició, no va tenir el seu any més regular, doncs si a poc a poc va agafant confiança i Flick li va donant minuts, jo crec que pot ser un recurs molt útil.
0: L'equip l'has vist bé?
1: Potser menys fluid que altres dies, però clar, també és veritat que el 3 ja fas l'1-0. És veritat que el Feyenoord amb el home-home per tot el camp segurament t'incomoda més. Bé, jo, és que hi ha hagut moments que m'ha fet la sensació d'entrenament en públic. El Feyenoord hi posa tota la bona voluntat del món. Joan García ha hagut de treure una, però és que hi ha un món entre els dos equips. Vaja, li preguntarem a Rodri què em pensa del rival, però potser avui pensaria una cosa similar a la de Mestalla.
0: Potser no tant, no, avui?
1: No, tant no.
0: Com a mínim físicament es defensen, no. Si vas a un duel, sí, i topes, el perds, eh?
1: Sí, no ho dic perquè el Feyenoord sigui un desastre com va ser l'altre dia al València, però
0: és un rival la sensació...
1: Clar, aquest tipus de rivals a Champions jo crec que només et poden espantar a casa seva.
0: Sí.
1: Que se't pot complicar el partit, l'ambient, etc. Però sí, a casa... Vaja, jo, quan he vist l'11 de Flick, jo no m'imaginava tantes rotacions, però algunes sí. Per exemple, la d'Olmo la tenia bastant coll avall. I no m'ha sorprès, perquè no crec que aquest partit sigui especialment més difícil que el de diumenge al Camp de Llevant.
0: Tot i això, t'he de dir que comencem a estar mal acostumats, eh? Perquè jo crec que la primera part és bastant bona. El que passa és que,
1: sí,
0: hem vist exhibicions,
1: clar, clar,
0: gairebé caminant, com la de l'altre dia, que, clar, ens marquen uns estàndards que a vegades treuen una mica de la normalitat.
1: No dic que no sigui bona. El que passa, per exemple, penso en el partit contra l'Atlètic aquí al Camp Nou, i el partit va tenir molta més continuïtat,
0: sí,
1: que la d'avui.
0: I després t'afegir una altra cosa. Contra mercats individuals els partits no acostumen a ser fluïts.
1: No, per això. Sí,
0: perquè
1: sí,
0: costa trobar línies de passada, i aleshores són accions més elèctriques, més verticals, que més imprecises, va i torna més al partit. I això està sent una onada al futbol europeu.
1: Sí.
0: Jo diria que gairebé ja sense fre, això del home-home.
1: Sí, jo la veritat és que no tenia més sensació de gairebé d'equips d'autor Però l'altre dia a Luis Enrique li van preguntar si pensava que el futbol anava cap aquí.
0: Sí, perquè hi va haver una entrevista del Cesc amb l'Álvaro Benito.
1: Sí, correcte.
0: On el Cesc diu que a Itàlia el 90% fan home-home.
1: Sí, i li van preguntar a Luis Enrique. Luis Enrique no va fer de futuròleg, però va venir a dir que ella es preparava per adaptar-se a tots els escenaris. Vull dir que aquest el contempla, evidentment.
0: El València no feia home-home, no. L'altre dia...
1: El València va fer el que va poder i sí, no va ser gaire, la veritat.
0: Bé, doncs, el Barça que guanya per 2-0, l'estrena de la Champions, el descans. A la segona part veurem si apareixen alguns actors secundaris avui que són principals, com per exemple Fermín, que ja sabeu que està encès i que segurament jugarà la segona part. Però el Barça tindrà encara un canvi de ritme.
1: Segur. És curiós, m'he fixat que Olmo baixa a rebre en posicions molt endarrerides. I potser és qüestió del partit, però m'ha fet pensar que Olmo no imagini que ell no pot competir amb la contundència en la finalització de Fermín i les arribades, i que vulgui marcar un perfil més de migcampista.
0: Sí, seria una bona lectura, perquè són jugadors diferents.
1: Sí, clarament. No. Sí, sí. És a dir, Olmo el que va fer Fermín amb Estalla amb Lamine, jo crec que no ho pot fer, perquè no és la seva... No és la seva naturalesa com a jugador, i en canvi segurament pot ser molt més clarament un tercer migcampista del que ho és Fermín.
0: Doncs veurem si apareix Fermín a la segona part. Fins després, Jordi.
1: Fins ara.
2: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
5: Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa-te'n a mgc.es. Les notícies.
6: El Marc Güell ens porta a l'última hora. Bona tarda, Marc.
7: Hola, bona tarda. Notícia d'aquesta tarda. El Servei d'Intel·ligència Espanyol, el CNI, va advertir l'executiu de Pedro Sánchez que hi havia crides a un assalt massiu a Ceuta per terra i per mar el 30 de juliol. És una de les principals conclusions de la quarantena de documents que el govern espanyol ha fet públics aquesta tarda. L'avís el fa el Centre Nacional d'Intel·ligència, que depèn del Ministeri de Margarita Robles, a través d'un WhatsApp, i parla d'una crida a les xarxes socials a través de grups on hi havia una 180.000 persones i que portaven per nom assalt a la tanca de Ceuta. Fonts del govern espanyol asseguren que el CNI no va enviar cap comunicació formal sobre aquesta alerta. I també s'hi ha referit des de Brussel·les el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que insisteix que no li constava cap avís.
8: A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
7: També notícia d'aquesta tarda, el jutge ha deixat en llibertat vigilada els dos menors que va detenir ahir en relació amb la mort violenta d'un home a Manresa. El magistrat imposa un tractament terapèutic per a tots dos. Ara, aquesta hora, a Manresa, es fa una concentració per exigir més seguretat i canvis legals per fer front a la multireincidència. I pel que fa al temps, Protecció Civil mantindrà encara les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de precipitacions aïllades, però que poden ser intenses en alguns punts. De moment, aquest episodi ha provocat més de 300 trucades al telèfon d'emergències. Unes tempestes que, això sí, han complicat molt l'operativa de l'aeroport del Prat, que arrossega retards en més de la meitat dels vols programats. En alguns moments, el mal temps ha provocat esperes de més d'una hora i, de moment, ja ha obligat a cancel·lar una 60ena de vols.
6: Gràcies, Marc.
7: Bona tarda.
2: Els titulars.
9: Avui es juga la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Tenim dos partits al descans. Al Camp Nou, Rafinha i Adeyemi fan dos golaços.
6: Barça 2, Feyenoord 0.
9: I al Neckar Stadium, hat-trick de Demirovic, el davanter de l'Stuttgart.
6: Stuttgart 3, Viking 1.
9: En bàsquet, avui ha començat la Lliga Catalana.
6: I Carles Vila, des de Tarragona, com va el partit entre la Penya i el Lleida?
10: Doncs ja som en el tercer quart, 7 minuts i 36 pel final d'aquest tercer quart. De moment, el partit que s'ha igualat ara mateix per primer cop el Lleida per la bona al marcador, 46 pel Lleida, 47 per la 6 de Joventut.
6: Gràcies, Carles, i a partir de les 9 seguirem el partit entre l'Andorra i el Manresa.
9: I en handbol, avui el Barça debuta a la Champions, al Palau.
6: Ho farà a 3 quarts de 9, Barça, Oros Danés.
9: En ciclisme, victòria de Matthew Brennan, la cinquena, a la 17ª etapa de la Vuelta.
6: I Enric Mas manté el mallot vermell amb 2 minuts de marge respecte a Félix Gol.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: Llegim els comentaris dels oients sobre l'11 titular. Si Flick no hagués fet canvis, ens haguéssim queixat que crema els jugadors i que tenim una unitat B massa allunyada. No podem esperar que només tinguin minuts a la Copa. També ens diuen, la tramuntana definia la primera temporada de Flick, un vent a batzegades d'alta intensitat, però sense un patró constant. L'actual, en canvi, és un huracà. La tempesta perfecta, un sistema organitzat i coral. Però també ens proposen dir espatacada, cap de fibló o esclafit. Hem tingut diferents propostes. Diuen, aquí marquen tots menys Olmo, que té el punt de mira desviat. I aviam, Bernat Soler, has d'estudiar potser una mica el color dels tints dels cabells de Pedri i Olmo, que diuen que a vegades et confons una mica.
3: Això diu també els companys, que m'apunten. Avui jo crec que m'he confós una vegada.
6: Doncs...
3: Sí. Oi?
9: Entre Olmo i Pedri, sí.
3: Sí.
6: Només una, doncs, hi ha hagut aquesta, aquest comentari. Però, una, no, però, una és poc, està bé.
0: Qui s'escalfa, Mireia?
12: Xavi Espart, Fermín. Abdelkarim i Brian Fariñas.
0: Vol dir que tens un perill més, tens un ros més escalfant-se.
3: No, Fermín, amb Olmo i Pedri no. Ara sí, si entra Gordon, aleshores sí que ja no garanteixo res.
13: El laboratori.
0: Aviam, Carles, dades de la primera part. Per on comences?
14: Doncs bàsicament, suposo que després el Marc ens dirà que hem tingut una possessió molt alta, però hi ha moltes intervencions. Rodri amb 55 intervencions, Pedri amb 43 i els dos extrems molt igualats. 41 a Lamine Yamal, 39 a Deiemi. Per tant, molta intervenció per part dels jugadors del Barça, molta pilota i bàsicament es resol al final amb 9 rematades. 4 entre els 3 pals, 4 fora i 1 al pal de Cancelo.
0: Cancelo per on no ha jugat, Cancelo?
14: Extrem bàsicament a banda, perquè Deiemi va més cap al mig, està agafant el carril interior i bàsicament ell obre a banda, està bastant tocant la línia.
0: Molt bé, o sigui que Cancelo per fora. Alguna cosa més?
14: No, que m'havia començat agradant Koundé, però ha acabat amb les seves línies de 4 recuperacions, 2 pilotes perdudes, ha rematat una vegada, però bàsicament tothom avui té dades en positiu, moltes més pilotes recuperades que no perdudes i amb unes dades bàsicament positives.
0: Molt bé. Marc, el que controlaves o el que examinaves avui de la lupa i la contundència, com ha acabat això?
15: De l'efectivitat?
0: Sí.
15: Doncs mira, el Barça ha marcat 2 gols en 4 rematats entre els 3 pals, 8 en total. Per tant, són bons números. De moment, a l'inici d'aquesta Champions.
0: Això seria un 50% sí. O no? Perquè el número que ens has cantat de la temporada
15: sí,
0: que
15: va
0: passada...
15: Era el dels 3 pals. Tinc el total.
0: Els 3 pals.
15: Sí, tinc el del total, però la
0: curiositat... Bé, però millorem, millorem els 30 de la temporada
15: sí,
0: passada.
15: Sí, sí, un 12% més.
0: Molt bé. Doncs el Barça que guanya... per 2-0, possessió i localització alta, eh?
15: Molt, molt clares pel Barça la possessió, un 70%, la localització no tant, un 55% del temps a camp del Feyenoord.
0: La pressió home a home del Feyenoord, aquests duels individuals, a vegades fa que els partits tinguin una presència on et costi localitzar, perquè no pots anar circulant la pilota mentre el rival t'espera, sinó que et venen a buscar, et lliguen, i per tant t'has de deslligar per poder rebre la pilota... Has de treballar molt en vertical perquè en horitzontal costa més. És a dir, els espais els has de generar tu, no hi són. Per això són partits molt específics que algunes de les dades que ens dona el Carles, per exemple, que els extrems tinguin tanta presència com els migcampistes, obeeix a que qui té la pilota el que busca és una desmarcada, sigui per fora, per dintre, sigui d'un migcampista o d'un davanter. Gairebé tothom diríem que es converteix en un home a home i un contra un, on les naturaleses es barregen. Apareixen els jugadors del Barça, no hi haurà canvis, oi, Mireia?
12: No, han sortit tots els 11 titulars.
0: Descansen encara els del Feyenoord.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant.
16: Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: El Feyenoord sí que farà un canvi, Mireia.
12: Sí, s'està preparant el dorsal 28, Osama Targalini, marxa el dorsal número...
3: 16.
12: 16, gràcies, Bernat. Javi López.
0: Per tant, qui entra?
12: Dorsal 28, Osama Targalin.
0: Targalin.
3: Targalin.
12: Targalin, exacte.
0: Entra Targalin.
3: Marroquí.
12: I sí, senyor, anat... de Casablanca. Ha marxat Javi López.
0: Targalin per Javi López. Valente anirà a la banda esquerra on jugava Javi López, que és la posició natural d'aquest futbolista neerlandès, i Targalin és un migcampista.
3: Ha començat la segona meitat. Recordem, guanya el Barça 2-0. Rafinha al minut 3, a Adeyemi el 21. Sengles golaços. El de Adeyemi, un xut des de fora l'àrea. El de Rafinha rebent-la a l'interior, retallant a dos jugadors de cop i afusellant el porter. I, de moment, la victòria que dona el Barça aquests primers 3 punts, però, evidentment, això s'ha de rematar perquè queda tota la segona meitat, amb un canvi per part del Feyenoord.
0: Ara el doble pivot és Van Hout a Targalin, entra Zihil per jugar a la mitja punta on jugava Valente, i Valente se'n va a la banda esquerra on hi havia Javi López.
3: No plou, no, Laia?
4: No, ja està. Jo crec que ja ens podem oblidar de la pluja.
3: Com diria Núñez, cuando se llovía, feien malbé les zones comunes i pusimos unos llambordins.
4: Sí, sí. Però sí que ha fet la pluja que no hi hagi tanta gent a l'estadi, perquè l'assistència és 45.838, que són molta gent, però és la més baixa des que hi ha la capacitat de 62.000 al Camp Nou.
3: Té la pilota al Feyenoord, l'obertura a la banda dreta, l'ha acabat tocant un jugador del... No, del Feyenoord. Els del Feyenoord reclamen que l'ha tocat un jugador del Barça, però l'assistent diu que no, que no l'havia tocat.
0: S'atreveixen a fer coses amb la pilota, eh? O sigui, el nivell és inferior, però físicament són forts, sí, en l'1 contra 1 van amb convicció, i anímicament no han semblat colpejats pel gol de Rafinha al minut 3 o
18: no,
0: pel segon
18: jo crec Llemi. Que són conscients també de quin és el seu rol al partit, que tenen una oportunitat d'un bon aparador i que avui esgarra per alguna cosa que era difícil.
3: Recupera la pilota el Feyenoord gràcies a una acció del japonès Watanabe. L'envien a la banda dreta, Hachimura, espera l'arribada de Targalin, l'home que ha entrat ara en aquesta segona meitat. Continua encara en pilota el Feyenoord, tot i que la pressió de Adeyemi és a punt d'aconseguir robar-la. Veurem si se l'endú Pedri. Efectivament, la recupera Pedri, la fa rebotar a les cames de Hachimura i, per tant, serà servei de banda out favorable al Barça.
0: Si el Barça té la temptació de baixar la intensitat, no és un bon dia, perquè aquests duels individuals per tot el camp et retraten. És a dir, hi ha partits com el de Mestalla contra un equip que t'està esperant al darrere o que fins i tot que elevi la, nivell, la línia de pressió, però en zona tu pots fer circular la pilota, buscar superioritats numèriques. Avui no. Avui tot està exposat perquè el rival t'obliga a duels individuals i, per tant, si baixes la intensitat, el Barça començarà a perdre pilotes, li costarà progressar i el Barça ha de continuar molt concentrat en el partit i amb els mateixos esforços, sobretot en les desmarcades profundes, en les ruptures.
3: Té la pilota Christensen, l'envia al seu costat pel soci avui a l'eix de la defensa, Pau Cubarsí, jugant a la zona del cercle central, la torna Cubarsí per Christensen. Toca lleugerament la pilota del danès, tornant-la novament cap a Cubarsí. De moment se la van passant aquests dos jugadors. Ara obre cap a la dreta per Koundé. Tot això passa a camp blaugrana fins que l'envia per Rafinha. Rafinha torna a tocar-la enrere. Recupera la pilota Rodri. Rodri l'envia per Koundé. Avança uns metres, frena davant Valente. La juga cap a Rafinha. Minut 3 de la segona meitat. Rafinha busca un desplaçament cap a la banda esquerra perquè la rebi Cancelo. Superat la pilota de Rafinha al cap de Hachimura. Ara és Pedri qui l'envia a l'altra banda, a la dreta, perquè sigui Lamine Yamal, que torna a dur la mà embenada. Lamine Yamal, amb un peu clavat a terra, jugava, ballava, toca cap a Rodri. Aguanta la pilota, el Barça mastegant. Aquesta jugada de forma lenta, progressiva, sense pressa. Filtra bé la passada Pedri cap a Adeyemi. Adeyemi se la prepara amb la dreta!
10: fora.
18: Un altre cop amb la dreta.
10: Ha tornat a voler fer la jugada del gol que ha marcat a la primera meitat. L'esfèrica, en aquest cas, ha sortit desviada a la dreta de la porteria d'Ernst.
18: Ha rebut entre línies amb l'esquerra orientat cap a la dreta i ha tornat a provar el xut. Ha sortit gaire lluny?
19: No gaire lluny, no. A l'esquerra del porter, jo diria que ni mig metre. Té confiança, amb el colpeig amb la dreta.
10: Pilota ara del Feyenoord, talla al mig del camp Pedri. Pedri l'envia llarga per Lamine Yamal, potser fora de joc. Intenta punxar-la Lamine, la controla. L'àrbitre no ha assenyalat el fora de joc. Lamine continua, li acaben prenent perquè és que se li llencen fins a 3 jugadors a sobre. És gairebé impossible poder progressar amb la pilota. La deixa Targalín.
12: Han sortit a escalfar-se jugadors. Hi ha Balde, Gabriel, Jesús, Marc Bernal, i em sap greu dir-t'ho, Bernat, però també hi ha Fermín i Gordon.
10: No, perquè a mi... Ah, hi ha els dos. No passa
12: dos,
10: res. Jo sacrifico el meu benestar narratiu pel bé del Barça, i Fermín i Gordon són els dos jugadors que li aporten molt al Barça, molt més del que puguin aportar les meves humils narracions. Té la pilota Adeyemi fa la centrada cap a la posició de Lamine Yamal, que ha intentat una xilena, l'acaba atrapant el porter.
18: Cal millorar-la, eh?
10: La xilena.
4: Una mica, potser.
12: Però està bé, que tingui coses a millorar.
19: Va fer un gol la temporada passada, no de xilena, era mitja volea, recordeu?
10: Una tisora. Vam fer una tesi sobre el concepte aquella rematada.
18: No oblidem que Messi no té xilena, no? I vull dir que no l'ha necessitat mai.
10: El Mundial va estar a punt?
18: No ho sé. Jo no li recordo.
10: M'ha vingut ara una ocasió de Messi.
18: Però potser alguna engaltada, però tan, sí, tan xilena, tan acrobàtica. Potser sí, no ho sé.
10: No sé, ara m'ha vingut un flash al cap.
18: Bé, si més no, gol no en té, no?
10: No.
18: Vull dir que gol de xilena no el té.
10: Compte, la pijugada de Zihel, se l'endú, avança metres, entra dins l'àrea, amb ell hi ha Cubarsí, que toca la pilota i l'envia a córrer en una bona acció defensiva,
18: sí,
10: del jugador català.
18: Ha recuperat
10: català.
18: Bé, perquè la maniobra de Zihel és bona, eh? El barret deixa enrere Cubarsí, accelera, és un jugador molt potent en camp obert, però s'ha fet espai Cubarsí per poder tocar la pilota i enviar-la a corna.
14: El primer el feia.
19: És Cubarsí, perquè quan el supera deixa una mica el braç i això frena la cursa i li treu avantatge al jugador del Feyenoord, i després amb el cos guanya la posició i envia la pilota a corna.
10: Corna favorable al Feyenoord. Des de l'esquerra picarà el conjunt neerlandès l'equip que entrena l'exjugador del Barça, Gio van Bronckhorst. Ja entrenador des de fa un temps. El corna molt aixecat, molt elevat, tot i així el segon pal l'ha pogut tocar amb el cap Watanabe, allunya la defensa del Barça, prova d'endur-se-la amb el pit Adeyemi, la controla, la continua conduint, encara la pilota als peus, deixa ara sí per l'arribada d'Olmo, es llença a terra molt bé, Gibeiro Red li pren la pilota. Ha llegit molt bé,
18: sí, massa aquesta acció forçada per Olmo. És que Adeyemi és molt ràpid, Olmo volia atrapar-lo i no podia, i al final la passada de l'espai Olmo no tenia un altre canvi de ritme i no ha pogut donar continuïtat a la jugada.
12: Bernat, parlaves de Gio, va entrenar al Feyenoord del 2015 al 2019 i ha tornat aquest estiu.
10: I algun altre equip ha entrenat?
12: Sí, va estar al Rangers, va estar al Besiktas, també va ser analista de partits a la UEFA, ha fet diverses coses.
4: I va fer, diríem, un stage al Manchester City quan estava a Guardiola, anava sovint allà, a estades llargues, per veure entrenaments i xerrar amb ell.
12: I també va ser l'assistent de Slot al Liverpool.
10: Ah, sí? Això fa recentment.
12: Sí.
10: Pilota que envia el Feyenoord a la banda esquerra perquè ho intenti Luciano Valente. Hi havia fora de joc. Hi havia fora de joc del jugador neerlandès, fill d'italià. Es queixa Luciano Valente, no està gaire d'acord amb aquesta decisió assenyalada per l'assistent. 2-0 guanya el Barça.
18: Ha perdut una mica de pes, sí, en el partit el Barça, no? Com regulant i, clar, en partit contra un equip tan poderós físicament com són els equips de Champions, amb tanta continuïtat i tanta intensitat, es nota, sobretot si et plantegen aquests duels directes.
10: Pilota al mig del camp, en zona defensiva encara. Molt bé, l'envia a Cubarsí per Pedri. Pedri la deixa per Rafinha. Rafinha a punt d'entrar dins l'àrea. A punt, ja hi és, retalla, cau a terra. Això és penal. Àrbitre, home, una cosa que no xiuli res. Ha semblat, com a mínim...
18: Però no
10: s'ha queixat Rafinha, no, gaire.
18: Que el peu li quedava enganxat en un altre peu, no?
10: Sí.
18: Quan ha frenat...
10: Groga per un jugador del Barça.
12: Per Dani Olmo.
18: Com ho heu vist, l'acció de Rafinha? Com l'heu vist?
19: A mi en directe no m'ha semblat penal. Ja és com si el supegués. Segurament hi ha algun tipus de contacte, però com si es quedés enganxat amb el peu esquerre a la gespa en intentar fer el canvi d'acció.
18: Ah, la gespa. A mi m'havia semblat en el peu d'un...
19: Pot ser. No hem tingut repetició encara.
18: Però no. Vaja, com diu el Bernat, no hi ha hagut queixa.
3: No, és que no ha protestat ningú.
18: Bé, també t'he de dir que Rafinha no protesta gairebé mai res. Aquestes caigudes les assumeix molt l'àrbitre, la decisió arbitral.
3: La pilota la té el Feyenoord, som al minut 8, gairebé 9 de la segona meitat, guanya el Barça 2-0. Jo tinc la sensació que el Feyenoord té més la pilota en aquesta segona meitat que la primera, no sé...
15: Més que la primera sí, més que el Barça encara dic.
3: Pilota, atenció per Hatch Musa, l'Inter deixa l'interior amb un toc exterior buscant l'arribada de Nacho Ferri, la passada no ha estat gens bona i ha acabat sortint per la línia de fons.
18: Però el Barça s'ha de reactivar.
19: Sí. Ara entre Dayemi i Pedri s'han quedat tots dos mirant la pilota i ha passat pel mig el jugador del Feyenoord i se l'han dut.
18: Han adquirit, diríem, una línia de confort que un partit de Champions no és recomanable tenir. I el 2-0 de la primera part els ha marcat aquesta interrupció en la passió futbolística.
3: Pilota buscant la punta d'atac amb Rafinha, refusat bé al mig del camp del Feyenoord.
18: Això
3: a la banda dreta.
18: Això s'arregla amb l'entrada de Fermín.
3: Sí. Sí, sí.
18: Entre Fermín i el ritme de l'equip canvia, segur.
3: Pilota de Santa Justa cap a Watanabe. El japonès la juga per Mika Marmol. Mika Marmol fa una passada a l'espai per Nacho Ferri. Per mi, fora de joc clar. Tot i així, continua l'acció. Se li escapa la pilota a Joan Garcia, que ha rebut una trompada de Nacho Ferri. L'acció està anul·lada per fora de joc, que jo crec que el mateix Nacho Ferri era conscient des del primer moment de la seva posició.
12: Joan Garcia es queixava d'un cop a la cara, que ha quedat estès dins de l'àrea, i ara entre Nacho Ferri i Christensen l'han ajudat a posar-se dret.
19: És la típica acció que al fora de joc sembla tan clar que l'assistent hauria de prendre una mica de risc i fer la seva feina, perquè té tot el cos endavant, i a més la inèrcia de la desmarcada encara fa més clara la posició.
3: I el que ha passat és que Nacho Ferri no anava decidit a xutar, Joan Garcia també anava a mig gas, i al final han acabat topant, s'ha endut la pitjor part Joan Garcia, tot i que sembla recuperat, oi, Mireia?
12: Sí, sí, al 100%.
4: I a la llotja veig que la gent comença a demanar mantes. Ja no plou, però la gent, clar...
12: No fa fresqueta.
18: Bufa una mica de vent, no?
4: I això ha baixat una mica la temperatura, però una mica, però la gent a la llotja, doncs, demana aquestes mantetes.
18: Les experiències de CaixaBank, Bernat.
3: Pilota per Lamine Yamal, que en vol viure una. Trepitja la pilota davant Mika Marmol, encara Lamine, encara la pilota per Lamine, la deixava per Koundé, molt pressionat. Ha acabat perdent-la, ha recuperat Luciano Valente, l'allunya al porter, l'envia directament fora del camp.
18: Si ets client de CaixaBank, pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. Ha baixat el partit en aquesta segona part, el Barça guanya per 2-0. Els gols de Rafinha el 2 i Adeyemi el 21. S'ha vist superior, ha vist el partit controlat i espera una com aquesta.
3: Pilota per Rafinha, Rafinha la rep entre dins d'àrea, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol del nou, Rafinha marca un altre. Rafinha, que t'engreixaràs a base de fer tants gols. Que bé li ha marcat la desmarcada, no era fora de joc, ha sabut trencar perfectament la línia defensiva del Feyenoord, ha rebut la passada, ha encarat el porter, ha afusellat i marca el tercer de la tarda pel Barça, el segon del compte particular d'un Rafinha en estat de gràcia. Quin davanter centre hem descobert, Hansi! Quin davanter centre has descobert, senyor Flick! Marca Rafinha el tercer de la tarda, el seu segon golet, Barça 3, Feyenoord 0.
18: Flick el tenia al cap, com diu el Bernat, i mai un entrenador ha pogut encaixar millor. Una imaginació, una fantasia amb la realitat. Rafinha fent de nou, però de nou de veritat. No de fals nou, sinó que ve a rebre la pilota, s'ofereix, els centrals venen darrere d'ell i de cop i volta veu un espai entre tots dos i una escletxa. Com qui condueix és Pedri, no necessita dir-li res a Pedri. Simplement
0: canviar de direcció ràpidament i canviar de ritme per anar entre els dos centrals, i la passada de Pedri ja el posa amb avantatge per ell poder fer un control i rematar amb aquesta finalització que té, tan efectiva, tan quirúrgica, en un xut creuat. Rafinha fa el segon avui del brasiler, el màxim golejador del Barça en aquest inici de temporada. Ja en són 8, Laura?
6: Sí.
0: 8 gols aquest inici de temporada.
19: En 5 partits.
0: Per Rafinha.
20: Compte, pilota pel Feyenoord. Joan García salva la primera, però no pot amb la segona. Marca el Feyenoord. El gol que de moment escurça distàncies. L'ha fet, si no he vist malament, Targalín, agafant un refús després d'una primera aturada molt de mèrit de Joan García, però no hi ha hagut cap company de Joan García que hagi pogut allunyar aquesta pilota.
0: Una mica passiva la defensa del Barça.
20: I el jugador del Feyenoord, ja em confirmareu si és Targalín, ha acabat empenyent la pilota per fer el 3-1. Afortunadament el Barça havia fet el tercer, feia res, un minutet, i ara el Feyenoord escurça distàncies.
0: Ara volen revisar si en la primera passada hi havia un
19: saio. No.
0: Doncs l'àrbitre està revisant el bar encara. Qui rep la primera acció, la primera passada en profunditat?
19: Ara ho mirem.
15: Targalín.
0: Targalín, i aleshores toca a Joan García. I qui ve a la segona jugada, Marc?
14: El 19.
0: El 19.
15: Ferri.
14: El punt de Ferri.
19: El davanter.
0: Ferri. Per tant, el gol és de Ferri després de l'intent de Targalín, que esquiva l'espai.
19: Et dic una cosa.
0: Encara revisa el bar, eh?
20: D'aquí seria el fora de joc.
19: Potser revisa un possible toc de Targalín sobre Joan García, que va a la desesperada a intentar refusar la pilota i diria que té marge per intentar blocar-la, perquè a Targalín no la té prou controlada, i en aquell moment, si s'atreveix a intentar el bloqueig i no pas el refús, a ras de gespa, és seva la pilota.
20: L'escena és molt bona, perquè l'àrbitre, atenció, anul·la el gol, diu que hi havia fora de joc.
0: Fora de joc de Targalín.
20: No. Diu que hi havia fora de joc.
15: No, Targalín no, abans, potser a l'inici de la jugada, però Targalín no.
19: De Targalín segur que no.
0: Mira, perquè se'n va a la banda dreta del Barça, defensiva.
15: Sí, a l'inici, ara t'estic tirant.
0: Què és, el passador? El passador de Targalín, o qui és?
15: No sé si el passador de Targalín o el que li passa...
0: El passador de Targalín.
15: Sí, exacte.
0: Si la pilota va fora, sí, torna és... a dintre i a la passada central.
15: Sí, és... Ara no et sé...
21: Azigil, no és?
15: El 8, sí.
21: Azigil, sí. Que està a banda esquerra i estava avançant.
15: És el que li passa al capità, que és qui fa la passada de Targalín.
0: O sigui, Zigil és qui rep en un sai, juga amb Valente.
15: Exacte.
0: Valente és qui filtra la pilota a Targalín, i per tant el fora de joc és d'una acció... bastant anterior. És però, clar, però aquest fora de joc?
19: És ajustadíssim amb Christensen. Vull veure el ninotet.
20: Clar, i aquí hi ha màquines, que ho decideixen.
21: 9 segons abans del gol.
0: A la Lliga hi ha el xip, aquí què hi ha?
20: Sí, jo crec que també hi ha xip, perquè com a mínim les pilotes estan col·locades amb els mateixos suports. Compta pilota en profunditat pel Barça, la té Rafinha, li ha quedat enrere, llàstima, venia Dani Olmo... o Pedri, venia Pedri directe per la banda dreta, hagués pogut rebre la pilota.
0: Aquest fora de joc com el d'Espí l'altre dia al camp del Betis, oi?
20: Sí.
19: O el de... Quin va ser? El gol de Lamine? Bé, al final va ser clar, tot i que no ho semblava, el possible 0-2 a Mestalla.
20: Hi ha canvis. De moment comença el Feyenoord.
0: Em referia al d'Espí perquè és també d'una jugada molt anterior a la rematada. Això em referia.
12: Comencem amb els del Feyenoord. Marxa el dorsal 19, Nacho Ferri. Entra el dorsal 49, Shaquille Van Persie, el fill de Robin Van Persie.
0: Home, un cognom il·lustre, el de Shaquille. La temporada passada, Van Persie entrenava amb el Feyenoord, el pare, no, Robin? Era l'entrenador del Feyenoord la temporada passada. Shaquille va néixer a Londres, a l'etapa de Robin a l'Arsenal.
12: Sí,
0: i un jugador que encara no ha triat si vol jugar amb la selecció neerlandesa o amb el Marroc. Haurà de convèncer el Xavi.
20: Canvis al Barça.
12: Aplaudiments. I crits de Pedri. Marxa el dorsal 8 del Barça, també marxa a Adeyemi. Amb el 14 entren Bernal i Gordon.
0: Doncs Marc Bernal el veurem a la segona alçada. Bé, ara veurem on juga, però la sensació és que es quedarà en aquesta posició de Pedri, i Gordon a la banda esquerra, per la banda cancel·lada.
19: Ricard, has dit que el fill de Van Persie ha de decidir si juga pels Països Baixos o per el
0: Això
19: Marroc?
0: És el que tenia entès jo.
19: Que deu tenir mare...
20: Anglaterra.
0: És mare marroquina.
19: Ah, mare marroquina.
20: I Anglaterra podria o no?
3: nascut a Londres.
18: Crec, ell va donar una entrevista, que és el que he pogut veure jo, al juny d'aquest any, dient que ho triaria amb tranquil·litat. Ell ha jugat amb seleccions inferiors neerlandeses, però que no havia triat encara en la selecció absoluta i que els seus pares li havien dit que triés amb el cor.
3: Compte que hi ha oportunitat pel Feyenoord fora de joc. Aquest no el tinc tan clar, i l'han xiulat ràpidament. Aquest just abans que la pilota arribés a Luciano Valente.
18: I he dit que he pensat que Xavi és segurament la persona que el podria convèncer si és un jugador amb prou futur, com amb 19 anys, debutar amb la selecció orange.
3: El cognom pesa. Jo recordo a Robin Van Persie, excepcional jugador, que un dia al Camp Nou el van expulsar d'una forma una mica... una mica peculiar.
19: És el dia del 3-1 de Mascherano.
3: Per allunyar una pilota, li va entrar una segona groga...
18: Això quina Champions és?
19: La que guanya el Barça Wembley.
3: El 2011.
18: I
3: vaig ser testimoni d'una esbroncada, d'una baralla entre l'entrenador de l'Arsenal, l'Arsène Wenger, i l'àrbitre del partit, que era un suís, que és l'actual cap dels àrbitres de la UEFA, Rossetti. Buah, uns crits al túnel de vestidors, perquè jo estava a TV3, teníem accés a aquella zona... En francès estaven dient de tot.
1: Escolta'm. Doncs Robin Van Persie aquí al Camp Nou. També. S'estava fent fotos amb alguns aficionats.
18: Una llegenda del Feyenoord, per cert, el pare també.
19: Ens han ensenyat el fora de joc, Marc, del gol anotat al Feyenoord. I és...
21: Com el de Lamine.
19: Ens hem de creure, sí.
21: Sí, deixem-ho com el de Lamine. No?
3: Pilota en atac del Feyenoord. Zichel l'envia cap a la punta d'atac. Ha tallat Koundé.
18: Ara bé, el Barça de segona part es connecta i es desconnecta. Sí. I la sensació és que el Feyenoord pot fer algun gol perquè, com a mínim, està més concentrada, està sent més constant.
3: Sí.
18: Marc Bernal es queda a aquesta segona alçada, on juga Pedri per davant una miqueta de Rodri. I avui potser veiem Rodri ja completar 90 minuts.
3: Juga la pilota Cubarsí, l'envia per Koundé. 20 minuts de la segona meitat. El públic content. Jo crec que el gol anul·lat al Feyenoord ha acabat d'esperonar la gent.
1: Tot i que el públic havia començat a animar també l'equip perquè detectava aquell moment una mica més baix, però també s'havien animat els del Feyenoord i per tant ara doncs s'han de fer.
18: Què fa l'Stuttgart?
21: Segueix igual, Stuttgart 3, Viking 1.
18: Per tant el Barça és líder, eh?
1: Sí.
3: Que digueu convençuda.
21: És líder.
5: Amb una diferència de 3 gols. No, és que estava mirant, que estava recuperant el vídeo de la xilena que sí que va aconseguir fer Messi amb el PSG la temporada 22-23, el cinquè gol d'un 0-5 contra el Clermont i va fer una xilena.
18: Ah, sí, que sí que el gol de xilena.
21: No és gaire estètica, és a dir, no és d'aquelles que
5: s'eleva... Controla primer amb el pit...
3: No és Rivaldo.
18: No és acrobàtica.
21: No. Exacte, no és superacrobàtica.
5: Però és una xilena.
21: És una xilena.
5: Sí, sí.
18: Molt bé, molt bé. Doncs mira, m'havia escapat a mi aquest.
1: Ho té tot, Messi.
3: No, li falta el gol de, el gol olímpic, el gol de corna.
19: L'havia buscat el Barça,
18: El dia de l'homenatge que vingui aquí, jo abans de començar el partit, jo faria una exhibició que donar-li 3 pilotes perquè el pugui fer.
3: Estarem vius, no?
18: 3 intents.
3: Farà les 3, ho saps, no?
18: Eh?
3: Que farà les 3.
18: Home, segur. Els reptes...
3: Que dic que ho veurem, això, nosaltres, eh?
18: Jo vaig fer una proposta, es continua amb la línia de la meva proposta.
3: Té la pilota Gordon, la toca cap a Cancelo. 3-0 guanya el Barça, 2 de Rafinha, 1 de Yemi. Pilota per Rodri, Rodri per Gordon. Gordon xuta! La pilota se'n va una mica molt...
19: Xutat fort?
3: Desviada.
18: Jo vull un gol de Gordon.
1: Una mica, jo també, Ricard. Jo també
18: sí,
1: el vull. I un golaç.
18: Ja posats, eh?
1: Sí.
18: Però sí,
1: ara
18: sí.
1: Ha xutat més fort, ara.
18: Sí, però sí. M'agradaria que el fes perquè donaria sentit a aquesta iniciada temporada.
19: Arrodoniria, no?, l'estrena de Gordon en aquest primer tram.
1: Home, i t'ho imagina't al Camp Nou. S'ensorra, que hi ha un gol de Gordon.
18: Clar, no li deixaria aquesta signatura pendent que encara té.
3: Ara no ha pogut controlar una pilota de Bernal en una acció, intentava deixar-la d'esperó. Juga enrere Van Houte. Van Houte cap al porter Ernst. I aquest a l'esquerra per Watanabe, el central japonès, que avança, creua la divisòria fent-li la passada a Luciano Valente. Busca la passada a l'espai. Atenció, la té bé, el fill de Van Persie. La pilota li queda enrere. No ha pogut superar la pressió de Cubarsí. Hi havia de Cancelo i hi havia fora de joc, en tot cas, de Shaquille Van Persie.
1: Sempre hi ha un moment a la segona part que el públic del Camp Nou doncs, se'n recorda del Madrid i comença a votar.
21: I a tot això, les pilotes de la Champions no porten xip.
3: No porten xip, eh?
21: No.
19: I què ho faran amb les càmeres, no? Amb el sistema de càmeres...
21: Sí, com fins ara.
18: El semiautomàtic anterior.
21: Aquest que recrea, exacte.
3: El que porta el xip o sensor a la Lliga Espanyola és que et clava exactament el moment en què ha tocat la pilota.
21: El punt d'impacte.
19: És important, exacte. No? O sigui, no sí, queda sí, a mans perquè, de, del
3: perquè
19: bar.
3: Allà, allà es congela la imatge. Clar. I allà és quan tens la, la posició real del jugador que està o no en fora de joc.
18: Com és que la Lliga va per davant de la UEFA amb això?
3: És que...
21: Perquè és de proves, això. Sí, sí. S'està implementant.
3: Sí, sí. Hi ha, en l'arbitratge hi ha coses... aquest any una mica estranyes, eh? Llocs on es fan sí. unes normes i en d'altres no, com allò del porter quan es lesiona, de treure un jugador de camp. La pilota la juga Rodri, 3-0, guanya el Barça, 23 de la segona meitat.
18: Carles, avui Rafinha no ha participat gaire, no? No ha estat dels partits més proactiu, no?
7: La primera part sí, eh?
18: Sí, eh?
7: La primera part té 27 intervencions.
18: Ah, d'acord.
7: Que això ja sobrepassa el tema dels nous. Ara, en aquesta segona part, n'ha fet 13.
18: És que volia veure si estava fent un partit clàssic de nou, que no apareix gaire, però no. Que apareix dues vegades per sentència.
7: Però perquè
18: no,
7: ell canvia, perquè ell ve a buscar moltes pilotes a baix, sí. Que els altres nous clàssics no feien.
19: Sí, sí. En Pedri sí que s'entenen Rafinha fent de nou, perquè sí.
3: Lamin cap a Rafinha cap a Olmo a l'interior, prova de xutar, rebota el cos d'un jugador del Feyenoord, reclama alguna cosa a Olmo, no sé si mans, i recupera la pilota, Cubarsí per deixar-la enrere cap a Joan Garcia.
18: Bé, és que aquest moviment de venir a rebre que dius, Carles, és el que enganya els centrals quan en el tercer gol després canvia de direcció i enfila porteria entre tots dos, perquè venen amb ell perquè saben que ve a rebre aquí, i aquí és on aleshores aprofita fer veure, fintar que vens a rebre per marxar.
7: És que és tan llest que està 2 metres per davant de la línia que marquen els laterals. Per tant, això li permet que la pilota corri i que ell tingui capacitat d'esprint per arribar a l'àrea.
3: Arriba la pilota Bernal, llàstima, no ha pogut fer bé el control, queda morta, i arriba Gordon, tampoc ha aconseguit tallar-la ret, i atenció a la falta de Bernal. S'ha fet jo més mal Bernal que Red.
18: Jo crec que s'ha descontrolat una mica amb la relliscada de la gespa, perquè ha deixat anar una llesca una mica fora de context i s'ha fet mal, vull dir que no estava preparat per l'impacte.
3: Es prepara un altre canvi al Barça.
12: Fermín, que ara s'abraça amb Flick, ja està a punt el quart àrbitre per ensenyar la pissarra, on marxarà el vigolejador. Marxarà Rafinha, entra Fermín en el seu lloc.
18: Veurem si per jugada fals nou o si és Dani Olmo el fals nou, el brasiler descans, eh? Rafinha aquests canvis després d'haver fet 2 gols. Va sumant gols i minuts de descans, eh?
3: Sí, sí, sí. Se'n va Rafinha amb aquesta ovació.
8: Aplaudeix el públic dret acomiadant Rafinha, que també retorna els aplaudiments.
12: També fa canvis al Feyenoord, marxen Van Houten i Hajmoussa, entren Gonçalo Borges i Sam Steijn, dorsal 11 i dorsal 14.
18: Gonçalo Borges serà el jugador banda dreta ara, i com es diu el 14?
3: Steijn.
18: Steijn, que serà la mitja punta, no?
3: Mireia, a veure si descobreixes qui llueix el braçalet de capità ara mateix.
8: Home, un que l'estrena.
3: Sí. Jo no l'havia vist
8: jovenet,
3: mai.
8: Jovenet, molt jove per ser capità. Lamine Yamal.
18: És el primer dia?
12: Ostres, saps que no l'estic veient? Sí. Ara el veig! Sí, sí. Vale, gràcies. L'estava veient. Amagant el braçal.
3: És un dels 5 capitans. Però al camp, qui més hi ha?
21: Ningú.
8: Ningú, clar. Per això és ell. De fet, Rafinha, quan s'ha tret el braçal, estava mirant perquè, clar, Pedri no hi era, De Jong tampoc, Eric tampoc. I llavors ha dit, doncs, Lamine.
18: Uh-huh. Amb els canvis del Feyenoord, Zihil ha tornat a la posició de doble pivot, Steiner ara serà el mitja punta, per darrere de Shaquille Van Persie, al Barça, Dani Olmo és el fals nou i Fermín el mitja punta.
3: No sé si hi havia hagut algun capità del Barça amb 19 anys.
8: Tan jove, ho mirem.
21: Un excapità és Araujo, avui és titular en aquest Liverpool Atlètic de Madrid que juga d'aquí una estona, a partir de les 9. També ho és Julián. Serà la primera titularitat després de tot
18: el... Araujo com a lateral dret?
21: Sí.
3: Té la pilota al Barça, que guanya 3-0, minut 27 de la segona.
18: El Liverpool està jugant de lateral dret, Araujo.
21: Sí.
18: Està costant tenir minuts com a central.
3: Ha caigut a terra ara Fermín en un intent de lluitar per una pilota...
2: apareix el tall coversí, la recupera, la juga per Koundé, Koundé l'envia per Fermín, la passada l'aconsegueix salvar Olmo, l'envia novament per Fermín, Fermín que ha sortit amb ganes, la juga cap a Gordon, el seu bessó de cabell, la toca Gordon novament per Fermín, Fermín carrega, xuta, Fermín, obliga el porter a enviar la pilota a corna, ha sortit despert Fermín, de fet és que no ha dormit encara des del dia de València. I ha sortit i ha xutat i gairebé fa el quart del Barça. Corna favorable al Barça.
11: El quart primer de la segona.
18: El canvi de ritme està assegurat en Fermín. Ja ho sabíem, aprovat. El xut des de la frontal, enroscat, verinós. Ha estat bé Ernst, ara envia corna a la pilota.
19: Quants xuts ha fet el Barça des de fora de l'àrea avui?
2: Mira, potser en prova una altra, perquè la torna a tenir Fermín. Xuta Fermín, la pilota la bloca ara Watanabe al mig de la defensa.
18: Avui, doncs uns quants, eh? Mira, el de Fermín...
2: Amb l'exterior del peu Cancelo l'envia, massa passada, massa llarga.
19: El de Fermín, el gol de Dejemi.
18: Un altre de Dejemi a la segona part, oi?
2: Una de Koundé la primera, molt desviada.
19: Un altre de Cancelo, també.
18: Un de Dani Olmo, també, a la primera.
2: Una de Gordon, també, molt desviada.
19: Lamine Yamal, aquella que ha marxat per poc amb la rosca.
5: Que Lamine sí que és el capità més jove de la història del Barça.
2: Sí, eh?
5: Sí.
22: I el segon?
5: Bojan.
18: O sigui, són els primers minuts, de Lamine Yamal com a capità?
5: Sí,
2: perquè, clar, va estrenar la condició de capità el diumenge passat. I, per tant, avui ja és el primer dia que llueix aquest braçalet. I Bojan quants anys tenia?
5: 20 anys i 56 dies.
2: 20 anys, molt bé. Doncs Lamine Yamal capità, el Barça guanya 3-0 i el dia que el xutaburrisme s'ha imposat al Camp Nou, eh?
18: Sí, a més en perill.
2: Aquella reclamació, des de la tribuna clàssica del Camp Nou.
22: Tribuna i de Bernat Soler.
2: Xuta, burro! Dit amb tot l'efecte del món i com a concepte, diríem, general, de quan l'aficionat es posa nerviós i vol que el seu jugador...
18: Fernando Polo també és un...
2: Intenti marcar un gol xutant ja.
18: És un especialista en demanar aquest xut exterior, eh? Un xut que feia molt d'eco.
2: Pilota que juga Luciano Valente a la banda esquerra. La té el Feyenoord, ha tallat Fermín, però no recupera la pilota. Compte l'interior de l'àrea, la pot controlar el Feyenoord. Es llença Joan Garcia, que com a mínim ha espantat el davanter del Feyenoord i finalment hi havia fora de joc. Joan Garcia, les que no atura, evita que li, fins i tot li xutin. En aquest cas, però... l'acció ha estat anul·lada per fora de joc.
18: No és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport sempre 30 de la segona part. El Barça guanya per 3-0. Ja fa una bona estona la segona part que el Barça ha regulat molt els esforços després d'haver sentenciat el partit a la primera part. Dos de Rafinha, un de Dejemi.
2: La pilota la juga el Barça. Atenció, la té Gordon. Gordon intentava saltar Fermín per no estorbar-lo. Ha caigut a terra Olmo i a falta. Falta la frontal favorable al Barça i compte que aquesta em sembla que li toca a Lamine.
18: Sí, perquè no hi ha Rafinha més.
2: Hi ha Olmo per això, que és bon, més bona per un esquerrà.
18: Sí, i Olmo ja...
2: Bé, està
18: ja...
2: molt centrada, eh? Mira on ha posat el senyal.
19: Però la tanca l'altre dia.
18: Olmo ja va gastar la bala.
2: Va gastar el seu torn Olmo, va gastar Rafinha, que ara ja no hi és.
19: I si Lamine estrena el braçal de capità amb gol.
11: Lamine és el capità, eh? Vull dir, és molt beneïll.
18: Home, tot el mateix dia, la primera falta, la primera braçalet de capità.
22: Sent Lamine, li pot passar tot el mateix dia, sí.
2: 31 minuts de la segona meitat. El Barça guanya 3-0 al Feyenoord. És el primer partit de la Champions de la temporada 26-27. La falta és perillosa, amb la pilota a l'interior de la mitja lluna de l'àrea, al costat de la pilota. Olmo i Lamine Yamal. Lamine Yamal avui estrenant braçalet de capità. Atenció, Lamine Yamal cap a la pilota, cap a esquerra. Xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Havia de ser gol, havia de ser gol, havia de ser gol. Perquè els jugadors assenyalats, els éssers escollits, fan aquestes coses. El dia que estrena braçalet de capità, amb només 19 anys, el capità més jove de la història del Barça, Lamine Yamal, amb la cama esquerra, pica una falta. Una falta que tant i tant ens costa marcar i acaba transformant el quart del partit. Marca Lamine Yamal, estrena braçalet, amb l'esquerra, xuta la falta, supera el porter, s'abraça amb Rafinha a la banqueta i Lamine Yamal, que ja pot dir que a més de tot el que ha aconseguit, marca gols de falta amb el Barça, del qual a vegades és el jugador que fa de capità. 32 minuts de la segona meitat, gol de Lamine Yamal, havia de ser gol, Barça 4, Feyenoord 0.
18: I vés a saber si és el primer de molts perquè es converteixi en un especialista que tingui ara més autoritat. Per on passa la pilota,
19: entre Xavi? Entre mi Mármol.
18: Sobre la barrera,
19: i
18: no?
19: I Watanabe, sí, sí, és un error de la barrera. Si ha tingut sort aquí a mi perquè anava a la tanca, clarament. S'han obert entre dos jugadors, entre Mica Mármol i Watanabe, i per allà ha passat la pilota.
18: I el porter no pot fer res, clar, perquè és el pal de la barrera, clarament. Eh?
21: Sí, sí. Watanabe surten moltes fotos dels gols.
19: L'1-0, sí, sí.
21: I el de Rafinha també, perquè és el defensa que està a la menja.
19: També, és veritat.
18: Però tu creus que el xutador aquí pot imaginar no. que surt a la barrera? No, és una mala execució.
19: Això va fer Ronaldinho un dia, però per sota, allò que s'aixeca, sí. abans de l'era del cocodril, de l'home cocodril.
18: Sí, sí, sí, jo recordo, però clar, aquí no pots imaginar no. que els dos s'obriran.
19: No crec, vaja.
12: El gol de Lamine ha estat el cinquè que ha fet des que ha començat la temporada i ho ha anat a celebrar amb Rafinha cap a la banqueta i tothom hi ha anat cap allà, abraçades de tot l'equip i també felicitació de Flick cap a Lamine Yamal.
18: Què deu haver-hi abans d'aquesta abraçada a Lamine Yamal Rafinha? Perquè vingui
22: sí.
18: a veure'l, alguna conversa?
22: Sí, perquè a més, de seguida ha pensat en ell. No sí. és allò de vaig a celebrar per fer la típica celebració amb Rafinha.
2: Potser n'ha estat assajant faltes als entrenaments.
22: Alguna cosa, sí, alguna cosa pot ser. Rafinha a vegades explica, que li havia dit que tu marcaràs el segon, no? A vegades sí. explica que ell diu coses així per
2: quina passada de Fermín buscant a Dani Olmo, se l'endú Olmo, compte que està sol Gordon, ja no ho està tan sol, la deixa per algun company, el company és Bernal, xuta Bernal, frena la defensa, recupera la pilota al Barça, és trepidant, això és trepidant, no hi ha temps de respirar, de parlar, no hi ha temps d'analitzar, no hi ha temps per la reflexió, Ricard,
18: ara ha arribat Fermín per donar-nos aquest canvi de ritme a la segona part, que molt interessant aquesta connexió Fermín-Dani Olmo a l'espai, i com Dani Olmo ha reciclat la jugada, Gordon li ha donat continuïtat al xut de Marc Bernal amb la dreta, ha quedat a mig camí, no ha pogut rematar amb la seva cama preferida. El Barça ha tingut un altre canvi de ritme, hi ha hagut una altra tramuntanada, ha aparegut al Camp Nou per fer el quart gol i per jugar aquests últims minuts, tot i que hi haurà els últims canvis encara, Mireia.
12: Es preparen Gavi i Gabriel Jesús.
21: Ha tornat a ser Watanabe qui li roba la pilota a Olmo.
2: Watanabe, el de la foto.
21: Sí.
2: Un japonès que surt a les fotos, no pas les fa.
22: Compte que Gavi t'ho havia posat fàcil perquè s'havia tenyit de diríem, rosa, fúcsia, però clar, el color va marxant i va quedar amb ros també.
2: Sí, va quedar decolorat.
22: Sí.
2: Què anava a dir? Enric, caurà el cinquè, doncs, o no?
18: Sí, som a prop del cinquè.
22: Sí, sí.
2: Farem maneta o no farem maneta?
22: Sí, Gordon, no? A veure, avui no el veig tan com els altres dies.
5: Que per cert, de les últimes 7 faltes directes de la frontal, el Barça ha marcat 3 gols,
18: Home, hem crescut molt,
5: sí, sí. Sí, sí. 3
18: assignatura.
5: De les últimes 7.
19: A veure això.
18: Quina són aquestes?
5: La d'avui de Lamine, aquesta temporada hi havia hagut 4 intents més i la temporada passada vam acabar amb un gol de Rashford i de Rafinha.
19: El de Rashford contra el Madrid, quin golaç.
5: Sí.
2: La pilota, la controla el Feyenoord en atac. Gonçalo Borges intenta endur-se-la al portuguès, extrem dret. Aguanta davant Cancelo, fa la centrada, segon pal, la rematada i ara sí que valdrà el gol de Stein.
19: Compte perquè a l'inici de la jugada el mateix Stein potser estaven fora de joc,
12: El demana Gavi, el demana Flick, que estava bastant empipat perquè li deia al quart àrbitre que feia molta estona que hi havia hagut un fora de joc.
2: A mi m'ha semblat claríssim. Jo, de fet, he fet el gest aquell d'aixecar la bandera i no, de veritat, no ho faig mai, però és que l'he vist tan clar.
18: Tot i això, qui ho espera és Koundé, que s'ha adormit al segon pal amb una centrada des de l'altra banda, que no té ningú l'atenció per guanyar la posició, per saber que tenia un futbolista al darrere, ha deixat que la pilota passés per davant seu i que Stein la pogués atacar.
2: No sé si ho estan revisant, si no ho estan revisant. El Barça aprofitarà per fer canvis.
12: Marxa Dani Olmo, que era l'encarregat de plantar la pilota

0: l'últim marxa amb el dorsal 10, Valente, entre Tobias van den Elsalt.
1: Doncs el gol puja al marcador, 4-1, guanya el Barça després d'aquest gol que ha fet Stein, oi?
2: Sí, a centrada de Borges.
1: 4-1, guanya el Barça.
2: Encara som líders?
3: Sí.
1: Juga la pilota a Cubarsí.
3: Amb diferència de 3 gols, perquè l'Stuttgart continua guanyant 3-1 i la diferència és de 2 gols, com la del City d'ahir.
1: Lamine Yamal la deixa per Gabriel Jesús, que torna a rebre la pilota. És el debut de Gabriel Jesús al Camp Nou?
2: Sí. Sí. I un altre que ve amb ganes, eh? Aviam si encara el Barça té alguna oportunitat de fer el cinquè i...
1: A mi els minutets de
2: Mestalla... Ara que ens hem acostumat als 5 gols.
1: Sí, sí. Van agradar a mi els minutets de Mestalla de Gabriel Jesús. Va jugar poquet, però...
2: Gavi també feia dies que no hi jugava, oi?
0: Sí, perquè recordeu que va haver de ser substituït fa un parell de partits perquè es va espantar un cop al genoll dret. Van decidir que estigués una setmana fora dels terrenys de joc per recuperar-se bé. Avui torna Gavi.
1: La pilota la juga al Barça, la té Koundé. 4-1, minut 39 de la segona meitat. Fermín la juga enrere cap a Cubarsí, aquest amb Christensen.
2: El Feyenoord que la segona part ha endarrerit línies, eh? S'ha oblidat de l'un contra un, de la pressió de tot el camp de la primera part i s'ha recollit en un bloc defensiu.
1: La mínia mal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El primer que fa Gabriel Jesús. Jesuset! Ha marcat el primer golet! El primer de Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça. Esperem que en caiguin molts més. Sortint des de la banqueta amb un rol al principi teòricament de secundari. Un altre brasiler, aquest amb el 9 a l'esquena, que marca el seu primer gol rematant de cap la centrada de Lamine Yamal. 40 minuts de la segona meitat. El Barça torna a fer-ne 5. Aquest l'ha fet Gabriel Jesús. Gol del brasiler, Barça 5, Feyenoord 1.
2: Tot surt rodó perquè aquest és un gol de nou, que és el que ha fet Gabriel Jesús i el que ha vingut a fer. I per això ha vingut a defensar aquesta posició clàssica. Lamine Yamal fa una centrada diagonal enverinada, però guanya el duel, guanya el salt per pentinar la pilota amb molta habilitat, per enverinar la rematada al segon pal, imparable per Ernst. És una molt bona rematada de davanter centre de Gabriel Jesús per tornar a fer el 5. El cinquè del Barça, com a Mestalla, com a Elx, com contra el Rayo, el Barça s'ha abonat al 5.
0: I Gabriel Jesús, que ha marxat cap al corna a celebrar el seu gol, s'ha posat la mà a l'orella per escoltar atentament com tothom que era aquí avui al Camp Nou celebrava aquest gol. I Flick, des de l'àrea tècnica, ha alçat els braços, la felicitat, somreia molt Flick, moltíssim. I quan ha tornat cap a dins de la banqueta, s'ha aturat a saludar a tothom amb la mà content, molt, molt content el tècnic.
2: I ara recuperació defensiva de Gabriel Jesús.
1: Ha baixat fins a l'àrea per endur-se la pilota, jugar-la amb Joan Garcia, la rep Gabriel Jesús com si fos el lateral dret, rep una falta de Tobias van der Elsut, assenyalada per l'àrbitre.
2: Mira, mira quina connexió l'Aia amb el Camp Nou, Gabriel Jesús, sí, també, eh? Com si fos Gordon.
4: A 2 segons de que el Camp Nou ja canti Gabriel Jesús, perquè és que és el que falta.
0: És difícil de cantar, Gabriel Jesús.
5: El mèrit en el gol és que la pilota de la mina és molt bona, perquè és tensa, però ell d'esquena porteria,
1: i demana,
5: a porteria pròpia, la pentina fantàstica.
2: És molt bona la rematada, oi, Xavi?
5: Amb molta intenció. No diré que buscava posar-la allà al costat del pal.
2: Però d'un especialista de
5: l'àrea. Sí, sí, sabia el que feia.
6: I sabia qui li demanava, perquè no és una pilota fàcil, perquè ell no té, diríem que té un defensor més alt que ell al darrere, i li diu a Lamine, posa-me'l aquí, i li posa.
2: Aviam si el ressuscitem.
1: Home, i tant.
4: I després del gol a la llotja...
1: Com Jesús.
4: Deco i Boyan es miraven, somreien. Jo crec que Deco pensava, fins i tot aquest també ens sortirà bé.
1: El de veritat, vull dir. Bueno, el de veritat.
2: Aquell.
5: El carismàtic.
1: Sí. Jesuset ha marcat gol. Gabriel Jesús. 1,73 m, vaig dir que feia d'alçada.
0: Sí.
1: Pilota per Gavi. 42 de la segona meitat, 5 gols més pel Barça, que ens està sortint pràcticament a 5 per partit. Té la pilota Gabriel Jesús, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal prova d'encarar rival, remena la pilota, supera 1, 2, 3, 4, continua...

0: Mini Amatxo. Tota la vida posterior atrapa el porter.
1: Quin espai s'ha fet. Quin espai s'ha fet. Perquè anava fent amb tremaliadures, però li aguantava el defensa de la trajectòria diagonal. Al final ha frenat, ha sortit de la línia d'ajut al defensa. Només li quedava el recurs de l'exterior, que l'ha provat, ha blocat Ernst.
2: 4,4 gols de mitjana, Bernat, en aquest inici.
0: 4,4. Llàstima del dia de l'Atlètic de Bilbao.
3: Però que és un miracle que s'ha passat amb 2-2.
4: 22 en 5 partits.
3: Va ser un miracle que aquest partit acabés amb només 2 gols del Barça. Miracle d'Unai Simón.
0: Sí, sí.
2: Avui ha rematat menys, segurament, i els has fet tots. Potser es compensa.
0: I l'Ota que recupera el Feyenoord.
1: Però avui el Barça ha rematat bastant. Sí. Potser no han estat oportunitats clares, però sí, han buscat porteria moltes vegades des de posicions, des de la frontal, relativament còmodes.
5: 11 entre els 3 pals.
2: Déu-n'hi-do.
0: 11 entre els 3 pals i
1: un pal,
0: i fora?
1: No?
5: 6 fora i un al pal.
2: Doncs Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home, són 18 xuts.
3: Sí, és una bona producció. Sí. Sí.
1: Jo crec que el partit del Barça és molt bo. El que passa és que estem veient exhibicions com la d'aquell dia d'Unai Simón o Mestalla i aquella superioritat, que clar, en la comparació surts perdent. Però vaja, molt bon partit del Barça.
0: Com s'ha agassat la pilota Zichel. A la banda esquerra la deixa enrere per banda de xut. Pilota a l'interior de l'àrea, prova el xut. Borges, pilota que intenta recuperar la mitja volta. Quina aturada de Joan Garcia després de la rematada d'Stein, tot i que...
3: Al principi de la jugada hi havia fora de joc.
0: Ha aixecat la bandera del sistema. Però l'aturada...
1: Ha deixat la marca.
0: L'aturada de pòster.
1: O sigui, que un altre experience per algú que ha vist el partit. Aquell dia que plovia tant, però com vam gaudir amb el gol de Gabriel Jesús, els dos de Rafinha. És el que té, si vols fer servir, gràcies a CaixaBank, un experience. Si ets client, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. A Tarragona hi ha un altre experience.
6: I al final del primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquet, ha guanyat el Lleida 89-84 al Joventut. Un partit en què havia començat dominant la penya, arribat a tenir 14 punts d'avantatge, però que mica en mica, amb un bon ritme de partit, amb una gran defensa, els jugadors de Gerard Encuentra s'han emportat la victòria, amb 3 jugadors a destacar, 2 dels nous d'aquest any, un Zach Perrin amb 13 punts, Magui Albas amb 14 i James Bateman amb 15 punts, els millors en el partit, amb un La Provitola, que ha debutat novament amb la segona etapa a la penya amb 15 punts. En definitiva, un bon espectacle amb un final molt ajustat. Finalment, victòria per al conjunt de Lleida, 89-84. A les 9 comença el segon partit de la jornada entre l'Andorra i el Manresa.
1: Primera victòria per Lleida, primera derrota per la penya, el primer partit de la Lliga Catalana. L'Andorra-Manresa després, amb el Carles Vila i aquest ambientàs que hi ha a Tarragona. Aquí al Camp Nou, el temps ha afegit ja.
7: 3 minuts s'han afegit.
0: Arribarem al 48, guanya el Barça 5-1. L'últim l'ha fet Gabriel Jesús. Toca la pilota Cancelo, enrere per Christensen. Un resultat que situarà el Barça líder a l'espera, evidentment, dels partits d'aquesta nit i dels que jugaran demà, perquè aquesta setmana es reparteixen els partits de Champions en aquesta primera jornada inaugural entre dimarts, dimecres i dijous.
2: I són importants la diferència de gols, perquè l'última jornada ja sabeu que les combinacions sempre va de gols.
8: Llavors l'àrbitre hauria d'haver afegit més temps.
0: Falta favorable al Barça, una falta al vèrtex a la punta dreta de l'atac blaugrana. Una falta bona per ser centrada, tot i que veig que al costat de la pilota s'hi torna a situar Lamine Yamal. Una falta que li han fet a Fermín, oi?
2: Sí.
0: Doncs picarà Lamine Yamal. Creus que vol xutar?
1: No.
0: Directe, vull dir,
1: No ho crec. La penjarà. És molt lluny, molt diagonal.
0: El que és una posició que per un esquerrà és de bona...
1: Molt oberta, molt oberta.
0: Encarar.
1: Bé, tot és possible.
0: Atenció, minut 47. Lamine Yamal la cedeix cap a Gordon, que no sé si se l'esperava a l'altre costat. La controla Gordon. La penja a l'interior de l'arc. El cop de cap! Gabriel Jesús, fora.
1: Escolta'm, quin cap,
0: Sí.
1: Quin joc aeri. L'ha caçat al segon pal. I
3: bon
1: moviment de coll.
2: Hauria estat falta, potser, no? Per una empenta prèvia.
0: De Gabriel Jesús.
2: Sí. Bon, m'ho ha semblat. No sé el Marc com ho ha vist.
0: Posa en joc la pilota al Feyenoord. Pressiona Gabriel Jesús, pressiona Gordon. La treu Watanabe. Segons el nostre cronòmetre, arribem en aquests instants al minut 48. L'àrbitre mira el rellotge, xiula el final del partit. Final, final, final en aquesta primera jornada Champions per seguir la tònica de l'arrencada de la temporada. El Barça, sonen els petards. Un parell de petards. Jo crec que un parell de petards
4: al camp...
0: Tres petards és el Barça guanyat, eh?
4: Sí.
0: Per als pescadors que hi ha al port de Barcelona, que sàpiguen com ha acabat el partit. Tres petards, però aquí n'hem vist cinc de petards, de trons, a més, els cinc gols que ha fet el Barça, una vegada més cinc gols, per segellar aquest 5-1 davant del Feyenoord en la primera jornada de Champions, on, com dèiem, hem vist un Barça seguint la tònica de l'inici de la temporada. Un Barça huracanat, un Barça de tramuntanada, un Barça implacable, un Barça de queixal afilat, un Barça insaciable i que no en té mai prou, amb un Rafinha que ja no és que s'hagi graut la posició de davanter centre, és que és un davanter centre des de tota la vida. Avui dos golets més per Rafinha, capità del Barça i golejador. Adeyemi ha fet un golaç amb la cama dreta que diuen que no és la bona, però que també la sap fer servir. Lamine Yamal, que avui estrenava braçalet de capità, 19 anys i amb el braçalet de capità amb la senyera al braç, ha fet un gol llançant una falta de forma directa. I Gabriel Jesús s'ha estrenat com a golejador blaugrana amb un gol també de cap, tot i la seva no excessiva alçada. Al minut 39 de la segona meitat, entremig, Stein havia fet el 4-1 momentani per un Feyenoord que no hi ha pogut fer res per frenar aquesta autèntica màquina de fer futbol ofensiu que és el Barça de Hansi Flick. Que ens va dir, després de l'aturada, el mes d'octubre, veurem la millor versió. Doncs si aquella serà la millor, ja no me la vull ni imaginar. Haurem de posar-nos el pitet i estarem traient bava tota l'estona. De moment, felicitat en un dia que ha començat plujós, amb pluja d'aigua i que ha acabat amb pluja de gols. 5 més pel Barça, que situen l'equip blaugrana momentàniament com a líder d'aquesta fase Lliga de la Champions, tot i que això tot just acaba de començar i molts equips encara han de debutar. La gent feliç, els jugadors contents, Flick també satisfet. Aquest Barça va com una moto, això rutlla, i com diuen alguns, vols dir que no va massa bé, no? Vols dir que no és massa d'hora? Escolta'm, tot això que ja ho tenim avui, nova victòria del Barça, nova maneta del Barça, nova exhibició davant de tota Europa, Barça 5, Feyenoord 1.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: Tot just ara comencen a marxar cap al túnel de vestidors els jugadors del Barça. Han sortit sobre la gespa els suplents i els que encara jugaven aquest tram final de partit. Rafinha, el protagonista. Moltes abraçades, moltes felicitacions. I ara mateix la CAT donant-li a Rafinha el premi de millor jugador d'aquest partit, que ara rep Rafinha, es fa la fotografia, encara segueixen marxant alguns jugadors del Barça, veig Abdelkarim, Gabriel Jesús, que mirava cap a la graderia, saludava gent, feia un cor amb una mà, enviava petons, deia, feia gestos, com volem dir, que després es veien, probablement ni té família o amics. Els jugadors del Feyenoord, en canvi, que tot just ara comencen a marxar cap al túnel de vestidors, han tingut un moment d'aplaudiments i d'agraïment cap a l'afició, els 3.000 aficionats que hi ha avui aquí al Camp Nou, que han aguantat el diluvi i han aguantat els gols del Barça. Ara ja sí que pràcticament no queda ningú a la gespa. Gordon, per part del Barça, amb el fisioterapeuta, i Rafinha, que serà l'encarregat de parlar pels mitjans de comunicació avui per Movistar.
13: Una goleada a la Champions en la que tenéis puestas tantas esperanzas esta temporada.
14: Bueno, la verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol, un casi perfecto fútbol, y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido, controlamos bien el partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcar los goles. Entonces empezar así nos da mucha confianza.
13: Explícanos un poco cuál es la clave, porque nos lo estamos preguntando. No es normal ver a un equipo tan afinado en tan solo 5 partidos, y sobre todo viniendo de un mundial, con jugadores nuevos, con incorporaciones. Quiero decir, está dando un nivel que se podría ver, por ejemplo, en el top en marzo o en abril, en la recta final de la temporada.
14: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
13: Seguir así supondría, no sé cuántos goles marcaste, porque la temporada pasada fueron 16 en Liga y Champions, llevas 5 partidos, acaba de empezar, ya llevas la mitad.
14: Bueno, estoy trabajando.
13: Más curiosidades, ¿por qué viene Lamine, le has puesto el brazalete de capitán, por qué viene a festejarlo contigo? Porque le habéis dicho que iba a marcar, que tenía una falta, su primera falta, por cierto, con el brazalete.
14: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido, porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar, y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba, este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
13: Él decía ayer que estaba feliz, pero tú sabes, y le conoces bien, que si no marca no sonríe.
14: Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
13: La última, el pase del último gol, del segundo, te lo da Pedri, que no es candidato al Balón de Oro, lo marcas tú, que tampoco eres candidato al Balón de Oro.
14: No, yo no hablo de esto, yo hablo del Barcelona, que estamos haciendo una temporada espectacular.
13: Gracias, enhorabuena.
14: Gracias.
3: Rafinha ha quedat fora de la llista de 30 finalistes de la Pilota d'Or, segurament li fa mal, no en vol parlar, però està fent el rol de capità en aquests primers partits com a primer capità del Barça de manera fantàstica, ho ha demostrat, amb els ànims cap a Lamine i desvetllant la incògnita que ens havia quedat al final del tram final del partit, quan Lamine ha anat a agrair-li alguna cosa després de fer el gol de falta. Rafinha ho ha explicat perfectament.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
16: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
16: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
16: Què? Un crit valent?
17: Vinga, tots units fent força.
16: Una estrella!
17: De seguida.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Les dades del partit.
8: Rematades, Barça 19, 11 entre els 3 pals, Feyenoord 3, 2 entre els 3 pals. Faltes, Barça 10 amb una targeta groga, Feyenoord 12 amb una targeta groga. Corners, Barça 4, Feyenoord 1. Fora de joc, Barça 2, Feyenoord 8. Els gols esperats han estat de 1,63 pel Barça i 0,51 pel Feyenoord. Hem agat amb el 69% de possessió pel Barça, jugant un 56% del temps a camp del Feyenoord.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
20: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
21: Partits de la jornada.
8: Avui es juga la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Aquest vespre hem conegut els dos primers resultats del dia. Al Camp Nou, el Barça ja és líder.
4: Barça 5, Feyenoord 1.
8: I al Neckar Stadion, l'Stuttgart és segon.
4: Stuttgart 3, Viking 1.
8: A les 9, a partir de les 9, 4 partits. A Anfield, Araujo serà lateral, Julián torna a ser titular.
4: Liverpool, Atlètic de Madrid.
8: Al Parc dels Prínceps juga Ferran d'inici al costat de Dembélé.
4: PSG, Slovan Bratislava.
8: El José Albalada s'enfronten dos rivals del Barça.
4: Sporting de Portugal, Galatasaray.
8: I el Diego Armando Maradona arriba al subcampió.
4: Nàpols, Arsenal.
15: La TDT.
5: Doncs hem rebut encara més opcions per no dir tramuntana. Ens diuen, segons el lloc, també es pot dir Versalles, Carcanet, Matafaves o Roncàs. Considerem el gol del Feyenoord com una desconnexió de Koundé? En Gabriel Jesús s'apunta també a la gran festa. I per últim ens diuen els culers, ens estem acostumant a cantar 5 gols per partit. Més enllà que és una autèntica passada, no podem negar que en els equips normals això no passa. Vivim una època daurada que il·lusiona i promet que duri molt. Força Barça.
6: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Albert Tom.
23: Que tinc la sensació que ara mateix tothom està connectat. O sigui, Flick té tots els jugadors connectats, no?
6: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
24: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
25: No ho entenc.
26: Les conclusions del Ricard.
3: El Barça ha guanyat 5-1 al Feyenoord per obrir la Champions, una altra golejada de l'equip de Flick, que en 5 partits suma 22 gols, més de 4 gols per partit. El primer d'aquesta tarda ha arribat molt ràpid, al minut 3, i l'ha fet Rafinha després d'una gran acció individual. Adeyemi, amb un gran xut des de fora de l'àrea, encara la primera part ha fet el 2-0. Rafinha ha repetit fent el 3-0 ja a la segona, just abans que el canviessin, i quan l'han canviat ja s'ha dit el braçal de capità a Lamine, que l'ha estrenat amb un gol de falta directa. El Feyenoord ha fet el 4-1 aprofitant una desconnexió de Koundé, i Gabriel Jesús, que s'estrenava al Camp Nou, ha fet el 5-1 amb una bona pentinada amb el cap després d'una centrada tensa de Lamine. El Barça comença la Champions com ha començat aquesta temporada, arrasant i golejant. Ricard, què t'ha agradat?
1: Com Flick i Deco han resolt l'enigma del nou. El Barça ha tornat a mostrar la seguretat que han tingut Flick i Deco per traçar el rumb. Hem estat un estiu parlant de Julián Álvarez. Flick tenia al cap que Rafinha era un bon perfil, i no és un bon perfil, és un excel·lent perfil. És evident que no totes les temporades i tots els partits presenten els mateixos escenaris, però a Rafinha el veiem molt còmode, molt convençut d'aquesta posició. I ja ho he dit alguna vegada, em recorda la transició de Dembélé cap a aquesta zona, on ha marcat diferències, on a poc a poc s'ha anat sentint còmode i s'ha anat sentint més important, perquè el gol et fa important, et fa créixer la teva dimensió fins al punt de guanyar una pilota d'or. I Rafinha està seguint el mateix camí. El primer gol que fa és d'un jugador amb una confiança altíssima, el control, com frena i com acaba la jugada, però és que el segon és de moviment de nou intel·ligent, de fintar venir a rebre per anar entre centrals amb la complicitat de Pedri. Les seves ruptures tenen sentit, simplifica les seves rematades, flueix a l'hora de rematar, no se'l veu tens, sempre busca definicions i finalitzacions senzilles, ajustades a un pal, a vegades xut potent, a vegades una miqueta més col·locat, moltes vegades al primer toc, encara que avui no hagi estat el cas, perquè avui totes han nascut d'un control previ o fins i tot d'una conducció, com el cas del primer gol. I tot i que encara falta coses per polir, com per exemple que els companys de Rafinha entenguin quins moviments tenen, quins moviments té interioritzats el brasiler per la maniobra final de l'atac, per la finalització, per exemple, arribades a la línia de fons, si buscarà el primer pal o el segon, en quin moment, si quan traça la desmarcada es perfila per rebre per la dreta o per rebre per l'esquerra en desmarcades frontals, qüestions que a poc els companys descobriran i que Rafinha podrà aplicar. La declaració d'intencions és bestial, perquè són aquests 8 gols que ja ha fet, però sobretot aquesta naturalitat amb la qual ara s'explicava i ho està assumint. Però per si fos poc, resulta que el nou que s'ha inventat Deco per 10 milions d'euros, que era el tercer davanter de l'Arsenal i que semblava que estava en una caiguda lliure, no sé si tornarà a ser ell. No sé si tornarà a ser una versió excel·lent de Gabriel Jesús, però ha frenat la caiguda. Ha fet més en aquestes dues estonetes aquí al Barça que en una temporada a l'Arsenal, perquè no jugava, tenia Jokeres i Havertz per davant. Però aquestes dues estonetes, ell ha aparegut, ha tingut presència, protagonisme, ha finalitzat amb aquella experiència i ofici d'un davanter centre. Avui ha fet un gol de nou, s'ha infiltrat entre els centrals, la centrada diagonal de Lamine Yamal, i ha pentinat la pilota enverinada al segon pal. Molt conscient d'on era la porteria, de la seva situació, de com estava perfilat. Però és que pocs minuts després ha caçat una pilota al segon pal, una altra rematada centrada de Gordon, que no li ha pogut donar la direcció que volia, no ha pogut acabar-la de baixar. La pilota ha tocat la part alta del travesser. I a tot això ha tingut temps per ajudar en defensa, per recuperar i per participar activament en les combinacions. Rep d'esquena, obre a banda, es presenta la rematada. Tinc la sensació que ha entrat amb un peu, com si no li fos difícil adaptar-se a al llenguatge futbolístic del Barça i al seu rol. Per tant, no ha necessitat el Barça fitxar una primera espasa per tenir ben resolta la situació del nou. La temporada és llarga, però no vol dir que fitxant un nou la cosa tingués una altra, no tingués revolts. És a dir, qualsevol decisió al futbol té revolts i té rectes. Qualsevol situació té crisis i té moments alts. Per tant, intentem valorar el que està fent el Barça, el que ha planificat Flick, i no caiguem en un tòpic sense arguments quan resulta que el Barça s'encalli. Perquè fins ara és que si el Barça s'encalla no té un nou. Doncs avui ha aparegut un nou que t'ha rematat de cap una centrada diagonal, que és el que probablement a Rafinha més li costarà, és rebre la pilota d'esquena o tenir la porteria a l'esquena i no jugar com juga Rafinha, que es perfila molt bé per poder córrer de cara.
0: Dubtes?
1: Si Adeyemi farà més gols amb la dreta o amb l'esquerra. Ja tenim una juguesca per la temporada. Una mica també a la línia d'Embelé, que avui apareix aquí com a protagonista. Avui ha fet un gol amb la dreta que no és propi d'un esquerrà, sobretot pel moment de la decisió. Una diagonal que condueix amb l'esquerra i que sense tenir un avantatge de molt lluny prova amb la maldestra. Això no és gaire normal en un futbolista que s'orienta per la seva cama bona, o si té una posició d'avantatge, o la pilota li arriba des d'una posició molt natural per la rematada, prova, però no com una elecció respecte a moltes altres opcions. Però és que el primer dia contra l'Elx també va fer un bon gol amb l'esquerra, després d'un bon control amb la... Perdó, un gol amb la dreta, després d'un bon control amb l'esquerra. Tinc la sensació que se sent molt còmode finalitzant Adeyemi amb la cama dreta. Fins ara els dos gols els ha fet amb la mateixa cama. És esquerrà, però domina bé les dues cames, sobretot per finalitzar. Té altres dificultats a l'hora del primer toc, el control, de fer més fina l'acció, de més delicadesa. Però tant en la conducció com en la finalització és jugador de dues cames.
0: Hi ha alguna cosa que no puguis entendre?
1: Com el Barça flueix tant i transmet tanta autoritat. I no ho dic només pel resultat. Fins ara els resultats han estat conseqüència del joc. A ells va guanyar per 0-5, el Rayo el va guanyar 5-2, probablement el partit que ha tingut més dificultats. Aquest sí que va ser un Barça molt contundent, però la victòria a Mestalla per 0-5 o el 5-1 d'avui respon a la superioritat al camp, al domini, al control, al govern. Avui fins i tot s'ha permès connectar, desconnectar, regular, però quan apareix, quan encadena accions amb l'equip concentrat, amb aquest punt d'electricitat i els jugadors que canvien el ritme apareixen, el Barça se sent molt superior. Se sent tan superior que gairebé assumeix amb naturalitat i normalitat aquests resultats. És a dir, no veiem el Barça extasiat, amb una eufòria desmesurada quan fa un gol, quan... No, o sigui, s'ha acostumat, està tenint hàbits, està adquirint hàbits de guanyar els partits amb facilitat. I això implica molta maduresa, molta convicció i molta seguretat. Una altra cosa és quan tu fas una golejada i ho celebres com si és la festa. Quan el Barça comença a sumar amb continuïtat aquests resultats, insisteixo, conseqüència del joc, no una casualitat, no un dia de molta contundència i, per tant, de domini de les àrees, no, sinó de domini del partit més domini de les àrees, és que l'equip està en una línia encarriladíssima que es fa difícil pensar que això tombarà del tot. Evidentment que hi haurà frenades, però el Barça ja sap el camí.
3: L'autoritat que està mostrant el Barça en aquest inici de temporada són 4 golejades en 5 partits avui a la Champions i moltes coses més a banda dels gols. Futbol, joc, seguretat, és tot el que desprèn el Barça de Hansi Flick en aquest primer tram de la temporada 2026-2027. Els gols d'Adeyemi amb la cama dreta. De moment, els dos que ha fet amb el Barça han estat amb la cama dreta, que havia de ser o hauria de ser una mica menys hàbil que l'esquerra, però el gol d'avui, per exemple, un golaç amb un xut des de fora de l'àrea que ha entrat a prop de l'escaire. I el rendiment de Rafinha com a nou avui ha fet 2 gols més i n'acumula 8 en els 5 primers partits de la temporada. Ara mateix seria difícil trobar un davanter centre millor que Rafinha per aquest Barça. I quan surt Rafinha entra Gabriel Jesús, que fa gol a la seva estrena al Camp Nou. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 5, Feyenoord 1. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
2: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
7: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
9: L'efecte Costa.
1: Bona nit, Jordi.
10: Bona nit, Ricard.
1: Bé, doncs 5 més.
10: Sí, sí. I que no pari la festa. Ha fet, hi ha hagut un moment de la segona part, bé, de fet, tornant del descans, que ha fet la impressió que el Barça perdia una mica, no el fil del partit, però sí el ritme. Però, bé, és que a l'equip li cauen els gols de les butxaques. Jo tinc la sensació que el Barça s'ha pres la segona part amb molta calma, però si no és una desmarcada de Rafinha, és una falta de Lamine amb col·laboració del rival, si no t'apareix Gabriel Jesús i la primera que toca la fot a dins, la veritat és que el poder ofensiu és bestial.
1: Per reflex.
11: Bueno, está muy bien. Puedes ver que tenemos buen ambiente en el equipo. Estoy muy contento por Rafinha y también por Lamine. Rafinha ha dicho que es un gran capitán. Hoy Lamine necesitaba ese gol, además. Sí, desde luego. También como capitán. Ha sido un gran partido para él. Y la última. ¿Puedes explicarnos por qué el equipo está en esa forma tan buena en este momento de la temporada, con la cantidad de jugadores que han vuelto tarde del Mundial? ¿Por qué sucede esto? Creo que estamos trabajando muy bien, muy duro, y también la calidad que tenemos con balón. En este momento estoy muy contento por ello. Creo que algunas cosas podemos mejorar. Tenemos que hacerlo, tenemos espacio para mejorar. Y eso es lo que tenemos que intentar. Seguir con alta intensidad en los entrenamientos, con calidad y conseguir llevar a la competición. Eso es lo que puedo decir de mi equipo. Y sí, después del partido tienes que mirar qué es lo que puedes mejorar y estar atento a ello. Muchas gracias.
12: Las palabras ya habéis escuchado.
3: Ricardo Serra amb Hansi Flick encara troba, evidentment, aspectes a millorar en el joc i marge de creixement en el seu equip, que va de golejada en golejada.
1: El Barça, per cert, que està improvisant un entrenament, ja no les carreres que normalment fa després de cada partit, els llargs d'alguns jugadors amb alta intensitat, sinó ara un rondo i s'està preparant un partit en espais reduïts. S'ha apropat una porteria.
25: Sí, sí. Això a vegades, quan el partit és estat d'hora de Champions, sí, no? Recordo una altra vegada que ho han fet. És no els partits de Lliga,
1: partits
25: no
1: de la tarda,
25: sé, però...
1: potser, sí. No?
27: I no pot ser que és que hagi, per exemple, suspès, vull dir, hagi anul·lat l'entrenament de demà, perquè em sembla que tenien entrenament demà al matí, no?
10: Pinta, sí. Sí, però... l'entrenament potser vol dir que demà els dona festa, com que però el partit següent és diumenge.
25: Els que juguen sempre fan un de recuperació.
1: Sí, perquè els que estan improvisant l'entrenament són els que no han jugat o els que han jugat poc, eh? Sí. Per exemple,
27: això perquè no hagin d'entrenar ja demà.
1: Jesús. Jordi, on no ho havíem deixat?
10: No ho recordo, però ara escoltant Flick pensava que el to de l'equip És evident que ja els veu als entrenaments, eh? Però que, jo crec que l'ha d'estar sorprenent a ell mateix. I m'ha semblat encertada la pregunta del Ricardo Sierra en el sentit de com pot ser que aquest equip, amb tots els condicionants de l'estiu i la pretemporada, estigui així. I, vaja, jo estic molt sorprès. Ell, que els veu cada dia, potser no tant, perquè parla de la qualitat i el nivell dels entrenaments, però... és impressionant, és a dir, és molt difícil d'imaginar que de cinc partits en quatre fotis cinc gols. I aquí ja intervé relativament el nivell dels rivals. A mi em sembla que té molt mèrit i marca un to altíssim del Barça. Insisteixo, en el cas d'avui, a mi m'ha fet la sensació que sense exigir-se especialment, vull dir que n'ha fet cinc i si n'hagués necessitat vuit també els hauria fet.
1: I no és el primer partit que passa això, aquesta sensació de superioritat i que per tant, l'equip fa els gols que vol fer a través del joc.
10: Sí, sí. És que jo crec que el fet que estigui tan establert, encara que aquest any hi ha matisos, amb l'arribada de Rodri, amb el concurs d'Espart, tot i que avui no ha jugat, és veritat que hi ha matisos en el llibret, però les línies mestres de què vol Flick estan molt clares i jo crec que aquí el Barça juga amb avantatge perquè els nous ja saben a què venen i els que ja hi eren s'ho saben de memòria.
1: Queden semblats els minuts de Gabriel Jesús?
10: Els minuts en general res espectacular, però la rematada em sembla boníssima, però molt bona. Jo no tinc conceptuat Gabriel Jesús com un rematador pur, jo crec que té altres virtuts, vaja. No és un gol que li hagi vist fer moltes vegades. I tampoc he seguit la carrera de Gabriel Jesús al detall, però he vist molts partits al City i a l'Arsenal i m'ha semblat, com has explicat, un gol de nou dels de tota la vida. Aquest gol el podia haver firmat Lewandowski tranquil·lament.
1: Sí, sí, absolutament. La centrada és molt bona, és veritat, bé picada, és l'invitació, però has de saber situar-te i tenir la percepció adequada per saber on és la porteria, que no és fàcil quan tu fas aquest moviment i has de pentinar la pilota gairebé a cegues.
10: El que passa és que n'haurà de fer molt perquè el titular ara mateix porta 8 en 5 partits.
1: Sí, sí.
10: També és espaterrant, jo no tinc l'estadística, però...
9: 8 en 5 partits rematant 12 vegades entre els 3 pals.
1: Aviam, 8 gols en 12 rematades entre els 3 pals.
9: I amb 13 totals. Sí, gairebé... Encara no ha rematat fora. Són 12 rematades entre pals i un al pal.
1: Home, aquesta és la dada.
10: Hi va haver una temporada que Lewandowski anava en aquestes xifres, recordeu? Que gairebé tot el que xutava era gol.
1: Sí. 13 rematades, però 12 entre els 3 pals i un al pal. És a dir, que en 13 rematades no n'hi hagi cap que vagi fora. Ostres, aquesta em sembla gairebé més difícil que fer 8 gols.
10: Això potser respon fins i tot a una idea. És a dir, jo tiro a porta, encara que me la parin, però jo tiro a porta. Prefereixo trobar porteria que ajustar i que se me'n vagi fora,
1: I una altra cosa, Jordi, i que quan remati, l'equip m'haurà preparat tant la rematada que tindré moltes opcions de rematar entre els tres pals. És a dir, no haver-me de buscar situacions molt complexes o haver-me-les de fabricar jo, que arribo forçat i després remato com puc, sinó que parlem de la idea, jo crec, de Rafinha com a nou.
10: Però és veritat que, per exemple, avui en el segon gol la passada de Pedri és una invitació, però s'ha d'acabar. No li donen el gol fet i el primer se l'ha fet ell solet. A mi, jo haig de dir que m'està sorprenent, i això que havíem vist en temporades anteriors, que Rafinha és un golejador molt solvent i fins i tot amb números estratosfèrics. Però jo en aquesta demarcació i amb aquesta contundència reconec que és... No sé si la cosa que m'ha sorprès més d'aquest inici de temporada, perquè és que això... Anava a dir abans... jo no tinc la dada ara mateix, però jo m'estranyaria que Messi hagués començat alguna temporada amb 8 gols en 5 partits. Potser sí, que algun any, però són números de llegenda. Sí, sí,
1: sí, sí, números d'extraterrestre. Bé, doncs, el Barça que ha sumat una victòria més, una sensació de continuïtat en allò que està fent espectacular, i avui hi havia el canvi de Cancelo per Espart,
12: I clar, bé, tampoc, no sé si podem treure gaire conclusions, però vaja, que l'equip no s'ha ressentit a l'hora de produir...
1: No.
12: Ni Cancelo s'ha sentit incòmode, tot i que jo crec que ha ocupat més el carril que Espart, potser.
10: Bé, és la naturalesa de cadascú. Ho deia el Xavi a l'inici, és veritat que Cancelo al City l'hem vist jugar per dins, però jo crec que l'any passat va arribar a fer una cosa i la va fer molt bé. Jo ara no vull ser injust amb Cancelo, perquè avui és el primer partit que juga, però a mi el que he vist fins ara d'Espart m'ha agradat molt i l'equip amb Espart m'ha agradat més del que m'ha agradat avui. Però això, evidentment, no vol dir que Cancelo no et pugui aportar el seu matís. Hi haurà partits en què preferiràs que el lateral et treballi el carril que no pas que et sumi un migcampista més, i seran partits per Cancelo i jo crec que n'hi haurà molts.
12: Doncs ja veurem com va aquest duel de lateral esquerre, un duel absolutament secundari, però on Espart ha presentat candidatura gairebé sense esperar-ho, també com una de les novetats de la temporada. Per cert, Espart, que s'ha fet mal ara en aquest minipartit, que s'està fent en espais reduïts en una mà a l'hora de rematar. Jordi, el millor?
10: Rafinha.
12: Gràcies.
10: Bona nit.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: I continua fent-se gran.
1: I és capità.
0: Avui és capità i fa un gol de falta des de la frontal. O sigui, imagina't si va creixent i es va fent gran. Mentre som a l'espera que apareguin a la sala de premsa d'aquí al Camp Nou Hansi Flick, que tardarà una miqueta perquè abans ja anirà Gio Van Bronckhorst, aprofito per saludar el refresc d'avui i donar-li la benvinguda i el ben tornat de la temporada, l'Albert Tom. Com estàs, Albert?
2: Què tal? Doncs mira, estic xop, per una
0: estàs
2: banda.
0: Estàs xop, eh? T'has mullat, eh? Sí, pots dir-ho,
2: sí,
0: eh, això?
2: Sí, sí, m'he mullat, però vaja, sóc dels que hem tingut el premi de veure aquell golaç del Rafinha al minut 3 quan
0: ah,
2: queia,
0: sí, has
2: quan
0: aguantat la tamborinada aquella,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, no ens n'hem anat a dins. No,
0: I ara com tens el cos?
2: Bueno, diguem, de cintura en avall...
3: Una mica
2: no
3: fresquet.
2: De fresquet. Cintura en avall...
4: Impracticable.
2: Exacte.
0: Farem una banyadeta d'aigua calenta, eh?
2: Hosti, sí, tu l'estic esperant quan arribem a casa.
0: Per cert, Albert, que què dirà la gent, eh?
2: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, però vaja, això... Vaja, el que dirà la gent del Barça és que, escolta'm, que alegria absoluta, jo crec que té molt mèrit amb això que dèiem. Hosti, per què està passant això? Doncs perquè Flick ha canviat aquest Barça a la tercera temporada. O sigui, no s'ha conformat, jo crec, després de 2 anys molt bons, a dir, hosti, doncs potser amb els mateixos encara ho farem una mica millor, podem aprofitar un últim any de Lewandowski, hosti, no renunciem a 50 gols que ens donaven Lewandowski i Ferran, i s'ha inventat un equip nou. Jo ho estic veient així, diguem, sí, sí, no? I ha introduït una competència i, no sé, jo us he sentit al principi que, hosti, tants canvis quan la cosa està anant molt bé. Bueno, jo crec que el gran repte de Flick d'aquesta temporada és aquest, no? És tenir tothom connectat i acostumar-nos nosaltres a que hi hagin aquests canvis a les alineacions.
0: Jo també ho crec, que està estimulant aquesta competència perquè és fer la plantilla, si el Barça és capaç d'encadenar aquests resultats i aquesta, sobretot, sensació d'equip i de funcionament col·lectiu, més enllà dels actors, del nom dels actors, això ja és una declaració per una temporada llarga i per poder competir tots els títols. Li ha dit a l'Albert el que dirà la gent perquè és el llibre que ha publicat ahir,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, va sortir ahir.
4: Ja el tenim a les llibreries,
2: ja el tenim a
4: de
2: les
4: Catalunya.
2: Llibreries, exacte, sí, home, sí. Des d'ahir és una memòria familiar, diguem, i que porta aquest títol de què dirà
0: la
2: gent.
0: Però crec que serà com un retrat generacional que alguns ens hi sentirem identificats.
2: Jo crec que molta gent s'hi sentirà identificat i és això, una memòria familiar feta a partir de la llengua que jo vaig mamar, no? A partir de les paraules, de les expressions, d'aquell català tan viu i genuí, diguem, que parlaven els pares. Jo dic un moment que el meu pare, i això retrata una generació i retrata un país, diguem, no sabia escriure en català i no sabia parlar en castellà. Saps? I llavors això, diguem, explica coses d'on venim, no? Aquí.
0: Doncs serà una obligació per l'equip de la TDT.
2: Home, obligació, tampoc us ho agafeu com obligació.
0: No, per l'equip de la TDT, sí. Per
3: l'equip
0: de la TDT.
3: Són deures.
4: Estic veient que són...
0: Poso de tant en tant deures, Albert, perquè hem de créixer tots.
4: Jo no soc sospitós, perquè sap, a més a més, l'Albert, que ja he llegit altres llibres. 192 pàgines, per això, eh?
2: Sí, què vols dir?
4: Vull dir que
3: és massa llarg,
4: Bernat.
0: No,
4: a mi el número de pàgines no m'importa a l'hora de llegir un llibre, però que, vull dir que és realment un... És més que l'últim que vas fer, no? El de... El dia que vaig marxar.
2: Si fa no fa. Sí,
4: ah, d'acord.
2: Sí.
5: És una novel·la.
2: No, és una memòria familiar, diguem. No, és... Tot el que hi ha allà és veritat. Tot el que hi ha allà, diguem, ho he viscut o ho he investigat de la família i... Sí, sí. No, novel·les, diguem, jo crec que la realitat ja dona moltes històries i no cal inventar-te'n més. Però sí, sí, content.
4: A més, jo crec que l'Albert Tom, precisament, és... Jo crec que la teva especialitat és explicar les coses que passen, no? Ets més cronista de...
2: Sí, i també mirar una mica enrere. A mi m'agrada, jo dic que a vegades hi ha gent que diu, hòstia, mirar enrere, nostàlgia, no sé què. A mi em dóna plaer, perquè trobo que és viure i reviure, no? Que tens... Jo tinc molta energia, moltes coses per fer noves, però també m'agrada molt reviure coses que jo he viscut o coses que han passat a la família, perquè quan mires enrere, com a tantes famílies d'aquest país, penses, hosti, nosaltres som una generació que hem tingut molta sort, hem tingut una vida, diguem, relativament còmoda i en canvi venim d'un passat molt tètric, no? I llavors hi ha una generació, que jo crec que és la dels nostres pares, que fa de tallafocs d'això, no? Que, diguem, es mengen ells la merda i, en canvi, ens deixen la vida en un punt que no és precisament el que ells es van trobar.
4: Està molt bé reviure i la nostàlgia, però, home, viure una nova Champions, per exemple,
2: home,
4: estaria
2: sí,
4: bé,
3: sempre
4: no?
3: Sempre ho portes aquí,
0: sí,
3: eh, Bernat?
0: Sí, sí, ell
2: escolta,
0: està...
2: ja que esteu de celebració de 50 anys de TDT, em deixeu explicar l'única vegada que jo vaig estar a la cabina amb el Joaquim Maria Puyol?
0: Home, sí, perquè, perdona, la cabina del Quim
2: no.
0: Era exclusiva, eh?
2: Mira, ho explicaré i crec que no explico cap secret i que a ell no li sabrà greu, però jo li vaig demanar de fer un convidat quan jo feia el convidat a TV3, mm-hmm. saps? I vaig pensar, com li puc demanar amb el Quim? Perquè sé que la resposta serà que no. Però, i li vaig escriure una carta a mà. I llavors em va trucar i em va dir, escolta'm, m'ha agradat molt com m'ho has demanat. Et diré que no, però vindràs un dia amb mi a la cabina. I dic, home, fantàstic. I vaig venir un partit de fase de Lliga, de la Champions, que era Barça-Rubin Kazan. Home, ja estava tot decidit, eh?
1: Derrota?
2: No. 2-0, però gols, atenció, eh? Andreu Fontàs i Víctor Vázquez, per entendre
0: ostres,
2: quina alineació...
0: Ostres, sí que estava sentenciat.
2: Sí, quina alineació es feia. I aquell dia, i per això lliga'm avui, va ser el primer dia que Gerard Piqué va portar el braçalet de capità. I jo, una de les meves intervencions afortunades que vaig fer en aquella transmissió, és dir que aquella imatge de Piqué capità la veuríem centenars de vegades més. Cosa que no va passar, no? I avui, quan he vist el braçalet de Lamine, dic...
0: Has pensat el mateix.
2: Mira, dic, hosti...
0: Aquesta sí que potser la veuràs.
2: Aquesta jo crec que sí que la veuré més.
0: Aquesta jo crec
2: però
0: que
2: vaja, no faré una sentència tan rotunda com la que vaig fer el 2010.
0: Home, l'experiència ho desaconsella, no?
2: Sí, sí.
0: Bé, doncs, sí que és un dels papuns del partit, no? Que hem vist el primer dia de la Minya Mala amb el braçalet i el primer gol de falta. I aquesta declaracions de Rafinha dient que alguna cosa així com que ja veu quan es desenfoca del partit i quan ha d'estar una mica
1: avui,
0: a sobre per animar-lo.
1: Avui ho havíeu notat?
0: No, ho ha notat gens. Ell dintre.
3: Sí.
1: Perquè
3: diu,
1: a ell sí que era evident.
3: Sí, però aquí, avui no, abans que marxés del partit, o sigui, ells ja veuen el que pot passar.
0: Però fixa't si és genuí que és Lamine qui va buscar Rafinha. És a dir, Rafinha no, és a la banqueta. O sigui, tu pots anar allà i dir ja t'ho he dit. No, és el pes que té en el receptor del missatge, que és Lamine Yamal en aquell moment, el que li diu Rafinha, perquè quan marca el gol connecti amb allò que Rafinha li havia estat dient. Per tant, té un efecte en Lamine Yamal, allò, que a vegades pot ser una rutina i pot ser bé el pesat de torn a dir-me que molt bé, però jo vull fer un gol, no? No. A ell allò li suma en positiu perquè després li recompensa. Jo crec que parla molt bé de Rafinha, que té temps per jugar de nou, pensar que ha de fer de nou, fer gols, parlar amb l'àrbitre com a capità, parlar amb Lamine Yamal, descansar uns minuts. O sigui, Rafinha s'ha convertit en un jugador completíssim i després de la connexió de tot l'equip amb Lamine Yamal, no? De com el cuiden.
2: Sabeu amb qui pensava quan veia Rafinha avui i veus aquestes xifres que porta? Pensava en Simeone, perquè crec que no hi ha cap entrenador al món que hagi elogiat tant Rafinha com Simeone. No?
1: Està jugant bé l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool, eh?
5: Liverpool 0, sí? Atlètic de Madrid 0.
1: Té la pilota, sí. O sigui, no sembla l'Atlètic de Madrid.
2: Doncs jo pensava aquest estiu amb tot el serial Julián Álvarez, dic, hosti, el Simeone, si li diguessin ara, escolta'm, us don Julián Álvarez i doneu-me Rafinha, perquè recordareu que a final de la temporada passada molts donaven per fora del Barça Rafinha.
0: Sí.
2: Recordeu que es va lesionar amb el Brasil, sí. Ja no el volem.
0: Després del Mundial, l'Aràbia Saudita, no? Allò, canvi de cicle...
2: I Simeone devia estar pensant, no, escolta'm, que deus a Julián Álvarez i a zero euros, però em porteu Rafinha aquí. I, hosti, el que està demostrant Rafinha aquesta temporada és sensacional.
0: I com veieu aquesta integració amb Lamine Yamal de l'equip? O sigui, amb aquesta mirada de l'equip de Lamine.
1: Quina mirada? No t'he entès.
0: Aquesta mirada d'estar tan a sobre de no només estar jugant al partit, sinó de veure com reacciona, què necessita...
3: Sí, de protegir-lo no, una mica, no?
4: Sí, però és que és Rafinha qui ho assumeix.
0: És el capità.
4: Però jo crec que és que... quadra
0: sí,
4: molt
0: però,
4: amb ell.
0: Sí, però les primeres declaracions de Rodri aquí van ser el primer dia.
3: Sí.
0: Estava una mica capcot, l'hem intentat animar després d'Elx. O sigui, no és la primera declaració, és de l'altra que havia vingut. O sigui, i entre Rodri i Rafinha, segurament hi ha Pedris, hi ha gent en aquest camí, perquè si no... O sigui, jo ho veig com una mirada col·lectiva.
5: Per ajudar-lo a Lamine a superar moments de petita tristor i que això repercuteixi en positiu a l'equip, vols dir?
0: Per entendre'l, saps? O sigui, no tant el fet, sinó que estiguin pendents d'ell com d'una prioritat, quan això és molt individual, no? O sigui, no sé...
4: Jo crec que és un jugador especial, ja no només per com juga, sinó per com és... I això ho té en compte tothom. Ho té en compte, per exemple, l'entrenador, que pràcticament jo diria que no el canvia...
5: Va canviar ells, no? El primer dia, el minut 60.
4: Però fixeu-vos que és un jugador que va venir del Mundial, de ser titular amb Espanya, i en canvi ja va jugar des del principi, quan jugadors com Pedri, Rodri, Olmo no ho van fer. Ell sí, la Vinyem ja va jugar, el canvia poc. Els jugadors a sobre, és a dir, hi ha com una mena de consciència general que és... un noi molt jove, però amb una incidència en el joc, és evident, espectacular, i però que té, bé, té aquesta mena d'aura de crac, no? I
2: amb això potser Bernat també té un altre punt de connexió amb Leo Messi, que és evident que el fem, diguem, que jo crec que han de ser dues persones, dos jugadors, però dues persones per tenir-les al vestidor, molt difícils de descodificar.
4: Clar.
2: No? Perquè... segurament, no ho sé, li veus les cares, almenys des de fora, aquesta temporada, els dos primers partits, dius, hosti, què li passa, no? I ara per què està tan seriós a la banqueta? I ara per què, no sé què? I de cop i volta ha canviat, dius, què ha passat? No sé què ha passat.
5: Però,
2: jo,
5: però
2: no?
5: Avui llavors... també estava amoïnat al camp segons Rafinha, no?
3: Ha
0: estat prevenció. Sí.
2: Però era tot l'equip. Jo crec que, jo amb això estic bastant d'acord amb el que deia el Jordi Costa, eh? El començament de la segona part ha costat més, ells pressionaven més, han anat més a mossegar, el feien hora la segona part, el Barça ha baixat una mica la velocitat, la intensitat, i crec que diguem, Lamine també formava part d'això. No era especialment evident com el primer o el segon partit, no? Que li veies com, no sé, dius...
3: No, però el coneixen. I llavors Rafinha diu, mira, ja hem marcat Adeyemi, he marcat jo. Lamine ho està intentant. Ha fet unes quantes jugades aquelles que el públic, que ovaciona. I no feia el gol, i el coneixen, i deuen pensar que Lamine, per molt que bé que em sembli que està jugant, doncs si està buscant el gol i no arriba, doncs es pot girar o que es pot perdre. Com ha dit Rafinha, i també és cert que les declaracions són dels jugadors més, no? Rodri, Rafinha, jugadors més
5: poden
3: veterans.
5: Dir-ho, sí, poden dir-ho.
3: Que, no, i que a més fan això de protegir el nen una mica, que saben perfectament
0: això,
3: que té el focus a sobre.
0: Això que dius, Laia, és important preventivament, perquè, com deia el Xavi, avui no l'hem vist desenfocat. Ha estat més que no es desenfoqui, no? O sigui, ells han anat fent els números, ha dit, ostres, ha marcat aquest... Saps que el Carles ho ha dit a la primera part? Ha marcat ja Adeyemi, s'ha tret la vena, no? Hem parlat de la vena, ha marcat Rafinha... I tu, jo crec que ells també han interpretat això quan ell no donava mostres ni símptomes d'estar al contrari, se sentia molt a gust, ha fet aquests driblings aquí a mig camp, ha estat reconegut, però ha estat una cosa que m'ha cridat l'atenció.
3: Ara que veig que l'entrenament està a punt d'acabar-se, aquest que han improvisat aquí, sí que hi havia demà entrenament i Flick l'anul·lat.
0: El Bernat, tant... com ens suma.
3: Sí, ho ha dit el Bernat, no? O el Costa, no me'n recordo. Sí, el Bernat. Doncs és per compensar, l'entrenament que no fan
0: doncs
3: demà.
0: Doncs demà dia de festa, no?
3: Sí.
0: Tal com està.
2: I llavors que entrenaran per la diada? El divendres, sí. La diada hi ha entrenament.
4: Sí.
3: Tenen, no jo crec que no tenen més dies de festa. Està preocupat, ja aviam si ens estem relaxant.
4: No. Haurem d'anar demà al monument.
0: No,
2: per l'ofrena, a veure què dirà.
6: Una pregunta per torn, indicant-lo.
7: Que va entrar Flick a la sala de premsa.
6: Comencem per aquí, Mireia, sisplau.
8: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui has fet 5 canvis a l'11 titular i l'equip ha tornat a fer 5 gols, ha rematat 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
7: This is what I can see in the training. I think we are...
9: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. Ho deia ahir també, que en cada posició tenim una gran qualitat. I per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
10: Hola, Franci, Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
9: Sí, és clar, és el meu jugador. És un jugador del Barça i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és un jugador excepcional, ho podem veure en tots els partits, que és especial, que ningú té això que ell té ell, i crec que s'ho mereix, sí.
11: Hola, Hansi, Ander Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. S'ha hablado mucho del delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, ¿no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato y también al final Gabriel Jesús.
9: Jo crec que en cada situació, en cada moment, podem fer canvis i això és bo. Saber que podem controlar, per exemple, el Dani és molt bo amb el control de la pilota, del joc, Rafinha, ja ho he vist avui, la seva intensitat és genial, també quan ataca en profunditat, amb passades de Pedri, és increïble. Tenim moltes situacions així, també amb les transicions, amb el contraatac, també són molt bons, però també quan hem de mantenir la pilota, jugar i esperar a que es creï una oportunitat i arribar al moment just, estem allà. I avui, per exemple, la pilota parada de Lamine ha estat fantàstica i ha estat una bona situació.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo Oliveros, Cadena Cope, Tiempo de Juego. Ayer me aburrí, bueno, me aburrí yo, y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1. Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy. ¿Qué te parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
7: I'm really happy that I can only speak about.
9: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos. Perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content de ser aquí. I crec que en els 5 primers partits ho hem fet molt bé. Hem marcat molts gols. I el que és més important per mi és que estem jugant, a més, com un equip, com una unitat, que controlem els partits, que dominem el joc, i és fantàstic veure això. I al final és l'estil amb què volem jugar. I volem que l'afició, els culers, gaudeixin dels nostres partits, i crec que ara ho estan gaudint.
13: Aquí. Buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano, directo para el Radio Estadio. Cero. El inicio de temporada ha sido impresionante, 22, todos los partidos ganados, 22 goles a favor. ¿Es el mejor Barça de Hansi Flick? Me refiero sobre todo a lo que es el divertimento, por cómo juega el equipo.
7: I like a lot what I see in the game.
9: M'agrada molt el que veig amb l'equip, però també veig situacions que hem de millorar. I és normal. Però és el que

0: del Barça, da la sensación que el equipo ha empezado de una manera muy diferente a las dos temporadas anteriores, que quizá es el mejor inicio de temporada de las tres, marcando muchos goles, arrasando, arrollando a sus rivales. ¿Qué ha cambiado en verano para que el equipo esté tan bien físicamente en este inicio de temporada? Gracias.
1: I think we are not in the beginning of the season, and I know, and you know it.
2: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt fins al mitjans de maig o a partir de l'abril, que hi ha títols ja per guanyar, queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip, sobre com es comporta després la gespa en els partits. I és una situació fantàstica perquè aquesta intensitat és el que necessitem. Per a la nostra filosofia el més important és això, la intensitat, i com pressionem i fer-ho com a equip. I això és el més positiu del que veig ara mateix, que a més tothom està inclòs tant en la defensa com en l'atac, estem ben connectats en la distància curta, estem a tanto i quan pressionem ràpidament quan perdem la pilota, per exemple. Avui potser ha costat una mica més perquè el Feyenoord ha fet un futbol fantàstic també, m'ha agradat molt el que els he vist. I això es veu també a la Champions League, que tots els equips tenen qualitat, tots els equips estan a la Champions League perquè s'ho mereixen, i és una cosa que hem de tenir en compte, i respectar tots els equips és el més important també.
3: Josep Capel, de Radio Nacional de España, en directo a Torre Deportivo. Buenas noches, míster, y felicidades por la victoria. A mí me gustaría analizar un poco el papel de su vestuario. Estamos viendo cómo llegan jugadores nuevos y tardan muy poco en adaptarse, ya no solamente sobre el terreno de juego, sino parece dentro del vestuario, ¿no? ¿Qué vestuario tiene usted o cómo lo valora para ver cuál es la clave para ver cómo se adaptan los jugadores nuevos a un vestuario como este? Gracias.
1: I think my coaching staff.
2: Bé, jo crec que el meu equip tècnic, no només la gent que treballa en la part tàctica i futbolística, sinó també els d'exercici físic, els fisios, etc. Tothom està fent una gran feina, de manera que tothom se sent bé quan arriba aquí. I, òbviament, es tracta d'ensenyar-los la nostra idea de com volem jugar a futbol, i la situació ara mateix no és fàcil si tens jugadors amb aquesta qualitat, molts jugadors amb aquesta qualitat. El que passa és que tots volen jugar i això s'ha de gestionar. Però per això dic que sempre ens hem de centrar en l'equip, en el club, en assolir els nostres objectius, i al final tothom va en aquesta direcció, i això es veu als entrenaments, que hi ha una altíssima qualitat, sobretot després dels partits. Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
4: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. És habitual que els aficionats en els partits, i més en partits com el d'avui, ovacionin els jugadors. Però avui no només han ovacionat els jugadors, han ovacionat també a Hansi Flick, i fins i tot s'ha vist la imatge d'agraïment per part seva. Què representa per vostè aquest reconeixement del públic del Camp Nou? Gràcies.
1: No, I think everyone knows that I'm
2: bé, jo crec que tothom sap que estic gaudint molt de ser l'entrenador del Barça, i la relació que tenim amb els culers però també amb la ciutat en general és increïble i per mi és una situació fantàstica perquè la mentalitat és molt diferent potser del que estava acostumat abans i estic

0: estic molt orgullós de que sigui així. És fantàstic i realment és més que un somni, això, per mi.
1: Preguntes?
2: Hola, intentaré fer una pregunta més senzilla que l'últim cop. Acabes de citar el Bayern, la teva etapa al Bayern.
3: Thank you very much.
0: Moltes gràcies.
2: No sé si...
3: Only if I say...
0: Sí. Com una pregunta de sí o no seria perfecta.
3: Come and try.
0: Vinga, intenta.
2: Has parlat del Bayern. M'agradaria saber si aquella plantilla o aquesta plantilla et recorda també aquella en qualitat, ganes, i si tens les mateixes sensacions que aquell any que va guanyar el triplet. I una curiositat molt petita, si ja has tingut por quan has vist la tombarella de celebrant de Yemi.
4: No, he can do that. It's not a problem.
0: No, no, sí, ho pot fer sense problema. Però no vull comparar aquests dos equips ni aquests dos clubs, perquè crec que són diferents. Jo vaig tenir una època fantàstica a Múnich i tinc un equip fantàstic. Tenia un equip fantàstic i ara és diferent. És un altre moment en la meva vida i, com deia abans, valoro molt la meva vida ara mateix, cada dia, tots i cadascun dels dies que camino per Barcelona, és increïble, i no només jo, el meu personal, el meu equip tècnic, la meva família, ens sentim benvinguts aquí i estem molt contents i agraïts per això.
5: Hola, Hansi, la Gessa Balló de Dia Atlètic. Avui Rafinha ha fet un altre gran partit. No sé com valores la seva actuació i també què et sembla que tant ell com Pedri, que també ha fet un gran partit avui, estiguin fora de la llista dels nominats per la Pilota d'Or. Gràcies.
0: Bé, és clar que ha jugat un partit fantàstic i és clar que tots dos haurien d'estar en aquesta llista. Són massa bons per no estar-hi. Però bé, al final això no es pot canviar, és com és. Però sí, són uns futbolistes fantàstics i es mereixerien estar en aquesta llista.
6: Ho deixem aquí. Gràcies, bona nit.
7: Doncs la llista de la Pilota d'Or, van sortir 30 candidats, oi?
8: No sé com va.
9: Sí,
8: això.
9: Sí, ahir sí. Masculins.
7: I els escollits són els que ja han votat? O sigui, les votacions ja s'han fet? La pregunta seria aquesta.
9: Això no ho sé. Recordem que això voten capitans i seleccionadors... i després també un jurat de periodistes.
8: Però surten els 30 perquè ja han votat,
10: sí, no? Són el...
9: Ah, perquè ja han votat i aleshores el dia 20 no sé què d'octubre...
8: Saben que sortirà un d'aquests 30, no?
10: Bé, després, no, unes hores abans de la gala van quedar com aquells, els 5.
7: O sigui, ja s'ha votat, o sigui, ja no es vota... Ara han quedat 30, tornem a votar, no?
10: No,
7: o sigui,
10: no.
8: No ho sé, jo.
10: No.
8: No, eh?
10: No, vaja, no.
8: Ves que no, aquests reglaments no me'ls...
10: Per què ho dius, Campos? Per si té opció de...
7: No, per curiositat, per saber-ho, per saber com s'ha decidit que Pedri i Rafinha quedin fora.
8: Perquè jo interpreto, no ho sé, que no els han votat prou gent per estar...
7: I entri el porter de Cap Verd.
8: Ja. És que el Mundial deu passar més, no?
11: Mira, la lògica em diria, perquè es publica demà la llista, no?
7: No han votat encara, em diu el Sergi Soler.
11: Jo diria que s'ha de votar dels 30 que es publiquen.
9: Per tant, aquests els ha seleccionat
11: algú.
9: France Football,
11: possiblement.
8: El Sergi ens ho respondrà.
12: Sí. De mentre descansa el Palau, bona primera part del Barça, que està guanyant en aquest debut a la Champions, 18-13 contra l'Horus danès. I en bàsquet a Tarragona, Carles Vila, com va l'Andorra Manresa de la Lliga Catalana? A punt d'arribar al descans?
13: Sí, mira, 3 minuts i 57 segons per arribar al descans, 25 per l'Andorra, 22 per al Manresa. Havia acabat 23-12 al primer quart, és a dir que la reacció del Manresa ha sigut força gran. Recordem, 10 jugadors nous per al Manresa de Diego Campo per aquesta temporada, també molts canvis a l'Andorra, amb 7, de moment com va passar en el primer partit en què ha guanyat el Lleida del Joventut per 89-84. Es veu una miqueta de joc imprecís, però un bon joc de bàsquet avui aquí a Tarragona.
8: Triem el millor.
14: El millor jugador del partit.
12: El Costa ha votat Rafinha. Laia, qui tries? Rafinha. Bernat Soler.
9: Rafinha.
12: Has dubtat?
9: Sí, però no sé per què.
12: Mireia.
9: Perquè ho havia pensat abans.
12: Mireia, qui
15: Rafinha,
12: tries?
15: També.
12: Ricard.
8: Lamin.
12: Marc i Carles.
11: Rafinha.
12: Xavi.
8: Rafinha.
12: Bernat Coll.
11: Rafinha.
12: Albert?
1: Veient que ha guanyat Rafinha, diré Cubarsí.
12: Ah, mira, els oients han triat el guanyador, que és Rafinha.
8: Rafinha, indiscutiblement, avui sí. Gairebé per unanimitat.
9: Farà molts gols, Rafinha?
8: Home, el camí
9: que això fa no és una, això. Això no crec que sigui una ratxa ara, perquè comença bé i... Jo tinc la sensació que aquesta elecció, aquesta decisió de Flick farà que tinguem un golejador... O sigui, jo ara em mullaria i jo crec que Rafinha superarà els 30 gols aquesta temporada.
7: Home, i tal. Home, aquest ritme... Fa dues temporades els va superar, crec recordar...
9: Sí,
7: 34...
9: Sí.
12: Que ara ha marcat en els 5 primers partits de la temporada i, segons ha dit l'Oriol Jové a Twitter, l'últim jugador en aconseguir-ho al Barça va ser gairebé els anys 60, que va ser Luis Suárez.
8: Ostres, des del 60...
12: Des de la temporada 58-59, imagina't.
8: Des del 59...
9: És a dir, Luis Suárez del gallec, eh?
8: Els 5 primers sí. gols...
12: En els
8: 5 primers partits de la temporada, sí.
7: Són 8 gols en 5 partits, O sigui, a més, gols sempre... Abans ho deia el Bernat Coi durant el partit. Primer gol de partit...
15: Tots excepte un.
8: Doncs, números per emmarcar. Ha parlat Rodri i Mireia?
16: Sí, el podem sentir, que ha començat demanant disculpes per les seves paraules per València.
17: ¿Me disculpáis? Antes de comenzar, sí, me gustaría decir unas palabras, porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido... sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a él, a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que... O en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que nada, ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
18: Sí, hola, Rodri, Xavi Lemus sí. De TV3, el català l'entens?
17: Sí, sí, sí, perfecto.
18: Sí. Em volia preguntar si per tu aquests primers dies com a jugador blaugrana, veient el rendiment de l'equip i veient el teu rendiment, si és una mica el començament somiat.
17: Bueno, está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
19: Bona nit, Mireia Ruiz per Catalunya Ràdio. Et volia preguntar com has vist el vestidor i si t'ha sorprès aquesta fam, aquesta voracitat, aquestes ganes de voler tenir gols sempre i que un altre dia són 5 gols, si això s'ha de convertir en norma. Gràcies.
17: Bueno, sabemos de la dificultad que entraña cada partido. De los 4 que llevamos, está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
8: Mireia, explica'ns això de València que has dit.
16: Va sortir un vídeo a les xarxes que era el de Rodri assegut a la banqueta de Mestalla parlant, em sembla que era amb Cubarsí.
7: És el dia després, no? El vídeo?
16: Sí, sí. No sé de quin mitjà...
7: Sí, sí, de Movistar, però... del dia després. És el típic vídeo que llegeixen els avis.
16: Exacte. I van llegir els avis i van veure que Rodri li anava dient... el del seu costat, que crec que era Cubarsí, són muy malos, és que són muy malos, és que no han passat ni el medio del campo, són muy malos, són muy malos. I això va sortir, va tenir molt de ressò i avui he sortit a demanar perdó per aquestes paraules.
8: Però el vídeo va desaparèixer. Vaig sentir ahir el Samurri que explicava que el Barça l'havia retirat.
16: Es va demanar que es retirés de les xarxes.
8: Però em crida l'atenció, perquè vídeos com aquests fa... Quants anys fa que Movistar
0: publica? Des del 90. Com
10: sí, però Rodri estava molt afectat. I
8: llavors... Vols dir que ha estat Rodri qui ha volgut parlar avui, qui va demanar que retirés el vídeo, que ha estat un més iniciativa individual, no?
9: Bé, hi havia un moment que deia, són malíssimos.
10: Sí, però és cert que ell ho ha dit a les declaracions, Rodri, ara, que el to de... Ja sé que, evidentment, no justifica i que s'equivoca, eh? S'equivoca i a partir d'aquí cadascú valorarà fins a on s'equivoca.
7: Bé, s'equivoca, si diu amb la mà...
10: No, vull dir, que no es tapa... És una opinió. Que sí, que sí. Això, però que ho fa amb sorpresa, que no és que... No ho fa amb un to de dir...
7: No, clar que no.
10: De burlar... No, de dir...
9: Però si
10: el nivell, del poc nivell.
7: Però ell veu a un equip que molt desestructurat, que no els ha plantat gaire cara, per no dir gens, i amb un company, en una conversa privada, és veritat que amb un escenari públic, però després es tapen la boca amb la mà i tot és molt antinatural per aquestes qüestions.
10: No, jo dic que s'equivoca perquè tothom ha de ser conscient que això ja és un altre debat, si s'hauria de fer o no, però que a la banqueta tothom sap que a un camp de futbol hi ha 50.000 càmeres que et poden agafar i que llegeixen els llavis, que això pot passar. Llavors és cert que si ell fins i tot hi ha un punt que quan ho està dient hi ha un punt que es tapa amb la tovallola després, perquè ell mateix són conscients que el que diuen pot ser gravat. Per això dic, no sé si s'equivoca en dir això o no a un company a Cobercí,
11: sí,
10: en aquest cas.
11: Sí que s'equivoca, perquè està dient malíssimos a uns companys de feina. O sigui, possiblement hi ha molta... És evident que és el que diríem qualsevol de nosaltres en una conversa privada, que és el que amb ell és la sensació que li dona. Però si t'enganxen, és molt desafortunat que tu, a uns companys de professió, diguis que són molt dolents, perquè no ho són.
1: Això només has de pensar que t'ho diguessin a tu, diguem, no? Sí, que això ho diguessin del Barça després d'un 4-0 o d'un 2-8, diguem.
7: Però el tema és que els estan gravant permanentment. No es poden relaxar. No es poden relaxar i tenir una conversa, una opinió futbolística...
1: No poden. És així. No poden, ja ho saben.
10: Dins
1: el vestidor.
10: Clar, dins el vestidor sí que poden. A la banqueta, ara mateix, com està tot com està organitzat, no poden, perquè hi ha càmeres.
8: Albert, què t'han semblat els primers dies de Rodri, com a blaugrana?
1: A veure, un comentari, diguem, que m'ha sorprès molt, que li demani el company de TV3 si entén el català i que digui que sí amb aquesta rotunditat. Dic, hòstia, Rodri, que el fotin de cambrer a molts bars de Barcelona.
10: Dels seus anys a Vila-real.
1: Ah, dels anys
10: a Vila-real. Fins i tot el parla, el català.
8: Ah. Bé, va estudiar.
11: Va estudiar a la primària.
8: Va estudiar a la Universitat de Castelló.
1: Ah, sí, clar, sí. No ho sabia, això pensava, dic, hòstia, porta 15 dies aquí.
10: No, ja li ve.
11: Fora de l'Atlètic de Madrid i el va fitxar al Vila-real.
1: Cert, sí senyor. Doncs va, dit això, jo crec que és molt important la figura de Rodri, com a mínim per dos motius. Un és el lideratge, sentint-lo en aquestes disculpes, ja ho veus, diguem, no? Que és un tio que té dos dits de front, que crec que hi ha un líder... És un altre líder més que entra a dins del vestidor, una persona que jo crec que és respectada per absolutament per tothom, i crec que això pot anar molt bé en els contrapesos dels diversos lideratges que hi ha en un vestidor. Això, diguem, internament. Llavors, a dins del camp, crec que el Barça, que s'ha reforçat molt i molt bé de mig camp endavant, de mig camp enrere, no ens hem reforçat tant. Crec que Rodri supleix això. O sigui, Rodri escombra aquesta cosa de treure, d'evitar molts contraatacs, de treure pilotes fins i tot a dins la nostra àrea. Jo crec que això és un element importantíssim per la defensa del Barça i per evitar molts gols d'aquells que t'agafaven pràcticament idèntics en altres temporades.
8: I també és veritat que se l'està cuidant. Els 90 minuts de Rodri encara no han arribat, això va progressivament, amb l'Excel adequadament. Avui quants minuts has jugat, finalment? 70 i...
1: Sí, 75 escats, o 80, no? No? Sí.
16: 82.
8: 82, sí, sí. Molt bé, algú vol afegir alguna cosa més?
10: Per cert, una cosa de Rodri? Aprofito que Rodri és l'actual campió de la pilota d'or, que ens ha quedat una mica allà penjat del sistema de votacions.
9: De fa dos anys, no, Rodri?
10: Sí, fa dos anys, imagina't. Imagina't, fa dos anys, Rodri, això. Doncs que la llista de 30 la tria un jurat format per 14 persones, que és evident que tota bona part d'aquestes persones són de France Football. Hi ha després periodistes de l'equip, un periodista anglès, Henry Winter, Fabio Capello, Luis Figo, són els que van formar tots ells, aquest jurat que han triat els 30 nominats.
8: I els tries sobre aquests 30,
10: I sobre aquests 30, doncs, acaben de triar els 15. Cada periodista tria 15 en funció de cadascú. Un li dono 15 punts, un altre 14. Bé, hi ha diferents sistemes.
8: Però ningú no pot votar Pedri i Rafinha.
10: Exacte, no pots afegir cap més a la llista de 30.
1: Té tot el sentit del món que encara hagin de votar, perquè si haguessin votat, crec que no hauria existit la roda de premsa de dilluns de Kylian Mbappé, no? On ell es postula públicament perquè el votin si algú no pensava votar-lo.
7: O la d'ahir de Lamine.
1: La d'ahir de Lamine és una mica més dissimulada.
7: Una mica,
1: no?
7: Més, sí.
1: Una mica això, més dissimulada.
8: Això de la pilota d'or també un dia hauríem d'escriure el llibre.
1: Hòstia, fot molta mandra,
11: Dembélé,
1: Ricard.
11: Dembélé és l'actual...
8: Sí, és l'actual...
11: Pilota d'or. Sí, sí, sí. Avui ja suma un doblet en aquest PSG 3 Slovan de Bratislava 0. Tots els partits al descans. A Anfield, Llorente avança Atlètic de Madrid i Szoboszlai empatat.
10: Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1.
7: I la passada en el gol de Liverpool d'Esperó d'Araujo.
11: Que tampoc està a la llista. I per vosaltres, que us agrada l'assistència Llorente de també de Julián, molt bona passada. El José Albala de moment empat.
10: Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
11: I el Diego Armando Maradona partit sense gols.
10: Nàpols 0, Arsenal 0.
8: Doncs aquests són els resultats. Ja el descans, dieu?
10: Sí.
8: Molt bé. No, Albert, deia el tema del llibre, perquè clar, cada cop van canviant les normes, el reglament, voten uns, ara hi ha un gabinet, després voten sobre els 30, i nosaltres anem celebrant això com si consagrés el millor jugador del món, perquè una publicació futbolística francesa dona...
1: I cada vegada hi ha més xup-xup, no? Sí. I cada vegada, diguem, a més, aquest any que no hi ha un guanyador clar, diguem, altres anys ja ho veus bastant clar qui pot ser, no? Aquest any que pot sortir per tantes bandes la pilota d'or, no? Mm-hmm. Que fa mandra d'aquí fins a finals d'octubre, em sembla que és, no? O sigui, queda un mes i mig que...
10: El 26 d'octubre.
1: Mira, imagina't.
8: Dani Olmo ha parlat també, Mireia.
16: Sí, el podem sentir als micròfons de Movistar.
15: Es el gol de Lamine.
20: Lo tenía claro que lo tenía que lanzar él, que es el capitán, tenía el brazalete.
15: No, sí, al final tenemos buenos lanzadores, hemos tenido mucha fortuna, por decirlo de alguna manera, hemos podido meter muchos goles de falta, pero bueno, nos alegramos de que Lamine la haya metido.
20: Pero luego buscar a Rafinha, que nos ha dicho, dices, yo es que le he visto durante el partido porque le conozco, que a veces se va, si no marca su gol, que estaba contento, y le he dicho, sigue, que al final el premio llega. Es así Lamine, ¿verdad?
15: Sí, Lamine es ambicioso siempre quiere marcar, contribuir, ayudar al equipo a ganar y siempre lo hace, marque o no, pero bueno, cuando marcas pues siempre estás feliz.
20: Y cuéntanos, lleváis 23 goles, 5 partidos, no sé si me baila alguno gol, pero bueno, el ritmo al que lleváis no es normal de un inicio de temporada con tantos jugadores viniendo del Mundial, con algunas incorporaciones nuevas que han llegado, con algunos cambios no estructurales, porque al final lleváis, es el tercer año con Flick, pero no es normal, entiende, que estéis a este nivel tan pronto en los 5 primeros partidos.
15: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ese
20: pues
15: nivel.
20: Pues cuéntame la clave, porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué, no? ¿Cuál es la clave precisamente de eso?
15: No, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
20: Hablar de trabajo de calidad, y no sé cuánto también hay de instinto, lo digo porque sois muchos jugadores con mucha movilidad, que ocupáis muchos espacios y que además con muchos cambios, quiero decir, porque hoy te ha tocado a ti, otro día le toca a Fermín, hoy a De Jemi, otro día a Gordon, y vais cambiando constantemente, y quiero decir, y no parece un equipo en construcción, parece que lo trabajáis como por instinto, parece que lo hacéis como por instinto.
15: No, somos un equipo que nos adaptamos a la perfección, somos muy flexibles, somos jugadores que podemos jugar en distintas posiciones y a la vez, al final es el míster el que decide el 11 que empieza, pero empiece quien empiece, vamos todos a una y se demuestra. Al final todos vamos a ayudar y a contribuir para que el equipo acabe ganando.
20: La parte buena, son 5 partidos, 5 goleadas, el equipo está feliz, estáis marcando muchos goles. La parte menos buena, por decirlo de alguna manera, las expectativas y la ilusión están ahora mismo aquí. Claro, lo que sea bajar un poquito, como decía Rafinha, hay momentos de altos y bajos, lo que sea bajar un poquito va a ser un paso atrás.
15: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
8: Bernat Coll, quina dada tens a l'escàner de Adeyemi?
11: Mira, Adeyemi ha fet 108 gols des de fa 10 anys. Mm-hmm. D'aquests
3: en tenim 70 registrats en funció del peu amb el qual fa el gol. 43 són amb l'esquerra, 5 amb el cap i 22 amb la dreta. Això representa el 31%. I si ho comparem amb altres davanters del Barça, com per exemple Rafinha, que només suma el 25% amb la dreta, està bastant per sobre. Gordon, el 25% amb l'esquerra, la cama dolenta, bastant per sobre. Gabriel Jesús, el 21% amb l'esquerra, bastant per sobre.
8: I quants has dit, diguem-hi?
3: 31.
8: El 31%. O sigui, reforça la idea que té dues cames per finalitzar les accions, que se sent còmode tant amb l'esquerra com amb la dreta. A Adeyemi li plantarà cara a Gordon per la posició de titular? O sigui, tenim aquí un duel com el de Fermín i Dani Olmo?
9: Una mica més igualat,
16: no? Mira, Ricard,
9: no?
16: Mentre la gent s'ho pensa, deixa un apunt. Acaba de marxar Jovan Bronckhorst d'aquí a la sala de premsa i l'última resposta que ha donat ha estat per dir que els 4 anys que va ser aquí al Barça van ser els millors anys de la seva carrera futbolística i que res és comparable a jugar amb Ronaldinho.
8: Doncs bon record de Gio del Camp Nou i del Barça. Què deies, Bernat?
9: No, que em sembla una miqueta més igualada. És a dir, a veure, jo crec que Olmo està, ha respost molt bé avui, eh? I, per tant, el pols
8: aguanta,
9: amb Fermín li ha aguantat, eh?
8: Però, no, però està Fermín, perdó.
9: Sí, el que passa que...
21: El
9: que passa que el nivell que ha mostrat Fermín en la seva posició com a titular, jo crec que Gordon, en la seva posició com a titular, encara no l'ha mostrat. És a dir, ja. Gordon ens ha agradat, però crec que no està rendint tant com està rendint Fermín en el seu lloc. I, per tant, això dona opció a que el que li va per darrere, doncs, el pugui...
8: Sí, veus més fàcil que Adeyemi desplaci Gordon que Dani Olmo Fermín.
9: Jo veig igual de difícil les dues. Val. Però crec que Adeyemi una miqueta, algun de tant en tant,
8: va,
9: i amb gols com avui,
8: la resta.
1: Jo crec que Adeyemi és un jugador que està... Jo el veig més desconnectat de l'equip, no? Que sí, té espurnes... Sí. Molt brillants, no?, de cara a porteria, però, en canvi, Gordon, jo l'he vist que...
8: Flueix
1: molt sí, més, està sí, molt sí. més integrat a l'equip, combina molt millor amb tots. Jo crec que a Adeyemi li costarà una mica més integrar-se a l'equip, cosa que Dani Olmo està integradíssim, diguem, que forma part de totes aquestes rotacions. I jo crec que, no sé, a mi m'agradaria aquest any la paraula titular, més enllà dels 4 o 5 que ja heu marcat...
8: Sí, els estructurals.
1: Que ja heu marcat vosaltres, els estructurals.
8: Estarà repartit, això vols dir?
1: Tant de bo estigui molt repartit, ja. Perquè portem anys queixant-nos que llavors arribem, havent jugat 13 o 14 jugadors, que arribem al març una mica amb la llengua fora. Hosti, tant de bo aquesta plantilla ampliada, més amb noms sorprenents que no els hem vist a venir ningú, no? Que ens hem trobat aquí un Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesús, no? Que no sortien a cap de les travesses. Hosti, tant de bo juguin tots, juguin molt, i això serà per mi la clau d'aquesta temporada.
8: Xavi i Fermín...
7: Fermín el veig per davant, la veritat és que a mi Olmo m'encanta. El partit d'avui d'Olmo per mi és correcte, però no li dona com per guanyar punts respecte a Fermín, i en els extrems entre Gordon i Adeyemi no el veig un jugador molt residual. A Adeyemi el veig per darrere de Gordon, perquè Gordon el veig més encaixat, només són 5 partits, i perquè a Adeyemi el veig una mica despistat, anàrquic i despistat. O sigui, en el col·lectiu, entre els 11 jugadors, el funcionament dels 11 jugadors, a Gordon el veig força acoplat, a l'altre el veig que és més un ànima lliure.
8: El Barça ja ha estrenat la Champions amb victòria.
22: A Catalunya Ràdio, la TDT.
23: Ei, com va? Com et dius?
24: Tenim un nom que el sap tothom.
23: Però d'on surts tu?
24: Tant se val d'on venim, si del sud...
23: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
24: Ara estem d'acord, estem d'acord.
23: Sí, i una estrella ens agermana.
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: El Barça ara és líder a la Champions i líder a la Lliga, i és que avui ha golejat 5-1 al Feyenoord, dos de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i el primer de Gabriel Jesús. Això no s'atura. Diumenge, Lliga, Llevant-Barça, a partir d'un quart de 5 de la tarda, des de les 3, des de València, la TDT hi serà. Gaudeixi, bona nit.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida us resumirem els principals titulars de la jornada amb la polèmica creixent per la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Centre Nacional d'Intel·ligència va advertir tant al govern de Sánchez com al Marroc que hi havia crides per xarxes a una entrada de migrants a Ceuta. El que passa és que no sabem a quin punt, a quina alçada va arribar aquest intercanvi de missatges de WhatsApp. Sabem que va ser amb la delegació del govern de Ceuta, però això no vol dir que després s'alabés fins que li arribés directament a Pedro Sánchez o als seus ministres. En qualsevol cas, la polèmica està servida perquè s'especificava que es movien aquests missatges en llocs d'internet amb fins a 180.000 seguidors combinats. Per tant, la polèmica que va creixent i l'oposició que torna a demanar la dimissió de Sánchez. També repassarem l'actualitat esportiva encapçalada per una golejada més del Barça de Flick. Avui n'ha tornat a fer 5, també ja a la Lliga de Campions. I parlarem de tres esdeveniments que són notícia pel que va passar ara fa 50 anys. La primera manifestació per la Diada, a Sant Boi, que s'ha commemorat avui. Avui fa 50 anys que va morir Mao Zedong. Això ens portarà a la Xina. I atenció també perquè el llibre vermell es publica per primera vegada en català. I escoltarem a Maria del Mar Bonet 50 anys després del seu concert a l'Olímpia, perquè el repetirà i és a París. Parlant de música, avui, per cert, hem rebut aquest missatge.
1: Bona nit, oients del Catalunya Nit. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova que es diu Encara som aquí i esperem que us agradi. És una història que ens va passar, una història real que vam viure l'any passat a Fires de Girona i esperem que us agradi la cançó.
0: Doncs l'haurem de posar. Abans de tancar el dia, trucarem a la subdirectora de La Vanguardia per saber quina portada estan preparant per demà i cedirem l'última paraula a l'escriptora que tenim aquí ja assegut amb nosaltres des de les 9, conjuntament la Míriam Cano, que torna al Catalunya Nit. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Les 10 i 3 minuts, repassem ara les principals notícies d'aquest 9 de setembre. I la més destacada és que el CNI va advertir al govern de Pedro Sánchez el dia abans que esclatés la crisi a Ceuta que hi havia crides a una sala a la frontera el 30 de juliol. És una de les principals conclusions dels documents policials, militars i d'altres departaments que la Moncloa ha fet públics aquesta tarda. Marc Güell.
3: L'avís el va fer per WhatsApp un membre del Centre Nacional d'Intel·ligència que depèn del Ministeri de Defensa de Margarita Robles a la delegació del govern espanyol a Ceuta. Parla d'una crida a les xarxes socials a través de grups de WhatsApp i Facebook amb 180.000 seguidors en conjunt i sota noms com Assalt a la tanca de Ceuta, i en un altre arxiu, també del 29 de juliol, el CNI trasllada als serveis d'intel·ligència marroquins que ha detectat grups a les xarxes que estan viralitzant crides a travessar la frontera i els demanen col·laboració.
0: El govern espanyol, Alba, s'ha defensat atacant el CNI.
4: Diu que si un avís de 180.000 persones seguint la crida a les xarxes socials era rellevant perquè no es va elevar on tocava. Aquest vespre hi ha posat veu el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
4: El PP acusa el president espanyol de mentir i li demana la dimissió.
0: Fa uns minuts n'hem parlat aquí al Catalunya Nit amb la perit judicial especialista en ciberinvestigació, Selva Orejón, que ha assegurat que, tal com es veu als documents, el CNI tenia la informació d'aquestes convocatòries i que si no van actuar va ser perquè no li van donar prou credibilitat.
6: No és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió. La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
0: Ferran López assumirà el càrrec de director general dels Mossos d'Esquadra dimarts de la setmana que ve, després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
3: López recupera el càrrec que va ocupar entre el 2017 i el 2018. El major del cos ha presentat la seva renúncia per motius personals dos anys després d'assumir el càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir.
7: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
3: I és que Parlon també ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, que jubila, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos.
0: L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Trapero ja no sigui el director general de la policia.
4: Recorden al president que va ser una aposta personal seva anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el cupaire Xavier Pellissa.
8: Que no pot ser és que aquest govern pretengui fer aquests pedaços de que pleguin els números 2 o els números 3 dels departaments i no siguin els propis consellers al capdavant els qui assumeixin les responsabilitats.
9: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
0: Aquest vespre, més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de l'apunyalament mortal de la setmana passada. Avui el jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos menors detinguts. Manresa, Nàtia Dell.
10: Els organitzadors de la mobilització d'aquest vespre han dit que davant d'uns fets tan greus no es pot mirar cap a una altra banda i que cal aixecar la veu. Manresa està per sota la mitjana catalana de delictes, però les xifres no recullen alerta en la sensació d'inseguretat que tenen els veïns. I han parlat d'aquestes situacions.
11: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
10: Creuen que defensar la convivència no és negar els problemes i que defensar la seguretat no és assenyalar cap col·lectiu, que no només volen protestar, sinó que volen respostes i solucions.
0: I avui hem sabut que el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va colpejar a Elx, un aficionat del Barça que portava una estelada.
3: L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, ha dit, una agressió injustificada.
12: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: Protecció Civil manté el pla Inuncat en alerta perquè durant les pròximes hores encara continuarà plovent. Ho pot fer de manera intensa a la Catalunya central i cap al Ripollès.
4: I aquestes pluges poden deixar 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot i això, l'episodi més fort, que ha obligat a restringir la mobilitat i suspendre classes a 5 comarques, ja s'ha superat. Fins i tot algunes restriccions s'han aixecat abans d'hora perquè les precipitacions han avançat més ràpid del que es preveia. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha defensat les mesures preses.
13: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar per una situació com la que teníem ahir, amb nivells de probabilitat de 5 sobre 6, i per aquest motiu doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
4: Les tempestes sí que han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols han acumulat retards i se n'han cancel·lat una 60. També hi ha hagut problemes en la circulació de trens.
0: El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat avui una sessió tensa al Parlament després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
14: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
15: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
14: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
16: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
14: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
0: I atenció al preu del petroli, que supera els $100 per barril per culpa de la guerra de l'Iran.
3: Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
17: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
4: L'aturada encara no té data concreta i la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
18: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona nit.
19: Hola, bona nit. Amb la nova norma europea, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per limitar la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen.
20: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
19: Aquest reglament europeu pot servir de base per al cas català perquè Brussel·les vol emparar per primer cop la possibilitat de restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. La nova llei europea també planteja que en zones tensionades els governs puguin limitar el lloguer turístic, això sí, amb algunes condicions per evitar mesures més restrictives del compte.
0: El Departament de Cultura aportarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques.
3: És una xifra rècord que suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria d'aquests ajuts el 2014 i la dotació augmenta un 66% respecte al període anterior.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 11:15. Sergi Andreu, bona nit.
21: Bona nit, Manel.
0: El Barça debuta amb golejada de 5 en 5,
21: superioritat, sí, sí. El Barça està intractable en aquest inici de temporada. Avui ha guanyat el Feyenoord 5-1 en el debut de la Champions. Primera jornada de la Lligueta. El Camp Nou, primera part passada per aigua. Ha caigut una pluja intensa. I després ha arribat la pluja de gols. Rafinha n'ha fet un parell. Només començar el primer, el segon, a l'inici de la segona part. Adeyemi ha fet també un gol amb un gran xut des de la frontal amb la dreta. Lamine, de falta directa, ha fet el quart a la segona part. I Gabriel Jesús, fins i tot, que ha entrat al camp ja dels acaballes, ha fet el cinquè de cap. De moment, el Barça, que comença molt bé aquesta Lliga de Campions, amb aquest 5-1, un flic a la sala de premsa que parlava de temporada molt il·lusionant.
22: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
21: Per cert, que després del partit, Rodri ha demanat disculpes a tota l'afició i gent del València, jugadors, staff tècnic, per les seves paraules l'altre dia més tall a la banqueta, criticant el joc i el nivell d'aquell València en el partit de Lliga.
0: Doncs s'ha disculpat, això ja és molt. Tenim altres partits en jocs també, en joc de Lliga de Campions. No, mira, sé si ningú n'ha fet 5, eh?
21: No, de moment no, però compta amb el Paris Saint-Germain, que ja n'ha fet 4, i el partit encara no s'ha acabat.
0: Déu-n'hi-do.
21: Mira, 3-1 l'Stuttgart. L'Stuttgart ha guanyat el Viking Stavanger de Noruega, 3-1. De moment, aquest estat és definitiu. I no s'han acabat encara, són al minut 10-12 de la segona part. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, amb Julián de titular. Nàpols 0, Arsenal 0. I Paris Saint-Germain 4, Slovan de Bratislava 0. A més de l'Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
0: Molt bé, tenim també avui Lliga Catalana de Bàsquet que es disputa a Tarragona.
21: L'està seguint el Carles Vila, hi havia dos partits, un ja s'ha acabat, ha guanyat el Lleida 87-84 al Joventut, però ara tenim en joc un altre partit, si et sembla, Manel.
0: I tant, cap allà.
21: Podem connectar amb el Carles Vila.
0: Carles, endavant.
1: Hola, bona nit. Doncs mira, 4 minuts pel final del tercer quart, 45 per l'Andorra, 44 per el Manresa, un partit de moment molt igualat, tot i que l'Andorra s'havia col·locat 11 punts per damunt. El segon quart ha remuntat l'equip de Diego Ocampo. Recordem que aquest és el segon partit d'avui. Demà debutaran ja en aquesta Lliga Catalana el Barça i el Girona.
0: Doncs moltes gràcies, Carles, i tu també, Sergi. Fins
21: molt bé.
0: Demà.
21: Adéu-siau, fins demà.
0: Bona nit. Passa un minut d'un quart d'11, fem una pausa per la publicitat i no us ho perdeu a la tornada perquè explicarem una notícia important relacionada amb el món de la intel·ligència artificial. OpenAI hauria resolt un dels problemes matemàtics del mil·lenni, d'aquells tan complicats. A més, Apple presenta nous telèfons. Sabrem com són.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
23: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
24: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
25: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
26: Només pel fet de comprar el cupó diari?
25: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
26: Mira que bé!
25: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
27: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
29: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
28: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: La IA és bona?
31: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
32: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
33: I això per què passa?
34: I a qui m'he de creure?
35: I què puc fer jo?
32: Per això fem l'Infocà.
36: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
32: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
37: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
38: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
39: Es diu Sansolet.
38: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
40: Que xula!
38: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
40: Superxuli!
38: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
41: Uau! Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
42: Catalunya Ràdio.
41: Som 3CAT.
42: Som 3CAT.
2: Catalunya nit.
43: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
43: Luna, que te mereces.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
43: Luna a la de una.
2: Catalunya Ràdio.

0: Les 10 i 19 minuts. Aquest matí ens hem llevat amb la notícia que OpenAI ha resolt un dels problemes més difícils de les matemàtiques, un dels anomenats problemes del mil·lenni. Doncs bé, marxarem a dormir amb les acusacions de dos científics, un dels quals de la competència d'Anthropic, que acusen OpenAI de plagi. Núria Haar, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Explica'ns, Núria, què és el que ha passat?
1: Doncs estem davant de la cursa per ser el primer. Una pugna de la intel·ligència artificial per ser la primera de resoldre un problema matemàtic. Una mica com quan als anys 90 el campió d'escacs Kasparov competia amb la supercomputadora d'IBM per veure si eren els humans o les màquines els que guanyaven la partida. Doncs bé, avui OpenAI ha tret pit de ser el primer de resoldre el problema de Navier-Stokes, unes equacions de la matemàtica teòrica per descriure com evolucionen els fluids. I posa context el jove i premiat catedràtic de la Universitat de Barcelona, Xavier Rosotón.
2: La comunitat matemàtica, els humans, han anat fent avenços molt importants en aquest camp els últims 10 anys, jo diria. O sigui, els matemàtics pensàvem que aquest problema podia ser resolt en els propers anys. No seria una sorpresa que s'hagués resolt per humans en els propers 2 anys.
1: Doncs aquí entren en joc dos matemàtics humans, un de la Universitat de Nova York i l'altre d'Anthropic, que estaven a punt de resoldre el problema amb l'ajuda de ChatGPT, que és l'eina d'intel·ligència artificial generativa d'OpenAI, la competència.
2: Hi havia el rumor de que aquests dos matemàtics estaven a punt de resoldre'l. I el que ha passat aleshores és que OpenAI ha dit: jo no vull que un treballador d'Anthropic estigui resolent això, voldríem ser els primers, i el que han fet és entrenar un model de nou, posant-li gairebé 30 milions d'euros de càlculs i de computació en electricitat, el que han gastat aquest model. El que han aconseguit és acabar i fer una demostració abans que els altres.
1: Controvèrsia a banda, aquí un dels dubtes raonables és de qui és el mèrit, si de l'humà o de la màquina.
0: Sí, això seria com allò de l'ou o la gallina, en tot cas molt interessant. I la pregunta també és com hem d'entendre aquesta cursa entre les principals tecnològiques per ser les primeres de resoldre problemes matemàtics com el que ens has explicat avui.
1: Doncs molt fàcil, OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a la borsa. De fet, Anthropic podria fer-ho a finals del mes que ve, a finals d'octubre, i està treballant per trencar tots els rècords i superar una altra companyia del sector que lluita per quedar-se un tros del pastís, SpaceX, d'Elon Musk, que el juny ja va batre rècords.
2: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
1: Ja ho sabeu, les matemàtiques teòriques són una professió de futur.
0: Una professió de futur, sempre que la mateixa intel·ligència artificial ho permeti, perquè la carrera de les companyies per millorar els sistemes va tan ràpid que fins i tot alguns dels seus creadors estan abandonant la cursa. És el cas d'un jove investigador d'Anthropic que ha dimitit perquè creu, ha dimitit avui mateix, perquè creu que abans que s'acabi la dècada la IA ens podria matar a tots, i avisa que el seu desenvolupament està en molt poques mans. El missatge de l'enginyer a la xarxa social X s'ha fet viral, i més enllà, evidentment, de considerar-lo una exageració, altres persones del sector sí que li donen la raó en part. Una d'elles, el cap que tenia Anthropic, que ha afegit que la probabilitat que la IA acabi amb els humans durant la pròxima dècada és superior al 10%. No sé com ens quedem tots plegats, però vaja, l'únic que ens queda és seguir endavant, així que intentarem seguir presentant les notícies com si no acabéssim d'explicar això. I podem explicar, per exemple, ja seguim amb la intel·ligència artificial, la tecnologia i les últimes novetats, que Apple ha presentat els seus nous models d'iPhone i assegura que són centres d'intel·ligència no artificial, sinó personal. Nando Zanoguera.
3: El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termus, assegura que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
4: The new iPhone Duo.
5: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
4: That matter most to you.
3: L'iPhone Duo és el primer terminal plegable d'Apple amb una pantalla d'una mida similar a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal però que també es pot fer servir en vertical. Termus assegura que han aconseguit que es pugui utilitzar d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. L'iPhone Duo estarà disponible aquí a partir del 23 d'octubre amb un preu des dels 2.340 euros. La versió amb més capacitat es vendrà per 3.840 i es convertirà així en l'iPhone més car de la història.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i mig i arribarem a 2:15. El govern ha commemorat aquest vespre el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
6: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, és a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, és un dels oradors de la Diada del 76, que fa 50 anys que va plegar milers de catalans a Sant Boi de Llobregat, una diada, la d'aquell 76, que expliquem ara amb un reportatge de Joan Rossinyol.
7: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
8: Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava el diari Avui, el primer en català des de la República, l'endemà de la diada del 1976. Franco ja era mort i Suárez era president del govern per designació reial.
9: Després, just de la mort de Franco, el que té claríssim el franquisme és que la situació no es pot mantenir exactament igual com estava. I, per tant, ha de cedir davant de les forces de l'oposició. Cedir fins a un cert punt.
8: Un cert punt, com diu Enric Alpena, periodista i director de l'Enguàrdia, que va topar amb la diada. Ja s'havien repartit els cartells, convocant tothom a celebrar-la al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però el ministre Martín Villa i el governador civil, Salvador Sánchez Terán, es van fer enrere a l'últim moment, com recordava aquest últim ara fa 25 anys.
10: Porque iba a ser una explosión del nacionalismo catalán que difícilmente iba a comprender el resto de España.
8: L'assemblea no donava el braç a torça i finalment es va arribar a una solució de consens. Es faria a Sant Boi de Llobregat. El règim confiava que, sent un lloc més difícil d'arribar-hi, el catalanisme punxaria, però no va ser així. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
11: Sant Boi es va convertir l'11 de setembre del 76 en una punta de llança d'aquesta lluita de país per recuperar, doncs, la commemoració de la nostra Diada Nacional.
8: Miquel Sallarès, de l'Assemblea, home de Convergència Democràtica, va carregar-se a l'esquena bona part de l'organització d'aquell acte. La por era que l'extrema dreta no el rebentés.
12: Per primera vegada es va organitzar la trobada, doncs, entre els serveis de, diguem-ne, de seguretat o de mobilització, com li volguessis dir, de l'Assemblea, la Guàrdia Civil i el Cos General de Policia. Vull dir, amb una col·laboració, doncs, que va anar bé.
8: Moret tenia 11 anys al 76 i recorda veure des de casa, acompanyada de l'àvia, les riuades de gent amb senyeres, també molts nouvinguts.
11: Recordo ben bé, doncs, com a la Universitat hi havia una senyera, com els estamenys del costat de casa van anar, molts d'aquests estamenys, que també buscaven el mateix, buscaven la democràcia, els drets, les llibertats.
8: Tot i el pes del suc, els oradors d'aquell acte van ser un independentista de pedra picada, com Jordi Carbonell, Octavi Saltor, un home de la democràcia cristiana, i Miquel Roca. El missatge d'aquella tarda era clar.
9: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i autodeterminació dels pobles, aquesta sempre s'oblida, però aquesta és clau, eren uns punts mínims, però eren prou importants com perquè tots els que estaven dins de l'Assemblea estiguessin d'acord.
8: I què en queda d'aquella experiència mig segle després? Sallarès ho té clar.
12: Sumar, sumar, sumar és guanyar.

0: I seguim amb aquest exercici de tenir un peu a fa mig segle i l'altre al present. L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
1: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem assajat, havíem passejat per París, va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu

Hem arribat a 11:15, doncs mentre aquí fa 50 anys es cantava Maria del Mar Bonet i es preparava una manifestació important, a la Xina estaven pendents d'un esdeveniment ben diferent.

0: 9 de setembre del 1976 moria, avui fa exactament 50 anys, Mao Zedong, el pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del país durant 27 anys. La Xina d'avui poc té a veure segurament amb la que va deixar Mao, això és evident, però ens preguntem si continua sent una figura venerada pel règim i per la societat. Així que connectem amb Pequín per aprofundir-hi. Saludem el nostre corresponsal, Francesc Canals. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: D'entrada, Francesc, s'ha commemorat gaire avui aquest mig segle sense Mao?
1: Doncs no, de fet, aquest tipus de, diguem, aniversaris no es commemora més aviat els naixements. L'única cosa especial que hi ha hagut és el mausoleu del president Mao a Pequín, obert durant 3 hores més per poder veure el cos embalsamat. És un gran edifici pels que hagin estat a Pequín, al mig de la plaça de Tiananmen, i ha tancat durant força temps per feines de manteniment i havien reobert tot just ara, al començament de setembre, bàsicament també una mica per coincidir amb aquest aniversari i que la gent ho pogués visitar. Les places de visita aquesta setmana estan totalment completes. On sí que hi ha una mica més de celebració és a Xiaoshan, que és el poble de la província de Hunan, al sud de la Xina, on va néixer. Sí que en dies com avui hi ha afluència de turistes, el que es coneix com turisme roig. És un dels llocs, no?, on es venera la figura de Mao i té a veure amb aquestes fires històriques de la revolució. Aquests dies, per exemple, ahir al vespre hi havia concentrats ciutadans que cantaven cancions revolucionàries, probablement com aquesta que estem sentint, entre altres. I bàsicament és gent que creu que realment la Xina no seria el que és avui, no seria una potència emergent, si no fos perquè Mao va ser el seu líder en aquell moment, no?, quan va proclamar la República Popular el 49, i és considerat, sense cap mena de discussió, el pare de la pàtria, no?, malgrat, diguem, el que van ser els despropòsits i els milions de morts que van costar el gran salt endavant o la revolució cultural, no? És gairebé com un semideu per molta gent gran. Aquest matí he parlat amb venedors de figures de Mao al mercat d'antiguitats de Panjiayuan, aquí a Pequín. Més que antiguitats, a vegades són coses velles, eh? Però vull dir, en tot cas, un lloc molt popular, i hi ha molta memorabilia, bustos, pins, pòsters, hi ha de tot. Veritables especialistes en l'obra de Mao, i hi ha una autèntica veneració.
0: Per tant, estaríem parlant sobretot d'aquesta generació més gran, eh? Una mica de nostàlgia aquí.
1: Sí, hi ha molta nostàlgia entre la gent gran, però no és només aquest tipus de gent, sinó que fins i tot entre la nova classe mitjana, els joves han crescut dins del marc mental de la propaganda xinesa, no? I aleshores arriben a dir que Mao va fundar el país, en comptes de dir que va fundar la República Popular. L'aparell de propaganda, diguem, ha aconseguit que sigui una figura totalment idealitzada, a l'extrem que s'està veient un fenomen curiós entre els joves, a les xarxes socials, també en la compra de llibres. Es detecta un creixent interès en els pensaments del Mao, que són sempre eslògans, diguem, que reforcen, no? I són idees com seguir sense aturar-se davant de les dificultats. I per als més nacionalistes també és el símbol d'una Xina que es va atrevir amb tothom, que va combatre les potències colonials, el Japó, fins i tot la Unió Soviètica. Tret aquest vessant de lluita de classes, no?, que apareix en un moment de creixents desigualtats ara aquí amb l'economia, que no va massa bé, que està en desacceleració. Tot és residual, si vols, el turisme roig, aquests joves maoistes, però en qualsevol cas és residual si ho posem en magnitud de la Xina. Però és un símptoma de que quan busques coses noves, a vegades apareixen les velles.
0: Clar, perquè si haguéssim de dir en la Xina actual quin llegat

0: va deixar Mao, és a dir, la societat d'avui, què podem veure encara de petjada de Mao?
1: Doncs, sense anar més lluny, podem veure el sistema polític. És a dir, el sistema polític és el mateix. Comitè Central, Politburó, Comitè Permanent del Buró Polític, Assemblea Popular, i la Xina pobra de Mao i la rica de Xi Jinping són en aparença a l'extrem l'una de l'altra, però en el fons no ben bé. A qui li interessi la Xina, entre les pel·lis recomanades a la plataforma del 3CAT ara mateix, poden mirar o poden tornar a veure una pel·li que es diu L'últim ballarí de Mao. I no és una pel·li actual, és del 2009, però explica molt bé sobretot els últims anys del maoisme, l'obertura, les reformes capitalistes de l'època del Deng Xiaoping. És un ballarí xinès que a principis dels 80 va anar als Estats Units i s'hi volia quedar. I el règim vol que torni a la Xina, tota la peripècia diplomàtica en la qual es veuen els mètodes coercitius xinesos per obligar-lo a tornar. No explico més, ja es mira qui vulgui la pel·lícula, però sí. Més de 40 anys més tard la República Popular està impulsant una mica la tornada a la Xina de científics, investigadors. No volen que treballin per Europa, per Estats Units, volen que tornin a la Xina i que es dediquin a la indústria i a la recerca aquí a la Xina. No, no és el mateix, però existeix també xantatge, no és el mateix que en el cas del ballarí, l'últim ballarí de Mao, però sí que existeix el xantatge i la pressió, sobretot a la família, per fer que aquests, diguem, investigadors i gent més puntera torni aquí a la Xina, no? Amb una visió molt més nacionalista. I, de fet, per exemple, la pel·li també té detalls com el govern, el partit, decideixen en nom de la gent, no? És a dir, i això, malgrat l'aparença que pot tenir un turista que visita la Xina i que la veu com un país com qualsevol altre, de fet, aquests skylines rutilants de LEDs, els cotxes elèctrics, els habilidosos robots humanoides, tot això que fascina, alhora és la mateixa Xina que té comissaries encobertes a Europa per perseguir dissidents, la dels centres d'internament de uigurs, la de la censura a internet, que no té separació de poders, no hi ha un sistema judicial independent, desapareixen de la llum pública els ministres, els caps de l'exèrcit, encara hi ha uns 200 milions de pobres, és el primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle, amb grandíssima diferència sobre els altres. En qualsevol cas, aquestes dues Xines existeixen.
0: Clar. La Xina de l'era de Mao, la de fa 50 anys, si haguéssim de dir, entre el lideratge de Mao i el de Xi actual, salvant les distàncies, hi veus punts de connexió, semblances?
1: Clar, fins i tot a nivell, diguem, de mera observació i salvant molt les distàncies i les diferències de l'època en què estem, no? Una primera qüestió és la concentració de poder. Des del 2018 no hi ha límit de mandats per a Xi Jinping i, per tant, no ha d'abandonar el poder. Això no havia passat des de l'era Mao. Uh-huh. Una altra conseqüència és que quan només hi ha una figura així, que és tan poderosa, que concentra tot el poder, automàticament existeix el que és el culte a la personalitat, que això era una de les característiques essencials de la Xina de Mao i també s'està produint, òbviament, a la Xina de Xi Jinping. Un element més que ens retrotrau a l'era Mao, la purga dels dirigents rivals. Ja per arribar al poder hi va haver purgues, per arribar al poder Xi Jinping hi va haver purgues i sobretot després ha reduït a zero la capacitat dels seus rivals dins del partit. En definitiva, tot plegat són una mica característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en aquesta Xina de Xi Jinping, i totes dues troben en el nacionalisme aquest factor de cohesió enfront de suposades amenaces exteriors o de rivalitats. A vegades no són suposades, són reals. Per exemple, en el cas de Xi, el pols creixent amb els Estats Units, els contenciosos històrics amb el Japó. Vaja, que un enemic extern una mica sempre va bé per unir de cara a dins.
0: Doncs ens has situat molt bé sobre què va passar en aquell moment i com es veu avui la figura de Mao i la relació també amb la de Xi. Així que estem a punt ara, ho farem amb unes persones que ens acompanyen tot seguit, obrirem el llibre vermell. No sé si encara és ben popular aquí. Es troba fàcilment?
1: Sí, precisament aquest matí m'he passejat per aquest mercat de Panjalloan. Aquí sí pots trobar el que vulguis. En pots trobar d'antics i en pots trobar de les incontables reedicions o, diguem, falsificacions que vulguis, i pots trobar-lo, sí, en tots els idiomes. És un dels factors d'internacionalisme permetia publicar el llibre vermell en tots els idiomes del món.
0: Doncs ara hi afegirem el català. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
1: Bona nit.
2: A la Xina, la ideologia burgesa i la petit burgesa, així com la ideologia antimarxista, perduraran encara molt de temps. Aquí el sistema socialista pràcticament ja s'ha establert. En el terreny de la transformació de la propietat dels mitjans de producció, ja hem assolit una victòria fonamental.
0: Doncs així és com sona en català el llibre roig de Mao Tse-tung, però hauríem de dir que estrictament són les paraules de Núria Barberà, que és la traductora del llibre. Núria, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
0: Com t'arriba l'encàrrec i com arribes a dir que sí? Com ha anat això?
3: Bé, a mi l'encàrrec m'arriba a través de l'editorial Rosita y Amparo, que en aquell moment encara no havia sortit a la llum, i gràcies a una bona amiga, no?, que els havia parlat de mi. I bé, l'editorial apostava per publicar-lo enguany, no?, també per la commemoració del 50 aniversari de la mort. I bé, jo no havia traduït mai tot un llibre, per a mi era un repte molt, molt fort, no?, però em va semblar també una aposta, no?, i un repte emocionant, no?, li dic jo també. Sí.
0: T'ha sorprès alguna cosa especialment del llibre roig?
3: Sí, m'ha sorprès molt, perquè, clar, al final, si coneixes, no?, la història de la Xina, saps moltes coses sobre Mao Zedong, però llegir el llibre et canvia bastant també la perspectiva del líder, no?, en si, de com ell s'expressa, quin és el seu discurs, com s'adreça a la població, de quina manera ho fa, no?, amb aquella intencionalitat, no?, molt, molt adoctrinant, no?, llavors aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no?, i quina Xina era la Xina d'aquell moment, no?, era una Xina que no té res a veure a nivell població, no?, igualment era gran, però no tant com ara, i també no era una Xina tan rica, no?, com ara, era una Xina més aviat pobra, no?, d'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no?, llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també. Doncs que en aquest passat.
0: Ah, qui agafi el llibre en català, el primer que es trobarà és un pròleg de Laura Llevedat. Bona nit, Laura.
4: Hola, bona nit.
0: Per què creus que està bé llegir el llibre roig avui dia? És a dir, és un llibre per convençuts o està bé que el conegui tothom? Què et sembla, tu?
4: Bueno, jo una mica el que plantejo al pròleg i una mica com pensava, no?, en aquest llibre, és que més que ser un llibre que necessitem llegir per entendre què és el que passava en aquell moment, és sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, un llibre que va ser com un símbol més aviat, més que un llibre, diguéssim, és això, un objecte que és un objecte històric, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català, perquè no hi era, i és molt valuós que recordem que això ha existit.
0: Clar. Per acabar, no sé si ens podeu ajudar a dimensionar aquest llibre. Deu ser un dels llibres que més es deu haver editat. Ara ha arribat en català per primera vegada, però no sé la de reproduccions que deu haver tingut.
4: Núria, tu això ho saps?
3: Sí, clar, no sé ben bé les reflexions. Clar, sí que es diu que en el seu moment, quan es va publicar a la Xina, es van fins i tot construir fàbriques, impremtes per a imprimir el llibre, es parla de milers de milions de publicacions del llibre. No desconec la xifra exacta, no? Però molts. Es diu que és el llibre més traduït després de la Bíblia.
0: Doncs Déu-n'hi-do, i tenint en compte les dimensions del país, si va circular fort per allà i encara circula, segur que són moltes i moltes unitats. Doncs us agraïm molt que ens hagueu atès aquesta nit. Núria Barberà, traductora del llibre roig, i Laura Llevedat, autora del pròleg. Bona nit, una abraçada.
3: Moltes gràcies.
4: Bona nit, gràcies.
2: Bona nit. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
12: Catalunya nit.

0: aquí.
1: Nosaltres també encara som aquí, tot i que són ja 11:15, passa un minut de 11:15. Aquest és el tema que ens han enviat els Amics de les Arts amb missatge personalitzat, i són així.
0: Però encara som aquí.
1: Encara som aquí, és el seu nou tema. Demà esperem ser aquí també i comencem a mirar-nos ja cap on apunta el dia. Com encarrilem aquest 10 de setembre, Marc?
2: Doncs mira, estarem pendents de la notícia, encara que ha esclatat aquesta tarda, la publicació dels documents de classificats sobre l'entrada massiva a Ceuta. Recordem que hem sabut que el CNI va advertir als governs tant espanyol com marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Fa poca estona hem tingut la primera reacció de Pedro Sánchez, s'hi ha referit en una piulada X. El president espanyol també assenyala el CNI, com sentíem abans, el delegat del govern espanyol a Ceuta, però sí amb un altre to, justifica la prudència de la intel·ligència espanyola, perquè, segons diu, el CNI no va alertar de la magnitud del que podia passar, no va emetre cap alerta més gran en la seva cadena de comandaments de les Forces Armades, la Policia Nacional o el Ministeri de Defensa, i fins i tot diu que és comprensible el paper que va tenir el CNI, perquè amb la informació que tenien doncs no es podia preveure una crisi migratòria com aquesta.
1: Doncs això demà serà notícia. També és notícia cada dia pràcticament Donald Trump, però demà amb més motiu, perquè estem pendents de que comparegui en aquesta convenció republicana que s'ha tret de la màniga. Tornem a connectar amb Dallas. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
1: Això ja està en marxa. No sé si està previst que actuï aviat Donald Trump. Què està passant?
3: Sí, encara haurem d'esperar unes 6 hores aproximadament perquè Donald Trump compareixerà cap a la recta final d'aquesta convenció. Sí, sí, això serà cap a les vostres 3 de la matinada. Ha començat tot plegat després d'haver pogut gaudir dels grans hits del country, amb noms com el de Shania Twain o Garth Brooks, i ara sí que ja comencem a sentir els primers delegats que compareixen en aquesta convenció republicana, i en la qual doncs, avui, com tu has apuntat, Donald Trump serà el gran protagonista, una mica en sacrifici del seu número 2, del vicepresident J.D. Vance, que havia de ser, segons el programa original, el protagonista de la primera nit, però ha desaparegut d'aquest programa perquè Donald Trump, com ja sabem, fa i desfà, i evidentment doncs, ell busca de ser el gran protagonista d'aquesta convenció, de convertir-la en un bany de masses que li serveixi per a recuperar la popularitat que ha anat perdent els darrers mesos. I aquí doncs, va arribant la gent, encara no s'ha omplert del tot aquest palau d'esports dels Maverick d'aquí de Dallas, però vaja, sí que en aquests primers minuts podríem dir que ja hi ha un 80% de l'aforament ple, i per tant doncs, moltes ganes per part de tot aquest seguit o aquest sèquit de militants republicans que han arribat d'arreu dels Estats Units.
1: Doncs demà ho explicarem. Gràcies, Oriol.
3: Adéu, bona nit.
1: Segur que demà alguna cosa els arribarà al matí de Catalunya Ràdio, també de Donald Trump, Marc.
2: Sí, segur que sí, en parlaran d'això, però també seguiran recollint reaccions de la decisió del major Trapero de deixar la Direcció General de la Policia. I recordem, Manel, que demà serà la vigília ja de la Diada Nacional de Catalunya, i tot això s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio. Saludem el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
4: Què tal, bona nit, com estàs?
2: Molt bé, escolta, demà em sembla que teniu una de les protagonistes del dia, almenys de la primera part del dia d'avui.
4: Sí, ja saps que sempre ens agrada el matí, quan algú és notícia, tenir-la als nostres micròfons, i tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, protagonista per partida doble, perquè hem començat el matí patint per les pluges i després amb el debat sobre la conveniència dels avisos és alert, i després l'hem continuat amb la sorpresa de la dimissió de Josep Lluís Trapero. Tot això ja ho hem explicat aquest matí, però, esclar, hi ha moltes preguntes encara per fer-se, i demà tindrem a la consellera Parlon per fer-li, no?, per veure què hi ha darrere d'aquesta dimissió, perquè avui, quan ha comparegut la roda de premsa, no ha quedat molt clar, no ha volgut mullar-se gaire sobre per què marxa el major Trapero de directora general de la policia.
2: Doncs a veure si demà en traiem l'entrellat, i demà tot això coincidirà més amb la prèvia de la Diada.
4: Sí, exacte, i amb el que passarà a la tarda al Fossar de les Moreres. Sí. De fet, també li preguntarem a la consellera de com preveuen la seguretat, perquè recordem que ha convocat Aliança Catalana amb Sílvia Oriols i també hi ha grups contraris que han convocat el que és, de fet, la trobada de l'esquerra independentista, que ja ho era tradicionalment abans que arribés Aliança Catalana, i ja es preveu que sigui un punt calent d'aquesta diada, i per tant també hi anirem des del matí i parlarem amb alguns dels implicats per veure com s'escalfa l'ambient de cara a la tarda, que esperem que no s'escalfi gaire. Després també donarem novetats de Ripoll. No et puc explicar gaire, Marc, perquè ho avançarem demà al matí a l'informatiu, que són interessants i que també tenen a veure amb Sílvia Oriols. I bueno, demà, com que és dijous, farem taverna, i com que avui ha jugat el Barça, que escolta, quin festival de gols, a més a mitja tarda, que sempre ens va bé, doncs farem una mica d'agora esportiva per acabar de rematar el dia, i aquest dijous, que per molts serà vigília de festiu, però que per nosaltres no, que divendres seguirem amb el programa especial de la diada.
2: Això t'anava a dir, recordem que divendres també al matí de Catalunya Ràdio i també al Catalunya Nit, per recollir tot el que dongui de si a la diada. Maiol, doncs a partir de les 6 us escoltem amb en Ricard Ostrell al capdavant. Bona
4: Fantàstic.
2: Nit.
4: Fantàstic, doncs escolta, xerrem demà, bona nit.
1: I demà serem també a Tàrrega. Marta Vives.
5: Doncs sí, 4 dies de talent, trobada i arts escèniques a través de 57 muntatges, el 60% dels quals gratuïts, que es desplegaran per tot l'espai públic de la ciutat. La inauguració serà demà al vespre amb un espectacle de la companyia catalana Kamchatka a l'Hort Barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet, que és la directora artística de la Fira, ens ho explica.
6: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
5: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts. És el que farem durant els pròxims 4 dies a Tàrrega i nosaltres us ho explicarem.
1: A l'hora que fem el Catalunya Nit, les redaccions dels diaris treuen fum. Ens saludem cada nit una. Avui anem cap a la Vanguardia. Saludem a la seva subdirectora, Isabel García Pagant. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Avui dia intens, eh? Com plantegeu la portada?
7: Doncs tarda intensa, sembla que els dimecres són els dies dels informes de la policia sobre Ceuta,
1: sí,
7: perquè la
1: veritat.
7: Setmana passada vam estar parlant del mateix. Bé, avui ja tenim més detalls, no?, amb aquesta desclassificació de documents, i llavors la portada obre amb aquesta informació de que el CNI va avisar via WhatsApp sobre les crides que hi havia a les xarxes per assaltar la frontera de Ceuta. Evidentment...
1: Digues, sí.
7: Perdona.
1: No, què més?
7: No, evidentment, la foto del dia se l'emporta la Minya Mal, nou, amb aquest braçal de capità que ha estrenat avui a la segona part del partit contra el Feyenoord, i, evidentment, la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director de la policia de Catalunya.
1: Sí, sí, són els grans temes del dia, sens dubte. Si haguessis d'escollir un reportatge, un article d'opinió, alguna peça del diari de demà, quina en recomanaries?
7: Us faig una tria, l'opinió i el reportatge que hi ha a les planes d'esports, l'opinió del seu cap, de Joan Josep Pallàs, i el reportatge que fa el Juan Bautista Martínez sobre que ara hi ha massa nous a l'equip de Hansi Flick, després de passar tot l'estiu buscant un nou. Un reportatge a les planes d'economia sobre de què depèn exactament el futur de la marca Seat, que aquests dies hem estat parlant molt sobre si estava en perill o no estava en perill, i l'Eduardo Magallona ens explica exactament què és el que necessita SEAT per mantenir-se com a marca, i un article provocador del Josep Martí Blanc, que està a les planes de política, sobre aquest informe que fa llistes de periodistes en funció de les seves suposades vinculacions ideològiques a l'hora de participar a les tertúlies.
1: Doncs sí, una polèmica més. Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Isabel.
7: A vosaltres. Gràcies, Manel.
1: Ens deien ara que el Barça té molts nous, i nosaltres aquí al Catalunya Nit també hem buscat tot d'estrelles perquè ens acabin de rematar a porteria el programa, i avui estem contents d'incorporar en aquest espai la periodista i escriptora Míriam Cano. Míriam, benvinguda.
8: Moltes gràcies.
1: A veure, de tot el que hem explicat avui, quines reflexions et venen al cap?
8: Doncs mira, hi ha una cosa que em fa patir molt a mi, i suposo que a molta gent, que és aquest auge dels discursos reaccionaris.
9: Sí.
8: I per mi l'única manera d'acabar amb aquests discursos reaccionaris és precisament fent una bona gestió, és a dir, que els governs facin una bona gestió, i cada cop que hi ha una d'aquestes relliscades, penso que és benzina per la ultradreta i per aquesta mena de discursos d'odis. Està clar que la immigració es percep com un problema. Els governs hi haurien de fer alguna cosa. Ho hem vist en el discurs de la líder d'AFD, en què es parlava directament de deportació, i en el cas, per exemple, del crim de Manresa,
9: sí.
8: I en el cas del crim de Manresa, per exemple, tant el Pere com l'Otman, els dos menors que encara continuen en un centre de menors, venen d'una cadena molt llarga de desestructures. En el cas d'en Pere, per exemple, la seva mare ja és algú que va quedar embarassada d'ell en un centre de menors, no? Per tant, aquesta idea del boc expiatori, de què també parla René Girard, en què la gestió de les crisis es busca un culpable únic sobre el qual es projecten problemes estructurals molt més grans, com la crisi de l'habitatge, la precarietat laboral, mil coses. Em sembla que el que caldria per anul·lar aquesta teoria del boc expiatori és precisament que hi hagués una gestió molt millor per part de l'esquerra i per part de la dreta mateixa. Sense deixar tampoc aquest discurs reaccionari, Trump, amb la seva política de l'espectacle, quan ja se li acaba, no?, tota aquesta embranzida, aquesta popularitat dels primers anys de mandat, en torna a muntar un altre, amb focs artificials, i converteix també l'ICE en part d'aquest espectacle. És a dir, totes aquestes polítiques antimigratòries també s'utilitzen com a part de l'espectacle de la ultradreta. En fi, em sembla que amb tot plegat caldria d'alguna manera buscar alguna cosa que fes retrocedir aquesta por, aquesta percepció de la ciutadania, de que alguna cosa, de que hi ha un culpable, no?, que està fent que tot se'n vagi en orris, a partir justament d'aquesta bona gestió. Jo no sé, no sé si aquests missatges no es van interpretar bé, no sé si no van anar pels canals adequats, però en qualsevol cas ho veiem una vegada i una altra, que aquesta mala gestió només fa que donar ales a aquest pensament reaccionari. És una cosa que em preocupa personalment, i crec que també a molta gent, no?, que trobin aquesta raó en un fet palpable com és aquesta gestió despistada, gestió irresponsable, però que realment és l'única manera, aquesta responsabilitat, de que aquest pensament no acabi com a Alemanya. Estem en aquest perill.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i també al Ripollès. L'episodi de pluges torrencials ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, així com el Vallès Occidental, però ja s'ha superat la fase més complicada. El telèfon d'emergències ha rebut més de 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Cap, però, ha estat de gravetat. Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar totes les mesures abans del previst. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ho justificava així.
2: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: La pertorbació ha deixat registres d'entre 80 i 100 litres per metre quadrat al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Més notícies, Txell Garriga.
3: L'any passat, 556 persones van morir per suïcidi a Catalunya. Són 9 persones més que l'any anterior, segons dades del Departament de Salut. Tot i això, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys que el 2022, i també redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17% les idees suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. Ho explica el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
4: Creiem que hi ha una responsabilitat per part de l'Ajuntament en el moment que va donar la llicència d'obres per fer un túnel amb aquest subsol a la zona de...
1: És evident que aquest no és el tall de veu que esperàvem d'aquest psiquiatre i director. En canvi, sí que ens explicava l'advocada que representa els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet, que també demandaran l'Ajuntament de Barcelona, després que dilluns anunciessin un requeriment col·lectiu contra el govern de la Generalitat per l'ensorrament provocat per les obres de la línia 9 del metro.
3: El CNI va advertir al govern espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. La pèrita judicial especialista en ciberinvestigació, Selva Orejón, afirma que és important esbrinar a quines mans va arribar i quines decisions es van perdre. Ho ha afegit que si no es va actuar va ser perquè no hi va donar prou credibilitat. Ho explicava en una entrevista al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
5: No és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió. La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també...
1: Més d'un miler de persones han reclamat aquest vespre a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans presumptament d'un grup de menors la setmana passada. Els últims dos joves detinguts pel cas estan en llibertat vigilada des d'avui, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages ha demanat un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.

0: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, a la sala de música, on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons a Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, també hi haurà temes del seu últim disc.
1: D'aquell 27 d'abril del 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert El Temple de la Música de Protesta, com defineix la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
2: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
0: Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i un últim de Gabriel Jesús.
1: I la resta de resultats en aquesta primera jornada de la Lligueta Europea són aquests. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb un hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1 i Stuttgart 3, Viking 1.
0: A Tarragona, començar la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries de Lleida davant del Joventut i del Manresa amb l'Andorra.
1: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 14, 27, 34, 36, 47. Sols, 3 i 4.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Com ens construïm les dones?

0: Ens construïm a través de molts aprenentatges, però també molt a partir de la mirada dels altres. A les dones, des de petites, se'ns parla molt d'un cert cànon de bellesa, si són prou guapes, altes o primes. I aquest és un valor que, passin els segles, sempre és allà. Com ens mesurem també nosaltres? Per les parelles que ens escullen, triem nosaltres, ens trien. De tot això parla la primera novel·la de l'actriu, dramaturga, traductora i ara també narradora, Cristina Genevat. Es diu Sorra, la publicada a La Magrana, i avui surt a la venda.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Yeah.

Sentim aquesta cançó que es diu Petty Crimes, que ens agraden molt. Aquests crims, també, com aquesta cançó de la Molly Elizabeth, és el que algunes vegades fem les dones per ser acceptades. Si estem tan pendent dels altres, com trobem la manera d'estimar-nos a nosaltres mateixes? Ara reflexionarem amb la Cristina Genevat sobre tot això i acabarem el programa d'avui amb Olga Ábalos, que ens fa un resum de totes les artistes que van néixer al setembre i pot ser que sigui una collita meravellosa? Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: I ja tenim la Cristina Genevat aquí a l'estudi. Cristina, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Amb aquesta criatura nova.
1: Exacte, sí, sí, amb aquesta nova criatura, sí.
0: Perquè a part, tu ets traductora, te n'has fet un fart, m'imagino, de llegir, de traduir, de pensar... Però sí, quan una està a l'altra banda com a escriptora, què?
1: És que per mi ha estat com una evolució natural. En tenia moltes ganes. Ja havia escrit moltes paraules d'altres, havia buscat la millor manera d'explicar les frases que havien inventat altres i tenia moltes ganes de fer una novel·la meva.
0: Doncs està aquí sorra, més en premi i tot, lo sí. Somni, contenta, no m'imagino?
1: Contentíssima.
0: Arribar molt, molt i moldre.
1: Sí, molt feliç, la veritat que molt feliç, sí.
0: Escolta, a veure, com ho explicarem això sense fer spoilers? Sorra és la veu de tres dones.
1: Exacte, són tres veus de dona en tres edats diferents. Uh-huh. Una té 12 anys, l'altra en té 23 i l'altra en té 47, i viuen tres moments de la vida d'una dona molt diferents. Uh-huh. La que té 12 anys, doncs, és adolescent, bueno, és preadolescent, acaba de fer el canvi, està descobrint moltes coses de la vida. La que en té 23, doncs, ja n'ha après algunes... Està en plena eclosió vital, sexual, professional i de tot. I la que té 47, doncs, doncs està en una altra etapa, que és una etapa de canvi, que no és, és la més gran d'aquestes tres veus, però segurament és perquè jo no sóc capaç d'escriure una veu encara de 70 anys. Mm-hmm. Però em pregunto si no hagués fet quatre veus si hagués tingut 15 anys més.
0: Clar, hi ha aquesta dona de 47 anys que s'acaba de separar perquè, uh-huh, perquè el seu home ha estat infidel amb ella. Uh-huh. I vaja, ja parlarem d'això perquè hi ha molta reflexió al voltant d'aquesta qüestió. Però hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que aquestes dones diferents estan en moments diferents de la seva vida. Uh-huh. I jo pensava si també quan un escriu un és capaç de veure's en tots aquests moments de la vida. És a dir, hi ha molt de Cristina Genevat aquí o no? Perquè, clar, tu vas dedicar a la dansa... També sí, estiuejaves en un lloc de mar...
1: Sí,
0: però... Clar,
1: però
0: tu és no l'has com, escrit
1: com
0: per fer biografia.
1: Com diu la Mercè Rodoreda, que m'encanta, sí, jo sóc totes i cap és jo. Saps? És a dir, hi ha coses de mi, inevitablement, no? Això tu ho saps també, quan escrius, hi ha moltes coses que passen per la teva vivència i moltes d'altres que no passen per la teva vivència en absolut. És a dir, que són històries que t'han interessat, que t'han cridat l'atenció, són detalls que has sentit i que has volgut col·locar en un lloc determinat. Llavors, cap d'elles és jo.
0: Però sí que tu, per exemple, has passat per totes aquestes fases en el sentit d'edat.
1: No. d'edat. Ah, d'edat, sí, d'edat, sí.
0: D'edat,
1: sí.
0: I llavors, no sé si també hi ha una conversa amb la Cristina Genevat i la nena que va ser, o la noia que ballava... És a dir, també ha estat un viatge, podríem dir, cap a dins, també personal?
1: Sens dubte ha estat un viatge cap a dins, perquè tenia moltes ganes, amb aquest exercici d'escriure-les jo, tu, ella, no?, de fer servir les, uh-huh, les persones del singular per posar una veu narradora diferent i que els estils d'aquestes tres dones amb aquests tres moments diferents fossin clarament diferents en la manera de parlar, en la manera d'expressar-se... Jo és una nena de 12 anys que parla amb molta contundència, sense filtres, sense judici, sense ser políticament correcta, no?
0: Això és una cosa molt divertida perquè sí, representa per la música que se sent i tot, que hi ha molt dels 80 en aquesta història,
1: sí, sí.
0: I llavors ja és un món sense filtre, on parla d'un company de classe i diu és grassonet però em cau molt bé.
1: Sí.
0: És homosexual, però simpàtic, no?
1: En aquest sentit... No, homosexual, no.
0: No
1: diu això, ho diu més fort.
0: Sí, ho diu més fort.
1: I a més, no és... Sí.
0: Però estem aquí.
1: Perquè estem allà.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: estem allà i perquè per mi era molt important, és molt evident des del primer capítol que estem parlant dels anys 80, és a dir, que estem en un altre tipus d'infantesa, no? Una mica més Stranger Things que no pas avui dia, diguem. Uh-huh. I... I estem allà, i això es veu des del capítol 1, no? Que estem parlant de monedes de 25 pessetes.
0: I col·legets, i gelats.
1: I col·legets, i la Cam i la Frigo, i bueno...
0: Infància, no, també? I criatures, sí, també, que estan més soles que avui, però sí, no ho dic en el sentit negatiu, sinó que tenien més independència.
1: Sí,
0: ara
1: més
0: no
1: llibertat.
0: Parlaríem d'una infància així.
1: No, ara és difícil veure un nen de 8 anys que se'n va en bicicleta amb els seus amics a la muntanya, i això és una cosa que quan nosaltres érem petits era el més comú, l'estrany era no fer-ho, no? Llavors, sí, aquests nens, aquesta colleta que investiguen aquest crim que hi ha hagut, no? I aquesta és la part thriller que té la novel·la. Tot això, evidentment, està super, super aclimatat i ambientat a finals dels 80, principis dels 90, que és, evidentment, quan jo tenia aquesta edat. Això és claríssim. Llavors, sí, després la següent també és a finals dels 90 i també té l'edat que tenia jo en aquell moment, i la més gran també, amb la qual hi ha coses de la Cristina, hi ha coses de com la Cristina s'ha vinculat amb el seu entorn i amb la història i amb com es fan les coses o com es viuen o com es diuen les coses en aquell moment.
0: I com hem canviat, com ens expressem tan diferents.
1: Totalment.
0: Qüestions que ara, vaja, la gent no entendria o els semblaria que estan, això com dèiem, són profundament políticament incorrectes, en aquell moment eren absolutament normals.
1: Sí, però em sembla que tampoc és que la novel·la vagi d'això en absolut, simplement que el llenguatge és el que és perquè és una nena petita, sí que és una mica més políticament incorrecta, però tampoc va d'això.
0: No, simplement.
1: passa per sobre, però sí que és veritat que hi havia, depèn de quines coses, que jo tenia ganes de col·locar-les clarament d'època, no? Diguem, de fer una mica d'època. Amb les tres veus.
0: Mira, d'època és, per exemple, aquesta cançó que surt al llibre de Sorra de Cristina Genevat.

0: Flash Dance, això és meravella,
1: qualsevol,
0: no?
1: Nena que tenia 12 anys l'any 88 i volia ser ballarina, la seva heroïna era l'Alex Owen, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula Flash Dance.
0: Podia haver sortit fama, també, no?
1: En aquell moment. Podia haver sortit fama, sí. però Flash Dance és una pel·lícula que jo, quan era adolescent, bueno, a mi preadolescent, no sé, la deuria veure 100 vegades, no sé, milers de vegades. I sí, llavors és una nena que s'emmiralla amb aquests referents, no? Amb els referents que teníem en aquell moment, que eren molts menys, perquè teníem molta menys informació en general de tot. Llavors, si volies ser ballarina i t'agradava la dansa, que no era clàssica, no sé, era una pel·lícula molt d'aquell moment.
0: Molt de referència.
1: Sí.
0: Això que dèiem, no? La mirada també, com ens presentem. Un dels temes, jo crec, principals d'aquest llibre és la mirada en relació al desig, la fantasia, i també, sobretot, la mirada dels altres cap a una mateixa, i com això influencia la manera de moure's, d'existir, i també de relacionar-se. Sí. Un dels personatges, per exemple, que és una cosa que... no sé com ho diu exactament, ara no ho recordo, hauria de buscar, però que se sap guapa, diguéssim.
1: Sí.
0: Se sap guapa, diu, com ho fan les lletges, no?, per viure, pràcticament.
1: Sí.
0: No recordo quin és el moment, però vull dir que em fa molta gràcia, això. Aquesta consciència d'una mateixa i com es fabrica amb la mirada dels altres, perquè és una dona que des de petita ha tingut èxit amb els senyors.
1: És una... Em resultava molt interessant, com que volia parlar de l'entrada en el que és la invisibilitat de la dona, no? La dona a partir dels 47, 48 anys, a perimenopausa, aquella cosa que ens deien quan érem jovenetes, no? Hi ha un moment en què les dones es tornen invisibles, no? Que ara està super...
0: és molt lleig dir-ho. Jo crec que són més visibles que mai, eh?
1: Sí, però...
0: hem de començar a canviar el discurs, eh?
1: Però jo estic absolutament pro de canviar el discurs, però és cert que més que mai també les dones de la meva generació tenen un tema amb fer-se grans i amb el seu aspecte físic, és a dir, jo crec que més que mai estem empoderades i som més visibles que mai, però hi ha una obsessió amb el físic tremendo i això no ens ha passat. I això no sé si estem més avançades o menys que les nostres mares en aquest sentit.
0: També hi ha un negoci al darrere.
1: Totalment.
0: És a dir, ara les dones menopàusiques o perimenopàusiques s'han convertit en una mena de, de comerç, eh?
1: Sí,
0: vull dir, som
1: totalment
0: un negoci.
1: Som un negoci absolut. I a més és que una dona que entra en una edat en la que ja no primarà, o sigui, ja no serà prioritària a la seva vida el vincle, la seducció, l'instint reproductiu, aquesta dona comença a ser perillosa, històricament, no? És les bruixes que cremaven, doncs eren dones grans i sàvies que tenien experiència, que ajudaven, que acompanyaven. Hi ha moltes cultures en les que les dones grans són les jefes dels cotarros.
0: Però no és amb la cultura justament que ens hem criat totes.
1: No.
0: I de fet tu parles molt, això, el llibre. La teva protagonista fins i tot ho juga en alguns moments, és a dir, se sap guapa i per tant juga aquesta seducció.
1: Això és el que et volia,
0: no?,
1: dir.
0: I això em sembla interessant, també.
1: El que volia dir és que com que tenia moltes ganes de parlar d'aquesta entrada en la invisibilitat de la dona que té 47 anys i que es veu que ha de començar a utilitzar altres eines, em va semblar molt interessant que aquesta dona més jove justament fos algú que podia jugar fortament les seves cartes en quant a capacitat de seduir i d'agradar, no?, i de ser mirada. Tenia ganes de que aquesta fos molt mirada perquè després la gran, en no ser-ho, hi hagués un contrast aquí, no? Era interessant que fos així. Era interessant que fos han deixat de mirar-me quan ballo, no?
0: Parlaves tu ara de l'hormona, també.
1: Sí.
0: Que jo crec que és una qüestió que no valorem tant, no? Estem sempre parlant de sentiments, però no parlem de l'animal que tenim dins.
1: Sí.
0: I si la nena ens parla de la primera regla, per exemple, i dels primers tampons i de com se'ls col·loca, etc., tenim una noia jove que sap que els seus atributs agraden una sèrie de senyors i que... és un tòpic amb potes, vull dir, és la senyora que lliga amb homes més grans perquè la troben seductora. És una noia de 23 anys, no? I també hi ha una altra dona que també ella es diu d'ella mateixa, que diu que sóc un tòpic perquè ja no agrado o perquè em posen les banyes amb una dona més jove. Clar, això és on es posen els altres, però on has posat tu aquestes dones quan les has escrit? O sigui, on les volies posar?
1: Em
0: sembla que són més víctimes dels tòpics del que pensem.
1: Jo crec que la que dius que té vincles amb homes més grans és perquè li agrada i s'ho disfruta. És a dir, ningú l'està utilitzant per res. És a dir, ella fa el que amb ella li dona la gana perquè pot, saps? I en aquest sentit és utilitzada, és col·locada en un tòpic... És una dona feliç de viure la seva sexualitat al màxim, li encanta agradar i ho gaudeix tot el que pot. I jo l'he escrita des d'aquest lloc, no compadint-me ni pobreta ni... És un tòpic, no és un tòpic. És una tia que disfruta del seu cos al màxim i s'ho passa bé. I no és... Crec que està amb qui vol i quan vol, una mica, no?
0: El que passa és que hi ha alguns senyors que després costa més de treure-te'ls de sobre, sí. Són una mica paparres.
1: Sí, es troba alguna paparra pel camí que li costa una mica perquè ella ha viscut l'aventura que ella volia viure. Ella viu aventures, no? Viu aventures perquè li ve de gust i les que no les viu se les imagina, que aquí Sorra també té molt d'això, Sorra té molt del que no és viscut, del que és projectat, del que és imaginat, del que és un record real i el que no és un record real perquè la imaginació l'ha alterat i l'ha convertit en una cosa que no és, no? Sorra són els castells que ens fem i que se'ls emporta el mar. Llavors, aquesta dona entre 23 i 26 anys que té aquesta expansió sexual, seductora i imaginativa, és algú que està molt pendent del vincle, no? De la seva sexualitat, de les seves relacions...
0: Tu t'hi reconeixes aquí? Reconeixes la Cristina Genevet de jove? En el sentit que tu ets una dona molt guapa. Ara no vindrem aquí, no tan guapa, no, sí, tu ets una dona molt guapa. I a més, has treballat d'actriu, és un món, és a dir, un món en el físic és molt important. Tu tenies ganes, t'hi reconeixes d'alguna manera o tenies ganes d'explicar, escolta, és que per què no podem parlar del nostre desig i de les nostres ganes?
1: Reconèixer-me no m'hi reconec. Com et deia, com deia la Rodoreda, jo sóc totes i cap és jo. I no, jo no sóc aquesta noia. No sóc aquesta noia i no vivia les meves relacions d'aquesta manera, perquè sóc d'una altra manera. És un caràcter diferent, el meu. Evidentment, hi ha coses de mi, evidentment, maneres de pensar, maneres de parlar... Decisions que he pres sobre coses a cada moment s'assemblen molt més a mi, potser, que a una altra persona.
0: Clar,
1: no?
0: Jo ho deia també en el sentit, no et preguntava tant a nivell biogràfic, sinó també la mirada que a vegades, és a dir, determinats cossos, determinades cares provoquen en els altres. I com que tu, encara que no vulguis ser així, o et prenguis les coses d'una altra manera, com deies, et vegis amb situacions d'aquestes, no? On realment aquests personatges, aquests homes, que per cert no queden massa bé, perquè alguns són, és a dir... O són uns senyors bastant infidels o són gelosos, vull dir, no són, o són gent que vol semblar una cosa i en són una altra, vull dir, que tenen les seves contradiccions.
1: Sí.
0: També, clar, t'hi has col·locat aquí, vull dir, has col·locat els personatges, volies explicar coses aquí.
1: Evidentment que volia explicar coses, i ella també, la dona més gran, és duríssima amb ella mateixa, és duríssima. No es presenta com una campiona, ni molt menys, no? Es qüestiona cada cosa que pensa, fins i tot. No les que fa, sinó fins i tot les que pensa. I sí, no hi ha guanyadors ni perdedors. Potser algun home no queda molt ben parat, però en canvi n'hi ha que queden estupendos. El Romà queda meravellós. És algú que no existeix, no? És algú tan idealitzat que... I després el metge és fantàstic i hi ha senyors que no queden del tot malament. Però és veritat que és un punt de vista femení, és un punt de vista sempre des del lloc de la dona i des del patiment que pot tenir aquesta dona o aquestes dones pels seus vincles emocionals, no? Que al final és el que més fa patir a les persones en general, no només a les dones, sinó que crec que els vincles i la gestió dels vincles és el que ens fa patir i gaudir més a la vida, tinc la sensació. Close your eyes, give me your
0: hand, darling. Do you feel...
2: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.

0: que escolten els homes i ara diuen, home, que ens deixa malament la Cristina Genovat en aquesta novel·la. No, és veritat. Clar, no és veritat.
1: Mira, a mi em passa una cosa. Jo els homes els estimo.
0: Sí.
1: Jo tinc molts homes a la meva vida que estimo i, a més, estic criant un fill mascle i em faig moltes preguntes, moltíssimes preguntes, de com fer-ho. Com ho fem? Com ho hem de fer? Com ho hem de fer? De quina manera els hi expliquem? Com s'han de comportar? Com han de regular, depèn de quins impulsos que es poden trobar, com hem de gestionar el patriarcat que encara queda, que és molt, i malauradament, tal com van les coses en el món, sembla que la cosa se'ns pot complicar una mica. Deixem-ho aquí, perquè no es tracta de parlar de política, però sí que estic una mica preocupada per, bueno, per les extremes dretes i per... I em faig moltes preguntes de com educar, no? Perquè al final tens una responsabilitat quan tens criatures i... Però això et dic que no és una qüestió. Jo els homes els adoro, però són imperfectes, igual com ho som les dones.
0: Però sí que és veritat que l'educació ens ha marcat a tots molt, i tu deies ara que busquem el vincle, tant homes com dones, però sí que és cert que l'amor romàntic, la idea aquella del príncep blau, aquesta emoció que té, per exemple, la Violeta, la nena petita, quan es veu en l'altre i reconeix aquella altra persona... Això és important. És important perquè ens expliquen ja des de les pel·lícules, des de Stranger Things, a tot arreu, ens expliquen que ens enamorarem, i jo crec que en aquest sentit sí que les nenes des de petites ens munten allà un pastís brutal.
1: Sí.
0: Molt de princesa de Disney, de vindrà algú amb el carruatge et salvarà. I això jo crec que pesa, però no sé.
1: Sí, però és curiós com... Sí, totalment. Però tan bonic com és la primera vegada que et sents enamorat, no? I tan preciosa com és aquesta sensació. No ho sé, hi ha algú que va més enllà per mi de contes o no contes. És fisiològic, jo crec, no? És sentir el desig, l'enamorament, les ganes d'aquest vincle, aquest amor que apareix, no? Que va tornant i que, de fet, és un personatge... que les vincula, en certa manera, no? Que és aquest romà que és amor al revés. Perquè torna i va tornant i va trucant a la porta en diferents moments, no? Que és per mi la clau de tot. O sigui, per mi l'amor...
0: És una mica la cançó de les Bangles que estem sentint ara. Una mica dona'm la mà, tal, aquestes primeres emocions.
1: Aquestes primeres emocions i aquestes emocions que quan tornen són magnífiques. És a dir, enamorar-se és meravellós, no només, no només d'una altra persona, sinó de moments, de llocs. Veure i viure les coses amb admiració i amb amor i amb desig i amb ganes és eros, totalment, no? És el que ens impulsa a seguir vivint.
0: Tot i així, hi ha un missatge en aquesta novel·la de Sorra, de la Cristina Genovat, és que costa, evidentment, ja ho diu la paraula, mantenir un castell, no? Que a vegades ens muntem castells i de sorra ho és tot, és la nostra vida que va passant i que queda una part de nosaltres, podríem dir, les butxaques, si vols, sempre trobem sorra quan anem a la platja, és allò que no s'acaba mai.

0: final l'important és no perdre les ganes, seguir endavant, seguir somiant i seguir esperant que vinguin coses boniques a la vida. M'agrada plantejar-ho així, no m'agrada plantejar-ho com quan ets jove tens unes il·lusions i de gran t'han decebut, no? Mm-hmm. No, quan ets jove tens unes il·lusions i algunes et deceben i altres no, i després el mateix, i quan ets gran el mateix, tens dret a tenir fantasies. I això és el que per mi és important d'aquest llibre, no? Que les fantasies i els castells de sorra, i la sorra, que per això es titula així, que és la matèria dels somnis, en paraules de Shakespeare, és el que necessites per generar aquests mm-hmm. somnis, no? I per mi, sorra, doncs, són aquestes ganes.
1: El que passa que sí, és cert, per exemple, que el lloc on ens han col·locat moltes vegades ens encasella, no? I, de fet, aquest personatge que és més gran, el de 47 anys, diu que no hi ha res pitjor que unes banyes, que una infidelitat amb una dona més jove, i fa com tota una reflexió de si som conscients, no? De que quan a vegades ens hem liat amb un senyor casat, no? Com si ella també ha estat allà, no?
0: Sí, ella també ha estat allà.
1: Doncs si no hi pensem en tot això, no? Sí. I que és imperdonable. Parla de qüestions com aquesta, també. I,
0: sí.
1: I jo pensava, clar, aquí hi ha un punt de decepció amb la vida, hi ha un punt de dir, a mi això no em tocava. Uh-huh. Jo vaig estar allà, però ara no sé si vull estar en aquesta altra banda.
0: Sí, és el que ella reflexiona, no? Al final, és que és el que... O sigui, no oblidem que aquest personatge... No oblidem que aquest personatge parla des d'una depressió,
1: sí.
0: Eh? És
1: ja,
0: a dir,
1: ja, ja,
0: no puc ara... No són opinions meves. Mm-hmm. O sigui, és un personatge que parla des d'una depressió i estan en un moment molt... No? I
1: llavors... Però és una conversa que també podríem sentir amb moltes persones.
0: Sí, el que li passa pel cap és això,
1: sense
0: no?
1: Sense filtre.
0: Sí, el que li passa pel cap a ella és això. És, ostres, ara que m'està passant a mi... potser quan era jove igual no havia reflexionat prou, no? També sempre ens passa, quan t'està passant a tu una cosa, l'entens finalment i a lo millor tu has estat a l'altra banda, moltes vegades, no? I sí, ella està patint moltíssim perquè la seva parella doncs l'ha deixat per una dona més jove. Mm-hmm. I clar, a ella se li passa la vida per davant, no? En quant a, sobretot això, el que és el desig, i assumir que ella, aquesta arma, que és l'arma de la seducció física, aquesta ja no la té i ha de descobrir quines altres té, no? És aquest moment.
1: Doncs escolta, jo no vull fer més spoilers. Us deixo amb aquesta cançó, que sé que va ser el primer single que et vas comprar, em sembla, quan eres molt joveneta.
0: Ho vam llegir... Voyage?
1: Sí, ho vam llegir en una entrevista.
0: Sí.
1: I va fer molta gràcia, perquè com hi ha alguna cosa també de retorn als 80,
0: sí.
1: Doncs us deixo així, perquè no vull explicar moltes més coses, d'aquest Sorra, de la Cristina Genevat, que heu de llegir. I parlar-ne, jo crec que és un llibre que dona molt per clubs de lectura.
0: Sí.
1: Per tenir converses entre dones i també homes, que vinguin i que diguin a veure si els han deixat bé o no.
0: Em sembla perfecte.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Cristina
1: Genevat. Merci.
0: Merci.
1: Bona nit.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Catalunya Ràdio.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
4: Home, d'enhorabona!
5: Moltes gràcies.
4: Avi Bassas! L'avi Antoni!
5: Bueno, no cal insistir...
3: I les iaies...
6: La iaia costurera.
7: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
3: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
4: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
8: Serà un lío.
4: Como?
7: Pues F-R-A-N. Pues no.
4: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
9: Sex.
8: Francesc.
9: Sexca.
10: ¿Cómo?
4: Francesc.
11: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
12: O cada uno me llama como quiere.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
13: Adiós.
2: Catalunya Ràdio.
1: I no deixem la cultura a les dones i els dies, perquè demà comença la Fira de Tàrrega i volem que la seva directora artística, Anna Giribet, en parli, la tenim aquí. I, vaja, volem que ens faci 5 cèntims de la cosa. Seems so commonplace when I saw you. Let's just walk in the dark.

0: comença aquesta setmana del 10 al 13 de setembre a Fira de Tàrrega. I a mi em sap greu perquè a vegades trobo que com que comencem el col·le i tot, passa massa desapercebuda. I el que fan cada any allà és un miracle.
1: És un miracle, correcte.
0: Anna Giribet, com estàs?
1: Estic molt bé, moltes ganes.
0: Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega des del 2019, una dona al cervell de la Fira de Tàrrega i de tot allò i de tota la programació que es veurà. Què veurem aquest any?
1: Veurem moltíssimes coses, 57 espectacles.
0: Clar, ara no t'ho faré dir tota la llista.
1: Amb moltes disciplines. Jo sempre dic que som un mercat i com a mercat intentem fer una selecció molt diversa, perquè com a personetes som diverses i és la gràcia que cadascú tingui els seus gustos i les seves maneres de pensar, no? Llavors el menú que s'ofereix intenta ser doncs un menú divers, amb formes, amb continguts, amb històries. Llavors animo a tothom que remeni i que vinguin.
0: Ja saps que ets a les dones i els dies, i a nosaltres ens interessa molt tot allò que fan les dones. A dia d'avui, si es munten festivals, es munten espectacles on no hi ha dones en els cartells, és que no es té ganes de fer-ho.
1: És que no hi ha voluntat, llavors.
0: No hi ha voluntat perquè, en realitat, hi ha moltíssimes dones...
1: Hi ha un talent de dones creatives amb una capacitat per explicar històries, amb formats, de fer-ho solis, de fer-ho en conjunt, de fer-ho en col·lectiu, que és impressionant. A nosaltres ens arriben moltes propostes, moltes s'han de quedar fora, però també en seleccionem moltes amb molta qualitat. Per exemple, dones que segurament han passat per aquí en algun moment, la Glòria Rivera.
0: La Glòria Rivera ha estat col·laboradora d'aquest programa.
1: Doncs imagina't.
0: Escolta, la teníem parlant de couplets durant tot un any.
1: Doncs amb la seva última peça, sí. una dona que porta el projecte liderant des de fa anys, que puja a escena, que reivindica el couplet, reivindica des de l'humor política actual, vull dir, és una meravella.
0: Bomba va, un espectacle que recomanem moltíssim, però també hi ha moltes altres disciplines en aquest festival, en aquesta mostra de Tàrrega, que és, per exemple, la gent del món del circ. Feu un espectacle preciós amb una companyia de circ francesa.
1: I tant.
0: I les padrines, podem dir, de Tàrrega.
1: I participaran.
0: Okay. A veure, explica'm com
1: va. És una companyia francesa, però la meitat de la companyia és catalana, es diu La Côte Folle, i presenten una peça on tot l'elenco és dones, i no només les que estan a escena, sinó tot el que han aconseguit que el projecte tirés endavant, i demana la col·laboració de 5 dones sèniors, i quan dic sèniors vol dir de més de 70 anys, que apareixen en una part de l'espectacle, un espectacle que aborda el tema de l'Alzheimer. És un espectacle del món del circ, la disciplina és el circ, però expliquen la història de la pèrdua de la memòria, i en aquesta part apareixen les 5 dones meravelloses de Tàrrega o del lloc on es vagi a fer la peça, i és una peça doncs molt amb clau femení, de circ, que a vegades costa veure peces de circ virtuoses només en femení, i és el clar exemple d'una iniciativa liderada per un conjunt de dones amb un potencial creatiu espectacular i que s'adreça a un públic global, a un públic heterogeni i a un públic divers.
0: Vull dir que... Aquesta és la gràcia, no? Només que no que els espectacles de dones només els mirin dones, sinó que els miri tothom i tothom se senti impel·lit, no?, pel que expliqueu.
1: Correcte.
0: També hi han temes que són molt propis, podríem dir, com la pressió estètica. Em sembla que hi ha algun espectacle que també va en aquest sentit.
1: Doncs sí, tenim una companyia del País Basc que es diu La Sala. La Judit és la seva directora, coreògrafa, i presenta una peça, que jo en dic un xupito, però és una peça de 12 minuts.
0: M'encanta.
1: I és una peça que passa sobre la pressió estètica de les dones. És una peça contundent, és una peça política, on hi ha text en escena, on hi ha moviment, i és res allò, 12 minuts de moviment, però que et quede com estupefacte. Llavors, també, una peça per a tots els públics i per a totes les edats, gratuïtament i de dansa.
0: I després també espectacles com, per exemple, el de Pere Faura, que no és una senyora, però ell sí que reivindica molt aquesta manera de fer queer, aquesta manera de repensar, i de fet el seu espectacle es diu Mètode Rosa,
1: sí,
0: que suposo que hi ha una mica de subversió sobre si el rosa ha de ser el color de les dones, no?
1: El color
0: femení.
1: I a més, una peça meravellosa perquè ell defensa el col·lectiu i explica part de la història del col·lectiu. És un concert, el Pere aquí el veiem cantant, i el veiem amb música, i parla del col·lectiu i parla de coses personals. Jo quan vaig veure la peça aquí a Barcelona, al Mercat de les Flors, vaig passar per diferents moments. I és una d'aquestes peces polítiques, divertides i necessàries que també han d'estar en una programació com la Fira.
0: Per també parlar de les identitats de gènere, per les diferències. També hilària, amb aquest nom, el sentit de l'humor, de per exemple, de l'Oye Sherman, però també de moltes altres,
1: de
0: oi?
1: La, de l'Alba, que és d'allà, de la zona...
0: L'Alba Segarra.
1: Correcte. Stand-up sí. comedy en català, amb monologuistes que ens parlen de l'actualitat amb contundència i amb humor. Vull dir que és una disciplina que els últims anys ha agafat molt de seguiment i també la tindrem al Teatre Ateneu en dues ocasions.
0: Doncs escolta, ens apuntem tot això, fa superbona pinta. Alguna última recomanació, allò de dir, no us perdeu, tal?
1: Mira, m'agradaria que us apropéssiu a veure la inauguració, perquè aquest any parla del concepte de la migració, que, com sabeu, és un concepte políticament ara molt actual, tot i que és un tema endèmic, i els Kamchatka, és la companyia que ho farà, ho defensen des d'un angle molt humà i molt de pell, i jo recomano a tothom que vingui a disfrutar d'aquesta peça.
0: Això el dia 10?
1: Això el dia 10 i el dia 11.
0: En quina hora?
1: A un quart de deu el dijous i a dos quarts de deu el divendres. D'acord. A l'Hort del Barceloní de Tàrrega.
0: L'Hort del Barceloní?
1: Correcte.
0: Com explica'm això, l'Hort del Barceloní?
2: No ho sé ben bé, l'Hort del Barceloní és el nom que em vaig trobar.
0: Vau deixar que hi hagués un barceloní a Tàrrega?
1: Home, sempre sí. Tenim les mans obertes i els braços oberts a Tàrrega.
0: D'acord, m'agrada aquesta actitud. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna Giribet i Argilés, gestora cultural i directora artística de Fira Tàrrega des del 2019. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.

0: Meravella de cançó. Olga Ábalos, tu saps com fer-me feliç i ho has aconseguit.
1: Home, jo sé que si et poso aquesta cançó, ja tinc el sopar pagat.
0: Tens el sopar pagat avui, el que faci falta, perquè m'has posat de Bangles. Avui sonen les Bangles dos vegades, eh? Estic que no toco vores. Amb aquest September Girls, que és una versió de la cançó famosa de Big Star.
1: Correcte.
0: Però que a mi m'encanta perquè elles fan una... O sigui, amb aquesta lletra van parlant de les September Girls, o sigui, de les noies de setembre, que tenen una guerra amb els tios de desembre. Qui és un tio de desembre? A veure, que es personi. El nostre tècnic, Nil Hernández, és un tio de desembre. Aquí hi ha un tema. Es veu que fatal, la història, Nil. Entre ties de setembre i senyors de desembre, oblida tant, perquè la cosa es veu que no funciona.
1: És que la gent que neix al setembre està allò com al límit, no?
0: El límit de què? A veure què has de dir.
1: No, vull dir que no és allò...
0: També és el límit als del desembre, perdona.
1: Això és com quan anaves a classe, la gent més, no, més petita, sí, eren els que havien nascut al setembre, no? I era com el límit de a quina classe vas, aquesta o l'altra, no? Era aquell moment.
0: Doncs, escolta, el mes de setembre, que teníem tantes ganes de començar, que li vam dir a l'Olga Ábalos, parla'ns de dones, d'artistes que hagin nascut un setembre, perquè és que n'hi ha moltíssimes.
1: N'hi ha un fotimer, la veritat és que...
0: Començant per Beyoncé.
1: Sí, correcte.
0: Mira, avui no sonarà, perquè som així, nosaltres.
1: Bueno, perquè havíem d'escollir, no les podem posar totes, però Beyoncé és del setembre, també Gloria Estefan és del setembre, però nosaltres hem anat una mica a navegar pels anys 70 i 80, amb una excepció que ja escoltarem, i hem començat amb The Bangles, i una altra gran dona del setembre és Chrissie Hynde.

0: A veure, ara estava pensant que no hem mirat totes les dates de naixement de les Bangles. No sabem si n'hi havia cap de setembre, però vam fer aquesta versió. Sí. Aquesta versió. Mm-hmm. Però que és una mica la tesi d'aquesta nit. Abans de que em comencis a presentar i a parlar de totes aquestes dones, tu creus que les artistes o les cantants de setembre tenen alguna cosa especial?
1: Podria ser que sí, perquè també neixen en un període de l'any una mica especial, no? Si parlem de coses especials, no? El setembre és el mes de transició, no?, entre l'estiu i la tardor. És un mes de moltes vegades de represa de les coses.
0: I un punt nostàlgic.
1: Comença a acabar l'estiu, canvia el temps, no? Comencen a venir
0: això
1: les pluges.
0: Això esperem.
1: Per tant, és possible que el setembre tingui algun component que faci que a nivell artístic, doncs potser hi ha una mica de malaltia, també, no?
0: Alguna cosa passa, però Chrissie Hynde va néixer el mateix dia que una servidora, i això ens agrada molt. No el mateix any...
1: 7 de setembre. Sí. 7 de setembre. Ostres, doncs mira, teniu una cosa en comú fantàstica, tu i la Chrissie Hynde.
0: Home, i tant. A mi m'agradaria tenir moltes més coses en comú amb Chrissie Hynde, sobretot la seva cartera, ja t'ho dic ara.
1: A veure, ha fet molta feina, també.
0: Ha fet molta feina. Jo també, però no ens ha anat igual.
1: Són escenes diferents. Són mons diferents.
0: D'acord, a veure, Chrissie Hynde, per qui encara no sàpiga qui és.
1: Doncs mira, ella va néixer als Estats Units l'any 51, però ja cap als anys 70 va aterrar a Anglaterra i va formar un grup que es diu The Pretenders, que és una banda fonamental per entendre, no?, aquella barreja del punk rock i la new wave, no?, de la música britànica de finals del 70. I va ser una de les pioneres a l'hora de liderar una banda de rock. I, de fet, doncs, la seva posició, no?, davant de l'escenari, amb la guitarra, amb aquella actitud una mica xulesca, fins i tot, doncs, va fer que es convertís en tota una icona.
0: I, a part, jo crec que és una de les primeres dones que veiem fent de líder de veritat,
1: sí,
0: i de
1: correcte.
0: Guitarrista. És
1: I compositora,
0: a dir...
1: cantant... I, de fet, ella ha seguit mantenint viva, no?, tota l'essència de Pretenders fins avui en dia, que encara segueix fent concerts sota el nom de Pretenders. I ella mai ha fet cap carrera en solitari, sinó que sempre sota el nom de Pretenders, que és el seu projecte de vida.
0: Doncs escolta, sentim més a la Chrissie Hynde i els Pretenders amb aquest Don't Get Me Wrong.

0: Seria un no malinterpretis, no? Un no malinterpretis. Sí. Semblem nostàlgiques les de setembre, però també podem ser alegres com aquesta cançó. Sí, aquesta cançó és una oda a la felicitat.
1: I a ballar, i a passar-t'ho bé a la vida, que és una mica el que transmetia també la New Wave, no? Que és rock, és actitud punk, però també amb un punt artístic, no? Com de buscar bé la bellesa, no? De les coses, i fins i tot parlant de setembre, una mica de melangia, no?
0: Ens encanta parlar de la crisi Hein, però realment no li donaríem el carnet de feminista, precisament.
1: Home,
0: ha tingut totes les seves històries.
1: Ha tingut algunes polèmiques, especialment arrel de publicar l'any 2015 la seva autobiografia, Reckless, on allà explicava que quan tenia 21 anys va tenir una agressió sexual.
0: Va patir, sí.
1: Va patir, i ella, a l'hora d'explicar com va anar, es va com atribuir part de la culpa, perquè diu que, bueno, que si vas vestir de determinada manera, doncs wow, això pots atraure o no que et passin aquest tipus de coses.
0: Yeah.
1: I això, clar, en un moment, aquest 2015, en un moment en què la sensibilitat sobre aquests temes ja està a flor de pell, i sobretot les dones en el món de la indústria de l'entreteniment ho tenen molt assumit, doncs això no va sentar bé en alguns sectors, i ella va haver de matisar les seves paraules, que ella deia que només parlava de la seva experiència, que no volia dir que les altres els havia de passar el mateix si anaven amb faldilla i talons.
0: Déu-n'hi-do, sí. Chrissy Hynde toca la guitarra, però millor no parlis de vegades, no?
1: Una mica seria... Té una mica, a vegades hauria de comptar fins a 10, moltes vegades. Mm-hmm. Que sí, per això als periodistes els hi encanta entrevistar-la, perquè sí, sempre dona titulars.
0: L'has entrevistat mai o què? Que has fet
1: jo
0: aquests
1: no,
0: ullets
1: no,
0: així de...
1: Home, m'agradaria, però em faria molt de respecte, eh?
0: Ja,
1: perquè
0: ja,
1: tinc
0: ja
1: la sensació de que si té un mal dia, l'entrevista no la remontes mai.
0: Doncs a veure, una altra rockera que també és del setembre és la Joan Jett.

0: 22 de setembre, encara no podem felicitar la Joan Jett, que falten uns dies, però aquesta és una altra rock and rollera de la vida.
1: I una gran pionera.
0: Sempre m'he preguntat com és que no ha tingut tanta fama aquí a l'Estat, o sigui, a Catalunya, perquè igual que la Chrissie Hynde ha estat molt important, la Joan Jett a nivell internacional ho és molt, però aquí se n'ha parlat menys, no ho sé.
1: Sí, no sé si és pel tipus d'estil musical, no? Òbviament, Joan Jett la coneixem per grans èxits com I Love Rock and Roll, per exemple, no? Bad Reputation, o aquest I Hate Myself for Loving You, que té un punt a vegades una mica més proper al... aquest heavy metal barrejat amb pop. Ara m'estaven recordant de grups com Def Leppard i coses
0: My
1: així,
0: time.
1: Saps? I
0: Whitesnake.
1: Whitesnake. I llavors, potser pel tipus estil musical no va acabar de reeixir massa, però Joan Jett és una gran pionera del rock. De fet, va crear The Runaways, que era un grup dels anys 70, quan era fins i tot era adolescent, i era una banda formada íntegrament per dones, cosa que era inèdita en el seu moment als anys 70.
0: I fortíssim,
1: 70.
0: Perquè només tenia 15 anys, que
1: era,
0: és una cosa que
1: un adolescent.
0: Em al·lucina.
1: I a més, hi ha l'altra dada, que ella va començar a tocar la guitarra cap als 13-14, és a dir, que ja de seguida, en un any, dos anys màxim, ja va tenir la seva primera formació musical.
0: Doncs escolta, meravella, Joan Jett and the Blackhearts,
1: que és un dels grups que ha format Joan Jett al llarg de la seva vida. I llavors, si vols, passem una altra dona de setembre, no?
0: Home, aquesta és de setembre, i ara faré allò, no sé com explicar-vos-ho, però us donaré una pista. El setembre també és el temps del vi.

0: Amy Winehouse, aquesta dona que no ens cansarem mai de sentir. 14 de setembre, va néixer un 14 de setembre del 83.
1: Uau.
0: Sí, que ens fa moltíssima pena sempre que parlem.
1: Se'm posen els
0: sí,
1: cabells
0: sí.
1: de pèls
0: mira,
1: de punta,
0: mira, se l'hi hem posat, se l'hi hem posat. Avui vas amb un Fred Perry, també, que és el polo que portava ella sempre. Sempre anava de Fred
1: sí,
0: Perry.
1: Sí, de fet, tenia una...
0: Una marca.
1: Una col·lecció sí. limitada dins de
0: Fred Perry.
1: De Fred Perry. Bueno.
0: Sempre té uns cors petits, uns cors. I sempre la recordem. Mai ens cansem d'aquesta dona.
1: És que tenia una veu espectacular, sí. una forma molt... molt pròpia, no?, de cantar on unia jazz, soul, rhythm and blues, i una forma com... I ella mateixa, la seva forma de cantar ha creat escola. Hi ha moltes altres cantants, no?, que a partir d'Amy Winehouse han seguit aquesta forma de cantar, fins i tot allò arrossegant les paraules, que vocalitzant poc, no?, fins i tot buscant la textura, no?, de la veu i de la música.
0: I crec que és un cas clar, que això, clar, no ho hem dit, però setembre és el mes de Verge, no?, aquest signe que sempre està, doncs, és famós per la seva autoexigència. Aquí jo crec que va haver molt d'autoexigència.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: la gent pot pensar que tenia una vida desordenada, etc i tal, però crec que realment era per fugir d'aquesta mena d'autoexigència i d'aquesta mena d'autocrítica que tenia tan forta.
1: I també del que se li exigia des de l'exterior, no? És a dir, és algú molt, que va triomfar molt jove, amb una personalitat molt gran, amb un estil propi. Recordem, ella toca la guitarra, canta, també composa. Vull dir que és algú que volia fer la seva carrera com a autora, i clar, tenia tots uns elements externs, i això es pot veure molt bé en el documental Amy, no?, que entre la seva exigència i també el que se suposa que ella havia de donar al món i al seu entorn, doncs van crear un còctel que a ella li va ser complicat, no?, de suportar, i d'aquí tot el tema dels, bueno, totes les seves addiccions,
0: etc.
1: i relacions tòxiques, no?, amb altres persones, etc. Però
0: sempre ens quedaran els discos i aquestes
1: sí.
0: cançons meravelloses
1: sí,
0: que passaran
1: sí.
0: anys, anys i anys.
1: Va tenir una carrera breu, però molt intensa. Mentre estava fent aquesta secció, pensava, hosti, quin va ser el primer disc de Amy Winehouse? El va publicar el 2013 i ella va morir l'any 2011. És a dir, són 8 anys de carrera musical, molt intensa,
0: 2003,
1: però...
0: 2003,
1: del... ah, això,
0: 2003.
1: Sí, sí,
0: 2003 al 2011.
1: Sí, això.
0: I em sembla que ara, no sé si fa ja 25 anys, del Back to Black. No voldria jo ara aquí embolicar-me. Però sentim una altra dona, també, que és la meva estimada Gloria Gaynor.

0: Olga Avalós, un altre del 7 de setembre. No sé què va passar aquest dia. Quina bona collita, per favor.
1: Vas néixer tu, va néixer Gloria Gaynor i va néixer Chrissy Hynde.
0: Sí, ja. Mare meva, és que ho veus, no? Jo? No. Per què volia fer aquesta secció? Per què has pensat que t'he donat aquesta idea de que féssim aquesta secció?
1: Per parlar del
0: meu aniversari.
1: Del teu aniversari.
0: A veure, Gloria Gaynor.
1: Què? Doncs una altra gran dona de setembre, una de les grans veus de la música disco, i és una altra artista feta ella mateixa, perquè ella prové d'una família musical, els seus germans formaven part d'un grup de gospel, però ella, per ser dona, no se li permetia formar part d'aquest grup, i ella va dir, saps què? Jo em vull dedicar a la música, vull estudiar música, vull cantar i vull crear-me el meu propi camí, i mica en mica, al començament dels anys 60, doncs va començar a gravar discos, i quan va venir l'època de la música disco, aquí va esclatar la seva popularitat gràcies a temes com I Will Survive, que no l'hem posat.
0: No l'hem posat perquè...
1: Però és que n'hi ha moltíssims de Gloria Gaynor.
0: Podeu sentir-los tots a casa ja, perquè nosaltres ho hem de deixar aquí, estimada. Olga Avalós, acabem amb aquesta imatge i amb aquest imaginari de la Gloria Gaynor i a la Will Survive. I, com sempre, acabem avui el programa. Aquest equip meravellós, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández, i que us ha parlat Montse i Virgili. I tornarem demà. Portem una setmana molt literària, perquè demà ens acostarà la seva poesia. Maria Sevilla ens presenta el seu nou llibre, Ni una o l'oposada flor. Això serà demà a les 11 de la nit, com ja ve sent costum en aquesta temporada. Adéu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, a la Guàrdia Civil i al Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges informals de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es pot concloure dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la passivitat dels agents marroquins. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, considera, però, que aquests missatges de WhatsApp no són un informe oficial.
2: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
1: El PP ha acusat el govern espanyol d'abandonar les seves funcions i Esquerra Republicana ha afirmat que el CNI actua contra l'executiu de Pedro Sánchez. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: L'any passat, 556 persones van morir per suïcidi a Catalunya. Són 9 persones més que l'any anterior, segons dades del Departament de Salut. Tot i això, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis vagi a la baixa, concretament un 17% menys. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any anterior. Pugen, en canvi, un 17%. Les ideacions suïcides, és a dir, les persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. Ho ha explicat el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
4: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havíem fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dimitit per sorpresa, aduint motius personals. El substituirà el comissari Ferran López. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar, però, a les raons que l'han duit a dimitir.
5: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat. Això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
3: Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges torrencials ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, així com també el Vallès Occidental. Ja s'ha superat per a la fase més complicada. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Cap, però, de gravetat. Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar totes les mesures abans del que estava previst.

0: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonat tocarà i tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que duia el nom de Cançons en Llibertat. D'aquest recital, compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançó de protesta, també temes del seu últim disc. D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonat en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la sala Olímpia, és un referent a la seva carrera. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del nou disc L'aigua no cansa.
1: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
0: Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús.
2: La resta de resultats en aquesta primera jornada de la Lligueta Europea són aquests: PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb un hat-trick de Ferran Torres, Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1, Stuttgart 3, Viking 1.
0: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa amb l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 2-7 i l'Andorra-Barça a les 9.
2: A la Champions d'handbol, mentrestant, el Barça ha debutat amb victòria davant l'Orius de Dinamarca per 39-28.
0: I a la Vuelta, triomf de Matthew Brennan en la 17a etapa de 185 quilòmetres entre Dos Hermanas i Sevilla. El mallorquí Enric Mas manté el mallot vermell de líder en 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, una contrarrellotge de 32 quilòmetres per la província de Cádiz.
3: Fins aquí les notícies.

0: He decidit que el dimecres 9 de setembre, que acabem de deixar enrere, passi a ser el Dia Mundial de les Finestres Obertes. Jo crec que a moltes cases, a molts pisos, a molts apartaments de Catalunya avui s'han obert portes i finestres, més que mai, per deixar entrar la fresca. La baixada de temperatures que tanta gent havia somiat i que per fi ha arribat ha provocat una mena de ball de gitanes pels passadissos de les cases per anar obrint i tancant finestres i permetre que l'aire fresc s'endugués l'aixafogó instal·lada fins i tot des de fa tantes setmanes dins dels nostres cossos. Com a mínim, és el que jo he fet avui amb un somriure d'orella a orella. Obrir una finestra d'una banda del pis i una altra de l'altra banda i quedar-me al mig, amb els braços oberts, notant la diferència de temperatura. Després anava a la cuina i feia el mateix, a una altra habitació i repetia el cerimonial. I quan a la tarda el xàfec fort ha caigut al meu barri, he decidit quedar-me asseguda a la terrassa i relaxar-me amb el soroll de l'aigua, espetegant contra les plantes dels veïns i els tendals, d'on anaven caient gotes a cor que vols fins que es perdien en la mullena del terra. Avui he vist més finestres obertes que mai, fins i tot he trobat un gimnàs que ha decidit apagar el seu aire condicionat i obrir les portes automàtiques de l'entrada i també totes les que donen al carrer des d'una sala de màquines, on hi tenien un aparell que xuclava l'aire exterior i el projectava a les seves instal·lacions. Aquesta refrescada espero que ens hagi relaxat a tots, que ens hagi fet desaparèixer el mal humor, la susceptibilitat i que ens aporti pau i harmonia per poder celebrar divendres la Diada Nacional de Catalunya. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, a punt per rebre les vostres preguntes o fer les vostres aportacions en forma de resposta, algun comentari que us vingui de gust fer. Jo aprofitaré, abans de començar a contestar el telèfon, a fer-vos una nova crida per un nou espai que vam començar doncs, amb el principi de temporada, la nit de diumenge a dilluns, i és el no me la puc treure del cap, una de les novetats. Cada nit de diumenge a dilluns us convidem a proposar-nos que escoltem una cançó i que ens expliqueu per quin motiu la demaneu. Normalment, quan una cançó se'ns enganxa i tota l'estona l'estem cantant, per tant, no ens la podem treure del cap, sovint diem que quan la tornes a escoltar, aleshores, el teu cervell ja la deixa anar. Doncs això és el que fareu. Si voleu participar, si voleu, us ve de gust d'escoltar una cançó, el que heu de fer és deixar-nos un missatge al WhatsApp del programa, el 667-220-148, explicar-nos quina cançó voleu escoltar i quina història hi ha al darrere d'aquesta cançó, i ens ho feu amb un petit àudio. Si algú no té WhatsApp i no vol deixar un missatge perquè no té possibilitat, doncs ens truca o ens escriu a ignorants@catradio.cat o truca a l'Aina, li explica i nosaltres ens farem ressò de la història que hi ha darrere d'aquesta cançó. Això és No me la puc treure del cap a les nits de diumenge a dilluns. Dit això, 93-201-7474, sí, com a mínim, heu de trucar per explicar-me com us sentiu avui, que no fa tanta aixafogor i que no fa tanta color, que no fa tanta calor. El color li posareu vosaltres, com sempre. Va, mentre arriben les trucades, tenim missatges de WhatsApp, que sí que ens heu deixat el 667-220-148, i, per exemple, el primer és una pregunta que ens ha deixat la Laura des d'Igualada.
2: Primer de tot, com tants altres oients, doncs us felicito i us dono les gràcies perquè per mi aquest programa és el millor en català. N'escolto molts de programes i n'hi ha molts que m'agraden, però aquest em transmet tranquil·litat, és molt agradable, és interessant i l'escolto els matins i és una bona manera de començar el dia. Llavors jo volia demanar a veure si algun oient em pot parlar de la moixaranga, em sembla que es diu així, que es considera l'himne del País Valencià. A mi és una melodia que m'agrada molt, tot i que em transmet molta tristesa o, no sé, amb una sensació sí, semblant a la tristesa. I no sé si algú sap si hi ha un compositor, si el compositor és desconegut, també quan va aparèixer aquesta melodia, per què es feia servir o quan es tocava, i en l'actualitat també, quan es toca la muixaranga, si hi ha alguna celebració específica. I no sé, una cosa que seria més difícil és si algun musicòleg sabria explicar per què és tan trista, si és que és trista per tothom. Vull dir, per mi ho és, no sé si és una sensació només meva o en general es percep així.
0: Doncs és la pregunta que ens ha deixat la Laura. D'entrada, Laura, gràcies pels teus comentaris. Em fa molta gràcia que expliquis que escoltes aquest programa al matí. O sigui, en lloc d'escoltar l'Ostrell, per entendre'ns, o sigui, que et posis a la nit dels ignorants, que jo vaig dir és un quart de dues o és a tres quarts d'una de la matinada, i que tu te'l posis al matí per començar el dia, que normalment la gent al matí vol com una cosa molt més canyera, no? M'ha fet molta gràcia i de la mateixa manera molta il·lusió, Laura. Per tant, gràcies per escoltar-nos els matins. I a veure si dels nostres oients que saben de música, dels nostres oients que ens escolten o que són del País Valencià, doncs podem contestar a la Laura, que ella diu que aquesta muixaranga la fa sentir com trista. A veure com sona la muixaranga.

0: Potser que estaríem d'acord amb la Laura, que sí que transmet un deix absolut de tristesa. Va, si algú sap una mica sobre la moixeranga, que és el que demanava la Laura des d'Igualada, el 932017474, o deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Més missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Una resposta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
1: En relació al ignorant aquest que ens ha explicat l'incident amb l'assegurança de la seva motocicleta o el seu scooter, a mi em va passar un cas, bueno, concret de la meva filla. Vam comprar el cotxe a un amic i, bueno, la història de sempre no va, és aquest agent d'assegurances que m'ho fa tot, m'ho fa molt bé i tal qual, fantàstic. Fem el canvi de titularitat i aquí feliç i contentos. I arriba un dia que la meva filla té que donar un parter i resulta que li passa la mateixa història, que li diuen que aquest cotxe no està assegurat. I el mateix problema, una lletra canviada de lloc. Clar, quan fas una renovació o t'arriba l'assegurança, llegeixes ràpid i més un cotxe nou que encara no té memoritzada la matrícula. On vaig a parar amb això? Que, a veure, un agent d'assegurances, una pòlissa nova, cobra una comissió i una renovació, un canvi, cobra una altra. No vull ser mal pensat, però veient que no sóc l'únic, doncs crec que sí. I a mi em va passar aquest any, bueno, fa 4 dies, demano hora per l'ITB, per passar l'ITB de la moto, i aleshores entro a la DGT per veure els vehicles, que estigui tot bé i tal, i em diu que la moto no té assegurança. En aquest cas va ser un despiste de la gent que em tramita les assegurances. Vaig comprar aquesta moto quan fos, el venciment de la pòlissa la canvio amb aquesta nova companyia, i tot això ho vam fer per WhatsApp. Vale, d'acord, doncs fem aquesta, m'ho tiro endavant. Vale, d'acord, així quedem. Bueno, doncs he circulat 5 mesos sense assegurança de moto, perquè, bueno, aquesta gent es va oblidar de tirar endavant la pòlissa. I quan la truco i li dic tot el cas, em diu, ui, sí, és que està en stand-by. Diu, bueno, ja està en stand-by, però he circulat 5 mesos sense assegurança, amb tot el que comporta. Vull dir que aquest món de l'assegurança és un poc, no sé, de fireta, diria jo. Ara, la mala fe amb lo de les canvis de matrícules, vamos, veient que no és un cas únic i aïllat, jo estic segur que això passa per totes les històries aquestes que tenim de les pressions comercials i les retribucions i demés.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè és exactament el mateix cas que ens explicava l'altre dia l'altre oient. Una reflexió que ara em feia l'Oriol Fidalgo. Diu, ara potser que revisi les meves assegurances, no? Perquè, clar, si resulta que tenim un canvi de lletra i anem pel món sense assegurança, després mira el que arriba a passar. I que està bé, com a mínim, per advertir als oients que revisin que tot estigui correcte i que no hi hagi cap número equivocat. I més amb l'argument que deia l'Albert, que quina casualitat que això no sigui l'única persona que li hagi passat. Un altre missatge, mentre us animeu a trucar al 9320... Ara anava a dir, perquè què està passant avui? Què passa, que el fred us ha congelat els dits o alguna cosa? Que esteu tots més tranquils, això està clar, perquè amb la pluja tots estem més tranquils, cosa que me n'alegro molt. Però ara sí, i a més, com que estem parlant d'assegurances, mira, l'Àngel ens truca des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
2: Sí, vaig ser jo el que vaig treure des d'aquest tema. De fet, sí. Està que el pitjor de tot és que el mosso no va fer la seva feina. Perquè si hagués mirat només tan sols que C6068 BTL, doncs, ai, perdó, BLT, l'hagués mirat, aquell número era d'una altra persona que portava un altre nom i uns altres cognoms i que després estava donada de baixa des del 14 de... Ai, no, des del dia 8 d'agost de l'any 2014.
0: Imagina't. Clar, i això poden saber que immediatament, no? Clar.
2: Immediatament es pot saber això.
0: Sí.
2: Des que hagués fet això, vol dir que la seva negligència, la seva desídia de treballar, això es perjudica una pèrdua d'hores que si les tinguessin que cobrar com fa un taxi, això seria una fortuna.
0: Home, pèrdua, vull dir, desídia, però per posar la multa no. No va tenir desídia.
2: No, per posar la multa no. Ah. El que he perdut els quartos amb jo... El temps que m'ha portat a anar amunt i avall,
0: papers,
2: tota la història, trenca aquests papers, ara posa'm uns altres. Mare de Déu! Però escolteu-me on anem a parar. Però desídia amb tot. Molta gent treballa, i jo no sé per què treballa, perquè treballa en un desídia. Miri, avui vaig mosca, avui vaig molt emprenyat, avui, eh?
0: Oh, jo pensava que avui estaríem tots més tranquils, però jo entenc,
2: Vaig molt emprenyat.
0: Ja ho entenc, en el seu cas.
2: No, però no és d'aquesta cosa, vull dir, d'altres coses, per exemple, la sanitat pública, que veig que la volen transformar en sanitat privada pel cansament de la gent. No, això és... Fixi's, jo tinc un ambulatori a Sant Pere de Ribes, tinc l'hospital a Sant Pere de Ribes, l'hospital de referència de tota la comarca.
0: Sí.
2: Doncs bé, per fer-me una radiografia urgent, el més normal és que m'envien del CAP de Sant Pere de Ribes a l'hospital i que em facin la radiografia. Doncs no. Aquesta radiografia, com que l'he d'anar a fer a Vilanova, l'alarma de que aquí tindríem unes pluges garrafals que d'allò, des de 6:45 que ha acabat de ploure, no ha tornat a ploure una miqueta fins a les 6:00 PM.
0: Ja, des de 6:45 del matí, vol dir.
2: Sí, des de 6:45 fins a les 6:00 PM, una altra miqueta. Bueno, es veu que no us troben cap al mar, dintre mar. De fet, està que és la desídia de treballar. Faciliteu les coses a la gent. No, volen... La punyet. Estic pagant l'assegurança de la Seguretat Social des de que tenia 14 anys. Des de que tenia 14 anys estic pagant aquesta... El segur que si tots aquests quartos els recuperés ara i el que van pagar les empreses també això, tot això es moguessin a mi, ara ja podria anar fins a fer-me...
0: La volta al món.
2: Sí, sí. Cony. De veritat. I quan anava a Vilanova, després com que d'allò es tenia que agafar l'autobús, un autobús que et fa quasi per anar de Sant Pere de Ribes a Vilanova, que jo amb la motoreta tardo 10 minuts, sí, encara sí. No, de rellotge, no tardo ni 10 minuts.
0: És baixar cap a mar, no? Clar, sí.
2: L'autobús tarda una hora, quasi bé.
0: De Sant Pere de Ribes a Vilanova?
2: Sí!
0: D'acord.
2: És que... 45 minuts de rellotge.
0: Clar, perquè deu tenir moltes parades, suposo, no?
2: Fora parades, i després de unes voltes fem tots els supermercats, aquests grossos de grans superfícies, els fem tots.
0: Ja ho entenc, que hi ha d'haver transport en aquests llocs, però clar, algun d'una miqueta més directe no hi ha?
2: Dic, esclar, no hi ha cap. I després dius, quina és la mente pensante de tot això? La mente pensante deu pensar en el cul, i el cul deu tenir diarrea.
0: Mare meva. Sí. Ai, Àngel, va, que em fas riure.
2: De debò. És de pena. La desídia en què treballen tots plegats. I tot això és perquè volen que passem de la sanitat pública a la sanitat privada.
0: Doncs mira...
2: El president Mas, quan el va dir que faria el govern dels millors, que va treure aquell conseller de sanitat, que no sé com es va dir, el Calvo, que venia de la sanitat privada, se la va carregar tota, la retallada, i així anem, però ho van fent de mica en mica escalonat, eh? Ja. I el govern que vingui, eh?
0: Sí. Àngel, que tinc més gent esperant. Vinga, una abraçada.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu-siau. L'Helena, des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, Marta, bona nit. Bona nit i bona fresca per tots.
0: Ai,
3: per
0: sí.
3: Totes les ignorants, menys mal, eh?
0: I tant.
3: És mal que hem pogut passar-ho.
0: I tant.
3: Mira, jo et trucava perquè us vaig trucar al juny explicant-vos que la meva mare ara l'octubre farà 90 anys.
0: Sí, me'n recordo. Sí.
3: Sempre em parla d'una persona que havia treballat amb ella. Ella va començar molt jove, amb 12 anys, a cosir, en una botiga al carrer Nou de la Rambla. I llavors buscava el fill d'aquest botiguer, que més o menys ha de ser coetània a ma mare, o inclús més jove, potser.
0: Sí, uns 90 anys també.
3: Sí, o 80 i algo. 80, uh-huh. 85, 90, d'estar, saps?
0: Sí.
3: No sé si heu rebut alguna...
0: No hem rebut res. Torna a recordar el nom, a veure si i el lloc on
3: el
0: treballaven.
3: Jordi Miquel, i la botiga estava al carrer Nou de la Rambla.
0: Jordi Miquel. Jordi Miquel, eh? El Miquel és cognom?
3: Sí, és cognom. Sí. Perquè el pare es deia Miquel, diguéssim, i la mare era la Rita. Clar, aquests senyors, evidentment, ja no deuen ser-hi, però és possible que sí, o els seus fills.
0: I la botiga del carrer Nou de la Rambla em dius que era de...?
3: Ella era modista i era una botiga de modes d'aquell moment, no? Uh-huh. Hi havia moltes. I ella va començar a cosir allà sí, evidentment, quan es va casar, doncs ja el típic que es deixava la feina.
0: Clar.
3: Però sempre li ha agradat aquella cosa de trobar el Jordi i sempre ara cada vegada en parla més, no?
0: Ai, saps? Pobre, sí, sí, sí.
3: Sí, clar. M'agradaria, bueno, sigui el que sigui, no? Si no és positiu, no passa res, però si el poguéssim trobar, jo crec que seria una il·lusió.
0: Doncs va, no? Busquem en Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda del carrer Nou de la Rambla. Cap correcte. A quin any devia ser això? Per acabar de...
3: Doncs això, la meva mare tenia 12 anys, compta que seria el 42, 45, 1945, una data, sí.
0: D'acord. A veure si algú dels que viu pel barri...
3: Sí, exacte, o els fills, o no sé, saps?
0: Jordi Miquel, amb un pare que es deia Miquel i una mare que es deia Rita.
3: Correcte.
0: Sí, per tenir...
3: I ell va ser, bueno, dels primers que va anar a estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa, però jo tampoc he trobat res per Terrassa ni per l'escola, saps? Però sé que va anar a estudiar allà. Llavors, no sé si és alguna pista i si hi hagués algú que...
0: Clar, potser algú saber... que hagi estudiat també sí. i que tingui un grup correcte. D'amics que pugui conèixer sí. algú de... A veure...
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ho bueno, recordo però... molt que vaig pensar, ostres, sí. tant de bo... La...
3: Sí, sí, perquè és a prop a l'octubre i em fa, saps, em faria molta il·lusió. Que...
0: De bueno. tenir alguna notícia, sí, sí.
3: Sí, exacte. Jo doncs... crec que inclús es farien una il·lusió mútua, saps?
0: Clar, clar, clar, segur, sí, segur.
3: Tenia molta estima, però clar, després...
0: Ja no es van veure cases. Més.
3: Sí, uh-huh. ja no es van tornar a veure.
0: Uh-huh. Doncs va, Helena, a veure si fem una empanteta i algun... Ho anirem repetint, a veure què.
3: A
0: vosaltres.
3: Moltes gràcies. Gràcies,
0: ja Helena.
3: Aquesta fresca. Vinga.
0: Vinga, bona nit.
3: Adéu.
0: Adéu. En Gaspar, des de Riu de Cerdanya, bona nit.
4: Hola, bona nit. Pues jo trucava perquè al sentir aquest senyor que ha parlat abans de la sanitat.
0: Sí.
4: Jo volia explicar el que m'ha passat avui.
0: Què li ha passat avui?
4: Però hem baixat de Cerdanya aquí a Sant Cugat, que teníem una visita concertada, i quan hem arribat aquí baix, degut a l'alarma del Meteocat aquest,
0: sí.
4: estava tot tancat.
0: Sí.
4: Però el diumenge ens van confirmar, diguem, la visita, a la privada, eh? Van confirmar la visita. Pues avui, el menys que podien haver fet, o ahir o avui, quan van anul·lar, pues avisant-se, no vens a fer un desplaçament de Cerdanya fins aquí baix.
0: Home, Déu-n'hi-do, clar.
4: I les portes tancades perquè ens hi hagués hagut una recessió o alguna cosa, haguessin dit, sí. mira, això per cap explicació de res. Un lletero a la porta, degut a això, pues, s'anul·laven totes les visites.
0: Sí, sí, això ho vam dir nosaltres ahir, que les visites que no eren urgents quedaven anul·lades. Però no sabia que també en l'àmbit privat, pensava que només era la sanitat pública.
4: No, això era el TEA de Terrassa, que està a Sant Cugat.
0: Sí, sí. Doncs...
4: I esclar, és una visita que tens concertada de 3 mesos.
0: Clar, clar, és un... És...
4: Pues com el diumenge ens van enviar amb el mòbil de què... la visita estava a tal hora i tal dia,
0: sí, sí.
4: que ja ho sabíem.
0: Li podien haver dit
4: no
0: que s'anul·lava.
4: Ahir la nit, aquest dematí, pues, avisant-se.
0: Sí, sí, està clar. I no ho han fet. O sigui, que han fet el viatge per res.
4: Clar, bueno, i a més jo tinc ja 77 anys, llogues un taxi, i vull dir, és una despesa, i bueno...
0: I tant.
4: I un emprenyament quan arribes aquí baix parlant clar, eh?
0: Total, total. Sí, sí.
4: Perquè, diguem, la pluja que hem trobat ha sigut mínima. Jo no vull dir que després hagi fet... I jo estic d'acord que en uns casos això hi hagi les precaucions, però jo el que em queixo és perquè no avisaven el canvi.
0: Sí, sí. En aquest cas, sent de la sanitat privada, doncs ho haurien d'haver fet, suposo. Gaspar, doncs espero que un altre dia ho pugui recuperar i...
4: Home, suposo que sí, suposo que ara trucaran i diran el dia que
0: li toca,
4: podem anar,
0: clar.
4: Suposo.
0: Sí, sí, sí.
4: Perquè si no, ja és el com, això no.
0: No, i de passada els hi diu, un altre dia avisin també, no? Ja està.
4: Home, això per descomptat.
0: Mm-hmm. Molt bé, Gaspar, gràcies per compartir-ho.
4: Vale, gràcies. Vinga, a vosaltres.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Vale, adéu. Històries de nit.

Vinga, va, primera història de nit de la temporada. És una història que justament potser us pot portar records d'estius, com el que hem deixat enrere, tot i que no només d'estiu, perquè a les discoteques, sales de concerts o pistes de ball s'hi pot anar tot l'any. Tot el que hi va o hi ha anat sap que és important portar-se bé, sobretot a la porta, davant dels senyors que et diran si pots entrar o no pots entrar. D'aquell porter en pot dependre la teva felicitat aquella nit. Però com ho viu el porter? Què pensa el porter de la sala?

0: Va, que avui sentirem en Toni García, el veterà responsable de seguretat de la històrica sala La Mirona, de Girona. En Domènec Subirà se n'ha anat a fer un cafè amb ell, a Calamari, que és el restaurant familiar de Santa Coloma de Farners.
1: Toni García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quan jo sortia de nit a discoteques, a clubs o a sales de concerts, el porter, per molts de nosaltres, era el tio més poderós del món, perquè era el que marcava la diferència entre que allò fos una gran nit o que t'arruïnessin la nit.
2: Bueno, ara jo crec que els temps han canviat. Vull dir, ara el que està en una porta no ha evolucionat. Vull dir, ara, a part de ser porter i, bueno, i posar una mica d'ordre, has de mantenir una mica que l'ecosistema sigui sostenible amb la gent, que hi hagi harmonia i ser simpàtic i una mica relacions públiques, i que la gent venen a vegades a veure't. Ei, Toni, i tal, hòstia... No sé, això del típic goril aquest macarra, això crec que ja ha passat pantalla.
1: Ha passat pantalla, no? Ets el responsable de seguretat de La Mirona, de Girona, no? Una sala de concerts que després, doncs, també, quan s'acaben els concerts, segueix...

0: Fa molts anys que t'hi dediques, abans ja ho has apuntat, no?, que les coses han canviat molt. Abans què passava? Els mastegots s'escapaven una mica més fàcilment, abans?
1: Bueno, ara s'ha regulat tot, ara tothom ha de treballar amb TIP, amb la targeta aquesta...
0: d'identificació.
1: Exacte.
0: Que t'acredita, no?
1: De controlador. I, bueno, ara... Clar, tu no pots tocar ningú.
0: Yeah, yeah.
1: Nosaltres agafem, ho parlem tot, i si creiem convenient que ha de sortir de la sala, doncs l'acompanyem i l'invitem a sortir.
0: Clar, clar.
1: I ho fem així. Vull dir, no...
0: Tu recordes anècdotes de coses que quan vas començar, que també eres més jove, en aquestes discoteques de la costa?
1: Bueno, sí, sí, sí. Te podria explicar, per exemple, les Carbes de Sant Feliu, que bueno, era un ambient així bastant xunguillo i tal, i bueno, pues, a dalt hi havia com un chill-out i van entrar dos clients amb dos dones i van agafar la cambrera i un li va, pues, bueno, li va fer una morrejada.
0: Així és mateix.
1: Literalment. I, bueno, es va liar un bon cristo. Vull dir, ara, poder, no, ara no sé com es gestionaria.
0: Yeah.
1: Diferent. Poder, ara s'aniria detingut, tal com està el tema.
0: Clar.
1: Però és que ha canviat molt tot.
0: Yeah.
1: Ha canviat molt tot. També la gent està més tranquil·la, eh? No és com abans, eh? Abans,
0: sí?
1: Sí, sí, sí. En general, jo crec que... perquè, clar, la clau d'això és fer un bon filtre. Si tu filtres bé, després a dintre estàs tranquil. Ja hi ha molta gent que té l'entrada prohibida.
0: Clar.
1: Perquè l'han liat, o són reincidents, o no es poden reconduir. Sempre intentem reconduir. Aquesta és la nostra política, treballar.
0: Clar, a la mirona. Exacte. Perquè ara mateix... Quin és el principal problema o el problema més freqüent amb el que et trobes a les nits?
1: Bueno, la veritat és que allà estem molt tranquils, eh? Vull dir, és que ara no te podria dir... Yeah. Pot haver-hi alguna cosa puntual, d'un rifirraf entre clients, vull dir... Mm-hmm. Sí, algú que se'n va d'alguna barra sense pagar, que vol fer el llest... A vegades, pues, bueno, quan són les 4 o 5 del matí, pues, bueno, pues, han begut o han pres alguna cosa i, bueno, confonen i, bueno, a vegades tenim que anar, pues, bueno, a dir... La pregunta que faig jo, et vols quedar o vols marxar? I, no, em vull quedar, doncs pues va, segueix les instruccions, no?
0: Va.
1: A partir d'aquí, vull dir, els explicam una mica i si no, doncs pues, l'invitem a sortir. L'invitem a sortir i digue, mira, vés a casa, reflexiona i demà ho veuràs d'una altra manera.
0: Clar, clar. Clar, de totes maneres, a vegades, parlant, tothom es desinhibeix i també et deuen començar a explicar unes històries que...
1: Sí,
0: què fas amb això?
1: Bueno, els escoltes una mica i després, pues, bueno, pues, intentes, pues, bueno, pues, te toques una mica l'orella, dius, un moment, que me criden. I tampoc el pots tractar malament o ser una mica com antipàtic, no?
0: Clar, clar, clar.
1: Has de jugar una mica.
0: Sí, sí, sí, sí.

0: Diuen que la música pot exaltar els ànims o també pot amansir les feres, no? Això tu ho notes? Que a la sala, per exemple, depèn de quina música hi ha, l'ambient s'encrespa més, o depèn de quina música la gent es relaxa més?
1: Bueno, poder ser, poder ser. Pot ser que agafes un, jo no sé, una festa, per exemple, de hardcore o d'algú que així, que la gent salta més o està més... balla d'una altra manera. Bueno, poder ser. Però el bo de la Mirona, per exemple, és que quan fem concerts no es barregen ambients. Però el bo és això, que no es barregen ambients i, vull dir, l'ambient és... l'ecosistema és sostenible, que dic jo. Vull dir, entre ells ja s'autoregulen. Yeah. Això és el bo. Yeah. En canvi, si teva barreges ambients, és quan hi ha... Després, sí, després poden sortir xispes. Clar.

0: tota manera, suposo que no m'equivoco, de cada 10 problemes, quants són amb dones?
1: No, home, més amb homes.
0: Sí,
1: home,
0: no?
1: Sí, home. A vegades les dones més barallen entre elles, o passa alguna cosa, però poques vegades.
0: Clar, clar, clar.
1: Vull dir, però, clar, tot fent-ho bé, la feina. Vull dir, i més que som una sala, vull dir, una sala que, bueno, depenem de les cases de la música, vull dir, no és un garito de costa que és privat, vull
0: clar,
1: dir...
0: Clar. A veure, canvia molt, dir... per això, això? Tu creus que canvia
1: sí,
0: molt?
1: Sí, jo els porters, quan venen, els hi dono un, bueno, uns 10 folis que s'ho llegeixin, i el que no entén la filosofia de la Mirona no pot treballar. Això és el primer.
0: Clar.
1: A veure, tu no has de picar ningú, però l'acompanyes a fora i ja està, vull dir. I a més a més...

0: La gent, vull dir, se senten bastant ofesos de que els atreguis del local. Amb això ja en tenen prou. Vull dir, una targeta vermella a ningú li agrada.
1: Ja. Vull dir, ja, tens tota la raó.
0: És com un partit de futbol,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Quan a un hi ensenya la targeta vermella...
1: Sí. Ja ho ha entès, una mica, ja ho ha entès.
0: Pot ser el mateix.
2: Et toca fer de psicòleg a vegades, però un client...
0: Ara, el que treballa més bé és el que treballa sense picar. Vale. Vull dir, és com allà al Marroc, allà a Marrakeix,
2: sí,
0: que hi ha aquells homes que treuen les serps, vull dir, amb la flauta aquella.
2: Sí.
0: Vull dir, allò té mèrit, doncs nosaltres el mateix. Jo els dic el mateix als porters. Hem de fer-ho així. T'evites problemes, t'evites una denúncia, t'aniràs a dormir tranquil, no hauràs d'anar demà als Mossos a declarar, no hauràs d'anar al jutjat, vull dir...
1: Yeah, yeah.
0: T'aguantes una mica, no facis una lluita d'egos, yeah, perquè aquesta feina, sempre dic el mateix, el que s'ho agafa personal no pot treballar d'això. Això és com la màfia. Són només negocis, no, deia?
1: Yeah.
0: Vull dir, és que és així, vull dir, si t'ho agafes personal no pots treballar d'això.
1: Yeah.
0: Vull dir, ni lluita d'egos, sempre els dic, no fem lluita d'egos, ni desafiar ningú fora, ni de tot això. Vull dir, tu en el teu puesto i... I has de treballar, doncs, amb diplomàcia.

0: Si haguessis, abans hem dit, hem parlat de hardcore. Si haguessis de triar una música per calmar la gent, en tens alguna que dius, ui, calmem els ànims així o...
1: Una festa de Ricky, una festa d'aquestes que fem, em sembla que en fem dos a l'any, de Rise Up.
0: Sí?
1: Vull dir, sí, vull dir, allà és tothom, saps? Vull dir, paz i amor, que dic jo.
0: També hi deu haver-hi, però, el típic que intenta fer-se amic vostre, no?
1: Sí, això sempre passa. Passa que, clar, tu no pots donar confiances. Vull dir, tu ja saps a qui has de donar confiances i qui no. M'entens? Vull dir, perquè, clar, tu ara... Ell ve, te sap el nom, i aquell tio un dia té una mala tarda i l'has de treure, ja te sap el nom, te té... Hòstia, a mi em fas això? Hòstia, però si... Com és que em fas això a mi? Vull dir... tu has de marcar una línia. Vull dir, en aquell tio, vale... a mi, jo ja ho veig. Vull dir, jo decido, la gent no els agafo la matrícula. Vull dir, jo ja sé que... La persona que ve de client allà, que és un client 10, que diu, hòstia, no tindré mai cap problema amb aquest noi, el que sigui. I els altres ja els veus. Yeah. Vull dir, estan entre el bien i el mal, que dic jo, no? I dius, bueno, aquest ara molt bé, però un dia te l'aliarà. Vull dir... I clar, tu has de saber ni abraçades, ni donar la mà, ni allò com si fos un col·legueo, no? Perquè després, si l'has de treure, tens un problema. Vull dir...
0: Hòstia, però això és molta psicologia, això és molta experiència,
1: sí,
0: de saber final, veure la gent...
1: Al final, vull dir, fas dos carreres, la de seguretat i porter i psicòleg, vull dir, perquè al final ets mig psicòleg, vull dir, veus a la gent per on t'avant, no?
0: Vull dir,
1: és que és així.
0: Recordes alguna anècdota, alguna cosa que t'hagi passat? Tots els teus anys, tant si és a la Mirona com si és abans a les discoteques.
1: Bueno, sí, estàvem a una discoteca aquí al Setè Art i a mitjanit va marxar la llum. Va marxar la llum i, no sé, entre les dues estres del matinada i van tenir que desallotjar tota la discoteca. Vull dir,
0: claro,
1: la gent no entenia què havia passat.
0: Vull dir,
1: perquè hi havia uns nanos per allà al polígon, que es veu que estaven remenant i no els deixàvem entrar, tenien 15-16 anys i van anar allà amb un quadre d'automàtics i van fer baixar
0: la llum.
1: Els ploms.
0: Clar, evacuar tota una sala...
1: Sí, sí, no, estava a tope. Vull
0: de cop
1: dir,
0: i volta...
1: Va ser molt heavy.
0: Hosti.
1: Bueno, una anècdota molt divertida també. Allà vam tenir un concert de hip-hop, de rap.
0: Sí.
1: I, bueno, això entre ells és un ritual, doncs, bueno, pintar alguna paret o pintar lavabos o
0: sí,
1: pintar
0: això. Sí, bueno, va lligat amb aquesta música i amb aquest moviment cultural.
1: Bueno, i a mig concert em ve un porter i em diu, hòstia, hem pillat amb un... fent un grafiti allà als lavabos, a les portes dels lavabos. Dic, hòstia, un moment, encara vinc. Bueno, vaig anar allà, clar, ell va quedar blanc, diuen, hòstia, m'han pillat.
0: Yeah.
1: I, bueno, i li dic al porter, dic... Ves allà al quarto de la neteja, agafa dissolvent i un drap i que ho netegi.
0: Yeah.
1: Vale? I bueno, el tio es va quedar allà i li vam donar el dissolvent i va fregar tot. Va fregar tot el lavabo que havia pintat.
0: Yeah.
1: No? I clar, inclús jo vaig fer broma amb ell i vaig dir, hòstia, dic, de grafiteros n'he vist pintar. Dic, però de netejar no n'he vist cap. Vull dir, això és inèdit. Saps? Inclús hi vam fer un vídeo...
0: Sí.
1: Per recordar-ho,
0: sí.
1: Això és insòlid.
0: I no va caldre, i no va caldre res més, no?
1: Com exacte, això podia sortir al llibre del Guinness, no?
0: Sí, vull dir que ets únic.
1: I el tio va quedar molt... Va quedar a quadros, el tio.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, aquesta va ser molt divertida, també.
0: I no hi ha tornat, suposo, no?
1: No, jo diria que no.
0: I escolta una cosa, el tema d'armes blanques i drogues, que això una mica a la nit, a molts llocs, hi és, vosaltres això com ho controleu?
1: Bueno, ja se sap, allà on hi ha música i on hi ha festa, doncs, bueno, ja se sap que algú de droga hi ha. Però el que hem de mirar és sobretot vigilar el que ve allà a vendre.
0: Clar,
1: has de tallar això d'aquesta arrel. Vull dir, perquè si allà dintre se't fiquen traficants i és un pim-pam, vull dir, això és el que controlem més. Vull dir, hi ha uns quants que els tenim vetats pel tema aquest. És el que hem de vigilar.
0: I si algú entra... Us trobeu que hi hagi gent que a la porta que veieu que porten una navaja o que porten algun tipus d'eina o així?
1: La veritat és que a la porta fem un cribatge, vull dir, mirem bolsos, mirem, catxegem, tenim els vigilants que ho mirem i no ens hem trobat que ningú ens hagi tret cap arma blanca, perquè ho tenim molt controlat, això sí.
0: I em deies, no es pot ni tan sols entrar un gas pebre que porten a vegades les noies per defensar-se en un moment donat, això tampoc es pot entrar a la discoteca, no?
1: Sí, les noies ara és molt habitual en el bolso portar un gas d'aquests pebre, vull dir... No, és que el meu pare em diu que ho porti per autodefensa i tal. I, bueno, els hi agafem i els hi guardem. Els posem una etiqueta amb una taquilla i després els hi tornem.
0: Quan surten...
1: Vull dir, exacte, però això és molt habitual. Ara les noies això ho porten autodefensa, ho porten en el bolso.
0: Clar,
1: això ho hem de treure, perquè imagina't que en un lavabo ens ho buiden o al mig de la pista, vull dir, ens buiden la sala.
0: Sí. Diuen, a vegades diuen, els porters són clau per fer l'ambient de la sala. Depèn del porter que tens, aconseguiràs un bon ambient o no. Això, hi estàs d'acord?
1: Sí, totalment, totalment. Depèn de la gent que tinguis a la porta, com ho gestionin, pues et pot fer un ambient o et pot fer un altre. Sí. Bueno, en principi allà no, ja t'he dit, no tallem entrada a ningú. Allà l'únic que mirem és això, les camisetes de futbol, Barça, Girona, vull dir, cap camiseta de futbol ni cap selecció ni això, perquè, bueno, pot haver un altre grup a dintre que, hòstia, que hi hagi un pique, no?
0: Yeah.
1: Inclús camisetes d'equips locals, vull dir, que sigui del Salt, del Girona, o del Fornells, o del Bescanó, el que sigui, vull dir, per què? Perquè es poden trobar dos equips de bàsquet de diferents i pot haver un pique. O hagin tingut el que dic jo, són dos pendentes d'un partit, clar, i allà es trobin i, clar, i això sí que
0: ho... El futbol, ho sembla mentida.
1: El rotllo també de les banderes, les esvàstiques, això. Va. El demés, tu pots venir vestit amb xàndal. Uh-huh. Vull dir, necessitem entrar amb xàndal i tot.
0: Yeah.
1: Vull dir, imagina't si som ben parits a la Mirona.

0: clar, a més que la Mirona, recordem-ho, és una sala històrica, com deies tu abans.
1: Imagina't que me dius això d'històrics. Ha passat amb Bad Bunny.
0: Clar, quan encara no era tan conegut.
1: Sí, sí, sí, no? Vull dir, va venir el 2017. Sí.
0: Imagina't. Sí?
1: Vull dir, clar, jo la gent els dic, hòstia, ha vingut amb Bad Bunny la Mirona. I flipen, diu, què dius? Dic, sí, sí. La Lola Índigo, també, que ara també és plena estadi.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: vull dir, ha sigut com una sala trampolí, no?, de molts grups. Vull dir, brutal.
0: Jo estic a bo. Què vas fer tu per fer aquesta feina? Com és que vas acabar fent aquesta feina?
1: Bueno, jo vaig començar a entrenar, que tenia 14-15 anys, fer judo i culturisme, i a través d'un company que em va dir, hòstia, per què no proves? I vaig provar amb 22-23 anys, vaig provar de treballar d'això, i, bueno, doncs mira, abans érem quatre que ho fèiem, ningú tenia el team, ni tenia... Bueno, te dèiem, posa't aquí a la porta i fes una mica de goril·la.
0: Clar, clar, clar, clar, era molt diferent, no?
1: Era...
0: Tu havies fet competició de judo?
1: Sí, sí, sí, a nivell de Catalunya i d'Espanya, sí, sí.
0: I t'ha ajudat, això, després, sí, en aquesta feina,
1: sí,
0: esclar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Va, més que tot autocontrol, també, perquè a vegades, pues, bueno, tens algun tio aquí cridant i com que tens autocontrol, dius, bueno, pues, l'aguantes una mica i després quan tingui el baixón, pues, entres tu i l'acompanyes i el treus, no? Vull dir, dius, tu, que aquí amb la música no te sento, agafes i el treus. Vull dir, això se'n diu autocontrol.
0: Yeah. Vull dir... Va, acabem. Quan arribes a casa... això que deies, et prepares una infusió, busques una mica de descompressió, quina música et posaries?
1: Quina música em posaria? Pues, bueno,
0: per estar tranquil a casa, tu, quan arribes.
1: Un Eric Clapton, per exemple, una mica de jazz, una mica de blues... Però tampoc sol escoltar música, eh?
0: No?
1: No, abans d'anar a dormir, no, perquè tinc tota la nit que estàs allà amb el bum-bum.
0: Clar, sí. Això t'ho volia preguntar, també. Tota la nit amb el bum-bum, tants anys... Et fas revisió de les oïdes?
1: Doncs les tinc bé, eh? Les tinc, sí? Bé, increïble, sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que li molesta més o que es posen taps, però jo ho porto bastant bé, això.
0: Doncs escolta, va, per no fer-nos mal les oïdes i per calmar els esprits, acabem amb música d'Eric Clapton, ja quasi que t'agrada. T'agraeixo molt que ens hagis concedit aquesta entrevista, que ens hagis explicat com és la nit vista, podríem dir, des de la porta d'una sala de concerts i discoteca.
1: A mi també m'ha agradat molt que, bueno, que m'hagi fet aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, que de tant en tant també l'escolto.
0: Vull dir, clar, entre setmana, sí, algun, sí, dia pots,
1: sí, sí,
0: fer-ho, no?
1: I tant, i tant, sí, l'escolto, no? Molt sovint. Vull dir, sou molt grans.
0: Doncs moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies, que vagi molt bé. I, escolta, ja, si vinc a la Mirona, et saludaré, però sense passar-me, eh? Tampoc, exacte, sense grans efusivitats.
1: Molt bé, sí, home, sí, ets benvingut.
0: Gràcies.

0: Doncs una salutació, Antoni de la Mirona, si justament avui està escoltant, espero que sí, perquè sortia la conversa que va mantenir en aquesta història de nit amb en Domènec Sobirà. Gràcies per dir-nos que sí a la proposta. Va, que ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una de la matina. Ens truca el 93207474. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
1: Sí, bona nit. M'hi anem mai perquè he sentit el tema dels oficis i tot. Bé, m'agrada molt l'entrevista i totes les que feu, i avui també he pres més coses d'avui dia, no?
0: Que sí, sí, sí.
1: De febre i això. No sé si abans es pot... No sé. Hi havia una altra cosa, no me'n recordo bé.
0: Doncs, no, abans el gaspebre no es portava abans, eh?
1: No, ah, no, abans no. Mm-hmm.
0: Exacte. No.
1: Llavors resulta que... Volia preguntar, però ara vull... Sobre els lampistes. Que tenim, quants lampistes tenim? Tenim molts lampistes? Estan superocupats?
0: Em parles de tot Catalunya?
1: Sí. O a veure, si algú vol dir per aquí a Catalunya, si...
0: Ja vols saber quants? Sí. Suposo que sí, perquè hi ha el gremi i aleshores d'electricistes sí. I així, però, lampistes, a veure sí. quanta gent sí. són, no? Els que estan...
1: Sí, o sigui, n'hi ha, jo crec que hi ha, o sigui, que hi ha uns estudis i tal, i a més abans, i ara també, suposo fan pràctiques amb un que és més veterà, uh-huh. a part de l'estudi, no? Perquè ens ha vingut al poble de la ma mare, un de Tarragona, Santa Creu, que és molt bo, però el que passa és que tenen molta feina.
0: Tenen molta feina, sí, sí.
1: I llavors, sí, llavors jo t'hi poso... A veure, tot és important, perquè jo potser et dic que això és així, i et sembla que no és important, i quan arribes, potser està més greu.
0: Clar, sí.
1: Normalment venen esport, però jo diria que no claudicar, perquè és com tot, no claudicar, com, per exemple, venen moltes persones estrangeres, vull dir, ara que... Viuen aquí estrangers, molts latinoamericans,
0: sí.
1: de fora, que tenen un munt d'oficis, uh-huh. perquè molts que fan activitats també tenen les seves carreres allà.
0: Clar, sí, i aleshores
1: però
0: fan
1: igual,
0: aquí...
1: Això és
0: sí.
1: de persones.
0: És igual, exacte.
1: Jo crec que responent és la sanitat. Tenim una sanitat que hi ha metges cirurgians molt bons, perquè és la vida de ma mare 40.000 vegades, i a mi també. Vull dir, en general, vull dir, que passi és que sempre... per alguns falla. Però el que jo veig és que ha d'haver sempre comunicació amb tots els oficis. La resposta és, jo diria que comunicació amb tots els gremis, igual. Uh-huh. Comunicació, implicació, massa no és bo, tampoc, i motivació. No dic, faig això perquè vull guanyar. Hi ha carreres que són molt de tu a tu. I el que viu una cosa és el que pot ajudar més a l'altra. Si ho derives a ajudar, el que viu una cosa, amb aquestes carreres pot ajudar l'altre.
0: Sí, està clar.
1: El que ha passat.
0: Doncs a veure si algú ens respon quants electricistes,
1: una cosa,
0: quants lampistes hi ha a Catalunya.
1: A la privada, jo no he anat mai només a la vista, però ara hi estic tot el rato a la pública, perquè el meu metge anava a la privada i a la pública. I m'ha col·locat, m'ha presentat, doncs, bueno, ja ve d'anar-hi. Però a la pública també m'avisen quan s'anul·la una cosa. També ens avisen.
0: Sí, el que passa és que... Sí, passa que això era excepcional pel tema de les pluges. Igual sí, vam pensar que, com que ja ho deien els mitjans de comunicació, la gent ja estava advertida.
1: Tant la pública com l'altra.
0: Ja.
1: I a la privada passa igual, que som més d'esperar. O sigui, aquest concepte que tenim de que perquè paguem, fem el que volem, no.
0: No.
1: Això s'ha acabat, eh?
0: Sí. T'has d'esperar igual. Molt bé, Marina, a veure què ens diuen. Gràcies per trucar.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit. Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. És una pregunta que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, era... Clar, si haguessis sapigut que hi havia... Venia aquesta professora, li hagués fet la pregunta ahir, però ara, si me la voldrà respondre algun moment... Què pensa de que els nens o nenes ja comencin a l'institut als 12 anys? Ho trobo molt jove. No sé, què en pensa ella? Si algun moment me pogués contestar, li agrairia molt.
0: Doncs mira, farem una cosa. Àngels, fa referència a la conversa que vam mantenir fa dues nits, no? Ahir no, abans d'ahir, amb la Sònia Martínez Tortajada, que fa 20 anys que és professora d'institut, en aquest cas, té nanos de 12 a 16 anys, i com que Farem això, li traslladarem la pregunta, ja que venia de convidada aquí la nit dels ignorants, i a veure què en pensa sobre el fet que ara ja fa temps que els nanos entren a l'institut doncs més jovenets que no pas abans. Nosaltres entràvem, a la meva època entràvem amb 14 i ara hi entren amb 12. I li demanarem, Àngels, i segurament que ens farà un àudio i el passarem aquí a la nit dels ignorants, cap problema. Després, la Mercè ens ha fet un missatge una mica llarg, intento resumir, ens l'ha deixat escrit, és una queixa també. Diu, aprofito el programa de la nit dels ignorants per poder expressar la nostra ràbia i impotència. I se'n va a la nit de Cap d'Any, vull dir que ha passat uns quants mesos. Diu que van pagar 300 euros per persona per un sopar de Cap d'Any i diu que va ser un fiasco, anomena l'Hotel Mas de Torrent, vam triar aquest emblemàtic hotel de la Costa Brava per celebrar el Cap d'Any amb la parella d'amics atrets per una experiència prèvia positiva uns mesos enrere i les altes expectatives de la puntuació de 5 estrelles. Diu, l'entorn és inigualable, una masia preciosa amb jardins espectaculars i un servei impecable i atent en tot moment que ens van fer sentir benvinguts des del primer instant. Tanmateix, ens diu la Mercè, el sopar va ser un autèntic fiasco que no justifica de cap manera l'elevat preu de la reserva. Els plats van arribar freds i ressecats, amb sabors pobres i porcions escasses que ens van decebre profundament. Fins i tot l'aigua que ens van servir tenia un fort gust de clor, la qual cosa va agreujar l'experiència. Vam sortir amb una sensació d'engany, especialment dolorosa pel fet d'haver recomanat el lloc als nostres amics, convertint el que havia de ser una celebració inoblidable en una de les pitjors nits de Cap d'Any de les nostres vides. Déu-n'hi-do, Mercè. Lamentem no poder recomanar aquesta experiència especial, malgrat l'encant del lloc, i esperem que en prenguin nota per futures ocasions i recuperin el nivell que un dia, diu, ens va enamorar. En Josep, des de Tordera, diu, per l'oient que demanava on podia veure l'entrega de les medalles d'or de la Generalitat. És veritat, va ser un oient. Diu, posant medalles d'or de la Generalitat 2026, el YouTube sortirà. Qui parla del Ferran Adrià, si això ja ho vam dir, és Antoni Sagarra, un publicista famós, nascut a Barcelona, nascut a Catalunya, que viu a Barcelona, però és d'aquells que prefereix, diu en Josep, parlar en castellà. De fet, la Maria, des de Castellvell del Camp, també ens envia el link de YouTube on es pot tornar a veure l'entrega de les medalles d'or. La Rosa també hi afegeix, des de Sant Fruitós de Bages, qui va fer la glossa del Ferran Adrià va ser el publicista Toni Sagarra. Va néixer a Barcelona el 1962, va començar parlant en català i no ho va fer pas malament. Tal com va dir l'altre oient, ell ha dit que no parlava bé el català, que és la part que no he sentit i no puc recuperar, i diu, no crec que sigui cert, diu la Rosa. Crec que és perquè no ha volgut i li han permès. Nascut a Barcelona l'any 62 i de cognom Garriga ha de parlar català per força. I si no, diu la Rosa des de Sant Fruitós, que busquin una altra persona que faci la glossa del senyor Ferran Adrià. Diu, ens carreguem els immigrants que no parlen català i permetem que els barcelonins no ho facin en un dels actes més prestigiosos de la Generalitat. De fet, les coses, ens diu la Rosa, ens van com ens van perquè entre tots ho permetem. Un altre missatge al WhatsApp. El Robert, des de Barcelona, vol fer aquest agraïment.
3: Un cop més estic meravellat de les respostes d'en Joan de l'Espluga Calba. És realment sorprenent els llibres que té i els que recorda. Moltes gràcies, Joan. Aprofito per desitjar-vos una feliç diada. Visca Catalunya lliure.
0: Gràcies, Robert. I encara tenim temps per afegir una resposta que ens ha fet l'Àngels des de Mirassol.
4: Volia contestar una senyora que va trucar ahir, crec que va trucar ahir, Mercè. Bueno, va fer tot un revolutum de barreja de coses, de reivindicació de la llengua, que està molt bé, però barrejat amb la sanitat, amb no vagi al metge... bueno, si es troba bé no cal anar-hi, però bueno, a certes edats potser el consell que va donar és imprudent, com jo trobo que hem de ser molt curosos quan, a veure, suposo que la gent tindrà criteri i veurà qui dona els consells, però crec que les persones que no són professionals dir determinades coses no és correcte i pot crear en les persones, doncs, a vegades, confusió. A veure, l'aigua de mar tindrà algunes propietats, sí que va molt bé també per netejar tot el que és, tots aquests rinomers i tot això, per fer neteja de lo que és la part nasal, bueno, és antisèptica, l'aigua amb una mica de sal té un poder antisèptic. Bueno, també abans hi havia lo de l'aigua de Carabanya, que ara no sé si la venen, que lo que era un purgant, que era per anar al bany. Vull dir que, a veure, però que ja han malalties greus que no es curen amb aigua de mar. I amb això és el que hem d'anar en compte, no? Que quan són petites coses, doncs els remeis casolans funcionen, evidentment que sí, però pensar que amb això evitarem emmalaltir-nos, doncs a veure, entre poc i massa.
0: Doncs és molt oportú aquest missatge, aquesta resposta que ha fet l'Àngels des de Mirassol a un altre oient que trucava ahir al programa i que va dir tota aquesta sèrie de coses. Tens tota la raó. Perquè arribem, res, ens queda un minut, per tant, ara ja no tenim més missatges de WhatsApp, els hem explicat tots, els àudios, els escrits, així que un cop ara vinguin els nostres companys dels serveis informatius i ens posin al corrent de com està l'actualitat, quan tornem, espero les vostres trucades, que avui trobo que esteu més mandrosos de trucar. No sé si és aquesta fresqueta i esteu ben llit i fa banda de treure les mans per marcar el número de telèfon. És fàcil, és ràpid, 932077474. Jo us continuo esperant les vostres trucades a partir de que acabi el butlletí de la una. Així que penseu què heu de preguntar, penseu què heu de respondre o de què us heu de queixar o a qui heu de felicitar, perquè també val felicitar. Aquest programa està bé per queixar-se, però també val felicitar algú altre, per què no? I després, recordeu, no me la puc treure del cap, si voleu una cançó per escoltar la nit de diumenge a dilluns, doncs un missatge de WhatsApp o truqueu a l'Aina i ens ho dieu. Fins d'aquí una estona, fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi de The Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global. Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món. Les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant dels efectes del canvi climàtic. Tot plegat afecta clarament les illes de calor de les ciutats, on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien sumat mai tants dies en què el centre hi fes un grau i mig més de calor que als afores. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'investigador d'IESA Global, José Chen.
7: Esta diferència entre la temperatura en la ciutat i l'entorn se verificó en quasi 20% de les ciutats espanyoles. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la media urbana española.
6: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
8: Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir-lo durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec.
6: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i a l'Alt Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives.
8: El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat.
6: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí a la comarca abans a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost.
8: Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
9: Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
6: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord, amb gols de Rafinha, un de Dellemi, un altre de Lamine Yamal i l'últim de Gabriel Jesús.
8: La resta de resultats en aquesta primera jornada de la Lligueta Europea són aquests: PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb un hat-trick de Ferran Torres; Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1 i Stuttgart 3, Viking 1.
6: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant de l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barcelona a 9:00.
8: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
6: I a la Vuelta, triomf de Matthew Brennan a la 17a etapa de 185 quilòmetres al Belair. Enric Mas manté el mallot vermell de líder en 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, una contrarrellotge de 32 quilòmetres per la província de Cádiz.
5: Fins aquí les notícies.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
10: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
13: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
14: Encara més.
5: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
5: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
5: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
5: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
10: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
5: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
10: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
5: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Jo crec que avui el que està passant, ara ho entenem, eh? Ara hem fet una mini reunió entre l'Aina, l'Oriol i servidora i em dic, què passa avui que no truca tanta gent? I hem arribat a la conclusió que esteu dormint amb la fresqueta tapats. Que això fa una il·lusió molt gran, jo ja ho entenc, però home, traieu les manetes de la mini manteta o el mini llençolet per trucar, si no, malament rai. Va, que aquí tenim el 932-07474, és la Remei des de Sant Gervasi a Barcelona. Bona nit.
1: Sí, mira, el meu és, no és que sigui, és una mica, no és complicat, però volia veure si em podíeu informar, perquè s'ha mort el meu marit, jo ja vaig dir-ho, sí. Temps, i vaig demanar una cançó de Jo t'esperaré.
0: Sí, bueno, la vam posar, ja la vam posar. Sí,
1: i diu que la veu posar i tal. Però és que ara hi ha un problema, perquè el meu marit va deixar dos pisos, un per mi i l'altre l'ha deixat pel meu marit. Ai, pel meu fill.
0: Sí.
1: Perquè el meu fill no treballa, això. I tenia una petita pensió. I ara li han tret la pensió que tenia de 300 euros, que ridícul, que pobre nano, amb 300 euros, mantenir un pis, l'has de mantenir jo, i ara li han tret aquests 300 euros perquè diu que ell ja ara ja és, bueno, és milionari, perquè ara ha dat un pis.
0: Clar.
1: A on t'haig d'anar a reclamar això? Perquè ell diu que ja ho va preguntar i li van dir que, com que ara ell, ara el seu pare li ha deixat amb ell un pis, però jo sóc usufructuària, o sigui, ell no pot ni cobrar, ni vendre, ni fer res.
0: No, clar.
1: Escolta, el pis és meu. Mm. El dia que jo falti sí que serà per ell,
0: clar.
1: Però mentrestant és meu. I llavors, i ell, pobre nano, no paga res ni res. I llavors diu que li han tret les 300 euros que li donaven de pensió, que diu, mira, em anava bé per pagar la llum i l'aigua, qualsevol cosa, i ara no puc pagar res.
0: Doncs
1: dic, home, hauràs d'anar a reclamar en algun lloc. Hi ha algú que pugui saber a on s'ha d'anar? Perquè dic, jo no tinc ni idea. Abans sé que es anava allà a Pare Claret, que era un puesto clàssic, però ara no ho sé. Si hi ha algú que ho sapigués...
0: Doncs vinga, a veure si algú pot ajudar.
1: Fet, el sol fet de tenir-ho per herència... Ja diu que ja li han tret de seguida.
0: Sí, sí.
1: I l'herència no serveix de res, perquè l'herència és més meu que seu.
0: Ja.
1: He de saber on se pot anar a reclamar.
0: Perfecte,
1: si
0: molt
1: algú
0: bé.
1: Ho pot saber. Ho has entès, no?
0: Sí, ho he entès, Remei.
1: Ja
0: molt bé, moltes sí? gràcies. A veure si et poden ajudar. Merci, bona nit.
1: A veure, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona nit. Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, doctor, què tal?
2: Bé, anar fent... Bueno, una mica ja recuperat d'abans d'ahir del tema, ho miraré de dir-ho així, molt escuetament, del tema d'Herbert Foster,
0: sí.
2: Que vaig quedar astorat, no sé si és la paraula correcta, vaig quedar astorat perquè després ho vaig repetir el dia següent.
0: A veure si havia sentit bé, no?
2: Manem?
0: A veure si ho havia sentit bé, va repetir.
2: Sí, no, però a veure, sí, exacte. Hi ha una llista que aconsellaria que el que li interessés ho fes, això es pot recuperar. I dels remeis que van donar, ja que tothom és lliure, ens doneu la llibertat d'expressar-nos i dir el que vulguem. Però vaig pensar, i aleshores perquè hi ha metges, perquè hi ha veterinaris, perquè hi ha farmacèutics, perquè hi ha... Perquè, no, bueno, no, només faltava que truqués un altre o jo mateix i digués, doncs, mira, va molt bé posar-hi mostassa, saps? I, bueno, en fi...
0: Ara he anat a buscar el que van dir, la cendra i la llimona, la sí, col crua, no? Veure, fregar un ball...
2: Una novena, en fi, bueno,
0: sí.
2: Bé... és que poder que pensem el que direm, que tot és, si els hi ha anat bé tot això, doncs ja no hi ha ningú per discutir-li, però és que va ser un reguitzell de contestes que jo vaig quedar, bueno...
0: Sí, perquè clar, un oient va preguntar quins remeis casolans hi hauria per curar l'herpes.
2: No és casolà, vull dir que l'herpes zòster és... Hi ha dos tipus d'herpes, el simple, que per entendre'ns bé entre nosaltres es diu m'ha sortit una pansa,
0: que és un
2: petit virus, i normalment aquest no té complicacions, però l'herpes zòster sí, és també és doncs miri, aquí, i és el mateix virus de la varicel·la. I és clar, i el problema és que segons el lloc que pot, que es col·loca, que surt, que, doncs el virus, el lloc del cos, no és el mateix que surti a l'ull, que a l'esquena, que és el més habitual, que els òrgans genitals, vull dir que el dolor i les complicacions són unes i són altres, d'altres, no? I es té que tractar amb tractaments mèdics i amb control del dermatòleg, i depèn de la zona on està afectada la persona, amb l'herpes zòster, perquè n'hi vist molts i a tot arreu, a llocs del cos, no? Clar. I la persona la passa molt malament. I un cop curat, entre cometes, doncs queda el que es diu la neuràlgia post-herpètica.
0: Clar.
2: És a dir, que és un dolor...
0: Que pot durar molt, no?
2: Sí, neurològic, i que... post-herpètic, i aleshores, bueno, fi, és una... no és greu aquesta malaltia, ni molt menys, però és molt punyetera, eh? Vull dir,
0: sí,
2: punyetera,
0: sí, sí.
2: En quant a les molèsties que dona. I, esclar, el tractament, quan vaig sentir tots aquests tractaments...
0: Per posar les mans al cap, no?
2: Sí, amb tots els meus respectes per la gent que va trucar i la intenció de que anés bé, però vaig pensar, Eduard, a veure, relaxa't i pensem-ho. I aleshores, jo, esclar, aconsello doncs anar al metge en seguida, no posar-s'hi res, anar al metge i però ràpid, i que es miri de frenar, sobretot a frenar, i les pústules aquelles rodonetes que surten, no tocar-les i tal, i posar-se en mans dels sanitaris, que, que si algú sap una mica de medicina, són les persones que estan al ram de sanitat, no? O jo no discutiré ni dir coses d'aquí de la ràdio, de comunicació, perquè no en tinc ni idea, no? I ojalà en sapigués molt, no? I tot, l'únic que sap alguna cosa d'arquitectura, alguna cosa, perquè clar, va canviant cada dia tot, no? Doncs és l'arquitecte i etcètera, etcètera.
0: Sí, sí, has d'anar a l'experta, està clar.
2: Sí, és la meva opinió. Hi ha excepcions, com la Marta, doncs que és, ja és un punt i a part, i t'ho dic de tot cor, perquè realment portes el programa que és un relax, amb una educació, sapiguent portar amb l'ambient quan truquem, vull dir que de veritat...
0: Aquest any em costa una mica més, que està tothom una mica enfadat, però vaja.
2: Bé, doncs no tenim que estar enfadats.
0: Sí, la gent troba que està enfadada, molt enfadada.
2: No. Tal com està tot, vull dir, és per gaudir cada minut, cada segon.
0: I tant.
2: Perquè la vida, repeteixo, sí, és un miracle estar viu cada segon.
0: Sí, senyor. Ara que li anava a dir, que ja que el tinc aquí, l'altre dia va trucar la Maria Rosa de les Corts i li va fer una pregunta directa, vaig pensar que potser no ho havia escoltat.
2: No.
0: Ah, doncs ens va... Ara l'he anat a buscar mentre estava parlant. Volia saber què fa... És a dir, ens va explicar que el fill d'una amiga seva, que deu ser bipolar, li han receptat, ha anat al metge, li han receptat antidepressius i pastilles de liti.
2: Sí, sí.
0: I que aquest noi es negava a prendre el liti. La Maria Rosa preguntava, el liti què fa en el cervell? Què provoca en el cervell?
2: Sí, doncs mira, el liti és un tractament dels primers que va sortir, és a dir, que parlem d'anys, de molts anys. Inclús jo recordo quan havia acabat quan estava fent l'especialitat de psiquiatria, el liti que es donava era bàsic i se segueix donant. L'anàlítica, per exemple, és com el sucre. Avui dia tu prens un antidiabètic i doncs prens un antidepressiu tal, i el liti es havia de fer cada 15 dies, cada mes, que tal, una analítica per veure el nivell de liti en sang. No? I aleshores no hi havia laboratoris. Només hi havia un al carrer Vilà, que es feien les lipèmies.
0: Sí, eh?
2: I llavors, sí. Bé, i llavors ara sortosament es fa com un anàlisi de sang normal i corrent. I té un efecte no cura el trastorn bipolar, però sí que aminora i frena força, i ben fet, eh? Vull dir, s'ha de fer bé, molt ben fet, i aminora aquesta sintomatologia, aquests canvis, no?
0: Sí. De pujades i baixades de...
2: Sí,
0: no?
2: Aquestes sí. Pujades i baixades, sí.
0: Sí.
2: El trastorn bipolar, ara últimament ja es diu trastorn bipolar, però abans era conegut per trastorn maníac depressiu.
0: Sí.
2: És a dir, mania era quan estaves exaltat, i la depressió, depressions importants fins a arribar a depressions majors, no?
0: Uh-huh.
2: I llavors es va passar amb el DSM-3, 4, 5, són els mètodes, un llibre que porta tots els diagnòstics psiquiàtrics, doncs ja es va passar a trastorn bipolar.
0: Uh-huh.
2: Doncs el liti és un, com diríem, és un tractament bàsic, a més d'altres antidepressius i altres medicaments de psiquiatria,
0: sí.
2: Nous i a més actuals que han sortit. Però el liti no s'ha retirat perquè dona un resultat correcte ara. S'ha de prendre la dosi que es dona a nivell de mèdic i fer-ho com es té que fer,
0: clar.
2: Cada dia, sobretot, eh?
0: D'acord. Doncs jo sí, crec que a la Maria Rosa li servirà molt aquesta resposta. Així que,
2: no, si la,
0: com sempre...
2: I
0: si, la, i si no, ja t'ho tornarà a trucar.
2: I si la Maria Rosa doncs, vol que tal, li doneu el meu telèfon, jo encantat.
0: Això, d'explicar,
2: ho,
0: perfecte.
2: Ho havíem fet quantitat de vegades.
0: Molt bé.
2: Vull dir, el meu telèfon al mòbil i trucar-me...
0: per fer la consulta.
2: Moltes vegades, sí.
0: Sí, perfecte, doctor. Moltíssimes gràcies.
2: Professora, doncs, encantat, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu, Eduard, bona nit.
2: Adéu-siau, adéu. Bona nit.
0: En Manel, des de l'ESEPS, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit. A una zona que m'espero.
0: Sí.
3: En primer lloc, volia dir, la senyora de Sarrià, Sant Gervàs, no sé quin districte
0: sí,
3: deia,
0: Sant Gervàs.
3: Ha d'anar a Afers Socials i Famílies. I allí ha d'exposar el que li passa i omplirà papers i li diran tot el que ha de fer. Afers Socials i Famílies, que a la millor pues, el seu cap li diuen on és, però és que és un departament d'aquests.
0: D'aquí
3: Gràcia és el carrer... No me'n recordo ara, però no, Providència, un d'aquests.
0: Que ho pregunti, Afers Socials i Famílies,
3: sí,
0: i que s'hi dirigeixi. Molt bé.
3: Per tu, si vols demanar doncs, discapacitat, o si vols demanar dependència, uh-huh. Totes aquestes coses, allà ho apunten tot.
0: Molt bé.
3: Revisen, potser al cap de 3 anys. Bueno, això també s'ha de dir, però...
0: Ja.
3: Però no s'ha dels papers.
0: Molt bé.
3: Parlant d'altre, doctor Eduard, perfecte. Jo em vaig de desintoxicar de liti, però desintoxicar, mare de Déu, quan
0: sí.
3: Vull parlar. Ja li trucaré amb ell, que jo li passo WhatsApp, li dic WhatsApp, i jo ja ho sap ell, bueno, que hi vas i parlat.
0: Ja.
3: Quan, una altra cosa, jo volia allò que diuen, romper una lança
0: sí.
3: A favor d'aquestes persones que han vingut aquí, immigrants, a treballar, que potser d'un altre país, i no parlen català, bueno, es comprèn, perquè és clar, jo penso que a vegades, segons quins càrrecs que agafen la gent als treballs, potser fan una mena de... com de prova o de capacitat de saber el català per desenvolupar, o sigui, el seu lloc de treball. Però, esclar, no deu ser una cosa molt regulada, vull dir, no ho sé, penso, eh?
0: Ja.
3: El que passa, jo tinc un agraïment fabulós al Futbol Club Barcelona. Per què? Gràcies al Frank Silic, que parla per la divisió, es diu personal l'anglès.
0: Ah, veu.
3: L'escolti.
0: Classes d'anglès, de listening gratuïtes, no?, diguéssim.
3: Oh, i tant.
0: Clar.
3: A very good lessons.
0: A very good lessons.
3: A very nice, o el que sigui. Però aquest bon senyor pues, ho parla molt bé. I penso que si parlés en esplèquer així d'ots, malament rai. Jo només sé dir cartòfan. Cartòfan i xampan. Que és com mollejas el xampan.
0: Molt bé, Manel.
3: Jo no, ho he deixat aquí sense ànim de fer... De criticar.
0: No.
3: És un fet una realitat, penso
0: sí.
3: Jo, eh?
0: Uh-huh.
3: Ah, vale. Pues,
0: gràcies, Manel.
3: Aquí terra de Sunjec.
0: Molt bé.
3: Adéu.
0: Que passi bona nit. Adéu-siau.
4: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Alegre.

0: va trucar una senyora, l'Aina, dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. Dame fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia l'aforisme asiàtic oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir... Ei, estem aquí. El món no està tan malament. I l'alegria de vivir vive en el cantó,
3: vive en el baile, vive en tu... La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Que bonic recordar coses tan boniques com aquestes que ens han passat aquí a la nit dels ignorants. Montserrat, des de Mataró, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, teníeu raó, això que dèieu, que en el llit fresquet hem adormit, doncs almenys jo he sigut una d'aquestes.
1: És com ja ho he pensat.
4: Però després m'he despertat, perquè com que tinc el ràdio a l'orella, amb els auriculars, quan m'he despertat he sentit, bueno, a veure... El tema aquest de l'herpes, jo en vaig passar un ja fa uns anys, i ho vaig passar molt malament. Vaig anar amb metges, per descomptat, metges, i finalment, després de diverses coses, em va anar millorant mica en mica, però molt lentament, i el meu metge em va dir, mira, ara t'ho dic una cosa, diu que jo no és que hi cregui massa, però que hi ha gent que ho diu, prova-ho. Prova-ho de fer acupuntura. Mira, Marta, vaig anar amb un apocontor, molt boc, ja aquí a Mataró.
1: Sí.
4: Inicialment m'hi feia anar 3 vegades a la setmana, vull dir que em va costar també diners, eh? Sí. Però, de debò, que vaig anar millorant, però molt. O sigui que sembla que hi ha altres vegades... que s'ha parlat també de l'herpes, jo també he donat aquest consell, perquè, mira, quan arribo a un punt que pensa que jo hi havia moltes vegades que no podia ni dormir al llit, havia de dormir sobre la taula, amb els colzes a sobre la taula, perquè em va sortint aquí tot això de sota el pit i m'anava per la panxa,
1: sí.
4: I esquena, bueno, etcètera, eh? Però de debò que es passa molt malament.
1: Sí.
4: I esclar, i el metge de seguida vaig anar. Bueno, però la qüestió de... Mira, si hi ha alguna persona molt desesperada amb un herpes i vol provar-ho, a mi, em va anar molt bé.
1: Uh-huh. I t'ho va dir el metge, eh?
4: I m'ho va dir un metge.
1: Sí.
4: I m'ho va dir el metge. Em va dir, jo ara ja, com que no sé què dir-te, em va dir, diu, i sé que hi ha persones que diuen que sí, no hi pararàs res a provar-ho. Doncs ho vaig provar.
1: Doncs...
4: I la veritat que em va anar molt bé. Inicialment, ja dic, eh? I anava, no sé si hi anava 2 vegades o 3 per setmana. Després, mica en mica, ho vam anar espaiant, eh? I després vaig estar un temps encara anant-hi una vegada al mes, saps? Per mira, pel que sigui.
1: Sí.
4: La qüestió que jo haig de dir que bé.
1: Que et va funcionar, eh? Molt bé.
4: Sí, i una altra pregunta, que aquesta és la que volia fer.
1: Digues.
4: Per què creixen tan més les ungles de les mans que les dels peus?
1: Creixen més les de les mans, eh, dius?
4: Però molt, vaja, parlo per mi, però molt més. Però molt més, eh? Aleshores, no. Quina explicació té?
1: A veure si hi ha un podòleg allò tal que ens ho pugui explicar.
4: Que ens expliqui.
1: Molt bé. Eh? Moltes gràcies, vinga, Montserrat.
4: Apa, bona
1: vinga,
4: nit.
1: Adéu, bona nit.
4: Adéu.
5: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
6: Com que tu i jo som altres.
5: Tan cert. Espera.
7: Quan era petita, un dia que els meus pares van anar a visitar uns amics, jo em vaig quedar a l'eixida a jugar amb unes tortugues de terra.
1: a mirar-les més que jugar. Vaig decidir que potser necessitaven aigua i vaig anar al lavabo amb la intenció de posar-la en algun got i portar-la a les tortugues. Però vaig posar la balda, no sé per què, i després no en vaig poder sortir. Vaig estar d'estona cridant i plorant fins que els pares ho van sentir i van venir per intentar rescatar-me, però va ser una mica complicat. Vaig quedar molta estona tancada al lavabo, no sabia obrir la porta i finalment la van haver de foradar per treure'm. Ara us podeu imaginar què hagués passat si en lloc de sortir una mini jo plorosa i espantada, hagués sortit una altra personeta diferent i que els meus pares no m'haguessin reconegut. Que no entendrien res del que deia, que aquella porta, en lloc de portar només al lavabo, on jo em vaig tancar, hagués portat a un univers paral·lel amb versions diferents de mi. Doncs una situació similar els passa als protagonistes de Desaparellats. L'obra de teatre que triomfa al Teatre Texas de Barcelona s'ha programat per segona vegada, una comèdia fantàstica de Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius, i que protagonitzen Esther López i Ricard Ferrer. Bona nit, benvinguts a tots dos.
7: Bona nit.
1: Sou l'Esther, molta gent que la vegi dirà sí, em sona de la Calòrica, no? El referent, el Ricard, Pirates Teatre, les Dones Sàvies, moltes coses. En realitat, sou vosaltres els que avui sou aquí o han vingut altres personatges d'un univers paral·lel i jo no ho acabaré de saber ara?
8: Som nosaltres.
7: No ho tinc clar, perquè venim de funció i potser se'ns ha quedat algo a la pell d'un altre univers. T'imagines?
1: Tot és possible. Tot és possible. He posat aquest exemple del que em va passar, que és veritat, que em vaig quedar tancada quan era molt petita, vaig muntar un ciri, perquè la gent entengui que el lavabo en aquest muntatge és important. La porta, potser, no? Més que... perquè, de fet, tot el que hi passa dins, la gent no ho veu. En veu les conseqüències, no? Com ho expliqueu, això? És que no vull fer spoilers, sí, però, del tot, però...
7: Sí, però no passa res. Al final, cada cop que entrem al lavabo, sortim en un món diferent, no? I això pot semblar una cosa molt fantàstica o surrealista, però al final el que planteja el text, no?, és veure com si tu, amb una mateixa carcassa, per dir-ho així, no?, amb el mateix aparador, però de dins ets diferent, com pot afectar a l'altra persona que representa, que et coneix d'una manera, no? I crec que genera unes situacions molt interessants que al final acaben com, no sé com dir, com repercutint en la vida diària de molta gent, perquè al final la situació de sempre ens hem imaginat, no, la nostra parella, i si hagués sigut així, i si, o fins i tot li diem, no, escolta, en lloc de ser tan malhumorat podria ser més divertit,
1: sí.
7: No? I tu fantasieges una mica amb això de dir...
1: De que serà d'una altra manera.
7: T'imagines que fos d'una altra manera?
1: I no,
7: però allà ho veus i t'hi enfrontes, i clar, viure-ho també t'ajuda, no? Al final, una cosa és el que el cervell imagina i l'altra és el que viu en general amb tot el que ens passa. I amb l'amor crec que més. I crec que és molt guai per l'espectador veure que aquests personatges ho viuen, no? I d'una manera o altra l'espectador s'hi suma i diu, hosti, si jo fos aquest, potser també em passaria això,
1: potser
7: no?
1: Em passaria el mateix, no? Sí. Vull dir que al final... Jo, de fet, els primers minuts, no diré mentida, no ho entenia.
8: Clar.
1: Els primers minuts sí. Enredeu a l'espectador d'una manera escandalosa.
7: Sí.
1: Això és normal, no?
8: Sí.
1: Es buscava això.
8: És una qüestió de plantejar l'inici de l'espectacle i que sigui una cosa estranya, una cosa rara de veure, de dir no estic entenent gairebé res, i de cop van passant els aconteixements, van passant les entrades i sorties del lavabo, i de cop i volta la gent entra, entén el codi i s'ho passa bé i juga. O sigui, si tu et desprens de voler entendre des del minut zero què està passant, fas el viatge i és molt divertit.
1: Clar, a mesura que avança la trama, comences a encaixar. Jo no sé si a vosaltres, a l'inici de tot, perquè ja dic, aquest muntatge no és d'ara, però s'ha tornat a programar, que està molt bé que passin aquestes coses,
7: sí,
1: perquè
7: sí,
1: en
7: tant,
1: aquest
7: i
1: país i en aquests teatres, no?, que les coses que funcionen tornin, sempre quan ho pugueu col·locar a les vostres agendes, però no sé si us va passar el mateix amb el text, de dir... Què és això? I després vas col·locant les peces a cada lloc i vas entenent de què va la trama.
7: 100%, i tant que ens va costar. A més, com que

0: segons de diferència que entreu i sortiu, i de cop i volta l'espectador ha de veure que és un altre o que ha canviat alguna cosa.
1: Sí.
0: Quina dificultat, com a actors, us planteja? Perquè no és allò de dir, al segon acte faig un altre personatge i tinc temps de posar-me en el paper, canviar la posició del cos, fins i tot la veu, la manera de parlar. No, aquí és ja. Surs per la porta i ets un altre.
1: És doble dificultat. Primer, per trobar els personatges que són els mateixos, però a la vegada no. Perquè amb petits canvis has de fer veure qui és una i qui és l'altra. I després, quan ja tens, has provat i has vist el dial de qui m'estic passant, a qui no, i anem ajustant, després és obri una porta, o sigui, tanca i obri, i has de ser allò en el punt exacte, en el to perfecte, precís. I clar, al principi allò era molt complicat.
2: Els assaigs era complicat, perquè trobar el punt que sigui sutil sense ser estripant, no? Perquè també ho volíem fer des d'un lloc molt naturalista perquè la gent hi pogués entrar d'una manera molt directa. De sobte, veure que, hòstia, ara potser m'estic passant, o ara potser la sensació sempre, si faig menys, ningú se n'enterarà, i no, a vegades clar. Fent menys i trobant el to ideal, i crec que a mesura que hem anat fent les funcions, lo bonic d'això, que, clar, no tens normalment l'oportunitat de fer un mateix personatge sent el mateix però diferent, no? En tot cas, fas diversos personatges. Crec que és molt maco perquè d'una manera, com que tu ja entens el personatge i ja el tens molt clar, ni que sigui entrar i sortir una porta d'una manera natural, el cap i el cos ja se't posa en aquell personatge. I això és algo molt màgic quan ja ho tens. A l'inici anàvem una mica bojos.
1: Ara que anava...
0: Anava a dir, us heu equivocat alguna vegada? En assajos, no. Segurament.
2: En assajos, sí. I tant. Home, en assajos cada dia. A l'inici era com, hòstia, qui no em toca ara?
0: És ara, no?
2: Ara qui li toca. Sí. I en funcions, algú... O sigui, hi ha hagut errors petits, però allò...
0: No, allò que entrem
2: fent un altre personatge, mai. Mai.
1: No.
2: Mai, perquè també ho vam estructurar molt, de dir això... No,
1: ho teníem
2: això,
1: integrat, això, sí, ja.
0: Clar, perquè si no canvia tot, si algú surt no, i de cop i volta
2: clar,
0: fa de l'altre...
2: Que...
1: És una por que no tenia desbloquejada.
2: Sí, ara, sí, ara demà hi veuràs demà.
0: No, però va, teniu recursos vosaltres,
2: sí,
0: a veure.
2: Sí.
0: Alguna cosa em podeu inventar, però clar, seria... Pot passar, no? Perquè de cop i volta... Dius,
2: i
0: quantes tant. Vegades entreu i sortiu d'aquella porta del lavabo? Ho heu comptat?
2: No les hem comptat, però...
1: Tu més?
2: Sí.
1: Jo... 3, crec.
2: Jo més. Mínim 6. Mínim. I també, clar, jo no ho sap l'espectador, però això és molt graciós. Explicaré un joc de portes que és com per davant i pel darrere, que al Texas hi ha unes sortides que donen al carrer. I jo surto pel carrer cada dia a la funció corrent 2 cops. Sí. I més d'una vegada em trobo gent mirant del rotllo, què fot aquest boig sortint corrents?
0: Ah, sí?
2: Sí, clar, per fer el truc, clar.
1: Clar, pensa que creua com per dins
2: del teatre.
0: Si no,
2: no,
0: has de sortir
2: fora. He de sortir al carrer, corro per una banda, i ara que és estiu, rai, però quan ho vam fer l'any passat, que era Nadal, algun dia havia sortit plovent, m'havia trobat bastant de tot.
0: Home,
2: un dia vaig xafar una caca.
0: La calorada, vull
2: ara
0: dir
2: la calorada.
0: Que
2: no un sé. Dia vaig xafar una caca, Marta. Vaig xafar
0: no.
2: una caca sí. i vaig entrar i vaig anar repartint la caca per l'escenari.
1: Molt
2: i no,
1: màgic.
2: Sí, no, això sí que va ser. I jo no me'n vaig ni enterar.
1: Molt increïble.
0: Molt màgic, vols dir que es notava aquella oloreta?
2: Al final sí. Dèiem, això aquest olor que és? I és jo que havia xafat una merda.
1: Imagina't. I hi havia per tota l'escenografia.
2: Aquell dia va anar bé, va funcionar bé, perquè vam tenir molta merda, literal.
0: Ara entenc per què s'ha tornat a programar. Gràcies a la merda que vas trepitjar.
2: Ara cada dia quan sortim mirem que no s'hagi cagat cap gos a l'entrada. Si no...
0: no, i que no l'hagi recollit, que aquest és el tema, no? Que algú no va recollir la cagada del gos. Escolta'm, tots dos teniu una base molt sòlida d'actors, però tenen una base molt sòlida també en muntatges amb humor, no? Perquè tots dos formeu part de companyies que feu de tot, però sobretot també molt d'humor, i aquí la gent també riu molt, en moments concrets, sobretot, no? Perquè hi ha uns, sense fer spoilers, alguns girs i algunes frases que tenen a veure amb l'actualitat capgirada, que fan gràcia. Però, clar, vosaltres no podeu fer trontollar els personatges. No sé si també, arran d'això, en algun moment s'ha escapat aquell riure que no toca?
1: No.
2: No, ens hem mantingut molt bé.
0: No, taxativa, sí.
1: No, és que jo sóc molt pesada amb aquest tema.
0: Sí.
1: No suporto que s'escapi el riure...
0: Perquè jo he vist
1: com
0: gent tronxant-se,
1: Actors
0: tronxant-se en una escena.
1: No ho puc entendre. O sigui, vull dir, a mi no em passa.
2: A mi sí. A mi sí que em passa. Amb aquesta obra no, perquè clar. Com que l'Ester és així, jo m'he adaptat molt bé, és veritat, i sé perquè al final... has de connectar amb la persona que estàs davant i fer aquest equilibri, i ens hem entès superbé, ens ho passem teta fent-la. Però jo sí que sóc de... Amb els anys, abans no em passava i ara se m'escapa el riure.
0: Fàcilment.
2: Molt fàcilment. I és un desastre perquè hi ha una part molt bona perquè t'ho estàs passant bé, no? Però n'hi ha una altra que és fotudíssim. I crec que és una mica culpa de l'època que vaig treballar amb el Joan Pera. Perquè com que em passava cada dia...
0: El mestre.
2: Clar, era

0: mestre. Llavors, d'una manera natural, al principi és allò que t'enfades. Ai, Joan, no em facis això.
1: Ell també riu a vegades,
0: cada dia. No,
1: cada
0: revés,
1: dia,
0: ell cada dia busca fer-te riure per generar aquella cosa màgica i única del moment, que això només ho pot fer un mestre, i és veritat que potser algú li pot criticar, però a mi em flipa. O sigui, trobo dificilíssim fer-ho. Llavors, que al final t'hi acostumes i tu també ho fas i jugues. Mm. I llavors, clar, un cop obres aquesta porta, ja no hi ha marxa enrere.
1: No hi ha cap univers
0: paral·lel on trobar un altre Joan Pera. No, ja ho asseguro.
1: El programa demà, llegeixo l'autor, en Ramon Pardina, que diu que va crear el text a partir d'una ruptura de parella, entre altres coses. De fet, es diuen moltes coses que l'espectador reconeix, no?, quan hi comença una crisi de parella, preguntes que es fan... O sigui, hi ha gent que, al marge de riure, es deu trobar com... Sí. Jo aquesta situació, sense anar a un univers paral·lel, l'he viscuda, no?
0: I tant, i tant.
2: Ressona molt, sí. I de fet, ens consta que hi ha hagut ruptures després de veure la funció... És molt
0: Real,
2: fort.
0: És molt fort.
1: Després de veure la funció.
2: De dir, sí, em van deixar després de veure la vostra obra. Sortint.
1: Això ha vingut algú i us ho
0: ha dit? Sí, ens ho han confirmat, i tant. I al revés, és molt espectacular veure el final, perquè al final, quan fas una comèdia, sí que tracta molts temes que la gent s'hi ha identificada, però no et pots arribar a imaginar, clar, com ve la gent al teatre, no? I en aquesta obra, com que parla de l'amor, i tothom més o menys, quan acaba l'obra, és molt graciós. Avui ho deia l'Esther, avui hi ha sentiments, avui hi ha emoció, sí. I és veritat, ho notes en el públic. Veus qui la parella que ha vingut, que està a la mar de bé, i es reconforta veient l'obra, i veus que hi ha gent que hi ha plorant al final de l'obra, dius, vale, pobre, no està bé. Mm-hmm. Sí, no està passant un bon moment amb algun d'aquests temes que s'han parlat, no?
1: Clar, igual ha tingut una ruptura de parella, li ha retret unes quantes coses que ha sentit a l'obra.
0: Exacte, o veu una abraçada d'aquella parella i ho va dir, que han aconseguit potser arribar a un acord i ell no, saps? O sigui, i és molt espectacular, perquè veus gent amb ara molt somrient, i gent amb una miradeta
1: lluminosa.
0: Ostres,
1: però que algú hagi plegat una relació arran de... arran o després de... Perquè arran no, serà que se n'ha adonat, no? Veient aquella obra que això
0: s'ha acabat. Sí, ens van dir que ja van arribar apurats, i clar, veient l'obra un va dir, doncs escolta, igual ara que ho veig des de fora, a vegades ens passa, no? Que necessites veure des de fora.
2: I és superguai, en realitat, perquè per aquella persona potser no era molt guai.
1: No, està clar.
2: Però el teatre està complint la seva missió, la seva funció, no? Vull dir, veure representar
1: parelles, també, eh?
0: Tancar parelles, no? T'imagines el teatre?
1: A veure,
0: tanca
1: és que
0: parelles.
1: Segurament després, cadascú per la seva banda...
2: És per millor.
1: És per millor, no?
2: Absolutament.
1: Perquè t'has de quedar amb una persona que li té... Clar, que tot el dia li estàs fent retrets i que no t'agrada com és, no? Que és el que passa moltes vegades en moltes escenes, no?
2: Sí.
1: Que un li retreu a un altre això i això i això, i després aquell personatge en l'altre univers doncs és d'una altra manera. I tu no pots canviar la teva parella quan vas al lavabo. Això és un altre tema. El tema de lavabos i parella, jo sóc de les que... Jo ho separaria.
2: Jo
1: o sigui,
2: també.
1: Això de, com que estem junts i que vivim junts i ens estimem molt i tal, lavabo obert, jo faig aquí, ho vaig allà, obro... No, o sigui, jo estic al lavabo, tu no entres.
0: 100%.
2: Absolutament.
0: Això, esteu al teu club.
2: Nosaltres estem d'acord. Sí. És veritat que en Ramon Pardina, el dramaturg, ell diu que els lavabos és el lloc on passen les coses importants de parella.
1: Sí,
2: en el
1: meu cas, jo no estic d'acord,
2: un lloc d'intimitat on passen les coses importants. En el meu cas és la cuina.
1: Anava a dir-te. Molt bé, jo també. A la cuina és on es parlen les coses, no?
2: Sí, absolutament. Però jo què sé, hi ha gent per tot. Jo al lavabo...
1: No, és que a més, jo no vull ningú al lavabo.
2: No.
1: O sigui, si
0: és
1: jo...
0: un espai d'intimitat, no? Per molta
1: ni
0: gent,
1: quan la meva filla era petita, que allò que els nens... Que va... No, t'esperes a fora i no molestis, perquè el lavabo és el teu moment i deixa'm en pau, no? Però nosaltres no veiem les escenes que passen dins del lavabo, això també.
0: La gent s'ho ha d'imaginar.
1: Això és... Escolta'm, com feu compatible aquests desaparellats, que, com deies, a veure l'any passat, amb els vostres projectes respectius, que si la calòrica, que si pirates, que si un altre dia torneu a veure una altra vegada per quants anys consecutius a les dones sàvies...
0: Serà l'11è any consecutiu.
1: Imagina't,
0: que
1: si no trobes un relleu o un paral·lel...
0: Allí no hi ha
1: com
0: portes,
1: feu compatible?
0: No.
1: Perquè feina, per sort, no us en falta, no?
2: No, la veritat és que ha quadrat com molt bé aquesta segona temporada. Ens van oferir aquest forat i els dos podíem. I nosaltres, amb la calòrica, per exemple, tenim com aquest pacte de parella oberta, de tot el que puguem treballar fora i no sigui com un problema ni per uns ni per altres, ho fem perquè pensem que és positiu per la companyia, és visibilitat i també com a actriu et fa créixer, no?
1: Clar.
2: Viure altres experiències, treballar amb altra gent... tot és positiu, llavors si ho podem compaginar, sempre endavant.
1: Havíeu treballat mai junts?
0: Havíem treballat fa molts anys junts, quan jo vaig fer una substitució amb la Calòrica de Bluff a la Sala Beckett antiga.
1: Mare meva.
0: Sí, que fa anys.
1: Fa molts anys.
0: Molts anys.
2: Sí, ja som aquestes persones.
0: Ja som aquestes persones. Això, hòstia, això fa mal, perquè la teva pensada, clar, era fa molts anys. O sigui, no sé si era el 2012, 13...
1: Sí, tots tenim un passat, però esteu aquí, esteu treballant,
0: i
1: jo ve molt bé. I tant, desaparellats fins al 20 de setembre. Sí. I després ja veurem al Texas, al Teatre de Texas de Barcelona, del Ramon Pardina, dirigida pel Roc Esquius. O sigui que us agraeixo moltíssim, Esther, Ricard, que heu vingut avui a la nit dels ignorants, i llarga vida a aquests desaparellats.
0: Llarga vida, moltes gràcies,
2: Marta, per convidar-nos.
1: Bona nit.
0: Bona nit.

0: sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
1: D'aquí un minut arribarem a 3:45 de la matinada. Us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta aquí a la nit dels ignorants, perquè aneu pensant durant el cap de setmana llarg, perquè nosaltres no tornarem fins diumenge a la nit. Demà per nosaltres és festa. I si voleu, doncs ens truqueu diumenge a la nit i ens ajudeu. En Josep Lluís, des d'Horta, quin és el grup de música en actiu més longeu? En Sergi de Sant Sadurní d'Anoia, quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? Per què quan dormim somiem? Pregunta l'Aleix d'Esparreguera. L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts. Abans d'arribar a Viella hi ha un llac que es diu Llac de les Granotes. Per quin motiu té aquest nom? És que hi ha granotes? En Joan, des de Vallcarca. Qui regula el temps dels semàfors? I la Quima, des de Vic. Menjar arròs cada dia pot arribar a ser perjudicial per a la salut?
2: El conte per anar a dormir.
1: I avui, doncs, tanquem la setmana dedicada als contes que Antoni Pla de Vall va incloure, el llibre editat per Proa. Aquesta nit passarà la guilla. Avui hem de saber com acaba el conte que es titula No sé pas què em passa, però abans li hem demanat a l'autor de Taradell que ens expliqui com escriu ell aquests relats.
3: Aquesta nit passarà la guilla és el meu primer llibre de contes, el meu debut en la narrativa curta, després d'haver-me dedicat durant 25 anys a escriure novel·les, cosa que vol dir que he hagut de batallar a favor de la reducció verbal i la concentració de sentit que reclama el gènere del relat. Però també he de dir que, malgrat el canvi de modalitat narrativa, els 12 contes que integren aquest llibre segueixen explorant les situacions i els comportaments humans que jo ja havia tractat a les novel·les. Així com també les tensions i les contradiccions i les brutals transformacions econòmiques i socials que, com sabem tots massa bé, ha experimentat el món rural les darreres 4 o 5 dècades, fins al punt d'haver-ne alterat totalment la fesomia. En resum, que he canviat el format, però mantinc l'univers literari. Per altra banda, aquestes històries presenten un element comú que, em sembla, afegeixen un drink nou a la meva trajectòria narrativa. Em refereixo a l'humor o a la sornegueria amb què retrato personatges i situacions. És a dir, el caient tràgic o l'agia tan present a les novel·les ha quedat rebaixat o eliminat completament per la mirada més amable i desenfadada de la pinzellada humorística. I encara m'agradaria afegir que en el pla lingüístic he temptejat, com m'agrada de fer, sempre que puc, la recreació de la llengua viva, aquesta llengua tan sonora i acolorida que a vegades no cap ni als diccionaris i que avui encara es parla en molts entorns rurals i pobletans del nostre país.
1: Doncs moltes gràcies a l'Antoni Pla de Vall. Ara sí, a veure com acaba la història d'algú que està perdent la seva condició física, que li fallen les cames, que s'ha aprimat molt, que cada dia va pitjor tant físicament com anímicament. A mig relat, descobrim que qui parla és algú que miola i que té una excel·lent relació amb la família que fa 15 anys la va salvar del mig del carrer i la va portar fins a casa, on sempre ha estat un membre més. La veritat és que viure tot aquest temps acollida a casa seva ha estat una benedicció providencial que em va caure del cel. Qualsevol enyora l'espant i el desconcert d'unes hores passades a la intempèrie. No vull ser frívola i potser quedo ben malament dient-ho, però aquesta família s'ha desviscut tant per mi, vetllant tota hora que no em faltés mai ni el menjar ni el beure i que no passés fred a l'hivern, que mai no he trobat a faltar la família que va dur-me al món. No tenir-ne cap record ho deu afavorir, entesos, però l'agraïment que sento cap a la gent que m'ha considerat un membre més de la família, com si hi hagués nascut, és un sentiment que no pot recollir cap dels diccionaris que conserven el prestatge de la biblioteca més proper a la taula de l'ordinador i que el fill, que ja estudia una carrera universitària, consulta tant o més que els seus pares. He de dir que, tot i que de dilluns a divendres no para per casa, els caps de setmana, quan torna carregat de llibres i de carpetes, no ha deixat mai d'agafar-me coll i de fer-me manyagueries. El seu llit, però, no m'hi ha volgut més. Ara dormim separats.
4: No
1: L'única enganxada forta que, del dia que van agombolar-me fins avui, ens ha distanciat ha estat per culpa del costum d'esmolar-me les ungles. Soc molt porfidiosa, ho reconec, però les ungles sempre m'han crescut una barbaritat i, si no me les arrenava, em feien tanta nosa que caminava llavors que podia molt malament. El cos m'ho ha demanat sempre que me les escurci i totes les coses toves que trobava, des de cortines i sofàs fins a catifes i estores, eren els seus objectius predilectes. Ho necessitava. Vaig rebre de valent unes quantes vegades, abans no vaig perdre el vici d'esmolar-me-les sense dissimular-ne el rastre. El fill no em va posar mai les mans al damunt i el pare, endariat amb la feina, em sembla que feia els ulls grossos. Però la mare em va declarar la guerra molt aviat i no me'n deixava passar ni una, de manera que molts dies em tocava el crostó i aleshores jeia malament amb el Magí revolucionat. No parava de pensar que la mestressa de la casa es cansaria de mi i em tornaria al carrer. Hi va haver una vegada que, de l'enrabiada forta que va agafar, va estar-ne, m'hi juraria no sé què, ben a punt. El dia que va descobrir les cortines acabades d'estrenar del menjador, una mica esfilagarçades de la banda de baix, va perdre els nervis i em va clavar una tanda tan forta de mastegots amb la mà oberta que em va deixar ben baldada. En acabat, li va saber greu i va córrer a fer-me moixaines mentre em demanava que no hi tornés. Però a mi em va servir per entendre que havia de vigilar més, de manera que quan realment no me'n podia estar, triava objectius més discrets, com per exemple l'estora d'espart del rebador, on sempre ha costat més veure-hi les enfonsades nervioses de les ungles i els estrips, doncs que fereixen tant els ulls. La vida t'ensenya que, si vols sobreviure, toca adaptar-te. No em penedeixo de res i estic contenta que, tot i que a vegades n'he estat temptada, no he arribat, ni jugant ni amb bona voluntat, a clavar mai cap esgarrapada ni traïdoria ni dolorosa d'aquelles que provoquen sagnia als meus acollidors. Estic orgullosa d'haver-me contingut a temps i crec que, descomptat l'hàbit incorregible d'esmolar-me les ungles, els he estat sempre una bona companyia. Em sembla que som un exemple de família benvinguda. Filant prim, els puc retreure que alguns dels mastegots rebuts han estat desproporcionats i, doncs, injustos, una conseqüència més dels nervis que els he encomanat, que no pas de cap destrossa greu del mobiliari, però, en general, només puc dir-ne coses bones. I aquests dies que arrossego aquest ensupiment mortal i em sento tan decaiguda, justament me'n donen moltes mostres. Es preocupen molt de mi i miren de no deixar-me gaire sola. Tothom se m'acosta i m'amanyaga. Tothom em porta aigua perquè em begui tanta com pugui. Tothom afegeix troncs a la llar de foc i em tapa amb la manteta de quadres de color blau perquè no passi gens de fred. Tothom em xiu-xiueja a cau d'orella o m'observa atentament com respiro. El que ja no em duen mai és cap embosta de pinso de la bossa de coloraines, ni tampoc aquell menjar de llauna tan tou i oliós que té gust de pollastre o de salmó, tant que m'agradava. Saben que ni el tasto, que no em passa cap menja coll avall, i els ho agraeixo perquè m'estalvien fer-los el lleig de mantenir sempre, tot i la seva insistència, la boca tancada. El fill, que sovint encara pensa en veu alta, com em va trobar a la placeta i em fa venir, no puc evitar-ho, com una mena de tristesa, darrerament ha agafat el costum curiós de resseguir-me, seca com estic, les costelles amb un dit, com si les comptés. Jo no he sabut mai quantes en tinc, però ell, com que estudia a la universitat, segurament ens ho diria. L'única cosa que trobo estranya i no puc entendre de cap manera, però que me la guardo i no en dic res a ningú, és per què no m'emboliquen, com abans, amb la mateixa manteta de quadres i no em carreguen el cotxe per dur-me a la clínica de la Mònica. Si ella m'estirés sobre la taula d'acer inoxidable i em fes la visita de sempre, apuntant-me les ninetes dels ulls amb aquella llumeta empipadora i fent-me badar la boca amb força per olorar-me l'alè pudent que faig quan no estic gaire catòlica, em podria receptar, em sembla, la medicina que necessito per curar-me de l'anèmia o de qualsevol altra malaltia, la que sigui, que arrossego. Perquè alguna cosa greu arrossego. Jo n'estic seguríssima. Però no sé què carai pot ser el que em mina per dintre i em deixa tan planxada que només dormo i dormo i dormo. No m'hi duen, no, ni tan sols no l'anomenen davant meu la Mònica, com si hagués tancat la clínica, cosa que no crec, perquè encara és molt jove i sempre ha tingut més pacients dels que pot atendre. Però també penso que, si no hi anem, si no em mouen de davant del foc que no para de cremar, és perquè creuen que, tot i el meu estat de salut deplorable, puc recuperar-me tota sola a casa, ben arraulida al jazz, sense deixar-me intoxicar el cos per aquests medicaments moderns que tenen uns noms tan impronunciables. Aquesta família és molt sensata. Sempre ha sabut el que calia fer en cada moment i en cada circumstància. I estic segura, doncs, que la decisió actual de quedar-nos ben quiets a casa no ha estat presa tampoc a la babalà. Jo hi confio plenament. Si tothom fos i es comportés com ells, el món aniria molt millor. Aquesta matinada, quan començava a fer-se llustre, he estat testimoni accidental d'una peripècia estrambòtica que m'ha deixat el cap a Can Romia. Un moment que he pogut aguantar una mica obertes les parpelles, el pare, que es deu haver llevat sense dir res ni a la dona ni al fill, se m'ha acostat a poc, en pijama i amb les sabatilles d'estar per casa a retaló, i m'ha pres les mides del cos amb molta cura, sense tocar-me ni un sol pèl. M'ha mesurat els centímetres que faig, tant de llarg com de través, amb una cinta mètrica d'aquelles que es desenrotllen i tornen a enrotllar-se dins d'una capseta de plàstic, i que a mi, quan tenia tota l'agilitat del món i el fill me l'acostava a l'orella i deixava que s'enrotllés de cop, m'havia fet botar ben en l'aire de tant com m'espantava. La veritat, m'ha semblat que era una cosa molt rara, però jo m'he guardat prou de moure'm. M'he quedat tan quieta, molt més del que ja ho estava, que no gosava ni respirar. Encara em faltava veure, però, una escena més estranya i misteriosa. Un parell de minuts després de mesurar-me, he sentit que remenava pel garatge tot nerviós, com si no acabés de trobar la cosa que buscava, i en acabat he vist clarament, per la banda baixa del gran finestral del menjador, com aixecava en l'aire l'aixada i la rebatia unes quantes vegades seguides contra l'herba esclarissada i rostida de fred de la banda del jardí on es desplega, enorme i preciosa, l'hortènsia que la mare rega habitualment. La mateixa hortènsia, val a dir, sota la qual jo mateixa, quan em podia moure el meu aire, i solia fer pipí i caca, i en acabat ho colgava tot remenant la terra amb les potes del davant. A mi sempre m'ha agradat ser neta i polida, i no sofreixo sentir-me bruta, però darrerament, com que estic tan fluixa i no em controlo les necessitats, com si tingués morts tots els nervis i no me n'arribés cap avís a temps, em trobo, em passo pena i vergonya, que em pixo i em cago pel menjador o la cuina o el jazz mateix, en comptes de fer-ho a la caixa de la sorra absorbent, i aleshores, a la mare o al pare, el primer que descobreix el panorama galdós, li toca, comprensiu i decebut alhora, netejar-ho tot amb el cubell de l'aigua i el pal de fregar, una feina poc agraïda, de la qual aquests dies, pels renecs i els remucs que se'ls escapen, ja en comencen a tenir un tip. I he pensat una bona estona en els cops violents que el pare clavava com un boig i en el munt alt de terra i gleves d'herba capilat, molt més alt, mare de Déu Santíssima, que el que jo podia amuntegar quan feia tranquil·lament la meva caca. Tampoc he comprès que, en acabat, es tragués les sabatilles al rebador, pugés descalç l'escala d'anar cap a dalt molt a poc a poc, molt a poc, tot mirant-me de reull, i se n'entornés un altre cop al llit, com si no hagués passat res de tot el que jo havia vist. Em sembla, digueu-me mal pensada, que ha fet tota aquesta comèdia tan estranya d'amagat de la família, com si no volgués que la dona i el fill ho sabessin. Un bon misteri, si més no tan o més gros, mireu què us dic, que aquesta debilitat bestial que no em deixa ni aixecar-me del costat del foc per anar a beure una mica d'aigua sense fotre'm de lloros. No he entès res, i cansada de fer-me preguntes inútils, m'he estimat més tornar a dormir-me, deixar-me atrapar de nou per la taranyina forta i resistent de la son més dolça, cosa que he aconseguit a l'instant de cloure les parpelles, tot pensant que aviat, així que la claror es filtri per les escletxes de la persiana i em torni a ratllar el cos desvalgut, serà un altre dia. I també que em guardaré prou de miolar res a ningú de tot el que he vist, perquè de cap manera no voldria portar el mal viure a aquesta família tan despresa que m'estima incondicionalment. Callaré com una morta. És que em fa tant de pena aquest final. És que... suposo que ja ho heu vist, que era una gata, no? Claríssim. Però, o sigui, és que et poses en la pell del personatge, et poses en la pell d'aquesta gateta que s'està acabant, no? En definitiva, i trobo que el Pla de Vall ho ha explicat d'una manera tan bonica en el fons, no? Tan trista però tan bonica. Em sap greu acabar amb una cosa tan trista avui, però no passa res. Crec que el valor d'aquesta història i la manera com està escrita valia la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que tanquem la paradeta nosaltres, que de seguida venen els companys dels serveis informatius, i que avui dormirem tan bé amb aquesta fresqueta com uns quants dels oients que avui no ens heu trucat perquè heu estat dormint, perquè no m'estranya. Mira, us ho perdono perquè jo crec que hagués fet exactament el mateix. Una miqueta tapadeta i tot, si pot ser. Després de tants dies de suades i suades. Nosaltres tornarem, atenció, diumenge a la nit, perquè per nosaltres demà ja és 11 de setembre, per tant, demà festiu no hi hauria programa. Així que diumenge a la nit, faci fred o faci calor, us vull a tots aquí, a partir de les 12, trucant al 93207474. Bona diada i bon cap de setmana. Adéu-siau.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 2.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Després de les pluges intenses d'aquest dimecres, Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta perquè avui dijous encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, amb 90 litres per metre quadrat, i també va arribar a 50 litres en alguns punts del Baix Llobregat i el Garraf. La previsió havia obligat a restringir la mobilitat, a enviar una alerta als mòbils i a suspendre les classes en 5 comarques, però, tot i els ruixats que hi va haver, bona part de l'aigua va caure sobre el mar, i això va permetre aixecar les mesures abans del previst. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa les restriccions perquè la probabilitat de pluges era elevada.
6: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
5: El Meteocat també veu totalment justificada la predicció feta, tot i que admet que sempre hi ha un punt d'incertesa en la previsió meteorològica. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
7: Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec.
5: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans presumptament d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.
7: Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa